0: Sestao, Eugenio Pino, que ha sostingut, com tots els acusats fins ara, que era una operació legal. Durant els seus interrogatoris, els dos s'han referit a l'Operació Catalunya. L'excomissari, per recordar que encara li deuen molts diners que va avançar per pagar confidents, i Pino donant per fet que la Fiscalia n'estava al cas. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
1: Alberto Núñez Feijóo mou fitxa després dels últims escàndols judicials que afecten el PSOE i ofereix a Junts i al PNB un govern de transició sense Vox i la convocatòria immediata d'eleccions a canvi dels seus vots per fer fora Pedro Sánchez. El líder popular ha llançat la seva última oferta per una moció de censura just 8 anys després de la que Sánchez va presentar contra Mariano Rajoy.
0: Prop d'un 18% dels docents han votat en el primer dia de la consulta per donar suport o no al preacord que la USTEC i professors de secundària van signar divendres amb el Departament d'Educació. La consellera d'Educació avisa que si guanya el no, s'arribarà a un escenari de caos. La consulta s'allargarà fins dijous al migdia.
1: Salvador Illa anuncia un pla per reduir els terminis de finalització de grans infraestructures com el desdoblament de la C-16 i la C-55 i la construcció de les estacions de l'L9 del metro. Per aconseguir-ho, la Generalitat buscarà aliances amb el sector privat. El president de la Generalitat ho ha anunciat aquest dilluns en el tret de sortida de les jornades del sector d'economia.
0: L'escriptora Siri Husbeth ha presentat a Barcelona Històries de fantasmes, el seu llibre més íntim sobre el dol i l'amor perdurable amb Paul Auster, mort fa 2 anys de càncer. L'escriptora ha criticat al Catalunya Nit la duresa del tractament mèdic que va rebre el seu marit. La població espanyola visita més sovint el metge de família, consumeix més medicaments i té més malalties cròniques registrades que no pas la població nascuda a l'estranger.
1: En contraposició, els immigrants fan servir menys l'atenció primària i les visites de seguiment, però sovint és per problemes amb l'idioma o pel desconeixement del sistema sanitari. Això fa que recorrin més als serveis d'urgència, són dades del Ministeri de Sanitat. Amb aquest resultat, la ministra Mònica García ha volgut trencar la brama que els immigrants col·lapsen al sistema sanitari.
2: Cuando estamos hablando del colapso de nuestro sistema sanitario, el colapso de nuestro sistema sanitario se debe a una baja inversión, se debe a los recortes y se deben a las privatizaciones. Esto es lo que está amenazando nuestro sistema nacional de salud.
1: L'informe de Sanitat recull que factors com la precarietat laboral o de l'habitatge, amb el temps, podran empitjorar la salut dels immigrants.
0: Esports, l'Igualada ha situat l'empat a 1 a les semifinals de l'Hockey Lliga d'hoquei patins contra el Barça. Els igualadins s'han imposat al Palau Blaugrana per 1-3 en el segon partit de l'eliminatòria.
1: A la Lliga de Futbol Sala, el Barça s'ha classificat per disputar les semifinals del play-off per al títol. Els blaugranes han superat per 4-6 el Valdepeñas en el segon partit de quarts de final, amb remuntada inclosa. A les semifinals, el Barça s'enfrontarà al Movistar Inter.
0: Al torneig de tennis de Roland Garros aquest dilluns s'han disputat partits dels vuitens de final. Al quadre masculí destaquem les classificacions de Geralíssim, Berrettini i Arnaldi, i Andonis han avançat als quarts de final Sabalenka, entre d'altres, en contrast amb les eliminacions d'Osaka i Madison Keys.
3: Fins aquí les notícies.
4: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
5: Xavi Canalies pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
4: Sense filtres.
5: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
4: Sense pèls a la llengua.
5: I a més també podem anar a sopar, eh?
4: Sense vergonya.
5: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
4: Però amb molta, molta cafeïna.
5: O sigui, causa sobre... Aquí de fet m'he posat nerviós, collons!
4: A Catalunya Ràdio de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya.

0: Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
1: Aviam què passarà avui.
2: No vaig als bars ni surto pràcticament de casa. Avui he sortit per venir aquí, però bueno, ara hi torno a ficar-m'hi.
3: Tens un túnel per entrar-hi? La sensació és que entres un túnel, no?, i t'amagues allà.
2: Pràcticament. Dins, tinc un pàrquing una mica Batman.
4: Ja vas a sortir dins,
2: i ja pujo a dalt per no trobar... I si em trobo veïns, cosa que espero no trobar-me'n gaire, ja ho passo malament.
4: Per la tele.
5: Que bona, l'anatza.
1: Disfrutarem avui amb l'anatza. I el Setrill. Sí. Hem de parlar del Setrill.
5: Tu sí que estàs com un Setrill.
3: Calleu, que arriba el jefe.
4: Déu vos guard.
6: I visca el Batlle!

0: La Renaixença.
1: El setrill és un invent...
2: Català, Peyu, català, eh? No, no fotem, eh?
3: Ja diràs que és de Jaén, eh?
2: No.
3: Ja diràs...
2: Com diguis que és dels egipcis, me'n vaig.
1: No, no faré, no faré promoció de l'oli de Jaén com va fer en el seu dia Salvador Illa, tranquil.
4: Què, l'Illa fa promoció de l'oli
1: bueno,
4: de Jaén?
1: Bueno, va recomanar-lo en el discurs que va fer a la fira de l'oli de Jaén, que es va celebrar a Sabadell, que potser el problema inicial ja és que a Sabadell facin una fira de l'oli de Jaén.
4: Tenim aquesta excuseta.
1: Això ja... Que em sembla bé, que Jaén facin oli, però si aquí tenim els nostres productors, no has de promocionar el d'aquí, poder.
2: Una mica.
1: Passa que vivim en un món globalitzat.
2: Sí,
1: es deu promocionar tot a tot arreu. Vull dir que jo perquè no ho he buscat, però estic convençut que Jaén deuen fer la fira de l'embotidor de Vic...
2: Clar que sí.
4: Oh, i tant!
2: Sí.
4: No és que et malfies de tot.
3: En què te fan?
1: Ah, sí.
3: De l'embotit i embotit de Vic.
1: I la pera de Lleida.
3: La pera de Lleida.
2: Segur, Peyu, passa que no...
3: I la poma de Girona.
2: No ens n'assabentem, però sí, això no, deu passar.
4: Perquè no us hi fixeu.
1: I el president d'Andalusia segur que ho recomana, ara me'n recordo com diu. Bueno, que no sé si és president ara, perquè aquell senyor del PP, el Juanma Castaño, es deia...
5: Juanma Moreno.
1: Moreno, sí, senyor.
2: Juanma Moreno.
1: Com ho saps tu, això, Àlex?
5: Perquè va fer allò de pintar-se la cara negra per la cavalgada. I això em va quedar el nom.
1: Sí, senyor, sí, senyor. Aquell home, perquè jo no he tingut temps de buscar-ho, però estic segur que en algun discurs deu haver dit recomiendo con fermeza que son todo lo que vendo de los productos catalanes.
2: Igual.
1: Igual. Sí. El aceite, la fruta, el fue, coman fue català, de vi.
4: Qué talante, Peyu.
1: Los carquinyoli.
3: Això ho busques a YouTube i surt, Peyu. Tu poses Juanma Moreno aquest fuet...
1: El primer.
3: I el primer vídeo és ell, eh?
1: Bueno, tornem al setrill. Deia que és un invent...
2: Català!
1: És més antic que els catalans, Xuriguera. És originari del sud d'Europa, això sí. La paraula setrill, per cert, ve de l'àrab.
3: Què? Setrill o citrill?
1: Bueno, setrill. Ah.
2: Perdoneu,
4: jo... Se vol dir citrell.
1: Què dius?
2: Jo dic citrell.
1: Bueno, perquè...
4: Ai,
2: l'Empordà diem citrell.
4: Revisem-ho, això de l'Empordà.
3: L'Empordà ho diem de començar a cremar tot.
1: Bueno, es diu citrill, amb E. Llavors hi ha les citrilleres, que això sí que ja porta uns problemes increïbles. He sentit unes... Citrilleres, citrilleres... La gent no sap com ho diu. Ho diuen fluixet i ràpid, però... Citrilleres! Acosta'm les citrilleres. Molt guarres, les citrilleres dels bars.
3: A mi el que m'emprenya és quan no saps, no pots distingir si el color de l'oli o del vinagre. Oh,
1: sí,
3: saps què?
1: Sí, senyor.
3: Vull fots raig de...
1: Sí. Bueno, i el vinagre, si no t'agrada, com és el meu cas, o sigui, si t'equivoques, el vinagre no perdona, eh? A la que tombes una mica el setrill, en mig segon has buidat un litre de vinagre.
2: Sí.
1: Si tira de cap a la manida el vinagre, no frena, eh?
2: És així de simpàtica.
1: El diu que el va parir, hòstia. Collons de vinagre.
5: Sí, i tu, i la rosa que hi foten dins del salers?
1: A l'arròs.
5: Allò em molesta a mi.
2: No, home, no, és per absorbir la humitat, saps? L'humitat de la sal, així es queda la sal més gran, baixa més bé, la sal.
5: Però molts cops es queda només a l'arròs i sembla com una maraca, no?
1: Sí, que és veritat.
2: I queda l'arròs d'un color negre...
4: Ai, calla, calla, sí, fa molta angúnia, fa angúnia.
1: S'han de netejar les setrilles. Menys fulles de llorer, menys arròs i més cachecientes.
3: Sí, senyor, bravo.
1: Carles Xuriguera, Pel Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
1: Avui ens visita una boja coneguda. I coneguda a la ràdio, a la televisió, a la premsa i a la literatura. Una periodista i guionista que ens explica allò que no t'expliquen els contes, que ha publicat un curs de feminisme per microones i que formava part de la nostra competència i la seva. Ara també parla sobre l'última vegada que diu adéu i també ens explica el que està passant.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Natza Ferrer!

0: És còmode, això, eh?
1: Sí, eh?
0: Sí, sí, hòstia, de collons.
1: És tubet.
0: Sí, sí. Sí.
1: Què has menjat per esmorzar, Natza?
0: Què he menjat per esmorzar? Mira, vull una magdalena i un cafè amb llet.
1: Magdalena i cafè amb llet?
0: Sí, no és sempre, eh? Una magdalena i un cafè amb llet.
1: Vas variant, ho tens estipulat o improvises?
0: En funció també molt del que tinc a casa. Jo surto poc, diguéssim, allò de dir, em ve de gust, surto? No, em ve de gust i és el que tinc.
1: O sigui, esmorzes a casa, no vas al bar? I això
0: no, gens,
1: al bar,
0: soc no, molt poc de bars, no. No, gens. M'ha fet sempre enveja aquesta gent que té un bar i que... Ei, posa'm el de sempre. Això m'ha fet enveja.
1: A mi em fan enveja els que s'hi tiren dues hores al bar al dematí, que dic, hòstia, que no es treballa
0: jo,
1: o...
0: Jo podria fer-ho, que ja saps que treballar a mi no m'entusiasma. Per tant, jo podria estar dues hores, però prefereixo estar a casa, que estic molt més còmode.
1: Escolta, ara... És que hem coincidit poc, tu i jo, treballant junts,
0: sí,
1: però hem coincidit a l'estar passant.
0: I tant.
1: Amb
0: aquells seients que també eren còmodes com aquest.
1: Eren bales de palla en aquell... Sí. Bueno, no, però tu seies a la
0: sí,
1: poltrona bona.
0: Sí, però era igual de còmode.
1: Hem coincidit poc i tinc la sensació que et coneixem poc. Jo et vaig descobrir la competència,
0: sí,
1: però de la teva vida abans de la competència...
0: Sí.
1: No tinc clar com hi vas arribar i crec que la gent tampoc té molt clar d'on surt la Natza Ferrer.
0: Hòstia, però si ara sóc molt gran jo per explicar-te d'on
2: no,
0: surto.
1: No tan gran.
2: Sí. Ets molt jove.
0: No, sóc gran.
2: Sóc gran,
0: del 72.
2: Clar, per això ho sabíem, jove.
1: Tu vas estudiar periodisme.
0: Sí, per un error tècnic, eh?
1: Sí. Sí. Bueno, t'ho va proposar el teu pare, tinc entès.
0: M'ho va proposar el meu pare, exacte. Jo en realitat volia deixar d'estudiar quan vaig acabar l'institut i posar-me a treballar perquè volia marxar de casa ràpid.
1: Què haguessis sigut, si no? Tens clar, això? Hòstia, en una altra vida, què haguessis sigut, si no haguessis...
0: Jo volia ser directora de cinema.
1: Home,
0: i, de fet, per això em vaig equivocar molt.
1: Però encara hi ets a temps, clar, també.
0: Sí, és possible que per edat encara hi sóc a temps.
2: Sí, dona.
0: Sí, per l'ESMA, no sé si...
1: Bueno, jo crec que hi ha directors de cinema a Hollywood que estan granadets ja, eh?
0: Sí. No, sí. Ho vaig provar, eh? Vaig ficar-me en cinema quan era molt jove, ho vaig provar, però vaig trobar que l'ambient no era exactament el meu i segurament ho tenia idealitzat perquè jo mirava moltes pel·lis, però clar, una cosa és veure les pel·lis i l'altra fer-les. I llavors em vaig decantar per altres coses, però tot molt atzarós. O sigui, la meva idea sempre ha sigut poder viure sense treballar, no he tingut aquesta sort. I llavors he anat fent una mica el camí a la facultat, em va sortir la beca per fer ràdio, i vaig començar a fer ràdio per casualitat, tot i que era un mitjà que m'interessava, però mai he sigut d'aquestes persones radiofòniques que diuen sempre, jo de petit...
2: És que no...
0: Mai. Però no he tingut mai aquestes inquietuds, perquè ja et dic, jo de petita volia ser rica, em va fallar tot el sistema, i llavors vaig haver de fer coses.
2: Jo fins aquí igual que tu.
0: Sí? Sí.
2: Igual.
0: Hem triat camins una mica diferents, tu i jo.
2: Menys el de director de cinema, tot sí, l'altre també.
0: Igual.
2: Volia ser
0: sí,
2: ric.
0: Sí, doncs no... escolta, amb aquest mocador podia ser-ne de director de cinema.
1: Sí que és veritat.
0: Fas. Ara mateix
2: les
0: et veig a cant. Sí, sí.
2: Val.
1: Sou menys germans, vosaltres, Xuriguera. Ells
2: sí,
1: són sis.
2: Sí, sí. Menys. No?
0: Sí.
2: Sí, sí. Bastant menys.
0: Érem sis.
1: Sí, sis germans que... Bueno, trec el llibre ja, perquè el llibre de la Natza Ferrer, que
2: val molt la pena.
1: Fantàstic, l'última vegada que et dic adéu, on parles de l'experiència del teu germà, però a banda d'això també a mi m'ha impactat el tipus de família, que em queda molt allunyat del que va ser la meva, perquè vivien en un pis a Barcelona, els pares eren metges, no? I teníeu consulta dins a casa.
0: Consulta dins a casa, que aquella època era molt comú, també, sobretot en el cas dels pediatres, estava ple de metges amb aquestes especialitats que tenia la consulta a casa.
1: Però com es viu això, sent un nen petit que t'entri gent forània a casa constantment, que hi hagi una sala d'espera dins a casa, ho trobo? Perquè jo, quan venia l'home que venia a enciclopèdies, ja em molestava. Pensava, aquest senyor no hi ha de fer res a casa meva. Vull dir, imagina't, tota l'estona gent...
0: Sí, el que passa que neixes en aquest entorn, i pensa que jo, que sóc la petita de tots, ja neixo en un entorn, una casa plena de gent tota l'estona.
1: Clar.
0: Els meus, que ja em semblen molts, no? I llavors,
1: més sobre tots els altres.
0: Sí, però vull dir que en aquella casa sempre hi havia molta gent, que era una cosa que quan jo vaig, sobretot a l'adolescència, a mi em sobrava tothom, òbviament, no?
1: Hòstia.
0: Però de petita ja ho vius amb aquesta cosa que saps perfectament que el pis està partit, que en aquella ala de la casa no hi has d'anar gaire perquè és el despatx i és on treballen els teus pares. Jo sempre tenia molta enveja de la gent que... Jo tenia enveja de la gent que tenia els pares separats. Això era una cosa que pensava que guai ha de
1: enveja,
0: ser, no?
1: Enveja curiosa,
0: allò, repartir. I després dels pares que treballaven fora de casa. Perquè, clar, jo no me'ls traia mai de sobre. I això era un cunyàs.
1: Home, com a filla adolescent, sobretot, ha de ser...
0: Sobretot, sí, que arribes a casa i sempre...
1: Filla adolescent...

0: Natxa, que ens sent?
1: Aquí.
0: Natxa!
1: No, no, no, no és en directe, és una gravació.
0: Ah, amb qui està?
1: Amb un home, el qual és notícia.
0: No,
1: no, Natxa, t'estimem molt.
0: Molt. I el Peyu també, eh?
1: I el Peyu també.
0: Sí. Vam anar amb les amigues, amb la Conchitín, la Pilarín, vam anar a veure les cabres del Peyu.
2: Sí. Podem tallar quan vulgueu,
0: bueno,
2: perquè...
0: I un gos que tenen,
2: els
0: que
2: vaig demanar un missatge breu i no ho van entendre.
0: Li dius, jau!
2: Vas marxar una mica per això, perquè era difícil fer-los callar, també?
3: Sí, també, també. A l'Angelines especialment. Però no, no, vaig marxar perquè eren tot homes. Estava farta, ja.
2: Ja està.
3: I havia el que més s'assemblava a una dona era l'Angelines. Ja, era bastant insuportable. No, era un, és un tema personal de cansament professional.
4: Professional, eh?
3: Sí, no, no, no, si bé, ho sabeu... Clar, a mi m'agradaria que no tinguéssim aquesta bona relació com per poder fer safreig, però és que en realitat és que som molt amics i ells són molt pesats, i jo per això els he deixat, però som molt amics.
2: És un moment de valentia per això també, perquè fuges d'un programa d'èxit.
3: Totalment, sí, sí, sí.
2: No sé, aquell moment com el vius, una mica, perquè tenies alguna cosa emparaulada o te'n vas al buit completament?
3: No, no, no. Tenia una vida personal que necessitava viure-la d'una altra manera, necessitava una mica més de temps, però no tenia cap feina. El meu objectiu no era deixar la competència, perquè en aquell moment deixar la competència no hi havia cap feina millor que la competència. Diguéssim, llavors deixar-la per anar-me a un lloc pitjor és molt estúpid, i jo intento ser el mínim estúpida que puc. I per tant, no, no, era un tema molt personal meu, de cansament. Penseu també que era molt dur jo ser l'única dona en aquell, en aquell camp de naps.
4: Però tenies una veu pròpia molt important.
3: Això sí, però també era molt esgotador defensar-la cada dia, perquè era molt... molt... Jo em canso de les coses, em canso molt de les
4: coses. Com enfeixades.
2: Sí. Igual. Bueno, sí. Aquí ens passa una mica tots, eh?
3: Però és normal, també, sí. El que no és normal... El que no és normal, ni normal ni anormal, però que hi ha gent que sí que aguanta molt més els llocs. Jo arriba un moment, en general, amb tot, que no necessito una cosa nova. Sóc aquari i necessito buscar...
2: No t'ha anat malament, des de llavors, tampoc.
3: No, no, m'ha anat molt bé. M'ha anat molt bé, en realitat m'ha anat molt bé, i de fet ja ho veia que era una cosa com bastant necessària. També hi ha un moment a la feina que si no hi vas molt a gust amb aquest tipus de feina,
4: sí,
3: t'has de començar a plantejar que has de fer almenys una parada.
4: Sí, senyora.
2: Allà ja vas demostrar la teva ironia i aquest sentit de l'humor tan peculiar. D'on el treus? Hi ha alguna cosa genètica? La identifiques amb algun familiar o és de la... Quan t'adones que tens aquesta capacitat?
3: No en sóc conscient. Jo crec que sí, que és molt ferrer, això, de la part del meu pare. La meva iaia ja tenia molt sentit de l'humor, el meu pare també, però és molt familiar, però no me n'adono. Sí que me n'adono de petita, que ja em veig una mica diferent de la resta, sí. Però no sóc conscient. I tampoc sóc conscient que això es pot explotar d'aquesta...
2: I en una família de metges, sí. hi ha humor negre amb els pacients, una mica? Ui, aquest no conto que vingui més.
3: És que era... En el nostre cas és més... Era pediatria.
2: Amb
3: els nens...
2: L'humor negre és més complicat.
3: És més complicat. Aquí el negre eren les caques, que estàvem dinant a casa, llavors sonava el telèfon i el meu pare o la meva mare preguntaven, i com fa les caques? I això passava sovint,
2: Hòstia.
3: Però no, humor negre amb les criatures és un pèl més difícil de fer-ne.
2: Deies que t'agrada poc treballar i, bueno, he sentit en alguna entrevista que has explicat que has tardat 4 anys a escriure aquest llibre, que al final, perquè l'editorial et va dir tu, fotem-ho...
3: No, molts més. Però
2: més perquè, encara?
3: Molts més, sí, sí. Però no, però perquè el tenia al cap i no acabava de sortir-me, ni vaig ser jo qui vaig demanar a l'editorial que em posés una data. Ja saps que funcionem nosaltres a la nostra professió, funcionem molt per dates de lliurament.
2: Sí, que és veritat.
3: Si no hi són...
4: I ens la saltem, també.
3: Jo sóc poc, de saltar-me-les. Jo he sigut sempre amb això molt complidora. A mi de fet, la meva editora, quan li vaig entregar el llibre a l'octubre, que és quan m'havia dit, em va dir, però si ja el tens tot, dic, home, em vas dir a l'octubre que el tingués.
4: Clar, doncs
3: vull dir que jo amb això sí que sóc complidora. Però si no tinc data d'entrega, jo em dedico molt a la contemplació. Llavors, mentrestant, estic contemplant.
2: Hi ha una cosa del llibre que m'ha agradat molt, que no és que estic... En el llibre no contemples ni divagues gaire, vas molt a l'idea,
3: sí,
2: vas
3: clar,
2: molt al gra. Sí. És pam, pam, pam, això és així, així i això.
3: Jo ho faig bastant en general a la vida i amb l'escriptura molt, m'irrita molt aquests, i com amb les pel·lícules que són llargues sense sí. necessitat, les obres de teatre que són llargues sense
2: em
3: necessitat.
2: Em vaig despertar i un aire de brisa
3: no,
2: que em recordava...
3: No puc suportar-ho. I la lectura que a mi m'agrada és la lectura que va molt al gra. Jo he llegit molta poesia, sóc molt amant de la poesia, llavors tot el que pugui sintetitzar i dir-ho amb menys...
2: Millor.
3: Sí, també un respecte pel temps de la gent, perquè jo el meu l'utilitzo per divagar, però la gent té coses a fer, llavors no l'entretinguis.
2: Aquesta cosa d'anar al dret potser sí. És el que et dona també aquesta imatge de persona una mica seca i distant, de que les cantes directes... I...
3: Sí, però perquè jo trobo que tenim un funcionament vital molt absurd, no? I estem... Però tampoc és escollit. Jo sóc una persona que no sé per què no tinc molts filtres. No m'he esforçat en tenir-los,
2: yeah.
3: Això és veritat, no m'he esforçat. O sigui, és una mica, en aquest món ja hem d'encaixar en molts llocs d'una manera molt forçada, hi ha d'haver un espai que pugui ser una mica tu.
4: A mi sempre m'has tractat bé.
3: Sempre.
2: Sí.
3: No, és que jo tracto bé la gent,
2: A mi també, a mi
3: no.
4: I hem parlat, de poesia, fins i tot.
3: Sí.
4: I de Rosalía de Castro.
3: També,
2: mira.
3: També, imagina.
4: Imagina.
2: Quines trobades més rares feu.
4: I hem tingut converses, vull dir que...
3: Bueno, final... és que amb aquest parell ens vam conèixer quan tots érem molt més joves.
5: Érem molt més joves.
2: Ah, sí? On
3: sí, perquè nosaltres vam coincidir a l'hora del pati, a RAC1, amb l'Albert Tom, molt als inicis de...
2: Poder estem parlant massa de RAC1 ara, ja, eh? I que ja està bé, hi ha bona relació i tal, però poder ja estem poder massa, ja. No sé. No, seguiu.
5: Any 2000.
3: Com va començar tot.
5: I fa 4 dies.
3: Sí.
5: Hòstia, sí. Estàs igual, tu, per això, Nats.
3: Tu no.
5: No.
4: És aquest filtre.
5: És el filtre que dèiem, saps?
3: El no tenir filtre.
5: És això el que em fot ràbia, saps?
2: Ostres, potser ens faltaria una mica als catalans, això, de dir-nos les coses més a la cara, sense tants filtres.
3: Els catalans ens falten moltíssimes coses. No començaré a fer una llista, perquè tots les tenim al cap, però sí, una mica més de... Una mica menys de cursileria. Jo sóc molt... Tinc una lluita personal contra la cursileria, que és un estat en el que actualment, no sé per què, és impera molt, no sé si és una moda de mòbils o el què, però hi ha molta cursileria. Llavors jo lluito bastant en això, llavors sembla que jo digui les coses molt bruscament, però en realitat es diuen d'una manera molt cursi. No és que jo les digui tan bruscament.
2: És veritat.
3: Qui diu cursi diu que carrinclona, que és una paraula més catalana i carrinclona.
2: Doncs deixa'm dir-te que l'esperança és zero, eh? Perquè
3: totalment,
2: jo vaig
3: no,
2: deixar les meves filles a l'escola al dematí i Déu-n'hi-do. Ah. Hi ha gent
3: no.
2: Deixen la canalla jo... que sembla que vagin a travessar l'Atlàntic, eh?
3: Totalment, sí. No, jo això és insuper. Això ja et dic que no vaig als bars ni surto pràcticament de casa, avui he sortit per venir aquí, però bueno, ara hi torno a ficar-m'hi.
5: Tens un túnel per entrar-hi?
3: Eh?
5: La sensació és que entres un túnel, no?, i t'amagues allà.
3: Pràcticament. Tinc un pàrquing una mica Batman.
2: Ja
3: pujo a dalt per no trobar... I si em trobo veïns, cosa que espero no trobar-me'n gaire, ja ho passo malament.
2: Sí, però fas pinta de... És una mica un paper. T'exageres a tu mateixa. Jo crec que fas pinta de ser dins dels cercles íntims d'amics de les divertides.
3: Això sí. Això sí. I a més jo tinc un cercle molt íntim d'amics.
2: Que som tres.
3: Que són
4: dos
3: i mig, perquè n'hi ha un que està malalt. No sabem si arribarà a final d'any. No, sí que és veritat, amb això sí. Sí, és veritat que... Sí, home, al final... aquest personatge el faig molt a fora. En aquest llibre jo he explicat moltes intimitats. Jo no he parlat mai pràcticament de mi, ni de la meva vida, ni ho continuaré fent, diguéssim. Aquest capítol de la vida i aquesta situació sí que m'ha semblat que era interessant d'explicar, perquè forma part de la vida de tota una generació, una epidèmia...
2: No ho hem explicat gaire, que és veritat, perquè jo he donat per fet que... Perquè ha sigut un èxit, quarta edició,
3: el llibre. Sí.
2: 10.000 exemplars venuts... El llibre parla bàsicament de la mort del teu germà, que tenia problemes amb les drogues, i de la perspectiva que té el germà, que no se'n parla mai, no? Que normalment es parla dels pares, com ho viuen...
3: Exacte, i del propi ionqui, diguéssim, però aquí és la visió d'una germana petita que veig, jo des que tinc consciència ja veig el meu germà enganxat a les drogues, amb una dècada que van ser la dels 80-90, que va ser una epidèmia dels heroïnòmens molt brutal, no? I és una història que hem viscut tota una generació de molt a prop i de la qual ara se'n comença a parlar una mica, però que hem guardat molt cap endintre, entre altres coses, perquè tenim molts traumes respecte a aquesta història.
2: Hi ha com dues etapes, no? La Guerra Civil, que els avis no n'han parlat mai, i els 80, que hi va haver tot el problema de les drogues, que també els pares no n'han parlat mai.
5: Era tot arreu, era tots els pobles de Catalunya.
3: Sí, sí, a tot Catalunya.
5: Parles d'això i me venen molts noms al cap, d'arbúcies, de gent que...
3: Totalment, i l'altre, fa poc, de fet, vaig estar amb el sud, que jo vaig més al sud, parlant amb gent de pobles i tal, i clar, explicaven la dificultat encara més en un poble en el que tothom es coneixia i com s'intentava amagar aquella malaltia dient que tenien una altra cosa, no? Molt brutal, va ser una època molt brutal. I aquí, aprofitant que explico això, explico una mica més de la meva vida, però no sóc una persona que li agradi tampoc exhibir-se molt amb lo seu.
2: T'han arribat testimonis de gent arrel del llibre?
3: Contínuament, és al·lucinant. Jo sabia que era un tema del qual se n'havia parlat molt poc, sabia que era un tema que la literatura catalana des d'aquesta perspectiva no tenia res escrit, però és al·lucinant la quantitat de germans i germanes que m'estan escrivint cada dia, donant-me les gràcies, la qual cosa jo he arribat a plorar d'emoció de la gent, com t'agraeix que hagis explicat, perquè és un llibre que parla molt de les emocions i moltes emocions de les quals costa molt parlar, i és la vivència de la vida de moltíssima gent, no? I això és molt, molt emocionant, poder escriure tu el que molta gent sent, no?
2: Natza Ferrer, ara estàs a l'estat passant, també.
3: Sí.
2: Una etapa que, quina, també, què? Quan la deixarem, també?
3: Mira, no m'ho facis dir, jo espero que em deixi ell a mi.
2: Sí, estàs còmoda?
3: Sí, estic còmoda.
2: T'agrada presentar l'estat passant, sí.
3: Sí, estic còmoda perquè tu saps que la feina que ens comporta també fer l'estat passant, jo estic còmoda perquè treballo poc.
2: Clar, és fàcil. Vas allà, et diuen una mica...
3: I m'ho passo molt bé. En general, tinc molt bona relació amb els companys que em toca treballar, amb alguns més que d'altres, no direm noms, però des de que no hi ets tu també anem millor.
2: M'ho imagino. Jo vaig marxar perquè ja ho veia que feia nosa, també.
3: Ja ho veies, que allà es creava, arribaves tu i es creava una tensió.
2: Una tensió, perquè els de vestuari estaven atabalats perquè jo venia amb la meva roba de casa, tothom s'atabalava.
3: Exacte, amb aquelles samarretes. Llavors, per això, des de que tu has marxat, allò s'ha tranquil·litzat una mica. No. Estic molt còmode, la veritat. És que m'ho passo bé. Sí que és veritat que això de la tele és una mica més emprenyador a nivell del...
6: Molt emprenyador.
3: Sí, la ràdio és molt més pràctica.
2: És més fàcil, és més fàcil. Aquí ens fem complicar la vida, posar-hi càmeres, és un programa de ràdio, però ens hem atabalat també.
6: Jo faig veure que no les veig.
2: Sí.
3: És el millor, perquè si estàs pendent...
5: Com que no ens maquillem, això a mi em treu molt de pes de sobre.
2: Sí que és veritat.
6: No ens maquillem?
5: Tu vas maquillat? No m'havia enterat.
6: Clar que ens maquillem.
2: Oita la Mercè, els llavis, que portes amb els seus aquests llavis.
6: La Mercè i jo sempre...
5: Ara hi ha un moment que m'he quedat mirant dient... Hòstia, ens maquillem? Saps? Hòstia, no hi passo mai.
6: Clar que ens maquillem.
7: No, jo em pinto els morros i després li foto uns polvos al Xuri.
5: Uns què?
7: Els trens lúcids.
2: Natza, amb la Judit Martín coincidiu o no? Encara l'està passant?
3: No, ha sigut el pitjor d'aquesta temporada.
2: La llàstima.
3: Sí,
6: Judit.
3: Sí,
6: La Judit la pitjor?
3: No,
2: que no coincideixen.
3: Ha sigut el pitjor que no coincidíssim amb la Judit, perquè a més també aprofitàvem per veure'ns. I ara la Judit, que ja saps que s'ha fet estrella de cinema.
2: Home,
7: Sí.
3: Està dalt de tot, és molt difícil...
2: Ja no agafa el telèfon. Ja,
3: no agafa el telèfon, pràcticament no agafa el telèfon. I això em sap molt de greu perquè... amb la Judit, amb el podcast aquell que fèiem...
2: El nou paradigma
3: van crear una amistat molt interessant i la trobo a faltar, la veritat. És que de fet, estem plantejant-nos fer un especial per quedar.
2: Fer un nou paradigma
3: especial per poder veure'ns
2: per una
3: estona més llarga. Sí.
2: Molt bé.
6: Home, Feixades, fes hi alguna cosa.
5: Sí, home, voleu venir al festival?
6: Veniu, ajuda.
5: Ja us ho munto jo,
6: Has d'ajudar aquí, Feixades.
2: Escolta...
3: Ja en parlarem. Fa
2: uns mesos també va ser una funció al Molino?
3: Sí.
2: T'hi veus aquí, també, o no?
3: Sí. De vedet?
7: Amb plomes o sense plomes?
2: No. Amb un espectacle xerrant, diguéssim.
3: Sí. De fet, també estic pensant en fer alguna cosa una mica més llarga. M'ho vaig passar... Vaig patir molt la prèvia,
2: Sí?
3: Molt, sí. Això sí que he de dir que la vaig patir. És de les coses que em va posar més nerviosa. Però aquesta cosa que ens passa, que un cop ja ets a dalt de l'escenari...
2: Home,
5: no
3: ho creies. Ja se me'n va anar tot. Però la prèvia, sí, la meva dona, no sé si em deixaria repetir-ho, perquè la prèvia la va patir molt.
2: Que marxi ella de vacances 15 dies i tu prepares l'espectacle nou i ja està. I venim a veure el teatre, també.
8: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
2: Natza, una paraula i tres definicions. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa ral de vinyó, gentilesa de...
8: Vera!
2: La paraula d'avui és llucar. Llucar. Ah, llucar. So que fan les gallines, sobretot quan ponen els ous.
9: Tinc les gallines ben bé al costat de la meva habitació. Són el millor despertador. Cada dia a les 6 en punt es foten a llucar i em desperten.
2: Bé, llucar. Contractar un cotxe per utilitzar-lo temporalment i retornar-lo al seu propietari o a l'empresa que ofereix aquest servei.
5: Quan el Barça va guanyar la Lliga, vam agafar l'AVE cap a Madrid i allà vam llucar un cotxe per anar voltant pels carrers cridant Campeone, Campeone.
2: O C, llucar. Saber veure, copsar el sentit, l'essència, la qualitat d'alguna cosa. Saber copsar les coses amb intel·ligència.
10: M'ha deixat prenyada i ha cardat el cap amb tots els calés. La iaia ja el va llucar de seguida. Ja m'ho va dir que era un fill de puta.
2: A, B o C?
3: C.
2: Correcte!
5: Sí, senyora.
2: T'emportes a la llangonissa, llucar.
3: Em fa molta il·lusió.
2: La llangonissa?
3: Sí, sí, sí, sóc molt de llangonissa.
2: Doncs endavant, escolta.
3: Sí, sí.
5: Ara però sortiràs poc de casa.
2: Ja està.
3: No es... El que em duri la llangonissa...
5: La llangonissa tancada a casa.
2: Avui dediquem el capítol al setrill.
6: Setrill,
2: xuriguera. Només ho dius tu.
3: Setrill.
2: Mercè, el setrill.
10: El setrill. A veure, hi ha els que tenen la forma clàssica, sí, no? La de sempre, que és que aquest és l'original.
2: Sí.
10: I antigament eren de ceràmica. I normalment el que era de vidre era el que estava reservat a les classes més benestants, mira, no? I ja durant el segle XIX ja es va popularitzar i ja va ser de vidre tot arreu.
2: Uh-huh.
10: I després n'hi ha un que s'ha fet molt famós, que és el setrill antigoteig.
2: Ah, sí?
10: El coneixeu?
2: Aquest de vidre?
10: No? Uh-huh. Sí.
6: L'Erlenmeyer. Sí. Eh? Erlenmeyer.
2: Hòstia, Erlenmeyer. Això em sona molt de química, quan feia batxillerat.
10: Sí.
2: Agafeu l'Erlenmeyer...
6: Sí, exactament, aquell pot de vidre que era ample de baix i estret de dalt, que
2: sí,
6: semblava un setrill.
2: Allò es diu Erlenmeyer?
6: Erlenmeyer.
5: Doncs a mi això va fer pensar en un central del Bayern de Múnich.
2: L'Erlenmeyer.
5: Pitxeu l'Erlenmeyer, tio, és molt
10: boníssim. Doncs el setrill aquest, que sembla un Erlenmeyer, que sembla una proveta d'aquestes de laboratori,
2: sí,
10: de dalt surt un broc corbat,
6: sí,
10: que és el que... Amb vidre, també, i això... ho va inventar un català.
2: Què dius?
9: Visca Catalunya!
5: Amb aquest va molt bé perquè no degota.
2: Sí, el dir-ne
10: no?
2: Setrill antigoteig ja
10: sí,
2: es donava per fet, també.
5: Sí, però igual hi ha gent que no ho entén.
2: Sí.
10: Clar, clar. S'ha de subratllar tot una mica. L'inventa el 1962.
2: Us està mirant amb una cara a tots dos.
5: Fa 25 anys que els conec i són idiotes igual.
3: Això està bé. Almenys no sorpreneu per altres coses.
10: L'inventa el 1961 un dissenyador de Banyoles, que era en Rafael Marquina.
2: Rafael Marquina.
10: Un setrill que ha donat la volta al món perquè, mira, és que se n'han fet moltíssimes còpies.
2: Uh-huh.
10: Còpies que el dissenyador no n'ha rebut ni un sol ral.
2: Què dius ara?
10: No, perquè no el va patentar.
9: Nois,
10: patenteu, home, catalans!
9: Hòstia. Això és molt emprenyador, eh?
10: Ah, sí.
9: Saps
10: sí,
9: que no sabria què patento, jo?
10: No. Bueno, primer has d'inventar alguna cosa, juri. Sí,
9: ja. Què invento, jo?
5: No, res. Deixa estar, no, estem bé així com estem.
3: No, sí, sí, no ho empitjor.
5: No,
10: a veure, no es va forrar, però el Rafael Marquina, pel seu setrill antigoteig, li van donar la Creu Sant Jordi.
5: Mira, era una il·lusió.
10: Sí, sí, el 2012.
5: Això és per lluir l'any, eh? Saps? Allò, soc Creu Sant Jordi, saps?
2: He cardat un setrill
10: ben
2: que no degota.
10: Ben pobre, com una rata, però amb la Creu Sant Jordi, tu.
2: No et paguen res per la Creu de Sant Jordi?
10: Això no ho sé.
2: No te l'han pas donat a Donatza?
3: No, però ha de ser de les poques, no?
6: Sí. Potser és... has de pagar, crec.
2: Ah, sí?
6: Perdoni, sí.
3: Sí?
6: Ho has de demanar, en tot cas.
2: Bueno, en riu tant.
3: Ah, ho has de demanar o tu han de demanar per tu, perquè queda lleig que vagis tu demanar.
6: És com la Wikipedia, que no ho pots editar tu mateix, ho ha de fer algú altre per tu. Va. Li comentes i
2: però
6: llavors t'escriu.
2: Has de presentar candidatura o el trien ells?
6: A mi em sembla que sí, perquè aquí són ells.
2: No mirar, ells no són l'Illa i els seus amics.
3: El govern de Torn.
10: Clar.
9: L'Illa i la seva mare.
5: Que no us trucari, eh?
6: No guanyarem pas.
5: Tu,
3: nota que aquí no li han donat a ningú.
2: A ningú,
3: perquè...
2: a ningú.
5: No em donaríeu pas la Creu de Sant Jordi.
6: Creu de Sant Jordi.
2: Què dius?
11: Però ho porto d'amagat.
2: Què vol dir que ets Creu
3: sí?
2: de Sant Jordi?
3: Oh,
2: no m'expliqueu això, Laia, per favor.
11: Laia? Se'n recorda, és com lo de... És com allò de Reus, si ho prefereixo no...
2: Explica.
11: Sí, tio.
10: Fica't en un jardinet,
11: no,
10: va.
11: Va, no us en recordeu, no, si no em coneixíeu. És la doble... Em vaig tallar els cabells d'aquesta manera i ja no se'm reconeix. Sí, però no, em deia Laia Gluck en aquell moment. No, la vida passada. No, no te'n recordes?
5: Tan jove...
11: Si ens coneixíem amb la Natza, no.
9: Què collons digueu?
5: Tan jove...
2: Tan fatal que estàs. De veritat.
10: Què has esmorzat avui, Laia?
11: Ja seríem el programa, ja després parlem, Natza.
3: Sí, però sobretot, perquè... No, pensa que jo estic en un moment que tinc molt dèficit de memòria.
11: Ja l'he vist, si t'has entrat i miraves i dic, ai, Ai, que no m'està reconeixent, no passa res, tranquil·la.
2: Però si té 15 anys, no pot tenir la cara de Sant Jordi.
11: No, no tinc 15 anys, prou ja, en tinc 22.
2: De veritat que de bufar se li ha anat el cervell per la flauta.
11: Fiqueu vosaltres en aquests jardins.
3: Home, bufar això que bufa, que és el dimoni, imagina't.
2: I lo bé que sona, és increïble.
3: Bueno.
11: Natza! Oi, oi, oi. Natza! Mira que m'emprenyo, sempre que feu comentaris així, jo no n'aprenc.
3: Segur que no, segur que en una altra vida ens hem estimat molt, però jo això que toques...
2: Bé, deixem-ho aquí.
11: Sempre que feu comentaris em segueixo indignant com el primer dia. Caig un neno i ficaria missatges per tot arreu.
3: Això és perquè ets jove, ja veuràs.
2: De les gralles que se senten pels llocs, no, és la que sona més.
3: És la que sona millor, la diferència.
6: Quatre notes boniques.
11: No.
9: Però és que jo no diria ni que...
11: Un monito de fèria, no, home, no.
9: No diria ni que és una gralla, vull dir que és preciós.
11: No, aquest és el problema.
2: Bueno, em deixeu acomiadar el programa, que fa estona que...
11: Sí que és una gralla, Xuri.
9: Què?
11: Sí que és una gralla, sona com una gralla.
2: Això ja us ho barallau després dinant. Vinga. Natza Ferrer, gràcies per venir a seure una estona.
3: Mama, gràcies, escolta quan vulguem.
9: El merder que has fotut en un moment.
5: Molt bé que estàvem aquí.
2: Fort aplaudiment per ella.

0: està sonant, Arnau?
1: Això que sona és el guitarrista i cantant australià Kevin Borick, amb una cançó publicada l'any 1977, que no recordo com es diu. Sí, aquí ho tinc, Going Somewhere.
0: Molt bé.
1: Resulta que quan era petit, en Kevin feia concerts improvisats a casa seva. Però quan era petit, eh?
2: Molt petit.
1: Pocs anys, sí.
2: Li va caure un setrill al cap.
1: No. El setrill el feia servir com a imitació de la guitarra.
2: Què dius?
1: Bé, no tenien exactament un setrill, sinó que el setrill que feien servir allà era una llauna d'oli, però l'agafava i intentava com fer bromes que tocava la guitarra. I en una ocasió els seus pares van veure aquest lamentable espectacle al pati de casa seva i van decidir que potser era el moment de regalar-li una guitarra de veritat.
2: Home, sí.
1: I van fer ben fet, perquè es va convertir en un dels grans guitarristes australians de la història.
2: Si veieu que el vostre fill toca el setrill, feu una mica d'impressió, una guitarreta, per barata que sigui, una guitarreta.
3: O això o pediatra.
2: Exacte. Escoltem Kevin Borick i tornem de seguida amb una història per passejar el gos.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la batalla de l'Ebre.

0: Avui us porto la Pepper.
1: La Pepper.
0: Que és, sí, ah. Sí, sí, que és un schnauzer de 9 anys i és d'en Rubén. Veiem-la.
1: A veure, la Pepper. Oh! Oh. No m'hi estiraria aquest sofà ni que em paguessin. Quin fàstic.
0: Però per què? Per la punta? Què et
1: no deixeu pujar els gossos al sofà. El gos ha de ser terra, el gos.
2: I el llit, home. Que no el posa
1: al llit. Cadascú es posa
0: el gos on li cap.
3: Sí. Eh? Oh, oh, oh.
0: Vinga.
3: Quina frase.
0: La Pepper
1: sí.
0: Dorm tot el dia al sofà, on sigui, i només s'activa a l'hora de menjar.
1: Com en Xuriguera.
0: Sí,
3: igual.
0: Una mica.
3: Igual.
0: És de Sant Antoni de Calonge, però originalment és de Panamà. Va néixer allà i va viure-hi 4 anys.
1: Té la doble nacionalitat.
0: Té la doble nacionalitat.
3: Com en Xuriguera. Doncs justament anem al lloc on va néixer la Pepper. Allà s'hi engega una de les obres d'enginyeria més grans que hagi construït mai els humans.
1: Avui passegem el gos per Culebra, als Estats Units de Colòmbia, que són l'actual Panamà. Som a gener de 1882.
4: Paio.
1: Què?
4: Culebra?
1: Culebra.
4: Culebra existeix?
1: Existeix.
4: No vols dir culera?
1: No, culera no, culebra.
4: A culera?
1: Culebra.
4: No t'inventis els noms,
1: no m'invento res, Xuriguera. Culebra és un poblet muntanyós i rodejat de selva situat a l'interior de l'actual Panamà. I hem vingut perquè s'hi construirà una infraestructura que canviarà l'economia global. El Canal de Panamà. Canal de Panamà.
4: Sí, sí.
1: Sempre la tele d'allà es diu així o no?
0: El canal de Panamà.
4: Vols el canal?
1: El canal
4: de Panamà.
1: Sabeu què és el Canal de Panamà, no?
5: Sí, sí, la tele.
1: La tele d'allà.
2: Ho acabes de dir?
1: No, és un canal marítim que travessa el país i permet que els vaixells s'estalviïn fer milers de quilòmetres. I de passada, per què no dir-ho, permet que els empresaris guanyin molts més diners.
2: Que així és perquè els empresaris guanyin més diners. Pa'lante!
0: Tira, tira!
2: Endavant les atxes.
1: La Pepper, la nostra gossa, està ben nerviosa. Una construcció tan faraònica és tot un repte. Del projecte se n'encarrega una constructora francesa que és qui ha guanyat la concessió.
4: No, ja és estrany que la concessió no l'hagi guanyat Ferrovial.
1: Mira, deu ser l'única, aquesta no. Aquesta
4: no li va tocar.
1: Aquesta no. Una obra així requereix molt finançament. L'amo de l'empresa, en Ferdinand de Lesseps...
4: És de la plaça Lesseps?
1: No, és el cognom. Es diu Ferdinand de Lesseps.
4: Ah.
1: És francès. Recorre centenars d'inversors privats francesos perquè cap banc es veu que no li deixa un duro, tu.
0: Ai, pobre.
1: No
0: li deixen. I per què no li deixen diners?
1: Perquè saben que el pressupost que ha fet és de pa sucat amb oli. És molt més baix del que toca i saben que l'ha fet tan baix per guanyar el concurs, conscient que després haurà de demanar més diners per acabar l'obra com cal.
2: Quin puta!
1: Sí. N'hi ha que també ho fan ara, això, eh?
0: No.
1: Finalment, en Ferdinand reuneix els diners necessaris i comencen les obres. Contracten milers de treballadors. Al començament n'hi ha 2.000.
4: Déu-n'hi-do.
1: Déu-n'hi-do, 2.000 treballadors.
4: 2.000, eh?
1: Però hi ha pics de feina que arriben a ser 20.000 treballadors.
4: 20.000?
1: 20.000 operaris.
2: Far de pagar nòmines, eh?
0: Sí, tu.
1: Bueno, aviam.
0: Què?
1: Nòmines, nòmines. Els treballadors d'en Ferdinand estan mig esclavitzats. L'IRPF és molt relatiu,
2: vale,
1: en aquest cas.
2: Vale, vale, vale.
1: Contracte mà d'obra barata, provinent del Carib, i els hi paga una misèria.
5: Bé, és un projecte que es cobra poc, però et dona molta visibilitat.
1: Home,
5: no, també.
1: El canal de... Tu saps el currículum.
4: Home, on t'has treballat?
1: El canal de Panamà.
0: Home, això ven.
1: No t'ha de faltar feina mai
2: no,
1: més.
2: Ets periodista.
1: Tu ets en la porta, vale, i també un nano a fer el Camp Nou, i te posa el currículum. Canal de Panamà... amb els ulls tancats.
0: Però ho tens al LinkedIn, això, no?
5: Exacte.
1: Sí.
5: Fas una publicació al LinkedIn i...
0: El LinkedIn, què és el LinkedIn?
1: El LinkedIn.
0: És molt igual, és igual.
1: És horrorós. Els treballadors caribenys es passen el dia amb el pic i la pala a les mans i ni tan sols descansen de nit, perquè la pobra canalla ha de dormir a barracons que semblen més aptes per gallines que no pas per les persones.
0: Ai, la Pepper aquí no s'hi trobarà gust, eh?
1: Que sapigueu que no tots els treballadors són caribenys, eh? També n'hi ha de francesos. Això sí, aquests estan molt més ben tractats, a diferència dels caribenys, que van bruts i vestits amb quatre parracs. Els francesos, tu... com un pinzell.
4: Bueno, els francesos són gent molt elegant, eh?
2: I nets. Foten un olor, els francesos. Hòstia.
4: Els olores.
2: Jo un cop l'any me'n vaig a Ceret.
1: A olorar francès.
2: A olorar francès.
4: Són catalans, allà.
5: Bon dia.
4: Són catalans.
2: Allà a mi me parlen francès.
0: I què fan?
4: Olor de baguet? Són catalans, els de Ceret.
0: Fan olor de baguet?
2: No. Oh, là, els hi dic.
0: M'encanten.
1: En fi.
0: Sí. És igual.
1: Mentre els treballadors caribenys s'hi esllomen de valent, els francesos no s'ajupen ni si els hi cau el llapis. Són enginyers i només dibuixen planos i donen ordres. De suar, no suen. A la Pepper se li estan entrevessant, eh?
4: Ja.
1: Anem a l'inici de les obres. Des de ben aviat que es demostra que en Ferdinand ha fet curt amb els pressupostos.
2: Ja es veia.
1: S'han entestat a fer el pas d'aigua, cavant un forat a terra, en comptes de construir una resclosa com li recomanen els enginyers.
0: I què és una resclosa?
1: Una resclosa. Són murs de contenció que fan pujar i baixar el nivell de l'aigua.
0: Clar. I per què no els vol construir?
1: Perquè és imbècil. I perquè és un garrepa. O sigui, prefereix collar els caribenys que no pas fer cas als que hi entenen.
0: Vinga.
1: I ho acaba pagant car. Resulta que perforar la terra acaba sortint molt més car que construir les rescloses. Tot per culpa del terreno, tu.
4: Senyor Francesc, escolti, que jo treballo en el cantó de la muntanya, que hi ha unes roques que tu les piques i no, és que costa molt de treballar. Són molt dures, saps? No puc.
1: S'han de rebentar milions de roques enormes. És una feinada terrible.
3: Jo he de fer d'aquest francès imbècil?
1: T'ho has de fer de l'imbècil, sí.
0: Per què?
1: Mira, t'ha tocat.
4: Bé,
1: però pensa que fas molt bona olor, eh?
3: Oh, vine a olorar-me, Fel! Esclar que són dures les roques, sí. Imbècil. Piqueu amb una mica d'esma, hosti. I a veure si rebenten d'una vegada.
6: Senyor Francesc, doncs jo treballo una mica més endavant i allà ens passa el contrari. Fots un cop de pala i et cau mitja muntanya a sobre.
1: Sí, com explica en Fel, hi ha una zona que és molt plujosa i el fang fa que sovint baixi mitja muntanya d'un sol cop de pala.
3: I des de quan això és un problema, nanos? Millor, acabarem abans, home.
6: Home, a veure, una mica el problema sí que és, perquè cada cop que fots un cop de pala, baixa mitja muntanya i enterra 3 o 4 treballadors. Vull dir que...
1: Aquests ja no els has d'enterrar.
6: No.
1: Ja estan enterrats. Tenim al davant el primer gran problema de la construcció del canal de Panamà. Per culpa dels despreniments de terra, s'estan morint molts treballadors.
3: A veure. Molts tampoc.
1: Home.
3: Algun, d'acord, però molts, de cap de les maneres.
1: Escolti, s'estima que durant els anys que duren les obres...
3: Què?
1: Moren 2.000 treballadors per culpa de les esllavissades.
0: Ah, aquí.
3: Quan som la humanitat?
1: La humanitat, molts, però a Panamà no eren tants, tampoc.
3: 2.000, bueno.
1: Heu de comptar 20 treballadors morts al mes, més o menys.
0: Ah, aquí.
3: Eren caribenys, vull dir que no sé... Tanta queixa.
1: Has d'esmorzar, que t'està tremolant el xoriço quan esmorzes, de la por.
4: Bueno, és que jo no sé si torno l'endemà,
1: Clar.
6: Home, què? No, és que... Res, que has dit... Estàs treballant i et tremola el xoriço, dit així. És molt lleig.
1: Bé, si aquests registres us espanten, encara hi ha un problema més gros. Més enllà de esllavissades, tempestes tropicals i el mateix perill que comporta la construcció, l'autèntica tortura pels treballadors del canal de Panamà són els mosquits.
4: Els mosquits.
6: Hòstia, mosquits. Home, un mosquit és emprenyador, però prefereix una picada de mosquit que no pas que em caigui la muntanya
0: són
6: sobre
0: pell. Malparits, els
1: doncs depèn, Perquè si el mosquit té una cosa és que és l'animal més mortífer del món. Pica a discreció i escampa malalties a dojo. Som en territori tropical, així que hi ha mosquits infectant tothom per tot arreu. Haurem de protegir la Pepper. Oi, Tols?
5: No.
1: Hòstia, ho emprenyen, eh?
4: Hòstia, quants mosquits.
1: Tenen un gust de conna de pernil salat.
4: Hòstia, sí.
1: Si et va parar a la boca,
4: Sí. No pots dormir, això?
0: No. Tenen gust de corna.
1: De corna de pernil salat.
6: Em foten unes picades de mi. Et quedaré un cop de puny, però si no que em piquis al cap.
1: L'arribada de mosquits comporta una epidèmia de malària i de febre groga. Dues malalties potencialment mortíferes, i més a l'època en què ens situem. Els hospitals s'omplen de treballadors infectats. Francesos, La majoria... es moren.
0: Hòstia, pobres francesos.
6: No em fotre pudor,
0: I els caribenys, què, no s'infecten?
1: Sí,
0: estan
1: no.
0: Acostumats?
1: I tant que s'infecten, els caribenys. També es moren, l'únic que ells no els porten ni a l'hospital. Ells els deixen morir a qualsevol racó. I vinga.
0: Vaja.
1: Els morts s'acumulen. Contínuament arriben noves carretades d'obrers per substituir-los. Però això només serveix per incrementar les xifres de víctimes. L'escabatxina és tan gran que no endevinareu mai el total de morts. No sé si voleu fer la porra, us hi atreviu o no?
0: 2.000?
4: 5.000.
3: 3.000
0: són molts,
4: 10.000.
1: La malària.
0: 10.000, on vas?
6: Boig, 10.000.
1: La febre groga i la malària...
6: 10.000, diu aquest.
1: ...causen 20.000 morts entre els treballadors del canal de Panamà.
4: Hòstia, fa vergonya dir-ho, això.
1: Surta uns 6 morts cada dia. 7 al dia si sumem els de les esllavissades.
4: Ostres, quina feinada que deuen tenir els de recursos humans,
1: Sí, noi. El més greu de tot és que, com us dèiem abans, els cossos dels treballadors morts sovint ni tan sols s'enterren. La majoria acaben enterrats en un marge i molts acaben colgats per la runa extreta de la muntanya.
6: Jo trobo molt lleig, això.
1: El què?
6: Tot això que has dit.
1: Deixar gent morta a l'obra?
6: Hòstia, per favor.
4: No em foteu bromes. No
1: conto que hagi passat mai aquí.
4: Foteu bromes.
6: N'he fet broma d'això?
4: És que
1: a molt respectar...
4: És patètic.
6: Amb molt respectar... Bueno, tinc instant de poques una història que va passar fa 1.000 anys.
4: No, 1.000 anys no.
1: No
4: fa tant.
6: A 200.
1: 1.888.
4: És igual. 20.000 morts, heu dit,
1: 20.000. Sí. No besties, Aquests, mira, hi ha cadàvers que s'utilitzen per fer negoci, també, que se'ls venen a les universitats perquè els alumnes facin pràctiques.
6: Això està bé.
1: Sí, noi.
0: Ostres.
1: I sabeu el millor de tot plegat? Doncs que resulta que tots aquests morts no acabaran servint per res, perquè quan es compleixen 9 anys de l'inici de les obres, la companyia d'en Ferdinand, el francès, s'arruïna i abandonen el projecte.
5: Perfecte.
0: Bravo, Arnau! Perfecte. Molt bé, ho has fet, això.
3: Jo no volia fer de francès. Perfecte. No vull tornar a fer mai més de francès.
1: El ridícul és enorme. El 15 de maig de 1889, dia en què l'empresa comunica la fallida, es destapen els disbarats que s'han produït en els 9 anys que han durat les obres. Música d'investigació per relatar... Mireu, es descobreix que l'empresa ocultava les xifres de morts entre les seves files. Només informaven dels que morien a l'hospital. Curiosament, tots eren blancs.
5: Vaja.
1: Es descobreix que en Lesseb subornava la premsa i així aconseguia que cap diari no publiqués les bestieses que hi passaven en aquelles obres.
4: Vaja.
1: I per acabar-ho de dubar, es descobreix que després de 9 anys de treball i 22.000 morts, encara falta per completar més d'un 70% de l'obra, tu.
0: Vaja.
1: Sí, sí.
0: Molt bé.
1: Des d'aquell moment, les obres queden aturades durant 15 anys. Durant tot aquest temps... La maquinària queda exposada a la intempèrie. Trens, tractors, perforadores i excavadores queden abandonats a la selva fins al punt que moltes màquines acaben sent engolides per la vegetació. Oh. Ara això sí que m'ha sabut greu. Veure una excavadora allà rovellada.
5: Sí, pobret. Sí.
7: Una tristesa.
1: Ah, condés.
7: Ho haguessis tenir tu.
1: Eh? Anem a veure si ha sobreviscut la nostra gossa, la Pepper, a la construcció del canal de Panamà. Qui ho decidirà, això, Mercè?
0: M'has de salvar les Nauser, aquest, eh?
1: M'has de salvar les Nauser.
3: Enric.
0: L'Enric, i d'on vens?
3: D'Igualada.
1: Enric d'Igualada. La vida d'un gos a les teves mans.
3: Ai, les Nauser de la...
1: Quan es descobreix la vacuna contra la febre groga, la malaltia que més morts va provocar en el transcurs de la història que hem explicat? A. Encara no s'ha descobert. B. A la dècada dels 90. O C. A la dècada dels 30.
3: Vale, sí, la dècada dels 30.
1: Els 30, la Pepper és...

0: No sabem gaire com ens ho hem fet, però afortunadament hem pogut tornar la Pepper de tornada a Sant Antoni de Calonge. Era tot un repte, perquè el més fàcil era que l'esclafés una roca que qualsevol mosquit amb mala bava li encomanés alguna merda. Però estigueu tranquils, perquè ja torna a ser a casa. I d'allà no se'n mou, eh? Mai més no pensa posar les potes a la terra on va néixer.
1: Clar, clar, clar.
0: Mai més a Panamà, la Pepper.
1: Que s'estigui Sant Antoni.
0: Ara.
2: Així està millor.
1: Ara.
0: I ui, el telèfon, ja l'agafo, l'agafo.
3: Seran les ceps, aquests.
0: Un segon.
1: I amb qui és, i amb qui és.
0: Ja l'agafo, un moment. Sí.
4: Nen?
0: Ei, mama, què?
4: Escolta, que te volia preguntar. Tu que estàs més per Barcelona, eh?
0: Jo, però si jo no hi vaig a Barcelona quasi bé ara.
4: Bueno, és igual, però coneixes gent important.
0: Ui, ja pots comptar, jo no.
4: Això del trenc aquest de la línia orbital, què això?
0: Què de què?
4: A veure, què en saps d'això, tu?
0: El que vols que sàpiga, mama, doncs el mateix que saps tu, el que surt a les notícies, el que diuen.
4: Tu creus que han de fer un trenc nou, ara?
0: Es diu trenc, mama, sense la C aquesta que hi fiques al final. Tren.
4: El trenc es diu trenc.
0: No, tren, sense C.
4: Tota la vida se n'ha dit trenc.
0: Bueno.
4: Escolta, tu creus que han de fer un trenc nou si els que hi ha ara no funcionen?
0: No sé, mama, ja els arreglaran.
4: Un trenc que anirà de Vilanova i la Geltrú fins a Mataró.
0: Bueno.
4: Qui vols que vagi a Mataró?
0: No ho sé, mama, gent.
4: Això s'ho fa a l'illa, eh? Perquè, sí. Com que viu a la Roca, sí. Saps? Es farà una estació allà a Granollers per poder anar a la platja amb trenc.
0: Què dius, mama? Si quan l'hagin acabat l'illa serà mort, ja.
4: Home, no, però si és del pressupost d'aquest any, no?
0: Sí, però va per fases, eh? Em sembla que s'acaba el 2041, falten 15 anys.
4: El 2041?
0: Sí.
4: Jo sí que seré morta.
0: Bueno, això sempre i quan l'Estat i Renfe compleixin els terminis.
4: Vull dir... Els terminis?
0: Sí.
4: Els terminis?
0: Sí, sí. Els terminis.
4: Què de...
0: Mama? Mama?
4: Els terminis són de l'Estat de Grècia.
0: Mama.
4: Aquí és bo.
0: Mama. Vols comentar alguna cosa més?
4: Perquè... Ai, que em mereixo.
0: Mama. Mama, és que he de penjar jo, que tinc gent. He d'acabar el programa. Mama, penjo, eh?
2: Ai,
0: que la perdem. Mama? Bueno, adéu, mama. Adéu. Fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El Partit Popular ofereix a Junts i al PNB un govern de transició sense Vox i la convocatòria immediata d'eleccions a canvi dels seus vots per fer fora Pedro Sánchez. És l'última oferta que ha fet aquest dilluns el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, per tirar endavant una moció de censura després dels últims escàndols judicials que afecten el PSOE. Feijóo ha dit a Telecinco que un govern monocolor servirà per, segons ell, netejar les institucions i posar les urnes.
2: Para convocar elecciones no necesitamos que Vox esté en ningún gobierno. Constituir un gobierno para activar la convocatoria electoral no se necesita que esté en ningún otro partido que no sea el partido mayoritario de la Cámara.
1: Feijóo s'aferra al fet que tant el PNB com Junts donen la legislatura per acabada, però fons dels dos partits subratlla que el seu no a Vox no ha canviat. Això calma el PSOE, que diu en veu alta que les investigacions judicials no són casualitat, i acusa Feijóo d'aprofitar-se de dreceres per arribar a la Moncloa. Montse Mínguez és la portaveu dels socialistes.
3: Que hay en el entorno de ciertas investigaciones intereses claros para derrumbar la acción de todo un gobierno. Que esto viene ya desde el año 2023. Que es que el señor Feijóo tiene una gran frustración porque en el año 2023 ya había repartido ministerios.
1: Malgrat que hi ha nervis per les novetats que puguin sortir dels casos Leire o Zapatero, la direcció ha tancat files amb la voluntat del president espanyol de resistir i arribar a l'estiu del 2027. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Josep Almirall.
4: Acord entre les institucions europees sobre la directiva per retornar immigrants als seus països d'origen o deportar-los a tercers països. El Parlament Europeu, la Comissió Europea i el Consell de la Unió Europea han pactat un text que endureix la política migratòria i avala el model de Giorgia Meloni de centres de deportació fora de la Unió Europea.
1: El govern libanès assegura que Hezbollah i Israel han acceptat un alto al foc després de les converses de Donald Trump amb Benjamin Netanyahu d'una banda i amb representants del moviment xinès del libanès de l'altra. L'escalada bèl·lica al front libanès era un dels esculls en les converses dels Estats Units amb l'Iran. Trump diu que continuen a bon ritme.
4: Els Mossos d'Esquadra vinculen el tiroteig en què va quedar ferida una nena de 10 anys a Badalona amb una pugna pel control del tràfic de drogues. Fons policials confien en una resolució imminent del cas. L'alcalde de Badalona reclama una reforma legislativa per afrontar aquests casos de violència.
1: La benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, que farà el Papa Lleó XIV, està prevista íntegrament en castellà. El Vaticà ha publicat el guió litúrgic del viatge del pontífex i el català perd presència respecte a la missa que va oficiar Benet XVI el 2010. La decisió ha generat malestar en alguns sectors del catolicisme català. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat un pla destinat a accelerar la construcció de grans infraestructures.
4: El govern impulsarà una aliança amb el sector privat perquè obres que estan projectades a 20 anys vista puguin reduir la seva entrada en funcionament a un termini de 6 anys. Aquest mecanisme actuaria en projectes com el desdoblament de la C-16 al Berguedà, la C-55 o les estacions de la línia 9 del metro. Illa ho ha anunciat a l'obertura de les jornades anuals del Cercle d'Economia.
5: Obres estratègiques per a la prosperitat, la competitivitat de les nostres empreses i la cohesió del país. Perquè el moment de fer-ho és ara, perquè tenim la capacitat i perquè el país ens ho demana.
4: El govern reservarà 3.300 milions d'euros per a aquest mecanisme público-privat. D'altra banda, durant la seva intervenció al Cercle d'Economia, el president de la Generalitat ha passat de puntetes pels casos judicials que esquitxen els socialistes i ha tornat a insinuar que hi ha en marxa una operació per derrocar els governs català i espanyol.
1: <t 'ha> Esports, l'Igualada ha situat l'empat a 1 a les semifinals de l'Hockey Lliga d'Hockey Patins contra el Barça. Els igualadins s'han imposat al Palau Blaugrana per 1-3 en el segon partit de l'eliminatòria.
4: A la Lliga de Futbol Sala, el Barça s'ha classificat per disputar les semifinals al play-off per al títol. Els blaugranes han superat per 4-6 el Valdepeñas en el segon partit dels quarts de final, amb remuntada inclosa. A les semifinals, el Barça s'enfrontarà al Movistar Inter.
1: El torneig de tenis de Roland Garros aquest dilluns s'han disputat partits de vuitens de final. Al quadre masculí destaquem les classificacions per a quarts d'Auger Aliassime, Berrettini i Arnaldi. I en dones ha avançat als quarts de final Sabalenka, entre d'altres, en contrast amb les eliminacions d'Osaka i Keys.
4: En ciclisme, els organitzadors de la Volta a Catalunya femenina han anunciat que la catalana Paula Blasi, guanyadora de la Vuelta, i la neerlandesa Marianne Vos seran les caps de cartell. La Volta es disputarà del 19 al 21 de juny.
0: Fins aquí les notícies.
6: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar...
7: La Rior visita papal 2010 va fer augmentar les visites...
6: I mentrestant el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
8: En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
6: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit. La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
9: Bona tarda.
0: Catalunya migdia.
6: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
0: Amb Òscar Fernández.
10: Cada dia a les dues.
6: I a partir de les tres...
10: L'espai de reflexió a la tertúlia.
0: Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
6: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
10: La tarda de Catalunya Ràdio.
11: I atenció, perquè avui arrenquem amb una notícia que barreja una gran diva, el recinte més important de l'òpera i una mentida. L'actriu Judit Martín ha revelat que fa uns anys el director de teatre Lluís Pasqual hauria suplantat la identitat de la soprano Montserrat Caballé.
12: Aquesta veu no és de ningú.
13: Hi ha persones que tenen la necessitat de situar-se al centre narcisista.
12: Quina història, mare de Déu.
10: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
11: La millor hora del dia.
14: Brava per l'equip de la tarda.
12: És increïble.

0: Ha arribat el moment d'obrir de bat a bat les portes de la ràdio pública per investigar a fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. I com sempre, part de la solució es diu Fran Domènech, molt bon dia.
1: Bon dia, Elisenda Carot. Com estàs?
0: Està vostè?
1: Saps que venen setmanes de grans esdeveniments històrics? Entre altres, visitar el Papa, per exemple. Que coincideix també amb els exàmens de selectivitat per accedir a la universitat. El que passa que des de fa dies s'està coent un altre esdeveniment, no està confirmat, ni molt menys. I simplement s'han posat algunes llavors i, de fet, en aquest programa van començar a posar-se algunes llavors perquè vam descobrir que teníem tot d'oients
0: molt fort, això,
1: que seguien la solució en directe des de Londres.
0: Em sembla tan fort.
1: I van començar a identificar-se entre ells mateixos. Ah, doncs jo també l'escolto des de Londres.
0: Molt fort,
1: però hi ha fins i tot una noia que va proposar fer una trobada d'oients a Londres. Molt bé. Però és que aquest cap de setmana... Aquest cap de setmana hi ha un oient que també ens escolta des de Londres, que es diu Jordi.
0: Hola, Jordi. També un altre.
1: Es veu que s'ha trobat amb una altra persona...
0: Què?
1: ...en un esdeveniment al centre londinenc, que també escolta la solució.
0: Oh, no m'ho puc creure.
1: És a dir, dues persones en un esdeveniment al centre de Londres, no he demanat quin tipus d'esdeveniment era, dos catalans... S'han trobat parlant de la solució.
0: Em sembla meravellós. Imagina't el pròxim EGM, a no sé quants oients a Lleida, no sé quants a Tarragona, Girona, Barcelona...
1: Increïble.
0: I a Londres, allà uns valors d'outliers, de sobte, 50.000 oients a Londres.
1: Increïble.
0: M'encantaria això.
1: Allà s'hauria de fer la trobada, diu el Jordi, de 12 a 1, perquè
0: clar, és una hora abans.
1: És una hora menys, però demana als oients de Londres que proposin llocs per poder-ho fer.
0: Mira, proposem trobada a Londres dels oients de la solució.
1: Increïble.
0: Tots aquells que ens estigueu escoltant des de Londres, ara mateix per vosaltres són les 12 i quasi 9 minuts del migdia, en el vostre cas i en el nostre cas. Ens podeu proposar llocs, parcs, cafeteries, pubs per trobar-vos en aquesta quedada de La Solució versió Londres.
1: Increïble, The Solution.
0: Ai, per favor, oh my God. Va, el control tècnic, el mestre, l'Albert Joder, a la Peixera, la gran Susana Ortega, la Viena Gasa i l'Olivia Discipio. Si avui és dilluns, la solucionet es diu Estel Soler. Molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Com està vostè?
2: Prou
0: al·lucinant,
2: bé.
0: Amb això de Londres.
2: Jo vaig viure a Londres.
0: Ah, sí?
2: Tinc un amor especial a la ciutat.
0: On podríem quedar de Londres, amb els oients?
2: Jo vivia al sud, però clar, no sé si és el millor lloc per anar.
0: Per anar sense cartera, no?
2: Vaig viure uns patiments allà, també.
1: On podríem quedar, diu.
2: Sí, jo crec que s'hi ha d'anar. Jo crec que s'hi ha d'anar.
0: Ara no proposeu...
2: Encara som a temps de fer l'últim programa de temporada.
0: Exacte, mira, que ens ho paguin. Que se li pagui. Anem a Londres, a la Torre de Londres.
2: Perquè estem fent companyia als que van a Londres a servir cafès, com va dir aquell, eh?
0: Exacte, els expats d'ells.
2: Exacte.
0: Però que factura... Per sort, estan pagant allà, eh? Crec que estan pagant impostos a Londres. Jo, almenys, quan estava per aquelles terres, pagava allà. Va, que avui us dic això dels impostos perquè avui portem una solució pràctica. Avui, consultori sobre la declaració de la renda, ara mateix. Que cremin les línies. Estem en etapa de declaració de la renda. Teniu consultes, no sabeu com fer alguna cosa. 93-201-7474. Desgrava o no desgrava això? Què puc desgravar? El telèfon el puc desgravar si sóc autònom? No, si només truques a la teva jefa, sí. Ara sí, coles una trucada a la teva mare de 2 segons? Aleshores ja no, eh?
2: No.
0: Aquestes preguntes. 93-201-7474. Tindrem un dels millors experts, jo diria, de Catalunya, responent totes aquestes preguntes. El presento ja, perquè està fent un vídeo i estem preciosos aquí.
1: Perquè és l'expert del tema nacional. De
0: un aplaudiment molt fort per el millor gestor de Catalunya, David Bertrina. Molt bon dia! Com estàs, estimat?
1: Parla, David.
0: Ara has de parlar, per de fer el
3: David,
0: vídeo.
3: Doncs...
2: És que és youtuber i gestor alhora.
3: Se'm fa difícil fer-ho tot plegat, És que la meva mare, que m'ha dit grava un vídeo amb la Carot, dic, doncs ho farem ara.
2: Molt bé.
3: Bé, estem bé. Contents de baixar cap al cap i casal del país.
0: Molt fort, perquè avui en David Bertrina podeu entrar al meu Instagram, @elisendacarot, que veureu que he fet un repost d'una cosa que ha posat el David, que diu, bueno, ja baixo, però un ramat de vaques s'ha interposat en els nostres destins. Com has fet per moure-les, David?
3: És així, és així. Ha set arrencar de casa aquest dematí, preparat, ja veus que vaig ben...
0: Vas guapo.
3: M'he posat per baixar cap aquí baix, ben guapo, i m'he trobat les retencions típiques de muntanya, un grapat de vaques que havien decidit aturar-se al mig del camí. Però després d'una intercessió amb elles, hem fet petar la xerrada i al final, doncs, Ja veus que hem arribat aquí.
0: I
3: sense
0: per això
3: problemes.
0: El tenim aquí, en David Bartrina. Ell és gestor administratiu de la gestoria Bartrina, Carbó i Associats. On són? Doncs si els voleu buscar, a Sant Joan de les Abadesses. No només treballen amb gent de Sant Joan de les Abadesses, treballen amb gent de Molins de Rei, per exemple. Membre de la Comissió Fiscal del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya, en David Bartrina, Bartrina, Carbó i Associats, a Sant Joan de les Abadesses. Farem una cosa, com que va tan empolainat avui, en David. David, pengem una foto teva a la foto del WhatsApp, no?
3: En sèrio?
0: Voleu veure quina cara fa en David Bartrina?
3: Ara et farà com vergonya tot, eh?
0: En David Bartrina, si us hi fixeu, té cara. Pot ser un gestor enrotllat,
2: sí,
0: o pot ser un director de cine.
2: Ep. També.
0: Amb aquest look, eh?
3: Té una positiu, cosa. No?
0: Camiseta de puntets.
2: Jo el veig més crític de cinema.
0: Crític
2: més
0: de cine.
2: Sí.
0: Voleu veure
2: sí.
0: com és en David Bartrina? Doncs va, aprofiteu per fer les vostres consultes també a través del 677 38 77 19. Ens feu la vostra consulta respecte a la declaració de renda i de pas veureu el David Bartrina en acció. Què és? Començo per l'inici. Què és i per què es fa la declaració de renda, David?
3: Bé, doncs la renta, com diu la seva paraula, és un impost que grava, què? Doncs les rentes que percep una persona, tots aquells ingressos que tenim de qualsevol tipus, doncs el que fa l'Estat és que se'ns en emporta una part. A través de què? Del famós article 31, que estic segur que tots coneixeu, que diu «Todos contribuirán al sosteniment de les cargues de l'Estado».
0: Jo pensava que era Hacienda Somos Todos.
2: Sí,
0: és el resum,
3: també
0: no?
3: També li barregem, però com podeu veure és un tema universal. Tothom ha de contribuir, segons la seva capacitat econòmica, amb un sistema just, igual i progressiu i, sobretot, que no tingui un caràcter confiscatori. Sobre això es munta tot el sistema tributari de l'Estat espanyol, on la renta és un dels impostos més coneguts. Sí?
0: Que no és el que recapta més pasta, o sí?
3: Sí, jo diria que la renta el que fa és, a part de recaptar molta pasta, el ser tan universal a l'afectar tanta gent, probablement és l'imposta més famosa i més típic, no? Per altra banda, també, és, moltes vegades dic jo, és dels més complexes que hi ha.
0: Perdona'm, David, abasta molta gent.
3: Sí.
0: Tothom està obligat a fer la renda?
3: Bé, la veritat és que tots hi entrem dintre aquesta gran bossa, no? El que passa que el que fa la llei és establir uns determinats quòrums, o sigui, estableix unes xifres a partir de les quals no estàs obligat a fer la renda. El que no vol dir que no paguis renda, eh? És una gran diferència aquesta. Hi ha molta gent que es pensa que, com que no ha de fer la renda, no paga impost, no paga res i senda. No és cert.
0: Ah.
3: Sí, pot ser que t'estiguin fent una retenció. Posem el cas que sempre expliquem, no? Si perceps menys de 22.000 euros...
0: Mira, espera't, tenim un cas.
3: Yep.
0: Santi, bon dia.
4: Hola, bon dia. Mira, ahir amb Ràdio Macuto, això que la gent va comentant, em van donar una informació i volia verificar,
0: a veure,
4: perquè
0: a veure.
4: Em sembla estrany. Una pensió de 950 euros al mes, una pensió absoluta, sense cap més tipus d'ingrés, s'ha de fer la declaració de renda?
0: Estem parlant de 11.400 euros anuals. Entenc que 12 pagues, eh?
4: No, són 14.
0: 14.
4: De 950 no arriba a 14.000 euros a l'any.
0: D'acord. En aquest cas estem sumant 13.300 euros anuals. Doncs mira, et responem en antena. Santi, gràcies per trucar-nos, bonic. Una abraçada. Fins ara.
4: Gràcies.
3: Vinga, Santi, intentem-ho fer-ho senzill. Si percebem una pensió, qualsevol tipus de rendiment inferior a 22.000 euros, com dèiem, no estaríem obligats a fer la renta. Però... ull, recordem que si, a part de tenir la pensió, tenim algun altre tipus de renta, atenció, que llavors el límit baixa de 22.000 fins als 15.876 euros.
0: I per què això?
3: Sempre, perquè, de fet, el que preveu la pròpia normativa és la imperfecció del sistema. Què vol dir? Que si tu treballessis amb dues empreses al mateix temps, imagina que cobressis 10.000 euros de cadascuna, podria ser que efectes pràctics, com que perceps menys de 22.000 euros, es podria considerar que no. Sí. Has de fer renta, però no és cert, perquè ells saben que quan tens dues empreses, moltes vegades alguna de les dues pot ser que t'hagi retingut
0: menys del que toca.
3: Del que toca, perquè cadascú ho mira de forma independent. Per tant, algú que potser cobra 10.000 euros en un any no ha de pagar res a Hisenda. Però repeteixo, quan els assumem, què passa? La base puja i aleshores sí que estaries obligat a pagar. Per tant, diem-li aquest senyor, és veritat que no estàs obligat a fer la renta, li aquest senyor

0: A veure, tenim una altra consulta, que ara de seguida anem a l'Albert, però abans t'he deixat penjat amb un tema que em deies, és dels impostos més complicats de recaptar, em deies, David.
1: Més que recaptar, és la seva normativa és tan àmplia. Jo sempre m'agrada recordar que, si mirem, sabeu que Hisenda cada any fa un manual, en teoria, un manual senzill.
2: Senzill.
1: Mirava l'altre dia, aquest manual aquest any té més de 2.000 pàgines. Per tant, estreu d'acord amb mi que això mateix ja marca clarament, doncs una mica no, que no és tan senzill com ens volen fer veure.
2: Absolutament d'acord. De fet, a principis de... No sé si va ser el mes d'abril, un usuari de Twitter, en aquest cas fora de Catalunya, va fer ell com unes instruccions i es va inventar un programari i va tenir un èxit absolut, cosa que demostra el que jo penso de fa temps, que és que és zero pedagògic fer la declaració en aquest país.
0: Perdona, zero. Nosaltres que som autònomes, zero. Com que ja tenim gestor que ens ajuda a fer els IVAs trimestrals, aleshores dius, bueno, et pago una mica més i em fas, si us plau, la renda. Però si jo ho hagués de fer sola...
2: No, jo penso que qualsevol sistema, evidentment necessitem de gestors, però que qualsevol sistema que ens obliguen a fer-lo com a ciutadans hauria de ser absolutament pràctic i senzill. El que passa és que Espanya és un país on la gran majoria de polítics tenen professions que tenen a veure i possibles interessos com notaris, administradors, exgestors, etc. Per tant, jo hi veig un petit interès en complicar la mandanga i fer-nos passar pel tub.
0: A Pedro Sánchez vas, ja t'ho dic ara. Va, línies obertes. 93-201-7474 677-38-77-19. De seguida anem als whatsapps. Abans, però, l'Albert. A veure, Albert, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: A veure, quina és la teva pregunta, Albert?
3: Mira, la meva pregunta és la següent. A mi em van despedir mitjançant despediment procedent cap al juny de l'any passat. Llavors vaig cobrar una indemnització per despediment procedent, els 33 dies 24 mensualitats, i vaig pagar d'IRPF, em sembla, 1.600 euros d'aquesta liquidació. Però la pregunta és, i estic cobrant l'atur, la pregunta és, quan faig el borrador, jo diria que, bueno, em surt uns 3.000 a pagar. El sou era un sou una mica més del salari mínim, bueno, uns 1.400, una cosa així. Però em demanen 3.000 i pico euros. Jo diria que la indemnització per acomiadament està exempta d'IRPF.
0: D'acord, la pregunta
3: no
0: és... No em pengis, Albert. Et baixo el volum, però et vas responent en Bertrina i si et necessitem en algun moment puntual et torno a interpel·lar. A veure, David, què li diem a l'Albert?
1: Sí, l'Albert apunta bé, efectivament. Jo diria que... el que ha rebut com indemnització, efectivament, com que es basa directament en el que detalla el propi Estatut dels Treballadors, la indemnització estaria exempt. Jo crec que el que li ha passat a l'Albert és el següent. Va estar uns mesos treballant perquè probablement el moment que l'indemnitzen, en aquell moment es rescindeix la relació laboral, però fins aquell moment havia tingut una renda del treball. Què passa? Just en el moment que l'acomiaden, llavors... passa a cobrar de l'atur. I aquí és on crec que té el problema l'Albert, que probablement, que ho miri, però en el certificat dels ingressos que ha percebut en l'atur, els de l'atur no li han aplicat retenció.
2: Això és un clàssic, eh?
1: És un clàssic. És la imperfecció que deia jo abans.
0: Aleshores tu veus allà, m'invento, 800 euros o 900 euros, i ostres, perfecte, però clar, no t'han aplicat retenció, com a molt t'han aplicat un 2%, no? I després acabes palmant en la declaració de renda.
1: I recordem que llavors aprotem una altra vegada aquell percentatge, o sigui, aquell import que sempre diem dels dos pagadors, 15.876 i el segon supera els 1.500 euros, i crec que el que li ha passat a l'Albert precisament és això, dos pagadors, un dels quals probablement no li ha aplicat retenció.
0: Albert, com que et tenim aquí, és tan fàcil com que agafi
1: el certificat
0: no?
1: O sigui, les dades d'Hisenda ho veurà, probablement l'INEM, on posa l'import que ha cobrat de l'INEM, no hi tindrà retenció, només Seguretat Social.
0: Podria ser això, Albert?
3: Sí, però són, clar, són 6.000 euros, em sembla. No arriba a 1.000 euros mensuals durant 6 o 7 mesos. I una clar, això que em vulguin cobrar 3.000, trobo moltes propostes.
0: Home, però pensa que hi ha la part del gener fins al juny, que tu sí que vas treballar normal, i possiblement el que hi hagi passat allà és que no t'hagin retingut a la teva exfeina el percentatge que et tocava. Perquè això al final són, vull dir, són números comptats, eh? Saps què vull dir, Albert? Mireu, xequegeu, i si tens algun dubte, WhatsApp, el 677-38-77-19. Fins les dues som aquí amb tu, d'acord?
3: Merci.
0: Fins ara, guapo.
2: Sí, jo després, David, vull que ens diguis, tot i que jo sóc autònoma i tinc tots els espans del món, recordo aquells temps del Pistocè quan vaig ser assalariada, sustos, jo dic en castellà perquè em fa més riure, que podem tenir com assalariats. Un és aquest de l'atur, no parlar amb recursos humans i no mirar bé els contractes, o les famoses ajudes de la pandèmia, tot aquest tipus d'ajudes a les natalitats, quines trampes hi ha darrere això. Però vull dir una cosa, insisteixo en la pedagogia. Sincerament, i podem tractareu de boja, jo crec que hauríem d'ensenyar als instituts un mínim de gestió de les nostres economies, ensenyar a llegir contractes als adolescents que estan a punt d'entrar al mercat laboral, i més amb el desastrós món laboral que hi ha ara mateix. O sigui, hem de ser ciutadans educats.
0: Bravo,
2: en això.
0: Bravo. I a més, mira, sempre dic que sí, i perdoneu-me la turra, els que sou oients habituals de La Solució o que veníeu fins i tot de la tarda, eh? Després passen coses com... Què et paguen, fill? I et diu, 1.500 nets.
2: No.
0: Però com t'estan fixant un net? Si t'estan dient això, aleshores vol dir que el brut és 1.500 més un 2%. Per tant, et vindrà una hòstia de la declaració d'Hisenda fins a arribar al 20 i escaig. No pacteu sous mensuals en net, sinó brut anual, sempre.
2: Correcte.
0: Sempre, brut anual.
2: I un incís, els drets dels treballadors.
0: Perdona, perquè després et diuen, no, quantes pagues? Ai, no ho sé. O collons, no és el mateix, 1.500... ja estàs fent net amb 12
2: Totalment.
0: Pagues que amb 15, com hi ha alguns convenis que són de 15, no és el mateix, eh? Són 3 mensualitzats més.
2: Fins on jo feia, quan jo feia batxillerat, només s'estudiava una mica això i una mica en viatge neoliberal a qui feia l'assignatura d'econòmiques, no? Però els drets dels treballadors no s'expliquen. També he vist moltes piulades que tenen bastant d'èxit de quan tu t'ets acomiadat, quants dies tens per revisar aquell contracte, si l'has de signar ràpid o no, i em sembla que com a ciutadans hem d'estar informats d'aquestes coses, perquè ens prenen el pèl i a vegades quan ens despertem ja anem tard i ja no podem fer marxa enrere.
0: És una mica el pudor de, tampoc si no ho saps, tu en una carta de despido, que li deien abans, acomiadament, tu pots posar rebut no conforme. Però en el moment que tu poses no conforme, aleshores, en el futur pots demanar que t'ho arreglin. És ben bé això, David?
1: És exactament això. De fet, jo crec que estarem tots d'acord. Avui una mica ho fem, no? Es tracta de fer pedagogia d'aquests coneixements que jo estic d'acord. Jo, en una etapa obligatòria escolar, hi hauria d'haver algunes hores on destinéssim precisament a conèixer els elements essencials del que és el sistema tributari, tinguem present que és essencial per un país. O sigui, un país funciona gràcies al seu sistema tributari. Per tant, sí, i jo crec que es tracta això de que la gent vegi que és un món complex, no ens hem d'enganyar, jurisprudència, consultes, a més, en el cas de l'Estat espanyol, encara molt més perquè es continua això, les consultes, jurisprudència que va sortint, i això ens va matitzant les idees que teníem l'any anterior, no, potser no és la d'aquest, però sí que a grans trets la gent... Sí, jo crec que és necessari que la gent coneixi una mica més com funciona.
0: No, perquè, a més, després evitem també cunyadades, patiments i ensurts, tipus... Oh, aquest any a mi a la renta m'han clavat... No és que t'ho hagin clavat ara, és que la resta de treballadors potser, per compte aliè, els hi han anat traient mensualment. Uh-huh. L'altra cosa és que discutim que et gravin o que et descontin un 40% del sou. Això és una altra discussió. Uh-huh. Però així d'entrada tots palmem el mateix repartit en diferents mensualitats o al final quan has de pagar la renda. Tinc el telèfon l'Albert i la Teresa. Paciència, nois, que intentarem que entreu tots. 93207474 i abans, però, hem de passar pels whatsapps. Estem?
2: No, vaig molt ràpid. Jo crec que fins i tot la gent amb altes capacitats té problemes per entendre aquest llenguatge barroc, rococó, que ens fan servir. Jo, igual que les multes i tot el llenguatge administratiu, em considero una persona amb un cert nivell, no? De mitjana, ni que sigui. Quan t'has de llegir 6 cops allò, és que hi ha un problema de comunicació, perdoneu.
0: I que ens posem molt nerviosos.
2: Bueno, ens posem nerviosos, però aquelles paraules, això
0: sí,
2: es pot fer fàcil,
0: absolutament,
2: sisplau, per l'amor de Déu.
0: Absolutament. Va, al 677-38-77-19. Francisco, què ens diuen?
4: A veure, recordar que tenim la imatge de David Bertrina al WhatsApp del programa i està
0: tireu-li rebent. Tireu-li floretes.
4: Està rebent.
0: Que ve de Sant Joan de les Abadesses.
4: Està rebent fins i tot WhatsApps amb majúscules. Això quan t'escriuen en majúscules i posen guapot, això farà que quan tornis ja n'hi hagi vaques. L'Adela diu, jo ja he fet la renda i està gastada, que això també vol dir que l'ha cobrat i ja se l'ha fulminat. Per cert, la Remei diu que en alguns graus de formació professional hi ha l'assignatura formació i orientació laboral.
0: Veus? Ens agrada, Remei. Gràcies.
4: Suplir això que explicava l'Ester. Hi ha moltes preguntes. D'entrada, la de la Montse. La Montse diu, com hem de fer constar a la declaració de la renda la venda d'un pis que hem fet i que estava a nom meu, la Montse, i del seu germà. És a dir, que estava a nom de dos germans.
0: D'acord. La Montse hi posem i en pau. perquè ens aclarim.
4: Exacte.
0: Sí. Llavors, hi ha en Pau.
1: Doncs vinga, atenció, perquè aquest és un cas típic amb una alta transcendència, pot tenir una alta transcendència des d'un punt de vista econòmic. Recordem, a grans trets i en plan ràpid, quan ens venem un immoble, sobre què tributem? Sobre la diferència entre el valor que ens va costar i amb el valor de la venda. Repeteixo, eh? Si tenim un pis que l'hem rebut per herència o que l'hem comprat, té un valor, imagina't, 50, i ara ens el venem per 150. Doncs el benefici obtingut, atenció, això per Hisenda és un moviment especulatiu i tributa a la base de l'estalvi. El benefici que va des d'un 19 fins a un 30%. Important, molt important, perquè aquest element és la típica fiscalitat que moltes vegades la gent no controla. I, per exemple, deixa'm fer aquí un petit comentari, que és a dir, atenció amb els que acceptem herències. A l'hora de posar en el valor, sí, de l'herència i del pis que percebem com a herència, recordem que la diferència entre el valor que declarem en la pròpia herència i si se'l venem a posteriori, la diferència tributarà entre un 19 i un 30%. Per tant, ull a l'hora de fer les herències i a l'hora de posar els valors fiscals anomenats de referència, que darrerament s'utilitza.
0: Clar.
1: Perquè no podem ser conscients que igual estem acceptant... Això és que m'hi he trobat jo fa relativament poc amb un client. Fixa't bé, fan l'herència germans i...
0: Perdoneta, aturo aquí, en aquest punt. Fan l'herència els germans. Com estableixes el valor d'aquell immoble en aquell moment?
1: Molt bona. A tu el valor, hi ha un valor mínim, que és el que la Generalitat anomena el valor de referència, que el traiem del cadastre. Vull dir, tu pots posar el valor que tu vulguis, però si el poses inferior a aquest valor de referència que ara tenim, pita, i has de pagar igualment per aquest import mínim.
0: D'acord.
1: Aleshores, tenim tendència, doncs, com que és el mínim, declarem aquest com a valor d'adquisició. No, és valor mínim. Mm-hmm. Tu imagina't que agafem i valorem el valor que ens ha sortit és de 100.000. Però nosaltres tenim clar que en dos mesos ens el vendrem. I ens el vendrem per 200.000. Si deixem el valor fiscal, quan ens el venem tindrem un benefici de 100.000 euros. A on Hisenda se'ns emportarà una mitja de 25.000 en les nostres rentes.
0: Uau.
1: Però què passa en el cas dels fills? Moltes vegades, i depèn quines comunitats, i en el cas de Catalunya passa, ja tenim una reducció de 100.000 euros en l'impost de successions. Això vol dir que si en vez de declarar 100.000 de valor del pis l'augmentem una mica, sí, què farem? Disminuirem, acostarem més el valor de venda al valor que declarem en la pròpia herència. Mm-hmm. Per tant, el guany serà inferior. Només com en comentari, és un tema una mica complex, però donem aquest toc a la gent que estiguin a punt d'acceptar herències, que val la pena a vegades fer l'estudi d'acostar-se en el valor que declarem en l'herència al valor de mercat, perquè és el que tindrem present quan ens el venguem.
0: Clar. Sí? I si teniu dubtes, aneu a un gestor que sigui especialitzat en aquest tipus d'assessories. No us dic que aneu al David Bertrina, però si us agrada en David Bertrina, sapigueu que el trobeu a Bertrina Carbó i Associats de Sant Joan de les Abadesses, consultes també online. Aleshores, aquesta senyora que es deia Montse...
4: La Montse,
0: i el suposat germà Pau.
1: Pau, doncs el que faran és, en la seva pròpia declaració de renta, tindran el valor d'adquisició, no sé si ha dit que el havia comprat o els hi venia per herència, és igual, tindran un valor, el que van determinar en el moment de la seva adquisició. I ara el venen per un diferencial. Doncs aquest diferencial l'han de declarar en renta, a la base de l'estalvi, i tributaran això entre un 19 i un 30, depenent del benefici. Què poden tenir present? Atenció en el valor d'adquisició, i poden sumar, com a més valor, de quan el van comprar, despeses, si van pagar l'impost de transmissions patrimonials, si van pagar notari, si van pagar qualsevol despesa que tinguessin, augmentarà el valor d'adquisició. I la plusvàlua que pagarà l'Ajuntament se'l poden deduir. Per tant, la diferència és el que hauran de declarar en la renta, i sobretot que no se n'oblidin, perquè Hisenda està especialment receptiva amb aquest tipus de moviments.
0: Us demano paciència a tots plegats. Són moltes les trucades. Tenim a l'Albert i a la Teresa. Us demanaré també que les consultes siguin breus i així intentem donar-vos resposta per antena. A veure, Albert, bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: Gràcies per la teva paciència. Quina és la teva pregunta, Albert?
5: Mira, jo fa un any que soc jubilat. En principi se suposa que els jubilats també tenim aquell apartat que posa IRPF i ens treu un calés.
0: Sí? Sempre, això sempre. L'IRPF del jubilat.
5: L'IRPF que vosaltres, quan es diu col·loquialment, tothom en parla de rentes del treball. Evidentment nosaltres no treballem perquè, entre altres coses, si treballem i ens enganxen, l'hem llepat.
0: A menys que ara amb el canvi siguis autònom, que ara ens deixaran.
2: Ara et deixen autoexplotar-te més temps.
0: Però, en fi, la pregunta, Albert, respecte a l'IRPF...
5: La pregunta és, això és legal? Si que ho facin no vol dir que sigui legal.
0: Ai, amic.
5: Això és legal?
0: Doncs mira, et responc en antena, Albert. Insisteixo, gràcies per la paciència i per escoltar la solució. Una abraçada, bonic.
5: Gràcies.
0: Fins ara, adéu. És legal
1: treballar.
0: Que ens guardin aquest IRPF, que ens retreguin aquest IRPF, entenc que de la pensió.
1: Sí, de fet aquí podríem fer una petita tesi doctoral perquè darrerament segur que algú ha sentit a parlar de les mutualitats, sí, que precisament...
0: Mira, ara tenim la Teresa que ens farà una pregunta
1: doncs
0: de mutualitats.
1: Doncs és una part de la renda que s'ha acabat decidint gràcies al Suprem que no tributen, però sí. Més enllà que a vegades ens costa entendre-ho perquè algú podria dir, home, ara que m'he jubilat i estic cobrant una prestació que ve de quan jo he treballava pagat. I que ja havia pagat, sí, es fa difícil entendre perquè jo ara haig de tornar a pagar, sembla com que pagui dues vegades per la mateixa renta percebuda.
0: Sembla.
1: T'haig de dir que sí, s'assimila com una renta del treball. Hi ha moltes teories, moltes filosofies, però què en trauríem d'explicar tot un pilot de filosofies que al final Hisenda decideix que tributa igual que una renta del treball. Per tant, em sap greu dir-t'ho, sí que és veritat que per l'edat tens unes certes deduccions en quant al mínim personal i familiar augmenta, però tot i això passes per caixa,
0: per tant,
1: sigui jubilat
0: sí, legal,
1: o no estigui jubilat.
2: És que al final, avui hem portat el David aquí, tot i que la resposta podria haver estat tirada en bucle, Hisenda sempre guanya.
1: Sempre.
2: Això és així. I ja podem acabar el programa. Aquí.
0: Però mira, al final el David ho explica superbé. El que hem d'intentar és fer-ho bé perquè després no ens persegueixi Hisenda, que no ha de ser gaire agradable. Teresa, bon dia.
6: Hola, bon dia. Mira, aniré molt ràpid.
0: Endavant.
6: Jo soc dels que vaig treballar de l'any 67 al 78, entre tots els anys. Aquests els van pagar unes mutualitats i quan jo me'n vaig enterar, a primers d'any, sobre el febrer, vaig sol·licitar que em tornessin aquestes mutualitats que tothom cobrava. Uh-huh. M'ho van denegar perquè jo no feia declaració de renta. Jo no tenia necessitat de fer-la perquè estava exempta per la quantitat que jo cobrava. Uh-huh. Llavors ara tinc una pensió de jubilada de 936. Tampoc arribo enlloc. I llavors em van dir que jo no tenia ni a dret a cobrar res. Jo voldria que saber si l'empresa va pagar unes mutualitats per mi, com a tots els treballadors, i jo no em tornen res, doncs per quin motiu? Per què no he fet la renta? Si la faig aquest any, ara el juny, cobraré alguna cosa?
0: Molt bé, la pregunta és clara. Les mutualitats que va declarar l'empresa del 67 al 78, tu no has vist un duro. Pots reclamar alguna cosa, la Teresa, en aquest sentit?
1: Bé, Teresa, podeu reclamar, però em temo que el problema que tenim és un altre. Us explicaré en plan ràpid perquè ens entenguem. Les cotitzacions fetes en aquell moment s'han, a través d'unes sentències del Suprem i després de molts litigis, s'ha acabat definint que una part de la pensió que esteu cobrant, concretament la que fa referència a la que venia per part d'aquelles mutualitats, es considera exempta. Què vol dir amb això? Que la renta que molta gent que està trobant en l'actualitat, que està cobrant ara mateix, n'hi ha una part que fins ara es considerava que tributava i a causa d'aquesta modificació de les mutualitats, una part de la renta no tributa. De què dependrà? Mm. De moltes casuístiques. Depèn dels imports que s'havia cotitzat en el seu moment. On crec que teniu el problema? Que l'import de la mútua que s'ho restaria de la renta que percebeu ara com a pensionista, tot i aplicar-la, no fa que la quota, o sigui, la part que heu pagat d'IRPF, si n'heu pagat, us surti a tornar. Per tant, ull i molt important, el fet de que tinguis mutualitats, el fet de que et considerin, que et reconeguin que hi ha una part de la teva pensió que no tributa, que és aquesta part corresponent a les mútues, no vol dir que t'hagin de tornar cèntims. Per tant, dependrà d'unes casuístiques molt concretes, depèn dels imports, però no us estanyi, són bastant els casos que jo veig de gent que observo que les dades li surt aquesta part de mutualitat, però no li acaben de tornar res. Per què? Recordem que en la immensa majoria de casos, quan jo veig un jubilat que ha de fer la renta, normalment paga. Per què? Perquè el tipus de retenció que li apliquen és inferior al que li pertoca. Uh-huh. Per què? Segur que la Hisenda se'n recorda. Perquè, com hem dit alguna vegada, el càlcul, el programa que fa el càlcul de la retenció és a nivell estatal. Quan el portem a Catalunya, recordem que a Catalunya tenim la capacitat per poder decidir una part dels nostres impostos. I quan decidim amb el tipus, normalment ho fem a l'alça, motiu pel qual moltes vegades se m'enfaden certs jubilats perquè faig un joc molt xulo que a vegades els hi canvio a la comunitat i els hi poso et surt a pagar 500 euros i si estiguessis a Madrid te'n tornarien 200.
0: Home, tu estàs fent una fàbrica.
2: M'encanta!
0: Estàs fent una fàbrica d'independentistes.
2: Ui. La veritat, per davant.
0: Teresa, doncs em sap greu, sembla que la resposta és
6: sí, negativa.
0: Habitual.
6: Sí, no, sí, ja m'ho han negat. Jo la meva pregunta era si fas la renta ara en donarien alguna
0: cosa? No.
6: Perquè 936...
1: Però que miri.
6: 936 en 20 que cobro. Sí. De pensió, clar, no espero
0: res. Teresa, el David ha deixat caure que ho miri. Tu fes el borrador i a veure què et surt.
1: Sí, perquè amb les mutualitats, deixeu-me dir una cosa molt, molt, molt important. Hi ha molta gent que està deixant de cobrar un import important per renta perquè no sap que si fes la renta li tornarien gràcies a les mutualitats. Perquè aquest és un element molt important. Que tu no estiguis obligat a fer la renta no vol dir que si la fas no et tornin. Recordeu que Hisenda mai ens avisa si ens surt a tornar. Només ens avisa quan ens surt a pagar.
0: A pagar.
2: Amiga Hisenda. I a més, Hisenda és com aquell amic Perdó, que sempre... Rabino, que quan et deu diners no para de bombardejar-te missatges, però quan te n'ha de tornar té fins a un any per tornar-te. Sí,
0: aquells clàssics bisons que no tornen.
2: De veritat.
0: Teresa, gràcies,
6: bueno,
0: Mònica. Una abraçada.
6: Moltíssimes gràcies, he quedat molt bé, molt bé.
0: Gràcies.
6: Moltes gràcies.
0: Adéu,
6: moltes
0: Mònica.
6: Gràcies.
0: Adéu, adéu.
6: Adéu, bon dia.
0: Va, tenim
6: adéu.
0: El Jaume al telèfon, de seguida anem abans, però no vull desatendre el WhatsApp, que hi ha molta gent, sobretot els que esteu treballant actualment, només ens podeu escriure per WhatsApp al 677-38-77-19. Què diuen, Fran?
4: Mira, la Clàudia fa una pregunta sobre les criatures. Diu, com es desgrava un fill? Diu, la meva parella i jo fem la declaració per separat, l'hem posat tant la meva parella com jo a la declaració i pregunta, només ho pot posar un dels dos? I dius, David...
1: Estan casats?
0: Esteu casats?
4: Ostres, bona pregunta.
1: Mira, jo, si m'ho permeteu, partim d'una idea molt genèrica. Hi ha moltes, tantes possibilitats com unitats familiars existeixen avui en dia. Que
4: no
1: són,
4: estan casats, disculpa,
1: són diverses. Sí, mal. Si no estan casats, aquí la possibilitat... Podria ser inclús que la fes una, que se la imputés un i l'altre no. Però permeteu-me jo que sempre parteixo d'una base general. Per mi, quan hi ha convivència entre els progenitors, jo... primerament sempre analitzo la possibilitat de posar el 50% a cadascun. Per què? Doncs perquè d'alguna manera el fill és de les dues parts, com que hi ha convivència, i inclús els possibles drets que et donaria el fet d'aplicar una renda conjunta no la podries aplicar si hi ha convivència. Per tant, cert és que el tema de les unitats familiars són molt complexes, però quedem-nos amb aquesta idea. Prefereixo jo moltes vegades posar el 50% a cadascú, i per mi és el que més preval en una realitat i evites problemes. Ara bé, si un se'l posa i l'altre no, no tindria per què haver-hi problema.
0: Prou, respost, i m'agrada molt que aquesta oient està escoltant en directe per la FM, perquè ha respost molt ràpid, perquè si fos per internet hagués trigat un minut a dir que estan casats.
4: Sí, perquè normalment hi ha aquest
0: delay, no? Va, una altra pregunta i anirem a publicitat. Quina és?
4: Doncs mira, la pregunta és de la Montse i sobretot sobre el que ens podem desgravar i què no.
2: Ara,
4: hem fet obres al quarto de bany.
0: Ui.
4: Al quarto de bany. Hem posat pla de dutxa, antilliscant, perfecte.
0: I funciona bé, Montse?
4: Sí, això que ens ho digui també. Diu, aquesta obra desgrava a la declaració
2: aquesta
4: de la renda?
2: Aquesta no, però els peixets antiadherents que poses per
0: mira,
2: la llisca.
0: Mira, ara faré una cosa que sortiré parlant amb gent, d'acord? Però anirem a la publicitat, respondrem a aquesta oient i us donaré la clau d'allò adherent que heu de posar antilliscant a la dutxa.
2: M'encanta la Lisenda.
0: Que mai no se us desenganxa ni s'embruta. A la tornada us ho dic, va.
4: Vinga, va.
7: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
0: 19 minuts i posarem final, a punt i final a la solució d'avui. Avui estem fent un consultori sobre la declaració de renda. Sempre se'ns queda curt. I sempre hi ha una allau de trucades i sempre hi ha allau de whatsapps. Insisteixo, aneu agafant torn, al 93-201-7474. De seguida parlem amb tu, Jaume, que sé que estàs allà pendent. Al 677-38-77-19 podeu fer les consultes. Havíem marxat deixant-la votar amb una consulta que deia què ens podem desgravar. En aquest cas, parlava d'obres, eh?
4: La Montse, que s'havia fet obres al quarto de bany, havia ficat aquest plat de dutxa antillis i gairebé arran de terra i demanava si aquesta obra la podien desgravar.
0: Podem desgravar les obres de casa, David?
1: No podem deduir les obres de casa.
0: No podem fer res.
1: No podem deduir, tampoc ens podem deduir la hipoteca, ara recordem, no podem deduir lloguers, només en casos molt concrets a Catalunya. No, la veritat és que la capacitat de deducció que tenim és molt minsa i aquest de les obres queda un petit... Jo a la Montse li diria, mira, a veure si per rehabilitació a Catalunya hi ha un percentatge molt petit, però vaja, és difícil.
0: O vius en una finca del 1800 o no, Montse?
1: És difícil l'aplicabilitat d'aquestes deduccions relacionades amb la vivenda, perquè recordeu que això ja fa anys va canviar. La compra de vivenda no és deduïble...
0: Què vols? Què m'estàs mirant? No vols que digui res, això de la banyera, no?
4: Bueno, és que hi ha molta gent que està demanant.
2: Sí.
4: Està demanant a veure quina
0: ara
4: idea
0: flipareu.
4: Tens tu, que és molt còmode.
0: Flipareu.
2: Vinga, va.
0: Ojo, que l'Albert m'està posant música de Teletienda, eh? Teletienda l'Isabel.
4: Mira, d'anys 80, eh?
0: No, és infal·lible. Molts haureu provat aquella catifa que s'enganxa amb ventoses, oi? Si tens canalla, aquella catifa surt volant, la canalla sobre el cap...
2: Fongs.
0: Horrorós, la intentes desinfectar, que si lleixiu amunt i avall. Infal·lible. Sí. No hi trec res, eh? Hauria d'haver comprat l'empresa. Hi ha unes cintes, que són antilliscants, que la gent es posa a les taules de surf, o a les taules de paddle surf, o a les de windsurf, o inclús als vaixells, val? Que estan fetes com de cautxú, molt suau. Tu enganxes allò...
2: És rasposet.
0: No, però és resposet, a veure, doncs mira, de pas no et, et fas les pells del peu. Però no és, no és desagradable. Tu, si has anat amb una planxa de windsurf, saps que no. Ho enganxes. Jo, per exemple, vaig posar a ma mare, perquè jo dic jo i ho fa tot ma mare. Va venir a casa i em va posar tres tires d'aquelles enganxades al terra de la banyera i allà no has relliscat mai més ningú.
2: I tot i que això és prevenció de riscos, tampoc t'ho pots desgravar.
0: Exacte. I, important, però, no feu servir lleixiu per rentar-ho, perquè llavors s'engrugueixen. Fins aquí molt els bé. Consells de l'Hisenda Carot. Gràcies.
2: Molt bé.
0: Quantes compres d'aquestes de... Vosaltres poseu cinta antilliscant windsurf i us surt. I busqueu-la i poseu-la i em direu el què.
4: Mira, ara proposaria als responsables que... de l'Està passant que fessin una secció que es digués Elivenda, al canal de la Carot.
2: És la nova Lloll Beltrán.
4: Elivenda.
0: Perdona.
4: Teu set, Elivenda.
0: M'estàs donant idees per la temporada vinent de l'Està passant.
4: Mira, ja parla amb la gent. Va, amb el Pau. Va, amb el Pau Escribano.
0: Pau Escribano, tinc una idea, ara li escric. Sí. Va, a tot això, tenim en Jaume al telèfon. Jaume, bon dia.
8: Hola, bon dia.
0: A veure, quina és la teva pregunta, estimat?
8: Sí, aviam. Resulta que jo vaig heredar per part del meu pare una part d'un immoble que havia comprat el meu avi el 1912 a Barcelona. És una casa de pisos. I aleshores ara ja som 8 o 10 arreus, en total, entre els meus cosins i família.
0: D'acord.
8: Aleshores, ara estem en possiblement en la possibilitat, perdó per la repetició, de vendre'ns això. Quan jo vaig acceptar l'herència, la vaig acceptar per un import de 80.000 euros. D'això fa 18 anys.
0: Aleshores... Nano, no sóc gestora i palmaràs una pasta. Endavant, segueix amb la teva narració, Jaume.
8: Bueno, aleshores, clar, lògicament, una cosa de tants anys i un immoble a Barcelona es vendrà per bastants més cèntims, no? Aleshores, jo tinc una edat, jo vaig per complir, per fer ara 77 anys. Aleshores, ja sé que això tarifa la diferència, menys el cost anterior, i llavors també puc afegir alguna millora que s'ha fet a la finca, de la qual també tinc una altra pregunta, que hi va haver-hi una segona esposa del meu pare que va tindre l'ús de fruit durant 10 o 12 anys.
0: D'acord.
8: Aleshores, jo volia saber, més que res, si degut a la meva edat avançada, ja me'n vaig als 80 anys aviat, tinc alguna desgravació en quant a el que hagi de pagar.
0: D'acord. Desgravació, entenc, per la plusvàlua que suposarà l'adquisició de... va adquirir aquest immoble per 80.000 euros, ara la diferència de la plusvàlua serà bastant totxa.
1: És la seva vivenda habitual?
0: És la teva habitual, Jaume?
8: No, és un bloc de pisos, és un bloc de pisos a Barcelona.
0: D'acord.
1: Arrendat?
8: Arrendat, uns pisos sí, altres estan en reformes, perquè és un edifici que té 400 anys, la casa, en realitat. Sí. Aleshores, són 18 departaments en total, entre botigues i pisos.
0: Collons, tu, que ens escolta un gran tenidor, Jaume! No, ara m'ha fet il·lusió, collons, això?
8: Que som nou, hòstia, que som nou!
0: Nou grans tenidors?
4: No. Hòstia, que som nou!
0: Hòstia, que som nou, eh? Si això nou és germans, típic, eh? Nou hereus.
8: Nou hereus, clar.
0: D'acord, aleshores, la pregunta. És concreta, no, la del Jaume?
8: Les dues preguntes. Una és aquesta. A veure si jo, per la meva edat, tinc alguna desgravació especial en quant entre el 19 i el 30.
0: Val, d'acord, ja. Jaume, t'aturo. Anem a aquesta primer. A veure, aquesta desgravació que diu si hi ha alguna desgravació per persones que ratllin la 80. En aquest cas, 73. Estàs més al 70 que als 80, Jaume. Al 70. Què li podem dir, David? Ho està consultant ara mateix?
1: No. A veure... tributarà, passarà per caixa, sense cap mena de dubte, tingui l'edat que tingui, perquè aquí aquest no és un element important. Us haig de donar res, un parell de tips. Primer de tot, com bé dieu, teniu un valor d'adquisició de 80.000 euros, però atenció, que si l'heu tingut arrendat, aquest immoble, sabeu que en la renda, quan fem la declaració de renda, declarem lloguers, posem una deducció que és l'amortització. Doncs en aquest cas l'haureu de restar el valor d'adquisició. Amb això que us vull dir, que us podeu trobar que tot i que heu adquirit per 80.000, efectes pràctics pot ser que inclús aquest valor sigui inferior. Tindreu algun tipus de reducció per edat? Sí, el mínim personal i familiar augmenta. Com més edat tens, menys pagues, però gairebé no tindrà
0: no
1: cap tipus
0: específic,
1: de transcendència. Aquí l'únic que hauríem de mirar, i sí que deixeu-me fer un breu recordatori que hi ha gent que es trobi en el mateix cas però sigui la vivenda habitual, recordem que la transmissió de la vivenda habitual per majors de 65 anys no tributa. Molt, molt important. Aquell que estigui en un cas semblant a punt de fer el 65 i es vulgui vendre la que és la seva vivenda habitual pel motiu que sigui, se'n vol
0: no
1: comprar
0: tributa,
1: una
0: cosa,
1: no tributa. Per tant, esperem, tinguem present això.
0: Esperem, si estem en 64, sí. Esperem en 65.
1: Que llavors no tributarem.
0: Res,
1: no tributa res. Tanquem parèntesi. En aquest cas, com que no és per vivenda habitual, no tindreu cap tipus de reducció. L'únic que podríeu mirar, hi ha una reducció que recordo que podem aplicar en aquells casos que portem una part d'aquest cèntims que percebem a una renta vitalícia. És un producte financer molt concret, tens uns 6 mesos des del moment de la venda, és l'únic que tu et podries veure si gràcies a això podries tenir una certa exempció. Però no, la transmissió de qualsevol element d'aquestes característiques és un moviment especulatiu que va entre el 19 i el 30%. Per tant, no gaires bones notícies. Mireu això de la renta vitalícia, però no gaires bones notícies.
0: Abans deia, si és vivenda habitual, potser podria. Si ara en Jaume canvies i digués allò és la meva vivenda habitual, quant de temps ha de passar?
1: 3 anys. Molt bona pregunta aquesta.
0: Abans, soc una tramposa.
2: Jo entre vosaltres, jo no m'assento de res.
1: No, és que la Carot és mig gestora ja. Sempre ho dic gairebé, podria contestar ella.
0: No, perquè abans li preguntava, li diu, si és primera vivenda, és primera vivenda, vivenda habitual, tu et pots desgravar per ser primera vivenda, val? I jo li deia, hosti, que si empadroni, que si posi allà a viure, però clar, hi ha un període...
2: I has d'estar 3 anys.
0: Exacte, abans de poder fer servir aquestes deduccions de vivenda habitual. L'altra pregunta que ens feia el Jaume, que ja te la dic jo, si les reformes que es van fer durant l'ús de fruit de la exparella o parella del seu pare fa incrementar el preu de l'immoble, aleshores què passa aquí?
1: Sí, aquí el que vol dir Jaume és que no tant amb l'ús de fruit, sinó el que entenc jo, que el que ha passat és amb una finca tan antiga, i sobretot des d'aquell és el titular, doncs lògicament s'han fet un seguit de millores. Atenció, si són reparacions no, però certes
0: ascensor,
1: obres...
0: per exemple.
1: Si són, molt bona aquesta, si són obres que allarguen la vida útil o que li donen valor, aquestes sí que les podríem tenir present a l'hora d'augmentar què? El valor d'adquisició. Amb la qual com més alt és el valor de compra o d'adquisició, menys pagar pagarem d'impost. Per tant, què hem de fer? Recollir totes aquelles factures que tenim des del moment que vam heretar aquest immoble, i a partir d'aquí les computarem, veurem quines són les que podem considerar com aquesta millora i les assumirem com a més valor d'adquisició.
0: Resumint, perquè la gent ens entengui, si compres un immoble a 80.000 i l'acabes venent a 180.000, has de palmar aquests 100.000 euros, d'acord? Però si tu dius, escolti'm, des que el vaig comprar fins ara jo m'he gastat 80.000 euros amb l'ascensor, amb el pàrquing, amb el no sé què, doncs aleshores ja no serà tan gran aquest impacte. Sí? Ha quedat clar. Vinga, a veure, penúltima o última trucada, la Maria. Maria, bon dia.
9: Hola, bon dia.
0: Hola, estimada. A veure, quina és la teva pregunta?
9: Hola, David. I vosaltres de tots també. Felicitats pel programa.
0: No, no, aturem-ho tot. Sí. Diu, hola, David.
9: Perdón, què tal?
0: Hola, David, i vosaltres a tots.
2: Sí, sí, sí.
0: Ara mateix, la solució la presenta en David Bertrina.
4: Bravo! Bravo!
1: D'on és, aquesta senyora tan trempada?
0: D'on ets, Maria?
9: Home, de Camprodon, David.
4: Home!
0: A prop de casa seva.
4: És a prop de casa. Així segur, igual ens coneixem i tot.
1: Esteu consorciats.
9: Veus? Ja està.
4: Hombre, la Maria de Correus i tant.
0: No puc creure, això. Què està passant?
4: I ha estat a Correus de Sant Joan i tot, clar que sí. Ui, Maria, deixem-ho aquí. Deixem-ho aquí, que ara passarem vergonya.
0: A veure, Maria.
9: Però primer de tot ho volia demanar.
0: A veure, Foli.
9: Jo estic viuda i era funcionària. Llavors, jo crec que per ser viuda i funcionària a part i cobrat de dos llocs diferents, he de pagar més l'IRPF. Estic pagant el 21%, David.
1: Sí, sí, sí. Sí.
9: Quasi ve la quarta part, del sou.
1: Ho sabem, Maria. Són, de fet, varis els casos que tenim com aquest, on, tot i que podríem considerar que ve de la Seguretat Social, tu saps que una part ve de Seguretat Social, però l'altra ve precisament d'un altre estament, que podríem considerar similar, però que ve de la teva època, precisament, de Correus. Aleshores, tenim el problema dels dos pagadors. Cadascú mira per ell com si l'únic ingrés que tingués és el que paga cadascú. Què aconsello en aquests casos, Maria? Venir-me a veure, o agafem qualsevol gestor de la vora, sumem els ingressos que tenim en total i calculem el tipus mig. I què fem? Li notifiquem a cada pagador quin és el percentatge de retenció que volem. I amb això intentarem acostar-nos una mica més a la nostra realitat. Ara bé, això vol dir que pagarem menys? No. Pagarem el mateix, el que passa que ho pagarem de mica en mica.
0: I Maria sempre fa una miqueta menys d'impacte. Sí. Maria, ja ho saps, A veure el David Bertrina.
9: Ja t'ho dic. I moltíssimes gràcies per la informació que dones,
0: Una abraçada bonica. Fins ara.
9: Tots, una abraçada.
0: Adéu. Al 677 38 77 19. Albert, encara ens queda una pausa? Ui, per favor, com anem avui? Va, tira'm una pregunta i anirem a la publicitat.
4: Mira el Xavi, que treballa en un grup empresarial i li van fer una subrogació, és a dir, que el van moure d'una empresa a una altra, però que forma part del mateix grup. Li van mantenir l'antiguitat, el sou i també les vacances. El dubte que té és si a ulls d'Hisenda això significa que ha tingut dos pagadors o s'entén que, com que és el mateix grup...
0: Oh, boníssima. Com una filial, eh?
4: Efectivament.
0: Ara responem. Si estàs treballant en una filial, què hem de fer? Això compta com a dos pagadors i, per tant, entres allà als 15.876? O pots arribar fins a 22.000, exempt de fer la declaració d'Hisenda? Ara ho responem, va.
7: La solució, amb Hisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Hisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
0: 3 minuts i ens surten els temes per les orelles. Avui, consultori de la declaració de renda, ha de tornar en David Bertrina, i hem marxat a la publicitat deixant-la votar. Eh? Hem dit, una persona que ha passat de treballar a una empresa a una filial de l'empresa, això compta com a dos pagadors o Hisenda contempla que és el mateix pagador?
1: Sí, contempla. Com que no hi ha l'extinció de la relació laboral, doncs es té efectes pràctics com si fes un únic pagador. A vegades Hisenda, si tens algun tipus de requeriment, se li ensenya. De fet, fixeu-vos bé, sempre, en aquests casos, la pròpia empresa segueix amb el mateix tipus de retenció. Ah, o sigui, no juga amb aquest fet. Ah, no és que posa el comptador zero en el moment que inicies la nova relació, sinó que en realitat és la mateixa. Per tant, no acostuma a haver-hi problemes amb això, eh?
0: Va, última pregunta la fa Estel Soler, des de Molins de Rei.
2: Aviam, no, que una cosa que jo no tinc propietats, però havia sentit campanes que si jo compro immediatament després de vendre, això pot ser beneficiós o no? Per si algun dia puc comprar, ho dic, eh?
1: Sí, no. El
2: com ho expliques,
1: el
2: bé,
1: que
2: això?
1: Sí que tenim una cosa molt xula aquí que cal tenir present, i les dates s'han de complir escrupolosament, però recordem, posa't per cas que tu tens l'apartament...
0: Tenim un minut i mig,
1: tens l'apartament, sí, i resulta que amplies família de cop i volta, el naixement d'un fill et porta que hagis de comprar un pis una mica més gran. Què fem? Venem l'apartament i comprem un pis més gran. Si a la venda de l'apartament la vas comprar molt barat i ara la vens molt car i tens un guany patrimonial, no tributaràs sempre i quan l'import de la venda de l'apartament l'utilitzis per la compra del nou pis. Si no ho fas, pagues, però si reinverteixes... Tens un termini de 2 anys, no tributes.
0: Reinvertir, per tant, vendre i comprar, perquè la teva situació ho requereix, jo crec que Hisenda s'ha apiat una miqueta de tu, t'abraça i et diu que no pagues només 2 anys. Si fas aquesta compra-venda, en 2 anys.
1: Exempció per reinversió.
0: Exempció per reinversió. Doncs hem de posar el punt final avui, David Bertrina. Hauràs de tornar. David Bertrina, que sé que molts us enamoreu. En David és gestor administratiu de la gestoria Bertrina Carbó i Associats a Sant Joan de les Abadesses. Busqueu-lo, eh? I allà fan tot tipus d'assessoria, no només a nivell de declaració d'Hisenda, sinó també us ajuden a gestionar patrimoni, etcètera, gestió d'autònoms, etcètera. David Bertrina, Bertrina Carbó i Associats a Sant Joan de les Abadesses. David, gràcies per aquesta quilometrada que t'has fotut baixant als estudis de Catalunya Ràdio, que ens ha sortit molt poc a pagar a tots plegats.
1: Lo just i necessari, just i no? Necessari.
0: I escolta'm, tornaràs aviat, eh?
1: I tant que sí. Una petonàs i content de seguir una altra
0: vegada. Fins ara. Estel Soler, ens sentim dilluns, eh?
2: I tant, Hisenda som tots, però sempre guanyant
0: ells. Dilluns, farem un tamacle. Com discutir millor.
2: Ui!
0: Amb en Joan Soler Socarrats.
2: Ui! Vols dir que hem de fer aquest tema?
0: I tant, però com discutir
2: no,
0: des de l'amor.
2: No, que t'estava
0: discutint. Ah, val. I jo, i tant, com em senta, eh? Ai, Fran Domènec, tornem demà, eh?
4: Demà de què parlem, a veure?
0: Doncs mira, demà, tema interessantíssim, demà amb la Marina Garrido parlem de cabells. De què estan fets? Ens podem pentinar amb els cabells molls? Com va lo de les canes? Tota la solució.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El 18% dels mestres i professors ja s'han pronunciat sobre el preacord que divendres van signar el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris USTEC i professors de secundària. Més de 94.000 professionals estan cridats a votar al pacte i d'aquests, 17.000 ja ho han fet. Els sindicats pregunten als docents si accepten el preacord o bé si el rebutgen i es comprometen a continuar amb les vagues. La consellera d'Educació, Esther Niubó, assegurava ahir al matí de Catalunya Ràdio que si guanya el no, s'arribarà a un escenari de caos.
2: Si un està en contra de tot això, no veig massa altra opció que anar a un escenari, per mi, de caos i de debilitament absolut del que és el sistema educatiu i també del moviment sindical. Però, en tot cas, no em poso gens en aquest escenari.
1: La consulta s'acabarà dijous al migdia. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: Alberto Núñez Feijóo mou fitxa després dels últims escàndols judicials que afecten el PSOE i ofereix a Junts i al PNB un govern de transició sense Vox i la convocatòria immediata d'eleccions a canvi dels seus vots per fer fora Pedro Sánchez. El líder popular ha llançat la seva última oferta per una moció de censura just 8 anys després de la que Sánchez va presentar contra Mariano Rajoy.
1: Acord entre les institucions europees sobre la directiva per retornar immigrants als seus països d'origen o deportar-los a tercers països. El Parlament Europeu, la Comissió Europea i el Consell de la Unió Europea han pactat un text que endureix la política migratòria i avala el model de Giorgia Meloni de centres de deportació fora de la Unió Europea.
3: El papa Lleó XIV farà íntegrament en castellà la benedicció de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família. Segons el guió litúrgic publicat pel Vaticà, el català quedarà relegat només a la salutació inicial de la missa, la primera lectura, el salm posterior i el credo. La situació ha generat malestar en alguns sectors del catolicisme català i Plataforma per la Llengua ho considera un menyspreu absolut a la figura d'Antoni Gaudí.
1: Les produccions catalanes, La tercera fuga, de Victoria Spungberg i No, de la companyia de dansa La Venidera, triomfen els Premis Max, que aquesta nit s'han entregat al Teatre Romà de Mèrida. Els guardons de les arts escèniques reconeixen el talent català a través d'11 premis en total. Els Mossos d'Esquadra vinculen el tiroteig en què va quedar ferida una nena de 10 anys a Badalona amb una pugna pel control del tràfic de drogues.
3: Fonts policials confien en una resolució imminent del cas. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, admet que part dels veïns del carrer Còrdoba, on es van produir els fets, viuen amb por perquè hi ha famílies molt conflictives vinculades al narcotràfic. Per combatre la situació demana més eines, com la reforma del Codi Penal o de la Llei d'Enjudiciament Criminal, per superar les limitacions del marc actual.
4: No podem pretendre amb lleis de fa 10 anys donar resposta a problemes de delinqüència organitzada que han aparegut en els darrers anys.
3: Albiol assegura que el Departament d'Interior li ha garantit que reforçarà la presència policial a la zona.
1: Esports, ha mort als 79 anys Rick Adelman, entrenador llegendari de l'NBA i membre del Hall of Fame. Amb més de 1.000 victòries a la Lliga Nord-Americana, va ser el primer tècnic de Ricky Rubio a l'NBA i una figura clau en la història de les banquetes de la Lliga Professional Nord-Americana.
3: L'Igualada ha situat l'empat a 1 a les semifinals de l'Hockey Lliga d'Hockey Patins contra el Barça. Els igualadins s'han imposat al Palau Blaugrana per 1-3 en el segon partit de l'eliminatòria.
1: A la Lliga de Futbol Sala, el Barça s'ha classificat per disputar les semifinals del play-off per al títol. Els blaugranes han superat per 4-6 el Valdepeñas en el segon partit dels quarts de final, amb remuntada inclosa. A les semifinals, el Barça s'enfrontarà al Movistar Inter.
3: En futbol, l'Espanyol aquest dilluns ha engegat la nova campanya d'abonaments. La voluntat del club blanquiblau és consolidar les xifres rècord d'aquesta temporada passada i per això els preus per al curs que ve seran els mateixos.
1: I el torneig de tenis de Roland Garros aquest dilluns s'han disputat els partits de vuitens de final. Al quadre masculí destaquem les classificacions d'Auger Aliassime, Berrettini i Arnaldi. En dones ha avançat als quarts de final, entre d'altres Arina Sabalenka, en contrast amb les eliminacions d'Osaka i Madison Keys.
0: Fins aquí les notícies.
5: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
6: Que m'he comprat un armari.
7: Ara ja sí, eh? A la que compres l'armari.
6: Sí, sempre anava a burra.
8: Una burra, els penjadors... Sí.
6: Però és que ja estava fart... Ja em veia, o sigui, anava a dormir i em veia tota la jaqueta. Ho veia tot, era com... Ja sé, no vull veure la meva roba, vull un armari. És molt complex, eh? Tenir un armari. I, és que visc en un setè, tu ara treu-lo.
8: No! Home, és que el tardis d'alta baix del balcó, eh?
5: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia. Tenim a dijous a les 12 del migdia.
9: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3Cat.
5: Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
10: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
11: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
10: Per aprofundir en tota mena de temes.
12: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
10: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
13: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos llevat.
5: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució, amb Elisenda Carot.

0: Cada cop hi ha més mares soles, ja sigui per decisió pròpia o per separació o divorci o d'altres. Què implica ser mare sola? Hi ha un cost econòmic, però també personal i emocional. A nivell pràctic, les mares soles tenen dificultats per trobar feina, fer front al lloguer d'un pis, que els concedeixin, per exemple, una hipoteca o un ajut. A sobre, algunes d'elles se senten jutjades per voler tirar endavant una família sense parella. Si elles s'encarreguen de tot, qui té cura d'elles? La decisió de ser mare les priva de tota la resta?
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.

Comencem amb aquesta cançó i em direu, home, això no és cap novetat, Virgili, és que no és cap novetat, però és que això de ser mare sola també és més vell que anar a peu. Ara, com a mínim, tenen un nom, ja m'ho explicareu. D'aquesta cançó fa 33 anys i comencem amb ella perquè avui justament s'inaugura a la capital d'Islàndia, Reykjavik, una exposició sobre els 50 anys de carrera d'aquesta cantant islandesa, de Björk. Si aneu de vacances, em fareu molta ràbia, però porteu-me la maleta que potser vinc amb vosaltres. De vacances no en saben gaire les dones que m'acompanyen aquesta nit, a priori, però ara en parlarem. Vacances és caprici per moltes mares soles. Si sou i teniu temps i ens esteu escoltant i sou a l'altra banda, 93-201-7474. Avui ens encantarà escoltar-vos. Benvingudes, benvinguts a Les Dones i els Dies.

0: 8 minuts passen de les 9 de la nit, esteu a Catalunya Ràdio, Les Dones i els Dies, avui parlant de mares soles, d'aquesta condició que, com dèiem, és antiga, però en realitat la pateixen molt, jo crec, en l'actualitat. Cada cop n'hi ha més, i ens acompanyen dues dones que saben perfectament què és això. Una és l'Alba, benvinguda, com estàs?
1: Bones, moltes gràcies.
0: Alba és una mare jove, 31 anys, és una mare sola, diguem-ho així.
1: Després, ja n'he fet 32,
0: però... Ja n'he fet 32, ens
1: però,
0: encanta.
1: Però bueno, em treus un any, perfecte.
0: Perfecte, doncs 32 tampoc no ets gran, T'ho he de dir.
1: No.
0: Mare sola, sobrevinguda en aquest cas, educadora infantil, però que no ha pogut treballar mai perquè necessita un horari flexible per doncs, conviure i per viure amb la seva criatura, amb el seu fill de 11 anys. Ara coneixerem la teva història i també ens acompanya l'Alicia González, que és mare sola per elecció a través d'inseminació. El teu cas sí que és allò, una tria.
2: Sí, hola, moltes
0: hola,
2: gràcies.
0: Hola, bona nit, com estàs?
2: Pues, home, molt contenta d'estar aquí i poder donar veu al nostre col·lectiu.
0: Dos fills tens tu,
2: Sí.
0: No t'hi vas posar per poc,
2: No.
0: Dos fills i ens en parlarà un de 2 anys i l'altre de 8.
2: Correcte.
0: O sigui que és feina, són moltes coses, ara en parlareu de tot el que us passa, del vostre dia a dia, però Roser Parera, que la tenim aquí... Que
3: bona aquest... nit, Montserrat.
0: Com estàs?
3: Bé, aquests... aquí, esperant a veure què ens expliquen.
0: Escolta, nosaltres abans de tot, clar, ho estem dient i a vegades sembla que ens inventem les coses, però tu tens les dades i no ens ho estem inventant,
3: no.
0: Això de que cada cop hi ha més mares soles.
3: Sí, sí que n'hi ha. Cada vegada hi ha més mares soles i si anem doncs, a les dades clau, perquè la gent ens pugui entendre, les famílies monoparentals representen el 2,3% del total de llars catalanes. ¿Vale? Una xifra que de moment es manté estable en el temps, però es perfila que la cosa augmentarà. D'aquesta xifra, gairebé el 80% són mares soles amb un o dos fills i la resta, el 20%, que aquesta és una dada que em va xocar, són homes i la majoria vidus, val? Per això són, diguem, monoparentals, pares sols.
0: D'això n'haurem de parlar aquí,
3: sí,
0: amb les mares soles,
3: sí,
0: tot
3: sí,
0: això, ara d'aquí una estona.
3: I aquestes dades, d'on les he tret? No me les he inventat, me les ha facilitat i comentat una sociòloga del Centre d'Estudis Demogràfics, la Mariona Riera, que ella m'ha explicat doncs, que cal distingir entre les mares soles per divorci o separació, que és una mica el que explicaves tu, Montse, és a dir, les sobrevingudes, se'ls diu així, i les que ho són perquè ho han escollit. I aquestes, que les sobrevingudes, és a dir, que són la majoria, que són les que no ho han triat, val? Aquestes són un 90%.
0: Déu-n'hi-do.
3: Sí, i tenen unes característiques que són que estan lligades doncs, a les zones urbanes, on hi ha molta immigració i precarietat. Escoltem la Mariona.
4: La monoparentalitat seria una forma concentrada de desigualtat de gènere, no? Perquè s'hi junta tot, s'hi junta una situació vulnerable a nivell d'unió, és a dir, són dones que viuen una ruptura, un divorci, que es queden amb un sol sou, amb un sol salari, que elles viuen o treballen en sectors ja precaritzats, com el sector de la cura, el sector de serveis, que tenen moltes vegades jornades parcials, perquè com que són dones immigrants en una gran majoria, no tenen una xarxa àmplia, tampoc, de suport a la conciliació. I llavors, diguéssim que és una suma de vulnerabilitats que fa que el 40% de les llars monoparentals tinguin un alt risc de pobresa i exclusió social.
0: Aquesta dada, que les llars monoparentals amb fills tenen una taxa de risc de pobresa del 40%, també és molt significativa, clar. És a dir, estem abocant a tota una part de la població a que no s'ho pugui permetre, tot això.
3: És així.
0: És a dir...
3: Bàsicament podríem dir que hi ha una feminització de la pobresa, no? Perquè són dones que treballen en sectors precaritzats, no sé, doncs anar a netejar cases... o fan jornades parcials, i un indicatiu d'això és que, per exemple, el 50% d'aquestes dones, no, són beneficiàries d'ajudes, és a dir, depenen molt de les prestacions socials. I en aquest sentit, la sociòloga Mariona Riera doncs, m'ha explicat que les mesures polítiques que ells han vist que més milloraven la situació d'aquestes mares és la gratuïtat del parvulari, és a dir, no haver de pagar a portar els nens. Estem parlant del parvulari de 0 a 3 anys, eh?
0: Sí, sí, sí.
3: I les ajudes directes a l'habitatge. En canvi, les que no han resultat, diguem, ni tan populars ni tan eficaces, doncs són, per exemple, les deduccions fiscals o la renda d'inserció mínima, que suposa molts tràmits burocràtics i molta gent, doncs, al final ja declina i no ho busca o
0: clar,
3: no ho entén.
0: Si t'ho posen massa difícil, jo crec que tampoc no ajuda. Parlem ara de les mares soles per a l'acció, vaja, que no ho han escollit.
3: No.
0: I aquestes mares, quan representen, per exemple, de números?
3: Doncs entre un 5 i un 10% del total de llars monoparentals de Catalunya, és a dir, d'aquest 2,3%. També són un fenomen urbà i, en aquest cas, amb un nivell educatiu alt, i aniran en augment.
4: És un fenomen que ara és petit, és menys del 10%. El meu olfacte investigador em fa pensar que segurament això anirà en augment. Primer, perquè si ens ho mirem des d'una clau, des d'una vessant més sociològica, és a dir, està augmentant la solteria entre les dones altament educades. El motiu pel qual moltes no acaben tenint fills és perquè, diuen, no han trobat la parella per tenir-ne, però a mesura que la família es diversifica i s'accepten formes familiars diverses, jo crec que el fenomen de la monoparentalitat per elecció creixerà.
0: Nosaltres sempre que hem parlat al programa d'aquest tema de les famílies monoparentals, sempre dèiem monomarentals, perquè no ens agradava aquest terme de monoparentals. Dèiem, però si la majoria són dones, per què estem dient això de monoparentals? Però avui m'has obert els ulls.
3: Jo també, eh? A mi també me'ls han obert, eh? T'ho he de dir. Me'ls ha obert la sociòloga i després diguem, les persones que treballen aquí a Catalunya Ràdio, la unitat d'assessorament lingüístic, no sé si es continua dient així, perquè li canvien el nom, però sí. Mira, monoparental. Monoparental ve de parent, de progenitor, no de pare. I lingüísticament, monomarental no existeix com a tal.
0: Bueno, això tampoc m'estranya, eh? Perquè tot el que sigui tenir les dones en compte, també t'ho diré.
3: Llavors, com ho hem de dir? Doncs mira, família monoparental femenina o família monoparental masculina. De moment és així. Escoltem la sociòloga Mariona Riera, que fa aquesta reflexió.
4: Podríem dir monomarentals pel fet de que la majoria són mares. Però és veritat que la paraula monoparental també és més neutra pel que fa al gènere, perquè ve de parent, no? El parent pot ser home o dona, no? Però jo entenc perfectament les mares que diuen no, jo soc monomarental, no? I que hi ha molta gent que reivindiqui que això és un fenomen, que hem de canviar-li el nom i dir-li monomarental, perquè estem parlant d'un 80% de dones versus un 20% d'homes.
0: Va, mira, t'ho compro aquesta nit, famílies monoparentals, Roser, però alguna dada m'has de destacar més i que és, jo crec que diria clau,
3: sí,
0: amb tot això de les famílies monoparentals.
3: Totalment, és molt important el paper doncs, que tenen els avis i àvies en les famílies monoparentals, que realment són bàsiques, de molta ajuda i que potser moltes dones no podrien tirar endavant si no fos per aquests avis i àvies. Ja, diguem, hi ha les que diguem, són dos progenitors i els necessiten, doncs imagina't una persona que està sola.
4: Som un país que depenem fortament dels avis perquè fa temes de conciliació, és a dir, el sistema de cures informal és molt gran en el nostre país i els avis són un element molt clau. Hi ha estudis que demostren que aquelles parelles que tenen un fill, només els que

0: aquí sí que hauríem de dir que estic acompanyada de dos pubilles de cuixa forta, perquè per ser mares soles s'ha de fer molta feina, s'ha de fer molta força, i això m'ho podeu explicar, jo crec, les dues, Alba, Alicia. Expliqueu-nos com és el vostre dia a dia com a mares soles. A veure, comença tu, Alba, si vols. 31 bueno, anys.
1: Doncs la veritat, una mica locura. Bueno, des que t'aixeques, al final tens una agenda al cap que mai acabes de complir. Ja no serveixen ni llistes amb tics, ni pòsits, ni cap recurs que et pugui venir al cap. En el meu cas, jo tinc un nen a més amb discapacitat. Té un autisme i un grau de conducta bastant gran. Bueno.
0: Sí, té autisme, té TDAH i a més té problemes de trastorn de la conducta. O sigui que tens un bon pollastre, eh?
1: I a més ens estem enginçant en la meravellosa preadolescència, que diria adolescència totalment, perquè, bueno, en el temps que corre un nen d'11 anys fa masses coses que potser jo feia fa 20-30 anys. O sigui que corren massa. I realment no els atrapes. O sigui que és complicat en el dia a dia, sobretot normes i sobretot voler arribar als llocs.
0: I perquè ens fem una idea, també perquè els oients entenguin una mica la situació, tu, per exemple, tens feines que vas trampejant, perquè com el teu fill té tot aquest quadre mèdic, podríem dir, tu estàs, moltes vegades, has d'anar a buscar-lo a mig matí a l'escola o el que sigui, i llavors tu no pots tenir una feina normal, podríem dir.
1: Sí, exactament. O sigui, jo, la meva agenda no és meva, és del meu fill. Tot depèn dels seus metges, depèn de les seves teràpies, depèn de si avui estem rebotats o no, i realment així no pots fer un dia a dia.
0: I com et guanyes la vida?
1: Bueno, una mica com puc, com ben dius, no? És veritat que ara mateix estic treballant un parell de cases netejant, van sortint, i bueno, treballo online amb una empresa de cosmètica, i n'en vaig fent, però això no vol dir que això sigui un sou. Pel moment, no.
0: Clar, i a més, com dèiem abans, tu ets educadora de professió, és a dir, que tu t'agradaria treballar.
1: Exactament, per mi és una vocació. Ho puc dir sempre, jo per mi un nen petit de 0-3, per mi és la meva vida, i la veritat és que sempre ho he viscut així. Però ha arribat un moment en què no pots tenir la teva vocació, o sigui, n'has de fer el que pots. I passar per davant d'una escola infantil és tenir la llagrimeta. Tenir la llagrimeta de dir mai, pel moment, mai, perquè vols així, hi ha molt poques possibilitats de que pugui acabar en aquest lloc. No?
0: Tu vius amb els teus pares?
1: Jo visc ara actualment amb el meu pare, i la veritat és que tinc ajuda, sí que és veritat, però al final ell treballa. I realment tinc poquetes estonetes on puc fer una mica de relleu, no? Els caps de setmana i tal, però poquet relleu tinc, la veritat. No, a més, volent o no, educar en una casa amb dues persones de diferents generalitats és una locura. És una locura.
0: Hi ha una persona que està asseguda aquí entre les cadires, que fem una mica de broma abans d'entrar, és una amiga teva.
1: Sí.
0: I jo ja l'he batejada com la mare 2.
1: Bueno, ella també és ve d'una mare soltera que es va ajuntar, no? I també ha viscut una mica aquesta situació de saber perfectament que és una mare lluitadora, no? Ser mare.
0: O sigui que la teva amiga també és un puntal, eh? És molt important,
1: sí, sí.
0: Això de la xarxa, eh?
1: Sí, sí, i a més és molt complicat tenir amigues que et puguin fer un cop de mà. Perquè
0: I que entenguin no... la
1: sí.
0: situació.
1: Sí, sí, i no és tan fàcil perquè... Al final, també la condició del meu fill allunya, no? No em pots tenir les mateixes amistats que potser un nen normotípic, no? Perquè han d'entendre la situació. I ens trobem en un lloc que has d'anar a treballar i amb qui deixes, no? I no pots pagar una persona que es quedi amb ell perquè no et costa el mateix. Potser estàs deixant més del teu sou en potser un parell d'hores, no?, del que et cobraràs. I parlant d'això de l'economia, és bastant fotut ser mare soltera i amb un nen amb discapacitat, que afegim.
0: Segur que, l'Alícia, tu que tens dos fills també pots afegir moltes coses. El teu cas és diferent, podríem dir que ets mare per decisió pròpia i vas decidir tenir dos fills, però també té unes implicacions en la teva vida. Explica'ns una mica, Alícia.
2: I tant, unes implicacions. Bueno, a veure, jo estic molt orgullosa de la meva edat, ja que no la dius, la dic jo.
0: Ah, 50 anys.
2: Tinc 50 anys. I soc mare de tardana, com se sol dir en aquesta cultura. I, bueno, quines dificultats m'hi trobo? Pues, podria dir com moltes, com les de qualsevol mare, que és conciliar, trobar algú per fer equip. Jo per això vaig decidir finalment ser mare soltera per elecció, perquè no vaig trobar la persona adequada per fer equip. Sí, trobava parelles, però no trobava pares. Vale? I llavors vaig decidir que no volia una parella i a la vegada educar tres fills. No? Pues, volia només educar els meus fills, no els fills d'altres. I vaig decidir ser mare soltera perquè era el meu somni. Jo sempre que he tingut un somni, crec que és... Almenys a mi m'han ensenyat els meus pares que si hi ha un somni, el que s'ha de fer és complir-ho, anar a buscar-ho. I és el que vaig fer. Vaig posposar-ho per moltes situacions personals. Jo, de fet, em vaig casar i em vaig divorciar als 29 anys, o sigui que sé el que és estar casada, però vaig decidir que no era la persona adequada. I la vida em va donar la raó i al final, doncs, va arribar un moment que dic, o t'hi llances o això queda... O això està una motxilla que no toca portar. I vaig decidir, doncs, llançar-me. I jo sempre havia volgut ser família nombrosa, el que es diu ara una família nombrosa, no? I crec que, bueno, ser mare soltera amb dos és el meu límit.
0: Però també és una mica una mena de família nombrosa, en cert sentit.
2: Sí.
0: Quan la mare és sola, quan la mare està sola.
2: Sí.
0: Ens explicava la Roser Parera la importància dels avis. En el teu cas ha estat cabdal.
2: Bueno, jo crec que els avis formen part de totes les famílies, de siguin monoparentals com biparentals. Tothom fa servir els avis si els té a prop. Jo tinc companyes de l'Associació de Mares Solteres per Elecció que no tenen els avis o que, per desgràcia, ja no hi són. Vale? O que estan en un altre país o que són molt grans, perquè nosaltres som una generació sàndwich que estem cuidant els nostres fills i ens està començant a tocar cuidar els nostres pares. Mm. Llavors, jo sí que és veritat que no tinc els meus fills, estan sants, però bueno, la meva nena ara porta 5 dies amb 39 de febre i pues, a lo millor en 5 dies he dormit 8 hores. La suma de tots els dies, o sigui que, bueno, fantàstic. Els avis són, són importantíssims per poder conciliar, perquè jo no podria anar a treballar. En aquest país no hi ha cap permís que em pugui permetre anar a cuidar els meus fills perquè estan malalts. O sí, tinc unes quantes hores per anar, segons el meu conveni, a dur-lo al metge. Però els nens tan petits tenen especialistes, tenen coses que han de fer. Uh-huh. No m'he volgut imaginar. Jo ja crec que tinc una càrrega mental bastant important, que gràcies a les meves amigues monoparentals que m'ajuden a portar-la...
0: Si tu també tens mares dos, eh?
2: Bueno, jo... Bueno, la mare dos, que sempre dic, és l'àvia. L'àvia uh-huh. és el meu tàndem.
0: Sí.
2: Amb això no hi ha cap mena de dubte. Jo, sense la meva família, això seria impossible. Això m'hi deixaria més que un sou. Fent això, com diu la meva companya, no? L'Alba, que per cert és el nom de la meva filla petita. M'ha fet molta il·lusió compartir aquest espai amb ella. I sí que és veritat que hi ha una situació... Mira, abans m'he apuntat diverses coses que ha dit la teva companya, lo de l'ingrés mínim vital. Quines ajudes tenim les monoparentals? Perquè tothom, a mi m'han arribat a dir que jo he tingut dos fills perquè m'estan pagant la gent ajudes, m'estan pagant, m'estan mantenint. Dic, el què?
0: Quines ajudes tens?
2: Jo?
0: Sí, no, t'ho pregunto.
2: Mira, tinc...
0: Ho dic perquè a vegades estem parlant,
2: sí,
0: és a dir,
2: sí,
0: de coses
2: sí.
0: que no sabem. És com això, el mateix que avui sortia, doncs, aquesta estadística, que deia que els migrants no van al metge,
2: sí.
0: i en canvi sents, doncs, tota l'ultradreta dient que és que ens estan prenent la seguretat social ells i que per això no funciona, doncs les mares monoparentals.
2: Jo me sento identificada amb tots els termes,
0: sí.
2: eh?
0: Quines ajudes teniu, per exemple?
2: Mira, jo tinc la mateixa ajuda que qualsevol dona que és mare parella, que és l'ajuda d'una desgravació fiscal fins als 3 anys als nens, i que com qualsevol mare, o sigui, no és per ser monoparental.
1: És per mare treballadora.
2: Per mare treballadora, que ara se li diu així, però té unes altres afeccions, però és així.
1: I els seus requisits, que en té.
2: Bueno,
1: no és tan fàcil,
2: no és
1: dir, bueno, treballo un dia. No.
2: I després també tinc la mateixa ajuda de la llar d'infants, que és per portar-los a la llar d'infants, se'm tornen uns petits diners per estar treballant. Si no treballo, no se'm tornen, per exemple.
0: Clar, en el cas, per exemple, ho parlàvem abans de l'Alba, ella té una etiqueta, podríem dir.
1: Sí, que no ens agrada dir-ho així, però sí, sí, sí.
0: Jo ho he dit així a lo bruto, però digueu-ho.
1: Però, bueno, el fet de ser discapacitat dintre del
0: com que cap... Com que tens el fill amb discapacitat...
1: Sí que n'entrem en algun altre tipus d'ajuda, però és que realment jo, en el meu cas, ja les cobrava abans de tenir discapacitat el meu fill, no? Jo tinc l'anomenada filla càrrec, que en el seu moment, quan el meu fill va néixer, jo la cobrava com filla càrrec, i als 3-4 anys, o sigui, estem parlant potser de 2018 o 2019, va eliminar-se, es va quedar com només qui seguia complint els requisits, no? I no et podria dir exactament l'any, però em sé que va ser que pels 4-5 anys del meu fill va desaparèixer i va passar a ser l'ajuda d'infància que es donava per el mínim vital, em sembla, o alguna cosa així.
2: Sí, però aquesta ajuda...
1: I també tenen ningú... de complir els requisits, sí, sí, del mínim vital per poder rebre-la.
2: Que ningú es porti errada, que si tu cobres aquesta ajuda de cura del menor...
0: No tens, és perquè no tens pràcticament un sou.
2: Et treuen l'ajuda de mare treballadora. Uh-huh. O sigui, sí, sí, són incompatibles aquestes
1: moltes,
2: dues ajudes.
1: Moltes d'aquestes, de veritat.
2: I bueno, a més de la gincama burocràtica que has de fer... Veritat. Tu em preguntaves en concret quines ajudes té una mare monoparental.
0: Sí.
2: Hi ha dues ajudes de l'Estat. A Catalunya hi ha una ajuda de... Si tu guanyes menys, crec que recordar que són 24.000 euros l'any bruts, pots cobrar 650 euros per ser una família biparental i per ser monoparental et donen 100 euros més, una vegada. Però ho has de tramitar abans del dia 30 del naixement del teu fill. Llavors, jo... Que
0: tu ja estàs prou atabalada.
2: Exacte.
0: Quan passa tot això.
2: Però a més a més, tu demanes cita... i te la donen d'aquí un mes i mig. O sigui, ja no tens dret.
1: Sí, la burocràcia. De fet, en el meu cas, jo encara no estava separada legalment. Bueno, jo vinc d'una parella realment juntada, bueno, dir, en el sentit que no ens vam casar, érem molt joves, teníem 20 anys. Vam decidir tenir un fill, no? Massa ràpid va venir, com vull dir, però no és veritat que tenim la vida bastant solucionada. Però en el nostre cas, quan vaig voler donar-me compte de la situació que tenia a casa i em vaig decidir posar un conveni regulador entremig, va ser llavors quan la burocràcia meravellosa ens va parar els peus i ens va dir: ei, no estàs separada. No pots demanar monoparental. No pots demanar una targeta monoparental. I sense aquesta targeta monoparental... no ets monoparental.
0: Perquè no està, perquè en el teu cas no estàveu casats, no éreu parella de fet, etc.
1: De fet, fa 11 anys no existia la parella de fet encara. No estava regulada de... Em sembla que ara són 5 anys o alguna cosa així que has d'estar convivint, o 3 anys o alguna cosa així, no en recordo exactament el temps.
0: La qüestió és que hi ha molts paranys. Molts paranys
1: exacte,
0: com el teu, i, i en el teu s'ajunta el fet aquest de que sou família especial, que se li diu... però que tampoc, ara ho dèiem abans d'entrar, el que et fa és que tens descomptes en alguns llocs com si fossis una família nombrosa.
1: Sí, però clarament jo fa 5 anys que tinc aquesta
0: ella.
1: Discapacitat. No molt més, i quan vaig començar és això que diu ella, la meva companya, que aquesta monoparentalitat et dona una ajuda de 650 euros, 750 euros, si en el moment en què neix el nen, tu ja ho ets. Però si has de tramitar un judici per separació, si has de tramitar uns papeleos, i si a més t'ho posen amb dates fora del lloc...
0: Impossible.
2: I per seguir la segona ajuda monoparental, simplement perquè quedi, que la gent es doni compte del que estem parlant, la Seguretat Social et dona una ajuda de 1.000 euros de pago único si compleixes el requisit de cobrar menys de 13.000 euros bruts a l'any. Amb aquests diners ningú es posa a ser mare soltera per elecció. Per exemple, 13.000 euros brutos a l'any no et dona ni per pagar el menjar i el viure aquí a una ciutat com Barcelona, que segons els estudis i les dades estem parlant de 2.500 euros de cobrar mitjana per poder mantenir-te. No estem parlant de... Parlaves de vacances, no?
0: Sí, sí, jo he descobert, vacances impossible.
2: Jo he descobert el que són els albergs arrel d'això, que amb 100 euros puc estalviar i amb 100 euros me'n vaig a l'alberg amb els meus fills en pensió completa, no? Dius, bueno, doncs som afortunats, no?
0: Mares soles, reines a la imaginació.
2: Totalment, o sigui, és un invento total. Diose de cristal
0: crissette sa molisse. 9-3-2-0-1-7-4-7-4, si sou mares soles, teniu ganes d'explicar la vostra història, com ho viviu. Estem parlant sobretot d'economia, dels ajuts, però a mi també m'agradaria que m'expliquéssiu com és el vostre dia a dia, si teniu dificultats, per exemple, per arribar a final de mes, com ho porteu tot això? Perquè tu, per exemple, Alba, treballes en 30.000 coses al mateix temps.
1: No en sé ni què és arribar a final de setmana. O sigui, en el meu cas, sort o desgràcia, diguem, que existeix la dependència del meu fill i en puc pagar el poc que pago i, a més, sort que tinc el meu pare, que visc a casa dels meus pares. Però sort o desgràcia, com dic, que això no ajuda. Viure a casa dels pares és un requisit per moltes de les ajudes. Al final és un sou que entra, però que en tu no en veus. Més que un sostre, no? I és veritat que en això, arribar a final de mes, impossible. Prendre't un cafè, t'has de comptar les monedetes que tens al moneder. O sigui, per mi, vas posant una balança, què vols? Un cafè, que és la teva salut mental, o anar a un psicòleg que no pots pagar.
0: Alicia, tu en el teu cas, per exemple, tu treballes en un institut de secundària, podríem dir que tens un sou, però tu també has passat per tot un viacrucis econòmic, has hagut de fer moltes coses, i també quan et vas comprar el pis on vius ara, pràcticament no et donen la hipoteca, perquè els bancs, que fossis monoparental, no els hi va agradar gaire.
2: Ni els bancs, ni quan vaig intentar llogar un pis, tothom no en tenia, això, una dona que ve a formar una família al costat dels pares. Això, espera't, que si hi ha nens per aquí, si no pagues, si no, serà més difícil de fer-la fora, no? I vaig haver d'inventar-me una història.
0: Sí, vas haver de mentir per
2: totalment.
0: Poder llogar el teu pis, eh?
2: Sí. I després...
0: Què vas explicar, perdona?
2: Bueno, el que vaig explicar, una cosa molt normal, que venia a cuidar els pares. Això està permès. Socialment, ets una bona persona per venir a cuidar pares, però ets una mala dona si vols tenir fills sola. Perquè,
0: wow.
2: No. Bueno, a mi m'han dit des que vaig a criar un orfe, de que sóc una egoista, que només em importa la meva càrrega genètica, que no vull... Bueno, jo... Els meus fills són de mitjançant reproducció assistida, però això no vol dir que la càrrega genètica sigui meva, no? En aquest cas sí, però no sempre és així, en aquest cas.
0: O sigui, que hi ha molt judici, també, de part de la societat, eh?
2: M'ha fet gràcia quan la sociòloga ha comentat que hi ha una acceptació de formes monoparentals diverses. Això és fals. Això de boca cap enfora potser sí, però de boca cap endins, no. A mi m'han arribat a fer preguntes de com soc... El que comentava la meva companya, no? Tothom, estan diferents generacions... Tot, perquè com no tens una segona parella, una parella, perdó, et fan preguntes com ficant-se a la teva vida. O sigui, però tu qui ets per demanar-me això?
0: A més, suposo, ara estava pensant en la vostra diferència d'edat, en el cas de l'Alba, 32 anys, i a més, avantat de 32, 32 anys i 50.
2: Molt ben portats.
0: Sí, i la cosa és que...
1: Quasi,
0: hi ha judici,
1: mare.
0: No, però m'imagino que hi ha judici per les dues bandes.
2: Totalment.
0: En el teu cas és com vas poder fer això tan jove, t'has embolicat la vida, quin desastre, i en el teu cas, home, però com t'atreveixes amb l'edat que tens?
2: Bueno, a mi m'han arribat gent que no m'ho pensés mai, de dir-me segons quines coses, que dius, bueno, saps què? És que no m'interessa el que m'estàs dient. No? I gent que es fica a la teva vida, jo seré el pare del teu fill. El meu fill i la meva filla no li falten pares, perquè no és una figura que formi part de la meva vida. Llavors, nosaltres tenim referents homes i referents dones, com tu dius, no? Fortes, amb vitalitat, amb gent que m'agradaria que els meus fills els vegin reflectits, no només amb mi, que tenen 20, em tenen 24 7 hores, 24 dies, 7 hores a 7 dies a la setmana, però m'agradaria que ells es reflectissin en aquestes persones empoderades per veure-les com a mirall i poder agafar el que d'aquestes persones els hi vingui, se sentin identificats, però clar, la societat sembla que els està dient té falta. A mi no em falta res. La meva família està completa.
0: Hi ha molt judici sempre cap a les dones, això bueno. Ho tenim claríssim. Us resulta, per exemple, clar, hem parlat de feina, hem parlat d'ajuts, hem parlat de la vostra dificultat d'ella doncs, fent tres feines a la vegada doncs, per acollir el teu fill, per anar-lo a buscar, per portar-lo a teràpia, etc, perquè en el teu hi ha la dificultat, a més, de... doncs, d'aquest problema que té, no? Però, clar, preguntar-vos coses com teniu temps per vosaltres i això és exotisme pur o
2: què? No, el temps que tinc per mi és per vindre a la ràdio, per demanar, sisplau, als avis si es poden quedar els nens, per donar-los de sopar i ficar-los al llit i que, bueno, poder venir aquí. Aquest és el meu temps lliure.
1: temps nocturns, com dic jo.
2: Sí.
1: Quan s'adorm és quan comences a fer alguna
2: cosa. Bueno, això si no et dorms amb ells, eh?
1: Sí, però no.
2: Perquè
1: sí,
2: això...
1: Sí. Això
2: a mi no m'havia passat mai, això de dormir-me tant d'hora. Mai m'havia passat.
1: Però, sí, jo n'he fet també alguna d'aquestes que dutxes, el dones de sopar, et poses a dormir i dius... A quin quedo, un sopar?
2: Exactament, sí.
1: Sopars freds, quants? O sense menjar, directament.
2: O amb peus, és impressionant.
1: Sí.
2: Jo...
0: I com afecta això? Vull que m'expliqueu com us afecta emocionalment.
1: La salut mental és nul·la. Em penso que... Òbviament ja no en parlem d'ajudes per poder tenir un psicòleg, perquè cap persona, tal com està la societat, podem tenir un psicòleg de tanta gent que li faria falta. I sobretot per extra, o sigui, per terceres persones, no simplement per nosaltres, no? Al final, som, com vam comentar una vegada en un psicòleg, som les víctimes realment les víctimes són les que van al psicòleg, no les persones que ho necessitarien, no? Imagina't quan càrregues amb una càrrega mental de burocràcia, de mirades, del dia a dia, i tu mateixa les càrregues que et poses, perquè tu tens una motxilla, però també te la càrregues. I tenir una salut mental és... En el meu cas, pots tenir-la en algun moment, no? Però potser nul·la, totalment. I això, als anys, pesa.
0: Clar, hi ha molt de desgast. En el teu cas, hi ha discapacitat del teu fill, triple discapacitat. Entenc que és molt, molt complicat, però en el teu cas, potser que no és tan sever, vull dir que els teus fills no tenen cap discapacitat, però, clar, el dia a dia et demanen unes coses. Com t'hi enfrontes a tot això? Hi ha moments...
2: L'altre dia vaig anar corrents a deixar el segon nen, i abans de deixar-lo va fer la roda del cotxe, puf! Dic, no m'ho puc creure. Un reventón per haver anat corrents i haver, sense adonar-me, agafat un bordillo i patapum. Bueno, va ser dos dies sense menjar per anar a buscar els nens corrents.
1: Bueno, les coses extra ja ni les planteges.
2: És que ja...
1: Quan et venen aquests extras, les veus, ja.
2: És que ja, bueno, la càrrega mental és important, és molt important. I se t'obliden coses, i gent que havies quedat per ajudar-te, se t'oblida que havies quedat, i te diuen, però és que havíem quedat, i és que ho sento, m'he quedat adormida donant teta a la nena. O sigui, és que no puc gestionar algunes coses. I, bueno, jo me'n recordo quan jo anava amb les meves amigues, als xiquiparts, per estar amb elles, perquè elles estaven amb els seus fills. Jo vaig ser mare molt més tard, i m'hi trobo, pues, que, bueno, és que tu te lo has buscado. Dic, home, perdona, jo crec que qui no té fills perquè els ha buscat? Això estem parlant d'un delicte. O sigui, tothom busca els fills. Qui els té? No, jo no sóc més diferent que un altre. I també recorro als avis com qualsevol altra parella, perquè a mi em diuen moltes vegades, és que per què ho fas? És que els estàs carregant en feina, és que els fills són teus, no els d'ells. Dic, i per què tu els portes als teus pares o als pares de la teva parella? Perquè jo només tinc una línia familiar que em dona suport. Però jo també tinc un altre germà que ell necessita també d'aquesta línia de suport. Llavors, no tinc els meus pares per mi 100%.
0: Jo vull saber també com han viscut els vostres pares, cadascú els seus, com estan vivint també això. Perquè
1: jo
0: no...
1: sempre ho he dit que el fill l'he tingut jo.
2: Sí.
1: És clar que el fill l'he tingut jo. I jo en tenia molt clar que no pensava donar-li la càrrega de tenir un fill als meus pares. Però no és veritat que mínimament has de recorrer. O sigui, no et queda una altra que per anar a dutxar-te, per anar al lavabo, o vas amb el nen a la mà, o no et queda una altra, i sobretot quan és molt petit. I si no, el deixes quan és gran i l'acabarà liant. O sigui, ja te't trobaràs, no?
2: Sí, exacte.
1: I els pares recorreixen. O sigui, els meus pares, n'és veritat que en el meu cas, jo vaig tornar a casa meva, amb, com diuen, com maldit està, amb un bombo, no? Vaig tornar a casa meva. I n'és veritat que t'obren les portes. Està clar, són els teus pares.
0: Sí, però, clar, ells els agafa també en una altra edat de la seva vida i hi ha moments que els
1: que
0: hi veu...
1: Ara no crien.
0: No sé si, per exemple, pateixen també per la seva filla.
2: Però Alba, hem tingut molta sort, perquè jo tinc amigues que els pares els hi han tancat la porta.
1: És clar.
2: Perquè no volien aquest model de família per la seva filla.
1: Llavors, això no vol dir que sigui fàcil, eh? El que t'obrin la porta
2: fora.
1: No vol dir que sigui fàcil.
2: Sí.
1: Que et carregues després mentalment una situació para fills, no? El que deia abans, no? Són diferents generacions i diferents maneres de criar, i això et porta moltes discussions amb els pares de com has de criar, no? Perquè al final, sempre, jo crec que sempre els fills hem dit no quiero criar como me criaron mis padres, no? O almenys en aquell tant per cent, no? De esto no quiero, no lo haré con mis hijos, no? I et menges les paraules.
2: parlant de dades, si som conscients de que tu vols crear d'una altra manera, només canviant el 10% de com t'han educat a tu, ja pots estar molt contenta, eh? Això, hi ha també dades estadístiques al respecte d'això. Totes les famílies el que volem és traslladar el nostre model de família o fer-ho diferent de com ens han educat a nosaltres. Això està clar.
1: Bueno, diferents edats, òbviament. No era el mateix fa 20 anys que, o 30, que, bueno, que 50.
2: I la frase,
1: i...
2: la frase típica de, pues, amb tu no ha anat tan malament, perquè no podem fer això amb els nets? Doncs pues no.
1: Jo he criat dos.
2: Pues no.
1: No, he criat dos, he criat tres.
0: No, no, no els hi podeu donar sucre.
2: O el mòbil.
0: Sí.
2: Un mòbil.
0: Clar, és que no hi havia mòbils quan tu eres petita. Llavors, d'això no se'n recorden. Alicia, de tota manera, i Alba, sé que són històries molt diferents, però m'agradaria saber si en algun moment us n'heu empenedit.
2: Mai. Ho dic amb la boca plena i gran. Mai. Estic enamorada dels meus fills, estic encantada del meu
0: tot
2: model de família.
0: Tot i les dificultats i les crítiques...
2: Les crítiques són d'altres, els jutjars són d'altres. Les coses lletges que diuen és el filtre que posen els altres. Els meus fills, jo estic encantada dels diumenges al matí, que estem els tres al llit, allà abraçadets, explicant-nos coses i fent baralles de petons i baralles de pessigolles. A mi m'encanta això. M'encanta.
0: I tu, Alba?
1: Jo, en el meu cas, no m'he repenit. Per res m'he penedit, no? Ho hagués fet d'una altra manera. No ho hagués fet abans, ho hagués fet d'una altra manera si a mi m'hagués enterat de la situació abans, no? Però sí que és veritat que em queda aquella espinilla de tenir una família. La típica família, no? Que no vol dir que no la tingui ara. Però sí que és veritat que bueno, al final aquestes veus externes et diuen no té pare, no? No té pare.
0: Us preocupa el futur dels vostres fills en aquest sentit?
1: No.
0: Que us preguntin
1: no.
0: Pel pare o que...
2: Mira, nosaltres estic en aquesta associació de Mares Solteres per a l'Acció, que som actualment unes 3.600 famílies associades, no vol dir que hi hagi moltes més, que n'hi ha, i fem cursos d'informació, de formació, i el que nosaltres ens expliquen, els psicòlegs i les persones que ens donen aquests cursos, és que els hem d'explicar des del moment zero els orígens dels nostres fills. El meu fill encara és avui i em pregunta, mama, explica'm com ho nací. Mama, explica'm com vaig arribar a estar dins de la teva panxa.
0: Però no et pregunta pel pare.
2: Bueno, ell sap que vaig estar divorciada, llavors moltes vegades la gent de fora diu, és que era el teu pare, però no t'ho vol dir.
0: I, mare meva.
2: I clar, el nen ve amb preguntes. Jo me'n recordo amb 3 anys allà a la banyera, els dos nus, dutxant-nos i, mama, si jo quiero conocer a mi padre, ¿tú me vas a ayudar? Digo, siempre, hijo. Quan tinguis 18 anys, jo t'ajudaré on el que sigui, com sigui, si tu vols el que vulguis, com qualsevol mare que ajudarà el seu fill.
0: Va ser per inseminació i en realitat no sabeu lo, bueno, no coneixeu la persona. Eh?
2: En aquest país, a Espanya, hi ha una llei de reproducció assistida que és de protecció al menor i actualment hi ha un anonimat dels donants.
0: Això
2: no vol dir que si hi ha una situació mèdica d'emergència vital, a través de jutges i els metges poden conèixer els antecedents mèdics d'aquesta persona.
0: És una cosa que decidireu en un futur.
2: Bueno, jo estic molt contenta amb el que he decidit. Si hagués volgut fer-ho d'una altra manera, m'hagués anat a Portugal, a Rússia...
0: En altres llocs on sí pots saber l'origen.
2: O a Dinamarca, escollint amb un catàleg, a veure qui era el donant. Jo no, això aquí no toca.
0: Molt bé, doncs Alba i Alicia González, moltíssimes gràcies, Alba Muriel i Alicia González. Moltes gràcies per venir, per explicar-nos això i per parlar del vostre dia a dia. Sou unes valentes... Però, vaja, que com moltes mares que segur ens estan sentint, si poden, perquè potser no poden ni sentir la ràdio. M'explico, les mares monomarentals?
1: Jo crec que poqueta estona, no? El cotxe dius, mira, vaig a posar-me una estoneta mentre que no està el nen i et escolto música, no? Però si no, escolta...
2: O dones la volta perquè és dormint, dins del cotxe.
1: Bueno, jo encara que no he tingut aquell sentit, però sí que recordo ma mare que em deia, em poso el secador per dormir-la, eh?
2: El ruido blanco, sí, sí. Gràcies.
0: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies a les dues. Fins aviat.

0: Les dones i els dies, budellam de famallam.
1: Pubilles de Puerto Rico, hauríem de dir, no? Canvi absolut de tema. Falten res, 10 minutets perquè siguin les 10 de la nit a Catalunya Ràdio. Hem fet esperar molt a la Olga Ábalos. No m'ho dis i ballem.
2: No,
1: home, no. Avui viatgem a Puerto Rico.
2: Bona nit, Montse.
1: Bona nit. Sí, sí, és que jo ja vaig amb l'accelerador, amb l'accelerador. Perquè molts dies parlant de Bad Bunny, i tothom parla de Bad Bunny, Bad Bunny, Bad Bunny, però és que a Puerto Rico hi ha cantants meravelloses.
2: Efectivament, clar, estem tan embafats amb tot l'univers Bad Bunny, que si la música puertorriquenya, el reggaeton, que si els
1: famosos de la casita,
2: els beats de la casita...
1: Una mica pesats, ja us ho diré.
2: Doncs crec que pot estar molt bé desengreixar una mica i posar una mica de llum a tot aquest univers musical, fer unes quantes passes enrere i descobrir algunes de les pioneres de la música puertorriquenya dels anys 50 i 60.
1: Que segur que Bad Bunny les ha recuperades i les ha sentides moltes vegades, com, i també altres músiques, eh? Segur, perquè
2: seguríssim.
1: Es nota que ha escoltat molta música. Bad Bunny, no li volem esmenar la plana,
2: no, home,
1: però
2: no.
1: Que vinguin les senyores avui.
2: Home, sí, el que passa és que és això, hi ha molts noms de dones que potser no han tingut la rellevància d'altres d'altres músics masculins, però són dones que van marcar un punt d'inflexió en el bolero, la salsa i altres gèneres
1: caribeny. De fet, aquesta senyora que estem sentint és Mirtha Silva, la
2: correcte,
1: que està sonant,
2: sí.
1: Coneguda, m'encanta el subtítol, La Gorda de Oro.
2: La Gorda de Oro.
1: Era reina de la guaratxa.
2: La reina de la guaratxa i també pionera de la televisió, en un moment en el que les dones devien complir uns determinats rols, però ella va trencar tots els esquemes.
1: Doncs sentim més a Mirtha Silva.

0: Quina alegria aquesta música que em dona a mi per acabar el programa. M'ha pujat tot, ja m'ha passat tots els disgustos de les mares monoparentals, ja estic en un altre món.
1: Por algo será.
0: Por algo será. Escolta, explica'm una mica qui era Mirta Silva.
1: Mira, Mirta Silva va néixer a Puerto Rico l'any 1927 a Arecibo i va començar sent una nena prodigi, és a dir, als 12 anys ja va actuar a Nova York i, per tant, des de molt petita, recordem que ja estem a finals dels 30, anys 40, doncs ha estat sempre molt vinculada, no?, al món de la faràndula. Fins i tot quan era un adolescent va ser la cantant principal d'aquella mítica banda que es deia Sonora Matancera.
0: Jo tinc molts discos d'aquesta gent.
1: N'hem parlat aquí al programa d'aquesta banda. I de fet, Mirta Silva va ser la cantant que va precedir a Celia Cruz a la Sonora Matancera. Això va passar als anys 50. També era coneguda per la seva energia desbordant, el seu estil desacomplexat i, com hem dit abans, doncs va conquerir el públic com a reina de la guaratxa i també perquè és un gènere una mica més alegre, picarès, podia jugar amb les metàfores, els dobles sentits i això doncs va... Bé, en aquelles èpoques doncs va tenir molt engagement, que es diu ara, amb el públic.
0: Escolta, però això que sentim ara sembla salsa, però no, és guaratxa, eh?
1: Això és guaratxa. Sí,
0: molt
1: sí,
0: bé,
1: no és
0: doncs
1: salsa,
0: escolta,
1: perquè la diem que la guaratxa és prèvia a la salsa.
0: I a més perquè té un altre ritme, eh? De fet, ho estem sentint, i té un ritme més sincopat, més trencat, eh?
1: Sí, sí, correcte.
0: Més difícil de ballar, diria.
1: Sí, i segurament de... No va dir de tocar, no ho sé, però de ballar sí, té una certa complexitat, això sí.
0: Escolta'm, aquesta dona, nena prodigi, triomfant, la Gorda d'Oro, encara no es deia la Gorda d'Oro, que això va venir després, va signar un contracte amb 10 anys, amb una discogràfica molt important.
1: Amb RCA, va girar per tota Amèrica Llatina, vull dir que va ser una cantant, bueno, podria ser una cantant de pop de l'època, també era productora de televisió, guionista, va participar també a molts programes de ràdio i, a més, tenia un programa de televisió a la tele de Puerto Rico on ella havia creat el seu propi personatge televisiu que es deia Madame Chencha.
0: M'encanta.
1: Madame Chencha.
0: Madame Chencha, i allà ella doncs era una mica...
1: Si vols explicar...
0: La Mayra Gómez-Kem, m'estàs dient, de Puerto Rico.
1: No ben bé, però si vols escoltem aquesta altra cançó i ara t'explico. Que jo...

0: Camina com Xenxa. M'hauràs d'explicar què és això de Xenxa.
1: Mira, he hagut de buscar-ho al diccionari.
0: Home, jo també hagués hagut de buscar.
1: Segons la RAE, Xenxa vol dir expressa molestia, fastidio por la pesadez e impertinencia de alguien, especialmente de una mujer. És a dir, és com un... una cosa despectiva cap a les dones, quan la dona és com molt pesada, ah, o que parla molt, o que molesta, o que és impertinent. Sí. Ah. Però ella se n'enriu. O sigui, diguem que és una cançó on utilitza aquest adjectiu d'una forma irònica. I, de fet, quan ella diu Madame Xenxa, que va crear aquest personatge per televisió, també ho utilitzava d'aquesta manera. Es disfressava com de vident, tenia una bola de vidre...
0: M'estic enamorant de Mirta Silva.
1: I llavors allà doncs, feia el que es podria dir els inicis d'un talk show, on ella, a través d'aquest personatge, explicava tot tipus de xafarderies, feia crítica, i per tant, diguem que utilitzava la suposada ficció del personatge doncs, per fer una certa crítica social, també.
0: M'està encantant aquesta dona.
1: Busca-ho, sí, Madame Xenxa.
0: Sí, sí. No,
1: tot i que la televisió a Puerto Rico va haver un moment que li van donar una mica de toc d'atenció, li van tancar la secció.
0: Li van tancar el xiringuito a la Xenxa.
1: I ella se'n va tornar a Nova York a cantar.
0: És la Oprah Winfrey. Jo crec que és com la Oprah Winfrey de Puerto Rico. Més cançons, però ara canviem de cantant en aquests últims 5 minutets de programa i sentim una altra dona meravellosa que es diu Sílvia Reixach. No sé si té alguna cosa a veure amb el...
1: Jo tampoc.
0: Expresident del Barça? Era expresident?
1: No.
0: Exentrenador, perdó. A vegades...

0: las veces.
1: Sílvia Reixach, escrita directament sense la i al mig, amb CH. Això és un registre molt diferent.
2: Això és un bolero. El que passa és que està interpretat d'una forma molt minimalista, només veu i guitarra. I Sílvia Reixach és un cas semblant com el de Carole King, no? Era una compositora que va fer moltes cançons per altres, especialment boleros, però fins que no va gravar un disc, ningú va descobrir la cara que tenia, la veu que tenia, que és aquesta. I, de fet, aquesta gravació és de l'any 1958, en l'únic disc que ella va enregistrar sota el seu nom, sota el títol de Sílvia Reixach canta a Sílvia Reixach. I aquí reinterpreta la seva manera boleros que després han tingut una llarga vida cantats per cantants i en homes com dones.
1: Era compositora. Per això no va poder tenir més fama, m'imagino.
2: I a més té una vida curiosa, perquè ella va estudiar música, però diguem que després, per la Segona Guerra Mundial, va haver de parar d'estudiar, i quan va acabar la Segona Guerra Mundial es va casar, va tenir tres fills, es va divorciar, i quan es va divorciar...
1: Va tornar a cantar. Què és el que ens passa a totes?
2: I va començar la seva carrera com a compositora i fins i tot va fundar el que seria la Societat d'Autors i Compositors d'Editors de Música de Puerto Rico, que és com l'SGAE d'allà.
1: M'encanta. Podem sentir una altra cançoneta?
2: Vinga. Va.

0: Quina meravella, eh? Sílvia Reixac, aquesta dona de Puerto Rico, com deien, com Bad Bunny, poc conegudes pel que jo crec que valen.
1: Sí, i és un... Jo diria, mentre escoltava aquest disc, pensava que era com una mena de bolero desconstruït, no? Perquè a vegades té com una musicalitat una mica diferent, i de fet alguns musicòlegs han qualificat Sílvia Reixac com virtualment inclassificable, no? Perquè era molt difícil, no?, de qualificar-la o de buscar les paraules exactes. I a més era una dona incòmoda. Fumava, sortia tard, vivia una vida bohèmia, i llavors escrivia amb una llibertat, a vegades amb, bueno, segones intencions o parlant de sexualitat.
0: M'encanta, sisplau. Hem de fer un programa tot dedicat a Sílvia Reixac. Mira, hem de fer d'aquí dos dies una banda sonora per la nit de Sant Joan, que no posem música de la Sílvia Reixac. Mira què et dic. Olga Ábalos, ens portaves una altra dona que ens la guardem i en parlem un altre dia, que es diu Ruth Fernández.
1: Això mateix, aquesta un altre dia.
0: Ens la guardem i nosaltres ho deixem aquí, però moltes gràcies, perquè m'has presentat aquestes dues dones i estic enamoradíssima.
1: Bueno, fantàstic. Espero que els oients també.
0: Home, els oients
1: s'hagin enamorat avui
0: també. Els primers. Nosaltres ho deixem aquí, l'equip de les Dones i els Dies, Mireia Dalmau, Roser Parera Moragues, Montse Comelles, Anna Miquel, Nílvia, Ferran Badia, i qui us ha parlat, Montse Virgili. Demà parlarem de malalties minoritàries que només afecten a les dones, només pel fet de ser-ho, i parlarem amb dones que hi viuen, que hi conviuen, i també, doncs, amb metgesses. Això serà demà a les 9 de la nit a Catalunya Ràdio, amb aquest Ànima de Bolero que tenim.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. El Partit Popular ofereix a Junts i al PNB un govern de transició sense Vox i la convocatòria immediata d'eleccions, a canvi dels seus vots per fer fora Pedro Sánchez. És l'última oferta que ha fet aquest dilluns el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, per tirar endavant una moció de censura després dels últims escàndols judicials que afecten el PSOE. Feijóo ha dit a Telecinco que un govern monocolor servirà per, segons ell, netejar les institucions i posar les urnes.
2: Para convocar elecciones no necesitamos que Vox esté en ningún gobierno. Constituir un gobierno para activar la convocatoria electoral no se necesita que esté en ningún otro partido que no sea el partido mayoritario de la Cámara.
1: Feijóo s'aferra al fet que tant el PNB com Junts donen la legislatura per acabada, però fons dels dos partits subratllen que el seu no a Vox no ha canviat. Això calma el PSOE, que diu ja en veu alta que les investigacions judicials no són casualitat, i acusa Feijóo d'apropiar-se, d'aprofitar-se de Traseras per arribar a la Moncloa. Malgrat que hi ha nervis per les novetats que puguin sortir dels casos Leire o Zapatero, la direcció dels socialistes ha tancat files amb la voluntat del president espanyol de resistir i arribar a l'estiu del 2027. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Josep Almirall.
3: Donald Trump anuncia un alto al foc entre Israel i Hezbollah, però les dues parts informen que hi ha hagut nous atacs. Trump ho ha dit després de parlar per telèfon amb el primer ministre israelià i amb Hezbollah per intentar frenar l'escalada militar al Líban, que posa en risc les seves converses de pau amb l'Iran.
1: Europa es posa d'acord per endurir la política migratòria. Les institucions comunitàries validen que els estats puguin instal·lar a l'estranger centres de deportació d'immigrants irregulars. Copien així el model que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha volgut implementar a Albània.
3: El 18% dels mestres i professors ja han votat el preacord que divendres van signar el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris. La consulta durarà fins dijous i estan cridats més de 94.000 professionals. La consellera d'Educació avisa que si guanya el no, s'arribarà a un escenari de caos. Mentrestant, avui continuen al Barcelonès les vagues d'educació que ara només mantenen els sindicats minoritaris.
1: Les produccions catalanes La Tercera Fuga, de Victoria Spunsberg, i No, de la companyia de dansa La Venidera, triomfen en els Premis Max, que aquesta nit s'han entregat al Teatre Romà de Mèrida. Els guardons de les arts escèniques reconeixen el talent català a través d'11 premis en total. L'Hospital Vall d'Hebron estrena una nova planta pediàtrica d'oncologia hematològica, és a dir, destinada a nens que tenen càncer a la sang.
3: Duplica la superfície que tenia fins ara i s'ha passat d'habitacions compartides a individuals. A més, també té habitacions tipus apartament familiar, tot plegat seguint estrictes mesures de seguretat i contrainfeccions perquè són infants immunodeprimits. Albert Salazar, director general de l'Hospital Vall d'Hebron.
4: Però teníem que canviar la percepció, millorar la seva realitat, que és el canvi d'aquestes infraestructures, aquests equipaments, les cambres que eren on es fan els trasplantaments de moïdors amb totes les malalties de càncer, sobretot hematològiques, i això és un canvi brutal, és espectacular.
3: S'han invertit prop de 7 milions i mig d'euros de fons públics i privats per dissenyar aquest espai mèdic capdavanter i més amable amb els infants malalts.
1: Esports. Aquesta matinada ha mort als 79 anys Rick Adelman, entrenador legendari de la NBA i membre del Hall of Fame. Amb més de 1.000 victòries a la Lliga Nord-Americana, va ser el primer tècnic de Ricky Rubio als Estats Units i una figura clau en la història de les banquetes de la NBA.
3: L'Igualada situat empat a 1 a les semifinals de l'Hockey Lliga d'Hockey Patins contra el Barça. Els igualadins s'han imposat al Palau Blaugrana per 1-3 en el segon partit de l'eliminatòria.
1: A la Lliga de Futbol Sala, el Barça s'ha classificat per disputar les semifinals del play-off per al títol. Els blaugranes han superat per 4-6 el Valdepeñas en el segon partit dels quarts de final, amb remuntada inclosa. A les semifinals, el Barça s'enfrontarà al Movistar Inter.
0: Fins aquí les notícies. La 5.

0: Molt bon dia, matiners. Benvinguts al dimarts 2 de juny. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que aquest dimarts el temps ens durà petites novetats. Per un costat, tindrem el cel blanquinós per núvols alts i per un altre, els ruixats de tarda seran més actius. De fet, seran localment intensos al Pirineu Oriental i a Osona. El dia serà menys calorós. Les màximes més altes del país no passaran dels 33 graus. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Viladecans el sol sortirà a les 6:21 del matí i aquí el dia durarà exactament 14 hores i 59 minuts.
0: Lara García, també molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Sempre és un bon dia per recordar això que va dir Freddie Mercury. No seré una estrella del rock, seré una llegenda. Vull ser recordat com un músic amb valor i substància.
0: I és que avui li posem una mica de màgia per començar el dimarts i si parlem, evidentment, de bandes màgiques, ells segur que ocuparien les primeres posicions.

0: Avui arrenquem el programa amb A King of Magic, i és que tal dia com avui, un 2 de juny, però de l'any 1986, es va publicar l'EP de Queen, que precisament donava títol a aquesta cançó. De fet, un bon grapat de les cançons del disc van formar part de la banda sonora dels Immortals. El disc es va convertir en un altre èxit de la banda i un fet molt destacable. Precediria l'última gran gira de Queen al costat de Freddie Mercury. I, de fet, recordar Mercury és pensar que sí, que hi ha persones que han estat tocats per una mà prodigiosa que els ha convertit en una espècie d'espècimen únic i irrepetible. Perquè la seva música perdura en el temps mentre el món segueix girant. I sí, nosaltres també us prometem una hora de ràdio per recordar. Arrenquem el dimarts, que no és poc, i ànims, que el dia només acaba de començar.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. 5 del matí, pràcticament 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maiol Roger, molt bon dia de nou.
2: Molt bon dia.
0: Bon dimarts.
2: Bon dimarts, com estàs?
0: El dimarts.
2: És el pitjor dia de la setmana, però vaja.
0: Està batejadíssim com el pitjor dia de la setmana, almenys pel que fa aquest programa, aquest equip, per la vida en general, la humanitat.
2: Per tant, per la gent normal. Però no passa res. Si teniu avui un bon dia, felicitats, sou vosaltres. Però aquí estem de dimarts, però escolta'm, nosaltres farem un programa com si fos divendres, dilluns, dimecres o qualsevol dia de la setmana, que ho donem tot. Perquè avui estarem molt pendents d'aquesta oferta del Partit Popular per una moció de censura instrumental. Avui Feijó està a Barcelona, en parlarem a la hora del matí, tindrem el secretari general de Junts, en Jordi Turull, per respondre directament a Feijó i aquesta oferta que ha fet directament el partit de Carles Puigdemont. També tractarem el tema del Papa i el català, perquè hi ha certa polèmica, sí, per l'ús que farà del català a la Sagrada...
0: Mira, poqueta cosa, no?
2: Això diuen, que bon la benedicció dia serà en castellà i que només hi haurà un parell de frases en català durant la missa. Després tindrem a Jorge Dioni, que és autor del llibre Pornocràcia. Parlarem de ciència i tecnologia amb Rafa Vila San Juan. Avui que fa... Bé, l'altre dia va ser el Dia Mundial Sense Tabac, i en parlarem d'això al nostre espai de ciència i tecnologia. I a les 11:05, la teràpia Boomer amb Sergi Pàmies, parlant d'expressions d'abans. Aquestes expressions com nasty de plasti i aquestes coses...
0: Aquestes container...
2: Exacte, de la teva generació, sí, Canalies. I amb tot això i més, doncs, fins que s'acabi aquest dimarts, aviam si arriba ràpid.
0: Està molt bé que parlis de generacions quan acabes de fer 40 anys, eh?
2: Sí, però aquests 5 anys de diferència que ens portem a vegades es noten en certes coses, però bueno, aquí en Damios, que diria un amic meu.
0: Ànims, bro, que el dia només acaba de començar. 6-7, Àlex Bosch, bon dia.
3: T'ho juro, i per Snoopy.
0: Hi ha moltes frases d'aquestes, no? Que sí, denoten clarament que som d'una altra generació.
3: Imagina't jo.
0: També et dic una cosa, la gent jove li passarà exactament el mateix, eh?
3: Sí, sí.
0: Que això és una cosa
3: ens
0: recurrent,
3: eh? Ens trobarem pel camí, oi?
0: Clar, exactament. Què ha passat al món mentre dormia, Àlex?
3: Doncs mira, si tens temps, dóna'm un parell de minuts avui,
0: tot
3: perquè t'explico una història que t'agradarà i que aquesta nit s'ha convertit en un fenomen absolutament global.
0: A veure.
3: Avui parlem d'una de les estrelles del Mundial de Futbol. Probablement no guanyarà la competició, entre altres coses, perquè juga amb Nova Zelanda, que ni tan sols ha guanyat mai un partit del Mundial, i segurament tampoc no marcarà cap gol, perquè, entre altres coses, juga amb el pitjor selecció i, a més, és defensa. De fet, fins fa poc era un autèntic desconegut. Fa una setmana, amb prou feines, tenia 5.000 seguidors a Instagram, però la cosa ha canviat molt i ja t'ho explicaré per què.
0: A veure.
3: Es diu Tim Payne, és central, de 32 anys, de Nova Zelanda, i em preguntaràs què ha fet per convertir-se en estrella del món de la nit del dia?
0: M'ho pregunto jo i s'ho pregunten els oients que ens estan escoltant,
3: doncs,
0: ara mateix.
3: La resposta és res.
0: Molt bé, quina
3: meravella,
0: doncs.
3: Absolutament res. Ell no ha fet res. El secret el trobem a l'Argentina. Fa 6 dies un influencer, només 6 dies, eh? Un influencer que té ara mateix 979.000 seguidors, Valen Scarsini, llançava aquest repte.
4: ¿Y si hacemos protagonista del Mundial al futbolista menos conocido? ¿Qué pasaría si hubiera un jugador que nos una a todos? Claro, un futbolista que todos banquemos sin importar nuestra nacionalidad.
3: Doncs el repte, és a dir, era aquest, fer famós un futbolista absolutament desconegut que anés al Mundial.
0: Una espècie d'experiment a través de les xarxes,
3: escolta'm,
0: no?
3: Escolta'm, el repte ha caigut amb molta gràcia. El nombre de seguidors de Tim Payne ha anat creixent exponencialment dia a dia en els últims darrers 6 dies davant la sorpresa del mateix Payne, que ha vist com el seu nombre de seguidors anava creixent i bàsicament no en tenia, des de la tranquil·litat de la seva localitat a Nova Zelanda, que tots fossin argentins.
0: T'imagines? Que clar.
3: Sí, bàsicament, han començat a donar-li molts likes a les seves publicacions i a fer tot de comentaris per aconseguir que tingui molt de relleu. Ell ho agraïa fa 4 dies així.
5: Hola, todos. Muchas gracias por todo el pollo. Disculpen mi español, sigo practicando el Duolingo.
3: Fantàstic. La cosa s'ha sortit tant de mare,
0: sí,
3: que ja hi ha himne, una cúmbia, feta des de l'Argentina per animar a Tim Payne.

0: I no t'ho perdis, perquè el millor de tot, recordem que es diu Tim Payne, és la tornada. No pain, no gain, no pain, no
1: gain. No pain, no gain.
0: No,
1: o sigui,
0: pain, no gain.
1: Quina meravella.
0: Espera't, que avui ha aparegut un mural a Miami amb la imatge del jugador, de Tim Payne, i el lema, no pain, no gain.
1: Creure.
0: Que és que el fenomen és ja definitivament mundial. Aquesta matinada, Tim Payne ha sumat al seu seguidor 4 milions...
1: Què?
0: A Instagram.
1: De 5.000 a 4 milions?
0: En només 6 dies.
1: Mare meva.
0: De fet, ell, que és de Nova Zelanda, la gent s'ha posat a comparar. Resulta que té més seguidors ell tot sol que els All Blacks, que passen per ser l'equip esportiu més important de Nova Zelanda, l'equip de la selecció de rugby. I fins i tot ja han sortit gent que està reclamant que apareguin altres coses. Fins i tot un streamer espanyol ha proposat fer popular un altre jugador desconegut, en aquest cas Kay Trewin, lateral d'Austràlia, això ho ha fet aquesta nit, i diu que vol recrear així la rivalitat entre Messi i Ronaldo, portada a les xarxes.
1: Però escolta, és un experiment molt interessant, com algú que no és ningú aconsegueix en 6 dies...
0: I sense fer res.
1: I sense fer res.
0: No ha fet res absolutament per aconseguir ser viral.
1: 4 milions de seguidors, una cúmbia i un mural a Miami,
0: sí,
1: correcte?
0: Sí, i Cat Real també ha fet un petit vídeo amb música sobre ell, i vaja, de sobte hi ha un furor especial per veure el debut de Nova Zelanda al Mundial, que jo us comunico que el seguirem en especial atenció, perquè és la matinada del 15 al 16 a les 3 i juga contra l'Iran.
1: Gràcies, Àlex.
0: Fins ara.
1: Quina meravella. Històries per començar el matí. Escolta, ho podríem fer amb els matiners, també t'ho dic, això. Podríem fer aquest experiment. Fantàstica la història que ens acaba d'explicar l'Àlex Bosch aquest matí per arrencar el programa. I avui també volem saber per què el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, molt bon dia.
2: Bon dia, matiners. Avui el món és un lloc millor perquè comença la Patum a Berga. I no només per això, sinó perquè ho fa amb la coneguda com a Patum de la Llar, protagonitzada per persones amb discapacitat que formen part d'aquesta fundació. A més, per quarta vegada, els salts de les comparses es faran a la plaça de Sant Pere, donant a aquesta Patum tota la solemnitat que es mereix.
1: Escalfant motors per la Patum, recordem també, per cert, que aquí al programa vam estar comentant les trenes, aquestes sí. Trenes de la Patum, molt reforçades perquè, evidentment, noies, nois, persones amb els cabells llargs puguin gaudir de la Patum sense la molèstia dels cabells a la cara. I de què parlarem poc aquest matí, Marta?
3: Doncs mireu, del JOMO, que és la Joy of Missing Out, és a dir, l'alegria de perdre's les coses, que substitueix el conegut FOMO, allò del pànic o terror a perdre't un pla o no sé el lloc exacte, que la resta. Si te quieres divertir...
1: Marta Vian, encara de ressaca del concert de Bad Bunny a Barcelona.
3: Jo sí, perquè hi vaig poder anar. Hi ha molta gent que, evidentment, no hi va poder anar.
1: Ai, vas anar?
3: I
1: no
3: tenia
1: ho sabia.
3: Dius,
1: doncs, va...
3: Sí, sí, vaig ser les privilegiades.
1: Sorpresa!
3: Vaig estar a la casita.
1: A la casita, però... també?
3: No, hi vaig estar. T'he de dir que molt millor la grava, jo diria.
1: I tant.
3: En qualsevol cas, jo hi vaig anar, hi ha molta gent que no, per tant, hi ha molta gent que ha viscut amb el FOMO d'anar al concert de Bad Bunny, i ara el que ha nascut és aquest nou concert

0: és diferent.
1: I de dir que no a un pla que et pot fer mal.
2: Dir que no
1: és molt important.
0: Però dic, estic una mica cansat de socialitzar.
1: Sí.
0: Per tant,
1: sí.
0: No em digueu res. No a tot. Lara, amb quina bona notícia ens haguem al matí?
1: Doncs a aquestes hores del matí us convidem a fer una visita al fons del mar.
3: Bajo el mar, bajo el mar. Vives contenta haciendo sirena, eres feliz.
0: ¿Qué pasó, Ariel? M'encanta. I per què viatgem al fons del mar?
1: Doncs mira, perquè la bona notícia d'avui és que els voluntaris de la Fundació per la Conservació i Recuperació d'Animals Marins, el CRAM, han alliberat al mar 5 exemplars de tortuga marina recuperats al seu centre a la platja de la Pineda de Castelldefels. Els animals de l'espècie Careta Careta han caminat cap al mar acompanyades pels voluntaris i per un pescador davant l'expectació de centenars de persones que s'han reunit a la platja per veure aquestes tortugues.
0: Careta Careta es diu l'espècie?
1: Sí, l'espècie de tortuga, la Careta. Careta.
2: Careta.
1: Una mica sirenida de l'ara, no? No? No t'agradaria?
2: Amb
1: aquests cabells llargs, sí, guapos que tens.
2: Jo seria una sirena.
0: I qui seria la Marta Viana?
1: Jo, el Crank.
2: El Sebastián.
0: Jo qui soc?
2: El Flanders. El peix.
0: Escolta.
2: Un tauró.
0: Jo seria...
2: la Úrsula.
1: Que divertit, aquest personatge.
0: Jo seria Úrsula, no en tinc cap tipus de... I Ot Serra, qui seria Ot Serra?
2: El Flanders.
0: El príncep, no, el príncep, Pot Serra.
1: Sí, sí.
2: No, l'Andreu, no.
0: L'Andreu, el príncep, no.
2: Doncs no.
1: El que digui la Úrsula, vull dir.
0: Quin motiu tenim per saltar del llit, Ot Serra? Bon dia.
4: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit per als jubilats que voluntàriament vulguin reincorporar-se al mercat de treball és que cobraran més. El govern espanyol ha aprovat un nou decret que diu que aquells que treballin entre un 55 i un 80% d'una jornada ordinària sumaran un plus del 25% a la seva pensió un cop hagin passat 6 mesos. Si les jornades són d'entre un 30 i un 55%, l'increment a la pensió serà del 15%. Això sí, el complement es deixaria de percebre un cop arribi la jubilació definitiva.
0: Doncs vinga, bones notícies per arrencar el matí d'aquest dimarts 2 de juny. Amb 9 minuts arribem a 6:15 del matí, fent els matiners de Catalunya Ràdio. Moment de desplegar la nostra particular revista del cor. I amb què comencem?
1: Amb Amaia Romero.
2: Ah, jo...

0: La cantant en un concert a València aquest cap de setmana va agafar el mòbil a un fan i va gravar un vídeo a mig concert. Després aquest fan, que es diu Manu, va penjar el vídeo a les xarxes i evidentment s'ha fet molt viral.
1: Manu, mira, estoy aquí contigo. Estamos aquí en el concierto. Mira, ahí estás, ahí estás. Y nada, ay, muchísimas gracias por haber venido. Espero que siempre te acuerdes este día, que siempre quede en tu mente. Mira qué bonito ahora para...
2: És que no pot ser més meravellosa.
0: Som
2: fans d'Amaia Romero, dels seus directes, de la seva música i d'aquest feedback tan preciós que té amb els seus seguidors. I alerta perquè el cor també batega amb Dua Lipa. Dua Lipa, que s'ha casat.
0: S'ha casat amb Callum Turner a Londres. Ho ha fet amb una cerimònia civil. Tots dos anaven guapíssims. No sé si ho veus a fotografies. Ella especialment amb un vestit jaqueta, una Pamela blanca, preciosa. Ha sigut, es veu, una boda més íntima. S'han casat a l'Ajuntament de Londres, on també es van casar, per cert, Paul McCartney, Ringo Starr o Liam Gallagher. Tot això ha sigut abans de la boda, d'aquesta macroboda que faran a Itàlia. S'esperen moltíssims convidats. La boda es veu que durarà uns 3 dies.
2: Mare meva!
0: I es farà a Palermo, a l'illa italiana de Sicília. Siliam.
2: 3 dies. A mi m'encanta qui aguanta un casament de 3 dies. Jo amb un en tinc prou.
0: Sí, sí. Migdia també.
2: Clar, perquè aquí has d'anar controlant molt, eh? També t'ho dic, perquè els casaments que la gent, almenys aquí, la tradició és que la gent es desfermi una miqueta.
0: Sí. I ara que hi fan allò de la preboda, boda...
2: Uf, quina mandra.
0: No? Un pal. Quants diners?
2: I quants looks? Lux, diners.
0: Clar, molts diners, sí, sí.
2: Temps de la temps lliure per tu,
0: o
2: no.
0: Clar, jomo, jomo.
3: Practiqueu jomo.
2: Quins sons deixa la ràdio aquest matí?
0: Al matí de Catalunya Ràdio, Laura Fa va parlar-nos de la nova història amorosa de Lamine Yamal.
4: Lamine Yamal.
5: Què li passa?
4: Que té nòvia, no passa res, té nòvia. Jo l'únic que vull dir avui a Catalunya Ràdio és que té una nòvia que té 21 anys i, escolta, les dones i nòvies dels futbolistes és insuportable.

0: el nivell d'insults, assetjament...
1: Hi ha molt pressing, no?
0: Bueno, sí. Perquè es dona per suposat que van amb ells només perquè són futbolistes.
2: Bona reflexió de la Laura Fa, com sempre, al matí de Catalunya Ràdio. I amb només 6 minuts, 6:45.

0: inviting. Molts oients ara mateix despertant-se amb Catalunya Ràdio i ho han fet d'una manera, escolta'm, diria que per la porta grossa, Marta.
1: I tant, en Frank Sinatra, amb aquest tema Strangers in the Night, que arribava un dia com avui al número 1 de la llista del Regne Unit. Amb aquest tema Sinatra va començar la seva segona etapa d'èxit, però com passa amb molts temes que fan història en el món de la música, ell no suportava cantar-la, tot i que li havien aconsellat que fer-ho li portaria molt bona acollida. Ell mateix va arribar a dir que era la pitjor cançó que havia escoltat en la seva vida i que directament era una merda. Això és el que recull en una biografia seva feta l'any 2006 per Anthony Summers i Robin Swan.
0: El millor és la cara de l'Anna Garcia mentre escoltava.
2: Sí. Oh, pues que és molt maca.
0: Oh, és preciosa.
1: No, clar, és preciosa. Més boniques.
0: Però passa moltíssim, que els sí, artistes moltes sí, vegades la cançó que és tot un èxit és la que més odien cantar als seus directes. I quin dia ens espera astrològicament parlant? Sergi Tous, astrocat.cat, bon dia.
3: Bon dia, matiners. Avui, dimarts 2 de juny, tenim la Lluna passant per Capricorn i això ens convida a tocar de peus a terra, posar ordre i mirar els nostres objectius amb més responsabilitat. No és un dia per dispersar-nos gaire, sinó per prioritzar, ser pràctics i fer allò que toca. A vegades, avançar no vol dir córrer més, sinó enfocar millor l'energia. Avui, seny, estructura i pas ferm. Que tingueu molt bon dimarts.
0: Doncs vinga, seny, estructura i pas ferm. Ens agafarem aquests conceptes perquè aquest dimarts passi una mica millor. I mentrestant, l'Ada Garcia, qui bufarà espelmes avui?
1: Doncs avui, 2 de juny, felicitem a dues persones molt conegudes, però que són d'àmbits ben diferents.
0: A veure.
1: Per una banda, tenim a l'actor Pepe Villuela, que avui arriba als 63 anys. I per una altra banda, tenim la periodista de la premsa del Cor, Rosa Villacastín, que avui...
0: En català, que és catalana.
1: Rosa Villacastín. No la conec.
0: Mira que és castiza, la Rosa Villacastín. No és de la teva època, l'ara.
1: No.
0: No.
1: La Rosa Villacastín, que avui bufarà 79 espelmes.
4: Hello, I was the Queen Elizabeth from England. Every morning I have a tea with Chubby. Canalias is the best. See you in heaven, cookies.
5: Ja que t'has de llevar, fes-ho amb el dels matiners.
0: I per arribar a dos quarts de sis del matí, música que és pura cafeïna. Arriben The Bangles.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al dimarts 2 de juliol. Ana Alfonso, bon dia.
1: Bon dia.
0: Com sempre, amb l'Anna toca repassar els titulars d'aquest matí. El Partit Popular, és una de les notícies d'aquestes últimes hores, ofereix un pacte a Junts i al PNB per fer fora Pedro Sánchez arran dels últims escàndols judicials que afecten el PSOE.
1: El líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, els demana el seu suport per tirar endavant una moció de censura i els promet un govern sense Vox que tindria com a objectiu netejar les institucions i posar les urnes. Declaracions de Telecinco.
2: Para convocar elecciones no necesitamos que Vox esté en ningún gobierno. Constituir un gobierno para activar la convocatoria electoral no se necesita que esté en ningún otro partido que no sea el partido mayoritario de la Cámara.
0: Però el PNB i Junts no se'n refien.
1: No, per ells, Vox continua sent una línia vermella i això fa que el PSOE respiri alleugerit i ja diu en veu alta que les investigacions judicials no són casualitat i acusa Feijóo d'aprofitar-se de dreceres per arribar a la Moncloa.
0: Recordem que aquest matí, al matí de Catalunya Ràdio, Jordi Turull de Junts, per parlar precisament d'aquesta notícia, d'aquest pacte que proposa el Partit Popular. Mentrestant, l'excomissari Villarejo canvia de versió davant el tribunal del cas Kitchen.
1: Ara diu que va ser una operació legal per rastrejar els diners de l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, a l'estranger. I assenyala que l'expresident Mariano Rajoy se'n va aprofitar per eliminar allò que el perjudicava.
3: El señor Rajoy se aprovechó de esta operación oficial correcta que era para localizar bien el extranjero y para tal, para que si había algo que le afectaba a él, pues que también trincarlo.
0: Pendents també de la situació a Ucraïna.
1: Rússia ha llançat aquesta matinada un important atac sobre Kiev i Dnipro. Els atacs russos s'han fet almenys 5 morts i desenes de ferits. Ucraïna també ha atacat la ciutat russa de Kursk amb un balanç encara provisional d'un mort, segons informacions russes.
0: Mentrestant, Donald Trump intenta salvar les converses amb l'Iran.
1: Assegura que podrien tancar un acord la setmana que ve i que s'obrirà l'estret d'Hormuz. Això contrasta amb la posició de Teheran, que ha suspès les negociacions amb Washington pels atacs d'Israel al Líban. Trump diu que Israel aturarà la seva ofensiva, però Netanyahu manté que continuarà al sud del país des d'on la milícia xiïta ha llançat coets contra el nord d'Israel.
0: I Europa es posa d'acord per endurir la política migratòria.
1: Les institucions comunitàries donen llum verda perquè els estats de la Unió Europea puguin instal·lar en països estrangers centres per deportar immigrants irregulars, copiant així el model de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, que ha volgut implementar a Albània. El Parlament Europeu i els governs comunitaris han tancat aquest dilluns l'acord definitiu per la nova llei que donarà cobertura legal als centres de deportació.
0: Els docents continuen votant si ratifiquen o no el preacord que divendres van firmar el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris USTEC i professors de secundària.
1: De moment, el 18% dels docents ja s'han pronunciat, una consulta que s'allargarà fins dijous al migdia. La consellera d'Educació, Esther Niubó, assegurava ahir al matí de Catalunya Ràdio que si guanya el no, diu que s'arribarà a un escenari caòtic.
4: Si un està en contra de tot això, no veig massa altra opció que anar a un escenari, per mi, de caos i de debilitament absolut del que és el sistema educatiu i també del moviment sindical. Però, en tot cas, no em poso gens en aquest escenari.
0: El papa recona el català en la seva visita a la Sagrada Família.
1: El Vaticà ha publicat el guió litúrgic del viatge del pontífex i hem sabut que Lleó XIV farà íntegrament en castellà la benedicció de la Torre de Jesús. La decisió ha generat malestar en alguns sectors del catolicisme català. Joan Maluquer, president de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat.
5: És una decisió de la Conferència Episcopal Espanyola. També hi tenen molt a dir, evidentment, tot l'equip del Vaticà, però en el fons, si aquí haguéssim trobat una posició ferma de la nostra Església, jo crec que això hauria estat una mica diferent.
0: En canvi, els Premis Max sí que tenen accent català.
1: Sí, els guardons de les arts escèniques reconeixen el talent català a través d'11 premis en total. Destaquen, sobretot, les produccions La Tercera Fuga, de Victòria Spunsberg, i no de la companyia de dansa La Venidera. Han estat protagonistes en la gala que s'ha fet al Teatre Romà de Mèrida.
0: La diferència entre l'art i la religió queda palès en aquestes dues últimes notícies. Gràcies.
1: Fins ara.
0: Fins ara. 6:15 del matí, 4 minuts. Marc Jurado, molt bon dia.
6: Bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, també bon dia.
7: Bon dia.
0: Bon dimarts a tots dos. Cop d'ull a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
6: Avui amb Alberto Núñez Feijóo en bona part de les capçaleres del dia. Tant La Vanguardia com El Diari ara expliquen en portada que Feijóo ofereix al PNB i a Junts una moció de censura a Pedro Sánchez per convocar eleccions de seguida. També en parla avui a Madrid, El Diari El Mundo. És el seu principal tema de portada, on llegim que Feijó atiarà la moció a Catalunya. No us conformeu amb el bloqueig, diu textualment. Ho farà avui, per cert, que serà a les jornades del Cercle d'Economia.
7: Parlant d'economia i de política, Hisenda cita les comunitats per mirar de tancar aquest any el finançament. Ho llegim al periòdico. Per contra, l'Ara situa en portada l'anunci del president Illa de 3.300 milions d'euros en fons públics i privats per accelerar infraestructures.
6: Un altre nom propi de les portades és Donald Trump. La Vanguardia obre l'edició dient que el president nord-americà intenta contenir Israel per salvar la negociació amb l'Iran.
7: I per acabar, Gabriel Rufián. Llegim al País que Esquerra frena la seva intenció de controlar la llista al Congrés.
0: I, evidentment, avui la moció de censura plantejada per Alberto Núñez Feijóo ocupa bona part de les pàgines d'opinió dels diaris.
7: L'Ara hi dedica l'editorial i assegura que el PNB i Junts estan incòmodes tant amb Sánchez com amb Feijóo.
6: I afegeix que el líder del PP no deixarà de presentar bastó i pastanaga als nacionalistes catalans i bascos perquè no hi té res a perdre.
7: El periodista Joan Tàpia, membre de comitè editorial del periòdico, diu que el PSOE està pitjor que fa un any, però el PP no està pas més bé.
6: Tàpia recorda que el PNB i Junts demanen eleccions, però no volen que Feijóo ocupi la Moncloa.
7: El Mundo diu en l'editorial que Pedro Sánchez mostra victimisme en relació a la corrupció i bunkerització davant la demanda d'explicacions.
6: En relació al PSOE, lamenta que un partit que va representar la vertebració d'Espanya es comporti avui com una fortalesa assetjada al servei de l'interès particular del seu líder.
7: A El País, el catedràtic de Ciència Política Ignacio Sánchez Cuenca posa en dubte la imparcialitat dels jutges quan han de dirimir sobre casos polítics.
6: Alerta que les dues vares de mesura de la justícia i la policia acaben erosionant la legitimitat d'un poder fonamental de l'Estat.
7: I per la seva part, La Vanguardia opta per dedicar l'editorial a l'alerta, diu, per l'augment dels tirotejos després que una nena quedés ferida diumenge al barri de Sant Roc de Badalona.
6: Exposa que l'any passat es van comptabilitzar 93 tirotejos a Catalunya, un 30% més que l'any anterior.
7: I afegeix que els nivells de violència són inferiors als d'altres països, però s'han d'aturar.
0: I quan pràcticament ja passen 7 minuts de 6:15 del matí, moment també de repassar la premsa digital. Buongiorno novament a tutti.
6: Buongiorno, Canalias.
0: Si teniu previst anar a Roma, apunteu aquesta aplicació.
6: Aquea, una aplicació que localitza les 3.000 fonts d'aigua potable que hi ha a la capital italiana. Sí, Aquea. Els romans les anomenen Nasoni per la forma de l'aixeta i a l'opció que l'aigua surti per baix, o si tapes la sortida principal, que surti per un petit orifici superior. I és una mica més fàcil per poder veure. És una app per reduir el consum d'aigua embotellada, ja que Itàlia Canalies se situa al capdavant dels països que més en consumeixen.
0: Què temen els ocells?
7: Doncs les línies elèctriques, pobrets meus.
0: Sí, clar. No m'estranya.
7: En els últims 5 anys han mort gairebé 4.000 ocells a Catalunya, 4.000, eh? 3 de cada 4 són espècies protegides i entre un 1 i un 5% espècies amenaçades. Són dades de Seo BirdLife que llegim al Més Tarragona. La majoria d'ocells que moren electrocutats són el duc, l'estor comú o l'aligut comú.
0: Quins hospitals són els millors del món en tecnologies intel·ligents?
6: Doncs mira, al podi hi ha 3 centres dels Estats Units: la Clínica Mayo de Rochester a Minnesota, la Cleveland Clinic a Ohio i el Massachusetts General Hospital. L'Hospital Vall d'Hebron ja apareix en posició 27. A més, es consolida com el primer hospital intel·ligent de tota Espanya i el 5è d'Europa. A la llista dels millors també hi ha el Clínic Sant Joan de Déu i la Clínica Sagrada Família. Ho veiem al periòdico.
0: Que ja no tornarem a sentir igual.
7: El Cargol treu banya, una versió, no? Cargol treu banya.
0: Sí, sí, sí.
7: Doncs mira, mira aquesta versió.
0: Què?
7: Hi ha una versió que s'ha fet viral.
0: Com l'has feta, la cançó?
7: Cargol treu banya, puja a la muntanya, cargol treu pi, puja al muntany. Records aquí a la meva mestra d'I3. Bueno, no, que en aquell moment era Pàrvuls, que encara me'n recordo la cançó.
0: Molt bé, molt bé. Jo crec que l'has entonat molt bé per haver-ho fet així. De cop a sac, preguntant-ho d'aquesta manera.
8: Cargol ja no treu banya, ja no puja a la muntanya. El cargol ja no treu vi, l'ha aixafat un marró.
0: A veure, què està passant? Mira, prou ja, de veritat. Jo és que baixo del 2026, me'n vaig.
7: Jo t'ho explico.
0: Explica-m'ho bé, perquè això...
7: El cargol treu banya que t'he cantat jo és el de fa 40 anys.
0: Sí, el de tota la vida.
7: Tota la vida.
0: De tota la vida, Maria.
7: D'acord. Aquesta que sents és la versió que s'ha fet viral a TikTok. I a darrere hi ha en Naïm, que és un jove català d'origen marroquí.
0: Però és el mateix que ha cantat el Patufet?
6: Ah, exacte.
0: Ah, val.
6: Porta 3 o 4, ja.
0: No està malament, eh, Dani?
6: Molt bé.
7: De fet, mirarà que ho dius, eh? En aquestes cançons ell barreja humor i ironia. I el Patufet, tinc aquí la lletra, eh?
0: A veure.
7: No te la puc cantar, això ja no, eh?
0: No.
7: Ara no, ja hem cantat
0: prou. Ja està. No abusem del teu art, tampoc, Maria.
7: Diu, gent, tinc una...
0: Digues.
7: Gent, tinc una mala notícia. En Mohamed ha matat el Patufet. Aquesta és la lletra. D'en Naïm.
0: Escolta, però molt bé. M'agrada molt, molt sentir l'humor. Catalans.
6: Ja portarem més aquests dies.
0: Sí, sí, sí, està molt bé, està molt bé.
6: Farem 4, ja les anirem portant.
0: Un dia d'aquests també farem repàs als matiners. I mentrestant, avui el temps una mica variable, Marc.
6: Sí, avui ens espera un dia amb menys calor i amb més xàfecs. El dia serà assolellat amb teranyines de núvols prims. A la tarda hi haurà ruixats i tempestes al Pirineu Oriental localment intensos. La calor, com diem, afluixarà una mica més i les màximes més altes no passaran dels 33 graus.
0: 5 minuts, arribem a 3:15 del matí. És la nostra cargoleta particular, Marta Viana, arribada des de Lleida. Centre neuràlgic del genocidi cargolí de cada any.
9: Sí, la veritat, per què negar-ho?
0: És que a veure si
9: és el que fem.
0: Si a la plec del cargol. Petoneta a tots els lleidatans que escolten aquest programa. Sempre parlem de Lleida o tot el que tingui
9: sí,
0: a veure amb
9: Lleida.
0: Sí,
9: trobo que parlem molt de Lleida, cosa que m'agrada molt i segur que els nostres oients també.
0: Hi ha alguna cosa culturalment a Lleida o no?
9: Sí, moltes coses.
0: Sense seria el cas d'avui.
9: No, avui no, però bueno, segur que hi ha alguna coseta que podríem rascar, però a mi sempre m'ha fet gràcia que l'aplec del cargol ho portem des de la secció de cultura i no des de la part d'economia, per
0: tirat.
9: Exemple.
0: Sí, senyor.
9: Perquè, bueno... Sí, bueno, és gastronomia, no sé,
0: sí,
9: sempre tinc dubtes.
0: Sí, però també és cultura, no? També és cultura popular.
9: Sí, sí, sí, clar.
0: Vull dir que l'aplec està rodejat de cultura.
9: És com la Patum.
0: Ah, exactament.
9: No?
0: Però anem a creiem que són alguns apunts culturals després de la nostra reflexió sobre si... què és l'aplec del cargol.
9: Què és l'aplec, exacte. Ho hem repassat ara, a 2:15, però bones notícies pel que fa als premis Max, que s'han celebrat aquesta nit a Mèrida, perquè la tercera fuga de Victoria Spumberg s'han portat 3 guardons. De fet, el talent català ha estat reconegut amb 11 premis diferents. D'aquí una estona també el repassarem amb la Marta Vives, que és l'enviada especial a Mèrida. I si et sembla, fem 2 apunts musicals que jo crec que t'agradaran.
0: I alerta, perquè aquests apunts musicals comencen amb una de les veus més importants de la música dels últims anys, una artista estimadíssima que té com a nom i cognom Céline Dion. Mare meva, si algú està deprimit avui, que no escolti el By Myself, perquè sempre em recorda Bridget Jones, aquesta cançó.
9: Sí, és veritat. Doncs mireu, si la voleu anar a veure, ha anunciat 10 nous concerts a París. S'afegeixen als 16 que ja havia anunciat per la tarda vinent. Aquests nous concerts els farà del 8 al 29 de maig, davant la gran demanda sense precedents que hi ha hagut. Es veu que en la prebenda van superar els 9 milions de persones que voldrien comprar entrades, per tant, déu-n'hi-do. I en total farà aquests 26 concerts, seran al pavelló La Defensa Arena de París, que té una capacitat de fins a 45.000 espectadors.
0: I alerta, perquè acabem amb ella. Evidentment, us estem parlant de Taylor Swift.
9: Sí, perquè primer va ser Bad Bunny i ara li toca a la gran estrella del pop sumar-se a Toy Story 5.
0: Ah,
9: perquè
0: que
9: en aquest cas la cantant no posarà veu a cap personatge, sinó que ha anunciat que farà un nou tema inspirat en la història de la pel·lícula. Es dirà I Knew It, I Knew You i la podrem sentir sencera el dia 5 de juny, el dia en què s'estrenarà la pel·lícula.
0: I aquestes hores del matí, aproximant-nos ja a 6:15, volem moure el dial al juny del 1983. Un mes històric, perquè es va fer la primera emissió de Catalunya Ràdio i així incorporava la veu en les seves emissions.
10: Diuen que la màgia de la ràdio consisteix, en bona part, en la seva immediatesa. Una immediatesa que fa que avui, en aquest precís moment, en punt, encetem la nostra relació quotidiana amb tots vosaltres. Catalunya Ràdio es presenta. Aquells que tenen la perspectiva dient, diran, potser, que aquest és un fet que marca una fita. S'arribarà a dir, tal vegada, que assistiu a un moment històric.
11: En tot cas, per a tots els que formem l'equip de la primera emissora de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió, comença un compromís públic. Un compromís que assolim amb il·lusió, energia i rigor. Amb voluntat, sobretot, de servir-vos, dins les nostres possibilitats, el bo i millor.
10: I punt.
0: M'encanta recordant els inicis d'aquesta casa i sempre amb un clar objectiu, el de servei públic, aquest que segueix intacte. I quan falten pràcticament 16 minuts per les 6 del matí, connectem amb el nostre corresponsal mundial des de... Oh, buongiorno, des de Roma, Guillem Soler. Buongiorno, Guillermo.
12: Bon dia, matiners. La caiguda del feixisme després de la Segona Guerra Mundial va propiciar que els italians decidissin el 2 de juny del 46 entre república o monarquia. 80 anys després, avui celebren arreu del país la victòria de la República. És una festa amb una gran presència institucional i en què hi participen els cossos de seguretat i també l'exèrcit amb espectacles aeronàutics i desfilades. Per la població és un dia festiu i els balcons i els carrers s'omplen de banderes tricolori. El principal esdeveniment es fa aquí a Roma. És una gran desfilada militar i on tot ja està preparat, però per tot el país es fan diverses celebracions. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des de Roma pels matiners de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, com sempre, en Guillem, amb aquesta feina impecable al voltant del món. I el Roger...
13: Qui estigués a Roma ara, eh?
0: Estava pensant aquí, l'únic que no es mou és mai el Roger.
13: Sí, aquí segueixo, la gent va i ve, i jo aquí estic pringat, com sempre, però escolta...
0: No passa res, home.
13: Tota una alegria.
0: I tant,
13: algú ha de mantenir aquesta casa.
0: Què passarà?
13: En aquesta casa hi ha molta gent, ja. Faig broma.
0: Va. Aquí tothom et dirà, escolta'm, va, jo...
13: No, home, no faig broma, faig broma.
0: A partir de les 6 del matí engega el Matí de Catalunya Ràdio, i avui amb Francesc Soler, per cert.
13: Sí, exactament. Mira, molt pendents d'aquesta nova oferta de moció de censura del Partit Popular, que Feijóo concretarà a Barcelona. Tindrem a Jordi Turull, secretari general de Junts, perquè ens digui què en pensa. Per tant, potser abans que la faci, ja Feijóo la tindrà descartada. També parlarem de la visita del Papa i de la presència del català, que ha generat una certa polèmica, o la poca presència, en funció de qui ho miri. Després tindrem a un quart d'onze a Jorge Dioni, que ha escrit el llibre Pornocràcia. A la secció de Ciència i Tecnologia de Rafael de Sant Juan parlarem de tabac, perquè el dia 31, diumenge, va ser el Dia Mundial Sense Tabac, i encara hi ha molta gent que fuma, massa, però vaja, cadascú amb els seus vicis, ja ho saps. I després a la teràpia boomer, a de Sergi Pàmies, les expressions... Què, eh?
0: Per què ho has dit, això?
13: Perquè hi ha gent que fuma en la seva llibertat i en la possibilitat que tinc per fer-ho. No, perquè hi ha gent que intenta deixar de fumar i després hi torna, i aquestes coses, són coses que passen. Ara hi ha més...
0: T'escolta la meva mare ara, m'enviarà un missatge i em dirà...
13: Però jo no estic parlant de tu, he dit hi ha gent, és un genèric.
0: Sí,
13: quanta gent... Segur que hi ha algun matiner que ens està escoltant que ha intentat deixar de fumar
0: segur.
13: Que ha fracassat i ha tornat a fer-ho.
14: Segur que n'hi ha d'altres que ho han aconseguit.
13: Ah, exacte, bé, segur que n'hi ha d'altres que ho han aconseguit i segur que n'hi ha d'altres que ara mateix estan dutxant-se. No sé, hi ha matiners...
0: O fumant-se un cigarro.
13: Hi ha matiners per tot. O sigui que... El que segur que no n'hi ha cap que se sàpiga la dada que ve ara.
0: Ai, m'ho cus molt bé, però jo ja estic patint. Ja, si ens ho planteges d'aquesta manera, com a coach d'aquí a l'estudi, horrorós, Maiol.
13: Perquè, mira, avui que parlem de la poca presència del català a un lloc en concret, que és el discurs del Papa,
0: sí.
13: O a la missa, més sí. Millor dit. Una dada sobre el català.
15: Parlo sense vergonya, parlo en llibertat.
13: Sí, sí, sí. Va. En concret, avui, quantes persones parlen català a l'Aragó?
0: Uf, poquíssimes. Dues?
14: Tres.
0: A veure, a l'Aragó, molt poques. Milers?
14: Poquet.
0: Milers? No. Milers?
14: Milers.
0: La meva partner en la dada Maiol em pot mirar,
14: Sara,
0: sisplau?
14: Sara, busca-ho a Google.
0: Milers, que la Sara té molta intuïció. 5.000? Més. 100.000. 100.000. Jo dic 100.000.
14: Són moltes.
16: Jo menys.
0: Vinga, va.
14: 15.000.
16: 10.000.
13: Doncs mira, són dades del cens que s'ha fet més gran mai. L'aragonès i lo català en l'actualitat, anàlisi del censo de població de viviendes 2011, són dades antigues però molt concretes.
0: Val.
13: I la dada concreta són 55.513 persones.
0: M'hi apropo jo, no?
16: Sí, però clar, saps?
13: Jo crec... Algú ha dit 15.000?
14: L'ha dit 15.
13: Doncs crec que s'aprova més la Marta perquè en té 40.000 la diferència i tu 45.000. Sí. Esteu més lluny que mai. La majoria són de la franja, perquè hi ha una gran part de la població que hi parla català. Bueno, de fet, és una petita part, però que encara s'hi parla català. Però hi ha una bona part que és a Saragossa, uns 12.000 parlants que són catalans que viuen a Saragossa i, per tant, parlen català.
14: Això no compta.
13: Per tant, aquesta... Avui sabia que fracassaríeu molt. 55.513. És una dada antiga. Aviam si algú s'anima a refer aquest...
0: Doncs sí, no serien gaire més optimistes, eh?
13: Perquè estava molt bé aquesta feina que es va fer el 2011.
0: Són dades realment tristes, al cap i a la fi.
13: Sí, perquè és una petita part de la franja, és la part de l'Aragó, però vaja, en fi...
0: Ara ens ho deixem d'aquí, que ara que la gent dirà...
14: Ara que ho aixequem, però volem saber les actuals, eh?
13: Bueno, doncs ves a Aragó, no fes el cens.
9: Això ho hem de comptar. Això ho aconseguirem.
13: Hi ha una feinada darrere d'aquest recompte espectacular, sí, sí, perquè és anar, diguem-ne, persona a persona, a contrastar que parlin català.
0: Penseu, vinga, va, aquest estiu,
13: penseu que es va fer el 2011 i es va publicar el 2017. Imagineu-vos la feina que hi ha darrere d'aquest cens, perquè jo acabi dient una dada que absurda i vosaltres us allunyeu de 35.000.
0: 9-3-2-0-7-4-7-4. Els matiners de Catalunya Ràdio us convidem al Festival Vall Viva. No sé si heu anat, és un lloc espectacular, a la Vall d'en Bas, a la Garrotxa. Oh. Aneu trucant, perquè d'aquí uns moments us convidem a anar a Vall Viva.
17: El matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
18: Faro que ilumina le notti del mondo per la grandiosità delle sue costruzioni.
19: Estem preparats per la visita del Papa? Aquest dimecres, amb la unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio, ens desplaçarem fins als punts clau d'aquesta visita papal a casa nostra. La Sagrada Família, el convent de Sant Agustí, Can Brians i Montserrat. I conversarem amb les persones que rebran el Sant Pare.
17: Aquest dimecres, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
20: Evitem el soroll.
21: Ens allunyem de les estridències.
20: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
21: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
22: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
20: Un informatiu sense presses.
21: Per donar context als grans titulars.
22: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
0: Doncs vinga, va, que amb només 9 minuts arribem a les 6 del matí. És que, a veure, el tema de Vallviva és una meravella. 9-3-2-0-7-4-7-4. Alerta, perquè els que ens aneu trucant entrareu en aquest sorteig que, com sempre, decidirà el guanyador guanyadora, Eloi Cordomí, la mà més innocent dels matiners. Podeu escollir, per exemple, pel públic més adult, els directes de Mare Mundi, també Antonio Orozco o Ana Torroja. Per al públic més jove, que no vol dir que la gent gran no pugui anar a veure Teràpia de Xoc i Pep Plaza, o també pel públic més familiar, amb els Atrapa Somnis, que serà el diumenge 12. De fet, el festival, el Vall Viva, se celebra entre el 8 i el 12 de juliol, a un lloc espectacular, que és a la Vall d'en Bas, a la Garrotxa. I a aquestes hores del matí vull saludar l'Olga. Olga, molt bon dia.
23: Hola, bon dia.
0: Què tal, Olga? Com estàs?
23: Ai, molt bé. Moltes ganes de parlar amb tu, eh? He trucat moltes vegades i no m'agafava.
0: Oh. No m'ho puc creure. I això? Sí. Perquè estem adormits, a vegades.
23: Sí, no, potser trucava massa tard i ja havíeu agafat altres trucades.
0: Olga, veig que ets al cotxe. Cap on vas ara mateix?
23: A treballar.
0: I de què treballes?
23: Treballo al Vall d'Hebron.
0: Ah, molt bé. I ens hi posem molt d'hora, no entenc?
23: Bueno, començo a les 8, però que... Ai, a les 8, a les 7, però arribo, em faig un cafè i estic tranquil·la llegint, perquè com que n'hi ha problemes per aparcar, prefereixo anar més d'hora.
0: És que això és una bona solució sempre, perquè com es posa la ciutat de Barcelona a aquestes hores del matí, és millor anar amb una mica de temps. D'on vens, Olga? D'on ets?
23: De Montmeló.
0: De Montmeló. Doncs escolta'm, moltíssimes gràcies per trucar-nos també aquest matí i a veure si tenim sort i te'n vas a veure alguns d'aquests directes al festival Vall Viva del 8 al 12 de juliol a la Vall d'en Bas a la Garrotxa. D'acord, Olga?
23: Molt bé. Moltes gràcies.
0: Gràcies,
23: adeu.
0: Que vagi bé. Adeu. Recordem, aquest festival que se celebrarà aquest estiu, si teniu ganes d'anar a la Garrotxa, a través del 9-3-2-0-7-4-7-4, amb aquests directes estupendos d'Antonio Orozco, Ana Torroja, Mare Mundi, també Teràpia de Xoc amb Pep Plaza, els Atrapasomnis, són alguns dels... del cartell que formaran part del Vall Viva d'aquesta propera edició. I tinc per aquí a la Maria José. Maria José, molt bon dia.
24: Hola, molt bon dia, Xavi.
0: Què tal, Maria José, com estàs?
24: Molt bé, i vosaltres?
0: Doncs molt bé, aquí fem programet. Escolta'm, amb 7 minuts que acabarem ja tindrem el dimarts fet. Des d'on ens truques tu, Maria José?
24: De Castelló de la Plana.
0: Molt bé, i què estàs fent aquestes hores del matí? Desperta amb aquesta veu tan animada.
24: Doncs sempre em desperto per escoltar-te.
0: Home, expressament a les 5 del matí cada dia?
24: Sí, i tant, soc matinera.
0: Ostres, doncs això està molt bé. Et despertes de bon humor amb nosaltres, Maria José?
24: Contentíssima.
0: Que això és important,
24: m'alegreu,
0: eh?
24: M'alegreu el dia.
0: Això és el més important. Tu amb aquesta trucada ja ens has alegrat també aquest dimarts. Estigues alerta perquè d'aquí uns moments sabràs si t'emportes aquestes invitacions per anar al Festival Vall Viva. D'acord, Maria José?
24: D'acord, moltíssimes gràcies.
0: T'envio una abraçada, que vagi bé.
24: Igualment, una abraçada.
0: Adéu, adéu, adéu. De quins moments Eloi Cordomí ens explicarà, com sempre, alguna de les seves anècdotes. Ai. No marxeu. Ens ho estaves comentant, Marta, Taylor Swift formarà part de Toy Story 5 i amb ella pràcticament arribem a les 6.

0: La música de Taylor Swift als matiners de Catalunya Ràdio. Bon moment per saludar també en Francesc Soler. Francesc, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Alerta perquè arriba un bon moment. Eloi Cordomí, bon dia.
2: Bon dia, bona hora.
0: Què tal, com estàs, Eloi?
2: Molt bé, molt bé, molt bé.
0: Tenim careta, no?, com sempre, de l'Eloi. Vinga, anem, anem, anem. Vinga,
3: històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
0: Una secció aclamadíssima, eh, Jordi Selles? Que sàpigues, Eloi, que és fan d'aquesta secció, que ho sàpigues.
1: Home, home, clar, com ha de ser. Fa dos dies que la fem, però no passa res.
0: Escolta'm, és que no cal que estiguem mig any fent-la perquè sigui un èxit, Eloi.
1: Clar, no, no, d'això es tracta. I la gràcia és que ha sortit espontàniament.
0: Exactament.
1: No l'hem parit.
0: És que les coses espontànies és com quan surts de la discoteca i penses que no lligaràs i acabes al matí fent el que fem algú.
1: Veus? És la millor comparativa que se m'acudia.
0: Escolta, què m'expliques avui, Eloi?
1: Mira, avui volia compartir amb vosaltres un so que sento el capvespre, quan es comença a pondre el sol i durant les primeres hores de la nit, que és molt típic de molts llocs de Catalunya, eh? Però aquests dies ho estic sentint especialment i m'agradaria compartir-ho amb vosaltres.
0: A veure. Una granota.
4: Granotes. Jo diria.
1: No, no són granotes. No són granotes. Mira, vos han enganyat a vosaltres també.
0: És una serp.
1: És un ocell, és un ocell que es diu enganyapastors.
0: Ah, i per què es diu enganyapastors?
1: A més, té aquest so com així metàl·lic. Es veu que quan t'hi acostes, ell fa com sortides espontàniament, no? Cada cop i volta surt entremig de les bardisses i vola cap amunt, s'amaga cap avall. I antigament, doncs això, els pastors doncs, el veien aparèixer així entremig dels animals i de les bardisses. I es veu que antigament es creia que xuclava la llet de les cabres durant la nit. I per això no estava molt ben vist. Oh. El que passa que en realitat l'únic que feia és aprofitar els insectes que hi havia al voltant dels de les cabres o del ramat. I possiblement d'aquí ve el nom d'aquest d'enganyapastors. I també per aquests moviments així una mica erràtics que fa.
0: Doncs escolta,
1: ho he buscat i la veritat és que ho he trobat molt curiós. I és un so molt característic del vespre, eh? No tant de primera hora del matí.
0: Doncs amb l'enganyapastors ho deixem aquí perquè no tenim
1: temps. Avui no podem fer el temps. Avui
0: hi haurà tempestes. Viana, moltes gràcies, Eloi, estimat. Fins demà, que vagi bé.
1: Adéu.
0: Francesc Soler, tot teu.
5: Gràcies.
0: Comença el matí de Catalunya Ràdio. Bon dia, matiners. Gràcies per ser-hi.
5: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
3: El matí de Catalunya Ràdio.

0: Avui ens llevem amb 20 graus a Torres de Segre, 17 a Ulldecona i 16 a Fornells de la Selva. Al nord de les comarques de Girona tenim aquesta tarda avisos per intensitat de pluja. Avui al matí de Catalunya Ràdio Junts respondrà al nou oferiment de Núñez Feijóo per fer fora Pedro Sánchez amb una moció de censura per convocar automàticament eleccions.
1: I parece ser que hay algún movimiento por ahí, porque fíjese, desde Vox al PNV, pasando por Junts, por UPN, 184 diputados estamos pidiendo elecciones inmediatas.
0: Junts, que fins ara no ha volgut saber res de cap operació que inclogui Vox, respondrà avui a través del seu secretari general Jordi Turull, que serà a partir de les 9, aquí al matí de Catalunya Ràdio. I per acabar-ho de replar, el líder del PP serà avui a Barcelona. Núñez Feijóo tindrà l'oportunitat d'explicar els seus plans a l'empresariat català a les jornades del Cercle d'Economia. També analitzarem la confirmació de l'enduriment de la política migratòria de la Unió Europea.
2: I would say our European house in order, which is great. It strengthens our external borders.
0: El comissari Brunner celebra que a partir d'ara els països que ho vulguin puguin instal·lar centres per deportar immigrants fora de les fronteres comunitàries, una mesura que copia el polèmic model que Giorgia Meloni va intentar a Albània. I sobre l'Orient Mitjà, Donald Trump ha dit a la cadena ABC que creu que arribarà a un acord amb l'Iran la setmana que ve. Això poques hores després d'anunciar un alto el foc entre Israel i Hezbollah. El govern israelià ha assegurat que continuarà els atacs si ho considera oportú. I segons explica el mitjà Axios, atenció, Trump hauria parlat amb Netanyahu i li hauria dit: ets un maleït, boig i un ingrat. Del capítol de les vagues, aquí, mestres i professors tenen fins dijous per votar si accepten o no un acord, però les mobilitzacions continuen. Cantant el Virolai, o intentant-ho, van entrar els docents a Montserrat. Avui les aturades afecten als centres del Barcelonès. I a les 10 parlarem amb el periodista i escriptor Jorge Dioni López, autor de Pornocràcia, un assaig on critica el neoliberalisme a partir del porno. A 11:15, secció de Ciència i Tecnologia, amb Rafael Vilasanjuan. Avui parlarem del tabac, amb Sergi Pasqual, que és pneumòleg de l'Hospital del Mar, i amb Sílvia Mondón, que és psiquiatra especialitzada en addiccions. I a les 11, nova secció de Teràpia Boomer, amb Sergi Pàmies. Avui parlarem del llenguatge col·loquial dels boomers, que també en tenen o també en tenien. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
3: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Sí, sí, 4 minuts. Ara fem un cop d'ull a la matinada per foradada. Bon dia.
4: Bon dia, bona hora.
0: Amb què ens despertem aquest matí?
4: La Conselleria de Recerca i Universitats ha impulsat una campanya per reduir l'estrès i l'ansietat dels estudiants que afronten les proves d'accés a la universitat la setmana que ve. La CEN explica que es tracta de diverses accions informatives sota el lema Fes les Pau en Pau, amb les quals el govern vol traslladar confiança als joves. La consellera Montserrat subratlla que no tot es quantifica aquell dia i no tot passa per una nota.
0: I a Brussel·les?
4: La Vanguardia explica algun detall més de l'enduriment de la política migratòria que ara comentaves, amb la possibilitat de crear centres de deportacions d'immigrants fora de les fronteres de la Unió. Un cop avalada la mesura, ara depèn de cada estat. Alemanya, que al principi ho criticava, és un dels països que ho veu amb més bons ulls. També Grècia o Àustria hi estarien interessats, fins i tot els Països Baixos s'hi podrien sumar, tot i tenir un govern progressista.
0: Amb què han anat a dormir els Estats Units?
4: Alphabet, que és la matriu tecnològica de Google, ha anunciat que es planteja vendre accions per valor de 80.000 milions de dòlars. L'objectiu seria finançar la seva infraestructura informàtica d'intel·ligència artificial. Això quan falten pocs dies perquè, recordem, SpaceX, d'Elon Musk, protagonitzi la seva històrica sortida a borsa.
0: I amb què dinaran a la Xina?
4: El país enviarà un equip de metges experts a la República Democràtica del Congo per ajudar en les feines de control de l'Ebola. S'unirà un altre equip de metges xinesos ja desplegat a la zona per formar i ajudar en els tractaments als centres mèdics locals.
5: Avui és dimarts 2 de juny, ens despertem amb 23 graus ja a aquesta hora a la ciutat de Badalona, 17 a Cervera i 12 graus encara a Camprodon, i amb capes de núvols que ens van arribant. De moment són prims, una mica més gruixuts cap a l'oest, en alguns llocs de l'oest. Avui a l'espera que ens passi aquesta cua de front i que reactivi la inestabilitat. Per tant, tindrem més tempestes que no pas ahir. Se'n poden formar el Pirineu, el Prepirineu i també el nord-est, sobretot a les comarques de Girona, poden arribar fins a la comarca d'Osona, i aquí el nord-est és on creiem que poden ser més fortes, fins i tot deixar alguna calamarsada. I a última hora també reforçarà la tramuntana a l'Empordà, una mica també el vent de mestral. La temperatura recularà sobretot en tots aquests llocs on hi ha més possibilitat de tempesta.
0: Avui a l'Àgora del Matí, Vicent Sánchez, Anna Grau i Sara González. Quan són les 6 i 6 minuts? Marta Viana i Lara García, bon dia.
6: Bon dia.
0: El PP continua fent pressió per una moció de censura contra Pedro Sánchez.
6: Avui, Alberto Núñez Feijó s'adreça als empresaris catalans des del Cercle d'Economia de Barcelona l'endemà d'oferir a Junts i el PNB un govern de transició sense Vox amb la missió de convocar eleccions immediatament.
0: Madrid, Dani Sáenz de Aja.
7: Ni nacionalistes bascos ni independentistes catalans volen anar de la mà de Vox en una moció de censura, però sí que donen la legislatura per acabada. Això s'aferra Feijó per intentar seduir-los amb la seva última proposta, que va llançar ahir des de Telecinco. Un govern monocolor que servirà per, segons ell, netejar les institucions i posar les urnes.
1: Para convocar elecciones no necesitamos que Vox esté en ningún gobierno. Constituir un gobierno para activar la convocatoria electoral no se necesita que esté ningún otro partido que no sea el partido mayoritario de la Cámara.
7: Però el PSOE s'ho mira amb calma perquè sap que al PP no li donen els números i acusen Feijó de voler arribar a la Moncloa amb dreceres i a cavall d'unes investigacions judicials que, diuen, no són casualitat. Des de Madrid, Dani Sáenz de Aja, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Esquerra considera que Sánchez del Congrés i Salvador i del Parlament haurien de sortir d'una explicació urgentment pels últims fronts judicials del PSOE.
6: Elisenda Alemany, número 2 dels Republicans.
8: Nosaltres, evidentment, continuarem treballant, també posant els límits on calen, per això demanem i exigim la compareixença immediata de Pedro Sánchez, de la mateixa manera que també ho farem al Parlament.
6: El PSC rebutja una compareixença d'Illa a la Cambra Catalana.
0: A tot això, els alcaldes del PSC es protegeixen per no pagar els plats trencats dels casos judicials que esquitxen el PSOE.
6: A Catalunya, les primeres eleccions a la vista són les municipals de l'any que ve i alguns càrrecs metropolitans tenen por que aquestes investigacions puguin desmobilitzar els seus votants. Per això volen centrar els esforços a reivindicar la seva gestió local.
0: Albert Prat.
9: Sí, alguns alcaldes socialistes consultats per Catalunya Ràdio admeten fora d'antena que estan tocats i desorientats, sobretot pel pes històric que ha tingut l'expresident Zapatero a Catalunya. Tots demanen prudència, agafen distància i creuen que el temps els juga a favor, però encara que falti un any per les municipals, coincideixen que és moment de fer valer les polítiques municipals per retenir les alcaldies. Una estratègia que també ha defensat en públic l'alcaldessa de Sant Boi i portaveu del PSC, Lluïsa Moret.
10: Nosaltres tenim clar que hem de fugir del soroll, de coses que passen en altres dimensions, i els alcaldes i les alcaldesses el que estem centrats en governar i en treballar.
9: Moret també ha confirmat que el PSC ja ha enviat a l'Audiència Nacional les factures que li reclamava sobre la campanya de les catalanes de fa dos anys pel cas Leire. Albert Prat, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I una derivada més, el jutge exonera el germà de Pedro Sánchez d'un dels càrrecs de què l'acusaven, acceptació de nomenament il·legal, que considera prescrit.
6: Ahir es va reprendre el judici amb la declaració de companys de feina de David Sánchez a la Diputació de Badajoz. Van assegurar que el germà del president espanyol feia la seva feina i que va treballar activament en la coordinació de conservatoris extremenys.
11: Él siempre estaba disponible.
12: Yo he tenido semanas de reunirnos todos los días.
11: Sí, teníamos reuniones.
0: Tot això mentre en el judici de la trama Kitchen el comissari jubilat José Manuel Villarejo assegura ara que va ser una operació legal per trobar els milions de Bárcenas ocults a l'estranger.
6: I que l'expresident Mariano Rajoy se'n va aprofitar per eliminar allò que el perjudicava.
0: Madrid, Ana Tapia.
13: Diu Villarejo que l'objectiu no era la documentació sobre la caixa B del PP, sinó trobar la fortuna de Bárcenas i informació que comprometia la seguretat de l'Estat i que, segons Villarejo, implicaria el rei emèrit en el tràfic d'armes. Sosté que és en aquest context que capta el xofer de Bárcenas i li paga amb fons reservats. Tot era legal, però Rajoy, amb qui despatxava sobre el tema, els va enganyar.
14: El senyor Rajoy se aprovechó de esta operación oficial correcta, que era para localizar bien el extranjero y para tal, para que si había algo que le afectaba a él, pues que también trincarlo.
13: També ha defensat que era tot legal l'exdau Eugenio Pino, uns interrogatoris on per cert ha aparegut l'operació Catalunya, tots dos han donat per fet que va existir i que la Fiscalia n'estava al cas. Des de Madrid, Tània Tàpia, per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: I el diputat d'Esquerra al Congrés, Jordi Salvador, ha carregat públicament contra el portaveu del seu grup parlamentari, Gabriel Rufián. Li exigeix respecte i li recorda que la paciència té un límit.
6: Salvador ha fet una piulada on li etziba que Esquerra no és cap plataforma personal, en referència a les maniobres de Rufián per encapçalar una plataforma de partits a l'esquerra del PSOE. També li diu que tampoc és un espai polític per llançar ultimàtums, per l'afirmació de Rufián, que només es tornarà a presentar amb Esquerra si es compleixen certes condicions. Salvador acaba advertint-lo que, si cal, alguns parlaran en públic i s'acabarà la tonteria, diu textualment.
0: 6 i 10 minuts del matí. Donald Trump anuncia un alto al foc entre Israel i Hezbollah, però les dues parts informen de nous atacs.
6: Trump ho ha dit després de parlar per telèfon amb el primer ministre israelià i a través de mediadors amb Hezbollah per intentar frenar l'escalada militar al Líban, que posa en risc les seves converses de pau amb l'Iran. Segons fonts de la Casa Blanca, que cita el mitjà nord-americà Axios, a la conversa amb Netanyahu, Trump li ha arribat a dir: ets un maleït boig i ets un ingrat. Després de la trucada, el primer ministre israelià ha declarat que atacarà Beirut i si Hezbollah ataca el nord d'Israel i que l'ofensiva continuarà al sud del Líban.
0: Washington, Oriol Serra.
15: El president dels Estats Units ha arribat a afirmar en un mateix dia que les converses entre Washington i Teheran continuen a bon ritme, que tant li fa si s'han acabat o no i que les troba avorrides. Tot això mentre ha explicat que ha mantingut una trucada amb el primer ministre israelià durant la qual Netanyahu li hauria garantit no enviar tancs a Beirut sempre i quan Hezbollah deixi d'atacar Israel. L'organització armada xiïta s'hauria acollit a l'acord, segons fonts de l'ambaixada de libanesa a Washington. Precisament avui, a la capital nord-americana, s'hi han de reprendre les converses entre israelians i libanesos. Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Això està en marxa, ho estem seguint nit i matinada d'atacs intensos russos contra Ucraïna amb almenys 7 morts i desenes de ferits.
6: 5 persones han perdut la vida a la ciutat de Dnipro, a l'est d'Ucraïna, i 16 hi han quedat ferides, segons han informat les autoritats locals. La capital, Kiev, també ha estat l'objectiu dels míssils de creuer russos, amb un balanç d'almenys 3 morts i desenes de ferits. Un dels projectils ha impactat en un edifici de 9 pisos i ha provocat un gran incendi. També s'ha informat d'atacs amb drons de l'exèrcit ucraïnès. Un ha esclatat a la regió de Kursk, amb el balanç d'un mort i diversos ferits, segons fonts locals. Un altre objectiu ha estat una refineria a la regió de Krasnodar, que s'ha incendiat després que hi impactés un dron.
0: Notícia destacada també de les últimes hores: via lliure perquè els estats de la Unió Europea instal·lin en països estrangers centres per deportar immigrants en situació regular, copiant el model que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha intentat aplicar a Albània.
6: L'acord definitiu, tancat ahir a la nit entre el Parlament Europeu i els països comunitaris, endureix com mai la política migratòria dels 27 i dona cobertura legal als centres de deportació.
0: Brussel·les, Bruno Fortea.
16: Els centres s'hauran d'obrir en països que respectin els drets humans i els menors no acompanyats en quedaran al marge, però la resta de migrants irregulars seran susceptibles d'acabar-hi tancats mentre resolgui el retorn definitiu als seus llocs d'origen. Les ONGs ho denuncien, però el comissari europeu de migracions, Magnus Brunner, ho celebra.
2: We have put, I would say, our European house in order.
17: Jo diria que hem posat ordre a casa nostra, a Europa, i això és fantàstic. El pacte reforça les nostres fronteres exteriors i també ens dona unes normes d'asil justes i fermes.
16: Dins dels països europeus, les autoritats també podran sancionar i detenir migrants irregulars durant un màxim de 2 anys i mig quan es neguin a marxar, i s'enduriran els requisits per aconseguir l'asil polític. Des de Brussel·les, Bruno Fortea, Mires pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Aquí el 18% dels mestres i professors ja s'han pronunciat sobre el preacord que divendres van firmar el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris USTEC i professors de secundària.
6: Més de 94.000 professionals estan cridats a votar i d'aquests 17.000 ja ho han fet. Els sindicats pregunten als docents si accepten el preacord o bé si el rebutgen i es comprometen a continuar les vagues. La consellera d'Educació, Esther Niubó, assegurava ahir aquí al Matí de Catalunya Ràdio que si guanya el no, s'arribarà a un escenari de caos.
18: Si un està en contra de tot això, no veig massa altra opció que anar a un escenari, per mi, de caos i d'habilitament absolut del que és el sistema educatiu i també del moviment sindical, però en tot cas no em poso gens en aquest escenari.
6: La consulta s'acabarà dijous al migdia.
0: El cicle de vagues d'educació que mantenen ara els sindicats minoritaris CGT, Intersindical i COS continuarà avui al Barcelonès.
6: Ahir va ser el torn de la Catalunya Central i les comarques de Girona, una vaga que va tenir un seguiment de l'entorn del 10%, segons el govern.
0: Maria Costa.
19: A la Catalunya Central, la protesta principal va ser el bell mig de la Badia de Montserrat, un
6: Montserrat. 200 manifestants van entrar fins a l'atri de la Basílica cantant el Virolai. L'assemblea es va decantar a favor del no al preacord.
19: Tornen a ser engrunes per nosaltres.
20: Si pregunteu a la gent que està el dia a dia sostenint les aules, aquest preacord no resol l'emergència educativa que ara mateix té l'educació pública.
21: A mi no m'està bé arribar a final de mes i estar content amb la nòmina i el dilluns següent tinc els mateixos problemes a l'aula.
6: A les protestes de Girona, demà a la seu de la Generalitat, hi van participar 400 docents que optaven majoritàriament per dir no a la consulta. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Això aquí, al País Valencià, més de 25.000 alumnes comencen avui les proves de selectivitat.
22: I ho fan en un context de vaga indefinida amb 250 correctors que han renunciat a avaluar les proves si no s'arriba a un acord i en un ambient d'escalada de tensió.
0: València, Pepa Ferrer.
23: Som ja a la quarta setmana de vaga indefinida amb mobilitzacions contínues i negociacions estancades. Ahir el president Pere Diorca va acusar els sindicats i el professorat mobilitzat d'estar més centrats a crispar que interessats en un acord. I va marcar una línia roja.
24: Utilizar a los jóvenes de esta comunidad que se juegan su futuro para hacer una presión y el garantizo que sería una línia roja.
23: Mentrestant, les negociacions continuen encallades i l'ambient es manté tens. Sobre els fets de diumenge, quan una professora va ser agredida per un agent de la Policia Nacional mentre desenes de docents es concentraven a les portes de la conselleria, la consellera Carmen Ortí ho ha qualificat de setge. Des de València, Pepa Ferrer per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Passa un minut d'un quart de set del matí. Més notícies amb Marc Jurado i Ana Alfonso. Bon dia.
25: Bon dia.
0: La benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, que presidirà el papa Lleó XIV la setmana vinent, es farà íntegrament en castellà. Així ho recull el guió litúrgic publicat pel Vaticà amb motiu de la visita, que també mostra una reducció de la presència del català respecte a la celebració que va oficiar Benet XVI l'any 2010.
26: Segons aquest document, el pontífex només utilitzarà el català en la salutació inicial de la missa, quan digui en el nom del Pare, del Fill i de l'Esperit Sant i la pau sigui amb vosaltres. La resta de la celebració combinarà el castellà i el llatí, mentre que el català quedarà limitat a la primera lectura, al salm posterior i al credo.
0: Cèlia Forment.
6: Joan Maluquer, president de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat, lamenta que des de les altes esferes no s'hagi defensat més el català.
27: Si aquí haguessin trobat una posició ferma de la nostra església, jo crec que això hauria estat una mica diferent.
6: Òscar Escudé, president de Plataforma per la Llengua.
28: Absolutament intolerable i una burla i un insult als catalans i molt especialment a la memòria de Gaudí.
6: I mossèn Cinto Busquet, rector del Maresme, recorda que Lleó XIV és conegut per la seva sensibilitat envers les llengües minoritàries.
29: Ha estat en més d'una ocasió a Catalunya, per tant, coneix molt bé la situació, ha estat a Barcelona, ha estat a Badalona. No és per falta de sensibilitat.
6: Encara queda per conèixer en quina llengua intervindrà l'arcabisbe de Barcelona. Cèlia Forment, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I encara un altre detall de la visita del papa. Rosa Peral no formarà part del grup d'interns de Brianzú que coincidirà amb Lleó XIV en la seva visita a la presó.
26: El pontífex visitarà el centre penitenciari dimecres de la setmana que ve, 10 de juny, farà una trobada d'uns 20 minuts amb 80 interns. Tant els reclusos com el papa parlaran durant l'acte que està previst que es faci a l'auditori de la presó. L'entorn de Rosa Peral explica que ella no ha sol·licitat ser una de les internes que hi participin, mentre que fonts del Departament de Justícia detallen que només hi seran els reclusos que habitualment assisteixen a les misses dels diumenges i que Peral no és una d'elles.
0: Salvador Illa anuncia l'acceleració d'obres en infraestructures clau amb la col·laboració del sector privat. Joan Vilaplana.
30: Amb l'objectiu de seduir el teixit empresarial, el president va inaugurar ahir les jornades del Cercle d'Economia, anunciant un pla d'inversió público-privada per retallar de 20 a 6 anys el calendari de treballs estratègics com el desdoblament de la C-16 al Berguedà.
31: Perquè el moment de fer-ho és ara, perquè tenim la capacitat i perquè el país ens ho demana.
30: Una mesura que...

0: És per això que ha demanat reunions bilaterals àgils amb les comunitats.
1: Barcelona tindrà un vol directe amb Taipei a partir de l'any vinent, el quart que connectarà sense escales l'aeroport del Prat amb l'Àsia Oriental. Roger Santaló.
2: El vol directe a la capital de Taiwan s'afegeix als destins de Pequín, Xangai o Seul i l'operarà l'aerolínia Starlux. L'anunci el va fer ahir el president de la Generalitat, Salvador Illa, que diu que els vols directes des de Barcelona són ara més necessaris per esquivar les tensions globals.
3: No ens podem ni encongir ni adormir. La crisi de l'Orient Mitjà afecta vols de connexió amb Àsia que fan escala als hubs, com Dubai o Doha.
2: De fet, l'aeroport del Prat es planteja enllaçar directament amb una setantena de destins de llarga distància en els pròxims anys, prioritzant Tòquio, Delhi o Bangkok. Roger Santaló, al matí de Catalunya Ràdio.
1: 10 minuts i dos quarts de set. 7 morts en un tiroteig als Estats Units. Entre els morts hi ha l'autor dels trets que s'ha suïcidat.
4: Ha passat aquesta matinada a hora catalana en diversos punts de la ciutat de Muscatine, a l'est d'Iowa. La policia ha localitzat primer 4 morts per ferides de bala en un habitatge. Poc després han trobat 2 persones més, també mortes a trets, en 2 habitatges més de la localitat. Els agents han localitzat posteriorment el sospitós i quan el volien detenir s'ha suïcidat. Segons la policia, totes 6 víctimes estaven relacionades amb l'autor dels trets, de 53 anys, i en l'origen del tiroteig hi hauria una disputa familiar. Entre les víctimes hi ha 2 menors d'edat.
1: Aquí els Mossos d'Esquadra vinculen el tiroteig en què va quedar ferida una nena de 10 anys a Badalona amb una pugna pel control del tràfic de drogues.
0: Fons policials confien en una resolució imminent del cas. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, admet que part dels veïns del carrer Còrdoba, on van passar els fets, viuen amb por perquè hi ha famílies, diu, molt conflictives vinculades al narcotràfic. Per combatre la situació, demana més eines, com la reforma del Codi Penal o de la llei d'enjudiciament criminal.
5: No podem pretendre amb lleis de fa 10 anys donar resposta a problemes de delinqüència organitzada que han aparegut en els darrers anys.
0: Albiol assegura que el Departament d'Interior li ha garantit que reforçarà la presència policial a la zona.
1: I els Mossos també investiguen un altre tiroteig, en aquest cas a Tordera, al Maresme, també aquest cap de setmana.
4: Hi ha 2 persones detingudes, una de les quals ferida per arma de foc. La van detenir després que els agents detectessin un vehicle fugint a gran velocitat d'una zona de Tordera, on més tard es va descobrir que hi havia una plantació de marihuana dins d'un habitatge. Se sospita que l'incident estaria relacionat amb un narcoassalt.
1: I 3Cat obre avui la convocatòria de propostes de malalties per escollir les temàtiques de la Marató de l'any que ve i el 2028.
0: La crida està oberta a associacions de pacients i de familiars de pacients, així com entitats de recerca i societats científiques i de professionals de l'àmbit de la salut inscrites en el registre d'entitats jurídiques del Departament de Justícia. Un cop tancat el termini de participació, la Comissió Assessora Científica de la Fundació valorarà els temes i els presentarà al patronat, que decidirà finalment les malalties que centraran les edicions de la Gran Jornada Solidària. El formulari el trobareu des de les 10 del matí d'avui i fins al dia abans de Sant Joan al web 3cat.cat/marató.
1: I un apunt més, els 12 passatgers espanyols del creuer Ondius, que continuen aïllats i en observació a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid, han tornat a donar negatiu d'antivirus a les proves PCR.
0: Segons informa el Ministeri de Sanitat, si donen negatiu encara una altra vegada, la setmana vinent podran anar a casa seva per acabar la quarantena. Els altres 2 passatgers del creuer, que sí que van donar positiu, continuen sense símptomes i sota seguiment de la unitat d'aïllament d'alt nivell. El grup de 14 espanyols van desembarcar de l'Ondius el 10 de maig en una operació coordinada per l'OMS.
1: I ara, 3 titulars de cultura amb 3 cançons. La primera.

0: La tercera fuga de Victòria Spumber triomfa als Premis Max de les Arts Escèniques i s'emporta tres guardons, el de millor autora, millor repartiment i millor actor per a Ton Vieira. La gala es va celebrar ahir al Teatre Romà de Mèrida amb un homenatge a Robin Iestam.
1: La segona,

I Taylor Swift se suma a Toy Story 5. La cantant no posarà veu a cap personatge com farà Bad Bunny, sinó que ha anunciat un nou tema inspirat en la història de la pel·lícula. Es dirà I Knew It, I Knew You, i la podrem sentir sencera el dia 5 de juny, dia en què s'estrenarà.

Celine Dion ha anunciat 10 nous concerts a París que s'afegeixen als 16 que ja havia anunciat per la tardor vinent. Els nous concerts els farà del 8 al 29 de maig davant la gran demanda sense precedents dels seus fans.

0: 5 minuts i 6:45 del matí. Anem als esports. Ansu Fati deixarà el Barça per quedar-se al Mònaco.
1: L'acord entre el jugador i el Mònaco ja està fet. El Barça cobrarà 11 milions i s'estalviarà la seva fitxa. D'aquesta manera, el club blaugrana aconseguirà una rebaixa salarial de 20 milions computable en dues temporades. El Barça reserva un percentatge en cas d'un futur traspàs.
0: El Barça comença avui el play-off pel títol de la Lliga de Bàsquet.
1: Partit de quarts de final a la pista de Lucan Murcia a partir de les 7, amb transmissió pel web i l'app de Catalunya Ràdio i el 3CAT. Xenguelia, jugador del Barça.
2: Tenemos que olvidar de 2-1 otros partidos, solo lo que hemos hecho mal contra ellos tenemos que corregir y hacer mejor, pero yo creo que dependerá mucho más sobre nosotros que sobre ellos.
1: També jugarà el Madrid-Tenerife primer contra vuitè.
0: Lamine Yamal és dubte per començar el Mundial.
1: Encara recupera de la seva lesió, podria no estar a punt per debutar el 15 de juny contra la selecció del Cap Verd. L'Espanyol, que engega la nova campanya d'abonaments amb la intenció de consolidar 38.000 socis, dels quals 31.000 són també abonats. L'Igualada, que guanya la pista del Barça 1-3, empata la semifinal pel títol de l'Hockey Lliga. El Barça es classifica per les semis de la Lliga de Futbol Sala, 4-6 davant el Valdepeñas, ara jugarà contra l'Inter. Sant Andreu i Mataró juguen avui el títol de la Lliga Femenina a Waterpolo. Hi ha Roland Garros, Rafa Jodar-Esberev, Joao Fonseca Mensik, primers partits de quarts de final, amb dones, Andreva Sirstea i Svitolina Kostiuk.
0: Avui a partir de les 11 al matí de Catalunya Ràdio, una nova sessió de teràpia boomer amb Sergi Pàmies. Avui, el llenguatge col·loquial dels boomers. I ara sapiguem per què val la pena llevar-se, Joel Díaz.
3: Bon dia. Avui un bon motiu per llevar-se pot ser fixar-se bé en les coses, eh? Que de vegades anem amb el pilot automàtic i ens mengem la informació sense mastegar. Per exemple, us hi fixeu quan surten els sondejos d'opinió i la inseguretat és percebuda com un problema social molt més greu que la degradació del sistema d'educació pública? I us hi heu fixat en quin d'aquests dos problemes socials ha estat més present als mitjans de comunicació els últims anys? I us hi fixeu que la Generalitat no dubta a considerar estratègica la inversió en nous Mossos d'Esquadra per fer front a l'augment de població del país i, en canvi, amb l'educació, que també pateix els mateixos efectes de l'increment poblacional, sembla que la cosa no sigui tan urgent? Realment creieu que una educació pública de qualitat no influirà a mig i llarg termini en la seguretat i en la convivència? I, finalment, no us hi heu fixat en com de representatiu de tot plegat és que la Generalitat es plantegi ficar policies de paisà a les aules? No ho sé, si teniu un moment per fixar-vos en coses, doncs jo us proposo aquestes. Que jo sé que no...

0: I avui cançons d'artistes que, malgrat cantar en castellà, no s'obliden de la seva llengua, del català, Canalies.
1: Exactament, ara que hem sabut que Lleó 14 farà íntegrament en castellà la benedicció de la Torre de Jesús i que la decisió ha generat malestar en alguns sectors del catolicisme català, repassem alguns èxits d'artistes que han publicat cançons en català. És, evidentment, el cas de Milionària de Rosalia, però n'hi ha més. Sí.

0: És un gran èxit, eh? És una gran cançó, eh? Una meravella. Sí, és una cançó que ens va presentar. Evidentment, Sergio Dalma, al llarg de la seva carrera, gairebé sempre ha cantat en castellà, però també, amb el pas dels anys, ha publicat algunes cançons en català, com aquesta meravella que estem compartint amb els oients aquest matí, que es diu Deixa'm oblidar-te.
1: Camila, podríem anar a dormir, que potser ja no són hores, un dimecres a la nit.
0: I una de les més recents, evidentment, és la que van compartir a cop de duet de Tiguets amb els de Cornellà, els Estopa, i aquesta cançó titulada Camila.

0: En punt 6:45. Repassem els titulars d'aquest dimarts amb Lara García i Marc Jurado. Alberto Núñez Feijóo ofereix a Junts i al PNB un govern de transició sense Vox i la convocatòria immediata d'eleccions a canvi dels seus vots per fer fora Pedro Sánchez.
1: Para convocar elecciones no necesitamos que Vox esté en ningún gobierno. Constituir un gobierno para activar la convocatoria electoral no se necesita que esté en ningún otro partido que no sea el partido mayoritario de la Cámara.
2: Una oferta de moció de censura que arriba just 8 anys després de la que Sánchez va presentar contra Mariano Rajoy.
0: A les 9 avui al matí de Catalunya Ràdio, la resposta de Jordi Turull, secretari general de Junts per Catalunya. I tot això mentre Esquerra considera que Sánchez i també Salvador Illa haurien de sortir d'una explicació urgentment pels últims fronts judicials del PSOE.
3: Elisenda Alemany, número 2 dels republicans.
4: Nosaltres, evidentment, continuarem treballant, també posant els límits on calen. Per això demanem i exigim la compareixença immediata de Pedro Sánchez, de la mateixa manera que també ho farem al Parlament.
3: El PSC rebutja una compareixença d'Illa a la Cambra Catalana.
0: José Manuel Villarejo assegura el judici per l'operació Kitchen que la trama no tenia com a objectiu eliminar proves de la Caixa B del PP.
2: Si no trobar els milions de Bárcenas ocults a l'estranger i informació que, segons l'excomissari, implicaria el rei emèrit en el tràfic d'armes. Sentim Villarejo.
5: La obsessió que tenien era... ¿Hay información del tráfico de armas del rey emérito con el Asir o no? ¿Tiene Luis Bárcenas esa información o no?
0: Donald Trump anuncia un alto el foc entre Israel i Hezbollah, però les dues parts informen que hi ha hagut nous atacs.
3: Trump ho ha dit després de parlar per telèfon amb el primer ministre israelià i amb Hezbollah per intentar frenar l'escalada militar al Líban, que posa en risc les seves converses de pau amb l'Iran.
0: Nit i matinada també d'atacs intensos russos contra Ucraïna, amb almenys 5 morts i desenes de ferits.
2: Les forces russes han atacat diverses ciutats, entre les quals la capital ucraïnesa, Kiev, on un míssil de creuer ha deixat un balanç d'almenys un mort i diversos ferits.
0: El 18% de docents ja han votat el preacord que divendres van signar el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris.
3: La consellera d'Educació avisava i als micròfons del matí.
6: Si un està en contra de tot això, no veig massa altra opció que anar a un escenari, per mi, de caos i de debilitament absolut del que és el sistema educatiu i també del moviment sindical, però en tot cas no em poso gens en aquest escenari.
2: Mentrestant, avui continuen al barcelonès les vagues d'educació, que ara només mantenen els sindicats minoritaris.
0: Malestar en alguns sectors després que s'hagi sabut que el papa Lleó XIV farà íntegrament en castellà la benedicció de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família.
3: Segons el guió litúrgic publicat pel Vaticà, el català quedarà relegat només a la salutació inicial de la missa, la primera lectura, el salm posterior i el credo.
0: Salvador Illa anuncia un pla per accelerar la construcció de grans infraestructures.
2: El president de la Generalitat ha fet l'anunci durant l'obertura de les jornades que organitza el Cercle d'Economia.
7: Obres estratègiques per a la prosperitat, la competitivitat de les nostres empreses i la cohesió del país. Perquè el moment de fer-ho és ara, perquè tenim la capacitat i perquè el país ens ho demana.
0: Els Mossos investiguen un tiroteig a Tordera, al Maresme, aquest cap de setmana.
3: Hi ha dues persones detingudes, una de les quals ferida per arma de foc. Tot això mentre l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, apuntava ahir al matí més eines per combatre tirotejos, com el que va deixar ferida una nena de 10 anys al barri de Sant Roc i que els Mossos vinculen al narcotràfic.
8: No podem pretendre amb lleis de fa 10 anys donar resposta a problemes de delinqüència organitzada que han aparegut en els darrers anys.
0: I aquesta nit s'han entregat a Mèrida els Premis Max.
9: Molt feliç perquè penso que hem fet una feina col·lectiva molt important perquè vam
2: fer
9: uns
2: càstings. Amb triomf de dues produccions catalanes, La tercera fuga, de Victòria Spunsberg, aquí sentim, i No, de la companyia de dansa La Venitera.
0: Repassem ara les portades de la premsa. María Fernández Noguera, avui amb Alberto Núñez Feijóo en bona part de les capçaleres del dia.
10: Tant La Vanguardia com el diari Ara expliquen en portada que Feijóo ofereix al PNB i Junts una moció de censura a Pedro Sánchez per convocar eleccions de seguida. També en parla avui a Madrid el diari El Mundo. És el seu principal tema de portada, on llegim que Feijóo atiarà la moció a Catalunya. No us conformeu amb el bloqueig, diu textualment. Ho farà avui, per cert, que serà a les jornades del Cercle d'Economia. Parlant d'economia i de política, Hisenda cita les comunitats per mirar de tancar aquest any el finançament. Ho llegim a El Periódico. Per contra, l'Ara situa en portada l'anunci del president Illa de 3.300 milions d'euros en fons públics i privats per accelerar infraestructures. Un altre nom propi de les portades és Donald Trump. La Vanguardia obre l'edició dient que el president nord-americà intenta contenir Israel per salvar la negociació amb l'Iran. I per acabar, Gabriel Rufián. Llegim a El País que Esquerra frena la seva intenció de controlar la llista al Congrés.
0: Avui a Vielha es desperten amb 13 graus, la màxima no passarà dels 20, i a Sant Sadurní d'Anoia en tenen 17 amb una màxima prevista de 30. I avui sembla que tindrem més tempestes i menys calor. Eloi Cordomí, bon dia.
11: Bon dia. Si avui ens passa un petit front, que farà que tinguem més núvols prims, i a la tarda, ruixats o tempestes que descarregaran al Pirineu, al Prepirineu i a les comarques de Girona. Aquí al nord-est és on creiem que poden ser més fortes, i en tots aquests llocs hi haurà una baixada de les temperatures de 3-4 graus, en canvi la resta baixarà com a molt un parell de graus.
0: I ara que sabem que el Papa no té previst fer servir el català en la benedicció de la Sagrada Família, arriba el comentari del dia de Bernat de Déu. Bon dia, Bernat.
12: Bon dia, Catalunya. Diuen que el Papa Lleó XIV farà la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família íntegrament en espanyol. El pontífex parlarà en català aproximadament un 20% de la seva visita a Barcelona. A molts això els pot semblar suficient, sobretot sabent que Robert Prevost xerra molt bé la llengua d'en Cervantes. Però cal recordar que, segons sembla, la Sagrada Família és obra d'un tal Antoni Gaudí, un arquitecte radicalment catalanista que fou multat per la policia espanyola el 1924 per expressar-se en la nostra llengua. Gaudí, i d'això no hi ha dubte, voldria que la torre més alta de la seva màxima creació vital fos consagrada en català. I els bisbes catalans que acullin sa santedat li ho haurien d'explicar tal com raja, encara que sigui aprofitant una petita reverència i el conseqüent bes a mans. Perquè si no ho fan, ja em direu per què Recoi necessitem bisbes de la nostra terra.

0: Amb què ens despertes avui, Canalies?
1: Et veig emocionadíssim avui. Home, amb la música.
0: Quina sacsejada, tu.
1: I tant, de Sex Pics, Pistols i el seu èxit God Save the Queen. I és que tal dia com avui, un 2 de juny, però de l'any 1953, es va celebrar la coronació de la reina Elisabet II. Va ser una cerimònia intensament religiosa celebrada a l'abadia de Westminster, a Londres, i la nova reina va ser presentada com l'encarnació dels valors familiars cristians tradicionals. Elisabet va ser, va fer el jurament, de defensar la llei i governar l'Església d'Anglaterra. Ara sí, el programa oficial va declarar: ella representa en la seva persona les virtuts permanents d'obra, llar i servei, que són el fonament de la societat.
0: A veure, sospira, soc molt fan de la reina, però també soc molt fan
1: de la llibertat, i trencar una mica amb aquesta cosa tradicional. Però
0: de l'Eloi Cordomí, et volia dir, home.
1: Bueno, també podria ser una reina guapa, també t'ho dic. És que nosaltres som molt fans del Cordomí, perquè recordem que hem estrenat secció amb ell.
0: I que és tot autèntic, a més.
1: Tot de veritat, tot el que ens explica l'home del temps que viu a la muntanya.
0: És a dir, el gall existeix, la cabra existeix.
1: Tot. Tot el que li passa a l'Eloi existeix. Avui ens ha sorprès amb una de les seves anècdotes i curiositats, i evidentment nosaltres en som més que fans.
2: Volia compartir amb vosaltres un so que sento al capvespre, quan es comença a pondre el sol i durant les primeres hores de la nit, que és molt típic de molts llocs de Catalunya, eh? Però aquests dies ho estic sentint especialment i m'agradaria compartir-ho amb vosaltres.
1: A veure...
2: És un ocell que es diu enganyapastors.
1: Ah, i per què es diu enganyapastors?
2: Es creia que xuclava la llet de les cabres durant la nit. I per això no estava molt ben vist. El que passa que en realitat l'únic que feia és aprofitar els insectes que hi havia al voltant de les cabres o del ramat. I possiblement d'aquí ve el nom d'aquest d'enganyapastors.
1: No sé si sóc més fan de l'Eloi o de les nostres onomatopeies de fons mentre ens explica aquestes coses, com si fóssim quatre gallines que no hem sortit mai del corral, també t'ho dic.
0: I avui són festes, eh?
1: Doncs mira, encara sou a temps d'anar a la Festa Major de Cassà de la Selva avui, i de 10 a 1 al matí hi haurà diferents inflables, i durant tot el dia Cassà es vesteix de música i es convertirà en un gran escenari a l'aire lliure. Carrers, places, patis i racons inesperats s'ompliran de música amb actuacions de músics locals durant tot el dia. Serà una jornada única per celebrar l'essència de Cassà, terra de músics.
0: I a les xarxes, Marta Viana, que s'ha fet viral?
3: Doncs la gran explosió a Malta d'una fàbrica de focs artificials. Hi van haver diverses explosions seguides. La columna de fum va arribar als 300 metres d'alçada i es podia veure des de molts quilòmetres. Per sort, no hi ha víctimes mortals, no hi havia cap treballador dins la fàbrica en el moment de l'explosió. L'accident, però, sí que deixa 3 persones ferides que en aquell moment estaven fent feines a camps propers.
4: Al matí de Catalunya Ràdio, obrim la bústia de queixes i denúncies.
5: Avui hem rebut el missatge de Manel Bautista, de Riudoms. Explica que té reconeguda una incapacitat permanent absoluta i un grau de discapacitat del 46%. Té acreditada una situació de vulnerabilitat econòmica i diu que l'administració no té prou en compte l'import de les ajudes que atorga a les persones en la seva situació.
6: El resultat és molt concret. Em queden 781 euros. Com això, he de pagar les despeses imprescindibles: higiene, transport, medicació. Aquesta és la dada que hauria d'importar, no una xifra bruta anual, no una quantitat teòrica, no un número còmode per tancar una carpeta.
5: El Manel considera que s'haurien de revisar els criteris, sobretot tenint en compte que a causa de la seva situació d'incapacitat no pot treballar.
4: 636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609.
7: Fer la compra online per primera vegada sempre genera dubtes. Arribarà bé? Serà fresc? Amb Bon Preu Esclat Online? La resposta és sí. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
3: Bon dia, com esteu a aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. Les borses europees han estrenat el juny amb caigudes després que l'Iran suspengués les negociacions amb els Estats Units i anunciés el bloqueig d'Hormuz. L'IBEX va caure ahir prop d'un 1% i avui obrirà des dels 18.180 punts. A Wall Street els índexs van tancar pràcticament plans. Ahir el barril de Brent va repuntar un 7% i es va tornar a costar els $100 del barril. Avui, però, el preu del barril cau una mica, fins als $94. Pel que fa als parquets oberts a aquesta hora, els asiàtics de Seül, l'indicador principal, perd un 2,40% i a Tòquio un 2%. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Francesc Soler.
8: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
9: El matí de Catalunya Ràdio.
0: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
10: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
0: El Partit Popular ofereix a Junts i al PND un govern de transició sense Vox i la convocatòria immediata d'eleccions a canvi dels seus vots per fer fora Pedro Sánchez.
3: És l'última oferta que ha fet aquest dilluns el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, per tirar endavant una moció de censura després dels últims escàndols judicials que afecten el PSOE.
11: Para convocar elecciones no necesitamos que Vox esté en ningún gobierno. Constituir un gobierno para activar la convocatoria electoral no se necesita que esté ningún otro partido que no sea el partido mayoritario de la Cámara.
0: A les 9 avui al matí de Catalunya Ràdio, la resposta de Jordi Turull, secretari general de Junts per Catalunya.
3: Des del PSOE acusen Feijóo d'aprofitar-se de dreceres per arribar a la Moncloa. Montse Mínguez és la portaveu dels socialistes.
12: Que hay en el entorno de ciertas investigaciones intereses claros para derrumbar la acción de todo un gobierno. Que esto viene ya desde el año 2023. Que es que el señor Feijóo tiene una gran frustración porque en el año 2023 ya había repartido ministerios.
3: Malgrat que hi ha nervis per les novetats que puguin sortir dels casos Leire o Zapatero, la direcció ha tancat files amb la voluntat del president espanyol de resistir i arribar a l'estiu del 2027.
0: I pel que fa al judici de la Kitchen, José Manuel Villarejo ha assegurat aquest dilluns que la trama no tenia com a objectiu eliminar proves de la Caixa B del PP.
3: Sinó trobar els milions de Bárcenas ocults a l'estranger, informació que, segons l'excomissari, implicaria el rei emèrit en el tràfic de armas.
13: La obsesión que tenían era, ¿hay información del tráfico de armas del rey emérito con el Asid o no? ¿Tiene Luis Bárcenas esa información o no?
3: També ha disparat cap a Mariano Rajoy, en qui diu que despatxava directament sobre el cas.
13: Que el señor Rajoy se aprovechó de esta operación oficial correcta, que era para localizar bien el extranjero y para tal, para que si había algo que le afectaba a él, pues que también trincarlo.
0: Aquí el 18% dels mestres i professors ja s'han pronunciat sobre el preacord que divendres van signar el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris, USTEC i professors de secundària.
3: Més de 94.000 professionals estan cridats a votar el pacte i d'aquests 17.000 ja ho han fet. Els sindicats pregunten als docents si accepten el preacord o bé si el rebutgen i es comprometen a continuar amb les vagues. La consellera d'Educació, Esther Niubó, assegurava al matí de Catalunya Ràdio que si guanya el no, s'arribarà a un escenari de caos.
14: Si un està en contra de tot això, no veig massa altra opció que anar a un escenari, per mi, de caos i de debilitament absolut del que és el sistema educatiu i també del moviment sindical, però en tot cas no em poso gens en aquest escenari.
3: La consulta s'acabarà dijous al migdia.
0: Donald Trump anuncia un alto el foc entre Israel i Hezbollah, però les dues parts informen de nous atacs.
3: Trump ho ha dit després de parlar per telèfon amb el primer ministre israelià i a través de mediadors amb Hezbollah per intentar frenar l'escalada militar al Líban que posa en risc les seves converses de pau amb l'Iran. Segons fonts de la Casa Blanca, que cita el mitjà nord-americà Axios, a la conversa amb Netanyahu, Trump li ha arribat a dir «Ets un fotut boig i ets un ingrat». Després de la trucada, el primer ministre israelí ha declarat que atacarà Beirut si Hezbollah ataca el nord d'Israel, però que l'ofensiva continuarà al sud del Líban.
0: I notícia destacada també de les últimes hores, la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família que farà el Papa Lleó XIV està prevista íntegrament en castellà.
3: El Vaticà ha publicat el guió litúrgic del viatge del pontífex i el català perd presència respecte a la missa que va oficiar Benet XVI el 2010. La decisió ha generat malestar en alguns sectors del catolicisme català. Joan Maluquer, president de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat.
15: És una decisió de la Conferència Episcopal Espanyola. També hi tenen molt a dir, evidentment, tot l'equip del Vaticà, però en el fons, si aquí haguéssim trobat una posició ferma de la nostra Església, com segur que molts dels nostres bisbes, jo crec que això hauria estat una mica diferent.
3: Encara queda per saber en quina llengua intervindrà l'arquebisbe de Barcelona durant la celebració.
0: Més notícies. 14 anys després, avui comença l'audiència de Tarragona el judici pel cas de la fallida de la secció de crèdit de la cooperativa agrícola de l'Aldea, al Baix Ebre.
3: Hi ha 10 persones acusades en un judici que s'allargarà fins a finals de juliol.
0: Tortosa, Jordi Barranca.
16: Avui està previst que es comenci amb les qüestions prèvies d'un judici que té com a principal acusat Daniel Ferrer, exgerent de la cooperativa, per a qui Fiscalia demana 14 anys de presó. A finals d'abril, una de les parts implicades, CaixaBank, va arribar a un acord extrajudicial per indemnitzar les víctimes i evitar que dos extraballadors treballadors seus vagin a judici. És una de les primeres decisions que s'hauran de ratificar en aquest tribunal. La fallida de la secció de crèdit de la cooperativa agrícola de l'Aldea al Baix Ebre va afectar, recordem-ho, 408 socis que van perdre en conjunt 4,8 milions d'euros. Des de Tortosa, Jordi Barranca, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Els agents rurals preparen un pla per restringir els accessos a les zones naturals amb més risc d'incendi durant l'eclipsi solar del 12 d'agost. Tarragona, Manel Sastre.
17: S'està acabant de dissenyar i es valorarà la seguretat de la zona i les capacitats d'evacuació a manta de decidir quines zones s'obren al públic i quines es restringeixen. Josep Antoni Mur és l'inspector en cap dels agents rurals.
18: Els parcs naturals, com pot ser ports, com pot ser el Delta de l'Ebre, com pot ser la Serra Llaveria, doncs hi haurà controls d'accessos per mirar d'evitar que hi hagi una massificació de gent, pel perill que pot representar de que puguin generar algun incendi, però també per la seva pròpia seguretat. Hem de mirar de que siguin capaços d'evacuar les zones on hi hagi una massificació.
17: Des de Tarragona, Manel Sastre, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I l'Hospital Vall d'Hebron estrena una nova planta pediàtrica d'oncologia hematològica, és a dir, destinada a nens que tenen càncer a la sang.
3: Duplica la superfície que tenia fins ara i s'ha passat d'habitacions compartides a individuals. A més, també té habitacions tipus apartament familiar. Tot plegat, seguint estrictes mesures de seguretat i contrainfeccions perquè són infants immunodeprimits. Albert Salazar, director gerent de l'Hospital Vall d'Hebron.
19: Però teníem que canviar la percepció, millorar la seva realitat, que és el canvi d'aquestes infraestructures, aquests equipaments, les cambres que eren on es fan els trasplantaments de moïdors amb totes les malalties de càncer, sobretot hematològiques. I això és un canvi brutal. És espectacular.
3: S'han invertit prop de 7 milions i mig d'euros de fons públics i privats per dissenyar aquest espai mèdic capdavanter i més amable amb els infants malalts.
0: I a la cultura, la tercera fuga de Victoria Spumberg i no de la companyia de dansa La Venidera triomfen els Premis Max.
3: Uns premis que s'han celebrat al Teatre Romà de Mèrida, els guardons de les arts escèniques han reconegut el talent català a través d'11 premis en total.
0: Enviada especial a Mèrida, Marta Vives.
20: La tercera fuga de Victoria Spumberg, que es va poder veure la temporada passada al TNC i que hi tornarà l'any que ve, ha aconseguit 3 dels principals premis, entre els de millor autoria pel duet Victoria Spumberg i Albert Pijuan.
21: Aquesta obra és un manifest contra la idea de la puresa de raça. I això, a mi, és una cosa que la tinc molt, molt arrelada.
20: I el de millor actor, per Ton Vieira.
22: Ai, deia, gràcies, Victòria, quin regal m'has fet.
20: El muntatge 1936 del Centro Dramático Nacional i dirigit per Andrés Lima, amb coproducció del Terrat, ha estat distingit amb el millor espectacle, Willy Toledo.
23: El teatre també tiene que ser un arma política también para denunciar el fascismo, que ja sabemos que nunca se fue, pero que cada vez está más cerca.
20: 1936, que per cert encara no s'ha pogut veure a Catalunya. En dansa, el muntatge No de La Venidera, és a dir, d'Irene Tena i Albert Hernández, ha estat un dels grans noms propis d'aquesta nit. Des de Mèrida, Marta Vives, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: 10 minuts i les 7, l'escriptora Siri Hasbet ha presentat a Barcelona Històries de fantasmes. És una reflexió sobre el dol i l'amor perdurable després de la relació de 43 anys que va tenir amb l'escriptor Paul Auster, mort el 2024.
24: Relata, per exemple, com Auster li va dir poc abans de morir que volia ser un fantasma i que ell efectivament va percebre la seva presència. Són declaracions al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
25: I jo vaig notar la seva presència el dia que el vam enterrar. Era invisible, no vaig sentir-ne cap olor, no em va tocar, no vaig sentir res, però tu saps exactament on és aquella presència, en l'espai, i jo sabia perfectament en aquell cas qui era.
24: El llibre inclou les cartes inèdites que Paul Auster va escriure al seu net Miles cap al final de la seva vida.
0: I atenció a això, perquè Clint Eastwood anuncia que es retira del cinema als 96 anys, després de 70 anys de trajectòria.
24: Ho ha explicat el seu fill, el també actor Kyle Eastwood, en una entrevista a France Info. Ha explicat que té molt bon record de treballar amb ell, que se sent afortunat, i ha confirmat que fa un any que està retirat. Eastwood va començar amb petits papers al cinema i a la televisió durant els anys 50. Els anys 70 i 80 es va convertir en un dels actors més importants de Hollywood, amb clàssics com Sense perdó, Million Dollar Baby i El bo, el lleig i el dolent. Eastwood va estrenar la seva última pel·lícula com a director, Jurado número 2, l'any 2024.
0: I els esports, Robert Prat.
26: El Barça cobrarà 11 milions pel traspàs d'Ansu Fati al Mònaco, rebaixaran 2 anys 20 milions de massa salarial. A partir de les 7, toca amb Múrcia-Barça, quarts de final pel títol de la Lliga de Bàsquet, mentre que l'Espanyol arrenca la campanya d'abonaments Rebels d'Arrel per consolidar els 38.000 socis d'aquesta temporada.
0: Ara el comentari esportiu amb Sònia Gelmà.
1: Diu Cerezo que Julián es queda a l'Atlético aquesta i algunes temporades més, amb contundència però amb més elegància que el seu community manager. Els matalassers es fan els ofesos perquè interpreten que des de Barcelona mereixen a Julián. Res nou, el mateix va passar a Bilbao quan, com ara, va ser el representant de Nico que va passar per aquí. En tot cas, deu ser que no hi ha cap altre nou que encaixi tan bé com Julián, perquè davant el dubte, l'últim club a qui sent el Barça hauries d'anar a fitxar és a l'Atlètic de Madrid. Si algú hauria d'estar ofès és el club blaugrana, que l'última dècada no ha parat de comprar car, cas de Griezmann o Arda Turán, i vendre barat, o millor dit, regalar, cas del mateix Griezmann, de Villa o de Luis Suárez. I a sobre, s'enfaden.
0: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
2: Descobrir, compartir, donar suport, temps, 130 milions,
4: amics,
2: rialles,
4: llocs,
2: moments, 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
0: Bon dia, i a aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Ara mateix ja tenim 22 graus a l'Hospitalet de l'Infant amb força xafogó, 20 graus a Sant Cugat del Vallès i 16 graus a Mieres, a la Garrotxa. Avui el dia comença també amb capes de núvols prims que ens van arribant i és que hi ha un front que s'acosta i que farà que la tarda augmenti la inestabilitat. Amb més tempestes al Pirineu, Prepirineu, aquí bastant irregulars, les més potents creiem que cauran a la voltant de les comarques de Girona, poden arribar també a la comarca d'Osona, aquí és on preveiem que siguin una mica més fortes. Tot plegat farà que aquí baixin una mica les temperatures, 3-4 graus respecte ahir, i a la resta tan sols 1 o 2 graus. A última hora també s'enforteix la tramuntana i potser pica el vent de mestral al sud de Catalunya. Demà dimecres més sol, dijous torna a augmentar la inestabilitat i sembla que dijous recularà la temperatura per tornar-se a enfilar de cara al cap de setmana.
5: El balcó gastronòmic és un lloc amb molt de sabor, amb molt de Mediterrani.
6: Parella, què us podem partir?
5: I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Fàcil accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
7: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
8: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
27: Torna Crims, amb una nova temporada en què tots els casos estan marcats per la premeditació.
28: Un senderista belga entra a la comissaria dels Mossos d'Esquadra. Passejant per les Gavarres, s'ha trobat un pou i quan s'hi ha acostat per mirar dins, ha vist una cosa que li ha deixat mal cos.
27: Un nou capítol que s'endins en el crim del pou de Cruïlles.
29: Ens adonem que la bamba, que estava boca avall, està enganxada amb algú, no? Estirem i la bamba no continuava. Clar, vam pensar, què hi ha aquí?
27: Crims, nous capítols, cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
30: I també disponible a la plataforma 3Cat.
27: La tarda de Catalunya Ràdio.
0: Sí, no puc odiar res més que la gent impuntual. O sigui, mereixen el pitjor dels càstigs.
31: La impuntualitat és de les coses que més odio. Al meu entorn tinc una persona així d'impuntual.
0: I fa servir els mateixos arguments, que és soc optimista amb el temps. Però què és aquest eufemisme? No. Optimista amb el temps ho ets la primera vegada. La setena, la desena.
27: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
0: Ets una genocida del temps.
32: La millor hora del dia.
27: Avui, al Matí de Catalunya Ràdio.
33: A 8:45 obrirem l'Àgora analitzant la moció de censura que planteja el PP amb el periodista de Política del País, Javier Casqueiro.
34: A partir de les 9, entrevista el secretari general de Junts, Jordi Turull, després que el partit hagi demanat l'avançament de les eleccions al president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
33: A 11:15, secció de Ciència i Tecnologia amb el periodista Rafael Vilasanjuan. Avui parlarem dels efectes del tabac en la salut. Conversarem amb testimonis i també amb el pneumòleg de l'Hospital del Mar, Sergi Pasqual, i la psiquiatra especialista en addiccions, Sílvia Mondón.
34: I a 11:00, una nova sessió de teràpia boomer amb Sergi Pàmies. Avui parlarem del llenguatge col·loquial dels boomers.
33: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Francesc Soler.
0: I Quin tema pendent vam tancar el matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany.
3: Ahir a temes pendents ens va venir a veure en Francesc Mauri amb un document sonor molt interessant a través del qual se li encarregava explicar a la gent el fenomen del canvi climàtic.
4: No ho faré, entre d'altres coses, perquè existeix...
3: Què? Sí. Què existeix?
9: Què passa, Mauri?
4: Una gravació de Montserrat Caballé.
3: Què dius, ara?
4: Sí, sí, com ho sentiu? Una gravació de Montserrat Caballé dient...
9: Ai.
4: Que si un dia ella falta...
9: Carai, sí que va deixar testament, aquesta dona.
4: I hi ha... un canvi climàtic...
3: Ella ja, ja es quan sumava, no?
9: Sí.
4: Vol... que l'expliqui jo.
3: Oh, Mauri! Mauri!
4: Això és així. I si no t'ho creus, porto...
3: Que una entrevista de Ràdio Reus.
4: Un document de Ràdio Reus. I ara us el poso aquí en directe.
9: A veure si és real.
10: Si un dia falto, que no està a les meves mans, hi ha un canvi climàtic, m'agradaria que l'expliqués en Francesc Mauri.
3: Quarts de 12, més temes pendents.
0: Gràcies, Jovany. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Laura Calçada.
11: Nova oportunitat per llegir l'Odissea, traduïda per Pau Sabater i publicada a la Casa dels Clàssics. El retorn de l'heroi a casa, ple de monstres, déus, naufragis i temptacions. Com escriu el filòsof Jordi Graupera, en l'admiració pel món clàssic sempre hi hem trobat les batalles de cada present. I aquest Ulisses, que cada traductor ha anomenat a la seva, Ardit, el de les mil cares, l'heroi astut, un home complicat, el dels revolts i giragonses, o molt versat, com ha escollit Sabater, en recorda tornar a Graupera que som davant d'un savi que gira. L'heroi es qüestiona, s'exercita en cada matèria, dona voltes, tomba, vira i sí, torna a casa. Bones lectores o relectures de l'Odissea.
0: I el segon, la Maria Rovira, més coneguda com a Oye Sherman.
12: De sobte fa moltíssima calor i jo estic constipadíssima. Avui és un bon dia per escoltar el nou disc de Renaldo i Clara, L'Encant. Un pop delicat i lluminós que té alguna cosa de calor i alguna cosa de fred. Una nova entrega del segell personal de la Clara Vinyals. A cada disc seu la trobem a ella i ens trobem a nosaltres. L'amor, el desig, la vulnerabilitat, l'estranyesa. I trobem un so nou, però sempre és el seu. Per molts anys i discos, Clara.

0: Com esteu? Benvinguts al Matí de Catalunya Ràdio. Avui es preveu un dia amb menys calor i amb algunes tempestes de tarda al nord de Catalunya. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, en tindrem entre el Pirineu i el Prepirineu, però les més fortes s'esperen a les comarques de Girona i potser també arriben a la comarca d'Osona. En aquestes zones la temperatura avui no passarà dels 26 o 27 graus i a la resta hi haurà més núvols prims i la temperatura podria arribar a baixar 1 o 2 graus respecte a la d'ahir.
0: Avui aquí al Matí de Catalunya Ràdio Junts respondrà al nou oferiment de Feijóo per fer fora Pedro Sánchez. Una moció de censura per convocar automàticament eleccions.
2: I parece ser que hay algún movimiento por ahí, porque fíjese, desde Vox al PNV, pasando por Junts, por UPN, 184 diputados estamos pidiendo elecciones inmediatas.
0: Junts, que fins ara no ha volgut saber res de cap operació que inclogui Vox, respondrà avui a través del seu secretari general Jordi Turull, que serà a partir de les 9 al matí de Catalunya Ràdio aquesta proposta. I per acabar-ho de reblar, el líder del PP també serà avui a Barcelona. Feijóo tindrà l'oportunitat d'explicar en detall els seus plans a l'empresariat català. Això serà a les jornades del Cercle d'Economia. Notícia destacada també de les últimes hores i que analitzarem a l'àgora del Matí de Catalunya Ràdio, la confirmació de l'enduriment de la política migratòria de la Unió Europea.
3: I would say our European house in order, which is great. It strengthens our external borders.
0: És el comissari Bronner que celebra que a partir d'ara els països que ho vulguin podran instal·lar centres per deportar migrants fora de les fronteres comunitàries. És a dir, una mesura que copia el polèmic model que la primera ministra italiana Giorgia Meloni va intentar en el seu cas a Albània. I sobre l'Orient Mitjà, aquesta matinada Donald Trump ha dit a la cadena ABC que creu que arribarà a un acord amb l'Iran la setmana que ve. Això poques hores després d'anunciar un alto al foc entre Israel i Hezbollah. El govern israelià ha assegurat que continuarà, però, els atacs si ho considera oportú i, segons explica el mitjà Axios, Trump hauria parlat amb Netanyahu i li hauria dit textualment: ets un maleït boig i un ingrat. Aquí, del capítol de les vagues, mestres i professors tenen fins dijous per votar si accepten o no l'acord entre els principals sindicats i el departament. Ja han votat aproximadament un de cada cinc.
4: Si un està en contra de tot això, no veig massa altra opció que anar a un escenari, per mi, de caos i de debilitament absolut del que és el sistema educatiu i també del moviment sindical, però en tot cas no em poso gens en aquest escenari.
0: Això deia la consellera Niubó ahir aquí al Matí de Catalunya Ràdio. Mentrestant, les mobilitzacions continuen. Cantant el Virolai o intentant-ho van entrar ahir els docents a Montserrat. Avui les aturades afecten els centres del barcelonès. I en la plana cultural, un dels noms de les últimes hores és el d'una de les artistes més seguides del món, Taylor Swift.

0: L'artista nord-americana suma a Toy Story 5, no posarà veu a cap personatge, sinó que en el seu cas ha anunciat un nou tema inspirat en la història de la pel·lícula. La cançó es diu I Knew It, I Knew You, i la podrem sentir sencera a finals d'aquesta mateixa setmana. Tot això, avui que Sant Sadurní de l'Heura, al Baix Empordà, el sol ha sortit a 6:45 del matí i a la Múnia, a l'Alt Penedès, es pondrà a les 9:21 del vespre. Benvinguts al Nou Matí. Bon dia, Catalunya.
1: El Matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui a l'agora del matí, Vicent Sanchis, Anna Grau i Sara González. Set i quatre minuts del matí. Marc Jurado, Lara García, Pol Foradada, bon dia.
2: Bon dia.
0: 184 diputats.
3: Segons els comptes de Feijóo, hi ha una majoria de sobres per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa. El president del PP, per primer cop, ha posat sobre la taula una moció de censura instrumental per convocar automàticament eleccions.
4: Avui, a 3:15, el Cercle d'Economia líder del PP tindrà l'oportunitat de donar detalls de si ell seria el candidat, quin govern provisional proposaria o quant de temps passaria entre la moció i les eleccions. Avui, la premsa de Madrid explica que el president del PP demanarà als empresaris catalans que pressioni Junts.
5: Dels interpel·lats, diversos mitjans avui citen fonts del PNB assegurant que no s'hi sumarien en cap cas, i pel que fa Junts, mai ha volgut, recordem, tenir res a veure amb operacions que incloguin Vox, però ahir ningú em va dir res. La primera reacció, Jordi Turull, avui a partir de les 9 del matí de Catalunya Ràdio.
0: Madrid, Dani Sanciaja.
6: Ni nacionalistes bascos ni independentistes catalans volen anar de la mà de Vox en una moció de censura, però sí que donen la legislatura per acabada. Això s'aferra a Feijóo per intentar seduir-los amb la seva última proposta, que va llançar ahir des de Telecinco. Un govern monocolor que servirà per, segons ell, netejar les institucions i posar les urnes.
7: Para convocar elecciones no necesitamos que Vox esté en ningún gobierno. Constituir un gobierno para activar la convocatoria electoral no se necesita que esté ningún otro partido que no sea el partido mayoritario de la Cámara.
6: Però el PSOE s'ho mira amb calma perquè sap que al PP no li donen els números i acusen Feijóo de voler arribar a la Moncloa amb dreceres i a cavall d'unes investigacions judicials que, diuen, no són casualitat. Des de Madrid, Dani Sainz de Aja, per Matí de Catalunya Ràdio.
0: Explicacions.
3: Els socis de PSOE i PSC apugen el to davant els casos de presumpta corrupció. Esquerra, que aquesta setmana avalarà els pressupostos d'Illa al ple del Parlament, demana que compareguin el president de la Generalitat i Pedro Sánchez. Sentim Elisenda Alemany.
8: Nosaltres, evidentment, continuarem treballant, també posant els límits on calen. Per això demanem i exigim la compareixença immediata de Pedro Sánchez, de la mateixa manera que també ho farem al Parlament.
4: Avui el País explica detalls del que va dir Sánchez a l'executiva del PSOE. Va qüestionar el tracte que dispensa la justícia al seu partit. Segons va dir davant la cúpula socialistes, es tracta a un ritme diferent que quan afecten els altres.
0: Aïllar-se.
5: Els alcaldes del PSC busquen maneres perquè tots aquests escàndols no els esquitxin de cara a les municipals d'aquí un any. Hi ha por que la cascada de casos judicials desmobilitzi l'electorat.
0: Albert Prat.
9: Sí, alguns alcaldes socialistes consultats per Catalunya Ràdio admeten fora d'antena que estan tocats i desorientats, sobretot pel pes històric que ha tingut l'expresident Zapatero a Catalunya. Tots demanen prudència, agafen distància i creuen que el temps els juga a favor, però encara que falti un any per les municipals, coincideixen que és moment de fer valer les polítiques municipals per retenir les alcaldies. Una estratègia que també ha defensat en públic l'alcaldessa de Sant Boi i portaveu del PSC, Lluïsa Moret.
10: Nosaltres tenim clar que hem de fugir del soroll, de coses que passen en altres dimensions, i els alcaldes i les alcaldesses el que estem centrats en governar i en treballar.
9: Moret també ha confirmat que el PSC ja ha enviat a l'Audiència Nacional les factures que li reclamava sobre la campanya de les catalanes de fa 2 anys pel cas Leire. Albert Prat, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: A la seva.
3: L'excomissari Villarejo, en la declaració, com acusat al judici de la Kitchen, va negar cap operació policial il·legal per espiar l'extresorer Bárcenas, però sí va admetre que es van buscar, de manera legal, diners que pogués tenir a l'estranger. I això, afegeix, ho va aprofitar l'expresident Rajoy per eliminar el que el perjudicava.
0: Madrid, Anna Tàpia.
11: Diu Villarejo que l'objectiu no era la documentació sobre la caixa B del PP, sinó trobar la fortuna de Bárcenas i informació que comprometia la seguretat de l'Estat i que, segons Villarejo, implicaria el rei emèrit en el tràfic d'armes. Sosté que és en aquest context que capta el xofer de Bárcenas i li paga amb fons reservats. Tot era legal, però Rajoy, amb qui despatxava sobre el tema, els va enganyar.
12: Que el senyor Rajoy se aprovechó de esta operación
2: oficial correcta, que era para localizar bien el extranjero y para tal, para que si havia algo que l'afectava a ell, pues que també trincar-lo.
11: També ha defensat que era tot legal l'exdau Eugenio Pino, uns interrogatoris on per cert ha aparegut l'Operació Catalunya, tots dos han donat per fet que va existir i que la Fiscalia n'estava al cas. Des de Madrid, Tània Tàpia per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Ronda de reunions.
4: El Ministeri d'Hisenda farà de manera immediata trobades bilaterals amb totes les comunitats per parlar de la reforma de finançament. La idea seria tractar-la al pròxim Consell de Política Fiscal i Financera i portar-ho després al Consell de Ministres. Seria abans de les vacances d'estiu perquè el Congrés pogués aprovar-ho i entri en vigor l'1 de gener del 2027.
5: Avui a la jornada dels Cercle d'Economia el president Salvador Illa compartirà xerrada amb els presidents gallec, Alfonso Rueda i el lendakari Imanol Pradales. Es debatrà sobre el nou model territorial de l'Estat en aquest context en què s'ha de definir el nou esquema del finançament autonòmic.
0: Crítica pública.
3: A Gabriel Rufián per part d'un company de grup al Congrés. Jordi Salvador ha escrit a les xarxes que Esquerra no és una plataforma personal ni un espai polític per llançar ultimàtums, això ho diu, després que Rufián s'oferís per encapçalar una candidatura amb diferents partits d'esquerres i digués que només repetirà com a cap de llista dels republicans sota determinades condicions.
0: S'endureix.
4: Com mai, la política migratòria europea. El Parlament Europeu i els països comunitaris han tancat l'acord que dona via lliure als estats per instal·lar en països estrangers centres per deportar immigrants en situació irregular, copiant el model que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.
5: Cada país ara haurà de decidir si estudia aplicar-ho o no. Alemanya, que al principi ho criticava, és un dels països que ara ho veu amb més bons ulls. També Grècia o Àustria hi estan interessats. Fins i tot els Països Baixos s'hi podrien sumar, tot i tenir un govern progressista.
0: Brussel·les, Bruno Fortea.
12: Els centres s'hauran d'obrir en països que respectin els drets humans i els menors no acompanyats en quedaran al marge. Però la resta de migrants irregulars seran susceptibles d'acabar-hi tancats mentre resolgui el retorn definitiu als seus llocs d'origen. Les ONGs ho denuncien, però el comissari europeu de migracions, Magnus Brunner, ho celebra.
13: Jo diria que hem posat ordre a casa nostra, a Europa, i això és fantàstic. El pacte reforça les nostres fronteres exteriors i també ens donen les normes d'asil justes i fermes.
12: Dins dels països europeus, les autoritats també podran sancionar i detenir migrants irregulars durant un màxim de 2 anys i mig, quan es neguin a marxar, i s'enduriran els requisits per aconseguir l'asil polític. Des de Brussel·les, Bruno Fortea, Mires pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Un boig i un ingrat.
3: És el que li ha dit en una trucada telefònica Donald Trump a Benjamin Netanyahu. Segons el mitjà nord-americà Axios, el president dels Estats Units li ha dedicat aquests apel·latius per posar en risc les converses de pau amb l'Iran amb els seus atacs al Líban.
4: De fet, Trump poc abans havia anunciat un alto al foc entre Israel i Hezbollah, però en les últimes hores haurien seguit els atacs creuats.
0: Washington, Oriol Serra.
14: El president dels Estats Units ha arribat a afirmar en un mateix dia que les converses entre Washington i Teheran continuen a bon ritme, que tant li fa si s'han acabat o no i que les troba avorrides. Tot això mentre ha explicat que ha mantingut una trucada amb el primer ministre israelià durant la qual Netanyahu li hauria garantit no enviar tancs a Beirut sempre i quan Hezbollah deixi d'atacar Israel. L'organització armada xiïta s'hauria acollit a l'acord, segons fonts de l'ambaixada libanesa a Washington. Precisament avui, a la capital nord-americana, s'hi han de reprendre les converses entre israelians i libanesos. Des de Washington, Oriol Serra, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: 7 morts.
5: En un nou tiroteig als Estats Units, entre les víctimes hi hauria l'autor dels trets. Ha passat aquesta matinada, a hora nostra, en diversos punts de la ciutat de Muscatine, a l'estat d'Iowa. S'investiga com una disputa familiar.
3: La policia ha localitzat primer 4 morts per ferides de bala en un habitatge. Poc després han trobat 2 persones més, també mortes a trets, en 2 habitatges més de la localitat. Els agents han localitzat posteriorment el sospitós i quan el volien detenir s'ha suïcidat.
0: I a Tordera?
4: Els Mossos investiguen un altre tiroteig a aquesta localitat del Maresme aquest cap de setmana. Hi ha 2 persones detingudes, una de les quals ferida per arma de foc. Ahir vam parlar amb Antoni Sánchez, cap de la regió metropolitana nord dels Mossos.
15: Nosaltres tenim clar que qualsevol ús d'armes de foc a la via pública és del tot intolerable, i li he de dir que és un fenomen que ens preocupa, i sobre el qual estem actuant de forma decidida i sostinguda. Vull dir que tothom sàpiga que estem molt a sobre d'aquest fenomen.
5: Parlava Antoni Sánchez després del tiroteig del cap de setmana a Badalona, en què, recordem, va resultar ferida una nena de 10 anys. L'alcalde Xavier García Albiol, també al Matí de Catalunya Ràdio.
16: El crim organitzat està en uns nivells que, amb les actuals normatives que tenim, és impossible de combatre. Per tant, si de bo volem combatre les xarxes vinculades al narcotràfic, a les plantacions il·legals, necessitem actualitzar el marc legal.
0: 25.000 alumnes.
3: Comencen avui les proves de selectivitat al País Valencià. Ho han fet en un context de vaga indefinida amb 250 correctors que han renunciat a avaluar les proves si no s'arriba a un acord. L'ambient s'ha escalfat molt des del cap de setmana per l'agressió d'un policia a una mestra en una protesta. La gent ha estat expedientat.
0: Poc català.
4: En la visita del Papa de la setmana que ve, només a l'inici de la missa a la Sagrada Família, el pontífex començarà dient en el nom del Pare, del Fill i de l'Esperit Sant i la pau sigui amb vosaltres.
5: La resta, segons el butlletí litúrgic publicat pel Vaticà, serà tot en castellà i en llatí. Hi haurà, per tant, molt menys català que en la visita de Benet XVI el 2010.
0: Taipei.
3: Barcelona tindrà un vol directe amb la capital de Taiwan a partir de l'any vinent. Serà el quart que connectarà sense escales l'aeroport del Prat amb l'Àsia Oriental.
0: Triomf català.
4: Els Premis Max d'Arts Escèniques, que s'han celebrat a Mèrida. La tercera fuga de Victòria Spunsberg s'emporta 3 guardons, mentre que l'espectacle No, de la companyia La Venidera, també guanya el premi a millor espectacle de dansa.
0: Envia especial a Mèrida, Marta Vives.
17: La tercera fuga de Victòria Spunsberg, que es va poder veure la temporada passada al TNC i que hi tornarà l'any que ve, ha aconseguit 3 dels principals premis, entre els de millor autoria pel duet Victòria Spunsberg i Albert Pijuan.
18: Aquesta obra és un manifest contra la idea de la puresa de raça. I això, a mi, és una cosa que la tinc molt, molt arrelada.
17: I el de millor actor, per Ton Vieira.
19: Ai, deia, gràcies, Victòria, quin regal m'has fet.
17: El muntatge 1936 del Centro Dramático Nacional i dirigit per Andrés Lima, amb coproducció del Terrat, ha estat distingit amb el millor espectacle, Willy Toledo.
20: El teatro también tiene que ser un arma política también para denunciar el fascismo, que ya sabemos que nunca se fue, pero que cada vez está más cerca.
17: 1936, que per cert encara no s'ha pogut veure a Catalunya. En dansa, el muntatge No, de La Venidera, és a dir, d'Irene Tena i Albert Hernández, ha estat un dels grans noms propis d'aquesta nit. Des de Mèrida, Marta Vives, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I 10 concerts més.
5: De Céline Dion a París. Aquests concerts s'afegiran al 16 que ja hi havia anunciats per la tardor vinent. Els nous concerts seran d'aquí pràcticament un any, del 8 al 29 de maig de l'any que ve, davant la gran demanda que havia despertat entre els seus fans.
0: I en esport, Robert Prat, traspassat.
21: Ansu Fati continuarà la pròxima temporada al Mònaco, que fa efectiva la compra del jugador per 11 milions. El club blaugrana s'estalviarà en 2 anys 20 milions de massa salarial i es reserva un percentatge en cas d'un futur traspàs.
1: El matí de Catalunya Ràdio.
22: Amb els vols directes de Volotea a més de 15 destinacions des de Barcelona, ja pots sentir el sol de Sardenya, viure la història de Verona, assaborir un... On érem? Ah, sí, a les destinacions directes de Volotea des de 29 euros. Si et despistes, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos. Condicions a volotea.com.
1: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui estem als 2 de juny del 2026 i les últimes hores a Catalunya han nascut el rock. Quan passaven 2 minuts de la 1 de la matinada, a casa seva, a Sant Vicenç dels Horts, i la Neus amb 3 quilos 350 grams a l'Hospital Universitari de Vic. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts i enhorabona a les famílies.
1: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
3: Com anem? Bon dia. Passen 2 minuts d'un quart de 8. Notícies a aquesta hora de les comarques de Barcelona. Tenim 17 graus a Castellgalí, 18 a Begues i 22 a la capital. Carreteres, Txell Garriga.
23: Bon dia. Amb congestió a les rondes en sentit Llobregat fins a Vallcarca i la Barceloneta i intensitat al nus de la Trinitat d'entrada a Barcelona, A2 i B23 a Pallejà, però de moment no consten incidències en cap punt.
3: I a aquesta hora us parlem d'obres per partida doble. D'entrada, les obres de soterrament de les vies de Sant Feliu de Llobregat que afronten la fase final, amb la previsió que els treballs s'acabin el primer trimestre de l'any que ve.
24: Els treballs al túnel, on s'estan acabant de muntar les vies i la catenària, estan per sobre del 90% d'execució.
25: Paral·lelament, també avancen els treballs de la futura estació que donarà servei al nou traçat soterrat i que es convertirà en una peça fonamental per la mobilitat ferroviària a la capital del Baix Llobregat.
24: Sílvia Paneque, consellera.
26: Aquí no només estem veient un soterrament de línies ferroviàries, sinó que estem veient una oportunitat per Sant Feliu de transformació urbana, o dit d'una altra manera, allò que havia estat sempre una fractura, en aquests moments es converteix en una possibilitat de transformació urbanística pel municipi.
3: I la segona, a finals d'aquest any, s'acabaran les obres de desdoblament de la canonada que transporta l'aigua des de la planta potabilitzadora del Ter a Cardedeu fins a l'estació distribuïdora de la Trinitat de Barcelona.
25: Quan s'acabi l'actuació, tota l'aigua procedent de la potabilitzadora podrà circular per aquesta nova conducció.
24: Això permetrà deixar fora de servei la canonada actual que passa pel barri de Canyet, a Badalona, on des de fa 20 anys hi ha una fuita per on es perden prop de 200.000 litres d'aigua al dia.
3: Més notícies. L'Ajuntament de Barcelona destinarà una partida extraordinària de 2,5 milions d'euros a la rehabilitació d'ateneus, teatres i equipaments vinculats a la cultura popular. Barcelona en escura.
2: 850.000 euros es destinaran a la rehabilitació de teatres privats de la ciutat, 350.000 seran per equipaments vinculats a la cultura popular i 1.350.000 euros es destinaran als 27 ateneus que hi ha a Barcelona. Xavier Mercè és el regidor de Cultura i Indústries Creatives.
6: Confio a un molt bon acord amb els ateneus, amb la federació, per tal de que aquestes millores infraestructurals permetin també una millor implicació d'aquests ateneus en activitats culturals de la ciutat.
2: Anna Escurella, per al Matí de Catalunya Ràdio.
3: Un altre cop al Baix Llobregat, l'Ajuntament...

0: Al matí de Catalunya Ràdio.
1: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
2: Tuya.
1: Es el de la web y solo te llaman si lo necesitas.
2: Sí, tu prima.
3: Doncs sí, prima, l'assegurança que no t'esperes amb més de 5 milions de clients. Contracta-la a helloprima.es o truca'ns. Prima és una agència inscrita a la DGS que distribueix assegurances de Great Lakes Insurance.
4: El matí de Catalunya Ràdio.
5: Quan són les 7 i 20 minuts, és moment de repassar les portades de la premsa des del quiosc. Avui amb Alberto Núñez Feijóo en bona part de les capçaleres del dia. Tant La Vanguardia com El Diari Ara expliquen en portada que Feijóo ofereix al PNB i a Junts una moció de censura de Pedro Sánchez per convocar eleccions de seguida. També en parla avui a Madrid El Diari El Mundo. És el seu principal tema de portada, on llegim que Feijóo atiarà la moció de Catalunya. No us conformeu amb el bloqueig, diu textualment. Ho farà avui, per cert, que serà les jornades del Cercle de Economia. I parlant d'economia i de política, Hisenda cita les comunitats per mirar de tancar aquest any el finançament. Ho llegim al periòdico. Per contra, l'Ara situa en portada l'anunci del president Illa de 3.300 milions d'euros en fons públics i privats per accelerar infraestructures. Un altre nom propi de les portades és Donald Trump. La Vanguardia obre l'edició dient que el president nord-americà intenta contenir Israel per salvar la negociació amb l'Iran. I per acabar, Gabriel Rufián. Llegim a El País que Esquerra frena la seva intenció de controlar la llista al Congrés.
6: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
7: El 20 d'octubre del 1996.
6: I el número de la sort, el...
7: 5.
6: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
8: I avui us volem parlar de com els ciutadans castiguen la corrupció. Maiol Roger, bon dia.
9: Bon dia. El PSOE està encerclat pels casos de corrupció i la conclusió científica els dona una de freda i una de calenta. Si bé els votants no castiguen tant la corrupció com podríem pensar, els estudis també demostren que a l'hora de castigar les urnes la diferència entre la corrupció real i la percepció de la corrupció és ben minsa.
10: He decidido seguir. Seguir con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del gobierno de España.
9: Quan Sánchez va intentar fer un cop d'efecte amb els dies de reflexió, buscava rebaixar l'impacte de la imputació de la seva dona i, sobretot, que no hi hagués focus sobre seu. Perquè un cop se'ns fica al cap la idea que un polític o el seu entorn és corrupte, costa que això ens marxi del cap. El Nobel Daniel Kahneman va demostrar que el cervell construeix relats amb la informació disponible i després costa molt modificar-los. Per això, en política, una sospita de corrupció pot tenir efectes molt abans que arribi la sentència, perquè els electors voten segons el que creuen que passa, no segons el que un jutge acabarà decidint 10 anys després. I aquí hi ha un altre fenomen decisiu. De la mateixa manera que un aficionat del Barça i un del Madrid discreparan sobre si un penal ho és o no en funció de com afecti el seu equip, els votants interpreten diferent la corrupció si és dels seus o no. Això no és només una intuïció. Van demostrar els politòlegs Evan Duiza, Ina Gallego i Jordi Muñoz en un experiment amb votants espanyols. Van presentar exactament el mateix cas de corrupció a diferents participants i només van canviar una dada, el partit del polític implicat. El resultat va ser que els votants consideraven el cas significativament menys greu quan afectava el partit amb què simpatitzaven i més greu quan afectava el partit rival.
8: I a l'hora de la veritat, Maiol, els casos de corrupció com han afectat?
9: Doncs menys del que pensem, però més del que voldrien els partits afectats. Els estudis sobre Espanya mostren que tant el PP amb la Gürtel com el PSOE andalús amb el Zero van patir càstig electoral, però no un enfonsament proporcional a la gravetat dels casos, perquè els votants més fidels acostumen a quedar-se. El càstig arriba sobretot pels moderats, indecisos o els menys identificats amb el partit.
11: A la vista de lo que todos sabemos, podemos presumir que la moción de censura saldrá adelante. En consecuencia, el señor Sánchez será el nuevo presidente del gobierno y yo quiero ser el primero en felicitarle.
9: Per exemple, el PP va governar durant molts anys amb el cas Gürtel i no va ser fins la sentència que una moció de censura, aquesta que sentim, ahir va fer 8 anys, el va treure del poder. El descens electoral va venir després i en el cas del Zero Andalusia l'efecte va ser similar. Els socialistes van continuar governant diversos anys des de l'inici del cas i amb una enorme base de votants fidels. Hi ha un últim element que també s'ha de tenir en compte. La corrupció es produeix en governs llargs que tenen xarxes de poder establertes. Per tant, es barreja l'esclat d'un cas de corrupció amb el desgast propi dels anys de govern. Aleshores, els votants no només jutgen un escàndol concret, jutgen al final tota una etapa política.
12: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius.
0: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
9: Ahir dilluns l'Enigmàrius feia substància líquida del cos que fa riure. I la resposta era humor. L'humor és una substància líquida en el cos de qualsevol animal i també una disposició a expressar elements còmics. Avui dimarts, un Enigmàrius de moda, clar com el vestit d'un familiar que ha canviat de sexe. Doncs, a lletres, clar com el vestit d'un familiar que ha canviat de sexe. Ons, a lletres.
0: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
8: I quan falten 4 minuts per 7:45, el més destacat a la televisió, amb Mariola Cubells. Avui sobre la intervenció de l'exdirector d'informatius de Punt a la Comissió sobre la gestió de la DAN al Congrés.
12: Tal com va demostrar ahir Iván Esteve, el que fora cap d'informatius de Punt durant la DAN, que ja no ho és, per cert, davant de la Comissió d'Investigació, la tele pública valenciana va estar a l'alçada del que s'esperava d'ella, perquè havia fet servir amb rigor tota la informació de la que disposaven i de la que estaven assabentats des de diversos dies abans, quan van reunir-se per planificar. Es podria dir que va ser l'única institució de tota la Generalitat que va complir amb la seva tasca i que va fer servei públic de veritat.
8: A la recomanació del dia avui, que tornem a parlar del Líban, Marc Garriga ens recomana la pel·lícula Costa Brava Líbano.
13: Fa 5 anys, la directora libanesa Mounia Akel va sorprendre amb aquesta pel·lícula amb arrels catalanes, que compta, per exemple, amb Clara Roquet com a coguionista i amb Tono Folguera com a coproductor. La cineasta narra un drama familiar ple de metàfores i al·legories polítiques que ajuden a entendre la situació real del país. Un film subtil i sincer que costa una realitat teòricament llunyana, però al cap i a la fi propera, perquè les famílies no són tan diferents a les d'aquí. Sobretot quan les autoritats no els diuen tota la veritat sobre la gestió de residus i converteixen un resort paradisíac, que rep el nom de Costa Brava, en un gran abocador. Costa Brava, Líbano, es pot trobar a Netflix i a Filmin.
14: A Obramat creiem que els professionals de la construcció i la reforma que us comprometeu amb la feina necessiteu algú que ho faci amb vosaltres. 20 anys construint junts. Obramat.
15: Fes que el teu estiu es faci realitat amb MSC Cruceros i Viatges al Corte Inglés. Fes la reserva amb la tranquil·litat de canviar gratis la data o l'itinerari i amb les begudes, vols directes i autobús a port inclosos. Consulta les condicions. Reserva el teu creuer MSC amb la confiança de Viatges al Corte Inglés.
4: El Matí de Catalunya Ràdio.
8: 7:58 del matí. El protagonista del dia és Gerard Jubany. Bon dia.
16: Bon dia. La votació.
17: Si un està en contra de tot això, no veig massa altra opció que anar a un escenari de caos.
18: I a més, aquestes brometes, que estan de bon humor, tu. Què vols que et digui? Jo no estic de bon humor, eh?
16: La votació que han de fer els professors i professores fins dijous que ve al migdia per decidir si accepten el preacord o acord provisional, o digue-li com vulguis, amb la Conselleria d'Educació.
8: Ahir en aquest programa la consellera Esther Niubó deia que si es votava en contra de...
19: La Montserrat Esther il·lumineu
16: Sergi.
19: La catalana terra. Sí. Dieu-nos...
16: Bueno, Sergi, escolta'm
19: Barça.
16: Una cosa. Sí, Barça, què fas?
19: Cantar el Virolai.
8: El Virolai.
19: No repeteixis el que dic, sisplau.
8: Que vas anar a Montserrat, Sergi?
19: Pues sí, vaig anar allà per la vaga, ¿vale? Perquè a mi se m'acabava la baixa aquesta setmana.
16: Ah, sí, finalment se t'ha acabat. Portes tot sí. El curs de baixa.
19: Ja ho sé,
16: recordem
19: gràcies.
16: Que des del segon dia que vas agafar baixa per angoixa.
19: No ha sigut gens agradable. Em van trobar salut mental aquí, al principi sí. Del
16: on
19: curs.
16: És? Aquí, on és?
19: Al colze. Em van trobar salut mental al colze. Per l'ombro també, i pues, sí. No ha sigut fàcil, no? Però bueno, ahir tornava després de molt temps i vaig veure que havia vaga a Montserrat i pues, vaig anar i vaig comprar mató.
16: Mató, molt bé, vas anar a comprar mató.
19: Us el porto a la butxaca.
16: No,
19: voleu?
16: No, escolta.
19: Hòstia, què ha passat?
16: Quin fàstic, per favor. Com et pots posar un mató a la butxaca, Sergi?
19: Però fa peste com de grobotina.
8: Però escolta'm, sí. Sergi, tu votaràs que sí o que no a l'acord d'educació?
19: Bueno... Em pots repetir la pregunta?
16: No, que si votaràs que sí o que no, és molt fàcil la pregunta. A l'acord d'educació que es va arribar ahir...
19: No sé, esperaré a sentir els candidats.
16: Bueno, és igual. Adéu, Sergi.
19: Què passa?
8: Després en parlem, Sergi.
19: Jope.
8: Són 7:45.

0: Avui sabrem si la proposta d'Alberto Núñez Feijóo de fer una moció de censura instrumental a Pedro Sánchez per convocar automàticament eleccions té futur o no. Hi ha dos partits interpel·lats. Un és Junts, ahir no em va dir res, i avui respondrà a través del secretari general Jordi Turull aquí al Matí de Catalunya Ràdio, a partir de les 9. L'altre partit és el Partit Nacionalista Basc. Avui llegim a diversos mitjans que, segons fonts dels nacionalistes bascos, no en volen ni sentir parlar. I és que remeten aquestes declaracions d'Aitor Esteban aquest cap de setmana.
1: Responsabilitat del PNV. Este partido político, el PP, que está actuando de una manera absolutamente irresponsable, unido a la ultraderecha, unido a Vox, una y otra vez.
0: Feijóo tindrà l'oportunitat d'explicar en detall els seus plans a l'empresariat català a les jornades del Cercle d'Economia, on serà avui. I també analitzarem la confirmació de l'enduriment de la política migratòria de la Unió Europea.
2: I would say our European house in order, which is great. It strengthens our external borders.
0: Aquest que sentim és el comissari Bruna, que celebra que a partir d'ara els països que ho vulguin puguin instal·lar centres per deportar immigrants fora de les fronteres comunitàries. Una mesura que copia el polèmic model de la italiana Giorgia Meloni, que va intentar en el seu cas a Albània. I novetats també de les últimes hores, pel que fa a l'Orient Mitjà. Donald Trump ha dit a la cadena ABC que creu que arribarà a un acord amb l'Iran la setmana que ve. Això poques hores després d'anunciar un alto el foc entre Israel i Hezbollah, un alto el foc, però, que continua vulnerant-se amb atacs creuats. I els esports, Robert Prat.
3: El Barça cobrarà 11 milions pel traspàs d'Ansu Fati al Mònaco i rebaixaran 2 anys 20 milions de massa salarial. A les 7, ho camp Múrcia-Barça, quarts de final pel títol de Lliga de Bàsquet, mentre que l'Espanyol arrenca la campanya de Bonavents, rebels d'arrel per consolidar els 38.000 socis d'aquesta temporada.
0: Així s'aixeca el dia informativament parlant. Pel que fa al temps, avui ha de recular una mica la temperatura. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia. Sí, aquesta setmana tindrem dues baixades de la temperatura, una entre avui i demà i l'altra entre dijous i divendres. I tots dos, totes dues, coincideixen amb l'aparició de més tempestes. Avui, per exemple, en preveiem el Pirineu, Prepirineu i sobretot el nord-est. Comarques de Girona potser arriben a la comarca d'Osona. Aquí és on seran una mica més fortes. A la resta difícilment se'n formaran, en tot cas com molt algun ruixet molt, molt aïllat. També tindrem vent de tramuntana i de mestral, aquest s'encarregarà de fer baixar la temperatura en general, però en canvi les comarques de Tarragona aquí sí que podria pujar un palet respecte a ahir. Demà dimecres més sol, dijous tornen les tempestes i a partir de divendres més tranquil·litat i més calor una altra vegada.
0: Mobilitat a aquesta hora, més retards dels habituals a l'R3 per una incidència en la senyalització. Maria Fernández Noguera, bon dia.
5: Bon dia. Els trens van amb un retard d'una mitja hora a la línia R3 a causa d'un problema en la senyalització que, segons Adif, ha estat provocat per un intent de robatori de cable. A l'R11, mentrestant, la línia que uneix Barcelona amb Portbou, hi ha endarreriments d'un quart d'hora. L'Avant Express, que va de Tortosa a Barcelona-Sants, va 12 minuts tard. En mitjana distància, que va de la plana Picamoixons cap a Barcelona, a Estació de França, va 25 minuts tard, i el metro de Barcelona L2 ha recuperat ja la normalitat en el servei després que durant uns minuts les freqüències del pas estaven alterades per l'assistència sanitària d'una persona a l'estació del Clot.
0: I les carreteres amb congestió a aquesta hora a les dues rondes de Barcelona. Txell Garriga, bon dia.
6: Molt bon dia. Sí, són les vies amb més aturades i lentitud en aquests moments, sobretot en sentit Llobregat. A aquesta hora, però, també ja tenim la intensitat habitual cap a Barcelona, també a la P7 entre Santa Perpètua i Cerdanyola, C17 a Parets o C58 a Sant Quirze. De moment, avui no consten incidències en cap punt.
0: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, Vicent Sánchez, Anna Grau i Sara González. Passen 4 minuts de 7:45 del matí. Obrim la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades. Maiol, Rojo i Pol Foradada, bon dia.
7: Bon dia.
0: Avui la moció de censura plantejada per Alberto Núñez Feijóo ocupa bona part de les pàgines d'opinió dels diaris.
8: L'Ara i de Diga, l'editorial, i assegura que el PNV i Junts estan incòmodes, tant amb Sánchez com amb Feijóo.
9: I afegeix que el líder del PP no deixarà de presentar bastó i pastanaga als nacionalistes catalans i bascos perquè no hi té res a perdre.
8: El periodista Joan Tàpia, membre del comitè editorial del Periódico, diu que el PSOE està pitjor que fa un any, però que el PP no està pas més bé.
9: Tàpia recorda que el PNV i Junts demanen eleccions, però que no volen que Feijóo ocupi la Moncloa.
8: El Mundo diu en l'editorial que Pedro Sánchez mostra victimisme en relació amb la corrupció i bunkerització davant la demanda d'explicacions.
9: En relació amb el PSOE, lamenta que un partit que va representar la vertebració d'Espanya es comporti avui com una fortalesa assetjada al servei de l'interès particular del seu líder.
8: I al País, el catedràtic de Ciència Política, Ignacio Sánchez Cuenca, posa en dubte la imparcialitat dels jutges quan han de dirimir sobre casos polítics.
9: Alerta que les dues vares de mesurar de la justícia i la policia acaben erosionant la legitimitat d'un poder fonamental de l'Estat.
8: Per la seva part, La Vanguardia opta per dedicar l'editorial a l'alerta per l'augment dels tirotejos després que, recordem, una nena quedés ferida diumenge al barri de Sant Roc, a Badalona.
9: Exposa que l'any passat es van comptabilitzar 93 tirotejos a Catalunya, un 30% més que l'any anterior.
8: I afegeix que els nivells de violència són inferiors a d'altres països, però que s'han d'aturar.
0: I què ha llegit avui a la premsa la periodista Olga Viza?
7: Llegeixo un parell de prediccions sobre qui té més possibilitats de guanyar el Mundial de Futbol i coincideixen. Segons el banc d'inversions Goldman Sachs, Espanya té un 26% de probabilitats de ser campiona, seguida de França amb un 19%. La selecció espanyola també és la favorita per al superordinador Topta després d'haver fet 10.000 simulacions al torneig. És curiós, avui els vaticinis els fan els algoritmes i uns quants mundials enrere tot ho fiàvem a Pol, un pop, el recorden? Va clavar el Mundial de Sud-àfrica.
10: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
11: Peugeot. Tast Vertical, amb Empar Moliner.
12: El Tast Vertical, el programa de la cultura de vida Catalunya Ràdio, ens agrada parlar amb la gent del vi i ens encanta, sobretot, trepitjar vinya.
11: Per això, aquest dissabte 6 de juny, farem un tast especial.
12: Serem a la Fira Vinícola Tastapacs, a Pacs del Penedès, que arriba enguany a la novena edició.
11: Els dissabtes a la mitjanit, Tast Vertical, amb Empar Moliner.
12: Farem el Tast Vertical des de la Fira Tastapacs. Salut.
13: Pacs del Penedès, terra de vins i origen.
14: Descobrir. Compartir. Donar suport. Temps. 130 milions.
15: Amics.
14: Rialles.
15: Llocs. Moments.
14: 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
16: Per viatjar al multivers, l'opció més intel·ligent és anar-hi amb una nau interestel·lar.
17: Sí, sí, molt bé, però jo és que vull anar a València.
16: Vaja, doncs així, Ouigo. Ves al multivers en una nau interestel·lar. Ves des de 9 euros a qualsevol de les nostres 15 destinacions. Consulta condicions i tarifes a ouigo.com. Ouigo, ves de llest.
18: Creus que l'estàs buscant? Que és a les teves mans prendre la decisió. Però, de fet, la decisió ja està presa. A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Cupra Terramar híbrid endollable amb fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 de combinada. Descobreix-ne més a cupraofficial.es.
19: El 10 de juny, la Sagrada Família inaugura la Torre de Jesucrist, la més alta del temple. Des de la Basílica volem compartir aquest dia tan especial amb tothom. Seguiu-ne la inauguració en streaming a través de les xarxes oficials, Instagram, YouTube i TikTok. El 10 de juny, Barcelona mirarà cap al cel més que mai. Basílica de la Sagrada Família.
20: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Fem ara un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Pol Foradada i Marta Viana. Comencem per una pastisseria històrica que busca relleu.
21: Es tracta de la pastisseria Buigas, a Caldes de Malavella. El seu pastisser, el Joan Carles Buigas, que elabora dolços típics com les galetes Vichy, es jubila i confia a trobar algú que continuï el negoci i les seves receptes per no haver de tancar. Ho explica el Diari de Girona, que detalla que la màquina per marcar les galetes Vichy, un producte típic del municipi, és la mateixa des del 1909.
0: Si teniu previst anar a Roma, apunteu aquesta aplicació.
22: Aqua, una aplicació que localitza les 3.000 fonts d'aigua potable que hi ha a la capital italiana. Els romans les anomenen Nasoni per la seva forma. És una app per reduir el consum d'aigua embotellada, ja que Itàlia està al capdavant dels països que més en consumeixen.
0: Què temen les aus?
21: Les línies elèctriques. En els últims 5 anys han mort gairebé 4.000 ocells a Catalunya. 3 de cada 4 són espècies protegides i entre un 1 i un 5% espècies amenaçades. Són dades de CO BirdLife que llegim a Més Tarragona. La majoria d'ocells que moren electrocutats són el duc, l'Astor Comú i l'Aligot Comú.
0: Una biblioteca xinesa.
22: La comunitat xinesa ha inaugurat una biblioteca a Manresa per establir un pont entre cultures. És el centre cultural xinès i té més de 300 volums escrits en xinès i també en edicions bilingües en xinès i espanyol. La idea és acostar el coneixement de la història, la cultura, la llengua i la civilització xineses a totes les persones que hi estiguin interessades. Ho recull el Regió 7.
0: Quins hospitals són els millors del món en tecnologies intel·ligents?
21: Doncs tres centres als Estats Units. El Mayo Clinic a Rochester, a Minnesota, el Cleveland Clinic a Ohio i el Massachusetts General Hospital. El Vall d'Hebron hi apareix a la posició número 27. A més, es consolida com el primer hospital intel·ligent a tota Espanya i el cinquè d'Europa. A la llista dels millors també hi apareixen el Clínic Sant Joan de Déu i la Clínica Sagrada Família. Ho veiem al periòdico.
0: I què, ja no tornarem a sentir igual?
22: El Cargol Treu Banya, una versió s'ha fet viral a TikTok. Darrere hi ha Naïm, és un jove català d'origen marroquí i la cançó és aquesta.
1: Cargol ja no treu banya, ja no puja a la muntanya. El cargol ja no treu vi, l'ha aixafat un marroquí.
22: Barreja humor i ironia, en té una altra que comença dient: gent, tinc una mala notícia, en Mohamed ha matat el patufet, un fenomen que veiem a la Nació.
0: L'escoltarem demà. A aquesta hora us expliquem els destacats en internacional i economia. Marc Jurado i Lara García.
2: En crònica internacional, el Washington Post explica avui que el Pentàgon ha prohibit als periodistes entrar a la seva oficina de premsa després de declarar-la espai classificat, argumentant que ara hi treballen redactors de discursos amb accés habitual a material secret. El rotatiu lamenta que aquesta és una de les moltes restriccions imposades a la premsa amb el retorn de Trump a la presidència, més pals a les rodes. I al Líban, el diari Al-Akhbar, article titulat "Un acord d'alto el foc incert". Cert, es pregunten com va intervenir l'Iran i qui va ser l'amic a qui va ajudar la missió, un dels polítics més influents del país, el president del Parlament libanès des del 92, Navi Berri.
22: A la premsa econòmica, Expansión avisa que ahir la factura de la llum i el gas es va disparar de cop en 300 milions en acabar-se la rebaixa de l'IVA del paquet anticrisi del govern. Les mesures per evitar un encariment de les factures arran de la guerra han abaratit el gas més d'un 10% i la llum un 4%. Cinco Días posa en relleu que el govern espanyol ha suspès el contracte de ciberseguretat de l'Estat per falta de fons. El Ministeri per la Transformació Digital paralitza l'adjudicació que va guanyar Telefònica, afegeix el diari, i l'administració al·lega una pèrdua sobrevinguda de la cobertura pressupostària en una licitació que supera els 100 milions d'euros. I l'Economista explica que l'agència tributària ja ha enviat les primeres 50.000 cartes als contribuents perquè corregeixin la declaració de la renta, perquè hi havia errors. En preveu enviar un total de 130.000.
0: A la premsa esportiva, Robert Prat.
3: Ansu Fati accepta quedar-se al Mònaco, aclareix el camí, publica La Vanguardia.

0: Poder anuncia que el seu traspàs és imminent, que s'estalviarà molts diners al Barça, que arribarà la norma de l'1+1. El Mundo Deportivo afegeix que 4 anys després el Barça podrà fitxar amb normalitat. Lara apunta que Xavi Hernández tornarà a entrenar després del Mundial. Vol convertir-se en seleccionador. Un altre seleccionador, l'espanyol De La Fuente, explica a El Periódico que Lamine Yamal està obsessionat en el Mundial i que li donaran tota la responsabilitat. Alfredo Relaño, al diari AS, diu que el planter és el gran fracàs de Florentino i que la política de Zidanes i Pavones s'ha quedat sense una de les potes quan es veu el Barça pel mirall amb 8 jugadors mundialistes. I el Mundo Deportivo dona detalls de Gordon, el nou fitxatge del Barça. Practica boxa, fan dels escacs, les col·leccions de pintura, el tennis, la caça i els cavalls. També devora llibres de psicologia esportiva.
1: I a la premsa del cor, les cites d'un exporter del Madrid, Elisenda Pineda.
2: Enxampen Iker Casillas amb la model i actriu veneçolana Irene Esser. La revista Pronto ha difós les primeres fotografies de la parella passejant per Madrid, mostrant-se molt afectuosos i abraçant-se. No hi ha escalfament de morro, però sí un pell en pell, que amb la calor que fa Madrid és com fer la migdiada al mes d'agost en un sofà d'Sky. Iker Casillas, exmarit de Sara Carbonero i senyor que fa cara d'actor secundari de Los Serrano i, de burxar-se els premolars amb un escurador de dents pla, torna a gaudir de l'amor. Ja ho veuen, Casillas confirma que es pot sortir del mercat de fitxatges, fins i tot després de la retirada.
1: Canalies, qui fa anys avui?
3: Avui felicitem el cineasta Dani de la Orden. A veure, intuïció.
1: 43.
3: Una mica menys.
1: 35.
3: 37.
1: Vaja.
3: També fa anys l'actor Pepe Villuela.
1: Ui, 70.
3: 63.
1: Mira.
3: I acabem amb la periodista del cor, aquí segur que la claves, Rosa Villacastín.
1: Ah, mira, la Rosa Villacastín ja és eterna, però en deu fer 73.
3: Home, ja estarà contenta. 79, fregant els 80 de la
1: vida. El
3: sí,
1: Santoral.
3: Mira, avui és el dia dels 4 sants màrtirs de Girona, és a dir, dels germans Germà, Just, Paulí i Sisi. Eren sants llegendaris que, segons la tradició gironina, havien nascut a la vila de la Pera, de la Pera, a l'església de la qual en són venerats. Eren els pastors de pedraires, escultors en pedra i picapedrers, ja que tots quatre es dedicaven a aquest ofici. Van ser martiritzats a la ciutat de Girona a finals del segle III. A Catalunya hi ha 46 persones que es diuen Germà, 79 que es diuen Just, 42 Pauli i cap persona que es diu Sisi o que la seva freqüència és inferior a 4. Sisi.
1: I tanquem el repàs de la premsa. Avui, que és 2 de juny del 2026, anant al quiosc vintage amb Albert Om.
4: Tal dia com avui, de fa 20 anys.
5: 2 de juny de 2006 comença la campanya electoral pel referèndum de l'Estatut, el que Zapatero havia promès que aprovaria tal com sortís del Parlament de Catalunya. El president Maragall i el ministre Montilla descobreixen a Manresa quin serà el lema del PSC per aquest referèndum. Sí, guanya Catalunya. No, guanya el PP. Esquerra Republicana, que ha decidit que votarà que no, ho fa amb un eslògan que juga amb una frase històrica de Jordi Pujol. Ara toca no. Però avui, fa 20 anys, només es parlava d'un nom. Rocío Jurado era enterrada a Chipiona amb un fèretre embolicat amb les banderes espanyola i andalusa. La cantant s'havia mort el dia abans a Madrid a causa d'un càncer de pàncreas. Tenia 61 anys, però resulta que al final se'n va treure dos. Nascuda oficialment el 1944, a la làpida hi van fer constar 1946. Acabo amb el Primavera Sound 2006, la segona edició que es feia al Fòrum, entre els grans noms, Lou Reed, Motorhead, Baby Shambles i, com a artistes catalans, Sisa i Mazzoni.
1: Avui és 2 de juny del 2026, és el dia 153 del calendari, falten 19 dies per l'estiu, 22 per Sant Joan, i avui comença la Patum de Berga, i així sona el dia d'avui.
4: Els sons del matí.
6: Para convocar elecciones no necesitamos que Vox esté en ningún gobierno. No se necesita que esté en ningún otro partido que no sea el partido mayoritario de la Cámara.
7: Per això demanem i exigim la compareixença immediata de Pedro Sánchez, de la mateixa manera que també ho farem al Parlament.
8: La obsesión que tenían era, ¿hay información del tráfico de armas del rey emérito con el Asir o no? ¿Tiene Luis Bárcena esa información o no?
9: Obres estratègiques per a la prosperitat, la competitivitat de les nostres empreses i la cohesió del país. Perquè el moment de fer-ho és ara.
10: Si un està en contra de tot això, no veig massa altra opció que anar a un escenari, per mi, de caos i de debilitament absolut del que és el sistema educatiu i també del moviment sindical.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb Marc Jurado. Deportació.
11: Acció de deportar, pena que consisteix en transportar un condemnat o no a un lloc llunyà del qual es considera que no deu sortir. Les darreres hores hem sabut que hi ha via lliure perquè els estats de la Unió Europea instal·lin en països estrangers centres per deportar immigrants en situació irregular, copiant el model que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha intentat aplicar a Albània.
1: Especulació.
11: Acció d'especular, l'efecte, especulacions que poden ser filosòfiques, verbals o cada cop més econòmiques per treure'n profit per fer butxaca amb 7 de guanys immoderats. Precisament, el sindicat de llogateres pressiona els partits perquè modifiquin alguns aspectes de la proposta de la Llei d'Habitatge a Catalunya per limitar la compra especulativa d'habitatge al país.
1: I benedicció.
11: Acte o fórmula ritual que té com a finalitat o bé consagrar persones o objectes al servei de Déu. També un motiu de joia, però avui hem de parlar d'una benedicció en polèmica, perquè la benedicció que Lleó XIV farà de la Torre de Jesús de la Sagrada Família està prevista íntegrament en castellà i aquesta decisió no té la benedicció d'alguns sectors del catolicisme català. No els ha causat joia, precisament.
1: Posem-hi tres xifres, Lara García. 3.300 milions d'euros.
12: És la inversió per accelerar les infraestructures que ha anunciat el president de la Generalitat, Salvador Illa. El govern mobilitzarà aquesta quantitat provinent de la inversió pública o privada. Uns 1.800 milions s'injectaran de manera immediata, segons ha dit Illa al Cercle d'Economia.
1: 874 milions d'euros.
12: És la quantitat que ja ha retornat l'Agència Tributària de la Renda als contribuents catalans. Es tracta de gairebé el 60% de totes les devolucions sol·licitades a Catalunya fins aquest dilluns.
1: I 290.000?
12: Són els assistents que s'espera la 24a edició del Primavera Sauna Barcelona, que ja està en marxa amb totes les entrades venudes. Hi haurà 330 actuacions. El Primavera Sauna al Parc del Fòrum començarà demà dimecres amb Guitarrica de la Fuente i Wineta, entre d'altres.
1: I veig tres imatges pel Foradada. A la primera imatge veig una immensa bala de foc, deu tenir 200-300 metres d'alçada tranquil·lament. Hi ha molt de fum al voltant, majoritàriament està envoltada de camps. És la gran explosió d'una fàbrica de focs artificials a Malta.
13: Primer hi va haver un incendi que anava provocant diverses explosions, la cosa anava agafant intensitat fins que hi va haver una explosió enorme que es va poder veure a molts quilòmetres de distància. Sembla un miracle, però no hi va haver víctimes. La fàbrica en aquell moment era buida. L'accident, això sí, ha deixat tres ferits que estaven fent feines a camps propers.
1: A la segona veig l'atri de la Basílica de la Sagrada Família, però en lloc de l'habitual formigueig de turistes i feligresos, hi ha un centenar de persones assegudes enrotllant. Es nota que són docents que protesten perquè tots porten la clàssica samarreta groga.
13: 200 mestres i professors van fer ahir una marxa lenta fins al monestir de Montserrat i van ocupar el pati interior de la Basílica per celebrar-hi una assemblea per debatre l'acord entre departament i sindicats, que, recordem, s'està sotmetent a consulta fins dijous. Una imatge insòlica, ja que no consta que mai una manifestació entrés fins a aquest espai. Si van estar fins a mitja tarda.
1: I la tercera ens l'envien des de Girona. Veiem un descampat que sol ser un aparcament de Girona, però que ara han tancat. S'hi veuen un munt de tràilers, camions, autocaravanes, cotxes. De qui són, Clara Jordan?
14: Doncs són els responsables del rodatge de la superproducció d'Amazon, Tomb Raider, i que a partir d'avui, durant 15 dies, provocarà restriccions, moviments i molta expectació a diversos punts del barri vell de Girona. La ciutat es converteix en l'escenari d'aquesta sèrie protagonitzada per Lara Croft. Angelina Jolie ho va ser en un parell de pel·lícules i a la sèrie qui fa de Lara Croft és Sophie Turner, que recordareu pel seu paper a Joc de Trons. Joc de Trons que, per cert, també es va rodar en part a la ciutat.
1: Falten 7 dies per la visita del Papa, al matí cada dia on expliquem un detall. Bon dia, Otserra.
4: La visita del Papa.
15: Bon dia. L'acte més multitudinari serà la vigília que tindrà lloc dimarts a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Una primera part de dues hores i amb moltes actuacions musicals serà l'acollida Lleó 14, que segons el guió previst hauria d'arribar a les 7:53 del vespre. Farà la volta a l'estadi en Papa Mòbil i saludarà en català. En l'acte respondrà tres preguntes a joves. La primera serà un catecumen, és a dir, una persona en procés de ser batejada. La segona serà sobre salut mental i l'última, sobre pastoral familiar, la formularà una parella.
4: Real o fals? Amb Marc Amorós.
1: Atenció a aquest titular que circula. Un avió que volava dels Estats Units fins a Palma torna a l'aeroport d'origen perquè un dispositiu Bluetooth portava com a nom la paraula bomba. Marc Amorós, bon dia.
16: Bon dia. L'avió es volava de Newark a Palma, a Mallorca, i al cap de dues hores de sortir va girar cua i va tornar cap a l'aeroport d'on havia sortit per una emergència de seguretat. Segons la notícia que ara circula, la torre de control va alertar als pilots que s'havia detectat un dispositiu que portava el nom d'una certa paraula de quatre lletres. Aquesta paraula era bomba en anglès. Diu la notícia que la tripulació va demanar als passatgers que desactivessin tots els dispositius Bluetooth de manera immediata, però després de diversos avisos, dos dispositius es van mantenir encesos. Davant d'aquesta situació, els pilots van prendre la decisió de tornar perquè no volien explicar obertament als passatgers que buscaven un dispositiu amb el nom de bomba per no fer saltar les alarmes.
1: Això és real o fals?
17: El Matí de Catalunya Ràdio.
18: Estem bé, però cal invertir per assegurar el futur de la nostra gent. Tu ets la CEO, germaneta. Tu decideixes.
19: Sí, és una decisió important per a tothom. I val la pena. Fem.
20: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja, 150 anys movent-nos per tu.
16: Digues, som-hi, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que un avió que volava dels Estats Units fins a Palma torna a l'aeroport d'origen perquè un dispositiu Bluetooth porta com a nom la paraula bomba és una notícia real. L'avió va ser desallotjat en aterrar. Tots els passatgers van haver d'entregar els seus dispositius mòbils a la policia. Després de repassar-los, van descobrir que el dispositiu Bluetooth amb el nom de bomba era el mòbil d'un noi de 16 anys.
1: Vaja, gràcies, Marc.
16: Adéu, bon dia.
1: 6 minuts i les 8 del matí repassem els titulars en 2 minuts amb Marc Jurado i Lara García. Moviments per a una moció de censura al govern d'Espanya.
11: Alberto Núñez Feijóo ofereix a Junts i al PNB un govern de transició sense Vox i la convocatòria immediata d'eleccions a canvi dels seus vots per fer fora Pedro Sánchez.
6: Para convocar elecciones no necesitamos que Vox esté en ningún gobierno. Constituir un gobierno para activar la convocatoria electoral no se necesita que esté ningún otro partido que no sea el partido mayoritario de la Cámara.
1: A les 9 avui al matí de Catalunya Ràdio, la resposta de Jordi Turull, secretari general de Junts per Catalunya. Tot això, mentre Esquerra considera que Sánchez i també Salvador Illa haurien de sortir a donar explicacions urgentment pels últims fronts judicials del PSOE.
12: Elisenda Alemany, número 2 dels Republicans.
7: Nosaltres, evidentment, continuarem treballant, també posant els límits on calen, per això demanem i exigim la compareixença immediata de Pedro Sánchez, de la mateixa manera que també ho farem al Parlament.
12: El PSC rebutja una compareixença d'Illa a la Cambra Catalana.
1: Donald Trump anuncia un alto el foc entre Israel i Hezbollah, però les dues parts informen que hi ha hagut nous atacs.
11: Trump ho ha dit després de parlar per telèfon amb el primer ministre israelià. Segons el mitjà nord-americà Axios, Trump ha dit a Netanyahu que és un boig i un ingrat per posar en risc les converses de pau amb l'Iran amb els seus atacs al Líban.
1: Malestar en alguns sectors després que s'hagi sabut que el papa Lleó XIV farà íntegrament en castellà la benedicció de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família.
12: Segons el guió litúrgic publicat pel Vaticà, el català quedarà relegat només a la salutació inicial de la missa, la primera lectura, el sant posterior i el credo.
1: I aquesta nit s'han entregat a Mèrida els Premis Max.
21: Molt feliç perquè penso que hem fet una feina col·lectiva molt important.
11: Amb triomf de dues produccions catalanes, La tercera fuga de Victòria Spunberg, i Aquí sentim, i no de la companyia de dansa La Venidera.
22: Estabanell, per un aquí millor, us ofereix el temps.
23: Bon dia. Pel que fa al temps, avui s'espera el pas d'un petit front. Ara mateix ja tenim núvols alts i mitjans a bona part de Catalunya. I aquesta tarda també creixeran tempestes al Pirineu i al nord-est. Aquestes últimes poden ser més fortes, es formaran bàsicament a les comarques de Girona, potser també a Osona o al Berguedà. I en tots aquests llocs avui baixarà 2, 3, 4 graus la temperatura, no pas a la resta. Avui a la tarda també tindrem tramuntana a l'Empordà i mestral al sud del país.
22: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un aquí millor.
1: Pel que fa al trànsit, no hi ha incidències en cap punt, però sí congestió en pràcticament totes les vies cap a Barcelona. Txell Garriga.
24: Bon dia de nou. Sí, de moment, matí força tranquil en aquest sentit. Sí que veiem alguns trams amb congestió i aturades, com diu, sobretot cap a Barcelona, A2 i B23 entre Pallejà i Sant Joan d'Espí, o l'accés al Nus de la Trinitat. També amb congestió a les dues rondes, en sentit Llobregat, fins a Vallcarca i la Barceloneta.
1: I pel que fa al transport públic, molts problemes avui a l'R3 per un robatori de cable a l'estació de la Garriga.
0: Mira, doncs a la línia R3 està registrant retards de mitja hora i els trens inicien i finalitzen el seu recorregut a l'estació de Figaró. De fet, Renfe recomana als viatgers que facin transbord a l'estació de Centelles i allà agafin l'autobús que posa Renfe tot plegat, segons Adif, a causa d'un intent de robatori de cable a l'estació de la Garriga.
2: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
3: Què?
5: Canalies.
3: És que, escolta'm, avui tenim una història que a mi això m'encanta.
5: Ai, a veure, explica.
3: Anem a trucar a l'Àngels, sí. Perquè fa 66 anys.
5: No, molt bé.
3: Però fa 34 anys que va conèixer. Que va conèixer.
5: Està esperant que la felicitin per la ràdio. No.
3: Que va conèixer el seu amor, que és en Jordi.
5: Que bonic, eh?
3: Tot en un mateix dia. Mm. Ara hi ha això. A veure si... Àngels!
8: Hola!
3: Hola!
8: Hola! Ui, hola! Què és el mateix de... Xiripipi!
3: Molt
8: bé! Ai, que em fa de riure!
3: Àngels, què?
8: Aquesta... No me l'esperava!
3: Has vist? A vegades la vida té aquestes sorpreses. Què t'he de dir?
8: Ai, que bo. Moltíssimes gràcies.
3: Escolta, et truquem de part del Jordi, els vostres fills, l'Anna i el Ostres. Jordi, perquè avui és un dia molt especial. Suposo que tu millor que ningú ho saps.
8: I tant, i tant.
3: Què passa avui, Àngels?
8: Oh, que faig 66.
3: I què més?
8: Ai, com que què més?
3: 34, que us vau conèixer amb en Jordi.
8: No.
3: Això m'han dit, eh?
8: No, però això va ser el 27 de març.
3: Escolta, però fa 4 dies.
8: Clar, i que ara... No pot ser, que això m'hagi oblidat una data així.
3: Mira quina cançó per tu, Àngels.
8: A veure...

0: Àngels, simpatiquíssima, que tinguis un molt bon dia.
1: Per molts
2: moltes
1: anys.
2: Gràcies, quina il·lusió.
0: Que vagi bé.
3: Són les 8.
4: El Matí de Catalunya Ràdio.

0: Senyores i senyors, bon dia. Alberto Núñez Feijóo passa l'ofensiva i proposa una moció de censura contra Pedro Sánchez per convocar immediatament eleccions. És l'oferta que va fer ahir, comptant amb suport de tots els partits que han demanat eleccions, incloent-hi Junts i el PNB.
1: I parece ser que hay algún movimiento por ahí, porque fíjese, desde Vox al PNV, pasando por Junts, por UPN, 184 diputados estamos pidiendo elecciones inmediatas.
0: Coincidint amb el 8è aniversari de la moció de censura del PSOE per fer fora Mariano Rajoy, l'actual líder del Partit Popular va llançar l'oferta en una entrevista a Telecinco. La seva fórmula per seduir Junts i el PNB és advertir que vol un govern temporal sense la presència de Vox. Més detalls des de Madrid. Dani Sánchez Viaja.
2: Ni nacionalistes bascos ni independentistes catalans volen anar de la mà de Vox en una moció de censura, però sí que donen la legislatura per acabada. Això s'aferra Feijóo per intentar seduir-los amb la seva última proposta, que va llançar ahir des de Telecinco. Un govern monocolor que servirà per, segons ell, netejar les institucions i posar les urnes.
1: Para convocar elecciones no necesitamos que Vox esté en ningún gobierno. Constituir un gobierno para activar la convocatoria electoral no se necesita que esté ningún otro partido que no sea el partido mayoritario de la Cámara.
2: Però el PSOE s'ho mira amb calma perquè sap que al PP no li donen els números i acusen Feijóo de voler arribar a la Moncloa amb dreceres i a cavall d'unes investigacions judicials que, diuen, no són casualitat. Des de Madrid, Dani Sainz Viaja, per Matí de Catalunya Ràdio.
0: Ahir l'anunci, ahir la proposta, avui els detalls i les respostes, perquè avui el líder del PP presentarà el seu pla a les jornades del Cercle d'Economia a Barcelona i a les 9 el secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, respondrà a l'oferta de Feijóo en una entrevista aquí, al Matí de Catalunya Ràdio. La premsa de Madrid dona per fet que Feijóo aprofitarà l'oportunitat que té de dirigir-se als empresaris catalans per demanar-los que pressionin Junts, un moviment que ja ha intentat en el passat, de moment sense sort. Anem cap a Madrid. Tània Tàpia, bon dia.
3: Què tal? Bon dia.
0: Tània, Feijóo ha acompanyat els seus moviments en públic d'algun acostament en privat?
3: El PP manté contactes oberts sempre amb tots els partits, menys amb Bildu. Aquesta és la resposta oficial del partit. Si s'ha mogut alguna cosa pensant en la moció, a la seu del PP actuen amb prudència, amb calma. Reconeixen que no tenen pressa perquè saben quina és la negativa que troben a Junts i PNB i, de moment, no volen fer moviments en fals.
0: Sí, el cert és que fins ara Junts i el PNB, tot i les distàncies amb Sánchez, s'han negat a sumar amb PP i amb Vox.
3: Sí, perquè no volen ser moneda de canvi. La responsabilitat no és d'ells, això és el que ens expliquen. És un missatge en què coincideixen PNB i Junts. La pilota està a la taulada del PSOE per convocar eleccions o a la del PP per buscar els aliats que calgui per forçar un canvi de govern. Però, com deies, existeix la via també dels empresaris que Feijóo pot explorar avui a Catalunya. A Madrid, el líder de la COE, Antonio Garamendi, ja demana obertament eleccions.
4: Unas elecciones podrían ser una solución. No hay una estabilidad en el país. La imagen que estamos dando en el exterior no es la mejor. Lo digo en nombre de las empresas, que lo que necesitamos es estabilidad. Que no podemos es estar en esta situación bochornosa.
0: Veurem què diuen els empresaris catalans avui al Cercle d'Economia. Veurem què diu Turull per part de Junts avui al Matí de Catalunya Ràdio a partir de les 9. A tot això, Tània, Sánchez va reunir ahir l'executiva del PSOE i va demanar tancar files.
3: Sí, va donar argumentari i munició als seus per seguir endavant, tot i la situació complicadíssima per al PSOE. En públic, Sánchez ha parlat de males maneres que usa l'oposició per arribar al poder. Ahir, a porta tancada, en la primera reunió, després dels casos Zapatero i Leire Díez, va insistir que el PSOE col·laborarà amb la justícia, però va qüestionar la rapidesa, diu, amb la que la justícia actua, si els casos són del PSOE, com per exemple de la seva dona, o si és molt lenta quan afecten al PP. Per exemple, diu, i va recordar a porta tancada, que la parella d'Ayuso encara no ha tingut judici pel seu frau fiscal.
0: Així estan les coses, gràcies, Tània. El PP ha deixat fora de la seva oferta Esquerra, que manté el seu suport a Sánchez. Però el grup d'Esquerra Madrid passa per les seves pròpies turbulències. Pol Foradada, bon dia.
5: Bon dia, sí. El diputat d'Esquerra al Congrés, Jordi Salvador, va carregar ahir públicament contra el portaveu del seu grup, Gabriel Rufián, pels moviments de Rufián d'encapçalar un moviment polític a l'esquerra del PSOE a nivell espanyol. En una piulada, Salvador va dir que Esquerra no és cap plataforma personal ni un espai polític per llançar ultimàtums. I ho diu per l'amenaça de Rufián de no tornar-se a presentar amb els republicans si no es complien certes condicions. Salvador va acabar advertint-lo que, si cal, alguns parlaran en públic i s'acabarà textualment la tonteria.
0: Tots aquests moviments a Madrid passen quan, en teoria, encara falta gairebé un any per tornar a votar. Seran les eleccions municipals del 2027. En aquest context, els alcaldes del PSC es protegeixen per no pagar els casos judicials que envolten el PSOE, ens ho explica l'Albert Prat.
6: Sí, alguns alcaldes socialistes consultats per Catalunya Ràdio admeten fora d'antena que estan tocats i desorientats, sobretot pel pes històric que ha tingut l'expresident Zapatero a Catalunya. Tots demanen prudència, agafen distància i creuen que el temps els juga a favor, però encara que falti un any per les municipals, coincideixen que és moment de fer valer les polítiques municipals per retenir les alcaldies. Una estratègia que també ha defensat en públic l'alcaldessa de Sant Boi i portaveu del PSC, Lluïsa Moret.
7: Nosaltres tenim clar que hem de fugir del soroll, de coses que passen en altres dimensions, i els alcaldes i les alcaldesses el que estem centrats en governar i en treballar.
6: Moret també ha confirmat que el PSC ja ha enviat a l'Audiència Nacional les factures que li reclamava sobre la campanya de les catalanes de fa 2 anys pel cas Leire. Albert Prat, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I encara 2 apunts judicials amb un impacte directe en la crònica política. El primer és el judici al germà de Pedro Sánchez.
5: El jutge va exonerar David Sánchez d'un dels càrrecs que se l'acusaven, l'acceptació de nomenament il·legal, perquè ha prescrit. En canvi, segueix acusat de tràfic d'influències i prevaricació pel seu nomenament com a coordinador de conservatoris a la Diputació de Badajoz. Ahir van declarar els seus companys de feina que van avalar la tasca de Sánchez a la institució.
8: Siempre estaba disponible.
9: Yo he tenido semanas de reunirnos todos los días.
10: Sí, teníamos reuniones.
0: I el segon, el cas Kitchen, en què s'investiga si el PP va fer servir fons per espiar el seu extresorer Luis Bárcenas. Ahir hi va declarar l'excomissari José Manuel Villarejo.
5: Amb una de freda i una de calenta per al Partit Popular. Villarejo, d'una banda, va assegurar que l'operació per espiar Bárcenas era legal, perquè l'objectiu era trobar els milions de l'extresorer del Partit Popular a l'estranger. En canvi, va assenyalar Mariano Rajoy, a qui va acusar d'aprofitar-se'n per perjudicar Bárcenas.
11: Que el señor Rajoy se aprovechó de esta operación oficial correcta, que era para localizar bien el extranjero y para tal, para que si había algo que le afectaba a él, pues que también trincarlo.
0: Ho analitzarem a l'Àgora del Matí amb Vicent Sánchez, Sara González, Anna Grau, Javier Casqueiro i, com dèiem, la resposta del secretari general de Junts, Jordi Turull, a l'oferiment de Feijóo. Abans, un primer comentari de la periodista de l'Ara, Núria Orriols.
12: Feijóo es lamenta dia sí dia també de l'existència del govern de Pedro Sánchez, però el cert és que només li queda una opció, esperar que surti tot el que ha de sortir i desgastar el PSOE. Perquè malgrat que ahir va oferir una moció de censura a Junts i al PNB, el PP sap que no li faran costat en Vox, ni que no sigui el govern, i que fer-la ara donaria ales al sanchisme. A més, visualitzaria l'alternativa, que és Feijóo de bracet amb l'extrema dreta, una foto que li recordaria al votant d'esquerres decepcionat o nacionalista, que és això o Sánchez i els seus defectes.
0: El futur de la legislatura a Madrid és el principal tema del dia, l'altre, la visita del Papa. I les últimes hores, malestar en alguns sectors del catolicisme català per la presència de la llengua a la visita de Lleó XIV. La benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família es farà íntegrament en castellà.
5: El pontífex només utilitzarà 2 frases en català a la salutació inicial de la missa, que seran en el nom del Pare, del Fill i de l'Esperit Sant, i tot seguit, la pau sigui amb vosaltres. A partir d'aquí, segons el guió litúrgic que ha publicat el Vaticà, el Papa combinarà castellà i llatí, mentre que el català tindrà presència en la primera lectura, el salm posterior i el credo. Encara es desconeix si el Papa farà algun gest amb la llengua a l'homilia.
0: De moment, la publicació d'aquest guió litúrgic ja ha generat queixes en alguns sectors catòlics, Cèlia Forment.
13: Joan Maluquer, president de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat, lamenta que des de les altes esferes no s'hagi defensat més el català.
14: Si aquí haguéssim trobat una posició ferma de la nostra Església, jo crec que això hauria estat una mica diferent.
13: Òscar Escudé, president de Plataforma per la Llengua.
15: Absolutament intolerable i una burla i un insult als catalans i molt especialment a la memòria de Gaudí.
13: I mossèn Cinto Busquet, rector del Maresme, recorda que Lleó XIV és conegut per la seva sensibilitat envers les llengües minoritàries.
16: Ha estat en més d'una ocasió a Catalunya, per tant coneix molt bé la situació, ha estat a Barcelona, ha estat a Badalona, no és per falta de sensibilitat.
13: Encara queda per conèixer en quina llengua intervindrà l'arcabisbe de Barcelona. Cèlia Forment, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: La presència del català a la missa serà més reduïda que la que hi va haver en l'anterior visita d'un papa a Barcelona. Va ser la de Benet XVI el 2010.
17: Que el Senyor santifiqui amb el seu poder aquesta casa i aquest altar. che oggi mi esercite i nostri ministeri, perché manifesti ambo un signo visibile il mistero di Cristo e l'Església.
5: Així s'anticipava l'altar de la Sagrada Família en una missa en què també va fer dos fragments en català. La celebració del 2010 tenia elements diferents de l'actual perquè s'hi van fer tots els rituals de dedicació de la basílica que van ser en part en català.
0: L'altre precedent recent de la visita d'un papa a Catalunya l'hem d'anar a buscar el 1982 en Joan Pau II.
5: Carol Wojtyla va pronunciar una homilia a Montserrat que va incloure un fragment també en català, però en la missa que va celebrar el Camp Nou es va dirigir en tot moment en castellà i en llatí.
18: Escucha, Señor, la oración de tu pueblo y concédele con bondad los bienes que te ha pedido. Reserva la Iglesia de todo mal.
0: Des de l'Arcabisbat de Barcelona garanteixen, però, que Lleó XIV parlarà català en tots els actes.
5: Sí, de fet, ja hem avançat que la salutació a l'acte de l'Estadi Olímpic a Montjuïc també serà en català. Els organitzadors asseguren que no s'ha preparat la litúrgia pensant en proporcions idiomàtiques, però deixen clar que Lleó XIV és molt coneixedor de la realitat lingüística al nostre país. És cert que està més avesat a utilitzar el castellà, ens diuen, però que sap molt bé quin terreny trepitja. Això mateix ens explicava la monja Sor Lucía Caram la setmana passada aquí al Matí de Catalunya Ràdio.
19: Parlarà català a Montserrat i parlarà també català a la Sagrada Família. Dirà algunes paraules segurament també a Montjuïc. És un papa que parla moltes llengües i que no té problema i que sap a on ve i té simpatia pel poble de Catalunya.
0: Sobre la presència del català en la visita del papa, el comentari de Ferran Espada.
20: La visita del papa Lleó XIV a Catalunya té una gran rellevància pels catòlics, però també pel conjunt del país, per la projecció que suposa. Per això decep que, en l'acte de més impacte, la missa i benedicció de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família, el català sigui testimonial. Un papa que defensa la diversitat contra els efectes de la globalització en les societats i les cultures hauria de reflectir aquesta idea en cada país que visita. I a Catalunya, limitar el català a unes frases és una incoherència. I una mostra més que la jerarquia eclesiàstica espanyola és aliena a la realitat nacional i lingüística dels catalans.
0: I encara un altre detall de la visita del papa. Per si algú s'ho pregunta, Rosa Peral no formarà part del grup d'interns de Brians 1 que coincidirà amb Lleó XIV en la seva visita a la presó.
5: El pontífex farà una trobada d'uns 20 minuts amb una vuitantena d'interns. L'entorn de Rosa Peral explica que ella no ha sol·licitat ser una de les internes que hi participin, mentre que fons del Departament de Justícia concreten que només hi seran els reclusos que habitualment assisteixen a les misses dels diumenges, i que Peral no és una d'elles.
0: Seria, sens dubte, una de les imatges de la visita. Aquests són els principals temes del dia, i pel que fa al temps, avui tenim un petit canvi que ens durà més tempestes i una petita refrescada. Eloi Cordomí, bon dia.
21: Bon dia. Sí, una petita refrescada que es notarà sobretot a aquests llocs on hi hagi tempesta. Per tant, al Pirineu, al Prepirineu, a les comarques de Girona, és aquí on les tempestes podien ser més fortes, sobretot al nord-est. Poden arribar també a Osona, al Berguedà, al Lluçanès. A la resta tenim capes de núvols que ens aniran creuant, especialment aquest matí. Després entrarà el vent de mestral. Al sud de Catalunya podria pujar un palet la temperatura. La resta sí que baixarà. I també la tramuntana es farà notar a la zona de l'Empordà.
0: Dos minuts i un quart de nou del matí. Avui al Matí de Catalunya Ràdio també entrevistarem Jorge Dion i el Toda Pornocràcia.
22: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes. Peugeot.
23: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que tu estàs tot el dia amb la il·lusió que et toqui el premi del cupó diari i en David té el gos pigall que l'acompanya tot arreu i el fa sentir-se més segur.
24: Només pel fet de comprar el cupó diari?
23: Pel fet de comprar-lo tu i tothom qui juga a les loteries de l'11. Perquè així feu que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
24: Mira que bé!
23: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
25: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
26: El Matí de Catalunya Ràdio.
0: Repassem els bàsics del matí amb Marc Jurado, Pol Foradada, Lara García i Marta Viana. Bon dia.
27: Bon dia.
0: Continua l'estira i arronsa a l'Orient Mitjà. Donald Trump ha dit a la cadena ABC que creu que arribarà a un acord amb l'Iran la setmana que ve, mentre pressiona Israel. Ha anunciat un alto el foc entre Israel i Hezbollah, que ha generat malestar a Jerusalem.
1: El govern israelià ha assegurat que continuarà els atacs si ho considera oportú. Segons explica el mitjà Axios, Trump hauria parlat amb Netanyahu i li hauria dit: ets un maleït boig i un ingrat.
0: Tot i la promesa d'un acord de pau aquesta nit, hi ha hagut nous atacs creuats.
1: L'exèrcit dels Estats Units ha tornat a enviar míssils aquesta nit a objectius militars de l'Iran, mentre que el règim dels ayatolàs hi ha respost amb un atac a una atacant una base aèria dels Estats Units i quatre vaixells que intentaven travessar l'estret d'Hormuz.
0: Trump manté la retòrica dels últims dies, combinant la promesa d'un acord de pau amb amenaces a l'Iran. Corresponsal a Washington, Oriol Serra.
2: Els Estats Units volen enviar una imatge de fortalesa davant del món. El president Donald Trump fins i tot ha arribat a dir que les eleccions de mitja legislatura, les midterm, no l'amoïnen i manté el to amenaçant.
3: L'Iran vol arribar a un acord, però de moment encara no hi som. No estem satisfets, però ho estarem. O això, o haurem d'acabar la feina. Estan negociant, però ja veurem què passa. Potser haurem de tornar enrere i acabar-ho, potser no.
2: Trump, que ahir va dirigir una reunió del seu gabinet davant les càmeres, ha tornat a insistir que el seu és un govern d'èxit amb inversions mai vistes als Estats Units i amb una producció de petroli insòlita. El secretari de Defensa ha arribat a comparar Trump amb els presidents Lincoln i Washington per l'empremta que assegura que deixarà a la història del país. Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I aquesta nit, Rússia ha enviat un nou atac massiu de drons i míssils contra Ucraïna. De moment ha provocat almenys 10 morts i més d'un centenar de ferits. Corresponsal a Moscou, Cristina Solias.
4: Kiev ha estat sota un intens bombardeig durant tota la nit, però no ha estat cap sorpresa. Zelensky ja havia demanat a la ciutadania que refugiés en llocs segurs en previsió d'un atac així. El Kremlin feia 10 dies que acumulava míssils i drons i que havia amenaçat amb una escalada. De fet, fins i tot havia recomanat evacuar la capital ucraïnesa perquè atacaria sistemàticament els centres de presa de decisions. A més, Putin ahir a la nit va declarar que Zelensky, amb els últims atacs contra civils, ha portat la guerra a una nova dimensió. El que no admet el president rus és que el seu exèrcit no avança al camp de batalla, ha perdut la superioritat de drons i que no pot protegir les seves ciutats i la seva infraestructura energètica.
0: Mentrestant, Europa ha donat via lliure perquè els estats de la Unió Europea instal·lin en països estrangers centres per deportar immigrants en situació irregular, seguint el model de la italiana Giorgia Meloni. La decisió endureix com mai la política migratòria dels 27. Brussel·les, Bruno Fortea.
6: Els centres s'hauran d'obrir en països que respectin els drets humans i els menors no acompanyats en quedaran al marge, però la resta de migrants irregulars seran susceptibles d'acabar-hi tancats mentre resolgui el retorn definitiu als seus llocs d'origen. Les ONGs ho denuncien, però el comissari europeu de migracions, Magnus Brunner, ho celebra.
7: Jo diria que hem posat ordre a casa nostra, a Europa, i això és fantàstic. El pacte reforça les nostres fronteres exteriors i també ens dona unes normes d'asil justes i fermes.
6: Dins dels països europeus, les autoritats també podran sancionar i detenir migrants irregulars durant un màxim de 2 anys i mig, quan es neguin a marxar, i s'enduriran els requisits per aconseguir l'asil polític. Des de Brussel·les, Bruno Fortea, Mires pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I una dada sobre la percepció de la migració. La població espanyola visita més sovint el metge de família, consumeix més medicaments i té més malalties cròniques registrades que no pas la població nascuda a l'estranger.
26: Els immigrants fan servir més les urgències i menys l'atenció primària i les visites de seguiment, sovint per problemes amb l'idioma o per desconeixement. Són dades del Ministeri de Sanitat. Amb aquest resultat, la ministra, Mònica García, ha volgut trencar la brama que els immigrants col·lapsen el sistema sanitari.
27: Cuando estamos hablando del colapso de nuestro sistema sanitario, el colapso de nuestro sistema sanitario se debe a una baja inversión, se debe a los recortes y se deben a las privatizaciones. Esto es lo que está amenazando nuestro sistema nacional de salud.
0: Salvador Illa anuncia l'acceleració d'obres en infraestructures clau amb la col·laboració del sector privat. El president va prometre una inversió de 3.300 milions d'euros. Joan Vilaplana.
28: Amb l'objectiu de seduir el teixit empresarial, el president va inaugurar ahir les jornades del Cercle d'Economia anunciant un pla d'inversió público-privada per retallar de 20 a 6 anys el calendari de treballs estratègics com el desdoblament de la C-16 al Berguedà.
29: Perquè el moment de fer-ho és ara, perquè tenim la capacitat i perquè el país ens ho demana.
28: Una mesura que Teresa García Milà, presidenta del Cercle, va rebre amb els braços oberts. No, presidenta del Cercle,

0: La crisi de l'Orient Mitjà afecta vols de connexió amb Àsia que fan escala als hubs, com Dubai o Doha.
1: Tot això quan el Ministeri d'Hisenda engega la maquinària per reactivar la seva proposta de sistema de finançament.
2: El Ministeri d'Hisenda farà de manera immediata trobades bilaterals amb totes les comunitats per parlar de la reforma de finançament. La idea seria tractar-la al pròxim Consell de Política Fiscal i Financera i portar-ho al Consell de Ministres abans de les vacances d'estiu perquè el Congrés l'avali i entri en vigor l'1 de gener del 2027.
1: Aquí, un de cada 5 docents ja han votat a la consulta per decidir si accepten o no l'acord entre els sindicats i el departament.
3: Si un està en contra de tot això, no veig massa altra opció que anar a un escenari, per mi, de caos i de debilitament absolut del que és el sistema educatiu i també del moviment sindical, però en tot cas no em poso gens en aquest escenari.
1: Això ens deia la consellera Niubó ahir al matí de Catalunya Ràdio. Tenen de temps fins dijous, mentrestant les mobilitzacions continuen. Els mestres van entrar a Montserrat en una jornada amb un seguiment del 10%. Avui les aturades afecten els centres del barcelonès després de la jornada de protesta d'ahir. Maria Costa.
4: A la Catalunya Central, la protesta principal va ser al bell mig de l'abadia de Montserrat. 200 manifestants van entrar fins a l'atri de la Basílica cantant el Virolà i l'assemblea es va decantar a favor del no al preacord.
5: Tornen a ser engrunes per nosaltres.
6: Si pregunteu a la gent que està el dia a dia sostenint les aules, aquest preacord no resol l'emergència educativa que ara mateix té l'educació.
7: A mi només està bé arribar a final de mes i estar content amb la nòmina i el dilluns següent tinc els mateixos problemes a l'aula.
4: A les protestes de Girona, demà a la seu de la Generalitat, hi van participar 400 docents que optaven majoritàriament per dir no a la consulta. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Les protestes avui al barcelonès ja es comencen a fer notar. Tenim notícia d'una aturada a la Gran Via de Barcelona, a l'alçada de la Campana. Un grup de docents estan fent, doncs, aquesta protesta en aquesta via d'entrada o sortida de Barcelona. Ho seguirem a l'espai del trànsit. I mentrestant, a València, la policia ha expedientat l'antidisturbis que va agredir una professora jubilada.
8: Va ser diumenge, durant la mobilització dels mestres, quan la gent va empènyer sense motiu la docent i li va trencar el nas. L'agredida presentarà denúncia.
1: I novetats també sobre el tiroteig a Badalona.
8: La Vanguardia avui, citant testimonis de els fets, explica que el pistoler va disparar contra les menors. Recordem que la principal tesi dels Mossos d'Esquadra és que la nena de 10 anys ferida no era cap objectiu i que va ser ferida per una bala perduda. Mentrestant, l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, admet que part dels veïns del barri de Sant Roc viuen amb por perquè hi ha famílies molt conflictives vinculades al narcotràfic. En declaracions en aquest programa, l'alcalde va lamentar la poca capacitat d'actuar que té la policia.
9: No disposen, doncs, de les eines suficients, no? Hi ha immobles que acumulen denúncies, que generen inseguretat, que són coneguts per als veïns, per la policia, però els marges legals d'actuació són limitats i això genera una frustració social i general.
1: Tot això quan ahir es va conèixer un altre tiroteig al cap de setmana. En aquest cas, a Tordera, al Maresme.
8: Hi ha dues persones detingudes, una de les quals ferida per arma de foc. Les van detenir després que els agents detectessin un vehicle fugint a gran velocitat d'una zona de Tordera on més tard es va descobrir que hi havia una plantació de marihuana dins d'un habitatge. Se sospita que l'incident estaria, doncs, relacionat amb un narcoassalt.
1: Ahir al matí de Catalunya Ràdio vam parlar també sobre l'augment dels tirotejos amb el cap de la Regió Metropolitana Nord dels Mossos, Antoni Sánchez.
10: No ens tenim clar que qualsevol ús d'armes de foc a la via pública és del tot intolerable, i li he de dir que és un fenomen que ens preocupa, i sobre el qual estem actuant de forma decidida i sostinguda. Vull dir que tothom sàpiga que estem molt a sobre d'aquest fenomen.
1: 5 minuts i 8:45 del matí. 3CAT obre avui la convocatòria de propostes de malalties per escollir les temàtiques de la Marató de l'any que ve i del 2028.
2: La crida està oberta a associacions de pacients i de familiars de pacients, així com a entitats de recerca i societats científiques i de professionals de la salut. La Comissió Assessora Científica de la Fundació valorarà els temes i els presentarà al patronat, que decidirà quines malalties protagonitzaran la Marató. El formulari el trobareu des de les 10 del matí d'avui fins al 23 de juny al web 3cat.cat/marató.
1: I l'Hospital Vall d'Hebron estrena una nova planta pediàtrica d'oncologia hematològica, és a dir, destinada a nens que tenen càncer a la sang.
2: S'hi han invertit 7 milions i mig d'euros de fons públics i privats. Duplica la superfície que tenia fins ara i s'ha passat d'habitacions compartides a individuals per millorar l'entorn dels infants. A més, també té habitacions tipus apartament familiar, tot plegat seguint estrictes mesures de seguretat i contrainfeccions perquè són infants immunodeprimits. Albert Salazar, director gerent de l'Hospital Vall d'Hebron.
11: Però teníem que canviar la percepció, millorar la seva realitat, que és el canvi d'aquestes infraestructures, aquest

0: equipaments, les cambres que eren on es fan els trasplantaments de moïdors amb totes les malalties de càncer, sobretot hematològiques, i això és un canvi brutal, és espectacular.
1: I en crònica cultural hem d'anar en primer lloc fins a Mèrida, on el teatre amb segell català ha triomfat als Premis Max d'Arts Escèniques.
2: La tercera fuga de Victòria Espumber s'emporta 3 guardons, mentre que l'espectacle No, de la companyia La Venidera, també guanya el premi a millor espectacle de dansa.
1: Enviada especial a Mèrida, Marta Vives.
3: La tercera fuga de Victòria Espumber, que es va poder veure la temporada passada al TNC i que hi tornarà l'any que ve, ha aconseguit 3 dels principals premis, entre els de millor autoria pel duet Victòria Espumber i Albert Pijuan.
4: Aquesta obra és un manifest contra la idea de la puresa de raça. I això, a mi, és una cosa que la tinc molt, molt arrelada.
3: I el de millor actor, per Ton Vieira.
5: Ai, deia, gràcies, Victòria, quin regal m'has fet.
3: El muntatge 1936 del Centro Dramático Nacional i dirigit per Andrés Lima, amb coproducció del Terrat, ha estat distingit amb el millor espectacle, Willy Toledo.
6: El teatro también tiene que ser un arma política también para denunciar el fascismo, que ya sabemos que nunca se fue, pero que cada vez está más cerca.
3: 1936, que per cert encara no s'ha pogut veure a Catalunya. En dansa, el muntatge No, de La Venidera, és a dir, d'Irene Tena i Albert Hernández, ha estat un dels grans noms propis d'aquesta nit. Des de Mèrida, Marta Vives, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Un altre gran nom, en aquest cas de la literatura, s'ha presentat a Barcelona, Històries de fantasmes, el llibre de l'escriptora Siri Hasbet.
2: Un llibre sobre el dol i l'amor després de la relació de 43 anys que va tenir amb l'escriptor Paul Auster, mort el 2024. Explica, per exemple, com Auster li va dir poc abans de morir que volia ser un fantasma i que ell, efectivament, diu que va percebre la seva presència. Són declaracions al Catalunya, nit de Catalunya Ràdio.
7: I jo vaig notar la seva presència el dia que el vam enterrar. Era invisible, no vaig sentir-ne cap olor, no em va tocar, no vaig sentir res, però tu saps exactament on és aquella presència, en l'espai, i jo sabia perfectament en aquell cas qui era.
1: I un dels noms de les últimes hores és el d'una de les artistes més seguides del món, Taylor Swift. Perquè l'artista nord-americana se suma a Toy Story 5.
2: No posarà veu a cap personatge, com sí que farà Bad Bunny o Bizarrap, sinó que ha anunciat una nova cançó que formarà part de la banda sonora de la pel·lícula. La cançó es diu I Knew It, I Knew You, i la podrem sentir sencera a finals d'aquesta setmana. Per la pel·lícula encara haurem d'esperar fins al 19 de juny.
1: I atenció a això, perquè Clint Eastwood es retira als 96 anys.
2: Així ho ha confirmat el seu fill, el també actor Kyle Eastwood, en una entrevista a France Info. Als anys 70 i 80, Eastwood es va convertir en un dels actors més importants de Hollywood, amb clàssics com Sense perdó, Million Dollar Baby i El bo, el lleig i el dolent. Eastwood va estrenar la seva última pel·lícula com a director jurado número 2 l'any 2024.
1: Publicitat i esports.
8: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
9: Llimonada natural Don Simón, amb suc espremut i vitamina C. Una dieta sana? Amb llimonada Don Simón. I ara, taronjada natural Don Simón amb suc espremut. La gran diferència.
10: Qui m'hagués dit mai a mi que un dia acabaria tenint un Skoda? I mira ara.
11: Són bons temps per canviar d'opinió. Descobreixo els Skoda Days fins al 21 de juny des de 15.400 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Consulta en les condicions a Skoda.es.
12: Skoda. Gràcies.
13: Per què, mama?
12: Perquè sé que us ha costat molt fer la reforma per adaptar el bany. I, dona, per tot el que esteu fent per mi.
13: Gràcies a tu.
14: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja, 150 anys movent-nos per tu.

0: Dos quarts de nou del matí, ara els esports. Ansu Fati deixarà el Barça per quedar-se al Mònaco.
1: L'acord entre el jugador i el Mònaco ja s'ha fet. El Barça cobrarà 11 milions, s'estalviarà la seva fitxa. D'aquesta manera, el club blaugrana aconseguirà una rebaixa salarial de 20 milions, computable en dues temporades, que li permetrà operar amb normalitat amb la norma de l'1+1. Tant ingresses, tant pots gastar. El Barça reserva un percentatge en cas d'un futur traspàs d'Ansu Fati.

0: I el Barça comença avui el play-off pel títol de la Lliga de Bàsquet.
1: Amb el partit de quarts de final a la pista de l'UQAM de Múrcia a partir de les 7, en transmissió pel web i l'app de Catalunya Ràdio i el 3CAT, Xenguelia, jugador del Barça.
2: Tenemos que olvidar de 2-1 o otros partidos, solo lo que hemos hecho mal contra ellos. Tenemos que corregir y hacer mejor, pero yo creo que dependerá mucho más sobre nosotros que sobre ellos.
1: També jugarà el Madrid-Tenerife, primer contra vuitè.

0: I l'Espanyol engega la nova campanya de socis.
1: Rebels d'arrel. Aquest és l'eslògan de la nova campanya.
2: I, papa, quants pericos hi ha a Barcelona?
3: Amor, no importa el que hi hagi. L'important és que sempre hi ha lloc per un rebel més.
1: La intenció, consolidar 38.000 socis, dels quals 31.000 són també abonats. Riquelme diu que Raúl serà el director esportiu del Madrid si ell surt escollit president.
4: Y cuanto me lo conozco es que ya estoy segurísimo que es que no hay otra persona más adecuada para ese puesto que él.
1: Són declaracions a la cadena SER. Lamine Yamal dubta per començar el Mundial. Encara recupera de la lesió. Podria perdre's el debut el 15 de juny contra Cap Verd. L'Igualada, que guanya la pista del Barça 1-3 i empata la semifinal pel títol de l'Hockey Lliga. El Barça, que es classifica per les semis de la Lliga de Futbol Sala 4-6 davant el Valdepeñas, ara jugarà contra l'Inter. El Sant Andreu i el Mataró juguen avui el títol de la Lliga Femenina de Waterpolo. Hi ha Roland Garros, Rafa Jodar-Esverev, Joao Fonseca Mensik, primers partits de quarts de final en dones Andreva Sirsteas, Vitolina Kostiuk.
0: Passen pràcticament 3 minuts de 8:45 del matí. El matí arrenca pendent de... principalment d'aquesta casa i d'aquest programa del Matí de Catalunya Ràdio, perquè d'aquí pocs minuts Jordi Turull respondrà en nom de Junts a la proposta de Feijóo de fer una moció de censura instrumental a Pedro Sánchez per convocar immediatament eleccions. Després, a mig matí, en tornarà a parlar el líder del PP des d'aquí, des de Barcelona, a les jornades del Cercle d'Economia. Marta Corbalán, bon dia.
5: Hola, bon dia. Aquest matí el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, tindrà l'oportunitat davant l'empresariat català de defensar la moció de censura que proposa per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa. Aquestes últimes hores Feijóo ha pressionat Junts i els nacionalistes bascos perquè avalin una moció instrumental que tindria com a objectiu dissoldre el Congrés i convocar eleccions immediates. Recordem que el novembre passat, en un acte Foment del Treball, Feijóo ja va demanar ajut als empresaris catalans per convèncer Junts i Esquerra que donessin suport a una moció de censura.
0: I el Consolat dels Estats Units demana explicacions per l'incident a una sauna de Barcelona amb dues ciutadanes d'Israel. Redacció Marc Jurado.
6: Sí, en una publicació en català a les xarxes socials, el Consolat General de Barcelona diu que segueix de prop l'incident antisemita. Afegeixen que des del Consolat General condemnen, són paraules textuals, aquest acte de discriminació contra ciutadans dels Estats Units. Demanem una revisió exhaustiva del que ha passat. Per acabar, demanen una resposta també clara per part de les autoritats locals.
0: A Tortosa, avui, la plataforma Trens Dignes tornarà a queixar-se del servei ferroviari a l'extrem sud del país i per reclamar millores. Corresponsal Jordi Barranca.
7: Sí, unes reclamacions que es produeixen en un context com l'actual en què les dues línies de regionals d'aquí de Terres de l'Ebre acumulen incidències successives i en què una de les dues, a la R15, acumula queixes reiterades dels usuaris per falta d'inversió. A més, per millorar la mobilitat aquí a Terres de l'Ebre, la plataforma ha començat també una campanya per reclamar suport als ajuntaments per aconseguir la creació i la implantació d'un tren tram aquí a les Terres de l'Ebre. El primer ajuntament a votar-hi a favor ha estat el de la ciutat de Tortosa.
0: A Catalunya la selectivitat serà la setmana que ve. Avui ja la comencen 25.000 alumnes al País Valencià en un clima de crispació. València, Pepa Ferrer.
8: Bon dia. Doncs no es preveu que hi hagi incidències en unes proves que s'han blindat amb un 100% de serveis mínims, perquè ja són 23 els dies de vaga indefinida de professors en negociacions trencades amb la conselleria. Ahir la majoria sindical no hi va anar a les reunions per negociar, avui tampoc. I les mobilitzacions continuen. A nit, una acampada de professors improvisada al davant de la Generalitat. I avui, aquest migdia, manifestacions a València, Castelló i Alacant.
0: Avui els ajunts a l'àgora del Matí de Catalunya Ràdio, Sar González, Vicent Sánchez i Anna Grau. Els diaris reflexionen sobre la moció de censura plantejada per Feijóo. L'editorial de l'Ara assegura que el PNB i Junts estan incòmodes, tant amb Sánchez com amb Feijóo. El periodista Joan Tàpia escriu al periòdico que el PSOE està pitjor que fa un any, però que el PP no està pas massa més bé. I el Mundo critica en l'editorial que Pedro Sánchez demostra victimisme en relació amb la corrupció i bunkerització davant de la demanda d'explicacions. Ara passen 6 minuts de 8:45 del matí. Cop d'ull a la mobilitat d'aquest matí. Maria Fernández Noguera, bon dia.
9: Bon dia. A la línia R3 hi ha problemes en la senyalització i es registren retards de mitja hora. A més, atenció, perquè els trens inicien i finalitzen el seu recorregut a l'estació del Figaró, en comptes de fer-ho a la Garriga, on se solen agafar els autobusos fins a Barcelona. Per això, avui, Renfe recomana als viatgers que facin el transbord del tren als autobusos a l'estació de Centelles. Al marge d'aquesta incidència, el regional Nacional que va de Manresa a Lleida porta una demora de 45 minuts i al metro de Barcelona la línia L4 té freqüències de pas alterades perquè hi ha hagut una assistència sanitària a un passatger a l'estació de Verdaguer.
0: Això pel que fa al transport públic i les carreteres, equip viari, Txell Garriga, bon dia.
10: Què tal? Molt bon dia.
0: Punts vermells a aquesta hora?
10: Doncs mira, per manifestació, estan tallades la Gran Via a l'altura de la Campana i també l'Avinguda Meridiana a l'altura de Fabra i Puig. També un altre accident està tapant ara l'entrada a Barcelona per la C32 cap a la Ronda de Dalt, a l'Hospitalet. I també avui veiem bastant vermell a les dues rondes, però en sentit Llobregat.
0: És la manifestació dels docents que us dèiem, que avui està convocada al Barcelonès. I punts taronja.
10: Doncs sobretot A2 i B23 entre Pallejà i Sant Joan d'Espí, també el Nus de la Trinitat o l'AP7 a Santa Perpètua, però en principi avui sense incidències en cap punt.
0: De seguida parlem de la proposta de Feijóo per arribar a la Moncloa, però què més tindrem avui al matí de Catalunya Ràdio, Marta Viana?
11: Doncs ara ho dèieu, a les 9 entrevistarem el secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, serà aquí a l'estudi 1 del matí de Catalunya Ràdio. Abans haurem comentat la proposta de moció de censura amb el periodista del País, Javier Casqueiro, a quarts d'11, secció de ciència, avui sobre el tabac i els riscos del paper, i a les 11 torna Sergi Pàmies amb la seva teràpia per a boomers. Avui amb expressions com mola cantidu, i penseu en les vostres expressions col·loquials de boomer, que és segur que en coneixeu més d'una.
0: Avui a l'Agora, Vicent Sánchez, Anna Grau i Sara González.
12: Bon preu Esclat Online, el supermercat de proximitat, us ofereix el temps.
0: Eloi Cordomí, la calor afluixa una mica, bon dia.
13: Afluixa una mica, sí, bon dia, però només en algunes comarques, sobretot al Pirineu, Prepirineu, comarques del nord-est, que és on avui segurament a la tarda hi haurà tempestes i aquí es refrescarà. En canvi, la resta, sobretot al sud de Catalunya, tindrem vent de mestral i la temperatura quedarà igual a la d'ahir, o un palet més alta, podria pujar 1 o 2 graus, per exemple, a l'interior de les comarques de Tarragona. Avui també destaquem la tramuntana que bufarà l'Empordà, sobretot a partir de tarda, vespre. Aquesta serà l'encarregada de fer baixar els termòmetres. I de cara a demà, sembla que el temps serà molt més tranquil, tornarà a pujar la temperatura. Estem a l'espera d'un altre episodi de tempestes. En aquest cas, creiem que serà més fort, amb tempestes més violentes de cara a dijous. Una nova baixada entre dijous i divendres. Després, al cap de setmana, sí que espereu que sigui més tranquil, assolellat i més càlid una altra vegada.
14: Fer la compra online per primera vegada sempre genera dubtes. Arribarà bé? Serà fresc? Amb bon preu Esclat Online? La resposta és sí. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
15: Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Camp Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Camp Llong, la llet de casa.
16: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
17: Ahir dilluns, substància líquida del cos que fa riure era humor. Avui dimarts, un Enigmàrius de moda. Clar, com el vestit d'un familiar que ha canviat de sexe. 11 lletres. Clar, com el vestit d'un familiar que ha canviat de sexe. 11 lletres.
16: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
18: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
19: A Cotet, tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
20: Fes que el teu estiu es faci realitat amb MSC Cruceros i Viatges al Corte Inglés. Fes la reserva amb la tranquil·litat de canviar gratis la data o l'itinerari i amb les begudes, vols directes i autobús a port inclosos. Consulta les condicions. Reserva el teu creuer MSC amb la confiança de Viatges al Corte Inglés.
21: Molt honorable!
22: Prou! Salteu-vos al meu càrrec i parleu directament amb l'administrador.
16: Parla amb l'administrador de la teva comunitat de veïns per fer una instal·lació d'autoconsum. Ningú en sap més que ell. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
21: Ho veieu?
16: Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
2: Saber triar val la pena, perquè quan tries la gamma de fotoprotecció Ciensan de Lidl des de 4,99, tens protecció certificada a preu Lidl. Per això Lidl és el súper número 1 en qualitat-preu segons la valoració dels consumidors. Lidl val la pena.
3: Descobrir. Compartir. Donar suport. Temps. 130 milions.
4: Amics.
3: Rialles.
4: Llocs.
3: Moments. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
23: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
24: I pot ser tot això sent professional.
23: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros a descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta Citroën.es.
25: Contra tot pronòstic, es va convertir en Superman per sempre.
26: Era alt, força prim.
27: Necessitava més corpulència.
25: Descobreix l'autèntic heroi en una entrevista inèdita.
28: S'acabava de fer pública la notícia del terrible accident d'en Christopher Reeve.
29: La nostra missió és trobar tractaments per la paràlisi.
25: Christopher Reeve, l'etern Superman. Nits sense ficció. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
30: El Matí de Catalunya Ràdio.
31: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
32: El Matí de Catalunya Ràdio.
33: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, els periodistes Anna Grau i Vicent Sánchez i la periodista del Periódico de Catalunya, Sara González.
0: I de què han parlat fins ara a l'entrar a l'Àgora, Pol?
33: Doncs hi ha ganes de que arribi aquí a l'estudi de Catalunya Ràdio el secretari general de Junts, Jordi Turull. Hi ha ganes de sentir la primera reacció a l'oferta de Feijóo, aquesta moció de censura instrumental. I hi ha ganes de parlar de les primàries de Barcelona, que aquí els que tenim el defecte de ser periodistes és una cosa que sempre genera bastant interès, un procés intern d'un partit.
0: Vosaltres no sé si esteu en contacte amb adolescents que tot el dia diuen bron o amb renta i això. Avui parlarem amb el Sergi Pàmies a les 11 d'expressions col·loquials, però de la generació boomer, perquè ara sembla que tot això sigui molt nou, però cada generació ha tingut les seves expressions col·loquials, com per exemple mola cantidubi, efectivi wonder. Anna, per què em fas aquesta cara?
34: Perquè jo això no he dit mai, jo seré boomer, però no...
35: Idiota.
34: Però no idiota, sí. A mi em semblava molt cursi. Vull dir, a veure, totes les generacions intenten això encunyar un llenguatge, però n'hi ha que se'n surten millor que d'altres, suposo.
0: M'ho jures per Snoopy?
34: Mai. Abans per rintintint.
0: Tres quarts de nou del matí, pràcticament. Entrem a matèria. Un dels titulars del dia, Alberto Núñez Feijóo, que, per cert, avui serà a Barcelona, ha concretat les característiques de la moció de censura que planeja el PP. Ofereix a Junts i al PNB un govern de transició sense Vox i la convocatòria immediata d'eleccions a canvi dels seus vots per fer fora Pedro Sánchez. Anem en primer lloc fins a Madrid. Anna Tàpia, bon dia.
36: Què tal, bon dia?
0: Digues, digues, Tània.
36: No, anava a dir que Feijóo que intentes explicar una mica millor, no? Fa un pas a més per treure Vox de l'equació, perquè sap que una foto amb els d'Abascal és el que més no se fa PNB i Junts per deixar caure a Sánchez. Si li donen suport a la moció, un govern més del PP tindrà com a única funció, diu Feijóo, convocar eleccions. Però el nou ganxo llançat per Feijóo de moment no ha pescat res. Junts i PNB s'ho miren amb distància i mantenen que la legislatura està esgotada, però que no els toca a ells fer la següent passa i veurem què diu avui Feijóo davant dels empresaris catalans. A Madrid la pressió ja té una traducció clara. Ahir Antonio Garamendi, líder de la COE, demanava obertament eleccions, deia, per una situació vergonyosa, humiliant, que dona l'actual govern.
0: De moment, per tant, tenim aquesta reacció dels empresaris espanyols. Veurem avui què diuen els empresaris catalans. Veurem, òbviament, què diu avui Turull al Matí de Catalunya Ràdio i veurem també què diuen els bascos, tot i que si ens rematem a les paraules del cap de setmana no sembla que tampoc estiguin gaire disposats a jugar-hi. Gràcies, Tània.
36: Fins ara.
0: Incorporem també a la conversa Javier Casqueiro, periodista del País. Bon dia.
1: Bon dia, Francesc.
0: Segons la teva opinió, quines probabilitats té de prosperar una moció d'aquestes característiques?
1: A ver, la política española yo hace tiempo que ya no me atrevo a hacer pronósticos prácticamente de nada, ¿no? Pero no la veo, no la veo por ningún lado, no la veo por Junts, no la veo por el PNV y no la veo porque me parece que también es engañosa por parte del Partido Popular, ¿no? Yo creo que es engañosa para empezar porque no te has sabido trabajar durante todo este tiempo una relación medianamente normal con esos partidos, ¿no? Esos partidos que teóricamente son conservadores ideológicamente en el aspecto económico cercanos. Los has estado insultando durante toda la legislatura y ahora ha llegado el momento de la verdad en la que estamos en este callejón sin salida, pues no tienes ni unas mínimas relaciones para tener una posibilidad de que prospere. Y en segundo lugar, porque es mentira lo de que es una moción de censura instrumental. Ayer mismo en esa comparecencia donde Feijóo habló de que sería para convocar elecciones, a continuación nos explicaron que también para renovar prácticamente todas las instituciones y organismos del Estado que entienden que están contaminadas por el sanchismo, ¿no? Y eso no tiene ninguna posibilidad de salir adelante.
0: Feijóo demana coherència, diu, als partits que demanen un avançament electoral. Preveus que el PP incrementi la pressió sobre Junts, per exemple?
1: Sí, sí, sí, y lo va a hacerlo hoy en una institución importante como el Círculo de Economía en Cataluña, pero claro, yo creo que incluso eso, viendo cuáles son los planes del PP de Feijóo en ese discurso y en ese desayuno a puerta cerrada, es que está un poco como a destiempo, ¿no? Quiere ir a convencerles de que económicamente, desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista política migratoria, desde el punto de vista de vivienda, pues él podría estar más cercano a las políticas que el propio Círculo que critica del gobierno de Pedro Sánchez, pero es que el problema no está ahí, ¿no? El problema ya lo hemos visto en esta legislatura en el Congreso. En eso pueden coincidir esos partidos, pero yo creo que lo que la base de la relación está tan contaminada que yo creo que no van a llegar ni siquiera a ese punto a discutir esa situación porque están muy lejanos en todo lo demás y Vox sigue estando ahí. Vox sería necesario al menos para que esa moción de censura prosperase y yo creo que eso no va a suceder.
0: ¿Creus que tan allunyat està Junts com el PNV d'aquesta possibilitat?
1: Que està? Perdó?
0: Sí, si estan igual de llunyats de donar suport a tanto aquesta PNV hipotètica. Sí, sí, sí.
1: Yo creo que sí. Yo creo que en el fondo sí. Porque, insisto, yo creo que lo peor de todo esto y lo que no es creíble es que tanto para Junts como para el PNV Feijóo pueda ofrecerles algo en lo que ellos se puedan fiar, ¿no? Yo creo que ha sido tal el grado de mala relación. Ya nos hemos olvidado, Francesc, de las cosas que han dicho. Os recuerdo que en esta legislatura se ha aprobado la ley de amnistía, los indultos a los líderes del Procés y las cosas que han dicho de ese partido, ¿no? Cómplices del sanchismo, mafia, etcétera. Entonces, ahora pensar que esos dos partidos van a olvidar todos esos agravios, yo creo que es una quimera.
0: No sé si creus que aquest escenari pot canviar sensiblement en cas que es continuïn coneguent detalls que greugin el cas Zapatero o el cas Lere, per exemple.
1: Puede pasar, ¿no? Yo creo que estamos viendo. Es verdad que estamos viendo, fíjate, no es solo con Junts y con PNV, ¿eh? Hay posicionamientos ya de Esquerra, de Coalición Canaria, incluso dentro de Sumar hay posicionamientos de que constatan que evidentemente esto está, yo te decía antes, en un callejón sin salida, en un fin de ciclo, en una realidad en la que es muy difícil gobernar, ¿no? Y pensar que esto puede llegar hasta el final, hasta el verano de 2027 por parte de Pedro Sánchez, yo creo que es un absurdo. Ahora, yo creo que va a ser definitivo, efectivamente, hasta qué grado se ve la implicación de estos casos Zapatero, caso Leire, caso Cerdán, la sentencia de Ábalos en los próximos días. ¿Puede provocar movimientos y corrimientos? Sí. En cualquier caso, la estrategia de fondo de estos partidos es que es muy complicado con el PP necesitando a Vox en todo momento, ¿no? Yo lo veo muy complicado. Yo creo que esto tiene que pasar y debería de pasar porque el presidente se dirá cuenta de que así no puede gobernar hasta el verano de 2027.
0: L'altra cosa, Javier, també, ara pensava, és què en pensa Vox, perquè, clar, quan Feijóo explicita que això, aquesta operació, passaria per un govern de PP i, per tant, d'alguna manera és intentar allunyar el fantasma de Vox, es presentaran com una víctima del bipartidisme?
1: A ver, Vox, yo creo que Vox, y es verdad que Vox es un poco el grano negro que le ha salido todo esto, ¿no? Pero ayer, fíjate, ya sí, el secretario general decía, bueno, si es para echar al sanchismo, nosotros hasta nos apartaríamos un poco para disimular. El problema es que luego en todas las encuestas. Esta misma semana han salido un aluvión de encuestas. En todas las encuestas, lo máximo a lo que llega el PP de Feijóo es a 141, 142, 147. Es decir, necesitaría a Vox para gobernar España, ¿no? Y yo creo que esa perspectiva es la que llena de resquemores y de temores a todos los demás partidos, incluso a los otros socios que podrían tener algún tipo de relación con el PP, ¿no? Yo creo que Vox sigue siendo ese grano que va a imposibilitar prácticamente cualquier opción para Alberto Núñez Feijóo si es que el presidente no anticipa las elecciones.
0: Javier, gracias y buen día.
1: Una abrazada.
0: No sé, ¿cómo veieu?
34: Home, em sembla que el Javier té bastanta raó. És que el PP, una cosa que no ha entès mai, és que bueno, el PNB va completament a la seva. O sigui, el PNB, jo penso que és un planeta a part, però que a Junts, els partits, diguem-ne, catalans, el PP només els interessa quan ja governa. O sigui, no pots fer Pasqua abans de Rams, amb Junts per Catalunya. Vull dir, això, si un cop ets a la Moncloa, llavors sí, evidentment, perquè amb el poder s'hi han d'entendre, no? Llavors, home, sí, jo penso que és més fàcil que en un moment donat provoquin eleccions, o sigui, que tios, jo retiro el suport, hi ha eleccions, i que si el que Déu vulgui, que les guanyi i que les hagi de guanyar, que no pas fer suport a una moció instrumental, que no ens oblidem que la moció de censura del Sánchez de fa 8 anys, també tot eren promeses de com a crear eleccions demà passat, i vaja, si ens despistem, encara ens esperaríem. Llavors, jo crec que amb això el PP intenta posar pressió amb uns socis que no li faran el joc i segueix, en canvi, cavant la tomba d'una relació que és complicada amb Vox, perquè, clar, els està dient no, jo per quedar bé amb vosaltres, de Vox... Vull dir que fa un pac a unes hòsties, resumint, penso.
4: Jo crec que el Javier explicava molt bé com el Partit Popular ha fet una política de terra cremada amb les relacions tant amb Junts com amb el PNB, cosa que és bastant poc intel·ligent en èpoques de fragmentació, en èpoques on no guanya qui obté més vots a les urnes, sinó qui és més capaç de teixir aliances. I en el moment de màxima debilitat de Sánchez, la seva resistència se cimenta justament en la incapacitat del PP i de Feijóo de construir una alternativa. I aquesta és la realitat. I si avui Feijóo està proclamant una moció de censura, és perquè no li puguin dir que es queda quiet i no fa res, però és més una escenificació i un intent de traslladar la pressió a PNB i a Junts per culpar-los d'estar sostenint el govern de Pedro Sánchez i que no es posi tant el focus en la seva debilitat, perquè jo entenc que ha de ser molt frustrant que tu, sent el cap de l'oposició i en les circumstàncies en les quals està aquest govern, assetjat el seu partit per casos de corrupció, però també amb la debilitat parlamentària que té, perquè la majoria de la investidura s'ha esberlat per complet, que tu no siguis capaç de poder activar un mecanisme constitucional com pugui ser la moció de censura i guanyar-la, ha de ser certament molt frustrant. Però insisteixo, el seu gran error ha estat fer política de terra cremada amb qui pot teixir aliances des del punt de vista ideològic i, en canvi, anar enfortint vincles amb un partit com és Vox. També la política s'ha d'entendre com un joc de contrapartides, i aquí ens hem de preguntar què en trauria Junts de donar suport en aquesta moció de censura si el PP diu no a l'amnistia, no al català oficial a Europa, no a un concert econòmic, no al traspàs de competències com la gestió de la immigració. I el PNB, el mateix, no? Tres quarts del mateix. Hi han hagut insults molt sonors del Partit Popular al PNB, a un partit amb el que tradicionalment havia tingut uns vincles robustos. I en aquests moments el PNB, i això és crucial per entendre la seva posició, està governant amb els socialistes a Euskadi. No voldran pas tensionar aquesta relació, i més en un moment en què Bildu també li trepitja els talons a les enquestes.
0: Sí, és veritat que com a estratègia de seducció no sembla que ara mateix estigui massa ben enfocada. Vicenç?
5: No són uns grans seductors. No. Jo crec que amb la Sánchez-fòbia no n'hi ha prou. El senyor Feijóo i el PP es pensen que, bueno, que la resta de l'estat és Madrid i que tot el que allà és que hi ha una Sánchez-fòbia total, absoluta, això és compartit per tothom. I resulta que més que... Sí, ja pot haver-hi una certa Sánchez-fòbia en alguns altres llocs, segons en quin lloc més o menys, però bueno, també hi ha altres coses. I la gran sort i la gran desgràcia del PP ha estat Vox. Sort perquè ells no fan majoria absoluta i perquè algú els presta el suport. I desgràcia perquè el Vox és corrosiu i elimina qualsevol altra possibilitat, qualsevol altra de l'art parlamentari. I llavors, què ha anat passant? Bé, hi havia una tàctica que va també incorporar el senyor Feijóo, que és avançar eleccions autonòmiques, perquè aquestes eleccions demostren que el PP necessita Vox. I que, encara que Vox no entre en el govern, per tant, això que diu ara fa una mica riure, és igual perquè el PP no assumeix la política. És a dir, el PP ha assumit el discurs de Vox en primer lloc perquè se'l creu i en segon lloc perquè vol aspirar també a una part del públic que vol votar Vox com a, diem-ne, com a opció més pragmàtica. I això el converteix en un partit d'extrema dreta, buiga o no buiga. I només hem de mirar una cosa en aquest sentit, que és la política que fa el PP allà on mana, en aquests governs autònoms, no? I si un partit catalanista ha de mirar quina política fa pel que fa la llengua i la cultura al PP, al País Valencià i a les Illes Balears. És que és impossible defensar això, és que no hi ha cap coherència. I com que, a més, tothom sap que si el PP arriba a governar, ho serà o bé amb Vox en el govern, o bé amb Vox fora, assumint-ne les polítiques, no, no, és que aquesta història... I jo també entenc que tot això és degut a la... I, a més, això, aquesta lectura no se sol fer, i és veritat, a la debilitat que té el senyor Feijó, a la debilitat com a dirigent, a la debilitat del seu partit, etc etc. Per tant, viurem tot això, i al final el senyor que tindrà... I quan algú diu, no, jo no ho veig clar, jo no crec que el PSOE aguanti, tot dependrà. Si Sánchez és capaç d'aguantar fins a final de legislatura, fins l'any que ve, aguantarà. I ja està, eh? I si ell es doblega o alguna notícia, alguna sentència, o, sobretot, també, si es demostrarà que el PSOE està, d'alguna manera, lligat a un d'aquests casos, tot això... Però no canviaria per Junts o pel PNB, canviaria per Sumar. I canviaria per Esquerra. Canviaria per Sumar, bàsicament. Ara, pot aguantar això el senyor Sánchez? Bueno, això jo crec que no ho han de dir politicòlegs, això ho han de dir els psicòlegs, ja està.
4: No, sí que és veritat que hem de tenir en compte que, clar, és una trampa també dir no, és una moció de censura absolutament instrumental simplement per convocar eleccions. Ja, però els tempos de després de convocar eleccions es poden fer molt llargs.
0: I que vol fer moltes coses abans d'anar a les urnes, no?
4: Exacte. Vol netejar-ho. Sí, de 2015 a 2016 vam estar 11 mesos.
5: Un any se tirarien. Exacte. És que ho sap qualsevol.
4: Clar, i per tant, això donaria marge com a mínim a un any de presidència de Feijó, o, bé, tampoc ens ha dit si estaria disposat a presentar un candidat alternatiu. Però, en tot cas, tant és. Perquè és que és una absoluta escenificació que no poden assumir ni el PNB ni Junts, pel que deia abans, perquè les contrapartides no existeixen. I perquè després també, és cert, i ho apuntaven tant l'Anna com el Vicent, seria molt difícil d'explicar a l'electorat de Catalunya o a Euskadi que tu acabis participant d'una operació que acabarà sí o sí lligant el futur de les polítiques que es facin a la condició de Vox.
34: Sí, no, i bueno, una miqueta el que dèiem és si aquí l'únic que pot provocar un canvi de... A veure, jo m'agradaria dir que se'ns està quedant un país on sembla que l'alternança política deixi de ser un dret. Vull dir, a veure, sense entrar en si un prefereix que governi el PP o el PSOE, el que no pot ser és que hi hagi aquests enrocaments institucionals i que hi hagi gent que consideri normal aguantar com panxa en l'aire retardant com qui sigui convocatòries electorals, igual que tampoc sigui lògic que algú les vulgui precipitar abans d'hora perquè li convé. Però aquí sembla que estem banalitzant el dret a l'alternància electoral. Llavors, jo crec que és molt més senzill. Jo, si fos de Junts, no li harta fer mocions de censura instrumentals, què va fer Pujol, quan es va cansar, entre cometes, donar suport a Felipe González. Va sortir l'Opera, va dir, així no podem seguir. Van agafar els vots, se'ls van ficar a la butxaca i cap a casa, i l'any demà l'altre va haver de convocar eleccions.
5: No, però això ja ho fan. Que això Junts ja ho fa.
34: Home,
5: això
34: ho fan,
5: no... No, sí.
34: Ho fan, però mantenen la gent als consells d'administració, que bueno, tu ho sabes, sí, mantenen... Tot és de fireta.
5: Però això de mantindre o no mantindre...
34: Home...
5: Està bé. No, això no defineix la gran política.
34: Home, no defineix la gran política, però se'ls veu el llautó.
5: Però, bueno, d'acord, aquí el llautó se'ls pot veure a tots, però no defineix la gran política. La gran política la defineix si tu votes això o votes allò. Si tu votes... I Junts ja no està votant res. Però si tu
34: verbalitzes una ruptura ja inapel·lable, però Junts el que juga és jo no estic votant res, però en l'últim moment m'abstinc, per l'últim moment...
5: Bueno, més... No, és que no es vota res. Però la gran diferència és que quan això Pujol li ho fa a Felipe González, que és un polític d'una altra època,
34: sí, considera
5: que,
34: gent
5: si,
34: seriosa,
5: no, que
34: sí.
5: Si ja no... Bueno, d'una altra època, considera que si ja no té els vots, pues ja no val la pena continuar. I considera, alguns altres consideren en aquella època que si no podien aprovar pressuposts també havien de convocar eleccions. Tot això ha passat a la història.
34: Sí,
5: I el que ha canviat respecte a Rajoy i la seva moció de censura és que la va perdre. Clar. I aleshores, Felipe González, perquè considerava en aquell moment que si no tenia suport parlamentari havia de convocar eleccions i havia de dimitir. I Rajoy, perquè va perdre. I res d'això ara s'està donant.
34: Però compte, el Rajoy també va perdre perquè el PNB... O sigui, va ser el PNB.
5: És igual,
34: el...
5: és igual.
34: No, no,
5: és igual,
34: i el PNB ho ha pagat car, eh? Mira, sí, mira, mira, mira ara com estan les coses al País Basc.
5: Sí, d'acord, d'acord. D'acord, no ho sé si ho va pagar per això o per altres coses, o per el que, perquè, home, no tots són de mèrits d'alguns, sinó que els altres també poden tindre alguns mèrits. I el desgast, quants anys porta el PNB? De tota manera, el que està clar és que no és una cap circumstància, ni com era Felipe González ni com era ara. I tot depèn de la resistència d'un senyor, ara em diuen aquesta paraula tan xula, no l'ha dit a vostè abans, resiliència. Ara ja no hi ha resistència, tot el món és resilient. Pues mira, tenim un resilient. Però
34: resilient. Estat...
0: Deixem que us talli. Hem fet una mica d'agora preventiva, intentant analitzar el que farà o el que dirà Junts. Ara ho sabrem, ha arribat l'hora de la veritat. 9:02. De seguida saludem el secretari general de Junts, Jordi Turull, aquí a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio.
6: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
7: I pot ser tot això sent professional.
6: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta citroën.es.
8: Hola.
9: Hola.
10: Has pensat que un hola pot explicar quin és el nostre tarannà? És un hola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Un hola a tothom. Un hola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó 14. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
11: I passem a la informació meteorològica, perquè es confirma que ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11. Cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
12: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupón extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
13: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
14: Érem a Mèxic i en Joan amb un mal de panxa...
15: Palpicant?
14: Què havia de ser, si no?
15: Però què va ser?
14: Apendicitis. Operat d'urgència.
15: Ostres.
14: Sort del RAC. En 4 dies a casa i amb avió medicalitzat.
17: Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC. Hi som per ajudar.
18: Adeu, Andreu. Toco el 2. Fins demà, bacallà. Adeu-siau.
19: Hi ha moltes maneres de sortir de casa, però només una de comportar-nos a fora, amb civisme.
20: Aquest estiu apliquem sancions de fins a 3.000 euros per combatre l'incivisme. Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
21: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'estan en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
22: A Catalunya Ràdio... Postdates.
35: Atreim a la terra la boira qui passa. Som l'aura divina de la llibertat. De Cap al tard, de Joan Alcover, 100 anys de la seva mort.
22: Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
37: El matí de Catalunya Ràdio.
0: 9:05 del matí. Jordi Turull, secretari general de Junts, bon dia.
38: Molt bon dia.
0: Què li respon a Feijóo, sí o no?
38: Doncs, si m'ho deixa explicar, perquè són diverses coses.
0: Primer, endavant.
38: En relació a aquesta oferta i que molta gent ha preguntat, miri, nosaltres, com a força independentista que som, no estem ni per falcar el PSOE ni per falcar el PP. Nosaltres a cada votació l'únic que ens mou és allò que a cada moment pensem que és el més beneficiós pels ciutadans de Catalunya. Segon, nosaltres creiem que amb la situació que hi ha ara, i ho va dir perfectament Míriam Nogueres, la legislatura aquesta no dona més de sí, i el president del govern el que hauria de fer és convocar eleccions per un tema de convicció democràtica. Estàs governant a cop de decret perquè tens una majoria que no et dona suport en el d'això.
0: I si no ho fa?
38: Espera, acabo. Tercer,
0: cavi.
38: El senyor Feijóo, si té una proposta seriosa d'una moció de censura instrumental i té una oferta Junts, doncs, que no ho faci pels mitjans de comunicació i que, per tant, ens l'expliqui. I el senyor Feijó sap que si ens ha d'explicar alguna cosa, aquesta reunió s'ha de fer a Waterloo, perquè hi ha una altra normalitat democràtica que patim, doncs, a Catalunya, i especialment a Junts per Catalunya, i és que tenim gent a l'exili, perquè hi ha un poder judicial que s'ha rebel·lat i que no està aplicant la llei d'amnistia. I quart, que nosaltres serem igual d'exigents amb el PP que amb el PSOE. A partir d'aquí, si aquest senyor té alguna cosa seriosa a explicar, doncs ja ho sap, que demani per veure'ns i ens veiem a Waterloo el dia que ell vulgui.
0: Per tant, la proposta l'ha de fer el senyor Feijó en persona a Waterloo.
38: Nosaltres som seriosos, nosaltres no, és a dir, nosaltres no ho fem pels mitjans de comunicació ni escoltem les ofertes pels mitjans de comunicació. El PSOE en el seu moment va dir, escolta, nosaltres voldríem parlar doncs, de la possibilitat de veure si pot haver algun acord de legislatura, i vam dir, doncs, escolta, miri, sap què passa? Que les reunions les hem de fer, en aquest cas, a fora, perquè estem patint aquesta normalitat democràtica, i ja està. Per tant, si ell considera que aquest és un tema seriós i que ha de fer una oferta seriosa a Junts, doncs les coses serioses es fan amb reunions. I amb reunions, doncs, ell sap que les reunions amb Junts per Catalunya, amb la direcció, amb la màxima direcció, amb el president de Junts per Catalunya, doncs s'han de fer a Waterloo.
0: Però si no m'equivoco, Sánchez no va anar a Waterloo, hi va anar a Cerdán.
38: Sí, però el que fa les declaracions i el que està interessat és el senyor Feijó, i per tant el senyor Feijó i el Partit Popular, si tenen una proposta, doncs ja saben com funcionen aquestes coses, i nosaltres escoltarem. Però a partir d'aquí, escolti, nosaltres, insisteixo, nosaltres no estem per falcar ni a l'un ni a l'altre, perquè pels independentistes, com per tantíssima gent de Catalunya, el problema ja no és el PP i el PSOE, o el PSOE i el PP, el problema es diu Estat espanyol. Aquest és el problema, perquè els greuges es van mantenint. Aquí només hi ha uns que volen comprar temps i allargar, i nosaltres a Junts per Catalunya ens movem amb una lògica molt diferent, que no és ni salvar uns, ni salvar els altres, ni salvar Espanya. Nosaltres ens movem per tot allò que ens pot aproximar més a la independència de Catalunya i per tot allò que pot ser més beneficiós pels ciutadans i ciutadanes de Catalunya. Ens movem amb aquesta lògica. Per tant, hi ha molts relats que dius, escolta, aquests no ho faran perquè prefereixen aquests o prefereixen els altres. Nosaltres, si preferim alguna cosa, allò que nosaltres honestament creiem en cada votació és defensar els interessos dels catalans i les catalanes. Per això som a Madrid.
0: Per acabar de tancar aquesta qüestió, podria anar-hi un emissari de Feijó a Waterloo?
38: Miri, és que no ho sé, això...
0: Li obririen la porta.
38: Nosaltres volem, si és una proposta seriosa, sí, crec que l'ha de liderar la persona que pretén doncs, liderar això. Estem parlant d'una moció de censura instrumental, va dir ahir, sense Vox ni sense tot això. Si és una proposta seriosa, que ens l'expliqui, i amb quines condicions, perquè això no és només una votació, això té unes conseqüències. Ara, nosaltres què insistim? Nosaltres insistim que el camí més ràpid i més fàcil, i insisteixo, el senyor Sánchez, ja li vam dir fa molt temps, Miriam Nogueras ja li va dir molt temps, passa que després el PNB va fer unes declaracions que semblaven que era una novetat, però Miriam Nogueras ja li havia dit, en seu parlamentària, que és on s'han de dir les coses, insisteixo, nosaltres som gent seriosa, en seu parlamentària li va dir, escolti, vostè creu que té motius per seguir quan té una majoria parlamentària en contra, per tant, escolti, ha de convocar eleccions, i això és el que nosaltres hem dit. Per tant, el PP, sí, el que no pot anar fent és allò, ara sí, ara no, ara aquí, escolti, té alguna cosa seriosa amb Junts? A Junts, quan hi ha alguna força política que té alguna cosa a dir-nos, doncs ens reunim. I si la cosa és molt seriosa, i aquest no és un tema menor, ens reunim a Waterloo, perquè partim aquesta anomalia, greu anomalia democràtica. Nosaltres tenim el president Puigdemont a l'exili, el diputat Lluís Puig, que no pot anar al Parlament de Catalunya, a l'exili, i el conseller Comín, que no pot prendre l'acte d'eurodiputat per, insisteixo, la no aplicació de la llei d'amnistia.
0: Moció de censura instrumental?
38: Bueno, és que si no és instrumental, crec que ell ja no ho ha situat ni aquí. No instrumental, i Vox i tot això, llavors és que no cal... És a dir, aquest senyor ha fet un canvi de guió. Van fent canvi de guió cada 15 dies. Si ell realment té interès, com qualsevol altra força política, nosaltres ens veiem amb moltes forces polítiques, quan hi ha un tema d'interès i el tema és seriós, escolti, això es fa en una reunió, i ells saben, tothom ho sap, des de Bildu, quan es vol reunir amb nosaltres, fins a qualsevol altra força política, que les reunions serioses les fem, doncs, a Waterloo.
0: Escolti, posats a fer giragonses, si Feijó no fos el candidat alternatiu, això podria planar el camí d'alguna manera?
38: És que el més ràpid i senzill, com que aquesta legislatura ja no dona més de si, és que ja no dona més de si, doncs és que el president del govern signi un decret de dissolució de les Corts. Nosaltres el que defensem és això, no busquem dreceres cap aquí o cap allà, perquè hi ha un camí que és molt fàcil i és molt directe, no? I no tenir un govern que està paralitzat, que cada dia deu pensar a veure avui quin susto tindrem, com ens en sortirem d'aquesta, com ens en sortirem de l'altra, i a més fent decrets que saben que no s'aprovaran en el Congrés dels Diputats perquè no tenen el nostre suport, però van fent gesticulacions amb decrets que encara complica més la vida, en aquest cas, els catalans i les catalanes, que és el que ens mou, i per tant és que és un tema de convicció democràtica. Jo crec que en qualsevol país europeu d'arrel democràtica, amb una situació com té el senyor Pedro Sánchez, ja faria dies que hagués dissolt el Congrés i hagués dit, escolti, que parlin els ciutadans. Jo crec que en una situació d'aquestes, el més lògic és que parlin directament els ciutadans. No?
0: Avui Feijóo serà al Cercle d'Economia. Els preocupa que augmenti la pressió, per exemple, dels empresaris?
38: No. Nosaltres, escolta, nosaltres ens devem als ciutadans de Catalunya i crec que en moments, allò que en diuen de pressió, n'hem passat de molta manera. Nosaltres no ens despistaran de quins són les nostres prioritats, quina és la que entenem de la nostra missió al Congrés dels Diputats i, en aquest cas, a Catalunya. Vull dir que nosaltres, amb els empresaris, amb els ciutadans, amb els col·lectius, amb el tercer sector, etc., social, tenim contacte permanent. I per tant, escolta, allò de susto muerte, perquè és el que la gent veu entre els uns i els altres, escolta, nosaltres el que estem és defensant allò que bonament a cada votació a Madrid, diem, això és interessant pels ciutadans de Catalunya.
0: Abans de Sara González feia un repàs una mica a la fracassada estratègia de seducció del Partit Popular cap a vostès. Deia, clar, el Partit Popular aquesta legislatura ha dit amnistia, no, un nou finançament per Catalunya, no. És a dir, han quedat uns quants nos. Què ho podria posar sobre la taula el PP per seduir-los a vostès?
38: La Sara González, si fa el mateix amb el PSOE, diràs, amnistia no està aplicada. El català a Europa no està aplicat. El finançament, ara sembla que és un finançament orbital, etcètera, no? Per tant, diu, escolta, uns et venen de cara i els altres no venen de cara, però van amb un pal i una pastanaga, i nosaltres al PSOE li vam dir, escolta, ja no hi ha prou pastanaga per tants cops de pal, i per això nosaltres fa temps que l'acord de Brussel·les doncs el vam donar per finalitzat, perquè amb gent que no compleix, amb gent que t'enganya, amb gent que et diu que sí, que tot són excuses, etcètera. Jo em recordo una vegada que amb un dels contactes una persona que m'estimo molt, molt, molt, ja no sé si hauria de dir, però bueno, és igual.
0: Digui.
38: No, va dir, escolta, no us deixeu enganyar, el PSOE només compra temps per mantenir-se a la Moncloa, només compra temps. I quan no hi ha una excusa, hi ha una altra. I quan no, hi ha una altra. I quan no, n'hi ha una altra. I per això nosaltres vam donar per finalitzat a l'acord de Brussel·les. Però vostè ha fet un repàs de coses, sí, del PP, que si les mires amb el PSOE, doncs, exactament, l'amnistia...
0: Es va aprovar l'amnistia, això sí.
38: Sí, sí.
0: Però n'han beneficiat uns quantes persones.
38: Sí, però no està...
0: No tothom.
38: No està aplicada a tothom, eh? I es va allargant, i es va allargant, i es va allargant. I fixi's que nosaltres, quan hem criticat els jutges, clar, nosaltres, una paraula que tothom s'hi va resistir molt en el seu moment, quan nosaltres estàvem negociant a Ginebra, els hi parlàvem de l'ofer, uh-huh, ho negaven, dèiem això. Fixi's, ara, els grans temes els acaben pactant, no ens enganyem, perquè a vegades aquí ens despistem, els grans temes els acaben pactant PP i PSOE. Es queixen d'uns jutges que ells amb el PP han pactat la composició de la cúpula judicial, però de què ens estan parlant? I, escolti, i nosaltres també els recordem una altra cosa. Quan els interessa, per fomentar nosaltres, pacten PP i PSOE sense cap mena d'escrúpol. Vull dir, estem a la ciutat de Barcelona, no van tindre cap mena de problema el PSC per pactar amb el PP i el PP amb el PSC perquè Xavier Trias no fos l'alcaldable, no? Per tant, escolti, això de que els uns són tan bons i els altres tan dolents, per Catalunya els dos són molt dolents.
0: Uh-huh. Deixem tornar-li a insistir. Què hauria de fer el Partit Popular per intentar convèncer-los a vostès? És a dir, què podria posar, què hauria de posar sobre la taula?
38: No, primer ens hauria d'explicar si això va en sèrio o no va en sèrio i quines pretensions tenen i què vol dir instrumental exactament, uh-huh, i en quin període i tot això. És que ens ho han d'explicar. Per tant, no es tracta de què hem de posar sobre la taula o no hem de posar sobre la taula. Nosaltres a sobre la taula només posarem allò que bonament creiem que és bo pels ciutadans de Catalunya. I crec que ara mateix, amb una legislatura que no dona per més, amb tants reptes i necessitats, amb tants patiments que té la gent, amb aquest empobriment silenciós que hi ha de tantes classes mitjanes que no se'ls para de collar a nivell d'impostos, etc, cal una acció decidida. Primer començant per Catalunya, perquè no ens despistem. Nosaltres la prioritat la tenim al Parlament de Catalunya, que ara debatrem uns pressupostos que ni per imaginació aborden els problemes que nosaltres creiem que ha d'haver-hi i s'han d'afrontar a Catalunya, no? Per tant, el primer que has de fer és escoltar. Escolti, vostè per què la vol, com la planteja, etc. I insisteixo, si volen alguna cosa, que ens ho vinguin a explicar a Waterloo.
0: Vostès ja han dit, ho ha reiterat vostè ara mateix fa uns minuts, que el PSOE, que Pedro Sánchez, el que ha de fer és convocar eleccions. Mm. Què passa si van passant aquí les setmanes i no convoca eleccions?
38: Bueno, que cada vegada, jo crec que s'ha anat fent més evident que estàs al poder pel poder. Jo crec que això encara ja no només per un tema ja de tots els temes judicials que han sortit, que aquí hi ha de tot, i aquí ja es veurà com acaba una cosa i com acaba l'altra. Jo ho sento molt, jo a la meva vida he mirat de ser coherent i jo allò de la presumpció d'innocència la defenso. Sempre ho he fet per gent que ha estat, per gent que, collons, que ha demanat per mi anar a la presó. Però jo això m'ho crec, els principis de l'estat de dret, de la presumpció d'innocència, veurem el que hi ha, però una cosa és el que és legalment punible i l'altre, el que moralment o èticament és reprovable. Vull dir, perquè els polítics, hi ha una sèrie de vots que no els hem fet. Sempre faig la broma aquella, no hem fet ni el vot de pobresa, ni el de castedat, ni de tot això, però sí que un polític ha de fer el vot d'exemplaritat. I aquí estan sortint moltes dinàmiques i moltes coses en què les línies d'això, no? Però jo crec que al final això no es podrà aguantar de cap manera i en comptes de resistir-te al poder, dius quin sentit té si no pots tirar res endavant? Quin sentit té si tens una majoria parlamentària en contra? Perquè ara ven-hi el Partit Nacionalista Basc que també demana eleccions. Què és? El poder pel poder? Doncs sí, és el poder pel poder. Això és el que es mou. Per això no hi ha pressupostos. Per què han d'haver-hi pressupostos si estic allà pel poder pel poder? Però això als socialistes els hi ha passat a l'estat espanyol, els hi ha passat a Catalunya i els hi passa a Barcelona. Quant temps hem estat aquí, ells han pactat amb qui hagi fet falta, sense un projecte clar. Que dius, no, és que hi ha aquest projecte absolutament ambiciós que el tirarem endavant. No, ho fan per estar al poder. I llavors això té aquestes conseqüències, no? I jo crec que això amb ell, ni amb ell ni els socialistes reals acabarà beneficiant si es van agafant allò en ferro ardent per estar al poder, perquè si tu no vas aprovant res al Congrés dels Diputats ja m'explicaràs quines reformes pots fer. Però és que inclús a nivell de Catalunya no se'ls hi pot plantejar res seriosament amb un govern que està més pendent de veure quin jutjat avui han d'anar o no han d'anar o què han de fer i han de deixar de fer, no? I més amb la màxima aquesta de que per ells el PSOE, on li passa una cosa, per ells el partit no és un instrument, per nosaltres Junts és un instrument al servei de poder assolir uns objectius. Per ells es queda acreditat que és una finalitat. Fixi's, els pressupostos de la Generalitat de Catalunya ens explicaran el que voldran, però venien les 7 plagues si no s'aprovaven durant un temps. Per què van trigar tant? Què van esperar? A no molestéssim a la senyora Montero a les seves eleccions andaluses. És que és així. Ja hem passat, el govern de Catalunya ha passat de no molestar Pedro Sánchez a no molestéssim a la senyora Montero. Clar, amb aquesta situació, qui acaba sortint perdent, com sempre, és a Catalunya. I, en canvi, si tu defenses un projecte ambiciós per Catalunya, tu també t'has de plantar i no anar fent bullir l'olla i fent bullir l'olla, perquè, insisteixo, a Catalunya la gent té molts patiments i tenim uns reptes immensos per tirar endavant.
0: Vostès, el PP i Vox, han demanat que el president Illa comparegui al Parlament per donar explicacions sobre el finançament de la campanya de fa 2 anys que investiga l'Audiència. Tenen sospites de finançament irregular?
38: Bueno, més que sospites, és el que consta de les actuacions judicials i que parla de derivades de diners, de tots aquests diners que sembla que el PSOE doncs, tenia per vies no legals i que s'han derivat per vies no legals, això és el que apunta la instrucció, doncs, cap al PSC, i no se sap quan, i a més, ara, quan es vagi allò submergint-se en la causa, poden aparèixer menys coses. Nosaltres som partidaris d'una cosa, és a més informació, menys rumorologia. I, per tant, s'ha de comparèixer. I s'ha de comparèixer on? Que deia abans, són seriosos, amb seu parlamentària. Escolti, si això hagués passat al revés, els socialistes ja haguessin presentat i demanat i insinuat i no sé què. Escolti, aquí surten coses, és igual que hi ha moltes contractacions amb empreses xineses, etcètera, etcètera, de l'època que el president Illa era ministre. Aquí a Catalunya hi ha hagut molts contractes d'aquests que dius, i de cop i volta com és aquesta afició per la Xina que ens ve de cop i volta. És a dir, aquí hi ha tota una sèrie de coses que s'han d'aclarir. I on s'han d'aclarir? No a través d'acusacions o insinuacions a mitjans de comunicació. No, dient, escolti, vostè, president de la Generalitat, en tots aquests sufragits, d'una manera o altra, hi va sortint, doncs, escolti, vingui al Parlament i expliquis. I nosaltres també preguntarem i també explicarem.
0: Illa, de moment, no ha demanat compareixer. Sí que ho ha demanat Pedro Sánchez en el cas del Congrés.
38: I per Sant Joan, i a més, per Sant Joan, per Sant Joan. L'altre dia em deien que no sé quina festa de no sé quina comunitat autònoma hi ha, que per això no es fa ple al Congrés dels Diputats. Sembla que és Múrcia, una festa a Múrcia. Que deu ser molt important, però no es fa ple al Congrés dels Diputats. I, en canvi, una festa que és la festa de tots els països catalans, doncs aquell dia la festa de tots els països

0: secret, lo que, vamos, no sé, és que no sé ni com fan servir aquesta expressió, dona la casualitat, no estic traient cap conclusió, dona la casualitat que tots els que nosaltres a Suïssa estaven a l'altre costat, estan tots imputats, bueno, és allò de què deu haver-hi aquí, però clar, quan el Lawfare el van patir i el seguim patint els independentistes catalans, ells deien que no, el màxim respecte a la justícia, semblava, vamos, que la justícia era una cosa de lo més avançat d'Europa. A l'estat espanyol hi ha Lawfare, l'estat espanyol contra els independentistes aplica el codi penal de l'enemic, i això és així. Marchena i Llarena amb el tema de l'amnistia, per mi estan prevaricant, perquè la voluntat del legislador és molt clara, la voluntat de la llei és claríssima, i a més en el cas, per exemple, del president Puigdemont i d'en Lluís Puig i d'Antoni Comín, en què queda clar que s'han d'aixecar qualsevol mesura cautelar, haurien de poder venir aquí, i no els hi dona la gana de fer-ho. Per què? Perquè es van posar en contra de l'amnistia, recordem-ho, abans de que es fes pública la llei. Es van manifestar amb togues contra la llei d'amnistia. Aquesta gent és la que ha de resoldre sobre l'amnistia, per l'amor de Déu, no? I per tant, escolti, és que Espanya, parlant de les clavegueres de l'Estat, però és que no són les clavegueres de l'Estat, és que és un estat convertit en claveguera, com va dir molt bé una persona no precisament radical, no? I estem aquí, i ara, escolta, donde las das las tomas, i el PSOE, doncs, li està passant això, que se li obren fronts absolutament per tot arreu. El PP també en té, perquè tot això, Montoro, totes aquestes coses, d'això no se'n parla, però el tema d'Hisenda i tot això, si es confirma, això és d'una extorsió, vamos, que només et falta allò que tinguis el cap de cavall al llit,
1: En tot cas, el que pugui dir Sánchez al Congrés, en pot vendre que faci alguna cosa més o no junts?
0: No, perquè nosaltres el que digui Pedro Sánchez, és dir, nosaltres per què trenquem l'acord de Brussel·les? Perquè no ens en fiem. Perquè ens han dit unes coses que es complirien amb uns terminis, i no només els grans temes com el català a Europa, com el tema de la llei d'amnistia, sinó altres partits temes d'aquests que sempre hi havia una excusa per anar-ho retreçant a la seva línia de comprar temps i d'allargar i d'anar només a la seva. Per tant, nosaltres, la credibilitat que pot tenir Pedro Sánchez, home, per un dia que comparegui allà, doncs, evidentment que no ens la creurem.
1: Amb això que em diu ara, no sé si fer la següent pregunta, però vaja, li faré. En aquest context, el govern del PSOE intenta d'alguna manera reprendre la iniciativa política amb la negociació del nou finançament pel que fa al nou responsable d'Hisenda. El govern espanyol ha anunciat una ronda amb les comunitats per començar a abordar aquesta reforma. Quina serà la posició de Junts si la proposta arriba finalment al Congrés?
0: Nosaltres, la proposta és la que nosaltres hem defensat sempre, i creiem justament que en un moment de debilitat tan absoluta del govern de Pedro Sánchez és un moment per aprofitar-ho. Nosaltres aquí vam fer una crida, en aquest cas Esquerra Republicana, per no moure'ns en la lògica de 7 i 7 diputats, sinó de 14 diputats en un tema tan substancial com aquest. I nosaltres sap que defensem el concert econòmic per Catalunya. I ens el mereixem, Catalunya, i tenim tot el dret. Catalunya porta masses anys d'asfíxia financera, i per tant aquest tema s'hi ha d'anar amb tota la unitat, tota l'ambició, no només de 14 diputats a Madrid, sinó de tot el que seria tota la societat civil, econòmica i social del país. No es pot sortir ja renunciat de casa, perquè sembla que això és massa complicat. I vull recordar que hi ha un acord d'investidura del president Illa i del president Sánchez per part d'un partit en què es va prometre el concert econòmic singular, en deien. Però la paraula era concert econòmic. Doncs home, en aquest moment d'absoluta debilitat del govern de Pedro Sánchez, si és veritat que això va en sèrio, jo crec que es torna a fer bullir l'olla. I fixi's que han tornat a esperar a que acabessin, és que són d'un sectarisme impressionant, han tornat a esperar que acabessin les eleccions andaluses, perquè sense aquest tema ja es van fumar la nata que es van fumar, amb aquest tema doncs encara es ve violentat més. Sempre es mouen per interessos de partit. I per tant nosaltres estem allà on estàvem quan es va començar a parlar d'aquesta qüestió, que me'n recordo que es deia que arribaria a votar-se al Congrés dels Diputats, i vam dir això encara no han ni arribat al Congrés dels Diputats, però una cosa que perpetuï l'asfíxia financera de Catalunya no tindrà el nostre vot. Encara diu, no, home, guanya una miqueta més, sí, un euro més, dos euros més, no, 4.000 milions d'euros, sí, 4.000 milions d'euros ja és només el que ens fa falta per cobrir mínimament les necessitats de la sanitat tan tensionada que tenim en aquest país. Però, escolti, els 22.000 milions d'euros que any rere any no hi ha hagut cap altra zona del món, i això està estudiat, que hagi resistit el que està resistint Catalunya amb aquesta qüestió d'infrafinançament o d'expoli fiscal. I com ho compensen els governs socialistes i els d'esquerra? A base d'acollar més a la gent i anar fotent impostos. I vinga, i vinga, i anar acollant, i la gent mentrestant se'n va empobrint. Per tant, nosaltres amb aquest tema estem on estàvem

0: fa 3 mesos, quan se'n va començar a parlar, o quan va haver-hi aquell famós acord de finançament entre Esquerra Republicana i el govern de la Generalitat, però que depenia del govern de l'Estat. I Esquerra Republicana ho sap perfectament, els hi hem dit, els hi hem explicat, i això de Podem anar absolutament a la una, no només per millorar aquesta proposta, sinó per fer aquella proposta que vosaltres vau defensar per fer un president de la Generalitat i que tenia molts i molts punts en comú amb el que nosaltres defensem.
1: Vostès fa més o menys mig any que van trencar relacions amb el PSOE. En aquest temps han permès que s'aprovés alguna llei al Congrés. No sé si donant ara la legislatura per acabada vol dir que vostès no donaran vot de suport, o en tot cas s'abstindran i permetran que s'aprovi algun projecte d'aquest govern.
0: Nosaltres cada votació la situem en termes del que és el que objectivament i honestament, vull dir, el que des del nostre punt de vista és el que és més interessant pels ciutadans de Catalunya.
1: Per tant, això no varia.
0: Això no, és que sí. La nostra estratègia a Madrid d'anar allà a defensar el que per nosaltres són interessos dels ciutadans de Catalunya no ha variat ni variarà. Segona, si són allò de deutes pendents, doncs home, evidentment que nosaltres, si és un deute pendent, és com aquell que està en situació de concurs i de fallida, doncs els acreedors volen anar cobrant, no?
1: Per exemple, la delegació de les competències en immigració no s'ha tornat a parlar més.
0: No se n'ha tornat a parlar més, i si arriba i es vota, doncs evidentment que nosaltres votarem un tema absolutament fonamental de tenir un model i una resposta catalana a un fenomen com el repte demogràfic que nosaltres tenim a Catalunya, que diferent, i amb tot el que ha aprovat aquesta nit la Unió Europea, etcètera, de tenir un model català pel que fa a tot el fenomen de les migracions i dels reptes demogràfics que nosaltres tenim al país.
1: Alguna qüestió més de política d'aquests dies? Per exemple, el conflicte dels docents. Què li sembla l'acord que finalment ha arribat al Departament d'Educació amb els sindicats majoritaris de l'educació?
0: Jo crec que, fixi's, nosaltres amb aquest tema d'educació, nosaltres ens vàrem fer una oferta d'un acord de país per la qualitat educativa. És a dir, jo crec que això soluciona una emergència, o pot solucionar una emergència, veurem al final què voten els docents. Però els reptes, les necessitats, les exigències que hi ha cap al professorat en aquests anys han canviat tant, se'ls ha posat tanta responsabilitat a sobre i en canvi se'ls ha protegit tan poc, cada 2 per 3 es canvia la legislació, cada conseller o consellera que arriba al Departament d'Ensenyament vol deixar la seva petjadeta, la seva originalitat, que encara ho complica més tot, i nosaltres hem ofert un acord de país. Per què? Doncs perquè els reptes que té ara l'educació, és que només has d'anar a una escola, són increïbles. El que estan aguantant els mestres és d'una heroïcitat increïble. I per tant hem de parlar de moltes coses. Hem de parlar, quan ells diuen, de les ràtios, però jo començaria per parlar de l'autonomia dels centres. Perquè no és el mateix parlar de ràtios amb segons quines zones de Barcelona, que amb no sé quina escola de la Garrotxa o quina escola d'això, que diu, escolta, jo en comptes de 24 en puc tenir 26, no passa res, però és que n'hi ha que 24 per la problemàtica que tenen, no d'això. Aquí ha d'haver-hi un empoderament dels mestres, uns recursos per la formació dels mestres, els equips de suport. Si nosaltres hem fet una aposta per l'escola catalana, diguem-ne, inclusiva, i a més hem d'evolucionar el model del dret a l'educació, el dret a l'èxit escolar, que això no ho hauríem de perdre mai de vista, tot això vol dir recursos, tot això vol dir suports. No és estrictament només un tema de la nòmina de final de mes, que sí que s'ha d'actualitzar i millorar. I per això nosaltres vam dir, escolta, per què no fem un acord de país? Perquè és una de les columnes de l'estat del benestar i són els fonaments del país. En funció de l'educació que tindrem, se'ns projecta un país endavant o no se'ns projecta un país endavant d'una manera o d'una altra. Que no sigui que cada 2 anys es van canviant normatives. Fem un acord de país per la qualitat en què intervingui tothom, evidentment, els partits polítics, però també els agents socials representatius dels mestres, la comunitat educativa, les famílies. També tenim responsabilitats, les famílies, perquè aquí hi ha hagut un canvi de valors que tot es torna a abocar al mestre, els que som d'antes.
1: Sí.
0: No, això jo ho he vist, els que som d'antes, quan algun mestre et posava una nota per portar a casa, arribaves a casa mig tremolant. Ara, quan un nano arriba amb una nota a casa, és que jo veig molts pares que m'han de dir al mestre però què s'ha cregut? Vull dir, les famílies també han de fer una... I, per tant, també han de participar. I la família també estan tipes de que cada vegada et van canviant lleis i normatives. Fem un acord de país a Catalunya que respecti l'escola catalana, que, evidentment, el tema de la llengua com a factor de cohesió sigui absolutament irrenunciable. Fem un acord de país. Nosaltres, des de Junts per Catalunya, hem fet aquesta proposta i abordar totes aquestes qüestions deixem de que el debat sigui l'enfrontament entre l'escola pública i l'escola concertada, perquè això distraiem de lo important. Tots formen part del Servei d'Educació de Catalunya, tots formen part d'una xarxa. És que si n'enfonses un, enfonses tot el sistema. I potenciar l'escola pública no ha d'estar renyit amb reforçar també a l'escola concertada, perquè si l'escola concertada se n'atipés, perquè no hi hagi ningú que fa calés amb l'escola concertada i digués, mireu, aquí us quedeu les claus, això és el col·lapse total, eh? I, per tant, si això és com el tema de la salut, que s'ha demostrat que la concertació entre el que és de l'ICS i el que és el Servei Català de la Salut fa que vostè, si té una urgència, escolta, te l'atendran, i tant és la titularitat que sigui del centre que sigui, i que, per tant, l'objectiu és protegir el pacient, no el sistema, sinó protegir el pacient, fem una cosa amb educació, un acord de país per la qualitat educativa. Això és el que nosaltres proposem. I l'acord aquest, doncs bueno, ja és el segon acord històric que tenim, perquè el primer que van signar històric i va llançar tots els professors allò a sortir a manifestar-se, aquest segon tornem a estar històric. Jo crec que això és un pedaç, però crec que aquí hem de tenir, que tant de bo el tema salarial s'acabi imposant d'acord i s'arregli. Però ens equivoquem si ens pensem que per arreglar unes nòmines, perquè això ho diuen els mateixos mestres, sí, a mi m'arreglaràs la nòmina, però jo segueixo tenint els mateixos problemes per poder donar allò al nivell de qualitat que jo com a mestre vocacional vull pels meus alumnes.
1: Demà passat sabrem si els mestres accepten
0: que,
1: aquest...
0: Fixi's sí. Que a la ciutat de Barcelona, em sembla que era l'any passat, amb tot això de la matrícula viva, van entrar, durant el curs ja començat, com 13.000 alumnes. Però és que n'hi havia 6.000, que era la primera vegada que veien, oh, això és una escola. Això per gestionar per un mestre, escolta, tot això no és gens sentit.
1: És clar, li deia que demà passat sabrem si els mestres accepten o no aquest preacord. En cas que no l'acceptin, què hauria de fer la consellera?
0: La consellera el que hauria de fer és el que fa molt temps que no va fer, jo ho ha hagut de fer a última hora, i quan parlo de la consellera em refereixo al govern de Catalunya, que és escoltar i dir, escolta, si tinc tota la comunitat educativa en contra, home, molt bé no ho de que està fent, no? I per tant, escolta, generar, trobar aquell punt d'acord i sobretot escoltar molt, no imposar, perquè si imposes, això no surt mai bé, i això tindrà una durada fins que d'aquí un any i mig tornem a tenir el problema, no? I per tant, mirar-ho amb gran i empatitzar molt, sobretot, a vegades hi ha un problema d'empatitzar. És que si, no sé, si es passés 3 dies en una escola, potser veuria a quin pas s'hi dona. Mm-hmm. I tot el que, la pressió que han de tenir els mestres. I jo crec que amb el tema educatiu i aquests acords, que si ara sortirem o no sortirem, s'està fent més una gestió de supervivència que de planificació profunda amb el que cal, amb tot el que cal amb el sistema educatiu de Catalunya.
1: Una altra qüestió també que ens ocupa i ens preocupa aquests dies és l'augment dels tirotejos. Sí, una cosa excepcional, i cada cop és una cosa doncs potser més freqüent, encara que et segueixin excepcional. Pues imagina... Cap de setmana, 2, Tordera i l'Hospitalet. En el cas de l'Hospitalet, aquesta nena ferida, una nena de 10 anys. Ahir en parlàvem amb l'alcalde de Badalona, García Albiol, i ens deia que amb l'actual marc legal és impossible combatre el crim organitzat. Demanava més mesures al Congrés, al Parlament, etcètera, etcètera, per fer front a aquests tirotejos. Vostè hi està d'acord?
0: Mira, primer, jo el que... Vostè abans parlava d'educació.
1: Sí.
0: Els Mossos d'Esquadra on t'han d'estar és al carrer, no a les assemblees de mestres. Ho dic perquè... Ni a les escoles. On han d'estar és al carrer perquè tenen una funció molt preventiva. Si tu veus més passejant, més policia, doncs te n'estarà d'això. Nosaltres el tema de la seguretat és un tema troncal. Escolta, nosaltres hem estat aquí que fins que no s'ha aprovat la llei de la multireincidència... Perquè el seu era d'aquelles coses que li explicava abans. Ho tenien allà amb un calaix. Ara sembla que tothom s'apunta a això de la llei del multiresidència. Ara, si a tu et roben un mòbil, t'ho podran fer una vegada, dues ja no t'ho podran fer, perquè això ja seran penes de presó. I com tot això, tantes altres coses que fins ara, per la quantia, no suposaven cap delicte. I clar, la gent en xas Castilla i per tant, aquí la gent podia delinquir com vol. Doncs jo crec que el govern de Catalunya està despistat amb unes coses i no està tenint justament aquestes. Jo no sé si és un tema de reforma al Codi Penal, perquè el Codi Penal, quan hi ha un títol d'oteig, a veure, amb els temes d'intent d'homicidi o d'homicidi, etc., és claríssim. Ara el que han de notar aquesta gent és major pressió policial, i la pressió policial passa perquè més Mossos d'Esquadra estiguin al carrer i no amb altres coses que no han de ser de l'interès, en aquest cas, ciutadà ni de l'emergència ciutadana que hi ha, no? Però s'ha de ser impecable amb tot això, i per això per nosaltres la llei de la multireincidència ha estat fonamental. Era un clam dels alcaldes demanant, escolta, és que aquí la gent bueno, hi van i tornen, etcètera, no? Per què? Perquè, miri, jo de multireincidents n'he conegut molts. He esmorzat, dinat i dormit amb molts multireincidents. Hi ha dos tipus de multireincidents. Un és per, diguem-ne, per maldat, i n'hi ha que són per supervivència. Jo, algun company de la presó em deia, jo és que al final anava a vendre droga davant dels Mossos d'Esquadra per veure si m'agafaven, dormia calent, entre pa i no sé què, ja passava el dia. Però entre els dos, entre els que ho fan per maldat i els que ho fan per supervivència, hi havia un nexe comú, que era la impunitat. Perquè entraves i sorties. Al final t'arribava un judici, quan t'arribava, i llavors sí que et tocava. Això s'ha acabat. Amb la llei de la multireincidència, això s'ha acabat, no? I, per tant, el que no pot haver és una sensació d'impunitat. I insisteixo, menys Mossos a dins a les assemblees de mestres i a les escoles, i més Mossos al carrer i amb les llumetes del cotxe posats, i que la gent vegi que aquest és un país, perquè, a més, els Mossos d'Esquadra és un cos... És una molt bona policia, però, clar, si la direcció política dels Mossos et diu no, ara et dedicarem a altres coses, que dius, perdoni...
1: Aquesta pot ser una de les causes de l'auge de l'extrema dreta també a Catalunya. Li dic perquè una de les últimes enquestes que hem tingut d'unes eleccions al Parlament era del diari Ara, i deia que l'Aliança Catalana fins i tot trauria el doble de diputats de Junts. No sé què va pensar quan va llegir aquests números.
0: Doble de diputats de Junts? Ah, sí? No sé, jo d'enquestes, com que en surten una cada tres setmanes...
1: No se les creu.
0: No és un problema de creure-ho. És a dir, miri, el país es troba en un moment... Catalunya és un país... La gent és molt potent. I és un país que ens hem agradat molt. És un país que ha brillat amb moltes coses. Però el país s'ha fet gran. I el trajo és el mateix. I nosaltres estem en un moment de reestructuració i de tornar a aixecar el país i de canvis profunds. Perquè, si no, el país se'ns desfarà les mans. I aquí calen decisions polítiques valentes. I, per tant, què li vull dir amb això? Nosaltres, davant de quan... I ara li parlava de l'acord de país en matèria d'educació. Si nosaltres ara només actuem amb ulleres electorals... o tothom actua només amb ulleres electorals, no ens en sortirem. N'hi ha que atien el malestar, perquè hi ha malestar, perquè hi ha patiments de la gent, i n'hi ha que ens concentrem en les solucions. I jo no em despistaré justament d'aquí, en buscar solucions perquè hi ha alternativa, perquè hi ha país, perquè hi ha gent. I, en canvi, nosaltres què hem de fer? Doncs aquelles mesures estructurals. Jo abans li deia, escolti, hi ha... un fenomen d'empobriment de les classes mitjanes i treballadores, i gent et diu que tu ets més ric que l'any passat, i a tu... quan vas a comprar al supermercat, cada vegada et dona per menys. I tu abans et podies permetre unes coses que ara no te les pots permetre. I per això que nosaltres demanem que es baixin els impostos, que es baixi l'IRPF, que es baixi tot això, és per donar un respir a les classes mitjanes i treballadores. Quan tu tens un govern que tota la política d'ajuts el que fa és convidar la gent a perpetuar-se la cultura del subsidi i l'esforç no té premi, això emprenya molt a la gent. Perquè dius, escolta, jo em foto un fart de pencar, i no tinc dret a res, i aquell que no penca, i no t'estic dient si són d'aquí o són d'allà, o porten 15 dies aquí, o porten 4 generacions aquí, té premi. I, per tant, nosaltres creiem que ha d'haver un canvi radical en moltes polítiques per tornar a aixecar el país, perquè el país hi és, el talent hi és, la manera de ser d'aquest país, el que han estat els valors que sempre ha defensat el catalanisme, hi són. I, per tant, jo en què m'haig de fixar? En canviar l'estat d'ànim de la gent, no fomentant més el malestar, sinó dient, escolti, hi ha alternativa. Aquest país ho ha fet d'una altra manera i li ha anat molt millor de com ho està fent aquests governs, en aquest cas, d'esquerres, que diuen, no, escolta, aquí anem collant a la gent, i ajuts, etcètera, no? I, en canvi, la gent que s'esforça no té premi. L'ascensor social s'ha bloquejat. I aquest país era un país que hi havia esforç, hi havia ascensor social. Si vostè treballa, si vostè penca, vostè pot progressar. Quan es donaven dades de progrés econòmic, aquestes arribaven a les llars de Catalunya. Ara, creixement econòmic no va assimilat a progrés econòmic per les famílies, per les llars, no? Ho hem de canviar, però com que es fan tantes polítiques de postureig, tantes polítiques pel quedar bé, tantes polítiques que acaben portant a que se'ns està desfent el país de les mans. Quan fas uns pressupostos per contentar país, partits i no per abordar problemes de fons del país, et passen aquestes coses. I, per tant, nosaltres, a Junts per Catalunya, no estem pendents de les enquestes electorals, el que estem pendents és de que la gent visualitzi que hi ha alternativa, perquè el país hi és, que hi ha una altra manera de fer les coses i que nosaltres ens concentrarem en la solució, volem ser l'alternativa des de la proposta i no des de la cridòria, des de l'insult o des de fomentar més el malestar de la gent, perquè sobre això no s'edifica res de positiu. I nosaltres el que volem és que aquest país, que val molt la pena, molt, molt la pena, i la gent hi és, doncs, que se n'en sorti una altra vegada i tornem a brillar com ha brillat aquest país, que era amb l'enveja de moltíssimes coses, no a l'Estat, sinó arreu del món.
1: I en aquest esforç col·lectiu, Aliança Catalana ha de ser part de la solució? S'hi ha de comptar?
0: Jo ja sé que hi ha una afició tremenda en parlar, però jo vinc a parlar de Junts per Catalunya, no sé si m'explico.
1: Sí, però d'aquí un any hi hauran eleccions municipals i vostès hauran de decidir si pacten o no pacten.
0: Com tots els partits.
1: Sí, sí.
0: Com tots els partits. I per tant nosaltres, però sí, no, nosaltres d'aquí a les eleccions, nosaltres el que no farem és vendre la pell de l'os abans de caçar, perquè jo ja parlar de pactes un any abans de les municipals, quan no saps com t'anirà, és com un despreci als ciutadans. Nosaltres amb què estem concentrats?
1: Però no creu que el futur votant ho hauria de saber?
0: El futur votant hauria de saber. El futur votant el que ha de saber és el que defensem nosaltres. I nosaltres, evidentment, que tenim unes línies vermelles en qualsevol actuació per davant de qualsevol institució.
1: Recordava allò d'anar al notari pels pactes amb el PP. Si se'n recorda, de fa tants anys.
0: Bueno, jo em puc recordar moltes coses, però jo sóc Junts per Catalunya. Vull dir, vostè em parla d'una època i d'unes persones que no són de Junts per Catalunya. Jo parlo de Junts per Catalunya. Escolta, nosaltres el que ens concentrem, i aquest dissabte vàrem fer la convenció municipalista, nosaltres som els que tenim més alcaldies a tot Catalunya, d'una força potent i gent amb unes polítiques que estan molt bé. I, per tant, què anem a fer? A treure un vot més, que jo crec que en traurem molts més en la majoria de municipis que les altres forces. Perquè, miri, els ajuntaments, o hi ha una majoria absoluta alternativa, o hi ha... o és alcalde el que té un vot més. Uh-huh. No és allò de que hi ha més regidors i menys. No, val? Per tant... Però, clar, a nosaltres només se'ns pregunta si pactarem amb aquest. No sé, jo no sé quantes vegades ha vingut Jaume Collboni aquí i se li ha preguntat, vostè tornarà a pactar amb el PP per ser alcalde? Perquè no ho he sentit mai. Resulta que aquí tothom pacta per fer fora Junts de les alcaldies i, en canvi, només se'ns pregunta a nosaltres qui pactarem. Miri, hi ha ajuntaments, ho dic perquè també... jo sempre ho dic, cada poble és un món. Miri, hi ha un ajuntament a què el govern hi ha Junts per Catalunya, el PP i la CUP. Uh-huh. Cada poble és un lloc diferent. Hi ha llocs que s'ajunten, doncs, la CUP amb el PSC, perquè el poble que la Sara coneix perfectament, que és Sant Celoni, sí, en què ens falten molts pocs vots per tenir la majoria absoluta, i allà s'ajunta la CUP amb el PSOE, amb el PSC.
2: Bé, i no passa res. El Cominal va reivindicar que per primera vegada aquest acord s'havia fet a Sant Celoni, i ho va reivindicar en positiu.
0: L'acord PSC-CUP?
2: No, l'acord Convergència-CUP en el seu dia.
0: Ah, sí, no, però vull dir que entre dos... ho dic perquè... Ja m'estranyava dir que...
2: No.
0: Conec el Jordi Cominal i no crec que hagi canviat tant, al revés, al contrari.
2: El que va succeir en el seu dia per desbancar
0: cada poble,
2: el PSC.
0: Cada poble és un món, entre altres coses, perquè regidors que són de partits diferents fan els pastorets junts, no sé si m'explico, i moltes vegades tires més per l'afinitat personal de qui t'entendràs. Això vol dir un acord polític? No sé, ara hi ha ciutats que no. Mm-hmm. Barcelona no fan els pastorets junts. Bueno, fan els pastorets ara que estan a l'Ajuntament, però a Junts...
3: Pastorots.
0: No, vull dir, aquí no poden dir que no, és que mira, fan el Dara i Cirera i el Collboni fan els pastorets junts i són amics i no sé què. No, fora al carrer no. Però pacten. Se li ha preguntat a l'alcalde Collboni, al president Illa, com ve aquí? Escolti, vostè anirà pactant amb el PP per tenir les grans ciutats?
1: Li preguntarem. L'alcalde Collboni que ha de venir un dia d'aquests.
0: Doncs,
1: escolti, ara que parlàvem de Barcelona...
0: Estaré molt interessat en sentir la resposta.
1: Ara que estàvem parlant de Barcelona. Mm. És una bona notícia que vostès a Barcelona celebrin primàries? Hauria estat millor un candidat de consens?
0: Jo crec que és una bona notícia el fet de que els militants de Barcelona se sentin actors i no espectadors de la decisió de qui ha de liderar la batalla a Barcelona, que és capital de Catalunya, i a més és una cosa que ja no només és els militants de Barcelona, sinó que el conjunt dels militants de Catalunya se'n senten una mica allò amb expectació, perquè nosaltres, com a Junts per Catalunya, entre altres coses, doncs defensem la capitalitat de la nació a Barcelona, no? Vull dir, ara tenim un alcalde que si li preguntem quants cops ha anat a no sé quina ciutat d'Europa, no sé quina cosa, segurament hi haurà anat més vegades que a Manresa o a Mora d'Ebre, eh? Ho dic perquè si mirem els viatges que ha fet l'alcalde de Barcelona, no sé a quantes capitals de comarca haurà anat exercint la capitalitat del país, no? Per tant, escolta, aquest és un procés en què els militants hi diran la seva. Nosaltres, a Junts, tenim la sort de que hi ha més gent, i gent bona i gent potent, que legítimament vol ser candidat, que no pas gent que no vol ser. Escolta, si nosaltres el problema que tindríem és dir, no, és que ningú vol ser, malament. En canvi, hi ha gent molt bona que ho vol ser. Doncs, escolta, quan hi ha gent molt bona que ho vol ser i cadascú té la seva legitimitat per ser-ho, escolta, com que, a més, a l'hora de fer la campanya i tot, allà haurem d'anar tots a una i la gent hi haurà d'implicar, què menys que aquella gent que aquí a Barcelona, doncs, tots els afiliats se'n fan un fart de treballar, moltes vegades, insisteixo, van guanyar les eleccions, escolta, i van donar de seguida el dol per despedit quan es va fer aquest pacte antinatura entre PP i d'això, i s'han fotut un fart de pencar els militants de Barcelona, doncs ara sentir-se protagonistes de la decisió, doncs, de les persones que demà al vespre sabrem al final quantes són que fan aquest pas, i ja està, i farem un procés absolutament net, democràtic, i escolta, el dia 21 de juny, jo en aquest tema a Barcelona només vaig dir una cosa, abans de l'estiu hi haurà candidat a Barcelona, és allò, arribes a la campanada, arribes allò on time, i per tant, escolta, molt contents d'aquest procés, i jo no voto perquè sóc de fora de Barcelona, i...
1: No em dirà qui votaria, evidentment.
0: No si podem dir. No. Ah, és a dir, la normativa que es va aprovar en el Congrés de Calella, en un procés de primàries, per una lògica aplastant, els que som càrrecs de direcció del partit no podem fer-ho per una raó òbvia, i per tant, nosaltres, jo com a secretari general, el que haig de fer és vetllar, tot i que no sóc de la Comissió Territorial, la CMT, que se'n diu, perquè el procés sigui impecable, sigui net, com ho serà. Perquè, a més, escolti, aquest procés és entre amics, és entre companys de partit. Vull dir que no és allò... La batalla serà amb en Collboni, eh? La batalla serà amb en Collboni. Però aquest és un procés intern de companys de partit que compartim el projecte, i, per tant, la gent, doncs, votarà els militants i seran actors i no espectadors de la decisió.
1: Déu-n'hi-do, senyor Turull, les qüestions que hem repassat.
0: Déu-n'hi-do, sí.
1: Els agoristes estaven prenent nota. Si li sembla, fem una ronda ràpida de preguntes. Sara, comences tu.
2: Sí, abans, per posar en context les al·lusions que feia abans el Francesc, no? Estàvem fent un llistat de quines eventuals contrapartides podria obtenir Junts en una moció de censura instrumental que presentés el Partit Popular. No havíem entrat en el balanç de greuges amb els socialistes, però en tot cas a mi m'ha sorprès la seva resposta sobre si moció de censura sí o no, perquè ha estat una mena de depèn, no? O sigui, la seva primera resposta ha estat... Bé, si és seriosa aquesta proposta, que vagi el senyor Feijó a explicar-la a Puigdemont a Waterloo. Per tant, però això no és un no categòric. Això vol dir que hi ha una porta oberta...
0: No, hi ha una porta a escoltar. Estem parlant moció de censura instrumental, sense Vox, instrumental. Instrumental què vol dir? No ho sabem. Instrumental vol dir que prens possessió d'avui i demà dissols el Parlament... De què estem parlant? Jo dic, escolti, aquest no és un tema menor. És a dir, un cop aquest senyor fa una proposta en un mitjà de comunicació i ens apel·la a nosaltres som gent seriosa. Escolti, nosaltres ens ho ve a explicar.
2: Però igualment sorprèn que sigui ni sí ni no, en el sentit que és un partit que ha dit no a l'amnistia, ha fet activisme actiu a Europa perquè el català no sigui llengua oficial, ha dit que no al traspàs de les competències en immigració, i vostè em dirà, i amb el PSOE això tampoc s'ha complert, però és que potser aquí el pecat original va ser fer uns acords d'investidura que no depenien dels dos actors que van pactar. Jo ja admeto que la responsabilitat és major per la part governamental, però al final és veritat que es va aprovar la llei d'amnistia, no depèn del PSOE fer-la complir als tribunals, és veritat que el PSOE ha fet un treball actiu, i vostès ho saben, i vostès ho han reivindicat, perquè el català sigui oficial a Europa, però ha estat el Partit Popular qui ha aconseguit just el contrari. El finançament que s'ha posat sobre la taula a vostès no els agrada, però el Partit Popular no ha posat tampoc una alternativa que els hi pugui semblar millor. Per tant, sorprèn que amb aquest balanç, no, de no, no, no, a totes les propostes clau que ha posat Junts sobre la taula, la resposta a la moció de censura sigui un depèn. O no sigui un no categòric.
0: És que tu parles d'una moció de censura, poden haver-hi moltes mocions de censura. Una és moció de censura que surti aquest perquè m'hi poso jo i governo jo, i a més amb el suport de Vox, aquesta ja hem dit que ni parlar-ne, i que no cal ni que en parlem, val? L'altra és que nosaltres estem demanant al senyor Sánchez que faci, convoqui eleccions. I aquí se situa una nova proposta, que no és ell que diu moció de censura i governo jo, sinó que aquest senyor fa un pas, d'entrada fa un pas, que diu instrumental i convocar eleccions immediatament. Bueno, doncs ens ho ve a explicar, i quan ens ho vingui a explicar, doncs nosaltres escoltarem. I si nosaltres escoltem, nosaltres després hi direm la nostra, però no direm la nostra abans d'escoltar. Nosaltres ara el que estem demanant, i és així de clar, és dir, escolti, aquesta legislatura no dona per més. És dir, el tema de la moció de censura instrumental no és aquest per l'altre. És que tu estàs defensant que hi hagin unes eleccions ja, perquè això ja no s'aguanta per més, i amb qui repercuteix és amb els ciutadans, i l'altre que et proposa és, diu, ell, però que ens ho expliqui, una moció de censura per convocar eleccions.
2: Entenc que preferirien que, si és instrumental, el candidat no fos Feijó.
0: Nosaltres el que preferiríem és que el president Sánchez convoqués eleccions ja. Això és el que preferim. I escolti, la iniciativa aquesta d'això que ha sortit ho porta ell. Jo només estic enviant, dius, sorprèn que no hi hagi un no. Dic, escolti, si vostè fa una oferta a Junts, avui anirà al Cercle d'Economia. Tornarà, potser, no sé, no tinc ni idea, potser és molt pretensiós, però tornarà a parlar de Junts o parlarà, ho heu dit als mitjans de comunicació, els empresaris, escolti, ei, estem aquí. Aquí vol dir Waterloo, a l'estranger. I estem a Waterloo a l'estranger perquè estem patint una normalitat democràtica, que tenim el president a l'exili, que és el president del partit. I d'aquesta normalitat democràtica, vostès alguna cosa saben i alguna cosa hi tenen a veure. Val? Per tant, escolti, no ens vingui apel·lacions amb nosaltres, si pels mitjans de comunicació. Si de veritat això s'ho creu, bé, i es reuneix. Jo he dit que nosaltres no estem ni per falcar el PP ni per falcar el PSOE, perquè el problema es diu Espanya. I es diu estat espanyol. I nosaltres el que ens mou és la defensa dels interessos dels ciutadans de Catalunya. Però si aquí es tracta de com demanem nosaltres de convocar eleccions, que ens ho expliqui. Que és el que dius, instrumental què? Tu de candidat, instrumental quan, la data d'eleccions, instrumental no sé què. Primer que ens ho expliqui, perquè la iniciativa l'ha pres ell. I per tant, nosaltres no farem allò de ja demanar condicions i no sé què. No. Escolti, si vostè vol ser seriós, perquè nosaltres ho som, ens ho explica. Si vostè no es vol ni reunir amb nosaltres, a on toca reunir-se amb nosaltres, doncs, escolti, deixi de fer el paperina.
3: Ara, senyor Turull, jo tinc la impressió que vostès ni es plantegen votar aquesta moció. I escoltant-lo atentament, jo crec que vostès no estan per aquesta moció, ni instrumental ni instrumentil. Sí, crec que bé, no, que veu una oportunitat de sembrar pel futur una altra mena de relació. I llavors, a mi tinc la impressió que la carta als Reis és... Home, ja veig difícil que el senyor Feijó els hi vegi a l'òrdago d'anar-se'n a Waterloo, a reunir-se, tot i que una foto Feijó a Puigdemont a Waterloo potser sí, podria valer una missa, una moció de censura, però com li deia aquí el company, potser si envien
0: no
3: una missària...
0: No ens vol la foto, això ja ho dic, no la volem.
3: Jo diria que no... sí que la volen. I tinc la impressió, i avui penso que a la carta als Reis hi ha una altra petició important, que és, bé, tenim les municipals a Barcelona, que són molt importants pel seu partit, la prova és l'interès que ha suscitat amb persones de primera fila, que potser que no torni a haver-hi vetos, o sigui que si Junts, o sigui que no tornés a passar que el PP, o sigui, potser vostès ja van treballant el futur per quan el PP, diguem-ne, governi i els pugui necessitar. Doncs jo vull l'amnistia, vull la foto Waterloo i vull que no em toquin els nassos a l'Ajuntament de Barcelona.
0: No, això no està, els nassos a l'Ajuntament de Barcelona ja ens els han tocat, i això...
3: Ja, però hi ha eleccions.
0: Exacte.
3: Mentre hi ha eleccions hi ha esperança.
0: Ah, exacte, però no, nosaltres no estem en aquesta lògica. Nosaltres estem en la lògica que vam donar per finalitzat un acord que és el de Brussel·les. Nosaltres veiem que això ja no dona per més, que la situació del govern de l'Estat i el PSOE se li està complicant d'una manera tremenda, que no tenen el cap on l'haurien de tenir, i demanem les eleccions anticipades. Aquí hi ha un senyor que fa una proposta perquè hi hagin aquestes eleccions per una altra via. Si és seriós, que ens ho expliqui i preguntarem, però no estem en la lògica justament aquesta, perquè nosaltres, jo insisteixo, nosaltres a Madrid anem a fer el que anem a fer com a força independentista. Anem a fer això, no anem a fer altre. I, escolta, i ens és igual com ens etiquetin. Ens és igual, nosaltres anem a la nostra, perquè abans es diu, no, vostès amb aquest voten conjuntament. Escolta, no hi ha hagut ni una reunió ni un comentari de passadís. Nosaltres votem que coincideixes amb altres forces. Miri, el PSC, el Parlament de Catalunya, ha votat conjuntament amb Vox i amb el PP més de 100 vegades. De 100 vegades. Amb quins temes? Tots aquells temes que són d'ambició nacional. I no veig cap titular. Ni veig que els que l'han fet president diguin, escolta, nosaltres no et vam fer president perquè quan hi ha un tema d'ambició nacional acabis votant amb
3: senyor
0: PP i amb Vox, no?
3: El que pensem moltes persones és que aquí... tot i que vostès demanen coses que moltes persones podem fins i tot compartir, i la crítica que ha fet el tema de l'empobriment de les classes mitjanes, però aquí sempre tots hem pensat que aquí el que es ventilava era l'amnistia.
0: No, fixi's.
3: Doncs,
0: nosaltres,
3: no, doncs si no és així...
0: No, nosaltres el que no posarem per davant, i això el president Puigdemont crec que ha estat clar no el següent, és que una votació vagi en funció o no d'una solució personal. Ha estat claríssim. I li diré una altra cosa. Per allà el Ministeri, impulsat per un senyor no sé qui, s'està tramitant un indult. Per si, diuen, no sortís bé allò de l'amnistia. Perquè doncs, els que encara no estem amnistiats puguem quedar amnistiats de la inhabilitació. Jo he enviat un escrit oficial al Ministeri de Justícia dient que jo renuncio a aquest indult perquè jo el que no faré és res per blanquejar la presumpta prevaricació dels Llarenes, dels Marchenes i de tota aquesta gent de la cúpula judicial que van pactar PP i PSOE al Consell General per una solució personal.
3: Però vostè sap que si l'indulten, que vostè renuncia a l'indult, indultat estarà igualment.
0: Bueno, ja ho veurem. Però jo el que dic és que, i això amb el president Puigdemont ha estat molt clar...
3: Nosaltres... Igual que una condemna no és apel·lable, tinc entès que un indult tampoc. Encara
0: no ho sé, ho haig de mirar bé. Però el que sí que està clar, i això el president ho ha dit moltes vegades, nosaltres amb la situació, amb el context actual, nosaltres no anirem a buscar una solució personal, per molt que alguns, evidentment no és que ens agradaria, ho desitgem, ho esperem de que quan abans... el president, en Comín i en Lluís Puig puguin estar aquí, però aquest no serà el tema de buscar i pactar una solució personal, perquè el país, insisteixo, a nosaltres el que es mou és el país, ens mou Catalunya, i no pot tenir un govern de l'Estat allò amb el cap a no sé on, i que el país es vagi deteriorant i fent polítiques de postureig amb Podemos i amb Sumar, que tant afecten a les classes mitjanes i treballadores i que encara van complicant més la situació d'aquest empobriment que hi ha de les classes mitjanes i treballadores a Catalunya.
1: Fem una pausa i, Vicent, preguntes després. El matí de
4: Catalunya Ràdio. Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
5: Tinto de verano, Don Simón.
6: Tinto de verano, Don Simón. És tu momento.
5: I ara, tasta el blanco de verano, Don Simón.
7: Descobrir, compartir, donar suport,
8: temps,
7: 130 milions,
8: amics,
7: rialles,
8: llocs,
7: moments. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
9: Hola, Rafa. Ja tens la declaració de la renda llesta. La revisem?
10: A La Teva Renda, mirem per tu. Troba la teva gestoria a gestors.cat. Gestors administratius col·legiats.
11: Creus que l'estàs buscant, que és a les teves mans prendre la decisió. Però, de fet, la decisió ja està presa. A vegades no és el conductor qui tria el cotxe, és el cotxe qui tria el conductor. Cupra Terramar híbrid endollable amb fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 de combinada. Descobreix-ne més a cupraofficial.es.
12: Amb motiu de la visita del Papa a Lleó 14 els dies 9 i 10 de juny, hi haurà afectacions de la mobilitat a Ciutat Vella, Sants Montjuïc i l'Eixample, sobretot als entorns de la catedral, la parròquia de Sant Agustí, Montjuïc i Sagrada Família. Planifiqueu els desplaçaments, utilitzeu el transport públic i seguiu les indicacions de seguretat. Més informació a barcelona.cat/mobilitat. Ajuntament de Barcelona.
13: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, els periodistes Anna Grau i Vicent Sánchez i la periodista del Periódico de Catalunya, Sara González.
1: Són les 10 del matí, recte final, a l'entrevista al secretari general de Junts, Jordi Turull. Pregunta, Vicent.
14: Bon dia, senyor Turull. Diu vostè una obvietat que és bastant comprovable i molt ràpidament. Diu vostè que quan el PP i el PSOE necessiten posar-se junts, es posen d'acord. Quan necessiten posar d'acord, vull dir, es posen d'acord. Diu també que, evidentment, l'actual alcalde de Barcelona ho va ser amb el suport del PP, i jo encara diria més, l'anterior alcaldessa de Barcelona, que estava en una altra ideologia, també va ser alcaldessa gràcies al vot del grup municipal de Ciutadans i el senyor Manuel Baix en aquell moment.
3: Això va provocar el trencament del grup municipal de Ciutadans. Eh? No.
14: Sí, sí, d'acord. Sí, sí. Bueno, vostè deixa el que vulgui, però sense aquests vots...
3: Són fets.
14: Sí, sí, però
3: sense... Però allò va provocar una escissió.
14: Sense aquests vots...
0: Però de Comuns no va provocar cap escissió de Comuns.
3: Sense... Home, tu diràs, a la cadira em convides...
14: Sense aquest vot...
2: A nivell de direcció.
14: Sense aquests vots... Ada Colau no seria alcaldessa.
3: Sí, perquè Manuel Valls va trair Ciutadans per ser alcaldessa de Colau.
14: Més igual aquesta o ja l'altra, és igual. Algú es va posar d'acord.
1: Ara ens enredem, Vicent.
14: Exacte. I aquí tenim una alcaldessa i un alcalde. I va ser pels vots de gent, ideològicament, als antípodes. Siga el que siga i provocarà el que provocarà, i això és indiscutible.
3: Molt bé. Prou opinable.
14: Bueno, opinable, tot el que vostè vulgui. Indiscutible el resultat final i com va anar allò. I després ara es pot opinar i es poden fer ucronies. Tot el que vostè vulgui. Ara jo li pregunto. Vostè diu que el problema sempre acaba sent el problema és Espanya. Molt bé. S'han plantejat vostès com a independentistes que si en les pròximes eleccions al Parlament l'independentisme traguera majoria absoluta, no hi hauria pacte de govern per fer exactament el que fan els partits d'obediència espanyola?
0: Nosaltres, de cara a les properes eleccions del Parlament de Catalunya, és que hi hagi una majoria independentista i que la liderem nosaltres, evidentment.
14: D'acord. I s'ha plantejat que amb aquesta majoria independentista i els actuals partits no hi ha cap possibilitat... Independentistes, parli. No hi ha cap possibilitat, si tu... d'acord?
0: Nosaltres, evidentment, que el que volem és guanyar les eleccions al Parlament de Catalunya i nosaltres tindrem, evidentment, unes condicions que formen part de l'ADN de Junts per Catalunya, que hi ha coses que són renunciables i coses que no són renunciables de cap de les maneres. Ja està. És que jo no sé quina... Ja, jo, de veritat, que parlar de pronòstics quan no saps com es produiran, jo no vull parlar, ho sento molt, jo m'hi resisteixo, perquè...
14: Però si no són pronòstics. Li estic demanant que entre els partits independentistes no hi ha les mateixes conviccions i les mateixes estratègies
0: que
14: hi ha els partits d'obediència espanyola.
0: Primer farà falta veure qui... perquè això de partits independentistes és allò que pels seus actes els coneixereu i sapigués si ets independentista o no ets independentista.
14: Els que se'n proclamen.
0: Els que se'n proclamen... Doncs,
14: no, és que els altres poden dir el mateix a vostès.
0: Doncs, escolti,
14: els que se'n proclamen.
0: Jo l'endemà d'unes eleccions al Parlament de Catalunya, si vol, parlarem d'aquest tema. Jo abans no vull parlar, ho sento molt, perquè és que sempre es fa el caldo gros, anem a petar allà mateix, ho sento. Jo vull parlar de Junts, del que defensem a Junts, i un cop la gent hagi doncs, donat la seva paraula, l'endemà, en funció del que hagin dit els ciutadans, a veure aquella situació com es gestiona.
14: Doncs li vull preguntar.
0: Però jo ho sento molt, ja sé que volen que acabi parlant d'una altra força política,
14: no ho faré. Si vostè com a independentista li sembla raonable el que passa amb l'independentisme.
0: Jo com a independentista el que vull és que hi hagi un govern, com vaig defensar les últimes eleccions, que sigui netament independentista al capdavant de la Generalitat. Per què? Per assolir la independència de Catalunya, les institucions catalanes les necessites. Al marge de les institucions catalanes les necessites. Com s'articula això? Doncs primer, cadascú intentar fer-ho el màxim de bé possible. Ells, i en aquest cas a mi em correspon a Junts per Catalunya, per treure el millor resultat. I per tant quedar el primer. Nosaltres ara som la primera força... després del PSC al Parlament de Catalunya. Doncs nosaltres el que hem de fer i treballar i fer-ho bé és per ser la primera i a partir d'aquí articular un govern independentista, netament independentista.
3: Però les enquestes ara, més aviat auguren el contrari.
0: Les enquestes, escolti, les enquestes pot ser, o, si encara que li donis la raó, pot ser la foto d'un moment, d'un dia, d'un vot de protesta, d'un no sé què, però llavors quan arriba la urna, escolti, hem vist que han passat moltes coses, eh? Jo abans hem parlat de la ciutat de Barcelona i ens venien els pitjors pronòstics. És més, diuen, no, és que aneu tard amb el candidat. Escolta, jo me recordo que Xavier Trias no va ser a aquestes alçades abans de l'estiu, va ser al desembre, va ser abans de Nadal. Escolta, i vam guanyar de llarg, i teníem pronòstics i enquestes que ens venien, que ens en donaven 4 o 5, i vam acabar guanyant les eleccions. Per tant, jo insisteixo, no pots fer política a cop d'enquesta. D'enquesta, a mi el que em preocupa de les enquestes, el que miro molt de les enquestes és l'estat d'ànim del país i les polítiques que la gent prefereix que prioritzis o no, o si veu sortida o no hi veu sortida. Estem aquí, el país necessita polítiques en gran, perquè se'ns està desfent moltes coses a les mans. Jo em preocupo amb això. Si cada dia només vaig pendent de l'enquesta, escolti, hi ha partits, insisteixo, que tenim sistemes molt diferents. Jo em vull concentrar, no recrear-me en el problema, no atiar el problema per omplir la cistella de vots, sinó dir-li al país que hi ha solucions, que hi ha alternativa, que hi ha propostes, que les defensem, que ens és igual les etiquetes que ens posin per defensar segons quines propostes. Però no estaré tot el dia. Escolti, és que sempre volen que ens distraiem d'aquest objectiu perquè mirem de reull a uns altres, o que mirem enrere. Quan tu camines i mires enrere, saps què passa? Te la fots. Nosaltres hem de mirar endavant i proposar, i que la gent, i a nivell de comunicació, i vosaltres sou experts en comunicació, i tu especialment ets expert en comunicació, jo parlo amb molta gent i em diu, escolta, teniu raó, però això ho heu d'explicar més, això ha d'arribar més. Per què?

Avui volem començar el programa mirant cap a les aules, o millor dit, mirant cap a allò que passa dins de les aules i que massa sovint només ocupa titulars quan hi ha vagues, manifestacions o conflictes. Ahir a l'entrevista del dia van conversar amb la Frida i en Roger, membres de l'Assemblea de Docents de l'Institut de Sant Just. I més enllà del debat sobre un preacord concret o unes xifres salarials, el que va quedar sobre la taula és una pregunta incòmoda. Quin valor real donem a l'educació pública? Quan els docents expliquen que hi ha classes de tercer d'ESO, arribant als 30 alumnes, que alerten que els ràtios continuen sent un problema estructural, o quan recorden que la inversió compromesa per la llei continua lluny del 6% del PIB, no estan parlant només de les seves condicions laborals, estan parlant del model educatiu que construïm com a societat. És legítim preguntar-se pels efectes de les vagues. Les famílies ho viuen, els alumnes també, però ahir també escoltàvem una idea poderosa. I si l'anomalia no és la vaga, sinó haver normalitzat un sistema que funciona sota mínims? I si el problema és que ens sorprèn més una jornada aturada que no pas la sobrecàrrega quotidiana? L'educació és una inversió a llarg termini, però les seves conseqüències es viuen en el present, a cada aula. A cada aula massificada, a cada docent exhaust, a cada recurs, aquell recurs que mai arriba. I per això, independentment de la posició que cadascú tingui sobre aquest preacord o sobre aquestes mobilitzacions que s'estan fent al llarg d'aquests últims dies, el debat que s'obre és molt més gran. Quin futur volem per l'escola pública catalana? És això, senzill. Una pregunta senzilla. Quin futur volem per l'escola pública catalana? Potser la pregunta no és només què votaran els docents. Potser la pregunta és què estem disposats a exigir col·lectivament per garantir una educació pública digna, forta i preparada pels reptes que venen. Perquè educar no és una despesa. És decidir quin país volem ser. Soc Daniel Martínez i ara comença la Rambla.

I arrenquem, com sempre, donant un cop d'ull al sumari d'avui dimarts, avui 2 de juny del 2026. Arrenquem el programa, com sempre, amb el primer tram, amb la primera franja informativa, amb les notícies de Sant Just. Tot seguit també farem un repàs a les portades dels diaris amb Mariona Salas Vilanova, cap d'informatius. Seguirem el nostre magazín amb les efemèrides i amb el temps amb en Carles Rius. Tot seguit, avui a l'entrevista del dia, Víctor Bellavista, de Barcelona Energia. Parlarem del consum, parlarem de l'electricitat i també de com arriba a les nostres llars i després com marxa de les nostres butxaques. Parlarem també de la xarxa de zones, a l'espai de la xarxa educativa. Avui ens visita Rosa Maria Maristany, amiga i companya d'aquest magazín, i també tancarem el programa amb Va de llibre, recomanacions literàries, amb l'Arnau Cònsol de Cal Llibreter i amb l'Alfonso Vilallonga, que per telèfon ens parlarà del seu concert al Maldà. Això serà tot avui, però nosaltres comencem quan queden doncs pocs minuts per arribar a un quart d'11 del matí. Això és Ràdio Desvern, això és La Rambla, sóc Daniel Martínez i comencem amb música, un clàssic de Whitney Houston, el I Wanna Dance With Somebody. Bon dia!

0: Ei, ja t'has llevat? Doncs desperta bé que comença la Rambla. Tres hores de notícies, històries i personatges de Sant Just. I també alguna sorpresa més. Això és el que t'aspira a la Rambla. Aquí hi ha de tot. Riures, música i aquella entrevista que et fa pensar «Ostres, jo aquest el conec». De dilluns a divendres, de 10 a 1, al 98.1 FM i al www.radiodesvern.com. La Rambla, al matí, que no s'adorm mai.
1: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, relaxa't amb estils com el chill out, l'smooth jazz, el funk, el soul o la música electrònica més suau. 100% música relaxant.
2: Smooth Jazz Club.
1: Cada dia, de dilluns a divendres i de 4 a 5 de la tarda.
2: Hold on to my love.
1: Smooth Jazz Club. T'hi esperem.

0: És un quart d'onze del matí. Nosaltres avui arrenquem el nostre magazín, com ho fem sempre, amb l'espai de titulars i també amb l'espai informatiu, amb la cap d'informatius d'aquesta casa, Mariona Salas. Bon dia.
1: Bon dia, Dani.
0: Comencem amb el repàs dels titulars. Avui parlem dels canvis en la regulació semafòrica per millorar l'accés de la B23. La modificació de la cruïlla de l'avinguda Ricardo Bofill permet augmentar la fluïdesa del trànsit i reduir les retencions en hores punta. També parlarem dels alumnes de Sant Just que participen en un projecte sobre tinença responsable i benestar animal i tancarem amb la Unió Europea a l'època Trump, nova conferència de l'Auge amb Joan Ribas Ariño. Com dèiem, comencem parlant en clau de mobilitat, dirigint-nos a l'entrada de Sant Just.
1: Exacte, i parlem de la regulació semafòrica de l'avinguda Ricardo Bofill, que ha estat modificada per millorar la fluïdesa del trànsit en direcció a la B23, especialment durant les hores punta. L'actuació s'ha dut a terme després d'analitzar el funcionament de la cruïlla i detectar que les fases curtes de verd dificultaven l'evacuació dels vehicles acumulats, generant retencions puntuals. La nova configuració ha permès passar de 3 a 2 fases semafòriques, que és una mesura doncs, que incrementa el temps disponible pel pas dels vehicles i facilita una circulació més àgil a l'entorn de l'encreuament. Segons les dades analitzades, el canvi contribueix a reduir les congestions de trànsit i a millorar l'accés a la B23, que és un dels punts amb més intensitat circulatòria del municipi, sobretot en determinades franges horàries. La modificació també afavoreix doncs, a tenir una entrada més fluida a l'autopista.
0: Perfecte. Molt bé, marxem a parlar de la segona notícia. Avui també volem parlar d'educació i ho fèiem amb clau d'aquestes vagues i protestes doncs, reclamant més drets i també aquest preacord que va sortir, que recordem doncs, que per alguns professors és un preacord molt just i que bé, veurem també que acaba sortint en aquesta pregunta que formulaven des dels diferents sindicats i que s'està duent a votació aquests dies. Avui parlem des d'una altra perspectiva de l'educació i marxem, en aquest cas, doncs, a parlar d'un projecte que també afecta aquesta casa.
1: Sí, parlem d'alumnes de l'INS Sant Just i de l'Escola Mare de Déu de Montserrat que han participat aquest curs en un projecte d'aprenentatge i servei APS centrat en la tinença responsable i el benestar animal, una iniciativa impulsada per l'associació SOS Gats i Gossos Sant Just amb la col·laboració de l'Ajuntament. El programa ha permès apropar els participants a la realitat de la protecció animal i conèixer de primera mà la tasca que desenvolupen les entitats i les persones voluntàries del municipi. Durant el projecte, l'alumnat ha visitat diverses colònies controlades de gats de Sant Just i ha participat en algunes de les tasques necessàries per garantir el seu benestar. L'experiència els ha permès conèixer el funcionament de la gestió de les colònies felines i els reptes associats a la cura dels animals. I és una iniciativa doncs, que ha contribuït a fomentar el coneixement sobre la tinença responsable, el respecte als animals i la implicació en accions de servei a la comunitat. A través d'aquesta experiència pràctica, els participants han pogut apropar-se a una realitat present al municipi i conèixer el treball que es du a terme en l'àmbit del benestar animal.
0: I deia que també doncs, tenia relació amb aquesta casa perquè el projecte Aprenentatge i Servei també ha passat per les tardes de Ràdio d'Esvern amb el refugi, amb en Jaume Elias, on doncs, també dos o tres alumnes de l'Institut Sant Just han tingut doncs, aquest espai aquí a casa nostra. Marxem a parlar de cultura amb l'última notícia i és que quan arriba doncs, la setmana ja estem una mica pendents del que passarà el dijous perquè sabem que el calendari no falla, Mariona, no. I cada dijous tenim una activitat.
1: Sí, parlem, evidentment, doncs, de la pròxima conferència organitzada per l'Aula d'Extensió Universitària per la gent gran d'Esplugues i Sant Just, que la conferència d'aquesta setmana porta per títol La Unió Europea a l'època Trump i anirà a càrrec de Joan Ribas Ariño, que és director i professor emèrit, i l'acte tindrà lloc doncs, el 4 de juny a les 6 de la tarda a l'Auditori de la Residència de la Mallola. La sessió abordarà els reptes i les transformacions de la Unió Europea en el context polític internacional marcat per la presidència de Donald Trump als Estats Units i la conferència doncs, oferirà una anàlisi de l'impacte d'aquest escenari sobre les relacions internacionals, la política europea i els equilibris geopolítics globals. És una activitat gratuïta per les persones associades a l'Auge, mentre que la resta d'assistents hauran d'abonar una entrada de 5 euros.
0: Molt bé, doncs ara sí, fem un breu repàs abans de marxar a l'espai publicitari. Repassem ara doncs, els titulars de manera ampliada. I hem començat avui aquest espai parlant dels canvis en la regulació semafòrica per millorar l'accés de la B23. Aquesta modificació és la modificació de la cruïlla de l'avinguda Ricardo Bofill, que permet augmentar la fluïdesa del trànsit i reduir les retencions en hores punta. També hem parlat dels alumnes de Sant Just que han participat en un projecte sobre tinença responsable i benestar animal. L'alumnat ha visitat colònies controlades de gats i també ha conegut de prop la tasca de protecció animal que es desenvolupa al municipi. I hem tancat

0: de 8 a 9 del vespre.
1: Quan el cinema es fa ràdio.
2: Això és un autobús, tu. Sí, home. I tant.
3: Això és un blues, tio.
2: Com que un blues?
3: Sí,
2: per
3: just...
2: Què? Per què un blues?
3: Just blues.
2: Ah, just blues. Perfecte. Si t'agrada el blues, tots els dimarts de 9 a 10.

0: I ara, portades de diaris. Marxem a destacar les portades dels diaris catalans. Marxem a destacar, primerament, la portada del diari Ara, Mariona.
1: El diari Ara obre amb els casos judicials del PSOE. Diu que Feijóo ofereix a Junts i al PNB un govern sense Vox per anar a les urnes. Nacionalistes catalans i bascos volen eleccions, però per ara no donen suport a una moció de censura. El líder del PP demana coherència i diu que ja hi ha una majoria de 184 diputats que reclamen els comicis. En fotografia principal veiem la notícia que diu que Trump promet a l'Iran el fre dels atacs d'Israel al Líban. Després de l'amenaça de Teheran d'abandonar la taula de negociacions amb els Estats Units si Israel no aturava l'ofensiva al Líban, Trump va assegurar ahir que havia trucat a Tel Aviv i a Hezbollah per posar fi a l'escalada de les hostilitats. I veiem en fotografia, doncs, no sé exactament de quina ciutat deu ser la fotografia, perquè crec que no ho posa, però es veu, doncs, això, gent caminant per un carrer i a darrere un grafiti de l'estàtua de la llibertat amb la mà arrencada. No sé exactament quin serà el simbolisme d'aquesta pintada.
0: És potent, la fotografia. Mm.
1: Sí, que ho és. Bé, seguim altres notícies d'avui del diari Ara. Veiem que els immigrants van menys al metge, però visiten més les urgències dels hospitals. També que Illa anuncia al Cercle 3.000 milions d'euros per accelerar infraestructures i tant que porta avui el diari Ara dient que decau l'ajuda al preu de la llum i el gas, però es manté la del carburant.

0: I marxem cap al periòdico en català, que destaquen amb fotografia en miniatura a l'entrevista, doncs, a Luis de la Fuente. Diu, en una cita seva, Lamine Yamal té l'obsessió del Mundial. Marxem a parlar també d'Illa, que anuncia 3.300 milions per accelerar infraestructures en 6 anys. El Cercle crida a enfortir els serveis públics. L'entitat aposta en la 41a reunió anual per una millora de la productivitat mitjançant un model basat en la tecnologia, la innovació i l'ús de qualitat. En imatge, en fotografia principal, veiem Reso per sortir aviat i abraçar la meva iaia. La Ainhoa, d'11 anys, és una de les pacients de la nova àrea d'oncologia hematològica infantil de la Vall d'Hebron, inaugurada ahir. I veiem, doncs, en imatge la Ainhoa amb els seus pares a l'àrea de la Vall d'Hebron, on rep tractament per una leucèmia, en aquest cas. Molt bé, marxem a una altra de les imatges del dia. En aquest cas podem llegir a Javier Moll, el periòdico, compta avui amb un equip guanyador. És un acte de relleu i és que Gemma Martínez assumeix la direcció amb el repte de fer un diari més fort. També altres notícies al periòdico avui, dimarts 2 de juny, també llegim tendència a l'alça, les oficines flexibles de coworking conquereixen el Passeig de Gràcia. També podem llegir informe de l'ONIF, l'amic de Zapatero no té patrimoni que justifiqui les seves empreses. A primera volta, l'esquerra colombiana qüestiona el triomf d'ultradreta de l'Espirella i tanca en portada amb petició per carta. Hisenda cita les comunitats per mirar de tancar aquest any el finançament. De la vermella a la blava, La Vanguardia.
1: La Vanguardia obre amb el conflicte a l'Orient Mitjà, dient que Trump intenta contenir Israel per salvar la negociació amb l'Iran. El president dels Estats Units sosté que ha frenat Netanyahu, però el premier israelià diu que atacarà Beirut si persisteix l'ofensiva de Hezbollah. En fotografia principal marxem a Colòmbia. El

0: En pista de les Priella sacseja a Colòmbia, el candidat ultradretà Velardo de les Priella, admirador de Donald Trump, es va imposar per sorpresa en la primera volta de les eleccions presidencials colombianes. Amb un missatge de presó o mort pels criminals, l'ultra, que el veiem a la imatge protegit darrere d'un vidre, va superar Iván Cepeda, que era el candidat de Gustavo Petro. Altres notícies de La Vanguardia, veiem que Feijóo ofereix al PNV i Junts una moció de censura per convocar eleccions de seguida. El líder del PP planteja arribar a l'executiu de manera provisional i sense l'entrada de Vox per convèncer els nacionalistes. També veiem que Illa anuncia 3.300 milions d'euros en fons públics i privats per a infraestructures. I parlem també avui a La Vanguardia de flacidesa, diu l'Ozempic, omple les clíniques de cirurgia estètica. També parlem d'una peça sobre testimonis, diu que el pistoler va disparar a les menors a Badalona. I tanca portada avui La Vanguardia amb una notícia de Barcelona, diu la visita del Papa a escola als souvenirs.
1: Tu ja tens el teu souvenir del Papa?
0: No. Ni no crec que el tingui, la veritat, perquè no aniré a Barcelona i menys a comprar souvenirs.
1: I menys aquests dies, no?
0: Exacte.
1: Aquests dies estarà complicada a Barcelona. No. Aneu en compte si heu d'anar a Barcelona, sobretot en transport públic, perquè també hi haurà talls en algunes línies, si no vaig errat. Per tant, ho anirem informant aquí al 98.1 FM. Vosaltres, pendents del que passa gràcies a la feina que fem des d'aquí, i també als companys de Catalunya Ràdio, que a les desconnexions ens van donant informació. Marxem a l'última portada del dia. Avui volem destacar el punt avui, l'entrevista a Timothy Williams Waters, que en aquest cas doncs, és jurista i expert en relacions internacionals, i en una cita seva diu: s'hauria de reconèixer el dret a la secessió. A l'Observatori Municipal Marjana a Rubí podem llegir demandes que mai no acaben. Entrevista a l'alcaldessa Ana Maria Martínez i a la cap de l'oposició Montse Soler. Pel que fa a la imatge del dia, veiem doncs una espècie de brújula i en ella es van tibant, no? Són aquests els cardinals, no? Els quatre cardinals, i en aquest sentit doncs podem llegir l'OTAN a punt de la ruptura. Veiem dues banderes, una de cada extrem, l'europea per una banda, l'americana per l'altra, i és que la retirada d'efectius d'Europa anunciada per Trump i les insinuacions de desmantellament de l'aliança tensen la relació transatlàntica i posen en risc el futur de l'organització. Llegim també en aquesta portada avui dimarts el d'ahir a l'espai de Xevi Salapuig, on titula expedient i benedicció, expedient a la policia, al policia espanyol que va empantar la manifestant valenciana. Gràcies al Punt Avui per portar aquesta notícia, perquè de quatre diaris només ho hem pogut llegir en la portada d'aquest, i a més ni en titular, en contingut de notícia ja gairebé, però recordem aquestes imatges que molts de nosaltres hem vist per xarxes d'aquesta professora jubilada, aquesta exprofessora jubilada que en una manifestació doncs, va rebre un cop de forma gratuïta per part d'un policia. I també en aquesta mateixa notícia inclouen doncs, la visita del Papa, més castellà, en aquesta visita del Pontífex a Barcelona. A les cròniques, Esquerra colla perquè Sánchez i Illa s'expliquin, i també espelmes a la moció de censura. A l'esportiu, Eric, polivalència i perseverança amb el Premi del Mundial. Ha rematat per ser clau el Barça i en aquest cas doncs, ara disputarà la Copa del Món. I amb això tanquem les portades d'avui dilluns 2 de juny. Veig que ningú em corregeix, d'acord, no passa res, avui no és dilluns, és dimarts.
0: Avui és dimarts, ni m'havia donat jo, sí, vale, dilluns.
1: Jo dic, ningú em corregeix, vale, no passa res, avui és dimarts, 2 de juny. Però és com si estiguéssim a dilluns, perquè el cervell està una mica fregit encara.
0: Sí, i a més avui com que no acompanya
1: avui
0: gaire
1: no
0: el dia.
1: Avui no t'agrada el dia, avui, Mariona?
0: Està gris, o sigui, si plou, mira encara, perquè... Que plogui a les portes de l'estiu sempre és bona notícia.
1: I tant.
0: Però tampoc està plovent. Llavors, doncs, que surti el sol, no?
1: Segons informacions santjustenques, és a dir, el Joaco, el Joaquín m'ha dit avui que ha plogut a la una de la matinada.
0: Sí, ho sé. Estava desperta. Sí,
1: jo no.
0: Estava desperta i ha plogut bastant. Cap a la una, després va parar, després va tornar a ploure.
1: Però jo no feia tant que m'havia anat a dormir. Bueno, 12:15, un quart d'una.
0: Jo és que just havia de sortir a passejar el gos.
1: Jo quan dormo, dormo. Jo quan caic al llit i ja està, rodo. rodó, Mariona. Doncs i a més ahir tenia molta son, estava molt cansat.
0: Doncs mira,
1: exhaust.
0: No et vas ni adonar que va ploure, així que això vol dir que has dormit bé.
1: I tant, i tant, i tant. Ben descansat. Gràcies, Mariona. T'escoltem els butlletins i també l'informatiu edició migdia.
0: Fins ara, Dani.
1: Amb vosaltres, petita pausa musical. Tornem de seguida.

0: Aquest dimarts, a les 10 del vespre, la música coral Més de 1000 anys d'història, un programa realitzat i presentat per Pep Quintana.
1: A Sant Just, el comerç, la restauració i els serveis de proximitat treballen amb il·lusió per créixer i donar vida al poble. Sense anar més lluny, 6 eixos comercials amb botigues, serveis i restauració que et fan la vida més fàcil. Barri Centre, Barri Nord, Barri Sud, Mas Lluí, Carretera Reial, Camp Modulell i Gualden, Torre Blanca. Descobreix-los i dona suport al comerç local. Sense anar més lluny, comerç, serveis i restauració de Sant Just Desvern.
2: A Catalunya treballem en diverses mesures perquè tothom pugui disposar d'un habitatge. Oferim ajuts perquè els joves puguin fer el pas. Construïm habitatges amb protecció perquè les famílies tinguin espai per créixer. I limitem els preus del lloguer per facilitar-hi l'accés. Perquè cada cop més persones ens puguem sentir a casa. Informa't d'aquestes mesures i ajuts a habitatge.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Des de Càritas Sant Just oferim un espai de trobada per conversar i compartir. Si et ve de gust una estona de companyia, vine al Cafè de les 3. Estarem tots els dimarts fins les 5 de la tarda, al carrer Bonavista, número 113. Càritas Sant Just. Us hi esperem.
3: Vols obrir els contenidors d'orgànica i resta amb el mòbil? BitPaid, l'aplicació que et permet obrir els contenidors de Sant Just amb el mòbil. Amb BitPaid també podràs consultar les teves obertures, comunicar incidències a l'Ajuntament i obtenir informació sobre residus. Descarrega't ja l'app gratuïta BitPaid per a Android i Apple i descobreix tot el que et pot oferir. A Sant Just, canviem el xip. Ajuntament de Sant Just Desvern.
4: Tots els comerços tenen fulls oficials de queixa, reclamació, denúncia a disposició de les persones consumidores i usuàries.
5: Trobareu més informació a consum.cat o bé truqueu al 012, Agència Catalana del Consum, Generalitat de Catalunya.
6: Sabies que al teu municipi tens el servei d'Envici? Bicicletes 100% elèctriques per connectar amb el transport públic i que el teu viatge sigui millor. Mou-te de manera sostenible pels 15 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Per moure't bé, millor amb bici. Dóna't d'alta ara a envici.cat.
7: Nicotina, arsènic, cianur, poloni 210, naftalina, butà, quitrà. El fum del tabac perjudica també la salut dels qui no fumen. Fem un entorn lliure de fum per a tothom. Canalsalut.gencat.cat. Generalitat de Catalunya.

0: I ara, efemèrides. Sergio Paredes, molt bon dia.
1: Què tal, Dani? Bon dia.
0: Com estàs? Tot bé?
1: Sí, de dimarts.
0: De dimarts, aquí estem.
1: De dimarts. Com diu sempre l'Elvira, que es presenta sempre...
0: Sí, però l'Elvira m'està fallant molt últimament, eh?
1: Oh. Mm. A veure si l'escoltem ja
0: perquè
1: pocs dies.
0: Avui tampoc la tindrem, a l'Elvira. No sé si ho heu
1: percebut,
0: però avui no l'hem citat al sumari perquè no podrà estar nosaltres. Amb un bon motiu, que té molta feina, està molt liada i no pot estar amb nosaltres, però la setmana que ve, si tot va bé, doncs la tindrem en dilluns, perquè la setmana que ve la programació doncs és així com molt apretadeta i l'hem canviat a dilluns, aviam si pot venir a explicar-nos coses de nutrició. Avui parlem de les efemèrides, com sempre, en aquest bloc comencem parlant del Dia Mundial.
1: Sí, i és que avui, Dani, vinc una mica carregat d'efemèrides, per exemple, en el Dia Mundial. Avui es celebra el Dia Mundial de la lluita contra la miastènia gravis. I com m'ha semblat un nombre una mica curiós, i per la meva experiència era un nom que mai havia escoltat, he pensat que altra gent podria trobar-se en la mateixa situació que jo. No sé si tu coneixes o eres coneixedor de la miastènia gravis.
0: No, la veritat és que no. Si ens pots fer 5 cèntims, t'ho agrairé.
1: Sí, mira, la miastènia gravis és una malaltia crònica on el sistema immunitari ataca per error la connexió entre els nervis i els músculs, causant una feblesa muscular severa i fent 5 cèntims de coses essencials que hem de saber. Per exemple, el símptoma clau, que és la feblesa muscular, que empitjora amb l'esforç i millora notablement amb el descans. També, zones afectades. Això sol començar en els ulls, amb les parpelles caigudes, una visió doble, i també pot passar a la boca, amb una dificultat per parlar o per empassar. I també a les extremitats, sentint aquesta feblesa que he esmentat en braços i cames. La causa d'això quina és? És que el cos produeix anticossos que bloquegen aquestes senyals químiques que ordenen els músculs moure's. I això fa que estigui també molt relacionada amb una glàndula que s'anomena TIM, que pateix certes alteracions. I parlant sobre un tractament... Això com a tal no té cura, però es pot controlar bastant bé amb medicaments per millorar la força o fàrmacs que regulen les defenses.
0: Doncs avui hem parlat de la miastènia gravis, concretament del seu Dia Mundial de lluita contra aquesta malaltia. Marxem a parlar dels esdeveniments perquè l'any 1975 més de 150 prostitutes es tanquen a l'església de Saint-Nizier de Lyon, a França, per la seva mala situació i el menyspreu que sofreixen les dones que sent la seva decisió treballen com a servidores sexuals. La seva commemoració va donar origen al Dia Internacional de la Treballadora Sexual i que bé, entenc que es deu celebrar avui també.
1: Sí, molt segurament. Bé.
0: Estupendo.
1: Pinta, sí.
0: Marxem a l'any 1989, quan s'estrena la pel·lícula El Club dels Poetes Morts, El Club de los Poetas Muertos, protagonitzada per Robin Williams, peliculón.
1: Sí, molt bueno, bonica en el sentit de...
0: Oh, capitán, mi capitán, no?
1: Certes escenes, també a mi m'agrada molt la pel·li aquesta, com es veus, és a dir, la fotografia, el missatge...
0: La foto és molt maca.
1: Robin Williams està, com sempre, sol estar... en les seves pel·lícules espectacular, i bé, o sigui, el missatge, com trenca al final la pel·lícula, és...
0: A veure, treu la música.
1: És molt potent.
0: Treu la música un moment. Carpe diem. I ja no em sé més, ja està, ja la pots posar. Hi ha aquell moment de la pel·lícula que els hi diu, no?, els nois, així en veu baixa, carpe diem. Bueno, maquíssima, m'encanta aquesta pel·lícula. Molt bé, marxem a més qüestions. A naixements avui trobem... Carai, quanta gent ha nascut avui, no?
1: Sí, sí. he volgut continuar una mica amb aquesta branca de cinematogràfica, perquè, per exemple, el 1963 va néixer Pepe Villuela, actor i humorista espanyol, que, per cert, ahir mateix vaig veure... la pel·lícula que van fer d'Aida.
0: Aida y Vuelta?
1: Sí, Aida y Vuelta.
0: I què tal?
1: És estranya. És el que volien. Una pel·li diferent totalment com era la sèrie, amb una forma molt diferent d'explicar una història, ja que els actors, rotllo Paco León, Carmen Machi, a la pel·li, a part de fer d'Aida y Luisma, per exemple, fan de Paco León i Carmen Machi.
0: Val.
1: I sí, parla una mica sobre com... Jo, en el meu perfil de Letterboxd, he posat que és el Birdman de la versió en versió espanyola. No sé si has vist Birdman.
0: Birdman no l'he vist. És la de...
1: Michael Keaton.
0: Michael Keaton, exacte. Ostres.
1: Que ensenyen molt com és una producció i com funciona una mica el rodatge en aquesta pel·lícula en concret de com funcionava la sèrie d'Aida i com es sentien els actors.
0: Val. Bé.
1: I clar, Pepe Villola em va sorprendre perquè és un dels actors principals a la sèrie i té dues frases.
0: Ah.
1: Dues frases contades, eh?
0: Potser no estava convençut del projecte i va participar per obligació.
1: I la mateixa sensació, però més que exagerada, amb el que feia de Machu Picchu.
0: Uh-huh.
1: Surt de fons i no parla.
0: Uh-huh. Sí, doncs pot ser que sigui per això. Bé, jo tampoc he sigut mega ultra hiperfan de la sèrie. He vist capítols i tal, no l'he vista sencera. Però sí que és una sèrie que va marcar un abans i un després, no? És d'aquella època, doncs, de Qui no hi quien viva. És una època on a Espanya es feia un tipus de sèrie molt, molt concret, no? Aquest tipus així més...
1: Sitcom.
0: Més sitcom, més d'una història una mica més del dia a dia, no? Més casual, més costumbrista. I en aquest sentit, doncs, tocant temes polítics, esportius, d'actualitat d'aquell moment...
1: Controversials,
0: que molts d'aquells temes encara estan avui dia bastant al peu del canó. Marxem a parlar d'altres qüestions, perquè també, tal dia com avui, l'any 1978, va néixer...
1: Dominic Cooper, un actor, en aquest cas britànic, que el podem conèixer per pel·lis com Mamma Mia.
0: Uh-huh. Here I go again... Vale, ja està. L'any 1988,
1: el Kun Agüero, Sergio Kun Agüero, futbolista argentí molt popular i un dels millors davanters centres de la dècada.
0: Argentino, muy bien. Vale, i les defuncions tenim a l'any 1970...
1: A Bruce McLaren, que com ens pot donar una pista al seu cognom, va ser fundador de l'equip automobilístic McLaren.
0: Uh-huh.
1: I també he volgut destacar que el 2023 ens va deixar Miguel Ángel Sánchez, que va ser un activista molt important dins del moviment LGBTI a Espanya.
0: Perfecte, i tanquem amb l'efemèride musical.
1: Sí, tanquem amb l'efemèride musical. És un naixement, però he volgut separar-ho perquè tal dia com avui va néixer Joaquín Cardiel el 1965, un que va ser baixista espanyol de Héroes del Silencio, i el volíem destacar avui amb una de les cançons més famoses del seu grup.
0: Doncs vinga, a gaudir d'Entre dos tierras aquí a Ràdio d'Esvern, aquesta cançó de Héroes del Silencio, un gran grup espanyol que ho va donar tot doncs a finals del segle passat.
1: Bueno, adeu, Dani.
0: Adeu, Sergio.
1: Que vagi bé.
0: Que vagi bé, cuida't.

0: I nosaltres també ens trobem entre dos terres, perquè ens trobem entre les 10 i les 11 del matí, allò de 9 minutets per arribar a les 11, això que voldrà dir que farem la pausa pels butlletins, però abans ens toca parlar del temps. I com cada dia a aquesta hora, repassem l'actualitat meteorològica, també actualitzem una mica les temperatures, tot el que calgui, perquè...
1: Tot.
0: Enric, perquè és que és per no plorar. Carles Rius, bon dia, com estàs?
1: Molt bon dia, bé, prou bé.
0: Prou bé, sí, prou bé. Sí. Tu sí que relles una mica més, perquè m'estaves ensenyant ara i em deies...
1: Sí, perquè
0: home,
1: és que
0: el canvi
1: demà,
0: de temperatura, déu-n'hi-do.
1: Sí, entre avui i demà normalitzem temperatures, és un gran què. És un gran que avui encara podem passar-nos i anar cap als 27, com vam fer ahir, però demà dimecres amb prou feines arribarem als 25, i això es quedarà amb nosaltres dimecres, dijous i divendres, o sigui que són 3 dies on les temperatures seran les normals de mitjana climàtica, o sigui que estarem amb uns valors doncs, força més agradables. Aquestes nits tan càlides de més de 21 graus doncs, també les deixem enrere i baixarem per sota dels 20. No estem parlant de fred, ho dèiem ahir, estem parlant de temperatures més normals per l'època. El que passa que quan a vegades parlem a primavera o a les portes de l'estiu, parlem de tempestes i dius, bueno, mira, que si hi ha la tempesta a vegades refresca i molt millor. Depèn del lloc.
0: Clar.
1: Depèn perquè... Aquí pot caure una tempesta, si aire fred associat en alçada està molt bé, però si no acaba de baixar la temperatura i la humitat es dispara fins al 100%, tens una aixafogó brutal, encara que hagi plogut. I això podria passar entre dijous i divendres, tot i que les temperatures seran clarament més baixes, ja ho diem. Avui podem arribar a 27 graus, hem tingut un ruixat aquest matí, ens ha sorprès a tots els mortals, a més aquest ruixat ha anat acompanyat de llamps i trons, s'han sentit tronar a Sant Just, era cap a les una o dues de la matinada, més aviat les dues, i finalment han caigut 1,6 litres per metre quadrat, inaugurem el marcador del mes de juny, 1,6 litres, i el total d'aquest any, el que portem en aquests moments, és de 280,6 litres per metre quadrat a Sant Just d'Esvern. Així que el mes de juny, que normalment és un...
0: Ah, perdó, és que estem sentint sorolls a fora i
1: sí,
0: ens hem escandalitzat.
1: Què és que sé?
0: No, uns senyors de manteniment que deuen estar fent alguna cosa, no han avisat, i hem sentit un soroll provenia de fora de l'estudi i ens hem espantat per això,
1: que
0: aquest silenci.
1: Que ningú es pensi que està plovent, eh?
0: No, tot bé. Jo ho he pensat, dic, què?
1: Llavors, bueno, 280 litres per metre quadrat, penseu que hi ha hagut anys que ens ha arribat a aquesta xifra, o sigui que de moment anem prou bé amb el tema de la precipitació, ha començat a ploure, i tenim possibilitats de que la nit de dijous o divendres pugui tornar a ploure, o sigui que bones vibracions. El que dèiem, avui, demà, són dos dies on tindrem sol, també tindrem molts núvols, creixeran nuvolades, aquestes tempestes que ahir queien cap al nord de Catalunya, cap al nord-est, avui es repetiran en aquesta zona. Aquestes tempestes després baixen una miqueta de latitud, poden arribar fins al nord del Maresme, com a molt, però ja diem que aquí Sant Just el que veurem són uns quants núvols més, a vegades són les encluses que es tapen una mica el sol i veiem aquestes postes de sol, doncs així una mica de color pels núvols, aquestes tempestes que cauen lluny, però a nosaltres ens afecten indirectament. Humitat avui alta, tenim un 70%, ens ha plogut, i això vol dir que, tot i que ara estem en 24 graus, la sensació de xafogor ronda gairebé els 25-26 graus. O sigui que avui, si fas activitat física al carrer, doncs tens aquesta sensació de xafogor, de calor i de suor. De cara a demà, baixada de temperatures. Si avui arribem als 27, demà estarem per sota dels 25. Demà és un dia d'aquests que diríem, mira, per ser primers de juny és normal que tinguem aquestes temperatures. I la mínima podria baixar entre els 17 i els 18. O sigui que realment també és una molt bona mínima. És d'aquelles que a primera hora del matí recomanem que obrin totes les finestres de casa, el balcó, obriu-ho tot. Encara que entri mosquits tigre, doncs ja tindreu batalles campals, però vaja, obriu-ho tot perquè així ventila una mica la casa d'aquestes claus que vam tenir la setmana passada i podem mantenir la temperatura una mica més baixa, de fer tant de gasto energètic. Llavors, de cara al dimecres, aquesta baixada de temperatures, un dia una mica variable, però moltes estones de sol, temperatures mínimes per sota dels 20. Dijous és un dia on tindrem forces més núvols i, a més, s'anirà tapant i ja podria caure algun ruixat a partir de les 8-9 del vespre. Demà ho acabem de confirmar, però és que tots els mapes porten ja molts dies marcant aquesta possibilitat de pluja la nit de dijous a divendres. Ojo divendres, perquè no ho diuen tots els mapes, però podríem estar en un dia de primavera, tot i que acabem d'entrar a l'estiu meteorològic, divendres podríem estar al voltant dels 21 o 22 de màxima. Són d'aquells dies de dir, uau, és un estiu a Oslo, per exemple. 21 o 22 de màxima i mínim al voltant dels 16-17 graus. O sigui que realment divendres serà un dia on farà sol, tindrem una miqueta de vent del nord, pot ploure a primeríssima hora del matí, per això la temperatura no podrà recuperar-se, però després el sol dominarà. I pel que fa al cap de setmana, Tenim uns dies variables, hi haurà sol, però també hi haurà núvols, i el que serà més destacat del cap de setmana és que tot el que hem guanyat de qualitat de temperatures entre dimecres i divendres ho anirem perdent progressivament al cap de setmana. Dissabte ja tornarem cap als 25 graus i és probable que el diumenge estiguem en 26 o 27. Uh-huh. Bé, tampoc és un delta baix, perquè són les temperatures que tenim avui, per exemple, les que sí. hi haurà diumenge, i no hem de patir per precipitacions, no hem de patir per cap inconvenient meteorològic per poder realitzar totes les activitats que es puguin fer a l'aire lliure aquest cap de setmana. O sigui que cap de setmana tranquil, amb unes temperatures un palet per sobre del que tocaria. Uh-huh. I si mirem molt més enllà, de cara a la setmana que ve, doncs, per desgràcia, espero que canviïn els mapes. A partir de dimarts, dimecres, tornarem als 29-30 graus. I això, doncs, es podria allargar ben bé una setmana, setmana i mitja. O sigui que haurem d'esperar-nos, aviam què acaba passant, perquè aquesta bonança o aquests dies així agraïts, que comencen demà i que acaben potser dissabte, diumenge, la setmana que ja no els tindrem, i tornarem a estar patint calors molt intenses i molt semblants a les que tenim a la canícula.
0: Doncs disfrutem d'aquests dies amb temperatures
1: si no
0: moderades. Aviam si no acaba passant. Esperem que sí, però ahir, per exemple, a la tarda, el que sí que notàvem era bastant de vent, no? No sé si hem parlat de la...
1: Però això és la marinada, o sigui, és un Clar. Vent ja tremendament típic en aquestes èpoques de l'any, també durant tot l'estiu, que a mitja tarda, vespre, es comença a bufar aquest vent, és un vent que ens arriba de mar cap a terra. Si el mar és fresquet, doncs ho agraïm, com és ara encara, però a partir del juliol, agost, que ja portarem moltes jornades, i si la setmana que ve marquen, pinten bastos amb aquests 30 graus, la temperatura de l'aigua del mar comença a pujar, i el problema que tenim és que aquesta marinada que bufa a la tarda és bufa rescalfada i amb humitat, i això provoca aquelles xafogors tan bèsties que tenim el juliol i a l'agost a mitja tarda.
0: Mm-hmm. Doncs bé, ara, com deies, seguir pendents d'aquestes temperatures que esperem que minvin aquests dies, i ja està, i tranquils pel cap de setmana, perquè tindrem bones temperatures i també bon temps. Gràcies, Carles. Demà més. Que vagi bé.
1: Bon dia. Adéu-siau,
0: bon dia. I nosaltres fem una petita pausa per publicitat. De seguida tornem amb els butlletins de les 11 del matí. I després, cap a les 11 i 10, un quart de 12, entrevista del dia. Avui parlem d'energia. Fins ara.
2: Som-hi ja, és el moment de fer el pas.
3: A casa, la feina i al carrer.
4: Quan anem de festa o al taller.

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: Des de Càritas Sant Just oferim un espai de trobada per conversar i compartir. Si et ve de gust una estona de companyia, vine al Cafè de les 3. Estarem tots els dimarts fins les 5 de la tarda, al carrer Bonavista, número 113. Càritas Sant Just. Us hi esperem.

0: una abstinència física associada. El que passa que la tenim normalitzada, esbiaixada, una mica les comparacions són dolentes, com l'alcohol, no?
1: Ens han fet les 11 i ho hem de deixar aquí. Rafael Vila San Juan, Sergi Pasqual i Sílvia Mondón. Gràcies i bon dia.
2: Bon dia.
0: Gràcies, bon dia, gràcies.
3: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
4: Bon dia, us informa Joan Bota. Junts per Catalunya emplaça Alberto Núñez Feijóo a anar a Waterloo per reunir-se amb Carles Puigdemont si els vol fer una proposta seriosa de moció de censura per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa i convocar eleccions generals anticipades. És la resposta al líder del PP, del secretari general de Junts, Jordi Turull, des dels micròfons del Matí de Catalunya Ràdio.
5: Nosaltres serem igual d'exigents amb el PP que amb el PSOE. A partir d'aquí, si aquest senyor té alguna cosa seriosa a explicar, doncs ja ho sap, demani per veure'ns i ens veiem a Waterloo el dia que ell vulgui. Si ell considera que aquest és un tema seriós i que ha de fer una oferta seriosa a Junts, doncs les coses serioses es fan amb reunions. I amb reunions, doncs, ell sap que les reunions amb Junts per Catalunya, amb la direcció, amb la màxima direcció, amb el president de Junts per Catalunya, doncs s'han de fer a Waterloo.
4: Amb tot, Turull ha insistit que la legislatura espanyola està esgotada i que Pedro Sánchez ha de convocar eleccions per convicció democràtica. Núñez Feijóo s'adreçarà aquest matí als empresaris catalans des de les jornades del Cercle d'Economia. Més notícies, Natàlia Ramon.
6: Junts per Catalunya ha reclamat per carta al president Salvador Illa que faci totes les gestions necessàries davant la Conferència Episcopal Espanyola i també davant la Santa Seu perquè durant la visita del Papa a Catalunya la setmana que ve el català tingui el pes que li correspon. El Papa Lleó XIV farà íntegrament en castellà la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família i el català es limitarà a la salutació inicial de la missa, la primera lectura, el salm posterior i el credo. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, el secretari general, Jordi Turull, creu que suposarà un menyspreu a la llengua catalana que s'hauria d'evitar.
5: És la llengua amb què la gent resa, que és la llengua amb què la gent va a missa. Si no vol tenir la sensibilitat d'una piconadora, doncs el que hauria de fer-ho és majoritàriament en català. Se sap molt greu també que davant d'això l'Església catalana, amb una actitud no només contemplativa per part de l'arcabisbat o el cardenal, sinó més aviat de fomentar-ho, no? I això és especialment greu.
4: A tot això, el Ministeri de Treball recomana fer teletreball la setmana que ve per les restriccions de mobilitat per la visita del Papa a Catalunya, igual com ho fa a Madrid i les Canàries. Davant a evitar desplaçaments innecessaris i mantenir l'activitat laboral en la mesura del possible. A més, també aconsella planificar els desplaçaments per tots els actes previstos a Catalunya, principalment dimarts i dimecres vinent.
6: Amnistia Internacional denuncia que les noves regles europees per permetre centres de deportació de migrants en països tercers permetran abusos. La Unió Europea va acordar ahir donar cobertura legal perquè els governs europeus que ho vulguin puguin tirar endavant amb la iniciativa en un nou enduriment de la política migratòria. Oliva Sunder és responsable de migració d'Amnistia Internacional davant la Unió Europea. Són declaracions a 3Cat Info.
7: Es algo en lo que vemos mucho riesgo para los derechos humanos, porque por su propio diseño estos centros entrañan un riesgo de, por una parte, detención automática, así como riesgos de tortura, de desaparición forzosa, de tratos inhumanos y degradantes, y por supuesto situaciones prolongadas de limbo e incertidumbre en terceros países.
4: Un centenar de docents bloquegen les portes de la Casa Batlló de Barcelona, on la protesta s'emmarca la jornada de vaga al barcelonès convocada pels sindicats minoritaris. Anem cap allà, Sara Canyete.
8: Hola, bon dia. Sí, replicant l'acció que van portar a terme fa unes setmanes a les portes de la Sagrada Família, avui és la Casa Batlló la que no ha pogut obrir al públic. Els sindicats minoritaris, la CGT i la Intersindical, mantenen convocades les vagues i les mobilitzacions en contra ara de l'acord a què es va arribar divendres. Ells aposten per seguir mobilitzant-se. Ingrid Xavarria és portaveu de la CGT.
9: Nosaltres ara una vaga indefinida no la veiem fins a final de curs perquè ja s'estan acabant les classes, però sí que durant el debat de pressupostos que s'encara la setmana vinent i la visita del Papa de Roma a la ciutat, doncs pensem que són moments claus per continuar pressionant el govern.
8: Sara Canyete, Catalunya Ràdio, Barcelona.
4: L'Audiència de Barcelona obre avui el judici contra un home acusat de maltractament, amenaces i agressions sexuals continuades contra la seva parella entre els anys 2017 i 2018 a Tordera, al Maresme. La Fiscalia li demana 17 anys de presó. Anem a l'Audiència de Barcelona, Cristian Roldán.
2: Bon dia. Segons l'escrit d'acusació, l'home va exercir violència física sobre la víctima en diverses ocasions i durant mesos la va obligar a mantenir relacions sexuals contra la seva voluntat utilitzant la força. A més, en el moment que la víctima va voler posar fi a la relació, l'home la va amenaçar amb un ganivet mentre ella recollia les seves pertinences del domicili. Per tot plegat, la Fiscalia acusa l'home de 3 delictes de maltractament en l'àmbit de la violència de gènere, un delicte d'amenaces greus no condicionals amb arma blanca i un delicte continuat d'agressió sexual, i demana una pena de 17 anys de presó.
10: Cristian Roldán Tomàs, Catalunya Ràdio, Barcelona.
4: Esports, Marta García.
11: El Barça traspassa Ansu Fati al Mónaco i ingressarà 11 milions d'euros per rebaixar en 2 anys 20 milions de massa salarial. A més, el club blaugrana se reserva un percentatge en cas d'un futur traspàs d'Ansu Fati. El jugador ja ha estat com a cedit esta temporada en el club monegasc. El Barça comença el play-off pel títol de l'ACB de bàsquet en un partit en la pista de Luca Múrcia i després de la derrota en l'últim enfrontament contra el València que va generar malestar i protestes en l'afició. L'enfrontament és a les 7 amb transmissió en l'antena digital de Catalunya Ràdio. L'altre partit de quarts que se juga avui és el Madrid-Tenerife a partir de les 9. En la Lliga Femenina de Waterpolo, també a les 9, Sant Andreu-Mataró, últim partit del play-off final. Qui guanya, per tant, s'emporta la Lliga. El Barça de futbol se les ha classificat per a les semifinals de la Lliga després de superar el Valdepeñas per 2-0 i ara s'enfrontarà en semis a l'Inter Movistar. En marxa també la Lliga d'hoquei patins amb les semifinals empatades a 1 entre el Barça i l'Igualada després de la victòria dels igualadins ahir per 1-3. També en hoquei patins el noi a Freixenet renova el jove Pau Andreu 3 temporades més fins al 2029. I en Roland Garros, jornada de quarts de final. Mira Andreeva, Sorana Cirstea i duel ucraïnès entre Lina Svitolina i Marta Kostiuk en el quadre femení. En el masculí, Rafa Jodar jugarà contra Alexander Zverev i Jakub Mensic contra João Fonseca.
3: Fins aquí les notícies.
12: Tot seguit, les notícies de Sant Just.

Bon dia, passen 7 minuts a les 11, us informa Mariona Sales Vilanova. La regulació semafòrica de l'Avinguda Ricardo Bofill ha estat modificada per millorar la fluïdesa del trànsit en direcció a la B23, especialment durant les hores punta. L'actuació s'ha dut a terme després d'analitzar el funcionament de la cruïlla i detectar que les fases curtes de verd dificultaven l'evacuació dels vehicles acumulats generant retencions puntuals. La nova configuració ha permès passar de 3 a 2 fases semafòriques, una mesura que incrementa el temps disponible per al pas dels vehicles i facilita una circulació més àgil a l'entorn de l'encreuament. Segons les dades analitzades, el canvi contribueix a reduir les congestions de trànsit i a millorar l'accés a la B23, un dels punts amb més intensitat circulatòria del municipi en determinades franges horàries. La modificació també afavoreix una entrada més fluida a l'autopista. Pel que fa a educació, alumnes de l'INS Sant Just i de l'Escola Madre Sacramento han participat aquest curs en un projecte d'aprenentatge i servei centrat en la tinença responsable i el benestar animal, una iniciativa impulsada per l'associació SOS Gats i Gossos Sant Just amb la col·laboració de l'Ajuntament. El programa ha permès apropar els participants a la realitat de la protecció animal i conèixer de primera mà la tasca que desenvolupen les entitats i les persones voluntàries del municipi. Durant el projecte, l'alumnat ha visitat diverses colònies controlades de gats de Sant Just i ha participat en algunes de les tasques necessàries per garantir el seu benestar. L'experiència els ha permès conèixer el funcionament de la gestió de les colònies felines i els reptes associats a la cura dels animals. La iniciativa ha contribuït a fomentar el coneixement sobre la tinença responsable, el respecte als animals i la implicació en accions de servei a la comunitat. A través d'aquesta experiència pràctica, els participants han pogut apropar-se a una realitat present al municipi i conèixer el treball que es du a terme en l'àmbit del benestar animal. I pel que fa a cultura, la pròxima conferència organitzada per l'Aula d'Extensió Universitària per la Gent Gran porta per títol La Unió Europea a l'època Trump i anirà a càrrec de Joan Ribas Ariño, director i professor emèrit. L'acte tindrà lloc el 4 de juny a les 6 de la tarda a l'Auditori de la Residència de la Mallola i la sessió abordarà els reptes i les transformacions de la Unió Europea en el context polític internacional marcat per la presidència de Donald Trump als Estats Units. La conferència oferirà una anàlisi de l'impacte d'aquest escenari sobre les relacions internacionals, la política europea i els equilibris geopolítics globals. L'activitat és gratuïta per les persones associades a l'aula d'extensió universitària, mentre que la resta d'assistents hauran d'abonar una entrada de 5 euros.

0: Les teves tardes ja tenen refugi. Soc el Jaume Elias i arribo amb la tercera temporada del Refugi, el programa més fresc, dinàmic i jove de la ràdio, de dilluns a divendres de 5 a 7 de la tarda. T'acompanyarem amb humor, informació i molt bon rotllo. Vine a riure, a reflexionar i, sobretot, a passar-ho molt bé. Sintonitza el 98.1 FM i segueix-nos a les xarxes socials. El Refugi, on les teves tardes se't faran molt curtes.
1: Vols obrir els contenidors d'orgànica i resta amb el mòbil? BitPaid, l'aplicació que et permet obrir els contenidors de Sant Just amb el mòbil. Amb BitPaid també podràs consultar les teves obertures, comunicar incidències a l'Ajuntament i obtenir informació sobre residus. Descarrega't ja l'app gratuïta BitPaid per a Android i Apple i descobreix tot el que et pot oferir. A Sant Just, canviem el xip. Ajuntament de Sant Just d'Esvern.

0: I marxem cap a l'entrevista del dia. Avui a la Rambla posem el focus en una cosa que fem tots cada dia, moltes vegades sense pensar-hi. Encendre els llums, obrir la nevera, posar rentadores o deixar aparells connectats, però sabem realment quan ens costa tot això? A motiu del Dia Internacional de la Llum, que es va celebrar el mes passat, volem parlar també de les claus de l'energia i també de l'electricitat, d'allò que consumim al dia a dia, i ho farem amb Víctor Bellavista, de Barcelona Energia. Víctor, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Benvingut al programa.
1: Moltes gràcies, gràcies per rebre'm.
0: Primerament, deixa'm preguntar-te, quan rebem la factura, Tenim una idea real de què és el que més consumeix a casa i de com podem prevenir doncs, aquelles factures abusives?
1: Mm-hmm. Sí, si fem una mica d'anàlisi del que les persones a casa, els electrodomèstics que tenim i on consumim més, el que veiem sempre i el que està clar és que aquells elements que estan connectats i estan en ús, diguéssim, tot el temps, són aquells que se'ns en va més el consum. L'exemple més clar és la nevera. La nevera és un electrodomèstic que està connectat 24 hores del dia, 365 dies l'any. Això vol dir que de tot el consum que tenim dels electrodomèstics, doncs aproximadament el 30% se'ns en va aquí. I després, evidentment, doncs, altres coses com la rentadora o el rentaplats són electrodomèstics que si no en fem un molt, molt bon ús, doncs també se'ns en va una part important del consum.
0: Uh-huh. Deies aquests electrodomèstics que sí que tenen doncs, aquesta part del consum, però quins aparells acostumem a culpar injustament del consum?
1: Doncs mira, per exemple, el tema de les llums, no? A vegades sí. Jo que parlo amb molts clients em diuen, no, si estem amb les llums, que les tenim apagades i tal, i és veritat que, per exemple, les llums doncs sí que representen aproximadament un 12% del consum de la factura, però simplement fent un canvi a llums LEDs, aquí tenim un estalvi impressionant, aproximadament del 80% del que consumíem abans amb un llum halogen. Per tant, diguéssim que és una part que potser podríem culpar, però que amb molta facilitat podem canviar. Després també tenim el tema dels stand-by, no? Tots aquests electrodomèstics que tenen pilots, que tenen com la televisió, les consoles, els routers. Aquests sí que no els culpem perquè no ens en recordem, però en canvi ens estan robant una part important de la factura i jo sempre doncs, dic que és allà on hauríem d'atacar, no? Aquestes petites coses que no tenim tant en ment i que ens van robant euros, diguéssim, a la factura de llum.
0: Uh-huh. Quan parlem de consum fantasma, concretament de què estem parlant? I també ens agradaria saber si segueix sent un problema i què pot representar.
1: Doncs el consum fantasma, com he introduït una miqueta, són aquests consums que estan sempre en marxa quan no som a casa o quan estem dormint i que són d'alguna manera no necessaris, no? Així com la nevera, doncs sí que és necessària que estigui connectada tota l'estona perquè se'ns faria malbé allò que tenim a dins i no podem renunciar-hi. La televisió, per exemple, sí que la podem apagar del tot. Les típiques tires aquestes per connectar cables, no? Els endolls que tenen un petit pilot, també doncs això es pot apagar, les consoles, els routers, tot això podem dir que se'ns en va potser un 10% potser al final de l'any, de la factura fins i tot, que podem salvar, no? Que podem no gastar. Uh-huh. Per tant, aquí tindríem una gran font d'estalvi que diguéssim no ens canviaria el confort o la manera com vivim amb l'electricitat i els electrodomèstics.
0: I té sentit apagar completament els aparells o és un mite? Perquè ara ens ho deies, no? Apagar-los completament i en alguns que sí que tenen certa lògica, potser d'altres no tant, no, Víctor?
1: Sí, tots aquells aparells que no tinguin, diguéssim, un stand-by, no? Un sistema en el qual l'aparell no està apagat del tot perquè així és més accessible, diguéssim, immediatament, doncs aquests, si realment no necessitem

0: només la nevera. Però, bueno, potser hi ha un punt intermig, no?, entre apagar el router a la nit i el televisor i apagar-ho absolutament tot.
1: Uh-huh. Seguim amb aquesta línia de reduir la despesa, de reduir també la factura de la llum, i parlem ara dels programes Eco. Fer servir aquest tipus de programa realment funciona o l'estalvi és mínim?
0: No, aquí sí que realment hi ha hagut un avenç molt important en els últims, diguéssim, 10-15 anys, sobretot per temes de normativa europea en la millora de la certificació, l'etiqueta aquesta que porten els electrodomèstics d'eficiència, i realment utilitzar els programes que venen ja predefinits per part del fabricant com a Eco tenen un impacte real en estalvi en electricitat, i en el cas d'aquells que utilitzin també aigua, com pot ser el rentaplats o la rentadora, també en aquest cas tindríem un estalvi en la part de l'aigua.
1: Uh-huh. I si haguéssim de donar tres consells fàcils per començar a estalviar avui mateix, quins serien, Víctor? Per on podríem començar?
0: Doncs són, al final, canvis en els nostres hàbits molt petits que tenen un cost per part del nostre molt baix a nivell d'esforç i tenen un impacte molt gran. Per exemple, ara que ve la calor, no? Bueno, ja ha arribat, ara que hi ha la calor aquí, doncs obrir les finestres a primera hora del matí per ventilar, deixar entrar una mica d'aire fresc, i posteriorment baixar les persianes si tenim tendals, passar els tendals i evitar que durant les hores de més calor entri aire calent a dins de casa i que no entri el sol, doncs aquí ja tindríem un estalvi molt important en climatització, que és una de les parts on, sobretot a l'estiu amb molta calor i a l'hivern quan fa molt de fred, doncs tenim un extra de despesa important. Després, què més podem fer? Programar els electrodomèstics, com hem dit, amb el programa Eco, i si tenim una tarifa indexada, és a dir, que van preus del mercat, programar-los per aquelles hores del dia en les quals l'energia és més econòmica, que és normalment a les hores de solars, no, diguéssim, des de les 10 del matí fins a les 5 de la tarda. Aquí també podríem. I després el tema dels stand-by que havia comentat, doncs a la nit començar a pagar això, i si hem de fer una compra d'un nou electrodomèstic, per exemple, fixar-nos en l'etiquetatge i fer servir, diguéssim, els que puguem comprar, doncs els de la millor etiqueta.
1: Mhm. Molt bé, doncs avui recordem, estem parlant amb en Víctor Bellavista, estem parlant d'energia, amb Barcelona Energia, i en aquest sentit parlàvem ara d'hàbits i estalvi. Marxem a parlar de la factura elèctrica, perquè molta gent diu que paga molt, però no entén el que està pagant. Quins elements són els que formen la factura?
0: Vale. Això és diguéssim, una qüestió molt habitual i que... comprenc i comparteixo totalment, doncs, que la factura elèctrica per a una persona, doncs, que no es dedica a això, al sector, pot ser una mica complicada d'entendre. Per simplificar-ho, hi ha, diguéssim, tres elements. La potència contractada, que seria un element fix, que és quanta potència tinc contractada jo, diguéssim, quanta energia al mateix temps puc demanar. Això és un preu fix, cada mes es paga el mateix, quilowatts per un preu, d'acord? Aquest seria el terme fix, que diríem. Després hi ha el terme variable, que el terme variable és el consum energètic que jo faig durant el mes, quants quilowatts he consumit durant els tres períodes que hi ha, punta, pla i vall, i hi ha algunes tarifes que tenen tres preus diferenciats, d'altres un únic preu, i si tenim una tarifa indexada al mercat, doncs aquí ens aniria variant cada dia, cada hora. I finalment tenim la part regulada, diguéssim, d'impostos, que tenim l'IVA, l'impost elèctric, el bo social i en molts casos el lloguer de l'equip que es paga a la distribuïdora. Uh-huh. Per tant, aquest seria el resum. La part fixa, la part variable i la part regulada i d'impostos.
1: Perfecte. Molt bé, doncs seguim avançant. Parlem també dels impostos que comentaves, no?, del pes real que poden tenir l'IVA i l'impost elèctric en el preu final, perquè també és important, no?, tenir-los en compte i que també formen part d'aquesta factura.
0: Sí, clar, al final, malauradament, és una part del preu final que pagarem que no podem controlar, que no està a les nostres mans, perquè és un terme regulat, que en el moment en el que ha pujat molt el preu de la llum o dels carburants respecte a l'any anterior, com ha passat ara recentment amb el conflicte a Iran.

0: Doncs el govern ha baixat l'impost del 21 al 10 i també ha reduït l'impost elèctric. Ara, però, tornem des d'ahir, dia 1 de juny, tornem als preus de 21% IVA i 5,11% d'impost elèctric. Clar, doncs estem parlant d'una part important del preu final de la factura. Per tant, allà on sí que tenim poder i on podem fer estalvi és en la part del consum que fem i després a l'hora de triar la nostra comercialitzadora i el preu al que paguem el quilowatt i la potència.
1: Víctor, anem a simular una experiència. Ens arriba una factura. Veiem que el preu d'aquesta és bastant elevat. És més important reduir consum o revisar la potència contractada?
0: Doncs aquí tenim dos punts importants. El primer que jo faria, com bé comentes, és la potència. Si jo porto vivint o estic en un local i ja fa més d'un any que rebo factures, doncs jo el que puc aquí revisar és quina potència màxima he demandat jo durant l'any. Que estic molt per sota de la que tinc contractada, imaginem que les meves lectures diuen que jo tinc uns pics de 3 quilowatts i jo tinc contractat 6. Doncs aquí sí que podríem reduir i de cara a la propera factura ja tenim un estalvi molt important, perquè jo estava pagant de més, perquè ens entenguem. I després, el que jo també miraria és a veure què ha passat, no? És a dir, he pujat el consum realment perquè és que ha fet molta calor, és que hi ha algun... Imaginem, a vegades passa en restauració, doncs tinc una màquina que no funciona bé o tinc una nevera molt antiga o a casa tinc els llums que no són LED, doncs aquí és la segona part que jo miraria. Intentem reduir el consum. A vegades no és possible. A vegades és, escolta, és que ha fet molta calor o ha fet molt fred, hem posat l'aire condicionat i ha pujat. Bueno. I el tercer punt que potser que encara no hem comentat és el tema de la tarifa, de la contractació. Qui és la meva comercialitzadora, a quin preu estic pagant l'energia i si estic per sobre, per sota de mercat.
1: Entesos, perfecte. Doncs ens queden clar aquests conceptes. Marxem a parlar també de futur i de model energètic, perquè en aquest sentit ens agradaria saber com es relaciona l'eficiència energètica amb la transició energètica, que també doncs, són qüestions que estem sentint molt habitualment, no? I que a vegades posem nom però no aterrem aquestes idees.
0: Sí, l'objectiu que té la Unió Europea, els objectius del 2030 i que cada vegada doncs, més empreses i també la ciutadania ens està arribant, nosaltres ho veiem cada dia més, doncs hi ha una voluntat de fer una transició energètica, és a dir, passar a un model més sostenible i una de les coses més fàcils, senzilles i que tenen més sentit doncs, és contractar una comercialitzadora que comercialitzi només energia d'origen 100% renovable. Per exemple, Barcelona Energia, però n'hi ha d'altres doncs, que també ho fan. Doncs els clients, els ciutadans i ciutadanes han de saber que tenen aquesta possibilitat i que només amb això, amb aquest petit gest que ens suposa molt poc esforç, doncs ja estem contribuint molt cap a aquesta transició energètica. Després podem fer altres mesures que puguin ser inversions per part nostra a l'hora de triar doncs els electrodomèstics, si tenim possibilitat de posar plaques fotovoltaiques, un cotxe elèctric, etc.
1: I ja referent una mica al tema que ja ens avançaves, no? El tema de les energies renovables, quin paper poden jugar aquest tipus d'energies en l'estabilitat de preus, per exemple?
0: Doncs una mica el que acabem de veure en aquests últims dos mesos és que tot i que hi ha hagut una pujada molt important en el preu del gas i dels carburants que afecta a la generació d'energia, hem tingut una mena de reductor de l'impacte gràcies a les renovables, com són la fotovoltaica i l'eòlica i la hidràulica, perquè tenim els embassaments molt plens aquest any, doncs gràcies a això, en el mix energètic nacional, hem pogut, diguéssim, minimitzar l'impacte de la pujada del gas perquè hem pogut generar energia de forma molt més econòmica. Per tant, les renovables són el camí que hem de seguir com a país per poder tenir una energia no només més verda, sinó més econòmica.
1: Doncs, Víctor Bellavista, ho deixem aquí per nosaltres. No sé si vols afegir alguna cosa per la vostra part.
0: No, moltíssimes gràcies per haver-me entrevistat i espero que tornem a parlar aviat.
1: Doncs avui hem pogut comprovar que entendre què consumim i com ho fem també pot marcar una gran diferència. Gràcies, Víctor. Una abraçada. Cuida't.
0: Gràcies.
1: Adéu-siau.
0: Adéu.

0: Pues uno tuvo, tú. Sí, home. I tant.
1: Això és un blues, tip.
0: Com que un blues?
1: Sí,
0: per just... Què? Per què un blues?
1: Just blues.
0: Ah, just blues. Perfecte. Sí. Si t'agrada el blues, tots els dimarts de 9 a 10.

Aquest dimarts, a les 10 del vespre, la música coral Més de 1000 anys d'història, un programa realitzat i presentat per Pep Quintana.

0: I ara és moment de l'espai de la xarxa de zones, la xarxa educativa. Sabeu que cada 15 dies aquí al programa doncs, tenim un espai on parlem d'educació, on parlem de valors i també on parlem de diverses qüestions en funció també de la temàtica relacionada. En aquest cas, aquest últim bloc, aquest últim trimestre, l'estem dedicant a la diversitat sexual i de gènere. Ja vam començar amb el capítol anterior. I avui, doncs, a la xarxa de zones hem convidat a Rosa Maria Maristany, directora de la revista Transbaix Power i presidenta de l'associació Transbaix Power, Roses de Sant Feliu, Rosa Maria Maristany. Bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Benvinguda al programa. Dèiem abans també a l'inici, companya i amiga d'aquesta emissora, per tant, ja et coneixes la casa.
1: Totalment. Moltes gràcies per convidar-me.
0: Doncs res, explica'ns una mica què és i com apareix la revista Transbaix Power.
1: Bueno, la revista Transbaix Power, de fet, és que anem a agafar el relleu del que era la revista BSTC, que era la revista del col·lectiu de transsexuals de Catalunya dels anys 1999 al 2008, si me'n recordo. Uh-huh. I que, bueno, la seva presidenta i la seva secretària d'aquesta entitat publicaven, era un folletí bàsicament relacionat sobre tot el tema de la transsexualitat, i el moment que la Natàlia Parés doncs, va entrar dins de l'estructura de la nostra revista, es va posar damunt de la taula la possibilitat de crear una revista. El número 1 ja saps que és un folletí, que no s'ha imprimit mai. I després, doncs, amb el contacte amb la Susana Canet, que llavors era presidenta de la FAPAC en aquells moments, doncs vaig tenir una reunió amb ella i em va dir, escolta, per què no fem una revista amb cara i ulls, no? I llavors, a partir d'aquí, doncs, va néixer la revista Transbaix Power, la revista, en format imprès, amb cara i ulls, 30 pàgines, justetes, però, bueno, demanant... pidulant articles a tota la classe política del Baix Llobregat i també a altres personalitats del tercer sector. En fi, tota una sèrie d'una arquitectura que va servir doncs, per construir aquesta revista fins a la data d'avui, com ja sabeu, doncs, ara ja té un format molt més ampli, 60 pàgines, vull dir, no, un esforç considerable humà al darrere, un esforç de maquetació tremendo i, bueno, i amb els recursos justets de sempre, doncs per imprimir 200 exemplars i la resta, doncs, a través de la nostra pàgina web.
0: Mm-hmm. 5 anys de vida, perquè es celebraven doncs, el passat mes de febrer, si no vaig errat, aquests 5 anys a la Sala Ibèria de Sant Feliu del Llobregat, i que en aquest sentit doncs, també amb aquell acte que veu fer i que també es pot llegir a les pàgines de la Vall d'Avers gràcies a l'article de Lídia Llamas, d'alguna manera aquest tipus d'esdeveniments el que reafirmen és ei, aquesta feina s'ha fet fins a dia d'avui i la intenció és seguir-la fent, no?
1: Sí. Aquí el més important que jo demano, jo ja vaig recalcar el dia de l'acte, en el qual hi havia molta gent present, i vaig recalcar és que ens fem grans i necessitem grans en tots els sentits, però necessitem relleus generacionals perquè, si no, els esforços, la intensitat amb la que es viu el projecte doncs va decaient precisament perquè ens anem fent grans, no? Bàsicament, l'energia dipositada, la il·lusió segueixen la mateixa. Per tant, si anem incorporant equips de gent més jove i amb ganes i amb empenta, aquest projecte pot tirar endavant molt de temps, sí.
0: Uh-huh. Tornem una mica al tema d'aquest nou bloc que s'ha obert en aquest final de trimestre a l'espai de la xarxa de zones, dèiem, el tema diversitat sexual i de gènere, perquè una mica també volem que aquest espai serveixi perquè aquella gent que potser no té tant de contacte amb el vocabulari o que potser doncs, no acaba d'entendre o que potser no s'ha obert a entendre algunes coses, no? Doncs puguem explicar aquests conceptes que de vegades es poden confondre o que a vegades doncs, val la pena aclarir, no? Estic parlant de tema de gènere, d'identitat de gènere, i em va molt bé que tu estiguis aquí perquè moltes vegades amb els tallers que vosaltres feu a les escoles, que després en parlarem, també passa això, no? Explica'ns una mica, què creus que els joves d'avui dia, els infants d'avui dia, quan arribeu als centres educatius i feu aquestes formacions des de Transbaix, quins són els dubtes que ràpidament surten doncs, a preguntar?
1: Les preguntes venen al final dels tallers. Normalment, nosaltres sí que inicialment fem els tallers tipus explicar totes les diversitats, etc, etc, que això doncs depenia la meitat del taller, però ara optem per una cosa molt diferent. Ara ja només entrar, escrivim les lletres LGTBI Q més a la pissarra, les deixem allà estàtiques, i a partir d'aquí doncs, comencem a fer preguntes fent interactuar amb tots els nanos, no? Tots els nens i totes les nenes. La pregunta principal que jo els hi faig amb ells, després d'una breu explicació de lo que és la identitat o l'expressió de gènere o la sexualitat en si, la pregunta que jo els hi faig a tots els nens és que surtin a la pissarra i que expliquin a la resta de la classe qui són. Uh-huh. Qui són? Que això és una manera de sacsejar el cervell, no? Perquè aquests nens i aquests joves doncs ja comencen a tindre determinat criteri. Ara, un bon enfoc sempre és molt millor que no pas el que aprenen per les xarxes, el que aprenen m'han dit això, vaig escoltar això. D'aquesta manera és una cosa, una reflexió que els faig amb ells directament. I els interpel·les amb ells directament és quan tu t'obres amb ells, ells també se t'obren a tu, no? I t'expliquen qui són.
0: Però és una pregunta molt complicada, eh?
1: No, gens, cap ni mica.
0: A mi m'ho sembla.
1: Ho sembla, però no
0: qui
1: ho és.
0: És com allò de com et defineixes, no?
1: Exacte. Exacte.
0: Clar, per mi ara mateix, amb uns 27 anys, bueno, encara no, 26 anys ben portats, doncs encara podria respondre't o explicar en el punt de la vida en el que jo ara mateix em trobo qui crec que sóc, no? Però amb un noi i noia de 10, 12 anys...
1: No, 10, 12, 14, 14. 15, 16, 16 anys, eh? Vull dir que anem abordant totes les línies. Sí, sí, anem...
0: I què responen?
1: Ah, aquí és el bon quid de la qüestió.
0: Perquè té mèrit, eh? Ja et dic jo, a mi no, em sembla complicat.
1: Responen perfectament. Dic, jo sóc un home perquè a mi em van assignar home quan vaig néixer i em sento d'acord amb aquest plantejament. M'entens? Llavors, quan els hi fas la pregunta, ara imagina't que et diuen que ets home, però en realitat no et perceps com un home. Com ho viuries? Aquesta és la reflexió que els hi faig fer, no? Esclar, ho entenen perfectament, no? Diuen, ostres, doncs ha de ser dur això, no? Dius, imagina't la societat que no admet aquesta diversitat. Uh-huh. Imagina't aquesta societat que obliga a tindre un pensament homogeni respecte a lo que és el sexe i el gènere, no? I això és un tema que els nanos... ho han valorat molt bé. La veritat és que han tingut grans sorpreses, eh? Grans sorpreses, Dani. Pensa que nosaltres, dintre d'aquests tallers que hem fet aquest any, han sortit un munt de nois no normatius, eh? Nois, nens i nenes, eh? De persones trans són les que menys, però tampoc les hem assenyalat. Ningú, no hem assenyalat mai a ningú, però han sigut els nens per voluntat pròpia, que s'han obert a la classe i han dit jo sóc gay, jo sóc lesbiana, jo sóc bisexual. Clar, és que sembla complicat, sembla, però al moment de sacsejar l'alumnat amb aquest tipus de preguntes que se'ls fa un per un i l'altre i crees l'ambient suficient de confiança doncs perquè els nens i les nenes facin un equip global a dintre del que és la classe, per prevenir precisament totes les situacions de possibles bullings, que segurament hi hauran, nosaltres almenys hem aconseguit pacificar aquestes classes. Ojo, eh? Perquè, clar, si els nens se senten empoderats per poder-se obrir la classe i la resta de la classe, sobretot els dolents de la classe, s'aixequen de la taula i van i fan una abraçada amb aquesta gent, què t'està dient, això? Què t'està dient?
0: Clar. La humanitat és més compassiva i és més comprensiva, no? que el que ens fan creure per aquestes etiquetes, per aquests personatges que acaben encarnant, perquè a l'escola doncs és el que tu dius, no? Hi ha el dolent de la classe, el que se li dona millor, el xulo, i al final es van generant aquests estereotips, no? De...
1: l'adolescència, saps? Sí, sí, sí. Però bueno, aquí el quid de la qüestió. Ara imagina't tu, que és el que ens va passar, que encara... Tenim la pell de gallina pel que ens va passar. L'últim taller que anem a fer a tercer d'ESO, a l'Institut Martí d'Hort, fa 3 setmanes que l'anem a fer, o 2 setmanes, 3 setmanes, va, de Sant Feliu, eh? I quan anàvem cap a la classe a fer el taller, que ens va acompanyar la jefa d'estudis, evidentment, però nosaltres no sabíem on estava, els alumnes de ser d'ESO de la setmana anterior, saps el que van fer?
0: Què van fer?
1: Van fer un passadís i es van aplaudir quan anem passar. Això, no té preu. Què vol dir això? Què t'està dient això? Un institut públic, un institut que és dels d'usos de...
0: Amb certa complexitat, no? Podríem
1: de
0: dir.
1: Certa complexitat en tots els àmbits, Que facin un passadís i que tots i totes els nanos, nens i nenes, et facin un passadís aplaudint-te. La directora d'estudis va flipar, diu, ostres, diu, m'estic quedant flipada. Els professors de les altres classes van sortir ben què passava. No, és que no s'ho creien. S'ho creien. I això per què? Doncs perquè hem sacsejat el cap dels nens, sacsejar-los, i els hem ensenyat, els hem mostrat que han de tindre el seu propi criteri, no el criteri induït, sinó el seu propi criteri de sobre qui són i quin és el que volem respectar respecte a la gent que no sabem qui són, que és, bàsicament, digue-ho tu.
0: Doncs aquell respecte, no?
1: Ara, exactament. Sí, senyor.
0: Aquell respecte allò que...
1: Sí, senyor. El respecte.
0: És important, és important. Avui estem parlant amb Rosa Maria Maristany, ho estem fent en marc d'aquest espai de la xarxa educativa, de la xarxa de les ones, i, clar, és que hi ha moltes coses que a vegades jo crec que no en som conscients, i a les aules es diu, no?, que ha pujat el bullying, ha pujat l'assetjament escolar, ha pujat també el ciberassetjament, no?, perquè amb les xarxes socials...
1: Sí, aquest és important. Això
0: és molt greu, molt important.
1: I el consum de la prostitució també, de la marinera.
0: De la pornografia.
1: Pornografia i la prostitució, també. Les coses com... Bueno, sí, la pornografia indueix una cosa a l'altra, no? Però sí, aquestes coses s'han de posar límits. Jo crec que els nanos han d'intentar veure les coses d'una manera diferent. Suposo que arribarà un punt que entendran que el sexe no és el que a les pel·lícules veuen i aquestes coses, sinó que hi ha un trasfons romàntic al darrere, no? O sigui que el preciós del descobriment de la seva pròpia sexualitat és precisament aquest fons romàntic, no? Que si te'l donen mastegat en una xarxa social o te'l donen mastegat en una pàgina de pornografia, perd tot el sentit i tot el valor. Jo crec que els nanos amb això, en aquests moments, ho estan valorant d'aquesta manera. O sigui que jo veig una, en aquest aspecte, veig una llum al final del camí.
0: Veus una mica d'esperança.
1: Sí.
0: Clar, no, jo anava al focus, no?, al tema del bullying, i treia aquest tema perquè realment, doncs, amb el fet de tu acceptar qui ets i obrir-te als altres, això sempre ha sigut motiu de burla, no? I sobretot si són coses, doncs, d'aquest tipus, no? Estem parlant de diversitat sexual, etcètera, etcètera. Com es treballa això? És a dir, a tu què t'ha semblat que has vist en els tallers, en les formacions que has fet al llarg dels anys?
1: Et poso un exemple. Una nena d'origen clarament marroquí. Va ser ella que va dir que era marroquí, Inicialment va dir que era mora, però jo vaig dir que ets de Mauritània, i diu, no, soc de Marroc, llavors ets marroquí, no ets mora. La vaig contextualitzar amb aquest tema. A mi em deia que jo no era una dona, que jo era un home, i que per molt que jo digués i ell li expliqués, que ell em seguiria veient com un home. Clar, en aquell moment vaig pensar, bueno, aquesta noia, què li passa, no? Si jo li estic dient qui sóc i vol seguir reafirmant el que amb ella li han dit, Bueno, la vaig deixar una mica de cantonada, després li vaig clavar un tall que la vaig deixar, però tallada en sec, i vaig rebre un toque de la direcció del col·legit perquè li havia fotut el tall aquell. O sigui que a mi se'm pot faltar el respecte, però quan jo faig un tall amb tots els respectes del món, llavors a mi se'm pot... hi ha la llibertat de donar-me el toque. És una doble moralitat que no s'entén, no? Però, en canvi, una altra noia d'origen clarament d'ètnia sud-americana, no em facis dir quin era, jo li vaig fer la pregunta. Dic, escolta, tu i jo ens trobem pel carrer. I et demano l'hora, perquè jo no tinc rellotge. Ja veus que no porto rellotge. Et demano l'hora. Tu com em perceps a mi? I se'm queda mirant físicament, dic, jo et percebo com un home. Dic, vale. Per això em dic, hola, em dic Rosa Maria, em pots dir l'hora que és, sisplau? Com em percebràs? Dic, home, potser et percebré de la mateixa manera, però tractaré en femení. Et contestaré en femení perquè...
0: Perquè és la teva voluntat
1: perquè,
0: i és
1: perquè,
0: com...
1: Perquè, i això té un valor important. Uh-huh. I aquesta és la moral que hem d'impregnar. O sigui, no hem de forçar les coses. Han de ser les persones que entenguin que vinguin d'on vinguin i siguin d'on siguin i siguin el que siguin, se'ls ha de respectar la seva pròpia voluntat, no?
0: Mm-hmm. Clar, nosaltres ara parlàvem dels centres educatius, aquí també doncs, ho fem amb aquesta intenció perquè l'espai doncs, vol traslladar una mica això, no? Vol unir la xarxa educativa del nostre municipi i també doncs, des de totes les seves arestes, no només des de les aules, sinó també des de les formacions que s'hi poden fer des de fora. Però tu diries que els professors, els monitors de lleure, estan d'alguna manera preparats o tenen algun tipus de ja no diria formació, però és a dir, casos com aquests que són complexos, situacions com aquestes que vosaltres des de Transbaix porteu ja anys fent impartint aquests tallers ensenyant el que és la paraula respecte, entenent també com s'ha de fer el procés i com una persona doncs, pot sortir de l'armari o acabant doncs, és que a mi sortir de l'armari és una expressió que no m'agrada massa, no? Però acabant acceptant acabant acceptant allò que on és. Tu creus que falta formació als centres educatius, als mestres, als professors que tinguin habilitats o com a mínim que coneguin quines són les diferents possibilitats perquè els alumnes estiguin més tranquils i més segurs a l'aula, també?
1: Bueno, aquí hi hauria un tema una mica complex. Jo crec que en aquests moments els mestres s'han obert aquest tipus d'ensenyaments. Però més enllà de les seves hores lectives que en tenen per parar un autobús...
0: I que prou feina tenen pobres,
1: i ara, feina tenen
0: amb
1: pobres,
0: la situació que tenen...
1: Sobre, encara els tinc a menjar-los, sí, sí. A envair-los amb cursos. De fet, quan hem donat aquests tallers, sempre han estat presents els monitors, els jefes d'estudis, sempre han estat... I sempre reconeixen, dic, escolta, Rosa, diu, hem après moltíssim del vostre taller. I la millor prova que tens és que al començament fèiem sisè de primària. Però de sisè de primària anem passant a fer sisè de primària i segon d'ESO. O primer d'ESO i segon d'ESO. Després sisè de primària, primer, segon i tercer d'ESO. I ara primer a sisè de primària, primer, segon, tercer d'ESO i batxillerat. Uh-huh. Això ja t'està dient el què. Que nosaltres som una eina, com a entitat, important doncs, perquè els mestres... aprenen els valors que tenim a totes les diversitats en aquest aspecte sense necessitat de passar per tindre que treballar més hores lectives per treure's un carnet o un certificat o vés a saber el què, no? Vull dir que sí.
0: I que això a vegades no vol dir res,
1: Que potser dintre el currículum hi ha de ser-hi, però bueno, com que han tingut les hores lectives amb nosaltres directament, al moment que han de començar a respondre a preguntes les responen de calaix, però de calaix, Uh-huh. Vull dir que això és un quid pro quo, no? O sigui, a mi em dones la possibilitat de fer un taller i tu, de pas, també aprens una mica d'allò que havies sentit parlar i ara ho tens davant, no? I és el mateix que els hi passa als alumnes.
0: Uh-huh. Clar. No, és que és important, perquè al final també són eines per aprendre a tractar la diversitat com un valor positiu i enriquidor, que és també el que intentem doncs, fer en aquests capítols aquí a la xarxa de zones. Nosaltres anem tancant ja l'espai d'avui. Rosa Maria, et volíem agrair la teva presència aquí a Ràdio Desvern una vegada més i també que hagis pogut venir a explicar-nos una mica més de detall, no?, d'aquestes formacions, d'aquests cursos que feu a les escoles, també de la feina que fa l'entitat amb la revista, i senzillament doncs, crec que ara que estem entrant també en aquest mes on hi ha tantes accions pel col·lectiu LGTBI, crec que és important dir, no?, que els eslògans, els logotips que ara es tenyeixen de la bandera de l'Arquiris, de l'Arc de Sant Martí, que no es quedin només al mes de juny, no?
1: Bueno, és que aquesta és la... s'està convertint una festa reivindicativa en una festa econòmica, al cap i a la fi. Això és una cosa que ho portem dient als col·lectius des de fa molt de temps. Jo soc una dona transsexual del dia 1 al dia 31.
0: No tens? Vull dir, de l'1 de gener al 31 de desembre, no?
1: Això mateix. Vull dir, a mi que es reivindiqui amb festa i pompa i pluma tot una... en un dia que està molt bé, no dic pas que no estigui bé, No, però que s'enfoqui tot el que siguin les polítiques LGTBI que convergeixin en aquest punt concret, home, jo crec que el nostre és del dia a dia i de trobar-nos amb tota la gent del carrer i parlar amb la gent del carrer i gaudir de ser una ciutadana més. No?
0: I tant que sí. Rosa Maria Maristany, presidenta de Transbaix Power, gràcies.
1: Gràcies a vosaltres. Que us hagi cuidat.

0: these beautiful things that I've got.
1: Papa llama.
2: Al matí de Catalunya Ràdio.
3: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
4: Bon dia, us informa Joan Bota. El govern assegura que està gestionant amb el Vaticà que el papa Lleó XIV parli en algun moment en català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Anem al Palau de la Generalitat. Albert Prat, bon dia.
5: Què tal? Bon dia. Sí, fons de l'executiu confirmen que estan treballant discretament per convèncer el Sant Pare perquè en algun moment de la benedicció de la torre més alta del temple es faci en català. Aquest serà el moment àlgid de la visita de Lleó XIV a Barcelona i, segons el missal de la visita que ja s'ha publicat, està prevista que aquesta part el papa la pronunciï íntegrament en castellà. Fons del govern remarquen que el guió no depèn d'ells, diuen que el pontífex té sensibilitat per les llengües minoritàries i que, de fet, ja parlarà en català en altres moments, però, juntament amb la conferència episcopal, estan fent mans i mànigues per adreçar el neguit d'algunes entitats i partits al Vaticà. Albert Prat, Catalunya Ràdio, Palau de la Generalitat.
4: Més notícies, Natàlia Ramon.
6: Resposta dels jutges a les veus que qüestionen la independència judicial. El Consell General del Poder Judicial ha fet un comunicat en què demana respecte i avisa que aquestes manifestacions fan mal a la democràcia. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
7: Bon dia. El màxim òrgan de govern dels jutges surt al pas de les manifestacions fetes per ministres i d'altres càrrecs destacats que no veuen casual que s'hagin acumulat diverses causes contra el PSOE, com el cas Zapatero i el cas Leire Díez. En una declaració institucional es queixen els jutges perquè aquestes declaracions, diuen, erosionen la confiança dels ciutadans en l'estat de dret i debiliten els pilars de la societat democràtica. Acaben demanant, a més, respecte per la independència de jutges i fiscals i afirmen que no és compatible dir que se'ls respecta, com fa el govern espanyol, i a la vegada desqualificar-los o dir que actuen amb finalitats polítiques. Tània Tàpia, Catalunya Ràdio, Madrid.
4: El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, torna a pressionar els socis de Pedro Sánchez perquè facin tot el possible per forçar una convocatòria d'eleccions generals. Davant representants de l'empresariat català, Feijóo ha evitat respondre al secretari general de Junts, Jordi Turull, que aquest matí havia demanat al matí de Catalunya Ràdio que li plantegés la moció de censura en una trobada amb l'expresident Carles Puigdemont a Waterloo.
8: Yo tengo claro que España necesita una reacción democrática, política y cívica. Tengo muy claro que yo haré todo lo posible. Quienes coincidimos en que esta situación es insostenible, deberíamos hacer todo lo posible. Y tengo muy claro que el momento es tan delicado que desaconseja reflexiones irreflexivas.
6: A aquesta hora comença una manifestació dels docents contraris al preacord firmat pels sindicats majoritaris i el Departament d'Educació divendres passat. El grup de professors i mestres han bloquejat aquest matí l'entrada a la Casa Batlló de Barcelona per expressar el seu rebuig al pacte. Unitat Mòbil a Barcelona, José Antonio Muñoz i Sara Cañete. Sara, bon dia.
9: Hola, bon dia. Doncs es manté bloquejat aquest accés a la Casa Batlló i aquí, davant del Palau Robert, també comencen a concentrar-se mestres i professors per participar en aquesta manifestació. Els sindicats convocants consideren que els docents han fet un esforç molt gran amb les mobilitzacions d'aquest curs i que això no es pot deixar perdre, diuen, per un acord que els sembla totalment insuficient. Laia Fons, portaveu de la Intersindical, diu que han trobat a faltar un pla de baixada de ràtios i mesures per blindar la immersió lingüística.
10: Com a Intersindical no podem acceptar que no hi hagi cap proposta real, concreta i el màxim d'immediata possible en relació a les ràtios. Ens fem la pregunta, de què ens ve als docents? De 50 euros o de 5 o 6 alumnes a l'aula? Seria una pregunta interessant a fer-se.
9: José Antonio Muñoz i Sara Cañete, Catalunya Ràdio, Barcelona.
4: L'exèrcit d'Israel demana evacuar una població del sud del Líban hores després que Donald Trump anunciés un alto el foc entre Israel i Hezbollah. Trump ha mirat de forçar una aturada de les hostilitats en una trucada on, segons el portal Axios, ha qualificat de refotudament boig el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu per atacar el Líban. A la conversa, Trump ha recordat que aquesta escalada militar israeliana posa en risc les converses de pau nord-americanes amb l'Iran. Trump també ha acusat Netanyahu d'ingrat i l'ha comminat a repensar-se un atac sobre Beirut per evitar aïllar encara més Israel de la comunitat internacional. Fons de la Casa Blanca sostenen que Trump també ha recordat a Netanyahu que ha intercedit en el seu judici per corrupció perquè no entrés a presó. Esports, Marta García.
7: El Barça ingressarà 11 milions d'euros pel traspàs d'Ansu Fati al Mònaco, on ja ha jugat com a cedit aquesta temporada. Això servirà per rebaixar en 20 milions la massa salarial en 2 anys i, a més, el club blaugrana se reserva un percentatge en cas d'un futur traspàs del jugador. En l'ACB comencen els play-offs pel títol. A les 7, UCAM Múrcia-Barça, amb transmissió en l'antena digital de Catalunya Ràdio. L'altre partit de quarts que se juga avui és el Madrid-Tenerife a partir de les 9. A la mateixa hora, però en la Lliga Femenina de Waterpolo, Sant Andreu-Mataró partit definitiu pel play-off final del títol de Lliga. El Barça de futbol sala s'ha classificat per a les semifinals de la Lliga després de superar el Valdepeñas per 2-0. En semis jugarà contra l'Inter Movistar. En la Lliga d'Hockey Patins, eliminatòria de semifinals empatada a 2-1 entre el Barça i l'Igualada després de l'1-3 d'ahir per als igualadins. El tercer partit de la sèrie de 5 este divendres, quan també se jugarà el Calafell-Liceo amb avantatge gallec per 2-0. També en Hockey Patins, el noi a Freixener renova el jove Pau Andreu 3 temporades més fins al 2020. I en Roland Garros, jornada de quarts de final, la russa Mira Andreeva ha guanyat el primer set a la romanesa Sorana Cirstea per 6-0 i domina també en el segon per 3-2 en el primer partit que ja està en joc.
3: Fins aquí les notícies.
1: Vinga. Tot seguit, les notícies de Sant Just.

Bon dia, passen 6 minuts a les 12, us informa Mariona Sales Vilanova. La regulació semafòrica de l'Avinguda Ricardo Bofill ha estat modificada per millorar la fluïdesa del trànsit en direcció a la B23, especialment durant les hores punta. L'actuació s'ha dut a terme després d'analitzar el funcionament de la cruïlla i detectar que les fases curtes de verd dificultaven l'evacuació dels vehicles acumulats, generant retencions puntuals. La nova configuració ha permès passar de 3 a 2 fases semafòriques, una mesura que incrementa el temps disponible pel pas dels vehicles i facilita una circulació més àgil a l'entorn de l'encreuament. Segons les dades analitzades, el canvi contribueix a reduir les congestions de trànsit i a millorar l'accés a la B23, un dels punts amb més intensitat circulatòria del municipi en determinades franges horàries. La modificació també afavoreix una entrada més fluida a l'autopista. Pel que fa a educació, alumnes del l'INS Sant Just i de l'Escola Madre Sacramento han participat aquest curs en un projecte d'aprenentatge i servei centrat en la tinença responsable i el benestar animal, una iniciativa impulsada per l'associació SOS Gats i Gossos Sant Just amb la col·laboració de l'Ajuntament. El programa ha permès apropar els participants a la realitat de la protecció animal i conèixer de primera mà la tasca que desenvolupen les entitats i les persones voluntàries del municipi. Durant el projecte, l'alumnat ha visitat diverses colònies controlades de gats de Sant Just i ha participat en algunes de les tasques necessàries per garantir el seu benestar. L'experiència els ha permès conèixer el funcionament de la gestió de les colònies felines i els reptes associats a la cura dels animals. La iniciativa ha contribuït a fomentar el coneixement sobre la tinença responsable, el respecte als animals i la implicació en accions de servei a la comunitat. A través d'aquesta experiència pràctica, els participants han pogut apropar-se a una realitat present al municipi i conèixer el treball que es du a terme en l'àmbit del benestar animal. I en cultura, la pròxima conferència organitzada per l'Aula d'Extensió Universitària per la Gent Gran porta per títol La Unió Europea a l'època Trump i anirà a càrrec de Joan Ribas Ariño, director i professor emèrit. L'acte tindrà lloc el 4 de juny a les 6 de la tarda a l'Auditori de la Residència de la Mallola, Esplugues. La sessió abordarà els reptes i les transformacions de la Unió Europea en el context polític internacional marcat per la presidència de Donald Trump als Estats Units. La conferència oferirà una anàlisi de l'impacte d'aquest escenari sobre les relacions internacionals, la política europea i els equilibris geopolítics globals. L'activitat és gratuïta per a les persones associades a l'Aula d'Extensió Universitària, mentre que la resta d'assistents hauran d'abonar una entrada de 5 euros.

0: Hola, sóc en Daniel Martínez i t'acompanyo cada matí a la Rambla, al magazín de matins de Ràdio Desvern. De dilluns a divendres, de 10 a 1, repassem l'actualitat de Sant Just. Parlem de les iniciatives que neixen al poble i ho fem amb els seus protagonistes. Descobrim propostes culturals, escoltem bona música i fem moltes coses més aquí, a Ràdio Desvern. 3 hores per parlar, per estar informats, participar i sentir-nos més a prop que mai. T'espero a la Rambla, a Ràdio Desvern, al 98.1 FM i a radiodesvern.com.
1: Cinema sense límits.
2: Cinema sense fronteres.
3: Cinema sense mesures.
4: En definitiva,
5: cinema sense condicions, els dimarts de 8 a 9 del vespre,
6: quan el cinema es fa ràdio.
7: Això és un autobús, tu. Sí, home. I tant.
8: Això és un blues, tio.
7: Com que un blues?
8: Sí,
7: per just... Per què un blues?
8: Just blues.
7: Ah, just blues. Perfecte. Si t'agrada el blues, tots els dimarts de 9 a 10.

Aquest dimarts, a les 10 del vespre, la música coral Més de 1000 anys d'història, un programa realitzat i presentat per Pep Quintana.

I espera que em poso el mandil, em poso el barret, en rentem les mans i marxem cap a la cuina. Perquè si ara havíem de parlar de llibres, com ja estava preparat doncs, en el nostre programa d'avui, a la graella, a l'escaleta, posava a quarts d'una, marxem a parlar de llibres i vinga, ho tenim fet. Doncs sembla ser que no podrà ser així, perquè ho havíem de fer amb l'Arnau Cònsol. De moment, doncs, no podrà estar aquí amb nosaltres avui, però sí que el que volem és canviar els llibres, les novel·les i totes aquelles històries fantàstiques que ens porta cada setmana l'Arnau per llibres de cuina. Perquè avui parlem de receptes d'estiu. La setmana passada ja vam començar aquest espai amb un espai doncs, on parlàvem sobretot d'amanides i de receptes fresques i lleugeres per aquesta temporada estival. I avui doncs, arrenquem parlant una mica d'aquells plats que ens transporten directament a l'estiu. Perquè quan arriba la calor també sabem que canvien doncs, els nostres hàbits a la cuina. Busquem plats més frescos, receptes ràpides, aliments hidratants i sobretot encendre menys els fogons. I a mi em passa, que vosaltres no sé us passa, però quan arriben aquests primers termòmetres alts, és a dir, quan comencem a tenir calor, jo, a mi, l'estómac se'm tanca. Aquest any penso que arriba una mica tard aquest tancament d'estómac, perquè de moment estic menjant bastant bé, sí que és veritat que ja he canviat la meva línia de menjar, és a dir, ara ja estic tirant més per amanides, cosetes fresquetes, oi? Però ja se m'ha de tancar una mica l'estómac i em penso que cap al juny, quan ja estiguem allò farts d'aquesta calor, perquè ha arribat molt, molt aviat aquesta calor aquest any, doncs això, ens passarà que se'ns tanca l'estómac i no tenim tanta gana. A mi, com a mínim, és el que em passa. Aquí cadascú, no sé quins són els hàbits alimenticis i tampoc si teniu aquest problema, però a mi la veritat és que m'afecta cada any. Doncs bé, avui parlarem de la cuina d'estiu. Què mengem, per què canviem els nostres hàbits alimentaris, quan pugen les temperatures i també compartim doncs, algunes receptes amb vosaltres fàcils perquè pugueu preparar a casa durant aquesta època. Què és la cuina d'estiu? Doncs bàsicament la cuina d'estiu té unes característiques molt clares. Passa per plats freds o temperats, productes de temporada, menys coccions llargues i receptes ràpides i lleugeres. Molta fruita i molta verdura. Bàsicament, tot allò que hem fet al llarg d'aquesta època hivernal, on necessitàvem consumir més calories, on necessitàvem més proteïnes, on necessitàvem doncs, aquell moment més d'escalfor, no? De plat de cullera, de plat calentó per agafar temperatura, doncs ara tot això ho deixem a una banda, li diem adéu, ja tornaràs l'any que ve, si Déu vol, perquè clar, tal com està el canvi climàtic ja veurem, no? Però ho deixem a una banda i diem ara cosetes fresquetes, lleugeres, que ens hidratin, perquè ara el cos ho demana molt, ens demana beure molta aigua. Nosaltres aquí, jo aquí sempre tinc la tassa de la Rambla plena d'aigua per anar bevent i anar xerrant amb vosaltres. L'estiu també és un moment de mercats plens de colors, perquè si una cosa té l'estiu, doncs és els productes de temporada. Tomàquets, síndries, préssecs, meló, cogombres, carbassons, albergínies, ingredients que pràcticament ens demanen ser cuinats, perquè és que estan allà i amb aquells colors tan vius de l'estiu, doncs el que diuen és fes amb mi el que vulguis, perquè la síndria, per exemple, no només ens la mengem de postre, la podem menjar amb amanida, la podem menjar triturada com si fos una sopa de síndria. A més, el nostre cos també canvia les necessitats. Transpirem més, necessitem hidratar-nos millor i acostumem a fer àpats més lleugers. Pel que fa als productes estrella de l'estiu, doncs avui parlarem del tomàquet, que és la base de moltes receptes, receptes mediterrànies amb les quals doncs, treballem diàriament. També el cogombre, que és refrescant i molt hidratant, i la síndria i el meló, que són ideals

Ara ja comencen a sortir els primers albercocs, els primers préssecs, les nectarines, que al final són postres naturals, són postres de quilòmetre zero, si és que els consumim com toca. I marxem a parlar també d'herbes fresquetes, perquè les herbes van molt i molt bé. No penseu malament ara, estic parlant d'herbes aromàtiques, no d'altre tipus d'herbes. Pel que fa doncs, a la menta, l'alfàbrega, el julivert, el coriandre, també els fem servir com a condiment, però també com a part important d'aquests plats d'estiu. Consell important, comprem producte de temporada, perquè acostuma a ser més econòmic, més sostenible i també amb més gust. Marxem a parlar de la primera recepta. Parlem de gazpacho casolà, perquè a mi és una recepta que m'encanta. Sí que el podem comprar d'abric i ara més o menys doncs, hi ha alguns més salvables que d'altres. Però si ho podem fer a casa, molt millor. Si ho podem fer a casa, molt millor. Vinga, marxem amb els ingredients. Un quilo de tomàquets madurs, un cogombre, un pebrot verd, mig gra d'all, oli d'oliva, vinagre, sal i una micatona de pa del dia anterior. Ja sabeu que el pa és opcional, no a tothom li agrada el pa remullat. A mi, en aquest cas, doncs, si li posem una micatona, doncs no està de més. Marxem a la preparació, que és tan senzilla com rentar i tallar les verdures, posar-ho tot a un got de batedora, triturar-ho fins que quedi fi, afegir oli, sal i vinagre al gust i ara sí, deixeu refredar durant un parell d'hores. Jo sóc també de colar-ho, de passar-ho pel colador fi, pel xino, per on vulgueu, però passar-ho per un colador doncs perquè totes aquelles pellofes, les pells, tot allò que sobra doncs quedi en el colador i ho puguem llançar, perquè si no d'altra manera doncs quedaria una cosa una mica grumosa i tampoc és agradable. I bé, doncs de gazpachos en podem fer de molt tipus, ja ho sabeu. El gazpacho pot ser de síndria, pot ser de cirera, pot ser de maduixa, pot ser de meló, pot ser de moltes formes diferents. Parlem ara també d'una amanida, perquè ja sabeu que jo sóc un gran fan de les amanides. Aquesta és una amanida d'estiu completa, perquè també cal que el nostre cos, doncs, segueixi amb la mateixa dinàmica de l'hivern, és a dir, per molt que ara potser traiem algun àpat, no? O no és que traguem àpats, però potser sí que no els fem tan copiosos, oi? A lo millor doncs aquell berenar de mitja tarda doncs el canviem per un gelat, etcètera, etcètera. Però l'important és que les mateixes quantitats de proteïnes, de calories, de tots aquells beneficis doncs, que ha de tenir el nostre cos, el segueixi tenint. És a dir, és important que això no ho canviem per molt que no tinguem gana o per molt que faci calor. Amb les amanides tenim aquest joc. Jo sempre dic que l'amanida és un dels plats més versàtils que pot haver en la nostra cuina, no? I a més, el que va bé de l'amanida és com les pizzas, les coques, els entrepans, són aquest tipus d'elaboracions que també ens permeten jugar amb allò que tenim a la nevera. És a dir, que tenim una mica d'alvocat, que tenim un pernil en dolç, que tenim també fruits secs, doncs podem fer una amanida amb una mica d'alvocat, amb una mica de pernil dolç, amb fruits secs, amb la rúcula que tens al fons de la nevera. Vull dir que al final és jugar una mica amb allò que tenim, no? Doncs vinga, avui la proposta que fem és fulles verdes, que poden ser les que més us agradin. A mi el duo de rúcula i canonges m'agrada molt, especialment, perquè són dos tipus d'herba doncs, que m'agrada molt consumir en amanida. I en aquest sentit doncs, crec que està molt bé, però també aquella més deluxe, no? Aquella que és que són doncs fulles de fulla de roure, doncs aquest tipus d'amanides una mica més selectes també estan molt bé. Parlem també d'uns tomàquets cherry, que si poden ser aquells que estan vermells, millor perquè estaran més dolços. També el formatge fresc, préssec a grills, nous, tonyina o cigrons. I farem una vinagreta. Ara us explicarem això de la vinagreta perquè per mi és l'ànima de les amanides. Però com us deia, al final és agafar tots aquests ingredients i bé, doncs convertir-los en una amanida, en un plat complet i això ho fem barrejant la cruixentó d'alguns dels aliments, la dolçor, la proteïna i la frescor. Aquesta és la gràcia una mica de les amanides. Jugar amb diferents textures, amb diferents elements i que ens aporti doncs, totes aquelles qualitats que tan organolèptiques com també saludables que esperem d'una bona amanida. I pel que fa a la vinagreta, us deia abans que la podem comprar de pot i ja està. Però jo sóc d'agafar aquests tres ingredients
i és que veureu quina brutalitat de vinagreta. Agafem oli, el més bo que tinguem a casa. Oli d'oliva, verge extra, si pot ser, aquell que...

sigui una mica més... que ens hagi costat els nostres quartos, perquè els olis, ja sabeu que ara, avui dia, és l'or líquid, però un bon oli, una miqueta, una culleradeta de mel, una culleradeta de mostassa, la que tingueu i la que us agradi, podeu fer servir mostassa antiga, de Dijon, a mi la comercial, la de súper, ja m'agrada per aquest tipus d'amanides, perquè les altres són molt fortes, i a mi m'agrada algú que quedi lleuger. Llavors el que faig és mostassa, oli i mel, ho barrejo fort, que quedi integrat, ho faig normalment amb una cullera de postre, que quedi integrat, si no amb una batedora de mata m'ho podeu fer, i quan això ha quedat integrat, ja tenim la nostra vinagreta. Fàcil, senzill, ho podem salpebrar també, podem posar una mica de sal, de pebre, si tenim sèsam, també podem posar sèsam que ens dona un altre toc. Vull dir, al final això és una mica gustos. Si voleu posar-li una mica de salsa de soja, també li podeu posar una mica de salsa de soja, una mica al gust del consumidor, però queda una vinagreta fàcil, senzilla i super, super refrescant. Per aquesta amanida que també ens inclou doncs fruita, va meravellós. I vinga, va, tanquem amb una última recepta, perquè el que hem de fer ara és marxar directament a parlar de cultura, a parlar d'un concert que s'està preparant doncs, al Teatre Maldà. Parlarem amb el seu protagonista, però abans deixeu-nos doncs, incloure també el salmorejo a dins d'aquestes receptes. Per mi, el salmorejo és un producte estrella de l'estiu. És una textura una mica més densa, més cremosa, que no pas la del gazpacho. El gazpacho és bastant líquid i, a més, també ens permet doncs, veure'ns el engot, cosa que el salmorejo, tot i també poder fer-se, doncs, a mi el salmorejo em demana més cullera, em demana més bol o plat fons, no? I en aquest sentit necessitem tomàquet, pa, oli d'oliva, all i sal. Poca cosa més. Hi ha gent que li posa vinagre, que li posa altres cosetes, però senzillament de verdures i d'ingredients necessaris per poder-lo fer serien aquests. I aquí també podem jugar, com dèiem abans, introduir alguna fruita, introduir, per exemple, remolatxa. Això ja és el tret característic que li vulgui donar cadascú. Importantíssim no passar-se amb l'all, importantíssim també posar bona quantitat d'oli i a partir d'aquí picar-ho bé i també acompanyar-ho doncs, d'ou dur, pernil o alternatives vegetals, que també ens van molt bé. Podem posar-hi pebrot picadet, podem posar tomàquet picadet també, tot i que en porti. Vull dir, aquí és jugar una mica amb el que vulguem. I ja està. I bàsicament això serien doncs, aquests plats frescos, agradables, dinàmics per aquest estiu, que arriba calorós, que ja ho hem dit, que farà bastanta calor aquestes setmanes, tot i que ara tindrem aquesta pausa meteorològica. Ho comentàvem a Carles a la primera hora, al primer tram del programa, que aquesta setmana, doncs, si tot va bé, tindrem dos o tres dies de pausa als termòmetres, però que de seguida doncs, això revifarà i que seguirem amb la calor, perquè la calor només ha fet que arribar, i també les receptes d'estiu. Fem una petita pausa musical, tornem de seguida, perquè avui tenim una entrevista també molt especial aquí a la Rambla. Fins ara.

0: Sabies que al teu municipi tens el servei d'Envici? Bicicletes 100% elèctriques per connectar amb el transport públic i que el teu viatge sigui millor. Mou-te de manera sostenible pels 15 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Per moure't bé, millor amb bici. Dona't d'alta ara a envici.cat.
1: Nicotina, arsènic, cianur, poloni 210, naftalina, butà, quitrà. El fum del tabac perjudica també la salut dels qui no fumen. Fem un entorn lliure de fum per a tothom. canalsalut.gencat.cat. Generalitat de Catalunya.
2: Doncs jo no separo la brossa. Em fa mandra.
3: Tu sí?
2: Esclar.
4: Marcel, cada cosa on toca, eh?
3: Esclar.
5: Reciclar és massa evident per no fer-ho. Envasos de cartró i paper, el contenidor blau o el cubell del porta a porta. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.

0: I seguim al magazín de matins de Ràdio Desvern, seguim a la Rambla, passen 5 minuts de 12:45 del migdia i ara és moment d'anar cloent el programa d'avui amb una entrevista. Avui parlem amb Alfonso de Vilallonga, concretament parlem del concert Solo Concert, que en aquest sentit doncs, el que ens fa doncs, és apropar-nos a aquesta temporada 25-26, el polifacètic cantant i compositor de cinema doncs, presenta un concert sol on barreja cançons satíriques, romàntiques, històries de família amb un convidat sorpresa diferent en cada concert. I és per això que avui el tenim al telèfon per parlar d'aquest nou espectacle. Alfonso, bon dia.
1: Hola, bon dia, què tal, com estàs?
0: Molt bé, benvingut al programa. Explica'ns una mica, què podem trobar al Teatre Maldà aquests dies?
1: Bueno, això és un espectacle que he fet bàsicament sol. Feia molt de temps que no feia, sempre vaig acompanyat i molt ben acompanyat. Però bueno, he pensat que era moment de recuperar una mica, jo havia fet espectacles sol, una mica on una mica explicava pues, amb cançons, no en plan biografia, però bueno, amb música, cançons, monòlegs, històries, pues, una mica la meva vida musical i amorosa i familiar. Aleshores, bueno, pues, aquest és el format. I ho faré tres dilluns seguits de juny, començant el proper dia 8. I, bueno, pues, és això, estaré jo, i després sempre hi haurà algun convidat especial, però que no anunciaré fins al final o així, i estaré jo amb el piano, la guitarra i, bueno...
0: Clar, d'alguna manera, pel que ens explicaves, aquest concert el que vol també ser un viatge en la teva vida i també en la teva professió, no? És a dir, conèixer-te una mica més i conèixer una mica la teva trajectòria professional.
1: Sí. La meva vida, bàsicament, consta de música i d'amor, música i aventures. Aleshores, pues, és una mica un compendi de tot això, òbviament, resumit, perquè si no ens podríem estar tota la nit, però bueno, sobretot a través de la música.
0: I com se't va ocórrer fer-ho així, d'aquesta manera, amb la música, amb les cançons, amb la sàtira?
1: Bueno, jo ja ho havia fet fa uns quants anys, vaig fer un parell d'espectacles al Teatre Lliure, que es deia Solo ante el peligro. Aleshores, bueno, pues estava jo amb llums i tot, era una cosa més teatral, però només hi havia jo. I era jo amb el piano, l'acordeó, la guitarra i unes projeccions i coses. I, bueno, és una manera d'explicar la teva vida sense que sigui un rotllàs, saps?
0: Clar, sí, totalment. I d'aquest tipus d'espectacles així més íntims, més individuals, no? En solitari, què és el que treus? Què és el que més t'agrada de treballar en solitari en aquest sentit a l'escenari?
1: Bueno, ja et dic que en solitari no, treballo molt poc, o sigui, feia anys que no ho feia. Si faig espectacles de vegades íntims, però sempre estic acompanyat d'algun músic, de grans músics, tinc la sort de... Està acompanyat moltes vegades per Pau Figueres, per la Magalí d'Azira, o per, jo què sé, amics, grans músics que m'acompanyen, no? Però estar sol és molt diferent, perquè per una banda treus més cosa teva i és més arriscat, és més personal i és més allò sol ante el peligro, com diu el títol aquest, però bueno... És una altra cosa, realment. Encara que sigui també un espectacle íntim, però dintre de la intimitat estàs tu sol.
0: Clar, totalment, sí. I a més també amb una intimitat, no?, que és la d'explicar la teva vida, la d'explicar també com has viscut, no?, aquesta vida. És interessant el projecte i també el format. I en aquest sentit, què és el que podrem escoltar? Fes-nos algun avançament, com a mínim, quins sons trobarem, quin tipus de música podrem gaudir i també com anirà tot plegat.
1: Bueno... faig cançons meves en la seva majoria de diferents èpoques de la meva vida i que veure també amb la meva vida sentimental és com una mena de recorregut per la meva vida amorosa i bueno, és molt personal. I també, pues, també una mica musical, és a dir, també a través dels projectes que he fet, i jo vaig viure molts anys als Estats Units i vaig fer cabaret allà, i vaig començar a fer els meus espectacles i més teatrals allà, en plena època de la Guerra del Golfo, de l'any 91, i feia cabaret pels Estats Units, feia coses en francès, feia cosa més cabaretera, més política, i barrejava, pues, coses meves. Bueno, una mica, una carrera una mica colorista. I
0: què és el que recordes més d'aquesta etapa? I què és el que te'n vas endur? Què et vas emportar d'aquesta etapa més cabaretera, amb pals, doncs, diversos, no? Perquè pel que m'estàs explicant vas tocar diverses branques.
1: Sí.
0: Què és el que més t'emportes?
1: Bueno, diguéssim que és allà on jo vaig començar realment a desenvolupar la meva... jo ja cantava des de petit, ja havíem tret un disc amb la CBS quan jo tenia 8 anys. I ja, jo ja era d'alguna manera un artista, per així dir-ho, un cantant segur i tal. Però allà, a l'estar en un altre país, un altre entorn i tal, vaig començar a escriure cançons en anglès, perquè vaig començar realment a escriure en anglès, i vas començar a fer espectacles que cada vegada eren més així cabareteros i m'agradava pues, ficar monòlegs i coses sobre jo què sé, el que jo vivia i les situacions polítiques. Estava ja en una època que ara diuen tothom, oh, que època horrible com Donald Trump, no sé què. Però sempre ha sigut una miqueta igual, la veritat és aquesta. Els Estats Units sempre han tingut una política exterior bastant agressiva i bueno, és així, m'entens? I aleshores ja era una mica així, i a mi em feia bastanta ràbia i bueno, pues ficava coses a dintre. Clar, el meu show era molt eclèctic, no? Perquè tant podia cantar una cançó de Jacques Brel com després fer un monòleg polític de sobre la situació de la Guerra del Golfo i després cantar una cosa meva sobre el matrimoni, jo què sé, saps? O sigui, jo tenia un espectacle que va girar per tots els Estats Units, de cabaret, que sí. Deia Alfonso Villayonga and the Cabaret Rose, i amb això pues, era una cosa bastant única en aquell moment als Estats Units, saps?
0: Avui estem parlant amb Alfonso Villayonga, estem recorrent una mica la seva trajectòria professional i també doncs, presentant aquest projecte, aquest concert que fa en solitari doncs, al Maldà, el Teatre Maldà de Barcelona. Per què has triat aquest espai?
1: Bueno, pues, és el lloc més orgànic per mi per actuar aquí a Barcelona, saps? Perquè bueno, és un lloc que ho va muntar el meu pare,
0: sí.
1: En el que era el Palau Maldà, on havia nascut el meu pare. I tal. I aleshores, pues, el meu pare era un aficionat a la música, molt, molt aficionat, i li agradava molt cantar, tocar la guitarra. I pues, sobre els anys 90 va arreglar aquest local i va començar a cantar allà, amb els seus amics, amb la meva mare, de vegades també. I bueno, i després va morir, pobret, al cap de 3 anys, i va deixar allò, i bueno, i ara pues, ho porten una companyia de teatre, que es diu Els Pirates, i fan les seves coses, fan una programació molt, molt activa, fan moltes coses, i producció pròpia, i bueno, i doncs jo tinc unes dates més o menys acordades cada trimestre, i de vegades les agafo, de vegades no, però bueno, ho han transformat realment en un petit teatre, però amb tot, un teatre amb caixa negra i les llums i tot, no? I està molt bé, és un plaer tornar allà, saps?
0: I tant que sí, la veritat és que és el cor de Barcelona, és allò un petit espai del centre de Barcelona i que és molt agradable de ser-hi, perquè et sents com a casa, no? Una mica la sensació aquesta d'estar al menjador
1: a casa
0: teva.
1: Manera.
0: Doncs, Alfonso, un plaer tenir-te aquí al programa una vegada més. Gràcies, cuida't molt. Per la gent que ens estigui escoltant, 8, 15 i 22 de juny, amb aquesta temporada 25-26, també arriba Alfonso Vilallonga al Maldà. Una abraçada, cuida't molt.
1: Moltes gràcies a vosaltres, una abraçada.
0: I ara marxem a descobrir una gran artista musical. Doncs benvinguts i benvingudes de nou al Perdó Musical, l'espai on descobrim aquells artistes que tant ens agraden. I avui viatgem al cor del pop internacional per parlar d'un artista irrepetible. Avui parlem de Madonna, coneguda com la reina del pop des dels anys 80 i fins avui ha trencat motlles amb la seva música, el seu estil i la seva capacitat de reinventar-se.

I comencem parlant dels seus orígens i també de les primeres passes. Madonna Louise Ciccone va néixer l'any 1958 a Michigan i es va traslladar a Nova York a finals dels 70 per perseguir el seu somni artístic. El 1983 va publicar el seu primer disc, Madonna, que ja contenia èxits com Holiday i que també aviat es va convertir en un fenomen mundial.

I estem escoltant ja el seu segon àlbum, Like a Virgin. De fet, concretament, estem escoltant la cançó que dona títol a aquest àlbum de l'any 84. La va catapultar, de fet, aquest segon LP a l'estrellat amb una barreja doncs, de provocació i magnetisme escènic. Aquesta cançó, doncs, Madonna va poder revolucionar l'escena pop i es va convertir en un símbol de llibertat i d'empoderament.

I marxem ara a parlar de l'època daurada i dels grans èxits, perquè durant els anys 80 i 90, Madonna va publicar discos icònics com True Blue, el 1986, Like a Prayer, el 1989, i Ray of Light, en aquest cas, el 1998. Cançons com Papa Don't Preach, Like a Prayer o Frozen mostren la seva versatilitat combinant pop, electrònica i missatges socials i espirituals.

Doncs aquesta cançó, Like a Prayer, que estem escoltant ara aquí a Ràdio d'Esvern, és un clar exemple de l'èxit musical de Madonna, com combinava aquesta música gairebé religiosa amb aquest pop que tant l'ha identificat al llarg de la seva carrera. Cada etapa de Madonna, però, ha estat una reinvenció, perquè ella s'ha anat reinventant i també ha anat trobant un estil propi dins de cada etapa. Tant la seva imatge com la seva música han marcat tendència i han influït generacions d'artistes. I és que si ara parlem dels reconeixements i del llegat, ho volem fer amb una nova cançó que descobrim de l'artista. Això és Frozen.

I per obrir aquest bloc, doncs volíem escoltar aquest Frozen de Madonna, que arribarà a Ràdio Desvern a la Rambla, el Perdó Musical. Madonna, de fet, és una de les artistes més venudes de tots els temps i és per això també que avui li hem volgut dedicar a aquest espai. És una de les artistes més reconegudes a nivell mundial i amb més de 300 milions de discos venuts arreu del món. Ha guanyat 7 premis Grammy, un Globus d'Or com a actriu i també ha estat inclosa al Rock and Roll Hall of Fame. A més, les seves gires com Blown Ambition i Sticky and Sweet Tour són referents en les espectacle musical.

I com contrasta aquest Frozen que tenim de fons ara amb la propera cançó que escoltarem, una de les seves cançons més emblemàtiques i ballables, continua sent aquest Vogue que sona a continuació aquí, a Ràdio Desert.

Doncs com dèiem, aquest bou que també va popularitzar el moviment de la comunitat LGTBI i la cultura Ballroom, en aquest cas doncs, és la cançó que estem escoltant en aquests instants. En Vogue, Madonna va unir música, moda i reivindicació, demostrant que el pop també podia ser art i cultura. I marxem al meu espai preferit, les curiositats i també aquelles coses doncs, que potser han estat una mica reservades per, diguéssim, aquells que són veritablement fans de Madonna i que en aquest cas avui doncs, volem exposar també aquí al Parador Musical. Sabies que Madonna va començar com a ballarina abans que cantant? Dèiem, no?, que va iniciar la seva carrera doncs molt jove i en aquest cas ho va fer com a ballarina. O que parla perfectament francès i italià. És doncs una persona que se li donen força bé les llengües. També és empresària, directora de cinema i activista en causes socials. El seu impacte cultural és immens i avui encara continua en actiu amb noves gires i nous projectes. Per acomiadar-nos, escoltarem una de les seves cançons més alegres i universals, el Hang Up, un tema que va tornar a situar-la en número 1 amb més de 40 països. Gràcies de nou per escoltar el Parador Musical, aquest espai doncs, que de tant en tant s'acosta a la Rambla i que d'alguna manera també ens acosta a aquests grans èxits. Avui hem fet un viatge per la carrera d'un artista que ha redefinit el pop, Madonna. Ens retrobem aviat amb més música i més històries.

I Madonna ens ha estat acompanyant aquest últim tram del programa i ara ens toca dir aquella frase tan nostra de fins aquí, la Rambla d'avui. Moltíssimes gràcies a tota la gent que ha fet possible el programa d'avui, dimarts 2 de juny del 2026. Avui hem parlat de les notícies de Sant Just, hem fet també un repàs a les portades dels diaris, hem repassat les efemèrides i hem tancat el primer tram del programa amb el temps, amb en Carles Rius. Després dels butlletins, avui l'entrevista del dia, hem parlat amb en Víctor d'Energia Barcelona i hem seguit avançant, en aquest cas amb la xarxa educativa, la xarxa Les Ones, avui entrevistant a Rosa Maria Maristany. Tots seguit. Avui el programa l'hem clos amb l'espai d'entrevista cultural, i avui parlant doncs amb l'Alfonso Vilallonga, també parlant de cuina i tancant el programa amb bona música, parlant de Madonna, que és una de les grans que hem tingut aquí amb les seves cançons. Tornem demà. Que vagi molt bé, que sigueu molt feliços. Adéu-siau.

0: Tot seguit, les notícies de Sant Just. Sant Just Notícies, edició migdia.
1: Canvis en la regulació semafòrica per millorar l'accés a la B23. Amb aquesta notícia obrim el Sant Just Notícies d'avui, 2 de juny. Us informa Mariona Sales Vilanova.

Tot seguit repassem la resta de titulars. Alumnes de Sant Just participen en un projecte sobre tinença responsable i benestar animal. La Unió Europea a l'època Trump, nova conferència de l'Aula d'Extensió Universitària amb Joan Ribas Ariño. El director i professor emèrit analitzarà els reptes de la política europea en una sessió programada el 4 de juny a la residència de la Mallola d'Esplugues. Barcelona Energia detalla les claus per estalviar en el rebut de la llum.

La regulació semafòrica de l'Avinguda Ricardo Bofill ha estat modificada per millorar la fluïdesa del trànsit en direcció a la B23, especialment durant les hores punta. L'actuació s'ha dut a terme després d'analitzar el funcionament de la cruïlla i detectar que les fases curtes de verd dificultaven l'evacuació dels vehicles acumulats generant retencions puntuals. La nova configuració ha permès passar de 3 a 2 fases semafòriques, una mesura que incrementa el temps disponible pel pas dels vehicles i facilita una circulació més àgil a l'entorn de l'encreuament. Segons les dades analitzades, el canvi contribueix a reduir les congestions de trànsit i a millorar l'accés a la B23, un dels punts amb més intensitat circulatòria del municipi en determinades franges horàries. La modificació també afavoreix una entrada més fluida a l'autopista.

L'alumnes de l'Institut de Sant Just i de l'Escola Madre Sacramento han participat aquest curs en un projecte d'aprenentatge i servei centrat en la tinença responsable i el benestar animal. Una iniciativa impulsada per l'associació SOS Gats i Gossos Sant Just amb la col·laboració de l'Ajuntament. El programa ha permès apropar els participants a la realitat de la protecció animal i conèixer de primera mà la tasca que desenvolupen les entitats i les persones voluntàries del municipi. Durant el projecte, l'alumnat ha visitat diverses colònies controlades de gats de Sant Just i ha participat en algunes de les tasques necessàries per garantir el seu benestar. L'experiència els ha permès conèixer el funcionament de la gestió de les colònies felines i els reptes associats a la cura dels animals. La iniciativa ha contribuït a fomentar el coneixement sobre la tinença responsable, el respecte als animals i la implicació en accions de servei a la comunitat. A través d'aquesta experiència pràctica, els participants han pogut apropar-se a una realitat present al municipi i conèixer el treball que es du a terme en l'àmbit del benestar animal.

La pròxima conferència organitzada per l'Aula d'Extensió Universitària per la gent gran porta per títol La Unió Europea a l'època Trump i anirà a càrrec de Joan Ribas Ariño, director i professor emèrit. L'acte tindrà lloc el 4 de juny a les 6 de la tarda a l'Auditori de la Residència de la Mallola, Esplugues de Llobregat, i la sessió abordarà els reptes i les transformacions de la Unió Europea en el context polític internacional marcat per la presidència de Donald Trump als Estats Units. La conferència oferirà una anàlisi de l'impacte d'aquest escenari sobre les relacions internacionals, la política europea i els equilibris geopolítics globals. L'activitat és gratuïta per les persones associades a l'Aula d'Extensió Universitària, mentre que la resta d'assistents hauran d'abonar una entrada de 5 euros.

0: El responsable de desenvolupament de negoci de Barcelona Energia, Víctor Bellavista, ha passat pels micròfons de Ràdio d'Esvern per analitzar detalladament el rebut de l'electricitat i aportar recomanacions pràctiques per minimitzar el seu impacte econòmic a les llars. Durant la seva intervenció, Bellavista ha desmuntat alguns mites sobre el consum energètic i ha assenyalat quins són els veritables responsables de l'increment de les factures. Segons ha explicat l'expert, els aparells que estan connectats de manera permanent són els que s'emporten la major part del pressupost elèctric. En aquest sentit, la nevera representa aproximadament el 30% del consum total d'una llar, ja que funciona a les 24 hores del dia. En canvi, Bellavista ha volgut treure pes a la il·luminació, assenyalant que tot i representar un 12% del consum, un simple canvi a bombetes LED permet estalviar fins a un 80% d'aquesta partida. D'altra banda, ha posat especial èmfasi en el conegut com a consum fantasma o stand-by d'aparells com televisors, consoles i encaminadors de línia.
1: Doncs el consum fantasma, com he introduït una miqueta, són aquests consums que estan sempre en marxa quan no som a casa o quan estem dormint i que són d'alguna manera no necessaris, no? Així com la nevera, doncs sí que és necessari que estigui connectada tota l'estona perquè se'ns faria malbé allò que tenim a dins i no podem renunciar-hi. La televisió, per exemple, sí que la podem apagar del tot. Les típiques tires aquestes per connectar cables, no? Els endolls que tenen un petit pilot, també doncs, això es pot apagar, les consoles, els routers, tot això podem dir que se'ns en va potser un 10% potser al final de l'any, de la factura fins i tot, que podem salvar, no? Que podem no gastar. Mm-hmm. Per tant, aquí tindríem una gran font d'estalvi que diguéssim, no ens canviaria el confort o la manera com vivim amb l'electricitat i els electrodomèstics.
0: Per començar a reduir la despesa des d'avui mateix, el representant de Barcelona Energia ha proposat adoptar tres hàbits molt senzills. La gestió tèrmica a l'estiu, ventilar la casa a primera hora del matí i tancar persianes i tendals durant les hores de més calor per evitar l'ús abusiu de l'aire condicionat, ús de programes eco, fer servir els programes d'eficiència dels electrodomèstics, especialment en rentadores i rentaplats, els quals redueixen el consum d'aigua i electricitat, i la revisió de la potència contractada. Comprovar els pics de potència utilitzats durant l'últim any per rebaixar el terme fix si es troba molt per sobre de les necessitats reals de la llar. Finalment, Bellavista ha recordat que la ciutadania té un paper clau en la transició energètica i que un dels gestos més senzills i efectius és contractar comercialitzadores que ofereixin energia d'origen 100% renovable, un pas que contribueix directament a la sostenibilitat del model energètic actual.
1: L'objectiu que té la Unió Europea, els objectius del 2030, i que cada vegada doncs, més empreses i també la ciutadania ens està arribant, nosaltres ho veiem cada dia més, doncs hi ha una voluntat de fer una transició energètica, és a dir, passar a un model més sostenible, i una de les coses més fàcils, senzilles i que tenen més sentit doncs, és contractar una comercialitzadora que comercialitzi només energia d'origen 100% renovable. Per exemple, Barcelona Energia, però n'hi ha d'altres doncs que també ho fan. Doncs els clients, els ciutadans i ciutadanes han de saber que tenen aquesta possibilitat i que només amb això, amb aquest petit gest que ens suposa molt poc esforç, doncs ja estem contribuint molt cap a aquesta transició energètica. Després podem fer altres mesures que puguin ser inversions per part nostra a l'hora de triar doncs, els electrodomèstics, si tenim possibilitat de posar plaques fotovoltaiques, un cotxe elèctric, etc.
0: Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern.

La placeta del Gualdén 7 es convertirà en el principal punt de celebració popular coincidint amb el pas del Tour de França per Sant Just el pròxim 5 de juliol, en una jornada que l'Ajuntament planteja com una gran festa ciutadana vinculada a l'esdeveniment esportiu. Durant el matí i fins al pas dels ciclistes, l'espai acollirà activitats, seguiment de la cursa i propostes d'animació per reunir veïns i visitants en un ambient festiu. La zona de la placeta del Gualdén 7 concentrarà bona part de la programació preparada per l'ocasió i es convertirà en l'epicentre de l'ambient del Tour al municipi. L'objectiu és oferir un punt de trobada perquè la ciutadania pugui seguir de prop una jornada considerada històrica per Sant Just i compartir l'experiència col·lectivament. Un dels moments més destacats arribarà amb la caravana del Tour, que passarà aproximadament 2 hores i mitja abans dels ciclistes. Aquest espectacle itinerant, format per desenes de vehicles promocionals, repartirà regals i sorpreses entre el públic i contribuirà a crear un ambient festiu al llarg del recorregut. La seva arribada és habitualment un dels actes més seguits pels espectadors abans de l'inici de la competició. La celebració també servirà per apropar la història i la dimensió internacional de la prova als assistents i amb més de 120 anys de trajectòria, el Tour de França és una de les competicions esportives amb més seguiment del món i cada any atrau milions d'espectadors tant a peu de carretera com a través de les retransmissions televisives. L'Ajuntament recomana als assistents arribar amb antelació, prioritzar l'ús del transport públic, la bicicleta o els vehicles compartits i seguir en tot moment les indicacions dels serveis d'organització i seguretat. També recorda la importància de respectar les zones habilitades pel públic durant el pas de la caravana i els corredors.

0: Aquest dilluns ha començat la votació clau en què els docents de Catalunya han de decidir si accepten o rebutgen el preacord assolit entre el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris. La consulta, que estarà oberta fins dijous al migdia, arriba en un moment de gran desgast del sector. Des de l'àmbit local, l'Assemblea de Docents de l'Institut de Sant Just analitza amb escepticisme aquesta proposta, que consideren insuficient per resoldre els problemes estructurals del sistema educatiu públic.
1: Sí, en aquest sentit, entenem doncs, que els sindicats, no, majoritaris han entès que era la millor proposta que podien arrencar del departament. Per nosaltres és una proposta insuficient. Aquí no valorem estratègicament si l'hem d'acceptar o no, sinó que és una proposta insuficient pel fet de que no hi ha una voluntat política de donar-li sortida, no, a canviar realment estructuralment el que és l'educació pública a Catalunya. Hi ha una petita millora de sous que tot i així no ens fa ni recuperar el poder adquisitiu perdut. A nivell estructural no canvia més enllà d'una dotació per la inclusiva que segueix sent insuficient, no, amb uns professionals que no garanteixen doncs, la funcionalitat d'aquesta, el retorn de càtedres i dels estadis, que podran ser seductors a nivell individuals, però que no responen a la necessitat col·lectiva doncs, d'enfortir el sistema públic.
0: Els representants de l'Assemblea Local, la Frida i en Roger, han passat pels micròfons de ràdio d'Esvern per explicar com es viu aquesta situació des de l'Institut Sant Justenc. Segons els docents, el preacord no concreta un calendari clar per la reducció de ràtios a la secundària. Un dels problemes més greus que pateix el centre de Sant Just, on a segon i tercer d'ESO es freguen els 30 alumnes per aula.
2: No hi ha una definició de quan arribaria aquesta baixada de ràtios a totes les aules de tots els centres de secundària a Catalunya. I aquest és un problema greu, perquè aquesta és la clau pel dia a dia a les aules. A quart d'ESO es treballa força bé. Uh-huh. A tercer d'ESO suem molt, perquè és molt complicat estar en una aula amb 30 alumnes amb el perfil que tenim avui en dia. I no parlem ja només de la inclusiva, que quan parlem de la inclusiva estem parlant de que aquest curs, un terç dels alumnes som alumnes amb necessitats educatives especials. Mm-hmm. Un terç. Aleshores, però deixant això de banda, el perfil mitjà del nostre alumnat ha canviat molt els darrers 10, 15, 20 anys. Aleshores, estar en una aula amb 30 alumnes és insostenible. No podem avançar. Aleshores, tenim els resultats que tenim. I el problema no és només a secundària, el problema ve des de primària, òbviament, que mm-hmm. si estan amb unes ràtios altes, perquè a primària es parla d'arribar a una ràtio de 20, amb aquestes ràtios, amb alumnes que necessiten una atenció especial, no podem arribar a on volem arribar amb el que és la formació dels nostres alumnes.
0: Els docents recorden que la Llei d'Educació de Catalunya de 2009 fixava que es destinaria un 6% del PIB a l'educació, una xifra que actualment se situa només entre el 3,5% i el 4%. Entre els punts clau del debat de votació destaquen les ràtios elevades, la inversió pública i el retorn dels estadis. Si el no s'imposa a les urnes, els docents es comprometen a reprendre les mobilitzacions i les vagues de cara a l'inici del proper curs escolar. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern.

0: La colla gegantera de Sant Just ja ho té tot a punt per celebrar la seva 20a trobada gegantera el pròxim dissabte 6 de juny. Aquesta edició, que esdevé una fita històrica en celebrar-se cada 2 anys i sumar gairebé 40 anys de trajectòria, aplegarà un total d'11 colles d'arreu del territori català i de la Catalunya Nord. La jornada començarà a les 6 de la tarda amb la tradicional plantada de gegants a la plaça Maragall, un moment ideal perquè el públic pugui interactuar amb les figures en un ambient tranquil i familiar. A les 7 de la tarda s'iniciarà la cercavila, que passarà pels principals carrers del municipi: carrer Major, Verge del Pilar, carrer Creu, Raval de la Creu, Bona Vista i Rambla de Sant Just, carrer Anselm Clavé, plaça Can Preciós i plaça Verdaguer.
1: La veritat és que durant aquests 20 anys hem estat buscant diferents trajectòries de la cercavila, però n'hi ha una que ens agrada més, que per això l'hem repetit, que és la que farem enguany, no? I és, doncs, començar a la plaça Maragall i anar avançant pels carrers del poble fins a arribar a Rambles i després ja endinsar-nos cap a plaça Verdaguer, on tenim l'Ajuntament i l'Església, que és el moment culminant de la trobada, on després de fer tot aquest recorregut que hem dit abans, ens reunim totes les colles, que enguany no hem dit, però serem 11 colles, comptant els de Sant Just, 10 de fora i nosaltres, i en allà doncs, cada colla farà la seva mostra de ball i farà el seu lluïment.
2: Sí, sí, després hi ha el sopar posterior i som unes 300 persones sopant. Clar. Que tot això també logísticament, a nivell de feina i de tot, doncs també té la seva feina.
0: Les colles convidades que acompanyaran els anfitrions de Sant Just són les de les Borges Blanques, Girona, Tuïrs, Sant Boi, Centelles, Olesa de Montserrat, Caldes, Esplugues, Cubelles i Sant Llorenç de Savall. El cartell d'enguany és fruit d'un procés participatiu amb l'alumnat de segon de primària de les escoles del municipi. Un jurat format per alumnes de quart d'ESO del Col·legi Madre Sacramento ha escollit els dibuixos guanyadors, protagonitzats per l'Arrel i la Lola. Els infants creadors de les il·lustracions rebran un obsequi de mans de l'alcalde durant l'acte de cloenda.
1: La colla gegantera, qualsevol colla gegantera, necessita gent, necessita persones, clar, necessita persones. Però de tota mena, nosaltres som des de nens petits que porten capgrossos, a més joves que porten doncs, els gegantons, com l'Arrel o la Montserrat, els portadors o portadores que porten els gegants, els músics, els que acompanyen, els que vigilen, els gegants no van sols, els gegants s'ha de controlar que no ensopeguin, que no passi ningú per davant, que no hi hagi un cotxet que molesti i puguin ensopegar. Vull dir que necessita molta gent. És com, de vegades ho comparo amb els castellers, no? Que necessiten molta gent perquè han de fer pinya. Doncs nosaltres també necessitem molta gent perquè ha d'haver-hi molta gent al voltant que pugui fer funcionar doncs, tota una cercavila. I el que faltaria... Ens falta gent, sempre falta gent, sempre. Tenim les portes sempre obertes perquè quanta més gent, millor. Ens falta gent.
0: Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern.

Moment de repassar les activitats de la setmana, Sant Just. Avui a les 7 de la tarda es farà la conferència sobre l'accident del tren de Sarrià de febrer de 1939, una tragèdia censurada. Tindrà lloc a Can Ginestà a càrrec de Víctor Canosa Novella, enginyer industrial, Jordi Font Agustí, enginyer tècnic, i Antoni Grasson, enginyer tècnic. I a 7:45 del vespre, avui es farà la inauguració de l'exposició col·lectiva de l'Agrupació Fotogràfica de Sant Just. La inauguració de la

A 6:45 el dijous es farà la primera conferència del cicle Entre flors i miralls, l'univers literari de Mercè Rodoreda, i tindrà lloc a la sala Isidro Cònsol de Can Ginestar. A 6:45 de la tarda, el dijous, es farà el Club de Lectura de Teatre a les Escoles, amb el firmament de Lucy Kirkwood. I passem a divendres 5 de juny, a les 6 de la tarda, divendres de música, a l'Espai Trobada del Casal de Joves, amb un taller de shakers i tambors. I a 7:45 del vespre, un espectacle de ball i foc a la plaça de la Pau. Divendres 5 de juny a les 8 del vespre, concert de Coraggio, sumant veus amb el cor 685 de Sant Feliu i el cor Alfa, a la sala del cinquantenari de l'Ateneu de Sant Just. I passem a les activitats del cap de setmana. Dissabte 6 de juny a les 10 del matí es farà l'activitat Vine a provar el cau al Casal de Joves. I també al Casal es farà un intensiu d'acrobàcies a partir de les 10 del matí. I dissabte, també a les 10, rutes singulars, amb la ruta 3 d'Art Singular a Can Ginestar. A 12:15, Bristol Kids Activity, amb el nom Fun and Fit, al carrer de la Creu número 79. I a les 6 de la tarda tindrà lloc la 20a trobada gegantera pels diferents carrers de Sant Just, començant a la plaça Maragall i acabant a la plaça Verdaguer. A les 8 del vespre, dissabte, música en directe dins el programa de terrasses musicals al Telepizza Sant Just, a la carretera Reial número 71, i al Sant Boran, a Jacint Benavente número 3. I passem a l'últim dia de la setmana, diumenge 7 de juny. A les 8 del matí es farà una visita guiada a la colònia Güell. I a les 10 del matí hi haurà el punt d'informació a la penya del Moro, a Can Ginestar, on es podrà descobrir la història i l'entorn de la penya del Moro amb una activitat pensada per tota la família. I per acabar amb les activitats de Sant Just, diumenge 7 de juny a les 7 de la tarda es farà un concert homenatge a Duke Ellington a la sala del cinquantenari de l'Ateneu de Sant Just. La Big Band de l'Escola Municipal de Música d'Espluga, juntament amb el Cor Quaia i la Coral Cronos, presenten aquest homenatge a Duke Ellington.

Encara tenim temps de fer un resum del més destacat en titulars. Canvis en la regulació semafòrica per millorar l'accés a la B23, amb modificació a la cruïlla de l'Avinguda Ricardo Bofill. Alumnes de Sant Just participen en un projecte sobre tinença responsable i benestar animal. L'alumnat ha visitat colònies controlades de gats i ha conegut de prop la tasca de protecció animal que es desenvolupa al municipi. La Unió Europea a l'època Trump, nova conferència de l'Aula d'Extensió Universitària amb Joan Ribas Ariño. El director i professor emèrit analitzarà els reptes de la política europea en una sessió programada el 4 de juny a la residència de la Mallola d'Esplugues. Barcelona Energia detalla les claus per estalviar en el rebut de la llum. Víctor Bellavista ofereix consells per reduir el consum fantasma i optimitzar la factura.

Aquesta ha estat tota la informació del Sant Just Notícies d'avui, 2 de juny. Us ha estat informant Mariona Sales Vilanova. La informació local torna als butlletins horaris i als Sant Just Notícies. Mentrestant, us podeu mantenir informats i informades a radiodesvern.com i a les xarxes socials. Molt bon dia.

0: Cinema sense límits.
1: Cinema sense fronteres.
2: Cinema sense mesures.
3: En definitiva,
4: cinema sense condicions. Els dimarts de 8 a 9 del vespre.
5: Quan el cinema es fa ràdio.
6: Això és un autobús, tu. Sí, home. I tant.
7: Això és un blues, tio.
6: Com que un blues?
7: Sí,
6: per
7: just...
6: Què? Per què un blues?
7: Just blues.
6: Ah, just blues. Perfecte. Sí. Si t'agrada el blues, tots els dimarts de 9 a 10.

Aquest dimarts, a les 10 del vespre, la música coral més de 1.000 anys d'història. Un programa realitzat i presentat per Pep Quintana.

Des de Càritas Sant Just oferim un espai de trobada per conversar i compartir. Si et ve de gust una estona de companyia, vine al Cafè de les 3. Estarem tots els dimarts fins les 5 de la tarda, al carrer Bonavista, número 113. Càritas Sant Just. Us hi esperem.

0: Repta Feijóo a reunir-se amb Puigdemont a Waterloo si vol parlar de la moció de censura contra Sánchez. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
0: Junts per Catalunya recorda al Partit Popular que el seu líder és Carles Puigdemont i que, per tant, si volen els seus vots per fer una moció de censura instrumental contra Pedro Sánchez, hauran d'anar a Bèlgica a negociar amb Puigdemont, Joan Bota.
2: Tot i insistir que la legislatura espanyola està esgotada i que Pedro Sánchez hauria de convocar eleccions, al matí de Catalunya Ràdio, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha enviat aquest missatge a Feijóo.
3: Nosaltres serem igual d'exigents amb el PP que amb el PSOE. A partir d'aquí, si aquest senyor té alguna cosa seriosa a explicar, doncs ja ho sap, que demani per veure'ns i ens veiem a Waterloo el dia que ell vulgui.
0: Doncs avui la política espanyola gira entorn a aquestes paraules de Jordi Turull al matí de Catalunya Ràdio. Des de les jornades del Cercle d'Economia, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha respost que textualment només volia parlar de coses serioses. Barcelona, Marta Corbalán.
4: El líder del Partit Popular ha esquivat respondre directament al desafiament de Turull en la seva intervenció davant l'empresariat català, però a la sortida, davant les preguntes insistents dels periodistes, Feijóo ha menystingut la proposta de reunir-se amb Puigdemont. En poques paraules, hi ha tancat la porta.
5: Vamos a hablar de cosas serias, vamos, por favor.
0: Bé, de seguida tornarem cap a aquestes jornades del Cercle d'Economia. Mentrestant, el govern treballa per tal que l'Església ampliï la presència del català a la visita del Papa a Montserrat i a Barcelona la setmana que ve.
2: Això després que ahir se sabés que la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, el punt culminant del viatge, seria en castellà. La Conferència Episcopal Espanyola mira cap a una altra banda i recorda que la decisió final depèn del Vaticà.
0: Palau de la Generalitat, Albert Prat.
6: El govern ja ha fet arribar discretament a l'Església el neguit d'algunes entitats i partits i a l'espera del que acabi decidint el Vaticà, la consellera portaveu Sílvia Paneque posa el focus en la visita del pontífex el dia de la mort d'Antoni Gaudí per inaugurar la torre més alta del temple.
7: La visita en si mateixa ja mostra aquest interès i aquesta estima pel país.
0: Sobre aquesta visita del Papa, per cert, al Catalunya Migdia d'avui ens fixarem en el lloguer de balcons i de terrats per poder veure el pontífex de ben a prop.
2: I atenció, perquè els preus freguen els 1.000 euros.
0: Crítiques de les organitzacions de drets humans a l'acord del Parlament Europeu i els governs dels 27 per tal d'endurir la seva política migratòria.
2: S'adopta el model italià de construir centres de deportació en països fora de la Unió Europea i s'obre la porta fins i tot a escorcollar domicilis particulars a la recerca de persones concretes.
0: Brussel·les, Bruno Fortea.
8: Aquests escorcolls es podran realitzar sense que calgui el permís d'un jutge. N'hi haurà prou amb una resolució administrativa, si la llei d'un país ho permet. Dins dels centres de deportació a l'estranger, els migrants sabran quan hi entren, però no quan en surten. El reglament no especifica un període màxim d'estada. Amnistia Internacional ho denuncia, mentre l'extrema dreta europea ho celebra com un triomf polític.
0: I a la cultura ens fixarem en el joc Ace of Spades, que De Beer reedita un any després per retirar-lo del mercat en rebre acusacions de racisme, Marc Garriga.
9: Sí, el joc torna revisat i millorat, deixant enrere aquella agra i injustificada polèmica i amb un anunci destacat. Hi haurà versió còmica a l'octubre, amb il·lustracions de David Rubin, com les del joc, una mena de pòquer solitari ambientat en el salvatge oest amb personatges demoníacs i amb música heavy metal, absolutament addictiu.
0: Fan 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
10: Bon dia.
0: El Barça comença avui els play-off de l'ACB.
10: Enmig d'una situació de crisi esportiva de la secció de bàsquet, l'equip debuta a la pista de l'UCAM Múrcia a les 7 de la tarda. És un partit que podreu seguir a l'antena digital de Catalunya Ràdio. L'altre partit que juga avui de quarts és el Madrid-Tenerife, que començarà a les 9. El Barça ingressarà 11 milions d'euros pel traspàs d'Ansu Fati al Mònaco. Explicarem l'operació al programa i parlarem de les eleccions del Real Madrid. Enrique Riquelme, el rival de Florentino, ha visitat avui Barcelona. El sentirem.
0: Moment de saber com tenim la circulació. Txell Garriga, bon dia.
11: Molt bon dia. Destaquem dos accidents que estan provocant retenció. Un a la C58 a l'altura de Ripollet cap a Barcelona té uns 4 quilòmetres de cua i l'altre a l'AP7 a Santa Oliva, direcció Tarragona, té un sol carril obert en aquest cas i uns 3 quilòmetres de cua. A la B30, per cert, a Badia del Vallès, on aquest matí s'ha incendiat un camió, s'està tot just acabant de netejar la via i s'acaben d'obrir ara tots els carrils cap a la C58.
0: Bé, ens falta el temps.
12: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Francesc Mauri, bon dia.
13: Bon dia.
0: Dins de la calor, hi ha algun matís respecte a ahir o demà?
13: Sí, alguns matisos. Un és que demà, com havíem promès, seria el dia de la setmana amb la temperatura menys alta, que no vol dir ni més freda ni més fresca, perquè de calor en continuarà fent. I l'altre és una altra novetat, de fet n'hi ha dues. Una, que divendres tornem a tenir un descens de la temperatura previ a un augment de dissabte, diumenge i dilluns més contundent. I l'altre és que tant aquesta tarda com la tarda de dijous hi pot haver més activitat tempestuosa, sobretot avui al terç nord de Catalunya, amb intensitat en alguns punts del nord-est, i dijous més extens, meitat nord de Catalunya i meitat est.
0: Gràcies, Francesc, bon dia.
13: Bon dia.
12: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Les 2:06. Catalunya sobre escoltar la proposta del Partit Popular per presentar una moció de censura per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa, però desafia el líder popular, Alberto Núñez Feijóo, emplaçant-lo a anar a Waterloo per explicar-li a Carles Puigdemont. Jordi Corbalán.
14: Bon dia. Sí, després que ahir Núñez Feijóo emplacés Junts i el PNB a donar suport a una moció de censura instrumental sense Vox al govern, avui des del matí de Catalunya Ràdio el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha mogut fitxa. D'entrada, no es tanca a escoltar la proposta.
15: Hi ha una porta a escoltar. No és ell que diu moció de censura i governo jo, sinó que aquest senyor fa un pas, d'entrada fa un pas, que diu instrumental i convocar eleccions immediatament. Bueno, doncs ens ho ve a explicar, i quan ens ho vingui a explicar, doncs nosaltres escoltarem. I si nosaltres escoltem, nosaltres després hi direm la nostra, però no direm la nostra abans d'escoltar.
14: Ara bé, Junts posa a Feijóo una condició que fins ara ha estat una línia vermella infranquejable per als populars, visitar el president Carles Puigdemont a l'exili.
15: Demani per veure'ns i ens veiem a Waterloo el dia que ell vulgui. Si ell considera que aquest és un tema seriós i que ha de fer una oferta seriosa a Junts, doncs les coses serioses es fan amb reunions. I amb reunions, doncs, ell sap que les reunions amb Junts per Catalunya, amb la direcció, amb la màxima direcció, amb el president de Junts per Catalunya, doncs s'han de fer a Waterloo.
14: Segurament perquè és conscient de la dificultat que Núñez Feijóo accepti aquest repte, el número 2 de Junts, Jordi Turull, insisteix que la via més ràpida és que Pedro Sánchez convoqui eleccions.
15: És que el més ràpid i senzill, com que aquesta legislatura ja no dona més de si, és que ja no dona més de si, doncs és que el president del govern signi un decret de dissolució de les Corts. Nosaltres el que defensem és això, no busquem dreceres cap aquí o cap allà, perquè hi ha un camí que és molt fàcil i és molt directe, no?
14: Per cert, recordem que l'estiu passat, quan va caure el secretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán, i també es parlava de moció de censura, Junts ja va emplaçar Feijóo a anar a Waterloo, però els populars aleshores van deixar clar que no pensaven fer-ho.
0: Bé, doncs el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, assegura que aquesta proposta de Junts per Catalunya no és seriosa i pràcticament ha deixat tancada la porta a reunir-se amb Puigdemont a Waterloo per negociar aquesta moció de censura. Feijóo, que ha participat avui a les jornades anuals del Cercle d'Economia, ha evitat respondre al desafiament de Junts davant l'empresariat català, però a la sortida de l'acte ho ha descartat davant les preguntes insistents dels periodistes. Anem al Palau de Congressos de Catalunya. Marta Corbalán, bon dia.
4: Hola, bon dia. La proposta de Jordi Turull ha durat poca estona perquè Feijóo l'ha enterrada només unes hores després. El líder del Partit Popular ha esquivat referir-s'hi directament en la seva intervenció davant l'empresariat català, però a la sortida, davant les preguntes dels periodistes, Feijóo ha menystingut l'oferiment d'anar a Waterloo amb un escuet. Hem de parlar de coses serioses.
5: Vamos a hablar de cosas serias, ¿no? Vamos, por favor.
4: Davant l'empresariat català, Feijóo ha insistit que cal una moció de censura per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa davant la cascada de casos judicials que esquitxen el PSOE. Sense mencionar cap partit en concret, ha demanat a tots els partits que volen eleccions urgents que donin suport a la moció, en al·lusió a Junts i als nacionalistes bascos.
16: Yo tengo claro que España necesita una reacción democrática, política y cívica. Tengo muy claro que yo haré todo lo posible. Quienes coincidimos en que esta situación es insostenible, deberíamos hacer todo lo posible.
4: Feijóo també ha volgut deixar clar que la moció de censura no és una drecera per intentar ell arribar a la Moncloa.
16: No pretendo remover conciencias. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos. A lo que vengo es a defender la necesidad de un proyecto limpio. Y a lo que vengo es a garantizar que devolveré la decencia a mi país, con ayuda o sin ella.
4: La presidenta del Cercle d'Economia, Teresa García Milà, ha aprofitat la presència de Feijóo per posar-li deures, com per exemple li ha demanat que entri a negociar el nou model de finançament autonòmic amb el govern espanyol, però el líder del PP no s'hi ha posat gaire bé.
17: El gobierno ha puesto una propuesta sobre la mesa. Puede gustar más o menos, pero está ahí. Sería muy positivo que el PP la considere y entre a negociarla.
16: Necesitamos sosiego, sosiego para hablar, para discutir, para discrepar, para analizar.
4: La presidenta del Cercle d'Economia també ha mostrat preocupació pels presumptes casos de corrupció que envolten el PSOE i ha demanat reforçar els mecanismes de control i de rendició de comptes.
0: Doncs precisament en aquestes jornades del Cercle d'Economia, les grans energètiques espanyoles, Repsol i Naturgy, també han fet acte de presència. Han estat molt crítiques amb el model energètic que està impulsant la Unió Europea, el de la descarbonització. Creuen que està desplaçant tota la indústria cap a la Xina, amb les greus conseqüències que això pot tenir per la sobirania energètica europea. Barcelona, Sara Riera.
18: Sí, bon dia. Repsol i Naturgy han denunciat que Europa no ha jugat en cap moment a equilibrar la descarbonització amb la competitivitat de les indústries. Lamenten que només s'ha apostat per una tecnologia, l'electrificació, i que les empreses que, com elles, utilitzen els combustibles fòssils, se les ha cosides a regulacions. Moltes marxen i el resultat és que Europa no té sobirania energètica. Es va veure amb la gran apagada l'any passat, han dit, i ara amb el tancament de l'estret d'Hormuz. Antoni Brufau, president de Repsol, i Francisco Reynés, de Naturgy.
19: Para ser líder de la descarbonización, los demás te tienen que seguir y no estás equivocado. Nadie sigue porque nadie. Todo el mundo tiene sus objetivos. Evidentemente, tener un planeta mejor, pero cada uno a lo suyo, ¿no? Y por esto lo que decía, no es ilógico que el carbón sea la energía primaria que más crece en el planeta, el carbón.
20: A nadie se le exige acertar, pero sí lo que se le exige es tomarla con un criterio y explicarlo.
18: Malgrat tot, també han comentat que no creuen que el model energètic canviï en els pròxims anys. Ara mateix el 80% de l'energia que genera Europa encara necessita combustibles fòssils i això porta funcionant així des de fa 50 anys.
0: Més coses. El govern espanyol carrega contra la proposta de Feijóo de fer una moció de censura instrumental per fer fora Pedro Sánchez de l'executiu. La ministra portaveu acaba de dir que és cínic i que està desesperat i l'acusa de no tenir cap projecte per a Espanya. Anem a la Moncloa. Paula Brujats, bon dia.
21: Què tal? Bon dia. Sí, duríssima reacció del govern espanyol a la proposta del líder del PP. Diuen que és un insult que reclami ara el suport de Junts i el PNB mentre el Partit Popular ha boicotejat reiteradament els acords de Pedro Sánchez amb els independentistes. La ministra portaveu, Elma Saiz, ha resumit així l'actitud de Feijóo amb aquestes dues paraules.
22: Cinismo y desesperación. Y estamos viendo cómo el Partido Popular y el señor Feijóo, por poner un ejemplo, votan en contra del uso de las lenguas oficiales de estos territorios en Europa. Y desesperación. A los gobiernos se llega con votos y el Partido Popular no tiene un proyecto de país. Esa oposición marrullera que están haciendo está vacía.
21: Roda de premsa del Consell de Ministres encara en marxa. El govern espanyol que està responent també les crítiques del poder judicial, però la Moncloa no recula. Mantenen que les operacions judicials contra el PSOE són una operació orquestrada en part per la política i la justícia per tombar Pedro Sánchez. Avui el poder judicial els ha retret que parlin d'actuacions antidemocràtiques de jutges i policies, diu el màxim òrgan de govern dels jutges que estan atacant els fonaments de la democràcia.
0: Doncs precisament sobre aquest ambient que hi ha al voltant del PSOE, els alcaldes del Partit Socialista de Catalunya del PSC es protegeixen per no pagar ells els casos judicials que esquitxen el PSOE. A Catalunya, les primeres eleccions a la vista són les municipals, l'any que ve, i alguns càrrecs metropolitans tenen por que aquestes investigacions judicials puguin acabar desmobilitzant els seus propis votants. Per això, volen centrar els esforços de cara a aquestes municipals a reivindicar la seva gestió local. Palau de la Generalitat, Albert Prat, bon dia.
6: Què tal? Bon dia. Sí, diversos alcaldes socialistes consultats per Catalunya Ràdio admeten fora d'antena que estan tocats i desorientats, sobretot pel pes històric que ha tingut l'expresident Zapatero a Catalunya. Tots demanen prudència, agafen distància i creuen que el temps els juga a favor, però encara que falti un any per les municipals, coincideixen que han de fer valer les polítiques municipals per retenir les alcaldies, sobretot les metropolitanes. I en paral·lel, l'entorn del president i també líder del PSC, Salvador Illa, insisteix que es van fer les coses bé durant les eleccions que el van portar portar la Generalitat. Recordem una campanya de fa dos anys que està sota la lupa de l'Audiència Nacional. Sílvia Paneque, consellera portaveu.
1: Tenim tota la tranquil·litat i seguretat de que no només pensem que està correcte, sinó que són comptes auditats els d'aquesta campanya per la sindicatura.
6: A tot això, els socis d'Esquerra i els Comuns han salvat el president i, finalment, demà el Parlament no forçarà la compareixença de Salvador Illa per donar explicacions sobre les investigacions judicials que esquitxen el PSOE.
0: No ens movem d'aquest Palau de la Generalitat perquè el govern ha mogut fitxa per intentar convèncer el Papa Lleó XIV per tal que en algun moment de la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família parli en català. El Vaticà ja ha publicat la intervenció i durant el moment culminant el pontífex s'adreça íntegrament en castellà, Albert.
6: Cop alta Reconense i fins i tot el president del Parlament estan fent arribar al Vaticà que hi ha malestar per l'absència de català durant la benedicció de la torre més alta del temple, però qui té més marge per influir dins la cúria vaticana és el cardenal Omella, home ben connectat al Vaticà i alhora home de confiança del president Salvador Illa. A l'espera de veure si a Roma es fan canvis al guió, diversos partits polítics s'han sumat a les crítiques d'algunes entitats catòliques i han reclamat a l'executiu que mogui cel i terra, Jordi Turull de Junts i Esther Capella d'Esquerra.
15: És la llengua en què la gent resa. Si no vol tenir la sensibilitat d'una piconadora, el que hauria de fer-ho és majoritàriament en català.
3: Hem d'exigir que el català estigui present i que sigui el fil conductor, atenent també que és l'obra de l'arquitecte Gaudí.
6: Des del govern hi treuen ferro i destaquen que el gest més important del Vaticà és que el papa justament vingui a inaugurar la Torre de Jesús el dia del centenari de la mort de Gaudí.
1: Crec que la importància s'ha de posar en el fet de la visita i el reconeixement que implica aquesta visita cap a Catalunya. I el que ha pogut fer el govern respecte a traslladar doncs la importància del català a Catalunya com, precisament, element cohesionador de la nostra societat, ja ho ha fet.
6: I ara falta per veure què passarà amb la resta d'actes, com el de l'Estadi Olímpic, la visita a Montjuïc o a la presó de Brians, però en qualsevol cas el govern confia que aquí el català hi tindrà un pes rellevant.
0: Doncs sobre aquest poc ús del català en la visita papal, la setmana que ve, està provocant malestar també entre diferents col·lectius. Per exemple, el bisbe de Girona, Octavi Vilà, n'acaba de parlar i en declaracions a Catalunya Ràdio reconeix que li hauria agradat que el català tingués un paper més rellevant. I ha parlat el Fèlix Martín, bon dia.
7: Hola, bon dia. Fra Octavi Vilà, més que en visites com aquesta cal fer equilibris i que en aquest cas l'organització de l'acte i, per tant, qui ho ha decidit és l'Arquebisbat de Barcelona, amb una estricta col·laboració de la Santa Seu. Ha recordat quan el papa Francesc va preguntar per què la benedicció de la figura de la Mare de Déu de Montserrat no es feia en català i ha lamentat la poca presència que pot tenir el català en la cerimònia de la Sagrada Família.
23: Que ha sigut més satisfactori que la benedicció de la Torre de Jesús que ha sigut en català, més tenint aquell precedent de fa dos anys i escaig o tres anys de la benedicció de la Mare de Montserrat a Roma, que ha sigut desitjable una més gran presència. Veurem també com van les intervencions que no estan de moment publicades, però estan a Catalunya, la presència del català hauria sigut desitjable que tingués un paper més rellevant.
7: Fra Octavi Vilà és un dels 10 bisbes catalans que participaran en els actes del papa a Barcelona i a Montserrat.
0: Doncs des de la Conferència Episcopal Espanyola s'han mostrat prudents. No han volgut pronunciar-se sobre l'ús del català del pontífex i s'han limitat a dir que caldrà esperar per veure quina llengua fa servir el papa. Avui han explicat que tot el viatge costarà 25 milions d'euros. Anem a Madrid. Dani Sainz de Aja, bon dia.
24: Hola, bon dia. El comitè organitzador de la visita se'n renta les mans i diu que és responsabilitat de la Santa Seu decidir en quin idioma s'expressa el papa. Això sí, el coordinador adjunt de la visita, Fernando Jiménez Barrio Canal, tampoc tanca la porta al fet que el lloc 14 pugui dir algunes paraules en català més enllà de la salutació.
25: La sede de Barcelona ha puesto claramente en valor la situación de la realidad social y la realidad idiomática de Barcelona, pero evidentemente es a la Santa Sede a la que le corresponde establecer de qué manera se comunica el Santo Padre. Y hasta que no lo veamos, pues no podremos tomar una opinión al respecto.
24: Jiménez Barrio Canal també ha destacat la col·laboració amb el govern català, qui juntament amb el Canari faran una aportació del 20% del pressupost. Són 5 milions dels 25 totals que costarà la visita, finançats principalment per patrocinadors i donatius.
0: I se sap, Dani, si el papa es trobarà amb víctimes d'abusos sexuals a l'Església?
24: Doncs la Conferència Episcopal també tira pilotes fora, ho desconeixen. Diuen que el papa rep moltes peticions de trobades privades i que sempre té voluntat d'escoltar els qui més pateixen. Hi ha víctimes d'abusos que han demanat intentat reunir-s'hi i no han tingut resposta. És el cas de Miguel Ángel Hurtado, supervivent d'abusos a l'Escolania de Montserrat, que des de les portes de l'Anunciatura Vaticana de Madrid ha denunciat que si hi ha reunió serà una operació de màrqueting.
2: Quan el papa va als països, seleccionen molt bé els bisbes amb quines víctimes es reuneix el papa. I normalment intenta que siguin víctimes que no siguin contestatàries.
24: I demana al papa que no visite Montserrat perquè, diu, és el laboratori de pràctiques de l'Església més reaccionària.
0: Per cert, una cosa més sobre aquesta visita papal. Alguns veïns de la zona de la Sagrada Família aprofiten aquesta visita de Lleó 14 a Barcelona per fer negoci i per llogar els seus balcons o les seves terrasses. Diversos anuncis en plataformes d'internet, com ara Wallapop, els ofereixen per xifres que van dels 150 als 1.000 euros, Jordi Canal.
8: Sí, balcons i terrasses, sobretot del carrer Rosselló, propers al temple, amb vistes privilegiades o visibilitat perfecta, diuen, per veure passar el pontífex o seguir els actes que es faran a la basílica. Alguns, a més, inclouen begudes i menjar. Al marge dels que consideren aquesta visita del papa una oportunitat, hi ha veïns però i comerciants que es veuen avenir incomoditats i problemes per les restriccions d'accés i les mesures de seguretat que s'aplicaran.
9: Tinc la meva neta, la meva filla no me la podrà portar, tindrà que anar amb els altres avis, la meva mare viu aquí, l'altra vegada no em deixaven ni passar.
10: A mi em sembla molt bé que vingui una persona, una autoritat en aquí, però primer som els veïns. El que no pot ser és que per un senyor tinguem que perjudicar-nos tots.
11: No sé si ho podrem obrir, si tenen de tancar, si podrà vindre el gènere, si podrem sortir cap a casa, si podrà vindre la clientela a comprar.
8: Alguns comerciants de la zona, de fet, estan pensant o ja tenen decidit que el dia de la visita del papa no obriran.
0: D'aquí a 9 minuts seran 2:45 de la tarda. Fem una pausa i de seguida més coses.
12: Catalunya migdia. Tota comunitat necessita un cor.
13: Un cor? Per què?
12: Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
13: I reforçar la identitat?
12: És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat. El batec de la comunitat.
13: Amic. 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
26: Todos los días son una aventura nueva. A la carrera siempre, que si falta un material.
27: Es un trabajo muy físico, muy duro.
28: Obramal lo que me aporta es soluciones, rapidez,
29: calidad, precio.
28: Te vas a acercar y lo vas a tener, porque lo vas a tener.
13: Els que us comprometeu amb la feina, necessiteu algú que es comprometi amb vosaltres. 20 anys construint junts. Obramat.
12: Descobrir, compartir, donar suport, temps, 130 milions.
30: Amics,
12: rialles,
30: llocs,
12: moments. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
31: Mira, doncs arribo a Bali i el primer que faig és llogar una moto.
32: Però tu en saps d'anar amb moto?
31: No, però és la millor manera de moure't per allà i m'hi vaig llançar de cap.
32: I què?
31: Que em vaig trencar una cama.
32: Apa!
31: Sort del RAC. A la tarda ja estava enguixada.
33: Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC. I som per ajudar.
34: Ep, et prepares per l'espau? Estàs passant nervis? És normal, però pensa que t'han preparat molt bé durant anys. Cuida't, organitza bé els últims repassos, reserva moments per desconnectar i arriba als exàmens amb el cap clar. Confia en tu, ho has fet molt bé i ara toca demostrar el que saps. Molta sort i recorda, fes l'espau en pau, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
12: Marca la casella 105 a la declaració de la renda. Gràcies a l'Església, la teva ajuda arribarà a qui més ho necessita. No pagaràs més ni et retornaran menys. I pots marcar l'Ajuntament amb la de fins socials. Entra a línia 105 portant-te.

0: italiana Giorgia Meloni a Albània. Brussel·les, Bruno Fortea, bon dia.
1: Hola, bon dia. En aquests centres de deportació, els migrants podran quedar-s'hi durant un període de temps indeterminat, fins que siguin retornats als seus països d'origen. Amnistia Internacional diu que tot plegat deixa els migrants indefensos. Ho ha denunciat a Catalunya Ràdio la responsable de migració de l'ONG a Brussel·les, Olivia Sonberg.
2: Es algo en lo que vemos mucho riesgo para los derechos humanos. Por una parte, detención automática, así como riesgos de tortura, de desaparición forzosa, de tratos inhumanos y degradantes, y por supuesto situaciones prolongadas de limbo, incertidumbre en terceros países.
1: La norma diu que els centres només podran construir-se en països que garanteixin els drets humans. Mira de concretar-ho el ponent d'aquesta llei, l'eurodiputat Malik Asmani.
3: Puc imaginar que seran països de l'Àfrica, per exemple, que respectin el dret internacional, però també pots pensar en països de la part més oriental del continent europeu.
1: El nou reglament també permet escorcollar domicilis particulars de migrants irregulars per buscar persones concretes, sense que calgui el permís d'un jutge. Amb una resolució administrativa n'hi haurà prou, si la llei d'un país ho permet. L'extrema dreta europea ho reivindica com una victòria política. És l'eurodiputat de Vox, Jorge Buxadé.
4: Celebramos el acuerdo moldeado por la presión negociadora de los patriotas.
1: Al Parlament Europeu, la llei també ha tingut el suport del Partit Popular i el rebuig de l'esquerra. Sí que hi ha hagut un consens més favorable entre els països. L'espanyol és un dels pocs governs que s'hi ha oposat.
0: Per cert que l'ocupació continua creixent a Catalunya. El mes de maig ha tancat amb 50.000 nous contractes. Ja es freguen els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social. A més, a les llistes de l'atur hi ha 6.900 persones menys de les que hi havia fa un mes, Mireia Sala.
5: Sí, ara a Catalunya hi ha 307.000 aturats registrats, el valor més baix en 18 anys, segons dades del Ministeri de Treball. Tot i que la reducció de l'atur és generalitzada a tots els sectors, la majoria de persones que han trobat feina ho han fet als serveis. Per demarcacions, on més ha baixat l'atur és a Lleida, per l'inici de la campanya de recollida de la fruita. I si es compara amb la situació de fa un any, Girona lidera la reducció de l'atur. El sindicat UGT està satisfet amb les dades, però Òscar Riu insisteix que cal crear ocupació en sectors que no depenguin del turisme.
6: Hem de crear molta més ocupació a la indústria i, sobretot, hem de trencar amb la dinàmica d'un mercat molt estacional. Aquest mes de maig es redueix l'atur perquè es redueix en el sector serveis, en el sector turisme, i per tant hem de trencar amb aquesta dinàmica de reducció de l'atur quan arriba la campanya de Nadal, quan arriba la Setmana Santa i quan arriba la campanya d'estiu.
5: Per la seva banda, el sindicat Comissions Obreres en reclama mesures efectives per reduir l'atur juvenil.
0: Anem a la informació internacional. Atac massiu de Rússia contra diverses ciutats d'Ucraïna aquesta passada matinada. Els bombers maldaven avui per trobar supervivents entre la runa provocada per diferents atacs arreu del país que han fet com a mínim 18 morts i un centenar de ferits. L'executiu ucraïnès denuncia que Moscou ha llançat més de 600 drons i una setantena de míssils de creuer contra Dnipro i Kiev, Xavier Vilà.
7: L'atac contra la capital ha afectat edificis residencials on part dels veïns comparaven el que han viscut amb l'apocalipsi.
8: Tot estava cobert de runa, hi havia tot de fum i de cendra. No es podia veure res, no hi havia foc, però no podíem entendre d'on queia la runa que ha colpejat la meva filla.
9: Tenia la impressió que era un cap nuclear que queia, però no va arribar a terra i va explotar l'aire prop dels nostres pisos. I la runa va impactar tots els altres edificis del voltant.
0: Aquesta intensificació del terror rus arriba just quan està perdent la iniciativa al camp de batalla. No només és incapaç d'avançar, sinó que, a més, els drons ucraïnesos escanyen la seva logística al front. Això fa que alguns experts considerin que el president rus, Vladimir Putin, ja no podrà guanyar aquesta guerra sota els seus termes. Moscou, Cristina Solías, bon dia.
10: Bon dia. Les carreteres de l'Ucraïna ocupada s'han convertit en autèntics corredors de la mort. Els drons ucraïnesos ja ataquen a més de 150 quilòmetres de distància i han destruït centenars de camions russos que abasteixen el front. Això vol dir que els 70.000 soldats russos del sud corren el risc de quedar-se sense subministraments. Com que tenen menys armes i menys combustible, també els costa més atacar la primera línia. L'expert militar de la BBC, Ilya Bishev, explica a Catalunya Ràdio que és un moment molt delicat per l'exèrcit rus.
11: La situació al front es troba en un punt mort, mentre que a la rereguarda immediata la situació és gairebé catastròfica. Rússia no té cap mitjà eficaç per contrarrestar els atacs de mitjana distància.
10: Una finestra d'oportunitat per Ucraïna que no se sap quan pot durar, però que, segons Avishev, demostra que el Kremlin ja no podrà aconseguir els seus objectius de màxims.
11: Rússia no pot guanyar la guerra. Fins i tot en una situació en què obtingui part del territori ucraïnès, a Rússia aquesta pau

0: es percebria com una derrota i els líders russos ho entenen molt bé.
1: Putin continua insistint que Rússia és a prop de la victòria i això fa pensar que els generals no li diuen tota la veritat del que està passant sobre el terreny. Ara bé, en els propers mesos, la superioritat dels drons ucraïnesos obligarà el president rus a decidir si escala encara més el conflicte o bé si finalment s'obre negociar de debò un acord de pau.
2: I d'un conflicte a un altre. Hores després que Donald Trump presumís de forjar una aturada dels combats entre Israel i Hezbollah, l'exèrcit d'Israel ha demanat evacuar una població al sud del Líban, cosa que fan abans d'atacar. Trump va intercedir durant una trucada telefònica amb el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu, que s'ha descrit com d'una duresa extraordinària.
3: Sí, d'acord amb el portal de notícies nord-americà Axios, Trump va qualificar Netanyahu de refotudament boig i d'ingrat per atacar el Líban mentre Washington negocia amb l'Iran per tancar el conflicte que els enfronta. Trump va comminar Netanyahu a pensar-s'ho dos cops abans d'atacar Beirut, cosa que, segons ell, provocaria encara més aïllament internacional d'Israel. Segons Axios, Netanyahu hauria accedit a les peticions de Trump si bé després de la trucada va comunicar que res no ha canviat, com demostra el que deia aquest migdia Israel Katz, ministre de Defensa israelià.
4: Els nord-americans van donar suport a aquest principi, que és un canvi respecte al que hi havia abans, i el van transmetre al govern libanès i a totes les parts implicades. Les ciutats israelianes al davant de Beirut, si no hi ha pau aquí, no hi haurà pau allà.
3: Hezbollah i Israel han intercanviat atacs aquesta matinada que han provocat ferides a dues persones.
2: Hem sentit els senyals horaris de dos quarts. Tornem a Catalunya, on continuem pendent del conflicte a l'educació. Els docents han sortit avui als carrers de Barcelona en una nova jornada de vaga que mantenen els sindicats contraris al preacord de divendres passat al Departament d'Educació i els sindicats majoritaris. Educació xifra el seguiment de la vaga en un 11%. A primera hora, els contraris al preacord han tallat l'accés a la Casa Batlló i hi ha hagut moments de tensió amb els turistes. Més tard, ha començat la manifestació des dels Jardinets de Gràcia fins a la plaça Urquinaona, que, segons la Guàrdia Urbana, ha reunit un miler de persones. Unitat Mòbil, José Antonio Muñoz i Sara Cañete.
5: Entre el miler de mestres i professors que, segons la Guàrdia Urbana, han participat a aquesta manifestació, l'acte ha servit per mostrar el seu rebuig al preacord que van signar divendres el govern amb els dos sindicats majoritaris, un pacte que qualifiquen d'engrunes. El preacord està sotmès a votació fins aquest dijous. Els docents podran dir si li donen suport o no, i de moment ja hi han participat un 30% del professorat. Les assemblees i els dos sindicats minoritaris que mantenen les vagues, la CGT i la Intersindical, el consideren insuficient i no entenen que els sindicats majoritaris hagin abandonat, diuen, de manera abrupta aquesta negociació. Ingrid Xavarria és la portaveu de la CGT.
6: Nosaltres creiem que aquest acord, aquest preacord, no es pot signar, que hem de continuar, i més ara que comença el debat pels pressupostos. No entenem com la resta de sindicats no estan disposats a fer més pressió.
5: Tampoc comparteixen l'estratègia d'USTEC, el sindicat majoritari, de convocar una vaga indefinida a partir del 8 de juny. Si surt que no, ells creuen que s'ha de continuar amb accions puntuals i apunten a la visita del Papa a Barcelona la setmana que ve.
2: I ara, si sou una mica aprensius, potser us començarà a picar tot el cos. La primavera plujosa i les temperatures altes de finals de maig han creat les condicions ideals perquè hi hagi proliferació de mosquits i de paneroles a Catalunya. I els experts demanen col·laboració ciutadana per controlar aquestes plagues d'estiu, Toni Fortesa.
7: Doncs sí, ser meticulosos en la neteja de casa i la gestió de residus, diuen, és bàsic. Així ho apunten tant l'Andreu García, president de l'Associació d'Empreses de Salut Ambiental, com la professora investigadora de Biologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, Anna Garriga.
8: És superimportant, com a ciutadans, fer una bona gestió dels aliments i els residus. Si els eliminem fonts d'aliment, controlem la plaga molt millor.
9: Això passa per tenir un bon manteniment de la neteja, perquè si no tenen menjar, no podran desenvolupar-se.
7: La calor ajuda a la proliferació de plagues, però les temperatures extremes i les nits tropicals, en canvi, aturen l'expansió. L'Andreu García és president de l'ADEPA.
8: El mosquit tigre, que li agrada la temperatura alta, el seu moment de picar preferit no és de 12 del migdia a 4 de la tarda, és abans o després. Hi ha valors com la humitat i la temperatura que fa augmentar aquestes poblacions fins a un punt. Per exemple, una pluviometria alta pot ajudar a moltes espècies d'aquestes a proliferar, però unes pluges torrencials renten el clavegram.
7: La professora de Biologia, Anna Garriga, apunta que a partir d'ara es començarà a notar l'arribada de mosquits i paneroles, però que no ha de ser un estiu diferent als anteriors. Una mesura bàsica contra la proliferació de mosquits continua sent eliminar qualsevol punt d'aigua estancada a casa.
2: Vinga, ja podeu deixar de gratar-vos. Passen 4 minuts de 2 quarts, una pausa i la cultura.
10: Catalunya migdia. Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
11: Al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
12: Faro que ilumina le notti del mondo per la grandiosità delle sue costruzioni.
2: Estem preparats per la visita del Papa? Aquest dimecres, amb la unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio, ens desplaçarem fins als punts clau d'aquesta visita papal a casa nostra. La Sagrada Família, el convent de Sant Agustí, Can Brians i Montserrat. I conversarem amb les persones que rebran el Sant Pare.
11: Aquest dimecres, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. Catalunya migdia.
2: Passen 5 minuts a 2 quarts. 17 anys després del gran èxit de la novel·la i posterior pel·lícula Criades i senyores, l'escriptora nord-americana Catherine Stockett torna a Mississippi amb el seu segon llibre, El Club de les Indomables. L'autora admet a Catalunya Ràdio que la van afectar les crítiques al seu primer llibre pel fet que explorava la vida de criades negres a través dels ulls d'una dona blanca. Barcelona, Montse Camps.
13: Stockett va començar a escriure El Club de les Indomables fa més de 10 anys, quan ja va passar prou temps de l'immens èxit de Criades i senyores, que va vendre 15 milions d'exemplars, però que també va rebre crítiques per apropiació cultural. Admet que va necessitar temps per allunyar-se del soroll.
14: At times it was very hard because...
15: Va ser difícil acceptar totes aquelles crítiques. Vaig passar els meus moments perquè el missatge que jo volia traslladar i el de fet el que sempre vull transmetre amb les meves obres és que és molt important i per mi com a autora i escriptora és la meva responsabilitat justament transportar el lector a un altre món, a un món diferent del seu i que siguem capaços de posar-nos a la pell de l'altre.
13: El llibre actual aborda el paper de la dona al conservador estat del Mississippi de la Gran Depressió i Stockett adverteix que en el moment actual els drets de les dones estan en perill.
14: Sí,
15: els drets de la dona és que s'estan perdent. Clarament, a Nord-Amèrica el conservadorisme és la corrent predominant. No estic dient amb això que estiguem tornant a l'any 1933, però cal que anem amb molt de compte, sobretot les dones.
13: El Club de les Indomables també aborda el tema de l'esterilització forçada a dones considerades dèbils mentals o promíscues.
2: I ara, un joc. Devir reedita el joc Ace of Spades, un any després de les acusacions de racisme que van provocar que es retirés del mercat. La nova edició revisada, il·lustrada per David Rubin, un dels dibuixants més importants de l'estat, també tindrà versió còmic. Marc Garriga.
16: Ace of Spades, que pren el nom d'una cançó de Motorhead, és un addictiu solitari que consisteix a anar derrotant enemics cada cop més potents, com si fos un videojoc amb ànima heavy metal, en un salvatge oest demoníac a base de jugades de pòquer. L'any passat va rebre crítiques immillorables en una de les fires més importants dels Estats Units, fins que va arribar la polèmica quan es van filtrar les il·lustracions d'un esclau negre i un esclavista blanc inspirades en el film Django Desencadenat. La crisi, força injustificada, es va resoldre retirant el joc del mercat. Ara torna revisat amb l'objectiu de deixar enrere aquell desagradable episodi, com diuen a Catalunya Ràdio el seu creador Benja Morín i l'il·lustrador David Rubin.
17: Jo, personalment, quan va passar això vaig pensar, si algú obre el meu joc i a sent incòmode, jo no l'he fet perquè això passi. Llavors, tot el que puguem fer per corregir-ho estarà ben fet.
18: Bueno, fue bastante duro, la verdad, creo que ha quedado claro que ni la intención inicial fue nunca ofender a nadie y que lo único que hemos hecho es, pues mira, aprovechar esto no para enfadarnos ni para fastidiarnos, sino para intentar hacer un juego todavía mejor.
16: L'èxit de la nova edició ha provocat que Devir hagi anunciat a Catalunya Ràdio la publicació d'una versió en còmic a mans dels mateixos autors. Serà el primer còmic original de Devir i arribarà a l'octubre.
2: Més coses.
19: History
2: Manresa serà l'escenari del rodatge de la sèrie de Netflix Los Niños del Brasil, una coproducció internacional de Peter Morgan, el creador de The Crown, amb protagonistes de primer nivell. Segons ha avançat el Regió 7 i ha confirmat Catalunya Ràdio, parlem de l'actor Jeremy Strong, de l'exitosa sèrie Succession, l'actriu Gillian Anderson, el català Daniel Brühl i Shira Hassa, que van veure a Unorthodox. Manresa, Nàtia Dell.
1: Aquesta setmana, segons el Regió 7, aterren a la ciutat per començar a gravar. De localitzacions n'hi ha des del Regne Unit a Bulgària. Es tracta d'una minissèrie de 5 capítols basada en l'exitosa novel·la homònima de l'escriptor nord-americà Ira Levin, de l'any 76, el mateix autor de La Semilla del Diablo. Està inspirada en la història real d'un legendari caçador de nazis. Aquest és el paper que farà Jeremy Strong, guanyador d'un Emmy a Succession. La nova sèrie de Netflix porta el mateix títol que la pel·lícula de l'any 78, Los Niños del Brasil, en 10 anys, a Manresa com a plató de cinema i han passat 500 projectes audiovisuals.
2: I una cosa més. El músic Jordi Savall donarà nom al futur auditori que es construirà a Igualada. Així ho ha anunciat l'Ajuntament, d'acord amb el mateix Savall i la fundació que porta el seu nom. Anem a la noia, Montse Gené Ribà.
19: A l'abril es va anunciar la seva construcció a partir d'un projecte que sortirà elegit dels que presentin 5 estudis d'arquitectura. Es vol que sigui un edifici molt singular situat en el Parc Central d'Igualada. L'alcalde Marc Castells ha fet públic el nom al costat del mateix Jordi Savall.
20: L'auditori, que serà aquest temple de la cultura igualadina, volíem que portés el nom del músic més important, segurament, que ha tingut i que tindrà la ciutat d'Igualada.
19: El músic de 84 anys ha estat a Igualada i s'ha mostrat agraït per aquest reconeixement.
21: Em sento molt, molt afalagat i sobretot aquí a la meva ciutat de tinguer aquesta estima que em teniu és per mi meravellós perquè si sóc el que sóc ara és probablement els anys que vaig passar aquí de la meva joventut. Són aquests anys que marquen la vida.
19: Savall ha estat guardonat recentment amb el premi Ernst von Siemens al Nobel de la Música.
11: Catalunya migdia.
2: Des d'ara fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
22: Bona tarda.
2: Amb la lluita pel títol de la Lliga ACB de bàsquet.
22: Comencen els play-offs i el Barça debuta aquesta tarda i ho fa enmig d'una crisi esportiva.
23: Xiulets, abans del descans, escolteu-los al Palau. Jo no parlaria només d'indolència, parlaria de bloqueig
22: mental. Així arriba el Barça Bàsquet a la lluita pel títol de la Lliga ACB. Els xiulets són de fa només 2 dies. El descans del partit contra el València, que va acabar amb clara derrota blaugrana. I d'aquesta manera, avui mateix, aquesta tarda, comencen els play-offs. És una situació complicada per l'equip blaugrana. I el rival, Ernest Macià, és Lucan Múrcia.
24: Sí, que és un equip que ja ha guanyat el Palau Blaugrana, que també ha guanyat el Barça la Lliga ACB, per tant, és un rival potser no del talent punta del València, però un equip tan físic com el València. I, per tant, avui a pista contrària el Barça haurà d'estar físicament molt millor de com va estar el Palau Blaugrana. Perquè davant hi tenen el Múrcia de Sito Alonso i els equips de Sito Alonso són equips ferotges que van a totes i justament el Barça ja ho ha patit al límit del reglament algunes vegades. Escoltarem a Sito Alonso i a Xengeli a la prèvia d'aquest partit.

0: tenemos que olvidar de 2-1 o otros partidos, solo lo que hemos hecho mal contra ellos tenemos que corregir y hacer mejor, pero yo creo que dependerá mucho más sobre nosotros que sobre ellos.
1: Bé, aquest partit és el primer dels play-offs, el més matiner, es juga a les 7, el transmetrem per web i app de Catalunya Ràdio al directe. Demà recordem que jugarà la penya el seu primer partit, però avui és el torn al marge d'aquest Múrcia-Barça també pel partit del Madrid davant del Tenerife a partir de les 9.
2: El torn de la penya, que disputa novament els play-offs pel títol la tercera vegada en els últims 4 anys, ara, als quarts de final, té un rival d'entitat, el Baskonia, Jan Ortuzar.
3: Els badalonins viatgen a Vitoria per tractar de repetir la fita aconseguida el 2023, últim cop que van superar una ronda de play-offs a l'ACB. Va ser justament davant el mateix Baskonia, guanyant per 2-0. A les semifinals van perdre 3-1 contra el Madrid, però van arribar a guanyar un partit fora de casa. La gran estrella de la penya en aquella ocasió va ser Kyle Guy, mentre que ara la gran figura és Ricky Rubio. Així ha parlat d'ell l'entrenador badaloní, Dani Miret.
4: I arriba fresc i arriba amb ganes, així que esperem doncs, que sigui un dels nostres líders, evidentment, per aconseguir arribar a unes semifinals, que és el nostre gran objectiu i la nostra gran il·lusió.
3: El mateix Ricky ha acabat la temporada guanyant el guardó a millor jugador del mes de maig.
2: Del bàsquet al futbol, la campanya electoral al Real Madrid s'anima. Diumenge són les eleccions i avui el rival de Florentino Pérez, Enrique Riquelme, ha visitat Barcelona i des d'aquí ha avisat que si Florentino segueix a la presidència, el Madrid està en venda. Marcos García.
5: Enrique Riquelme s'ha reunit amb socis i també penyistes del Madrid a Barcelona en un hotel de l'Eixample. Abans d'entrar en aquesta trobada, ha vist sobre el model de propietat del Madrid.
6: El Real Madrid, si gana la candidatura del presidente Florentino Pérez, está en venta. Es algo tremendamente grave, no hay ninguna necesidad y si la hay, que por favor es momento de que la candidatura del presidente Pérez lo explique.
5: Aquest vespre Riquelme segueix en ruta, té trobada amb socis i penyistes del Madrid a Sevilla i de noms. Hem sabut que Rodri jugarà al Madrid si Riquelme guanya les eleccions i tot i que no ha dit el nom en concret sobre Rodri, el que sí diu l'empresari alacantí és que en el que queda de setmana desvelarà el nom d'un segon futbolista i de qui serà el seu entrenador si guanya les eleccions al Madrid. A més, Riquelme confirma Raúl com a pal de paller de la seva àrea esportiva.
6: Jugadores que nos encantaría y que si soy presidente del Real Madrid jugarán en el Real Madrid, alguno más que iremos diciendo estos días, y en el ámbito de ayer también donde dimos claridad con nuestro director deportivo, nadie mejor que don Raúl González Blanco.
5: Això de les eleccions també va de clau de mercat. A banda de tenir lligat com a entrenador Mourinho, si guanya, Florentino Pérez podria accelerar el fitxatge de Konaté com a reforç en defensa.
2: Al mercat de fitxatges del Barça, el club està pendent de la resposta de l'Atlètic de Madrid a l'oferta feta per Julián Álvarez i, a més, treballa en sortides com la d'Ansu Fati. Finalment, el Mónaco executarà la clàusula per comprar Ansu i el Barça ingressarà uns 11 milions per aquest traspàs. La sortida d'Ansu alliberarà uns 20 milions d'euros en dues temporades. L'acord està pendent de tancar el percentatge que es quedi o que es queda al Barça d'una futura venda i, quan estigui això resolt, es farà oficial. I a la concentració de la selecció espanyola, pendents de l'estat físic de Lamine Yamal. Roger Bosà.
7: Sí, que aquests dies s'entrena aquí a les Roces, però encara no amb el grup ni alta intensitat. Ho fa en solitari, recuperant-se a poc a poc d'aquesta lesió. Ahir sentíem a Rodri, que deia que el veia molt bé a Lamine Yamal, i és veritat que la recuperació està anant bé. I també avui ho ha dit Dani Olmo, el jugador del Barça, que el coneix molt bé i que també conviu amb ell en aquesta concentració prèvia al Mundial.
8: Bien, lo veo bien, entrenando poco a poco en su proceso de readaptación, de vuelta a los entrenos con el equipo, así que va en un buen proceso, tengo entendido, así que lo celebramos y nosotros pues a seguir preparándonos por nuestra cuenta hasta que se puedan reincorporar con nosotros, así que contentos que vayan por el buen camino.
7: La selecció espanyola s'ha entrenat aquest matí, també ho farà a la tarda, a les 7. Està previst que encara amb Lamine Yamal fora del grup, fent recuperació i també readaptació d'aquesta lesió al bíceps femoral.
2: I el Girona, mentre continuen buscant un entrenador per a la temporada que ve, a segona divisió, si no hi ha res de nou, el ja extècnic Mitchell tancarà el seu fitxatge per l'Ajax d'Amsterdam. Eduard Solà.
9: Com ja vam explicar la setmana passada, Mitchell acabarà entrenant l'Ajax, amb qui haurà de disputar una prèvia de la Conference League. Mitchell firmarà per dues temporades fins al 2028. Ha estat una de les apostes del director esportiu Jordi Cruyff i les negociacions es van accelerar la setmana passada quan es va descartar la continuïtat de Mitchell al Girona. El tècnic ha tornat a fer un vídeo de comiat a les xarxes socials amb els moments més destacats de les 5 temporades que ha estat al Girona. Mentrestant, el club, el Girona, té la intenció d'oferir la renovació a dos dels jugadors més veterans de la plantilla, a David López i Estuani. Tots dos acaben contracte i se'ls oferirà una renovació a la baixa. Estuani farà 40 anys al mes d'octubre i no ha pogut jugar amb condicions els últims partits per una lesió al genoll, mentre que David López, que a l'octubre en farà 37, tampoc ha tingut gaires minuts aquesta temporada, primer perquè va estar lesionat i després perquè no va tenir lloc a l'eix de la defensa. Estuani ha fet la seva novena temporada al Girona i David López la quarta.
2: Farem ara una pausa i després...
10: Jo crec que el 50% al final porten tota la temporada invicta.
2: Avui es decideix el campió de la Lliga Femenina de Waterpolo.
11: Catalunya migdia. Del 4 al 7 de juny, Manresa es converteix en el punt de trobada del vi i la cultura.
12: Vine a descobrir la singularitat dels vins de la D.O. Pla de Bages, maridats amb la millor gastronomia local i música en directe en un entorn únic. Descobreix els cellers, el patrimoni vitivinícola i les activitats programades al cap de setmana.
11: Consulta el programa a firaviva.cat. T'hi esperem.
13: Uf, em pesen tant les cames i em veig verius.
14: Compte, això és la teva circulació avisant-te que alguna cosa no va bé.
13: Tu creus? Jo pensava que era normal.
14: No pas, actua ja amb els primers símptomes abans de que vagi a més. Fes el pas amb Daflon, tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults, Laboratoris Servier. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
15: Entres a volotea.com i cada cop hi trobes més destinacions. Astúries, Nantes, Vitòria, Lille, Òlbia. Amb vols directes des de Barcelona. I de sobte, ja ets allà, gaudint d'un plat típic. O allà, amb aquelles vistes. O allà, des de 29 euros, ja ets allà, amb Volotea. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos. Condicions a volotea.com.
16: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
17: Tuya.
16: Es el de la web. Y solo te llaman si lo necesitas.
17: Sí, tu prima.
18: Doncs sí, prima, l'assegurança que no t'esperes amb més de 5 milions de clients. Contracta-la a helloprima.es o truca'ns. Prima és una agència inscrita a la DGS que distribueix assegurances de Great Lakes Insurance.
19: Descobrir. Compartir. Donar suport. Temps. 130 milions.
20: Amics.
19: Rialles.
20: Llocs.
19: Moments. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
21: El 10 de juny, la Sagrada Família inaugura la Torre de Jesucrist, la més alta del temple. Des de la Basílica volem compartir aquest dia tan especial amb tothom. Seguiu-ne la inauguració en streaming a través de les xarxes oficials, Instagram, YouTube i TikTok. El 10 de juny, Barcelona mirarà cap al cel més que mai. Basílica de la Sagrada Família.
11: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
22: Som 3CAT.
2: Som 9 minuts i seran les 3 de la tarda. La Lliga Femenina de Waterpolo tindrà campió aquest vespre. S'enfronten al Sant Andreu i al Mataró en el partit definitiu. Per tant, David Ubach, qui guanyi, s'emporta el títol.
23: Sí, perquè la piscina Pere Serrat de Barcelona es decidirà aquest vespre a partir de les 9. Qui li agafa el relleu al Sabadell, que va aixecar el títol de Lliga la temporada passada? O bé Sant Andreu, que assoliria la seva primera Lliga, o bé el Mataró, que en el seu cas aixecaria la tercera del seu historial. Tots dos conjunts arriben a la cita havent guanyat els seus respectius partits com a locals abans d'aquest tercer i definitiu enfrontament que decidirà el campió. S'enfronten un Sant Andreu que partia com a teòric favorit en tant que primer de la fase regular contra un Mataró a l'alça. Javi Aznar, el tècnic de les andreuenques, ja és ben conscient des de fa partits que ho hauran de suar.
24: És esport i no has perdut i pots perdre després tot seguit. No crec que sigui el fet de... Ens posa... Ja estàvem en alerta perquè coneixem el Mataró igual que el Mataró ens coneix a nosaltres. Vull dir, estàvem en alerta.
23: Per la seva banda, Dani Ballart, l'entrenador del Mataró, s'espera un tercer definitiu a salt ben i ben igualat.
25: Fem el 50%, evidentment, perquè el Sant Andreu fins ara doncs havia estat intractable en la Lliga regular i, evidentment, és un cop que et fa posar-te amb alerta.
23: El definitiu, Sant Andreu-Mataró, com dèiem, a partir de les 9 del vespre.
2: I també estan en marxa les lligues de futbol sala i d'hoquei patins. En futsal, el Barça s'ha classificat per les semifinals i ho ha fet Marta García en superar el Valdepeñas per 2-0 a l'eliminatòria de quarts de final.
0: Un play-off al millor de tres partits que no li han calgut al Barça. Victòria en el Palau en el primer dia per 4-1 i victòria ahir per 4-6 en la pista de l'equip castellà. Triomf treballat dels de Javi Rodríguez, que reconeix el tècnic. Hauran de millorar si volen endur-se el títol.
1: Un equipo que quiere ser campeón de liga tiene que controlar mejor las situaciones durante los 40 minutos. En cada partido hay micropartidos y en según qué momentos tenemos que controlar mejor el partido, porque hoy se nos ha dado bien y al final hemos remontado, pero imagínate que vas 1-1 en la eliminatoria y si se te da este partido te quedas fuera.
0: El rival en semifinals serà l'Inter Movistar. En hoquei patins ja estan disputant-se les semifinals i el Barça i l'Igualada empaten a 1 en la sèrie de 5 després que ahir els igualadins van guanyar per 1-3. Mal inici dels blaugranes, segons reconeixia el tècnic Ricard Ares, i l'Igualada que volarà agarrar avantatge. Àlex Cardill és jugador de l'equip.
3: Havíem de ser intensos, defensar i aprofitar les nostres, i crec que així ho han fet. Hem sabut patir quan havíem de patir i aprofitar els nostres moments. Sabem que hem de fer un partit igual o millor per el divendres per poder guanyar i el diumenge igual, i doncs ara bueno, descansar, treballar el que toqui i divendres a tope.
0: Doncs divendres jugaran a les 7, a 8:45 el mateix dia se jugarà el Calafell Liceo, sèrie que domina l'equip gallec per 2-0. I per cert, que també en hoquei patins, el noi Freixener renova 3 temporades més el jove Pau Andreu, que ara firma fins al 2029, i en la competició femenina el Vila-sana incorpora per a la pròxima temporada la jugadora asturiana de 24 anys, Sara Roces.
2: La setmana que ve la Fórmula 1 arriba a casa nostra. Aquest migdia s'ha presentat el Gran Premi de Barcelona-Catalunya, que preveu omplir el circuit de gom a gom Oriol Rodríguez.
4: Sí, així s'ha anunciat per part dels organitzadors, que han explicat que s'exhauriran totes les entrades, amb la qual cosa la xifra d'assistents superarà les 125.000 persones de la cursa de l'any passat. Des de dimarts que ve ja s'instal·larà a Barcelona el Fan Village, a la plaça Catalunya, amb activitats de tot tipus. El conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya i president del circuit, Miquel Sàmper, també parla de l'impacte econòmic que té per Catalunya l'arribada del Gran Premi.
17: 318 milions de facturació, 175 milions d'impacte directe en el PIB i, el més important, 2.500 persones en contractació a temps complert. Per tant, això doncs, pots imaginar el que suposa pels hotels, pels restaurants, pels nostres comerços i, per tant, contentíssim de tenir aquest nou Gran Premi.
4: Recordem que la Fórmula 1 no tornarà fins al 2028, ja que a partir de l'any que ve Catalunya s'alterna amb Bèlgica en el calendari del Mundial de Fórmula 1.
20: Creo que este tipo de partido también tiene que arbitrar un hombre. Es difícil que una mujer pueda hacerlo porque es un público muy pesado y hay que tener mucha fortaleza para ir en contra del público.
2: Aquestes declaracions del tenista paraguaià Dani Vallejo sobre les àrbitres de Roland Garros li han suposat la multa més cara de la història de la competició, Jan.
26: Una multa de 65.000 euros, la qual equival a la meitat del premi econòmic que havia aconseguit per arribar a la segona ronda del torneig. Els comentaris els va fer dirigint-los a la jutja cadira Anna Carballo en el partit que l'enfrontava davant el Francesco Wame, partit que va perdre per 3-2. Posteriorment, va intentar matisar els seus comentaris dient que havien estat mal interpretats i que respectava la feina de la jutja de cadira, excuses que no van convèncer la directora del torneig, Amelia Mauresmo, que va declarar que aquest tipus de declaracions no tenen cabuda en un torneig com Roland Garros i que es tractava d'un fet inacceptable. Pel que fa al quadre femení, ja hi ha una semifinal definida a la qual jugaran la ucraïnesa Mostiuk i la russa Andriva. En masculí, avui arrenquen els quarts de final amb un Hodar Zverev i un Mensik Fonseca.
2: La Copa del Món de Rema a Sevilla ha visualitzat un canvi generacional a l'equip espanyol i al rem català. Al 4 sense timoner han debutat dos remers de les Terres de l'Ebre, Pau Sánchez i Eric Pastor, Carles Vila.
27: Van acabar en 11a posició. Per l'empostí, Pau Sánchez va ser una gran experiència amb un gran resultat i els objectius que s'havien plantejat aconseguits. A l'equip espanyol han començat, de fet, a entrar una nova remesa de remers, un canvi generacional, però combinat amb la continuïtat d'alguns veterans amb molta experiència.
28: Ara mateix estem pujant un grup del primer any i la veritat que bueno, al final també va bé tenir un poc de gent que va pujant perquè es vagi augmentant el nivell de tot l'equip, però sobretot també s'agraeix molt tota la gent que hi ha per dalt, que té molta més experiència, com per exemple podria ser Aina, en el cas de l'equip femení, i en el nostre cas tenim a Javi i Jaime, que porten molts anys remant al màxim nivell i ells mateixos ens poden ensenyar moltes coses. En quant a competicions, com entrenar.
27: Pel que fa als objectius a curt i a mig termini, Pau Sánchez voldria tenir més presència en aquesta Copa del Món abans de començar a treballar ja de cara als Jocs Olímpics de Los Angeles.
2: I ara aprofitarem per destacar el personatge del cap de setmana. Avui és aquest. A ritme de mambo, Marta García, per què parlem del conjunt espanyol de gimnàstica rítmica?
0: Doncs perquè ha aconseguit el triplet en l'europeu que s'ha disputat el cap de setmana en Varna, Bulgària, guanyant l'or en la final all-around i també en les dues finals per aparells, la de 5 pilotes i la de 3 cèrcols i 2 masses, amb este mambo com a música. No només ha aconseguit un fet molt poc comú, que és copar el grau més alt de tots els podis disputables en una mateixa competició, sinó que ho ha fet en un campionat de nivell com és el d'Europa, en un esport que és eminentment europeu, perquè els conjunts més destacats d'aquest esport se situen per tradició en el vell continent. I, a més, ha revalidat una fita que ja va aconseguir l'any passat. Triple campió d'Europa en el 2025 i també en este 2026. Cap errada en els 6 exercicis realitzats en esta competició, on, per cert, tornava a Rússia, una de les grans potències, després que la Federació Internacional ja els ha alçat el veto per la guerra d'Ucraïna. Caldrà esperar per mesurar-se en el Mundial en conjunts importants, com també el de la Xina, o alguns que comencen a despuntar, com el Brasil, però el resultat, este triplet, és històric.
2: I encara tenim temps per repassar i destacar algun altre punt del dia, Marta.
0: Mira, Paula Blasi, que és la guanyadora de la Vuelta, i la neerlandesa Marianne Vos seran les caps de cartell de la Volta Ciclista a Catalunya, segons ha confirmat l'organització de la Ronda Catalana. També disputarà l'edició d'enguany Mireia Benito. La Volta se farà en 3 etapes entre el 19 i el 21 de juny amb un total de 22 equips. I, per cert, quarta etapa avui en el Giro Femení, una cronoescalada de 13 quilòmetres entre Belluno i Nevegal. Elisa Bálsamo, de l'equip Trek, és refermada en el lideratge després que ahir ja es va imposar a l'esprint en la tercera etapa.
2: Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva del dia, les 7 més esports, amb el Tot Costa. També podeu seguir la transmissió Antena Digital, el partit del Barça, als play-offs de l'ACB, amb Luca Murcia. Ara seguim al Catalunya Mitjà amb l'Òscar Fernández.
5: Són les 3.
6: Catalunya Migdia.
5: Encetem la segona hora del Catalunya Migdia després que a la primera us hem explicat que Junts per Catalunya repta Feijóo a reunir-se amb Puigdemont a Waterloo si vol parlar d'una moció de censura instrumental contra Pedro Sánchez, un guant que Feijóo de moment no ha recollit. També us hem parlat de les gestions que està fent el govern per augmentar la presència del català als diferents actes de la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya la setmana que ve. Això després de la polseguera que ha aixecat el fet que el guió inicial de l'Església, tota la missa de la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, està en castellà. I hem sentit també les crítiques de les organitzacions de drets humans a l'acord del Parlament Europeu i els governs dels 27 per tal d'endurir la política migratòria de la Unió Europea a l'estela del model italià de construir centres de deportació en tercers països, fora de la Unió Europea. Tot això us ho hem explicat al Catalunya Migdia a la primera hora. Què més podem afegir-hi ara, Natàlia Ramon?
7: Doncs ara anem cap a Madrid perquè el govern espanyol ha recomanat a Alberto Núñez Feijóo que, si vol favors de Junts, comenci per donar suport a la reforma del finançament autonòmic. La Moncloa diu que és un insult que el líder del PP recorri a Junts per fer fora Pedro Sánchez. Palau de la Moncloa, Paula Brujats, bona tarda.
8: Sí, bona tarda. Les comunitats on governa el PP es despengen de la ronda de reunions que començaran els propers dies. Ja han dit el ministre d'Hisenda que ni els truqui per negociar el nou model de finançament i avui Arcadi Espanya s'hi ha tornat, a retret a Feijóo, que demani favors a Junts mentre boicoteja un nou finançament per a Catalunya.
9: Yo le digo, mire, no querer dialogar con el gobierno y ahora querer pedirles favores a Junts y al PNV después de lo que han dicho de ellos, pues en fin, yo creo que la coherencia es una asignatura que algunes forces polítiques pues, deberían un poco estudiar y superar.
8: El govern espanyol posa la directa amb aquest tema, vol reunir el Consell de Política i Fiscal abans de vacances i intentar aprovar la nova llei del finançament tornant de l'estiu al Congrés dels Diputats.
7: I encara ens quedem al Consell de Ministres perquè en plena protesta dels metges i tot i les crítiques del sector, el govern espanyol ha tirat pel dret i ha aprovat el nou Estatut Marc que prohibeix les guàrdies de 24 hores i les limita a 17. És només el primer pas d'una llei que encara té molts tràmits pendents i el que més és més important són que les comunitats autònomes serà qui hauran d'aplicar tota aquesta llei. Elma Sainz, ministra portaveu.
10: El gobierno de España ha hecho su parte. para actualizar una normativa laboral que llevaba más de 2 décadas sin renovarse. Ahora bien, son las comunidades autónomas quienes tienen competencias sobre salarios, sobre plantillas, sobre organización de los servicios y, de buena parte, de las condiciones de trabajo de los y las profesionales.
7: I Brussel·les ha donat el vistiplau a les ajudes del govern espanyol als pagesos per l'encariment del combustible. Es tracta d'un règim d'ajudes de 54 milions d'euros per donar suport a empreses agrícoles afectades per l'augment dels preus del combustible. Tot això a causa de la guerra a l'Orient Mitjà. Les empreses podran rebre 0,20 euros per cada litre de dièsel adquirit entre el 22 de març i el 30 de juny. I un acord entre les parts redueix d'una desena a 4 els acusats que finalment seran jutjats per la fallida de la secció de crèdit de la cooperativa de l'Aldea, al Baix Ebre. El cas ha arribat a judici més de 14 anys després dels fets. Anem fins a Tortosa, Jordi Barranca.
12: La fallida va ser l'1 de desembre del 2011. 408 socis van veure com els seus comptes quedaven bloquejats. El forat econòmic s'enfila als 4 milions i mig d'euros. A finals d'abril ja hi va haver un acord econòmic i avui, durant les qüestions prèvies, hi ha hagut un segon pacte que implica l'absolució de part dels acusats, concretament del responsable de l'empresa auditora, de Mafre, que figurava com a suposada responsable civil subsidiària, de l'exdirector de la secció de crèdit, dels dos extreballadors de Bankia i de CaixaBank com a hereva de l'entitat madrilenya.
13: Debemos absolver y absolvemos, por un lado, a Juan Carlos Torres Sanchís, a Enric Sabater Cabrera, que debemos absolver y absolvemos a Antonio Fornós i Sern, a doña Manuela Buera Gilaver, que debemos absolver y absolvemos a Bankia CaixaBank Sociedad Anónima, también debemos absolver y absolvemos a Mafre, a BDO Auditores Sociedad Limitada.
12: Tot plegat fa que finalment només hi hagi 4 acusats, el principal dels quals és l'exgerent de la cooperativa Daniel Ferrer. El judici es reprendrà dimarts de la setmana vinent.
7: I Catalunya s'ha dotat d'una nova estratègia nacional per protegir, impulsar i fer més accessible el seu llegat patrimonial. Es tracta del Pla d'Arqueologia i Paleontologia 2030, un full de ruta dissenyat per modernitzar el sector els propers 5 anys i que ha comptat amb la participació de prop de 500 professionals. El pla que avui ha presentat el Departament de Cultura aposta per la transformació digital del sector i la millora de les condicions laborals i formatives dels seus professionals. Un altre punt clau és l'equitat territorial. El pla assegura que les inversions arribin al món rural i a contextos desafavorits per corregir desequilibris històrics. A més, es crearà un observatori per mesurar l'impacte real d'aquesta activitat a la societat.
5: Passen 5 minuts de les 3.
14: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
5: Des d'ara i fins a les 4, amb el Marcos Lamelas, periodista del Confidencial. Bona tarda.
15: Bona tarda.
5: El Maiol Roger, periodista i subdirector del Matí de Catalunya Ràdio. Bona tarda.
15: Bona tarda.
5: I la Neus Tomàs, directora adjunta del Diari Oponès. Bona tarda.
16: Bona tarda.
5: Què està patint, la Neus Tomàs?
16: Però si no ho expliques tu, jo no ho explicaré.
5: No, està patint per si jo goso dir en antena que m'ha demanat disculpes per presentar-se a una tertúlia de Catalunya Ràdio amb un bolígraf de la competència.
15: Ostres.
16: Perquè no en tinc cap més, si no, no hauria tret aquest.
5: Bolígraf de RAC1.
16: Primer, no, m'he deixat el... Jo és que em plomo, normalment me l'he deixada. I dos, no tinc boli de Catalunya Ràdio.
5: No, escolta'm, això haurem de fer alguna solució ràpida. Però...
18: No tinc boli de Catalunya Ràdio. Com a excusa...
16: Yeah.
5: Com a excusa... Perquè a més demostra una cosa, que si no se li regala el boli, comprar-se ella un boli... No.
19: Per afegir un
18: escolta,
19: context de l'ofensa.
18: Soc un gran recol·lector d'excuses de dones i t'he de dir que és de les pitjors que he sentit.
19: I té un ordinador amb el logotip del 3CAT davant amb el que podria prendre notes.
5: Per exemple.
16: No,
5: sí,
16: perquè
5: sí,
16: jo clar. Sempre vaig amb llibreta.
19: Una llibreta vermella, també.
16: Estava buscant i conscient de que estava fent soroll i clamant...
5: És que he vist que estava fent alguna cosa i me'l miro i llavors em demana disculpes i llavors m'ensenya el bolígraf. I jo dic, ara ho diré, així amb gestos. I llavors ara estava patint per si ho deia o no ho deia. Així, no passa res.
16: Lo siento mucho. No, m'he equivocado, no volverà a passar.
5: No passa res, no passa
18: haurem
5: res.
18: Haurem de fer el programa amb el fantasma de Basté. Haurem de patir.
5: No, Neus Tomàs no vindrà més a les tertúlies i ja està, directament.
16: Seria improcedent, crec.
5: Compte.
19: Ara, mira.
5: Què? Guita, algú estava sentint la ràdio, algú estava sentint la ràdio i apareix un bolígraf. Un bolígraf 3CAT, aquí el tens, veus? I de quatre colors, què et sembla?
16: L'he
5: de tornar
16: o...?
5: Ja, per tu, regal, eh?
16: Moltes gràcies. Gràcies, estimats ciutadans de Catalunya, que m'heu regalat el boli.
5: Tots els tertulians vindran sense bolígraf, perquè l'Aura Marín vingui els hi posa un bolígraf.
16: No,
19: molt bé, molt bé. Ens donen les coses importants.
5: Molt bé, doncs escolta'm, ja ha arreglat aquest embolic, per tant, va, anem al primer tema. Que ens porta l'escriptora Carlota Gurt. Carlota, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
5: Tot bé, tu?
1: Mira, avui us vull parlar... Sí, vaig fent molta feina,
5: molt bé,
1: però
5: molt
1: bé.
5: Escolta'm, que duri, sempre va bé que hi hagi feina.
1: Sí.
5: A veure, de què vols parlar?
1: Avui us vull parlar de futbol, que ja sabeu que és un tema que a mi m'interessa poc o gens,
5: sí,
1: eh?
5: Ja,
1: però
5: sí,
1: vaja...
5: Sí.
1: Volia parlar d'aquestes coses d'això del PSG, no? Que ha guanyat la Lliga de Campions i que ha deixat un balanç esgarripós als carrers de París, no? Dos morts, sembla que ja són, 890 detinguts, que sembla que són un 45% més que l'ocasió anterior, i 219 ferits, dels quals 8 estaven greus. Tot això malgrat el desplegament de 22.000 agents. Alguns diuen que molts d'aquests dels causants d'aquests aldarulls no són aficionats al futbol, no? Diguéssim que s'hi apunten, no? Que el futbol només és l'excusa, igual que ja abans han sigut excusa per la violència a França a Cap d'Any o el 14 de juliol. A mi tot plegat em porta tres reflexions. La primera, que a França hi ha un descontent general, obvi, que s'expressa i explota, així que en veu l'ocasió. Un descontent que ja fa anys que dura i que va pitjor. Potser hauríem de pensar en aquella dita que diu que quan vegis la barba del veí pelar, posa la teva a remullar, eh? Perquè ens anem mirant de... ens arribarà. Segona, que el futbol continua sent un propiciador d'explosions i de violència, no? Ja sabeu que jo sóc abolicionista del futbol, en el sentit que crec que no ens convindria com a societat pensar per què necessitem el futbol i què és, que és com una mena de droga col·lectiva per vehicular frustracions, ràbia i tota mena de porqueria. Tercer, que novament veiem que els protagonistes d'aquesta violència són tot homes. Bueno, no hi ha xifres, perquè clar, ningú desagrega les dades, no? Quan ens interessa desagreguem les dades amb homes i dones, quan ens interessa parlem de persones, eh? Però pels vídeos que veig i pel que podem suposar, la immensíssima majoria de les persones vinculades a aquesta violència de París són homes. Crec que ja tenim massa coll avall que la violència gairebé sempre té gènere, que és un gènere masculí, i el periodisme ja ni en parla d'això, no? Vull dir, què nassos hem de fer amb la violència masculina? Perquè n'estem fins als nassos, no? I és una cosa que em sembla bastant irritant, no? Vull dir, que parlem d'això com si fos una cosa en general, quan al final és cosa de la meitat de la població. I això és el que de moment volia dir.
5: Doncs són les tres reflexions de la Carlota Gurt, a veure... Està tothom mirant el Marcos i el Marcos diu que no, a veure, no sé.
19: És que feia, Marcos, estava en disposició
5: no,
19: com de respondre.
16: Feia cara de que
5: t'ho podia respondre, però no.
19: Estava, no, a mi m'ha interessat, o la que hi estic bàsicament d'acord en les tres, però la que m'ha interessat és aquesta mania de dir és que no els agrada el futbol. Sí, i no passa res, són gent violenta que els agrada el futbol i aprofiten el futbol, que és aquest element irracional de la societat en què molts, sense ser gent violenta, doncs insultem a la tele, diguem-ne. Jo normalment no vaig insultar a la tele, a vegades sí, però vull dir que normalment no ho faig. En un partit de futbol sí, doncs hi ha gent que té aquesta pulsió violenta, o homes, per certificar el que deia la Carlota, tot i que...
1: Exacte, que
19: tenen aquesta pulsió violenta que la treuen amb el futbol i no passa res. Evidentment que passa. Hi ha un malestar a França, és evident, també és veritat. I això s'ha fet notar en les celebracions del PSG, però aquesta mania de dir no, és que no els agrada futbol, sí
16: els,
19: no passa
16: els
19: res.
16: Que hi enteneu de futbol, que no és el meu cas, jo també estic a l'equip de la Carlota, jo l'altre dia vaig veure que comentaven a xarxes, i per tant la font és poc fidedigna segurament, bueno, deien això, no?, que a França quan hi ha futbol acostuma a haver-hi aldarulls, però no només pel futbol, que per tant no seria només per això, però deien una cosa que és el que us volia preguntar a vosaltres, que hi enteneu, que parlaven també del PSG, de com el tipus d'afició del PSG i com desperta un odi o una reverència excessiva i que fa que també tregui, per entendre'ns, el millor i el pitjor de la gent que surt que va als camps de futbol. Però no ho sé, des de la meva ignorància, pregunto.
5: Té fama de ser de les aficions més conflictives i que, per exemple, en desplaçaments ha generat embolics en aquelles ciutats on hi ha anat. Com hi ha hagut altres èpoques en què, per exemple, els aficionats anglesos en generaven molts més dels que generen ara. Però sí que és veritat que l'afició del Paris Saint-Germain té aquesta fama, diguem-ne. Però estava pensant que això és un fet inherent a les celebracions de futbol. Ara, per exemple, hi ha molt d'embolic a Corunya, perquè aquest dijous juga un partit amistós la selecció espanyola. Juga un partit de preparació pel Mundial. I ara estan arreglant l'estadi Rei Azor, perquè el diumenge va ser el partit en què l'afició del Deportivo de la Coruña va celebrar l'ascens a primera divisió, que tornen a primera després de no sé quants anys, i van fer destrosses a l'estadi de Riazor. Es van endur trossos de gespa, es van endur algunes butaques de Riazor, i llavors ara, a correcuita, en 3 dies han d'intentar arreglar aquests desperfectes a la gespa o a les butaques perquè dijous juga la selecció espanyola i si no ho arreglen no podria jugar. Vull dir que això de generar desperfectes i allò, trencar coses per celebrar una victòria, cosa que a mi em costa d'entendre, però no és només del Paris Saint-Germain, diguem-ne, que hi ha altres aficions que també, quan celebren una cosa, xafen coses.
19: Diguem. I últimament no, però l'historial de càrregues policials per acabar celebracions del Barça era sí, tradicional. També, sí, i ara sí. Estava mirant quan França va guanyar el Mundial del 2018, que és el més recent que han guanyat, hi va haver 2 morts en les celebracions. Per tant, diguem-ne que aquí hi ha una tradició inherent de disturbis i alguna diguem-ne, butaca que es trenca, però França, sí, quan guanyen seriosament, la cosa es complica encara
5: més. De fet, les protestes a França tenen un punt de violència. Sí, però les armilles grogues, no, les armilles grogues eren una vaga general, però escolta'm, allà hi havia autèntics piquets, allò, una violència brutal.
18: És molt possible que gran part de la gent que participa en els actes violents a França no siguin ni aficionats del Paris Saint-Germain. És a dir, i que això, a mesura que el Paris Saint-Germain estigui guanyant títols, això es converteixi en una mena de tradició, diguem-ne, de pillatge. De que ara assaltarem en fi, les botigues de luxe, és a dir, i que tingui poc a veure amb el futbol i més, diguem-ne, amb altres explicacions sociològiques. I que el futbol aquí només sigui l'excusa.
19: O les dues. És a dir, pot ser gent que li agrada el futbol i que quan surt a celebrar i s'hi pot aprofitar per robar un pernil, ara penso en una manifestació que hi va haver aquí fa molts anys, doncs ho fa. Jo ara el que espero és que, ja que a França, diguem-ne, li han facilitat molt el passadís al Paris Saint-Germain perquè arribés en plena forma a les fases decisives de la Champions, i ara ja parlo estrictament de futbol, doncs de cara a l'any que ve, doncs home, li posen una mica més difícil, així aviam si no la guanya i la pot guanyar algú altre.
5: Molt bé. Bàsicament el Barça, però t'ho interessa.
19: Sí, perquè la resta d'equips no m'interessa gaire.
5: Perquè el Maiol sí que és seguidor de futbol.
19: Una mica.
5: Bé, en tot cas, sí que aquesta...
19: Però no trenco coses ni com a molt insulto la tele.
5: Afortunadament. Sí que és veritat que les imatges de les celebracions, o sigui, era violència per violència. Sí. És a dir, veure un cotxe i aixafar-li un retrovisor perquè sí.
18: No era gent fugint de la policia, era gent anant a buscar la policia a fotre-se d'hòsties. O sigui, era molt brutal.
5: Sí, la veritat és que sí, aquestes imatges que no deixen de sorprendre, afortunadament aquí no en tenim d'aquesta magnitud, diguem-ne, toquem fusta, però sí que, evidentment, amb el Paris Saint-Germain últimament s'hi està produint, i amb aquests tres elements que deia la Carlota Gurt. Carlota, gràcies, bona tarda.
1: A vosaltres, bona tarda.
5: És 3:15, fem una pausa i de seguida anem amb aquestes paraules de Jordi Turull, secretari general de Junts per Catalunya, avui al matí de Catalunya Ràdio, que han marcat la matinal política a Catalunya i a Espanya.
3: Catalunya migdia.
11: Uns en diuen temps de qualitat, uns altres deixar-se emportar. N'hi ha qui parla de generar records o de desconnectar per tornar a connectar. A Rosa dels Vents en diem turisme en família. Descobreix la nostra oferta de vacances d'estiu en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
15: Per tu, enamorat del sol? I per tu, que a l'ombra hi estàs millor. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. El filet de pollastre Eroski amb segell de benestar animal, ara a 6,80 € el quilo. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
17: El 6 i 7 de juny vine a la Fira del Vehicle d'Ocasió de Vilanova i la Geltrú. Una fira de l'Associació de Concessionaris amb 350 cotxes de les millors marques a preus excepcionals. Més de 6.000 metres quadrats a la Rambla de la Pau, Parc de Baix a Mar. El 6 i 7 de juny, Fira del Vehicle d'Ocasió a Vilanova. Més info a firavovilanova.cat.
21: Dimecres, quanta guerra. L'àvia de Nando Jubany.
22: Nando, vull parlar de la guerra dels avis.
23: No en sabem gaire res, eh?
24: El criden per anar a la guerra. I mira què diu aquí. Desertor. En aquest cas, al front...
23: Muerto. No ens va explicar mai res. Se li ha mort. Tots els seus germans ho han desaparegut. Està sola.
21: Quanta guerra. Dimecres a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
25: Imagina't tot el que el xef Martín Berasategui ha après de gastronomia al llarg de la seva vida professional. Doncs ara t'ho ensenyem al Barcelona Culinary Hub. L'ofici, el rigor, la tècnica... Forma't a l'Escola Superior de Gastronomia Barcelona Culinary Hub by Martín Berasategui. Informa-te'n a barcelonaculinaryhub.com.
3: Catalunya migdia.
0: Tothom té una recepta o unes quantes que ens lliguen a casa. Les vam heretar, sobretot, de les nostres mares i àvies. És un dels llegats més importants que ens poden deixar. Dins un plat hi ha una història i una manera de viure. Aquest dimecres, a les Dones i els Dies, romesco o fricandó.
2: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les Dones i els Dies, amb Montse Virgili. La tarda de Catalunya Ràdio.
4: I atenció, perquè avui arrenquem amb una notícia que barreja una gran diva, el recinte més important de l'òpera i una mentida. L'actriu Judit Martín ha revelat que fa uns anys el director de teatre Lluís Pasqual hauria suplantat la identitat de la soprano Montserrat Caballé.
6: Aquesta veu no és de ningú.
9: Hi ha persones que tenen la necessitat de situar-se al centre narcisista.
6: Quina història, mare de Déu.
2: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
4: La millor hora del dia.
20: Bravo per l'equip de la tarda.
6: És increïble.
26: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
2: Catalunya Ràdio.
26: Som 3CAT.
2: Som 3CAT.
5: Passant 3 minuts d'un quart de 4 de la tarda, som a Catalunya Mitjà amb la Neus Tomàs, el Maiol Roger i el Marcos Lamelas, i com dèiem, amb aquesta proposta de moció de censura d'Alberto Núñez Feijóo, que s'ha complicat encara més aquest matí. El PP està entre l'espasa i la paret. El secretari general de Junts, Jordi Turull, li ha proposat un repte al líder popular. Si vol negociar el suport de Junts a una moció de censura contra Pedro Sánchez, ho haurà de fer cara a cara amb el president de Junts, Carles Puigdemont, a Waterloo. Jordi Turull ho ha dit aquest matí en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
27: Que demani per veure'ns i ens veiem a Waterloo el dia que ell vulgui. Si ell considera que aquest és un tema seriós i que ha de fer una oferta seriosa a Junts, doncs les coses serioses es fan amb reunions. I amb reunions, doncs, ell sap que les reunions amb Junts per Catalunya, amb la direcció, amb la màxima direcció, amb el president de Junts per Catalunya, doncs s'han de fer a Waterloo.
5: Aquestes paraules de Jordi Turull s'han produït just el dia en què Núñez Feijóo era precisament a Barcelona, al Cercle d'Economia.
28: Yo tengo claro que España necesita una reacción democrática, política y cívica. Tengo muy claro que yo haré todo lo posible. Quienes coincidimos en que esta situación es insostenible, deberíamos hacer todo lo posible. Y tengo muy claro que el momento es tan delicado que desaconseja reflexiones irreflexivas.
5: En la seva intervenció davant del públic, el Cercle d'Economia no ha fet cap referència a aquesta oferta de Jordi Turull d'anar a Waterloo, quan sortia davant dels periodistes i davant les insistents preguntes sobre si estava disposat a anar a Waterloo a veure's cara a cara amb Carles Puigdemont, com li demanava Jordi Turull, simplement i a correcuita, sense aturar-se pràcticament, només ha dit «vamos a hablar de cosas serias». Com volem dir que això no era una cosa seriosa. No sé com ho veieu tot plegat.
16: A mi m'ha semblat una jugada hàbil per part de Junts. No és el primer cop que ho diuen, però clar, en aquest context i tal com estan les coses, doncs és destacable, i per això hi havia tanta expectació allà al cercle per veure si Feijóo contestava. Aquí tothom intenta una mica que la pressió no els pugui, no? Té pressió el PSOE, per suposat, té pressió Feijóo, per suposat, i en tenen també els socis, no? En el cas de Junts, doncs, clar, donar per liquidada la legislatura, com fa el PNB, i alhora mantenir el govern, doncs és un equilibri que cada dia t'obliga, no?, a explicar una mica per què. Llavors, el fet de dir, escolta, doncs, si vols alguna cosa, vés a Waterloo i proposa-ho i ja veurem, no?, és una manera de dir-li que no... no? D'una manera...
5: Posar-li una condició...
16: És una condició força inassumible. També és veritat que se sàpigui, Pedro Sánchez no va arribar a anar a Waterloo i en canvi, va aconseguir el que volia, no? Però crec que avui el Feijóo hi ha hagut un moment, no?, en la seva intervenció que parlava, no?, al començament ha dit... hay un elefante, no?, l'elefante de l'habitació, que és la moció de censura i què passarà, no? Clar, hi ha un altre elefant que ell no vol veure i és Vox. I és el que el PNB, en públic, però també pel que expliquen en privat a dirigents del PP, i en el cas de Junts és evident que també és el problema, no poden sumar-se sí a Vox. No poden.
5: De fet, el que ho deies, Vox ha demanat al Partit Popular que no entretengui més el debat, que presenti ja la moció de censura, i Pepa Millán ha condemnat el PP abans d'hora dient que si s'asseu amb un colpista, referència a Carles Puigdemont, i és el que li demana Jordi Turull, ningú no entendrà a Núñez Feijóo.
1: Ya veremos en qué condiciones se presentan. Desde luego, yo creo que para el conjunto de los españoles es rechazable y cuanto menos pues condenable que el Partido Popular se siente con un partido separatista fuera de España, con un partido que ha dado un golpe de Estado y ahora resulta que se sientan o que pretenden sentarse con ellos.
5: No pretenden sentarse perquè de moment no té cap voluntat de sentar-se. És el que li demana Junts per Catalunya.
16: I en tot cas, si s'hi sentés seria perquè ja està decidit. No,
7: però tindria bastanta gràcia que ho fes i que posés a Vox a l'espasa, entre l'espasa i la paret, de o votar amb Junts i, per tant, avalar això, o votar a Pedro Sánchez i salvar-lo.
5: Entre el sanchismo i el golpismo.
7: Exacte.
16: Bueno, en
7: el
16: cas de Vox no sé si és tot lo pareix, és tot lo mateix. No?
7: A mi, al final, m'ha sorprès la sortida de Junts perquè quan, diguem-ne, esperàvem que diguessin, rebutgessin un cop més la moció de censura. És veritat que ahir Feijó fa aquest pas de dir-ne instrumental i llavors això canvia les coses, que sigui només per convocar eleccions. I és veritat que és una proposta inassumible pel Partit Popular, però que entra dins d'una certa lògica política que tu t'hagis de reunir amb la direcció d'un partit. I és inassumible, per tant, a Junts, diguem-ne, el manté amb la tranquil·litat de dir no farem aquest pas de votar amb Vox, que això seria, diguem-ne, impensable des del punt de vista del partit, però alhora també a tots aquells sectors que li demanen que s'allunyi una mica més de Sánchez, doncs els hi dona aquest pas per dir, escolta, jo ho he intentat, disculpeu, però aquest senyor del PP no vol. Feijó, vosaltres ho direu millor perquè els oients no ho saben, però la Neus i el Marcos van molt ben vestits avui. Ah, sempre van ben vestits, però avui especialment mudats perquè han anat al cercle.
16: Jo, he de dir que el Marcos, com que freqüenta més sovint aquests cercles...
7: És
16: més habitual
7: Feijó,
16: que vingui tan mudat.
7: He vist el Feijó, diguem-ne, mentre dinava un tàper a la meva cadira. Potser per això m'ha decepcionat encara més del que m'esperava, perquè quan esperàvem que enviés un missatge una mica atractiu, una mica cridaner, una mica de dir, ostres, continuant el que va fer ahir, ha sigut una mica decepcionant. És evident que a Feijó no li interessa una moció de censura fracassada, perquè al final ell és pitjor parlamentari que Sánchez i en podria sortir perjudicat. Feijó només necessita anar deixant passar els titulars dia a dia sense sortir gaire implicat. Feijó només necessita anar deixant passar els titulars

0: ensorrat absolutament. Per tant,
1: ell no la pensa presentar, si no és que té garantit guanyar-la. I com que no el té garantit, no presentarà.
0: El missatge que ha enviat és que, u, no presentaré la moció de censura. No, no, en el fons ja no calia, quan ha dit parlem de coses serioses, no calia. Al final, el kit de Waterloo, que és la manera que té Junts de dir no em poseu la pressió a mi, poseu-li al PP, és una mica absurd, perquè no desvelen cap misteri si expliquem que no hi ha cap via política entre el PP i Junts en aquest moment que estigui validada o per Puigdemont o per Feijóo o per tots dos, que estigui activa, ni amb Míriam Nogueras, ni amb Turull, ni amb ningú del partit. No hi ha contacte polític entre les dues formacions.
1: És que això és el que està pagant ara el PP, és que durant tota la legislatura ha estat incapaç de tenir un fil de comunicació amb Junts o amb el PNB, que tampoc no ha tingut.
0: Bona, però lo del PNB és molt més sofisticat. I jo aquí, això que mateix que he dit per Junts, no ho diria pel PNB. Ho sento. És a dir, llavors, en aquest moment, és a dir, les mocions de censura es parlen en reunions secretes. És a dir, no és fantàstic que vingui Turull a fer unes declaracions a Catalunya Ràdio i que em faci més, sisplau. Però això no vol dir que això vagi a prosperar. Al contrari, que ho faci, que els polítics es parlin a través dels mitjans de comunicació, vol dir que les coses no passaran. Independentment d'això, el que ha dit Feijóo, bàsicament, el que s'ha dit als empresaris és: no estic per pactes, no pactaré amb vosaltres, no us vull oferir res. I els empresaris, als que no els ha agradat el missatge, clarament, però tampoc els ha agradat el to de el calendari juga al meu favor. Mm. Si les eleccions són del 2027 i estem a lluny del 2026... Vosaltres, el que ha vingut a dir-los als del cercle és: vosaltres maneu molt, sou molt importants, però ja em vindreu a buscar.
2: Sí, els hi ha vingut a dir: seré president, us agradi o no.
0: Amb la vostra ajuda o sense, sí. Literal.
1: Per tant, si algun empresari pensava que avui Feijóo vindria a seduir-los, a fer-los ofertes o allò, no s'ha trobat
2: això. No, gens. De fet, ho comentàvem amb el Marcos abans d'entrar. A mi m'ha sorprès perquè els oients ho sàpiguin, ell ha fet una... Primer hi ha hagut la intervenció de la presidenta, no?, que ha fixat una mica la posició del cercle, ha tornat, com sempre, a demanar el finançament per Catalunya, però llavors ha fet aquesta cosa de com és que Europa, el Parlament Europeu, els dos grans partits, no?, la socialdemocràcia i el PP i els partits liberals, us podeu posar d'acord i en canvi aquí és impossible, no?, i llavors després d'expressar, que això també ho ha fet la presidenta, no?, d'expressar la seva inquietud per l'escenari polític que hi ha actualment, no?, sobre la corrupció, i ha dit, escolta'm, coses com la transparència o el rendiment de comptes també hauríeu de poder posar-vos d'acord, no? I ell, quan ha pujat, amb la sensació que està d'una mica de... no sé si enfadat... amb un to com...
0: Sobrat. Sí, sobrat.
2: Exacte, la paraula
0: no estava
2: sobrat.
0: Estava emprenyat.
2: Els ha dit, escolteu, a mi... Faig un reduccionisme, permeteu. Els ha vingut a dir, escolta, a mi no m'atabaleu amb això de posar-nos d'acord amb el PSOE, perquè això no passarà. I a més els ha posat l'exemple de vostès, si haguessin de posar-se d'acord o fer negocis amb una empresa que està en ruïna i amb gent delinquint i no sé què, oi que no s'hi atensarien? Doncs jo tampoc ho faré. I a partir d'aquí els ha anat dient... Els ha dit les coses que sempre els agrada escoltar al cercle, que és la baixada d'impostos, que això sempre els encanta. Amb el tema d'immigració, la música és la que volia escoltar al cercle, perquè era molt en la línia de les notes que ha fet al cercle, no?, d'un major control de l'immigració. Però després els ha dit, amb això del finançament us posaré a la cua, Catalunya. I a més, el que mirarem és que els ha vingut a dir: el vostre govern gasta molt i per tant el que heu de fer és gastar menys i així tindreu més calés. No sé si ho explico
0: bé. Sí.
2: Llavors, clar, la sensació una mica de l'auditori és, home, perquè Feijóo, quan el van escollir líder del PP, en sectors empresarials també d'aquí, que a més ningunejaven molt a Casado, els hi va semblar bé, els hi va agradar, perquè tenien la imatge...
0: A Feijóo ja el convidaven com a president de Galícia, els agradava molt com a president de Galícia, hi havia una gran sintonia, i avui la sintonia era més igual, o sigui, més igual, demaneu el que vulgueu, el problema el tindreu vosaltres...
2: També és veritat que el cercle, per exemple, a Pedro Sánchez l'han tractat prou bé,
0: molt bé,
2: molt bé, molt i això bé. El Feijó també ho sap.
0: Però
2: jo
0: no
2: crec
0: era una
2: que l'any passat,
0: ja... No era una qüestió de si estimes més a papa
2: no,
0: o a mama.
2: No, no, no, sí, sí, aquests estimen, aquests estimen el seu.
0: El Cercle volia tirar ponts cap al PP,
2: sí,
0: clarament.
2: Sí, sí.
0: No hi havia una intenció de buscar-li les pessigolles. I
1: no li han recollit el... Uau.
0: Bueno, ara... Hi ha una pel·li de John Travolta on li pregunten vostè qui és, i Travolta diu, jo sóc el que diu com estan les coses. Llavors, he tingut molt aquesta sensació de jo sóc el que diu com estan les coses, i que no us agradi això, m'és igual, perquè això passarà.
3: El tema, com deia la Neus, és veritat que el Cercle ha tractat normalment bé Pedro Sánchez, però és que el Cercle, tothom qui té una mica de poder, el tracten especialment bé perquè es dediquen a això, diguem-ne. Després
2: sí,
3: ja
2: també
3: podem
2: és veritat,
3: anar a la part procés i a la part
2: no,
3: de polítics independents en aquest moment. Però...
2: Que
0: jo he vist allà, a Casado sortint fugint a una furgoneta de la jornada del Cercle.
3: Per això
0: hi ha
3: a la gent que té poder, diguem-ne.
2: No.
3: Perquè Casado en aquest moment em sembla
2: però
3: que...
2: No. Però també és veritat que, que aquests dirigents polítics, o sigui, recorda quan hi va anar Pablo Iglesias, també quan estan en aquell escenari també intenten agradar al
3: sí,
2: públic.
3: Sí, tenen un punt de seducció. Sí, és aquesta cosa mútua. On anava és, Feijó quan parla al Cercle no només parla a la gent que hi ha allà, sinó que parla a un tipus de votant català que existeix, que és el català moderat, que en un cert moment amb un PP moderat hi pot anar. Aleshores, Feijó avui ha anat amb una actitud, ja no només el discurs, sinó l'actitud que vosaltres dèieu que era sobrat, bàsicament, que no sé si li interessa molt, ens ha dit que és veritat que vas molt bé a les enquestes, però els polítics que guanyen les eleccions un any vista, el dia de les eleccions a vegades pateixen una mica, i normalment el PP quan ha patit ha sigut perquè realment a Catalunya ha fet un resultat pèssim. Vull dir que no sé fins a quin punt aquesta estratègia d'anar tan de sobrat i de dir, bueno, això del finançament és que no ho heu de gastar tant, i deixar només a despotricar de Sánchez, que òbviament tampoc té molts amants en un cert sector, en aquest sector de votants, li pot sortir tan bé i no fer ni el mínim gest que... Potser altres sectors no se'l creuen mai, però en aquests sectors del Cercle sí que sempre és benvingut.
2: I a més és interessant, ho comentàvem també amb el Marcos, no? Perquè diu, en teoria, en principi, el debat, havien de parlar, doncs, de política... No posar el perfil més estadista, perquè em sembla que seria exagerat, i més en aquest cas, però una mica parlar de cap a on ha d'anar Europa...
0: Sí.
2: A més, les empreses aquí, bueno, des del propi conseller fins a empreses, estan molt interessades en tot el tema de la defensa. Vull dir, li havien posat en safata com perquè se li ves una mica. I només començar els he dit, escolta, jo fa 15 anys que vinc.
3: Sí,
2: ha dit
3: sí.
2: Així com, ja sé que m'enganyeu, aquí enganyeu
0: no,
2: tothom, no?
0: No em deixaré enganyar. Ja sé que vostès són especialistes en portar a gent molt important en el moment més incòmode possible... O sigui, ha estat una descripció literal de molt bé com funciona el Cercle d'Economia. O sigui, a mi, jo sé que a ells no els ha agradat, però a mi m'ha agradat molt, Feijó. O sigui, ha dit moltes coses que potser fins i tot a mi m'hauria agradat dir i no...
1: I no has gosat, i no has gosat
0: no
1: mai, eh?
0: No havia gosat mai, i he pensat... Alberto, molt bé.
2: Però què és el que t'ha agradat? A mi m'agrada perquè ha donat titulars, però què t'ha agradat? Escolta,
3: perquè, és veritat que ha fugit de la impostura.
0: Escolta, sí. Havia 7 persones de l'IBEX 35 allà assegudes. 7.
2: Perdó, parèntesi, escolta. Saps per què ho sap?
0: Bueno, perquè
2: s'ha posat
0: allà.
2: Al costat de l'escenari que jo l'he vist i estava allà mirant qui entrava
0: i sortia. Prendre nota, escolta'm. Escolta'm, llavors i l'actitud ha estat més igual. Agraeixo els seus consells, però faré el que cregui convenient, ha dit literalment. O sigui, no he vingut aquí a escoltar, he vingut aquí a dir com està la situació, a dir que el que passarà, no faré de salvar... Clar, la presidenta del Cercle estava demanant pactes transversals amb el PSOE perquè no pugui la ultradreta. No. O sigui, no faré de salvavides del PSOE. No. O sigui, ha estat... No ha donat res. No ha donat res. Si les municipals li van bé a Catalunya, algú començarà a inquietar-se, algú d'aquests senyors tan importants del Cercle i que normalment marca molt la pauta. Estem parlant del lobby empresarial més important i més poderós d'Espanya, sense cap mena de dubte, i algú podria començar a pensar que...
2: Clar, però quan llavors... la presidenta li diu no es pot, se va revisant les notes, diu no es pot construir des de la confrontació permanent, i ell ha vingut a dir que m'és igual, que continuaré confrontant i que guanyaré no, igualment,
0: és,
2: saps?
0: És que li durava igual tot. Li durava... Jo poques vegades... Bueno, no, en 30 anys... Que
2: igual és veritat que és així.
0: Jo fa 30 anys que segueixo el cercle, les jornades del cercle. No havia vist mai un polític espanyol tan sobrat com ha vingut avui Alberto Núñez Feijó a dir que li importava tot tres i que d'alguna manera no ho ha dit així, però que el calendari estava jugant al seu favor i que ja us ho trobareu.
3: Bé, demà, demà hi ha Sánchez, no? Si no em falla...
0: Sí, demà hi ha Sánchez.
1: En el mateix jornades del Cercle d'Economia, a veure
0: sí, sí, perquè el president sempre tanca. Sí, sí.
1: El president una cosa, estic per convidar-vos a tots dos perquè ens feu la contracrònica, com heu fet avui, perquè realment heu fet una contracrònica molt sucosa.
2: Jo, com que m'has donat un boli,
1: eh?
2: No? Les teves ordres, ja carai, ho saps.
1: Doncs bé, demà veurem com reben a Pedro Sánchez. Però, en tot cas, aquesta ha estat la sensació que han tingut tant la Neus com el Marcos, que han estat presents en aquesta compareixença de Núñez Feijó al Cercle d'Economia. Passen 5 minuts de dos quarts, si no voleu afegir res més sobre la situació política, fem una pausa i de seguida anem sobre una altra polèmica que es va generar ahir quan es va saber el missal del papa en la seva visita, sobretot a la Sagrada Família, amb una presència molt minsa del català i, de fet, en l'acte principal, que és la consagració de la Torre de Jesús, de la Basílica de la Sagrada Família, íntegrament en castellà. Avui hi ha hagut moltes reaccions a tot això.
4: Catalunya migdia. Torna l'estiu, tornen els plans, les ganes de viatjar i també tornen els 10 dies Kia del 4 al 15 de juny. Aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona. Kia, socio oficial de la FIFA.
5: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
6: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
1: Catalunya migdia.
2: El 10 de juny, la Sagrada Família inaugura la Torre de Jesucrist, la més alta del temple. Des de la Basílica volem compartir aquest dia tan especial amb tothom. Seguiu-ne la inauguració en streaming a través de les xarxes oficials, Instagram, YouTube i TikTok. El 10 de juny, Barcelona mirarà cap al cel més que mai. Basílica de la Sagrada Família.
3: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'estan en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
4: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.
5: Bon Preu i Esclat.
6: Hola.
7: Hola.
8: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És una ola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Un hola a tothom. Un hola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó XIV. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Catalunya migdia.
9: Tot costa.
10: La temporada del 10.
11: Mateu la Oz mentre xiula, gaudeix del joc.
12: Buah, moltíssim. Com un cervet. Això és màgia pura.
9: 10 temporades ja.
13: Això vol dir molt. El fer tants programes vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem.
14: De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
13: Per molts anys i que en feu molts més.
1: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
15: Passant 9 minuts de 3/4, seguim al Catalunya migdia, el dia en què la Conferència Episcopal Espanyola no s'ha volgut pronunciar sobre aquesta absència que dèiem del català en l'acte de benedicció de la Torre de Jesús a la Sagrada Família. S'ha limitat a dir que caldrà esperar per veure quina llengua utilitza finalment el Papa Lleó XIV al moment de la veritat. Mentrestant, el govern de la Generalitat assegura que està gestionant directament amb el Vaticà i d'acord amb l'Església Catalana que el pontífex parli en algun moment en català. Així ho ha dit la consellera portaveu Sílvia Paneque.
16: Tota l'organització dels actes litúrgics i les llengües que s'utilitzen no correspon al govern. En tot cas, sí que tant el govern com la Conferència Episcopal Tarraconense han traslladat la importància del català a Catalunya i haig de dir que s'ha trobat una receptivitat i una sensibilitat per aquesta qüestió.
15: I és que són molts els que demanen que el guió d'aquesta visita papal es modifiqui per tal de donar-hi més presència al català. Per exemple, partits polítics, Jordi Turull de Junts o David Cid dels Comuns.
17: És la llengua amb què la gent resa, que és la llengua amb què la gent va a missa. Si no vol tenir la sensibilitat d'una piconadora, doncs el que hauria de fer-ho és majoritàriament en català.
18: Estem a Catalunya, la nostra llengua pròpia, com diu l'Estatut, és el català, doncs jo crec que seria un gest de respecte que el papa també utilitzés el català en la seva visita a Catalunya.
15: I també entitats com la Fundació Catalunya Religió, que creu que encara hi ha marge per fer canvis en la benedicció de la Torre de la Sagrada Família. El director de la Fundació, Jordi Llisterri, ho ha dit als matins de TV3.
19: Jo crec que de la missa poca cosa hi haurà canviat. Però que de la benedicció es pugui modificar la qüestió lingüística, i més, veient ara també s'ha explicat que el govern també està treballant en aquest sentit, que diguem, el clamor diguem, és bastant clar sobre això, jo crec que hi ha marge per modificar el tema lingüístic de la benedicció de la Torre de Jesús.
15: Recordem que la benedicció és el que està íntegrament en castellà. A la missa de la Sagrada Família sí que hi ha algun, per exemple, la salutació, una de les lectures i en algun altre moment, doncs que sí que hi ha presència del català. Però és en la benedicció que al final acaba sent l'acte més multitudinari, més mediàtic i que segurament tindrà més repercussió a nivell internacional, perquè no deixa de ser doncs, la consagració d'una torre d'un edifici com la Sagrada Família, que és icònic, doncs aquesta sí que ara mateix està íntegrament en castellà. Veurem si les gestions dels uns i dels altres aconsegueixen canviar alguna cosa. No sé com ho veieu tot plegat.
7: No agradarà la meva opinió. U, prou de fer el ridícul, sisplau. U, crec que, no sé, Sant Mateu, és que jo sóc de col·le religiós, però fa molt de temps que Déu, Nostre Senyor i jo vam trencar. Llavors,
10: a Déu
7: el que és de Déu i al César el que és del César. Crec que era Sant Mateu, però no es fèieu molt de la cita evangèlica en concret. Però, sisplau, separació d'Església-Estat. Sisplau, el que digui el papa no és responsabilitat del conseller de Política Lingüística. Sisplau, si algú té alguna protesta, que en vagi al Vaticà o que vagi a l'arxidiòcesi. O sigui, que, és a dir, la consellera Paneque no ha d'estar dir... És que, o sigui, cada cop que fem això, un, fem el ridícul, dos, acabem malament. No hem après res de Xixena. Quan fa gairebé 20 anys el Vaticà va dir que això era un tema d'art religiós. I nosaltres vam decidir que continuàvem pleitejant per la via civil perquè érem catalans i teníem la raó. No, era un tema d'art religiós, s'havia d'arreglar l'Església. No era tema nostre. No. I això és igual. És el que... Això, i entre nosaltres, pel futur del català, irrellevant. És a dir, no pot ser que no... No, ho sento. La benedicció papal del papa, és a dir, no arreglarà els problemes que té el català. És a dir, no podem tenir... És a dir,
10: ni Déu, tenim, quasi.
7: No, escolta, el govern té un acord amb Netflix. Té un acord amb Netflix. I Netflix ha fet la maleïda pel·lícula de les princeses K-pop, que està molt bé, però que he vist 18 vegades per culpa del meu fill, i aquesta pel·lícula no s'ha doblat al català. I tenim un acord. I aquí, no diem res, però si el papa no diu una frase més o no, el futur del català està en perill. Prou. Són debats que no ens fan cap mena de bé, que ens fem pitjor, ens perjudiquem, o sigui, i sobretot que intel·lectualment no dona el nivell. O sigui, no. Això és un tema religiós que s'ho arregli l'Església i, en tot cas, pel futur del català, absolutament irrellevant. Ho sento. I, sobretot, la Generalitat no té res a fer i els polítics que se n'apartin.
15: A veure...
7: Prou.
15: Veu pels altres.
10: No, sí, clar, després d'aquest monòleg...
15: Panegíric.
10: Després d'aquest monòleg... És com difícil. Una, és evident que el català no depèn de si la benedicció es fa en català o no.
7: La resta també és evident.
10: Dos.
15: No, hi ha alguna cosa que se't pot rebatre molt fàcilment, perquè ja has començat dient que s'ha de separar el que és religiós del que és estatal, quan costa, per exemple, hi ha un munt de diners, 5 milions d'euros, que corten a les arques públiques.
10: És a dir, no s'està separant Església i Estat quan se'ls està cedint gratuïtament l'estadi de Montjuïc, quan tenim la ciutat plena de banderoles, que suposa que hem pagat tots els contribuents de Barcelona, quan s'estan posant diners públics que ni els que estan bé amb Déu ni els que no se'ls ha preguntat si els volen posar. Per tant, aquesta separació no és tan clara. Dos, ara jo no apel·laré com s'està fent a Gaudí, que el van detenir perquè volia parlar català. En fi, crec que pot ser un argument, però seria un argument més. Però sí crec que aquesta benedicció que es veurà tot el món, si es fa en català, doncs potser hi haurà gent que descobrirà que aquí es parla una llengua i, per tant, a mi personalment m'agradaria que la benedicció es fes en català. Tres, pel que expliquen els que estan seguint aquesta informació, que no és el meu cas, el que expliquen és que els bisbes catalans ja van intentar amb la conferència episcopal, que no és la més comprensiva normalment amb aquestes qüestions, que hi hagués més català, com quan hi va haver, quan va venir Benet XVI, que va parlar, pel que sembla, inicialment,
15: més del que està previst,
10: no? I la conferència va decidir que no. I, per tant, si m'apures, el govern, que paga una part important d'aquesta festa multitudinària de la visita del papa, que és un cap d'estat i un cap religiós, però ja està, no? Em sembla bé que demani que es faci en català. Després faran el que voldran, evidentment, com ho fan amb tantes altres coses, com ho fan amb temes de finançament del Vaticà, com fan altres coses, però a mi no em sembla malament que el govern ho demani. La projecció d'aquesta imatge, que a més quedarà per la història de Catalunya, doncs estaria bé que fos en català. Si això és fer el ridícul, home, com a mínim intentar-ho, sabent el que dius tu, que acabaran fent el que vulguin.
20: No.
15: I, de fet, una cosa que estava pensant, és a dir, de la mateixa manera que el papa entén que, com que ve a, des de la seva òptica, Espanya pot utilitzar el castellà, que ell el domina, afavorit que sigui, doncs si ve un lloc on també hi ha una altra llengua, que és el català, també el pot utilitzar, perquè si no... O sigui, si és tan indiferent la llengua que utilitzi, escolta'm, que faci la benedicció en anglès, que és la seva llengua materna, o que la faci en llatí, que és la llengua oficial del Vaticà. Però oi que la canvien i canvien al castellà, perquè des de la seva òptica, com que estem en Espanya, utilitzem el castellà. Doncs si canvies la teva llengua, que és o l'anglès o el llatí, i passes al castellà, doncs escolta'm, pots passar al català perfectament, perquè al final aquí hi ha la llengua catalana, que també és oficial i que, per tant, pot tenir servir com a reclam per tal que tothom entengui que hi ha una llengua que és tan útil com qualsevol altra per fer fins i tot una benedicció d'una torre d'un edifici.
7: I que de la mateixa però manera... És que la utilitat de la llengua no està en qüestió. Jo només dic que no és un tema polític, no és un tema per fer política ni perquè els polítics comencin a entrar en un debat polític.
21: Però els polítics fan...
7: És a dir, no és culpa
21: polítics...
7: de la Generalitat.
10: Però, és a dir, què no és polític si tindrà Pedro Sánchez enganxat tota la visita?
7: Bueno, aquesta és una altra. Estic extremadament en contra de la participació del Papa en el Congrés, Marcos, per exemple. I que diguin que ho fa com a cap d'estat, sisplau.
21: Els polítics fan política amb qualsevol cosa. Vull dir, això tampoc ara descobrirem. Vull dir, fan política amb futbol, fan política amb qualsevol cosa que poden fer-la.
10: En teoria els paguem una mica per això.
21: Després, de la mateixa manera que s'ha elogiat el govern per la tasca que han fet per aconseguir que el Papa passi per Barcelona i faci tot plegat, també se'ls pot dir, ostres, doncs, en aquests missatges els hi podríeu haver dit que, en comptes de fer com Bruce Springsteen i dir bona nit Barcelona quan saluda, doncs als moments importants també fes alguna cosa en català, com per cert ho dèiem abans, va fer Benet XVI, que en el moment de dir aquest és l'altar de la Sagrada Família i el consagro, aquest precís moment petit el va fer en català. I és una polèmica extremadament absurda perquè, si a part de la lectura, si a part de la salutació, algun moment d'aquests, com bé diu la Neus, que són una mica lluminosos, una mica històrics...
15: Són quatre paràgrafs.
21: Exacte.
15: És que són quatre paràgrafs, perquè ahir, com que va passar el missal, es veu, són quatre paràgrafs que fa el papa en el moment de la benedicció de la Torre de Jesús. Doncs d'aquests quatre, algun podria ser en català.
21: Exactament.
15: Tant deu fossin els quatre, eh?
21: Si tu en fas un o dos, a ningú li sorprendrà. A ningú sortirà, no hi haurà manifestacions al carrer, no baixaran els d'Artós a protestar i a cremar la Sagrada Família, ningú protestarà. En canvi, si ara el Vaticà cedeix i diu ostres, doncs ara sí que farem un paràgraf, o l'homilia la farem en català, ara ja seran les concessions del papa al nacionalisme, que és una polèmica que veiem des dels nostres ulls i que al Vaticà li és absolutament igual, sens dubte, però que, ostres, doncs aquí hi ha hagut alguna labor de lobby ben feta per part de la Conferència Episcopal, o mal feta per part dels bisbes catalans, o de la Generalitat, o d'aquí sigui, o poca vista per part del Vaticà, que amb un paràgraf més, ens haguéssim estalviat una polèmica absurda, segurament, com moltes de les polèmiques polítiques de cada dia, però ens haguéssim estalviat.
15: És que, a banda dels polítics, és evident que això ha generat un malestar en una part dels catòlics i dels feligrosos i dels cristians que volien sentir-ho en català. A tu no t'ho semblarà, perquè a tu no t'ha molestat, però, digue, molts feligresos que deuen pensar, un dia, la meva llengua no hi surt reflectida en un moment culminant de la visita del papa.
7: Però és un problema de tu amb la teva església i, per tant, i amb el teu líder religiós. Mm. Amb el teu líder, per tant, és a dir, jo crec que la classe política aquí...
10: Bueno, però seria així si els polítics, la classe política, com dius tu, o els governs no haguessin intervingut en res en aquesta visita. Però és que no és així. És a dir, tu dius, anirà al Congrés. No, és que Pedro Sánchez ve a la Sagrada Família. És que el tindrà enganxat a mig viatge. Mm. I sí que és... I té un component també polític a la pròpia agenda que ha fet el Vaticà. És a dir, el fet d'anar a Canàries, que em sembla que és una de les coses més interessants que fa en aquest moment, venint, per exemple, d'on venim, de l'aprovació que hi va haver ahir d'aquesta regulació...
15: Ho tinc al guió, però queden 9 minuts per arribar a les 4, no sé
10: bé,
15: si tindrem
10: doncs,
15: temps. Però,
10: és igual, amb aquesta...
7: Estem parlant de grans temes.
15: Sí, home, sí.
10: No, vull dir que em sembla interessant. Vull dir que no és una visita només religiosa. És evident que...
15: Tot el que fa el papa en aquesta visita té una lectura política. La visita a la presó, per exemple, també s'ha llegit totalment de manera política. Hi ha un missatge aquí, i efectivament la visita a les Canàries...
10: Visita a Madrid,
15: i la visita a les Canàries és molt clara, en un moment en què les Canàries han viscut en primeríssima línia tota la crisi migratòria. Vull dir, no és gratuït a les Canàries i no en una altra zona de l'Estat. Vull dir que jo crec que hi ha missatges polítics que es fan en tots els viatges que fa el papa.
21: I a més imaginem que li pregunten a la consellera Paneca i diu... No, mira, és que no hi podem fer res. I això és un problema dels catòlics, que parli com vulgui. O imaginem que hagués fet tota la missa a Madrid en llatí. Quina polèmica hi hauria, no? Doncs, per tant, és normal... que hi hagi algú que digui, home, doncs algun paràgraf en català més podria fer, i més, ja et dic, quan Benet Sets el va fer, i a ningú li va, a ningú li va importar que ho fes. No, no, i va fer la edició en castellà igualment.
7: Em semblaria bé que ho fes. El que em sembla malament és aquesta responsabilitat, responsabilitzar els polítics del que fa l'Església Catòlica o del que fa un líder religiós, o sigui, no...
21: No, més que responsabilitat. No, home, és evident que hi ha gent que dirà que és culpa del Consell de Política Lingüística, però més que responsabilitat és dir, doncs potser els que poden fer més que jo, diguem-ne, no? Ah. Qui pot fer alguna cosa? Doncs els bisbes catalans, la Conferència Episcopal, i segurament el govern té un accés al Vaticà més proper que nosaltres. I per tant, és aquí, és allò de Jordi Pujol de dir, bueno, esperem que es vagin a manifestar davant de la plaça Sant Jaume, perquè aquí és on poden fer coses, encara que siguin els que menys en poden fer de tota la resta de poders, diguem-ne.
10: I per com s'hi ha implicat el govern en aquesta visita? Perquè els hi cau més bé el papa?
7: Perquè el president...
10: El president és catòlic. És catòlic i practicant, pel que sigui, s'hi han implicat. Perquè Pedro Sánchez, que sapiguem, no és d'anar a missa, com Salvador Illa, i en canvi també s'hi ha implicat pels seus motius. Potser també tindrà els seus, i segurament són polítics, no són religiosos.
15: No, segur.
10: Però s'hi han implicat, vull dir, se l'han fet molt seva, aquesta visita, i per tant, seva i de tots, perquè la paguem entre tots. Llavors, home, a mi em sembla bé que ho demanin, la veritat, em sembla bé. I una cosa volia dir, quan has dit lo de Netflix, ara em diràs, per què m'obres aquest meló? No,
15: d'aquí 7 minuts han de saludar el Garriga, vull dir, a partir d'aquí, en 7 minuts
10: estic molt d'acord perquè amb el tema de les plataformes, perquè l'altre dia vaig intentar veure Rabalejar. Mm-hmm. Dic vaig intentar perquè a HBO està doblada al castellà i no tens l'opció de veure la versió original. O sigui, pots veure pel·lícules coreanes en versió original, si vols, i no pots veure a l'Auqué parlant en català. Que ja sé que després es veurà el 3CAT, i per tant, benvinguda sigui el 3CAT, però clar, penso, ens omplim la boca de que s'ha de preservar el català, i resulta que tens una pel·lícula filmada a Barcelona, amb producció catalana, amb actors catalans, a HBO, i no la pots veure en català. Sí. A qui en corresponda.
21: Clar, això, castellà, això és qüestió de la negociació dels drets.
10: A qui correspongui.
21: No? Sí. Ja. És una cosa diferent de no veure les guerreres K-pop, has dit? És que no estic familiaritzat amb aquest tipus de material.
10: No, però quan es parla de la importància del català, jo crec que en coses com aquestes te n'adones que queda molt per fer. Perquè, clar, si una pel·lícula com aquesta no la pots veure en versió original...
21: I qui ho pot fer a l'Església perquè es necessita un miracle.
7: No!
15: 6 minuts per arribar a les 4. Per tant, serà molt breument, però la Unió Europea efectivament ha donat llum verda perquè els estats membres puguin instal·lar en països estrangers centres per deportar immigrants irregulars, copiant el model de la primera ministra italiana Giorgia Meloni, ha volgut implantar a Albània. El Parlament Europeu i els governs comunitaris han tancat l'acord definitiu per la nova llei que donarà cobertura legal als centres de deportació. Alemanya i els Països Baixos ja han mostrat interès per obrir aquesta mena de centres fora de la Unió Europea. Com a requisit, només es podran instal·lar en països segurs on es respecta en els drets humans, diu la futura llei. En la primera llista de països suposadament segurs, la Unió Europea ja ha inclòs la Índia, Colòmbia, Bangladesh, el Marroc o Egipte, que són dictadures. Tot això ha comportat crítiques de les organitzacions de defensa dels drets humans. Amnistia Internacional, per exemple, denuncia que la mesura afavorirà abusos. Olivia Sundberg, responsable de migracions d'Amnistia Internacional a Brussel·les, ho ha denunciat a 3CAT Info.
2: Es algo en lo que vemos mucho riesgo para los derechos humanos, porque por su propio diseño estos centros entrañan un riesgo de, por una parte, detención automática, así como riesgos de tortura, de desaparición forzosa, de tratos inhumanos y degradantes, y por supuesto situaciones prolongadas de limbo e incertidumbre en terceros países.
15: Sundberg també alerta de l'enduriment que està suposant a la política migratòria europea enmig de la pressió dels partits de dreta i d'extrema dreta a tot el continent. No sé com veieu aquesta mesura, que quan es va començar a parlar fa alguns anys semblava un punt de ciència-ficció i ara, en canvi, ja hi ha països que ho defensen obertament i la Unió Europea també.
7: Bueno, a Itàlia ha estat un fracàs.
10: Sí.
7: A Itàlia ha estat un fracàs. Això, és a dir, a Itàlia, que era el gran pla Meloni, perquè l'ultradreta italiana no és com la nostra, és una ultradreta que pensa. És a dir, no, perdona,
10: sí.
7: Requeriria un debat més llarg, però ells quan arriben diuen tenim aquest pla per la migració, centres a Albània, país segur, on ens gastarem 35.000 euros per immigrant i li pagarem als albanesos perquè els tinguin allà. Evident, això no s'ha pogut fer. En la pràctica, van construir el primer complex i pràcticament, si no m'equivoco, es va enviar a 4 o 5 persones que van haver de tornar, sí, perquè legalment... És a dir, la cobertura...
15: Es va trobar amb la confrontació de molts jutges italians que van derogar algunes, sí, de les mesures que feien.
7: A part de que és una barbaritat gastar-te aquesta quantitat de calés per enviar a gent a un limbo, a un lloc on literalment és difícil saber de com se surt d'allà, independentment dels tractes que rebin, que jo tinc seriosos dubtes que aquests tractes siguin mínimament dignes i que respectin els drets humans, però independentment d'això, el problema és com surts d'allà, com no converteixes en el personatge de la terminal.
10: Tu has dit la paraula, a mi em sona una barbaritat. És a dir, a vegades penso, d'aquí, no sé, 50 anys, no?, que diran els llibres d'història, els documentals, no?, perquè si això ho estigués proposant Trump, aquí hi hauria gent que es posaria les mans al cap, quina barbaritat, i en canvi hi ha gent que aquí ho pot estar defensant, fins i tot des de perspectives no necessàriament de l'extrema dreta, que jo crec que és el que mou aquest moviment, no? Espanta, la veritat, i que clar, que diguin no, però els que tenen famílies amb menors intentaran que no passi, no? I dius...
21: Intentaran, aquesta és la clau. No, és tristíssim i és una barbaritat, com bé dèieu, però al final és l'evolució de la Unió Europea, que fins i tot en aquella Unió Europea més woke de les canyetes de paper per fer la burla, ja les polítiques migratòries eren molt dures i de l'ala centre-dreta cap a l'extrema dreta. Ara que la Unió Europea ja està virant a la dreta extrema dreta en tot el seu conjunt, doncs és el pas natural, bàrbar, però natural.
7: Però Mayol, ja és que no es tracta de ser woke o no ser woke, és qüestió de sentit comú.
21: No, em referia que quan la majoria de polítiques d'Europa anaven cap a un to progressista i en certes mesures socials, en polítiques migratòries no anaven en aquesta direcció.
7: Pensem a Espanya. Ens fan falta entre 250.000 i mig milió de vivendes de protecció oficial. Qui les construirà?
21: Sí, sí.
7: Està molt bé fer l'informe Fènix. En molts sentits estic absolutament d'acord, però hi ha petits problemes com aquest. Li demanem a la vegada... Ahir va passar al cercle. Li demanaven a la vegada al Salvador Illa que tingués més control migratori i que desplegués les polítiques de vivenda. Jo pensava... alguna cosa no acaba de casa.
15: Bé, doncs veurem, però efectivament aquesta mesura es va aprovar ahir. Hi ha alguns països de la Unió Europea que s'han mostrat de seguida molt interessats a fer-ho, d'altres que han dit que no ho pensen fer, com per exemple França o Espanya, que han dit que ni parlar-ne, en canvi d'altres han dit, bueno, escolta'm, mirem-nos a la lletra petita perquè a mi això em pot interessar, una mena de subcontracte.
21: Deixa'm dir-te que m'ha escrit un oient dient que ahir va veure Rabalejar en català, només aquest, a HBO.
10: No.
21: Ahir, a mi és el que m'han escrit, no he tingut temps de comprovar-ho perquè no tinc HBO aquí al mòbil, però jo ahir la vaig veure en català.
15: Sí, Neus Tomàs és com la meva mare, que a vegades li costa una mica en els menús trobar les llengües.
10: No, perquè Neus Tomàs, perquè li ha passat el tragent del diari molt millor que jo.
15: Bé, no ho sé, escolta'm, vos ara...
7: Espera, que ara no escrigui dient que ha pogut veure les pitjors cap a que hi porti en català, perquè llavors estem acabats.
15: No, no, doncs escolta'm, igual que no el sabies trobar, ara us poseu en contacte amb l'estudiant, a veure si es posen en solfa. Gràcies a tots tres, fins la pròxima. Arriba el Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio, els blocs informatius del 3CAT Info. Fins demà a les 2, bona tarda de dimarts a tothom.

desconfiar de

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bona tarda, us informa Maria Costa. El PSOE rectifica i diu ara que va pagar 45.000 euros a Leire Díaz com a assessora de comunicació del partit a Cantàbria entre el 2015 i el 2017, en lloc dels 15.000 euros que l'exmilitant socialista ja va admetre haver cobrat davant del jutge que l'investiga per suposats delictes de tràfic d'influències i suborn. Madrid, Àngels Lafuente, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Una rectificació que el PSOE ha fet després de revisar i verificar la documentació comptable i ha augmentat de 15.000 a 45.000 euros l'import que va pagar Leire Díaz per als treballs de comunicació a Cantàbria fa gairebé 10 anys. A l'escrit enviat al jutge, el Partit Socialista especifica que els anys que l'exmilitant socialista va estar treballant per al Partit Càntabre del 2015 al 2017 no tenen cap relació amb les investigacions sobre la presumpta activitat delictiva que suposadament Díaz va dur a terme entre 2024 i 2025 per entorpir causes judicials que afectaven a membres del govern o del PSOE. Aquest escrit s'ha presentat davant del jutjat de Madrid que acusa Leire Díaz dels delictes de suborn i tràfic d'influències, un cas diferent al que va fer que l'Audiència Nacional enviés a l'UCO a entrar a la seu de Ferraz el passat dimecres, i mentre la Guàrdia Civil investiga totes les factures que es van abonar a l'exmilitant socialista. Àngels Lafuente, Catalunya Ràdio, Madrid.
1: Més notícies amb Cèlia Forment.
3: La inflació a la zona euro ha pujat al maig fins al 3,2%, segons l'Oficina Europea d'Estadística. Un nivell de preus que s'explica per l'encariment de l'energia i que afegeix pressió al Banc Central Europeu perquè la setmana que ve aprovi la primera pujada de tipus d'interès des del setembre del 2023. De fet, des d'aquell any i en plena crisi energètica per la guerra d'Ucraïna, que la inflació no superava el llindar del 3%.
1: Brussel·les dona llum verd a les ajudes del govern espanyol perquè els pagesos puguin fer front a l'encariment de combustible derivat de la guerra a l'Orient Mitjà. Són 54 milions d'euros que les organitzacions agràries veuen amb bons ulls, però lamenten que arriben tard. Lleida, Julià Albacar, bona tarda.
4: Bona tarda. Les empreses agràries podran rebre fins a 20 cèntims per cada litre de dièsel agrícola pagat entre el 22 de març i el 30 de juny. L'anunci ha estat ben rebut per sindicats i organitzacions, però amb matisos perquè critiquen el retard amb què arriben les ajudes. Sentim Joan Carles Massot de Jarc, Josep Carles Vicente d'Unió de Pagesos i Pere Roquer de Saja.
5: Quan s'ha executat una mesura, sempre arribem un pèl tard, no? Sigui tard, sigui aviat, benvinguda siguin.
6: Que això fos sistemàtic i que no calgués fer aquesta burocràcia de retorn.
7: Ha costat més de 6 mesos que Europa entengués que aquesta ajuda és necessària.
4: I reclamen també ajudes per altres productes que han pujat de preu, com els fertilitzants. Júlia Albacar, Catalunya Ràdio, Lleida.
3: Polèmica al Regne Unit per les imatges de la policia on es veu com deté i emmanilla un jove universitari blanc el desembre acusant-lo d'insults racistes i el deixa agonitzant després de ser apunyalat per un jove sikh. Ahir l'assassí va ser condemnat a 21 anys de presó. La família de la víctima demana una investigació i denuncia el tracte inhumà de la policia. Londres, Quim Olivares, bona tarda.
8: Bona tarda. La policia es va creure el relat de l'assassí i va emmanillar Henry Novak, el jove universitari, durant prop d'un minut, malgrat que els deia que estava ferit. Aquest és un fragment de la gravació policial.
9: Què t'ha passat, amic? M'han apunyalat. T'han apunyalat? A on? No ho crec, amic. No puc respirar. No puc respirar. No puc respirar.
8: Això ha obert el debat de si l'actuació de la policia és massa prudent per por de ser acusada de racista. El líder de l'extrema dreta, Nigel Farage, ja ha dit que els drets i privilegis de les persones blanques importen menys que els de les minories ètniques i que cal un canvi de cultura. Quim Olivares, Catalunya Ràdio, Londres.
1: Localitzen el jaciment prehistòric de Caldes de Malavella, a la comarca de la Selva, l'esquelet sencer de la cria d'un tapir de fa 4 milions d'anys. Són restes, les restes més completes d'una cria d'aquest mamífer que s'han trobat mai a Europa. Fèlix Martín, bona tarda.
10: Hola, bona tarda. Els investigadors asseguren que la troballa d'aquest exemplar jove és una oportunitat excepcional que permetrà reconstruir en detall el cicle vital dels tapirs prehistòrics. Gerard Campeny, codirector de les excavacions.
11: Hem dit a Europa i poder de vegades ens podem quedar curts, perquè realment esquelets complets de tapir, pràcticament en el món, són molt escassos, molt, molt, molt escassos, no? I cronològicament és una espècie que a Europa pràcticament no hi ha jaciments d'aquestes cronologies.
10: Calculen que quan va morir aquest exemplar tenia entre un any i un any i mig. La campanya d'excavacions, el jaciment del Cap dels Ninots a Caldes de Malavella, va començar el mes de maig i es prolongarà fins al dia 18. Fèlix Martín, Catalunya Ràdio, Girona.
1: A Els esports amb Sònia Olear. Bona tarda.
12: Bona tarda, Maria. Comencen avui els play-offs de l'ACB amb els partits de quarts de final. El Barça visita la pista de l'UCAM Múrcia a les 7 en un enfrontament que podreu seguir a l'antena digital de Catalunya Ràdio amb l'Ernest Macià. L'altre partit de quarts que juga avui és el Madrid-Tenerife a partir de les 9. El Barça ingressarà 11 milions d'euros pel traspàs d'Ansu Fati al Mònaco, on ja ha jugat, com ha cedit, aquesta temporada. Això servirà per rebaixar en 20 milions la massa salarial en 2 anys i, a més, el club es reserva un percentatge en cas d'un futur traspàs del jugador. El Barça de Futbol Sala s'enfrontarà a l'Inter Movistar a les semifinals pel títol de Lliga i avui es decideix la Lliga Femenina de Waterpolo amb el tercer i definitiu partit de la final a les 9 Sant Andreu, Mataró.
0: Fins aquí les notícies.
13: Tot seguit, les notícies de Sant Just.

Bona tarda, us informa Mariona Sales Vilanova. La regulació semafòrica de l'Avinguda Ricardo Bofill ha estat modificada per millorar la fluïdesa del trànsit en direcció a la B23, especialment durant les hores punta. L'actuació s'ha dut a terme després d'analitzar el funcionament de la cruïlla i detectar que les fases curtes de verd dificultaven l'evacuació dels vehicles acumulats, generant retencions puntuals. La nova configuració ha permès passar de 3 a 2 fases semafòriques, una mesura que incrementa el temps disponible pel pas dels vehicles i facilita una circulació més àgil a l'entorn de l'encreuament. Segons les dades analitzades, el canvi contribueix a reduir les congestions de trànsit i a millorar l'accés a la B23, un dels punts amb més intensitat circulatòria del municipi en determinades franges horàries. La modificació també afavoreix una entrada més fluida a l'autopista. En educació, alumnes de l'Institut de Sant Just i de l'Escola Madre Sacramento han participat aquest curs en un projecte d'aprenentatge i servei centrat en la tinença responsable i el benestar animal, una iniciativa impulsada per l'associació SOS Gats i Gossos Sant Just amb la col·laboració de l'Ajuntament. El programa ha permès apropar els participants a la realitat de la protecció animal i conèixer de primera mà la tasca que desenvolupen les entitats i les persones voluntàries del municipi. Durant el projecte, l'alumnat ha visitat diverses colònies controlades de gats de Sant Just i ha participat en algunes de les tasques necessàries per garantir el seu benestar. L'experiència els ha permès conèixer el funcionament de la gestió de les colònies felines i els reptes associats a la cura dels animals. La iniciativa ha contribuït a fomentar el coneixement sobre la tinença responsable, el respecte als animals i la implicació en accions de servei a la comunitat. A través d'aquesta experiència pràctica, els participants han pogut apropar-se a una realitat present al municipi i conèixer el treball que es du a terme en l'àmbit del benestar animal. I pel que fa a medi ambient, el responsable de desenvolupament de negoci de Barcelona Energia, Víctor Bellavista, ha passat pels micròfons de Ràdio d'Esvern per analitzar detalladament el rebut de l'electricitat i aportar recomanacions pràctiques per minimitzar el seu impacte econòmic a les llars. Durant la seva intervenció, Bellavista ha desmuntat alguns mites sobre el consum energètic i ha assenyalat quins són els veritables responsables de l'increment de les factures. Segons ha explicat l'expert, els aparells que estan connectats de manera permanent són els que s'emporten la major part del pressupost elèctric. En aquest sentit, la nevera representa aproximadament el 30% del consum total d'una llar, ja que funciona a les 24 hores del dia. En canvi, Bellavista ha volgut treure pes a la il·luminació, assenyalant que tot i representar un 12% del consum, un simple canvi a bombetes LED permet estalviar fins a un 80% d'aquesta partida. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. I això ha estat tot. Tornem amb més informació als butlletins horaris i a l'informatiu complet. Fins ara!

0: El Refugi, de 5 a 7, amb Jaume Elias.
1: Molt bona tarda a tothom, són les 5 i 9 minuts i comencen les tardes de Ràdio d'Esvern. Jo sóc el Jaume Elias i us dono la benvinguda al Refugi. Avui dimarts seguim amb la rutina, seguim amb la setmana i seguim endavant, clar que sí. Però va, ara sí, ens deixem de rotllos i descobrim el menú del dia. Anem amb el sumari. Començarem, com sempre, amb el Zoom informatiu, on repassarem breument el més destacat de la jornada. Tot seguit, presentarem la cançó i l'efemèride del dia. I a 6:15 donarem el tret de sortida a les seccions d'avui. Iniciarem amb els sons de casa, amb la Montse Baqués, repassant l'actualitat musical. Seguidament, Mare meva, quin show, amb tota l'actualitat teatral amb la companyia Mare meva. I posarem fi amb un repàs a la carrera musical de Bad Bunny. I ara sí, comencem amb les notícies. Comencem amb Zoom informatiu. Alberto Núñez Feijóo torna a pressionar Junts i el PNB perquè donin suport a una moció de censura contra Pedro Sánchez. En un acte al Cercle d'Economia de Barcelona, el líder del PP ha assegurat que hi ha 184 diputats al Congrés que demanen eleccions anticipades i ha reclamat que aquestes formacions passin de les paraules als fets. La resposta de Junts no s'ha fet esperar. El secretari general del partit, Jordi Turull, ha desafiat Feijóo a reunir-se amb Carles Puigdemont a Waterloo, ja que Turull considera que les negociacions importants s'han de fer cara a cara i no a través dels mitjans de comunicació. L'escoltem.
2: Té una proposta seriosa d'una moció de censura instrumental i té una oferta Junts, doncs que no ho faci pels mitjans de comunicació i que, per tant, ens l'expliqui. I el senyor Feijóo sap que si ens ha d'explicar alguna cosa, aquesta reunió s'ha de fer a Waterloo. Nosaltres serem igual d'exigents amb el PP que amb el PSOE. A partir d'aquí, si aquest senyor té alguna cosa seriosa a explicar, doncs ja ho sap, que demani per veure'ns i ens veiem a Waterloo el dia que ell vulgui.
1: Feijóo ha rebutjat la proposta amb una resposta contundent. En marxar de l'acte, preguntat pels periodistes sobre la possibilitat d'anar a Waterloo, ha contestat: "Parlem de coses serioses". Mentrestant, Junts continua defensant que la legislatura està esgotada i que Pedro Sánchez hauria de convocar eleccions, però per ara es neguen a donar suport a una moció de censura del PP. Una operació que, de moment, continua sense els suports necessaris per prosperar al Congrés dels Diputats. Tot i el preacord assolit entre el Departament d'Educació i els sindicats USTEC i professors de secundària, les organitzacions CGT, Intersindical i COS mantenen les vagues i les protestes al carrer. Avui, al Barcelonès. Aquest matí s'han fet dues bicicletades que han provocat talls a la Gran Via i a l'Avinguda Meridiana. Posteriorment, els manifestants s'han concentrat al Passeig de Gràcia i han marxat fins a la seu del Consorci d'Educació de Barcelona. Segons la Guàrdia Urbana, hi han participat un miler de persones, mentre que els sindicats eleven la xifra fins als 8.000. Un altre dels punts claus destacats d'aquestes protestes ha estat a la Casa Batlló, on els docents han bloquejat els accessos amb taules i cadires. L'edifici no ha pogut obrir les portes als seus visitants fins a la 1:00 PM. Els sindicats crítics amb el preacord consideren que les millores són insuficients i denuncien que no es resolen els problemes estructurals com la manca de recursos, la reducció de ràtios o l'escola inclusiva. Mentrestant, continua la consulta telemàtica sobre el preacord entre els docents. La votació estarà oberta fins dijous i, segons les primeres dades, ja hi han participat aproximadament un de cada tres professionals de l'educació.

L'Organització Meteorològica Mundial ha advertit que hi ha un 80% de probabilitats que aquest estiu es produeixi el fenomen del Niño i un 90% que s'allargui almenys fins al mes de novembre. Aquest patró climàtic provoca un escalfament anòmal de les aigües del Pacífic i acostuma a intensificar fenòmens extrems arreu del planeta. Els experts alerten que aquest episodi podria convertir-se en un superniño i ser un dels més intensos de les darreres dècades. Les previsions apunten a anomalies de fins a 3 graus per sobre de la temperatura habitual del mar, el que podria alliberar una enorme quantitat d'energia a l'atmosfera. Segons l'ONU, aquest fenomen actuarà sobre un planeta ja afectat pel canvi climàtic, cosa que augmentarà el risc d'onades de calor, sequeres, inundacions i tempestes més intenses. El secretari general de les Nacions Unides, Antonio Guterres, ha advertit que el Niño afegirà més gasolina al foc d'un món cada vegada més calent. Pel que fa a Espanya, els especialistes preveuen un any especialment càlid i un hivern que podria ser una mica més plujós de l'habitual.

Creix la tensió entre els Estats Units i Israel. Segons el portal nord-americà Axios, el president nord-americà Donald Trump va mantenir ahir una dura conversa telefònica amb el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu després de l'escalada militar d'Israel al Líban. Segons el mitjà, Donald Trump va recriminar a Netanyahu que estigués posant en risc les negociacions entre Washington i l'Iran. El president nord-americà l'hauria qualificat de boig i de desagraït i li hauria retret que les seves accions estan aïllant cada vegada més Israel de la comunitat internacional. Trump també hauria expressat la seva preocupació per les víctimes civils dels bombardejos israelians al Líban i s'hauria oposat als plans d'atacar Beirut. De fet, fonts israelianes asseguren que després de la conversa, Israel ha descartat de moment nous atacs sobre la capital libanesa. La tensió arriba en un moment delicat després que l'Iran anunciés la suspensió de les negociacions amb els Estats Units arran dels últims bombardejos israelians al Líban. Tot i això, Trump ha assegurat públicament que les converses diplomàtiques continuen avançant. Per la seva banda, Netanyahu ha reiterat que Israel mantindrà les seves operacions militars al sud del Líban, mentre consideri que existeix una amenaça per la seva seguretat.

Nova escalada a la guerra d'Ucraïna. Rússia ha llançat aquesta matinada un dels atacs més intensos dels últims mesos contra diverses ciutats ucraïneses, amb un balanç provisional d'almenys 18 morts i més d'un centenar de ferits. Els bombardejos han afectat especialment a Kiev, Dnipro i Kharkiv. Segons les autoritats ucraïneses, Moscou ha disparat més de 70 míssils i més de 150 drons durant la nit contra edificis residencials, centres sanitaris i infraestructures energètiques que han quedat greument danyats. El president rus Vladimir Putin havia anunciat hores abans una nova dimensió en el conflicte, mentre que el president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha denunciat que Rússia continua atacant objectius civils i ha tornat a reclamar més sistemes de defensa antiaèria als seus aliats occidentals. Més de 4 anys després, la guerra segueix sense perspectives immediates d'una solució diplomàtica. I ara la informació de Sant Just. Anem amb els titulars municipals. Canvis en la regulació semafòrica per millorar l'accés a la B23. La modificació de la cruïlla de l'avinguda Ricardo Bofill permet augmentar la fluïdesa del trànsit i reduir les retencions en hores punta. Alumnes de Sant Just participen en un projecte sobre tinença responsable i benestar animal. L'alumnat ha visitat colònies controlades de gats i ha conegut de prop la tasca de protecció animal que es desenvolupa al municipi. La Unió Europea a l'època Trump, nova conferència de l'AUJA amb Joan Ribas Ariño. El director i professor emèrit analitzarà els reptes de la política europea en una sessió programada el 4 de juny a la residència de la Mallola d'Esplugues. I ara toca ritme, ara toquen els esports.

La selecció espanyola ja es prepara per al Mundial i ja ha fet oficials els dorsals dels seus jugadors per al Mundial 2026. Entre les novetats destaca el retorn de Gavi amb el dorsal número 9, mentre que Lamine Yamal manté el número 19, un número que ja s'ha convertit en una de les grans senyes d'identitat amb la selecció. Pedri lluirà el dorsal 20, Eric García el 4 i Dani Olmo serà el número 10, entre molts altres. Espanya, dirigida per Luis de la Fuente, debutarà el 15 de juny davant de Cap Verd, en un grup que completa l'Aràbia Saudita i l'Uruguai. Abans, però, disputarà dos amistosos de preparació. El primer, aquest dijous, contra l'Iraq a Riazor i el 9 de juny davant del Perú a Mèxic.

El Barça de bàsquet afronta aquesta tarda a les 7 en punt l'inici del play-off de la Lliga ASB amb una eliminatòria contra l'UCAM Múrcia. Després de la dura derrota contra el València Bàsquet al Palau, els blaugranes busquen reaccionar en una sèrie al millor de 3 partits amb el factor pista en contra. El segon partit es disputarà dijous al Palau Blaugrana, també a les 7 de la tarda.

El somni de Rafa Jodar al Roland Garros s'ha acabat als quarts de final. El madrileny ha caigut davant d'Alexander Zverev en 3 sets per 6-7, 1-6 i 3-6. Tot i començar amb molta confiança i posant dificultats l'alemany, no ha pogut frenar la reacció de Xaxa, que ara espera rival a les semifinals entre Fonseca i Mensic. I ara sí, presentem la cançó del dia.

I avui anem amb una cançó molt i molt bonica, una amb la que potser alguns de vosaltres us sentiu plenament identificats i d'aquelles que t'emocionen i et remouen una miqueta per dins. Ens parla d'un amor gens fàcil, d'un amor a distància. El missatge de la cançó és una declaració sincera d'afecte, confiança i esperança. La lletra ens recorda que estimar algú no sempre significa tenir-lo al costat. De vegades significa esperar, confiar i continuar construint un futur compartit malgrat els obstacles. És una història plena de tendresa i de petites promeses, d'aquelles que es fan quan les coses no són fàcils, però quan hi ha la convicció que algun dia tot anirà bé. El protagonista parla dels seus somnis, dels seus projectes i dels sacrificis que està disposat a fer perquè la persona que estimi continuï formant part de la seva vida. Darrere d'aquesta peça hi trobem una banda nord-americana que va aconseguir un èxit mundial inesperat gràcies a una proposta molt senzilla. Una guitarra acústica, una veu sincera i una història molt i molt real. L'emoció de la peça té un poder immens i va connectar amb milions de persones. Com sempre, us deixo tres pistes perquè intenteu endevinar-la. La cançó va sortir l'any 2005. La noia a qui va dedicada la cançó viu a Nova York. I aquest és el hit número 1 d'aquesta banda. Què? Com ho tenim això? Doncs va, ara sí que soni Hey There Delilah de Plain White Tees.

Doncs una cançó preciosa aquesta de The Plain White Tees. I escolta, deu ser complicat tenir una relació a distància, però ja ho diuen, que l'amor tot ho pot. Però va, ara sí, passem a l'efemèride del dia.

Avui, 2 de juny, fa 9 anys que... 9 anys, no, de fet fa 12, fa 12 anys que Joan Carles I anunciava la seva abdicació com a rei d'Espanya. Una decisió presa amb la necessitat urgent de salvar la institució monàrquica. I crec que amb la perspectiva que ens dona el temps, podem afirmar que el rei emèrit és una figura amb més ombres que llums. Començo fent d'advocat del diable, perquè seria injust negar el seu paper durant la transició. Va ser una peça important en el pas de la dictadura a la democràcia i també en moments delicats com el cop d'estat del 23F. Això forma part de la història i cal reconèixer-ho. Però, a partir d'aquí, la imatge de l'emèrit es va anar deteriorant fins a límits difícils d'imaginar. Van arribar els escàndols, les caceres de luxe en plena crisi econòmica, les relacions opaques amb grans fortunes, els seus afers extramatrimonials, les irregularitats fiscals, els negocis fraudulents i una llarga llista de polèmiques. A poc es va anar convertint en un símbol de tot allò que la ciutadania exigeix combatre, la falta de transparència, els privilegis i la sensació que alguns viuen sota unes normes diferents de les de la resta. Finalment, l'any 2020 va marxar d'Espanya, envoltat de polèmiques per corrupció, i des de llavors viu a Abu Dhabi, envoltat de luxe. I aprofitant aquesta efemèride, m'agradaria fer una crida col·lectiva a que com a societat siguem més exigents.

Exigents amb els nostres líders, amb les nostres institucions, amb els governs i les persones que ens lideren. Exigents amb els partits polítics, amb els empresaris, amb els mitjans de comunicació. I sí, també exigents amb la corona. Perquè la democràcia consisteix en bona part en fiscalitzar el poder, fer preguntes i demanar explicacions, exigir responsabilitats i, sobretot, no quedar-nos de braços plegats quan alguna cosa no funciona o no ens agrada, perquè el poder només funciona quan sap que hi ha ciutadania vigilant. I potser aquesta és la gran reflexió d'avui. Les institucions i la democràcia només es mantenen fortes i aporten utilitat quan la ciutadania no renuncia mai al seu dret i també al seu deure de qüestionar-les, supervisar-les i exigir-los el millor. Perquè una societat crítica no és una societat problemàtica, sinó que és una societat viva.

0: I ara sí, arrenquem amb les seccions d'avui. Arrenquem amb els sons de casa, amb la Montse Baqués. Bona tarda, Montse. Què tal? Com estàs?
1: Bona tarda. Molt bé. I vosaltres?
0: Doncs bé, també bé. Contents de tornar-te a tenir aquí, que ara no recordo. Tu vas venir la setmana passada?
1: La setmana passada
0: clar,
1: no
0: vaig venir. Jo pensava
1: perquè
0: això,
1: dilluns va ser festa, exacte, com que normalment vinc els dilluns.
0: És veritat,
1: sí, sí,
0: he
1: tingut
0: és
1: una setmaneta de vacances.
0: Vas tenir vacances, ens vas deixar sol, i per això també et trobava tant a faltar, Montse. Clar,
1: oi,
0: que sí. Clar que sí. A més,
1: jo també us he trobat a faltar.
0: Hem de dir que no vas venir ahir, perquè ahir va ser el teu aniversari, així que, escolta, una felicitació, clar, per la Montse, que ahir va ser el seu aniversari, que què vas fer, 23, oi?
1: 23. Sí,
0: sí, 23, sí. Com jo, del 2003, sí, sí, som joves, però ens
1: som
0: hem fent
1: joves,
0: grans,
1: encara.
0: Ens hem fent grans. Vas disfrutar d'aquest aniversari?
1: Molt, molt, amb els amics, amb la família, molt bé, la veritat.
0: Molt bé, escolta, això és el més important.
1: Total.
0: Dues setmanes sense veure't, Montse, aquí a la ràdio, per tant, entenc que el programa d'avui ve carregadet.
1: Sí, sí, sí, perquè durant aquestes últimes setmanes han passat moltes coses dins el panorama de la música en català i avui en parlarem d'algunes de les més importants, però comencem fent un parèntesis i parlem d'un dels esdeveniments que més s'ha parlat en aquests últims dies, que ha sigut els concerts de Bad Bunny a Barcelona.

0: Doncs escolta, Montse, avui parlarem bastant de Bad Bunny al programa.
1: Ja ho sé, ja.
0: Perquè
1: ja,
0: jo també m'havia preparat ja avui un mini especial Bad Bunny que tindrem a l'última secció del refugi. Però sí, escolta, explica'ns tu què ha passat amb Bad Bunny aquí a Barcelona, perquè va ser una bogeria.
1: Sí, sí, sí, la veritat és que va revolucionar la ciutat amb els dos concerts del Debí Tirar Más Fotos World Tour a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, els dies 22 i 23 de maig. I en el seu retorn a la ciutat després de l'actuació del Sonar 2019, que portava uns quants anys sense passar per aquí.
0: Set anys, gairebé 7 anys sense passar per Barcelona. Espectacular. Tu saps, Montse, que jo vaig veure Bad Bunny? No me'n recordo, 2000...
1: Va venir per aquí a una 2000... discoteca rando...
0: 2016, o una cosa així, una discoteca... No, 16 no, 18 o així. Una discoteca super petita que sí, vaig anar, que em va costar l'entrada 15 euros. I me'n recordo perfectament Bad Bunny amb el pèl rosa.
1: És que en aquell moment sí. No el coneixien ni a sa casa, quasi.
0: Per tant, mira, puc dir que sóc un fan autèntic, eh? Sí, i un fan autèntic, eh?
1: Totalment, sí.
0: Però va, com van ser aquests concerts?
1: Doncs mira, durant tota aquesta setmana la ciutat es va omplir de fans amb un ambient molt festiu i referències a Puerto Rico, convertint l'arribada de l'artista en un esdeveniment cultural i social. De fet, aquest aspecte ha estat un dels més comentats, aquesta barreja entre festa, emoció i cultura. I bueno, veiem que també ha alternat moments de gran energia amb parts més íntimes, això ja parlant dels concerts, no? Reivindicant també aquesta cultura seva porto-riquenya, amb referències al Carib i missatges molt connectats a la seva identitat.
0: Sí, la veritat és que últimament Bad Bunny doncs està apostant molt per aquest missatge més reivindicatiu.
1: Exacte,
0: que escolta, que aquí ens agrada, eh?
1: Molt.
0: Aquí ens agrada molt, i la veritat és que, a part de ser un gran artista, últimament l'estem veient molt, molt implicat en les lluites de Puerto Rico.
1: Totalment.
0: I això sempre ens agrada.
1: La seva cultura, sí. I a nivell escènic va destacar sobretot per una producció molt potent, òbviament, com ha de ser, amb pantalles, coreografies i bueno, una estètica molt, molt currada.
0: Sí, a més amb la camareta aquesta, Montse, no?, que s'anava il·luminant, la vas veure o no? El penjoll, que era com una càmera.
1: Ah, sí, és veritat, que els convidats portaven un penjoll en forma de càmera.
0: Sí.
1: Bueno, i també va haver-hi molts focs artificials. Mm-hmm. Bueno, no sé, jo no hi vaig ser, però...
0: Va ser espectacular, eh?
1: Vaig veure.
0: A mi em va donar una mica de FOMO, d'aquest que diuen.
1: Mira que
0: vaig dir, Bad Bunny, mira, tampoc em perdré res, però després en veure les imatges dius, ostres,
1: sí,
0: potser sí que m'he perdut alguna cosa.
1: Jo tampoc sóc gran fan, però m'hauria agradat molt anar, el que passa que no podia gastar tants diners.
0: Sí, valia que valia 120, una cosa així, no?
1: Molt. Depèn d'on anessis.
0: Clar,
1: jo crec que mínim 100.
0: Molt bé. Mm-hmm. I què? Quines cançons va tocar?
1: Doncs va combinar cançons del seu últim disc, evidentment, però també amb grans èxits que l'han convertit en una estrella mundial. Tot amb amb el que dèiem, aquesta posada en escena brutal. I un dels moments més comentats de la nit, de la primera nit a Barcelona concretament, va ser l'aparició de Batial.
0: Mira.
1: Que va pujar a l'escenari per interpretar un parell de cançons amb ell. Va interpretar la seva cançó que es diu Dame, la cançó que és de la Batial.
0: Sí, xulíssima.
1: I també la de Yo Perreo Sola, en aquest cas de Bad Bunny.
0: Mm-hmm. Però crec que Batial i Bad Bunny no tenen una cançó encara, eh?
1: No.
0: Aquí potser...
1: Diria que no. Seria una col·laboració, no?
0: Ens han deixat veure que es porten bé. Per tant, escolta, una col·laboració entre Bad Bunny i Batial seria brutal, eh?
1: Totalment.
0: Seria brutal.
1: Així que, després de conquerir Barcelona, l'artista continuarà la seva gira amb diverses dates a Madrid. De fet, crec que són 8 dates, abans de seguir el tour per altres ciutats europees, en una gira que en total reuneix 600.000 espectadors entre Espanya i Portugal.
0: Mira,
1: només, eh?
0: Només a la península Ibèrica 600.000, eh?
1: Exacte.
0: Espectacular. Ara crec que encara està per Barcelona. Ai, per Barcelona, per Madrid.
1: Sí, crec em sembla que ara aquest cap de setmana fa Madrid, ja.
0: Ja va fer, el cap de setmana passat va fer Madrid, i crec que aquest cap de setmana una altra vegada, eh?
1: Pot ser.
0: Perquè té diversos, sí. Però bé. Ara, fet aquest parèntesi, anem a la música en català, Montse?
1: Efectivament, anem.

0: Bueno, canviem totalment d'estil musical, com ja veieu, perquè durant aquell mateix cap de setmana també hi havia una altra cita molt esperada pels fans de la música del País Valencià, que van ser els dos concerts de la Gossa Sorda a Cunit.
1: Mira que un altre concert que em va fer fomo,
0: Sí, molt de fomo, també vaig tenir.
1: Que em va fer bastant fomo, que era curiós, no?, a Cunit.
0: Sí, però, a mi també em va sorprendre a Cunit, que ja, però sí, es veu que hi ha molts grups que fan concerts allà. No sé
1: I va ser un èxit,
0: No, i tant, va ser un gran èxit. Aquest grup, per posar una mica així en context, doncs es va retirar l'any 2016 i ha tornat després de 10 anys amb aquesta gira especial pels Països Catalans, combinant concerts propis, també amb actuacions en alguns festivals més destacats de l'escena musical en català.
1: Perfecte.
0: I mentre Bad Bunny triomfava a Barcelona, la Gossa Sorda pues, triomfava a Cunit. amb els seus dos primers concerts a Catalunya d'aquesta gira, després d'haver iniciat el seu retorn amb actuacions a Picassent i Palma.
1: Molt bé, escolta, superxulo, perquè la veritat, tornar a veure la Gossa Sorda en directe...
0: Sí.
1: Jo m'imagino pues, algunes cançons mítiques que tenen, no?, esbarzers, camas mullats... Escolta, això en directe deu ser...
0: Això en directe és brutal.
1: Deu ser una bomba, i escolta... Qui li agrada més el trap, reggaeton, música urbana, que se'n vagi a Barcelona, no?
0: Un dia un i un dia l'altre, jo si no veig cap problema.
1: No, si pots fer això, Montse, perfecte.
0: Estaria,
1: si pots fer això,
0: estaria
1: perfecte.
0: Genial, sí. Doncs, bé, com ja se sap, l'expectació era màxima i les entrades per les dues nits les van exaurir rapidíssimament, reunint a prop de 20.000 persones entre els dos concerts. I durant les dues actuacions van recuperar algun dels himnes més emblemàtics de la seva trajectòria, en un directe, sobretot, molt nostàlgic, però alhora també energètic i reivindicatiu, no?
1: I entenc, Montse, que aquesta cançó no va poder faltar.

0: València banyada. Camals mullats, València banyada. Del carrer de cavallers dalt d'una bicicleta vella recorrida...
1: Òbviament no, no va faltar.
2: No va faltar camals mullats,
1: és,
2: eh?
1: És l'himne total de la gossa sorda, part de, d'Esbarzers també. I no, no va faltar.
2: I és un tema clar.
1: I és un tema clar, i punt, no tinc res més a afegir.
2: Em quedo amb l'espineta de no haver-los vist, eh?
1: Sí, però, bueno, jo crec que algun festival...
2: Ara en parlarem.
1: Ara comentarem on els podem veure pròximament, però bueno, també comentar d'aquests dos concerts que van comptar amb altres artistes convidats, com les Tastarudes i Svetlana, i també la DJ Trapella, Hijas de la Cumbia, convertint l'esdeveniment en una gran celebració de la cultura i la música dels països
2: doncs
1: catalans.
2: Doncs sí, sí. Montse, jo he vist també, perquè vaig escoltar una entrevista que els van fer, sí, que van dir, escolta, aprofitant la nostra tornada, per què no donem un espai també perquè altres veus també sonin al costat nostre?
1: Clar.
2: I per això doncs, són grups més emergents, no? Les Tastarudes...
1: Sí, que... grups que no, potser no són tan coneguts.
2: Svetlana, que potser sí que és una mica més conegut, però també està en aquesta fase emergent, podríem dir-li.
1: Exacte.
2: Les Hijas de la Cumbia, i escolta, doncs també és molt maco. I no sé si ho has vist, vaig veure un vídeo de la gossa sorda, saps, mm-hmm, que a València ara mateix... Bueno, estan havent vagues molt fortes i protestes,
1: sí,
2: molt fortes per l'educació.
1: Sí, sí, pel del professorat.
2: Doncs la gossa sorda també hi va ser i van fer un concert en una plaça d'un,
1: sí,
2: poble. No sé on és exactament.
1: Ostres, doncs
2: però
1: això no ho vaig veure.
2: En un poble o ciutat van fer un concert.
1: Ai,
2: així improvisat. I són molt guais.
1: Són molt macos, mm-hmm, molt bona gent i tant. Per tant, veiem que doncs, la gossa sorda amb aquests concerts ha demostrat que, tot i haver estat una dècada allunyats dels escenaris, el vincle amb el públic continua més viu que mai. I això, a el que anàvem ara... Que
2: escolta, Montseva, digue'm on els puc veure i quan.
1: Això anava a dir. Els podrem veure al Cabro Rock el 13 de juny.
2: Que esperem anar.
1: Esperem anar, estaria
2: de,
1: molt bé.
2: Hem de fer, no sé, una
1: hem
2: frena o alguna cosa.
1: Gestions.
2: Sí, sí.
1: El Pirata Beach Festival l'11 de juliol. Festiuet 18 de juliol. Empordà Music Fest 24 de juliol. I a l'Aplec dels Cargols... Ai, l'Aplec dels Cargols, anava a dir. L'Aplec dels Ports.
2: Que va ser fa poc.
1: Va ser fa poc, per això m'he confós, sí, sí.
2: No, l'Aplec dels Ports
1: el 25,
2: 25 de juliol. Que,
1: efectivament.
2: De fet, jo no sé on queda això de l'Aplec dels Ports.
1: Estava per València,
2: País
1: Valencià, però no sé exactament on.
2: Vale, sí, ho estic mirant, però... Villores, no sé.
1: Ens quedem una mica igual.
2: Sí, és un poble del País Valencià, però escolta... Ara veient tot això, tenim bastantes opcions.
1: I tant,
2: eh?
1: Sí, sí. I per tant, podem, bueno, veiem que tindran un estiu moguidet, sobretot el juliol, que hem dit, no sé, diversos
2: juliol,
1: jocs,
2: sí, sí.
1: Molts jocs,
2: home,
1: quatre.
2: El Beach Festival, el Pirata Beach Festival, compte que també és un gran festival, eh?
1: Sí,
2: és un gran festival.
1: Sempre hi ha molta gent allà.
2: Montse, ara marxem, però marxem molt a prop de casa.
1: Efectivament, seguim amb Nil Moliner, que és un altre de les novetats més destacades, ja que ha tret el seu nou disc, Nexo.

0: artista santfeliuenc, com tu bé deies, sí, sí, d'aquí del costat de casa, que va treure el seu quart disc d'estudi el 22 de maig, un treball que gira al voltant de les connexions que establim amb les persones que ens envolten i de com aquestes relacions ens acaben marcant. Uh-huh. De fet, el mateix artista explica que el títol fa referència a tots aquests vincles, experiències i moments que han estat importants en la seva vida i que han acabat inspirant aquestes cançons.
1: Montse, corregeix-me si m'equivoco, però el Nil Moliner va anar traient cançons, oi? Abans
0: efectivament, va fer alguns avançaments. Mm-hmm. Aquesta que escoltàvem diria que va ser la primera cançó que va avançar i després va anar avançant.
1: Tu cuerpo en braille, per si algú la vol recuperar.
0: El Nexo 4, clar, cada cançó és un Nexo, n'hi ha 10.
1: I aquest és el 4.
0: Efectivament,
1: molt
0: sí,
1: bé.
0: Sí. I aquest disc arriba després d'una etapa de canvis per al Nil Moliner, que després d'uns anys molt intensos de concerts i gires va viure un període d'aturada, diria que d'uns 2 anys, que el va portar a reflexionar sobre la seva carrera i sobre ell mateix. Segons ha explicat en diverses entrevistes, va ser precisament el retorn als escenaris el que li va fer recuperar l'energia i les ganes de crear nova música.
1: És que aquesta connexió públic-artista és molt important.
0: Efectivament, sí, sí. De fet, ell mateix assegura que el directe continua sent la seva gran motivació, no?
1: Mira, això m'encanta sentir-ho, perquè a vegades sí que és veritat que, no sé, ens dona la sensació potser que cada cop veiem que els artistes cada cop fan menys gires i que el Nil Moliner digui que la seva gran motivació és sortir a l'escenari davant de milers de persones és molt xulo.
0: Totalment, i pel públic també això dona moltes ganes, no?, de veure un artista que està compromès amb el seu públic.
1: I tant que sí.
0: I doncs, seguim parlant del disc, pel que fa a les seves cançons de Nexo, manté optimisme i bona energia que caracteritza l'artista, però també una cara més íntima i madura. Les seves lletres parlen d'amistat, amor, comiats, retrobaments i de la importància de tenir a prop les persones que ens fan sentir a casa. Uh-huh. Entre els temes més destacats hi ha Me acuerdo de ti, Tenerte cerca, Tu cuerpo en braille i Àlex, cançons uh-huh. que reflecteixen molt bé aquesta barreja d'emoció i positivitat.

0: amagat.
1: A més, el disc també inclou aquesta cançó, Bona nit, una cançó en català, amb la qual l'artista reconnecta amb les seves arrels i la seva llengua.
2: Era la meva següent pregunta, Montse, si hi havia cançó en català.
1: Doncs efectivament, aquesta, la que tenim, és l'última del disc.
2: I escolta, Montse, tu sabies que Nil Moliner abans tenia el grup Civi?
1: Sí.
2: A mi m'agradava molt, també.
1: Jo no sabia quin grup era, però sí, sabia que abans d'anar a Per Solitari estava en un grup,
2: sí,
1: no?
2: Sí, el grup Civi, que cantaven tot en català, i la veritat és que ho feien molt i molt bé.
1: Sí? Mm-hmm. Doncs ja investigarem i parlarem d'això algun dia. I res, per anar concluint musicalment, veiem que també aquest disc representa una evolució respecte als seus treballs anteriors, on també incorpora noves influències, però sense perdre la seva essència pop.
2: Molt bé, doncs escolta, molt xulo aquest disc d'Nil Moliner, el seguirem tafanejant, el seguirem explorant, però la veritat és que Nexo és una proposta molt guai.
1: Molt bona.
2: I amb ganes de veure-la en directe, no?
1: Doncs la veritat és que sí, a veure si... Sembla que toca, mira, abans dèiem l'Empordà... L'Empordà
2: Music Fest,
1: això que no em sortia. Music Fest, sí. Que hi toca la gossa sorda, diria
2: I
1: que
2: també hi serà
1: Nil,
2: Nil,
1: també
2: eh?
1: Hi serà. Sí,
2: pla perfecte, Montse,
1: si
2: pla perfecte.
1: Si podem anar, estarà perfecte.
2: I tant que sí.
1: I acabem ja parlant amb els Amics de les Arts, que després de gairebé 3 anys sense publicar música nova, el 18 de maig van tornar amb... No, 18, no, 28, perdona. Van tornar amb Segurament t'estimo, una cançó que marca l'inici d'una nova etapa per al grup.

0: Què et sembla?
1: Pues molt bé, em sembla molt xula. I ara que has dit 3 anys sense publicar música.
0: Sí. Efectivament, van treure un disc que era com fent versions de música de cançons seves per celebrar els seus 20 anys col·laborant amb altres artistes, però eren tot cançons que ja existien.
1: O sigui, no eren música nova.
0: Exacte. Per tant, música nova, aquesta és la primera
1: anys,
0: fa 3 anys.
1: Sí, ostres, uau. Clar, perquè Amics de les Arts han seguit tocant a concerts, en festivals,
0: sí, em sembla
1: els
0: que
1: hem vist bastant.
0: Han parat en algun moment,
1: però
0: clar, sí, han anat fent.
1: No s'havien parat potser a fer nova música, però això és un nou single, no és un disc, és un single.
0: Això en un moment és un nou single. Actualment estan celebrant els seus 20 anys amb una gira pels principals escenaris de Catalunya i ens han presentat aquest single, que suposa el primer avançament d'un nou disc que estan preparant pel 2027.
1: Vale.
0: Això és el aquí que hi ha volia... la informació que ens faltava.
1: Això és el que volia sentir jo, Montse, per tant... Potser tenim nou disc. Bueno, potser no. Gairebé segur
0: tindrem el 2027. Quan del 2027? Principis, finals, no ho sabem.
1: Principis
0: però...
1: o... Ah, vale, no se sap.
0: No, no se sap.
1: 2027.
0: Exacte.
1: Bueno, normalment els discos surten abril, maig, no? Així, abans de l'estiu.
0: Sí, jo crec que sí.
1: Principis.
0: Per tenir un tema per l'estiu,
1: clar,
0: no?
1: Clar. M'estaria molt bé.
0: Ja ho veurem, a veure si ens van avançant alguna cosa més. De moment, segons ells mateixos han explicat, aquesta cançó tampoc la teníem previst publicar, que fos la primera en publicar, tot i formar part del conjunt de temes nous en què estan treballant, va ser una peça que al final va acabar guanyant protagonisme de manera inesperada. O sigui, que semblava com si no confiessin gaire en aquesta cançó.
1: I al final li va acabar
0: agradant.
1: Però
0: mira, al final l'han tret.
1: Doncs mira, ja està bé, tu, si li va acabar agradant. La veritat és que sona molt bé, eh?
0: A mi
1: m'ha agradat bastant. Sí que és veritat que és el que tu deies, no? Potser una nova etapa dels Amics de les Arts, perquè sí que és bastant diferent, no?
0: Sí, té una mica diferent... No sé què té, però és com diferent, com, no? Com més alegre,
1: una,
0: més...
1: Una mica més moderna,
0: més
1: podríem
0: moderna,
1: dir, no?
0: Més animada.
1: Clar, és que 3 anys sense fer música...
0: Clar.
1: Jo al final
0: imagino que també han canviat una mica el seu estil en general.
1: Sí. A més que els Amics de les Arts han col·laborat molt també amb gent jove com els Tiets.
0: Exacte.
1: I amb altres artistes i suposo que també d'aquí...
0: Que potser han agafat també una miqueta sons semblants a ells i així.
1: Segur.
0: De moment també sabem que el grup ha descrit aquesta nova cançó com una aposta, el que dèiem, no? Una mica diferent del que fins i tot ells mateixos s'esperaven, però sí que han deixat clar que hi ha més música en camí i que segurament Estimo és només la primera mostra d'aquesta nova etapa creativa.
1: M'agrada.
0: A més, aquest retorn també ha vingut acompanyat d'un videoclip molt especial on recuperen l'esperit dels seus inicis, sent els mateixos membres del grup que s'han encarregat d'escriure'l, dirigir-lo i editar-lo.
1: Mira, això no és tan habitual, eh? Això
0: no
1: és tan
0: no,
1: habitual.
0: No.
1: O sigui, ho fan tot, eh?
0: Sí, sí, després de 20 anys de trajectòria han tornat als seus inicis i ara...
1: Amb 20 anys han pogut perfeccionar-ho molt, no?
0: Exacte, sí. I amb aquesta nova cançó trenquen aquests 3 anys de silenci i tornen a posar-se en marxa amb la naturalitat i humor que els caracteritza. De moment, aquesta cançó, segurament t'estimo, serveix com una carta de presentació d'una etapa que apunta a portar moltes més novetats durant els pròxims mesos.
1: Molt bé, doncs escolta, estarem molt atents del que puguin anar publicant els Amics de les Arts, perquè si hem de tenir en compte que ens poden anar fent aquestes sorpresetes, no? Aquestes petites sorpresetes en formes de singles, doncs estarem molt atents del que puguin penjar.
0: Exacte.
1: I, bueno, per això tenim a tu, Montse, perquè ens ho vagis posant setmana...
0: Jo intentaré informar-me de tot i...
1: Setmana.
0: Ara
1: et volia fer una pregunta, Montse, de tot el que ha passat en aquestes 2 setmanes. Amb quin esdeveniment et quedes o amb quin fet et quedes o dius, ostres, aquí m'hagués agradat tastar sí o sí?
0: Home, doncs... És que te'n vas venir com la gossa, m'hauria encantat estar.
1: T'has de mullar, Montse, t'has de mullar.
0: Jo crec que m'hauria agradat més Bad Bunny. Perquè és un esdeveniment... Sí, vale que potser no sóc gran fan de la seva música, però aquest últim disc em va agradar molt. I és un esdeveniment que al final no és només anar a escoltar-lo a ell, sinó també per l'ambient i l'espectacle, saps?
1: Sí, no, va ser una gran festa. Sí. I escolta, és que la gent penjava, sobretot a les històries d'Instagram, era espectacular.
0: Brutal.
1: Jo estava a casa mirant-m'ho i, ostres, quina enveja.
0: quina enveja, totalment.
1: La veritat és que Bad Bunny s'ho va currar moltíssim, va fer un show... super, super, super xulo, amb molts ballarins, amb molta pirotècnia, que tu deies també abans. Sí. No? Tot molt ben pensat. Tot molt ben
0: molt,
1: pensat.
0: Molt, molt, i tant.
1: Si tu t'haguessis de quedar amb una cançó de Bad Bunny, quina seria? Per què la posarem?
0: És que jo et diria Nueva York, que ja l'has posat.
1: No, val, doncs una altra, Montse.
0: Doncs...
1: Avui posarem molt de Bad Bunny aquí al refugi.
0: Sí, sap greu per la gent que no li agradi, però és el que toca, no?
1: Jo crec que ja a tothom, o a gairebé tothom, li agrada més o menys Bad Bunny.
0: O almenys el pot suportar, no?
1: Sí,
0: que al principi a mi no m'agradava gaire el tipus de música que feia, però ha evolucionat.
1: Clar,
0: i
1: al principi sí que és
0: cada
1: veritat
0: cop
1: que era,
0: m'agrada més.
1: Al principi sí que era més, bueno, pues això que dèiem, no? Més urbà, més trap, que és veritat que, escolta, o t'agrada o no, o ho odies, eh? No hi ha gairebé punt mig, però aquest
0: totalment.
1: Bad Bunny modern és, bueno, perfecte per tots els públics. Va, Montse, amb quina cançó?
0: Doncs posarem Devi tirar-me's fotos, va.
1: Devi tirar-me's fotos. O sigui, te'n vas al clàssic, també.
0: Sí, clàssic d'aquest nou àlbum, que em sembla brutal.
1: Molt bé, doncs escolta, Montse, avui ens acomiadem amb Devi tirar-me's fotos de Bad Bunny, que segurament la sentirem més endavant, també. Gràcies, Montse, i que vagi
0: Gràcies
1: molt bé.
0: Gràcies a tu. Merci.
1: Adéu.

0: tots uns canyeros.
1: I tant, i ara els del butlletí encara més, ja veuràs.
2: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
3: Bona tarda, us informa Marc Güell. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el de la Xunta de Galícia, Alfonso Rueda, xoquen sobre l'estratègia del govern espanyol per reformar el model de finançament autonòmic. El líder gallec critica que la resta de comunitats hagin d'anar a remolc de la proposta que ha presentat la Generalitat. Illa adverteix que no ha de demanar permís a ningú per agafar la iniciativa. Tots dos han coincidit a les jornades del Cercle d'Economia a Barcelona. Albert Prat, bona tarda.
4: Què tal? Bona tarda. Sí, Salvador Illa ha deixat clar que per molt que la Generalitat hagi liderat la proposta, la reforma del finançament és bona per tothom. Però, en canvi, el president de Galícia del Partit Popular ha insinuat que, en el fons, aquí, el govern espanyol vol enfrontar les comunitats. Per Alfonso Rueda, aquesta no és manera de negociar si de debò es vol arribar a bon port.
5: Yo anuncio que Cataluña no va a pedir permiso ni para hacer propuestas ni para liderar económicamente España.
6: Ahora, si queremos llegar a un acuerdo, tendremos que sentarnos juntos desde el principio. Si se llega con una postura cerrada, y cada comunidad autónoma, y somos muchas, llegamos con posturas cerradas, será imposible. ¿Es lo que quiere el gobierno? ¿Para seguir mareando la perdiz y cambiar de tema? Bueno, quiero pensar que no, aunque cada vez estoy más seguro de que sí.
4: Illa i Rueda, cara a cara, han coincidit en un col·loqui a 3, aquí a les jornades que organitza el Cercle d'Economia, al costat del Lendakari Basc i Manol Pradales. Albert Prat, Catalunya Ràdio, Barcelona.
3: Més notícies, Roger Santaló.
7: Catalunya ha rebut entre el gener i l'abril el nombre de visitants més elevat en aquest període de l'última dècada. Segons dades de l'Institut d'Estadística, durant aquests 4 mesos van venir gairebé 5,4 milions de persones, 40.000 més que l'any passat. Els turistes també es van rascar més la butxaca. La despesa mitjana per persona va ser de 1.200 euros, un 13% més que ara fa un any. L'augment de la despesa va anar acompanyat d'estades més llargues. Els visitants van passar a Catalunya una mitjana de 6 nits. I destaca la afluència de francesos, seguits dels italians, els anglesos i els nord-americans.
3: Mentrestant, l'aerolínia catalana Vueling ha inaugurat avui un nou vol directe entre Barcelona i la ciutat marroquina de Fes. El trajecte es farà dos cops per setmana, els dimarts i els dissabtes. Es tracta de la sisena destinació al Marroc que la companyia ofereix des del Prat. De moment, la ruta està disponible fins al 19 de setembre d'aquest any.
7: Amnistia Internacional alerta del risc de violacions de drets dels migrants amb la nova legislació que dona via lliure als centres de deportació en països de fora de la Unió Europea. Les regles europees han quedat aprovades, pendents només de ratificació, i donaran via lliure als governs per replicar en altres països el model de Meloni a Albània.
3: I detinguts aquest migdia a Lleida, quatre joves per atacar amb destrals i pals diversos veïns del barri de la Bordeta. Els detinguts ocupaven il·legalment un pis i quan hi han anat el propietari i veïns de la zona, els han agredit. Hi ha dos ferits lleus. Lleida, Pere Joan Álvarez.
8: Hola, bona tarda. Els fets han passat al voltant de la una del migdia al carrer Beata Jornet del barri de la Bordeta. L'enfrontament s'ha produït quan el propietari d'un pis s'ha encarat amb uns joves que havien ocupat el seu habitatge. L'home ha rebut el suport de diversos veïns que l'han defensat dels atacs dels ocupes, que anaven amb destrals, pals i armes blanques. Segons algunes fonts, també hi ha algun botiguer que ha sortit amb un ganivet per encarar-se amb els joves. Al final, els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Lleida han detingut els ocupes, tres homes i una dona, té entre 18 i 21 anys. Hi ha dos ferits lleus per contusions. Pere Joan Álvarez, Catalunya Ràdio Lleida.
3: Un desnonament a Mataró ha acabat amb tres menors detinguts i cinc Mossos d'Esquadra amb ferides lleus. El Sindicat d'Habitatge de Mataró anuncia que la policia ha utilitzat projectils de foam contra les persones que s'oposaven al desallotjament i afirma que diversos joves han hagut de ser atesos a l'Hospital Mataró. Marta Vallès.
9: Es tracta d'una família, matrimoni i quatre filles menors. Fins l'any 2008 van pagar la hipoteca, però arran de la crisi van perdre el pis. El Sindicat d'Habitatge de Mataró denuncia en un comunicat que els Mossos han exercit molta violència llançant projectils de foam i amb cops de porra. Asseguren que alguns joves han hagut de ser atesos a urgències de l'hospital amb ferides de gravetat. Per la seva part, Mossos d'Esquadra informa que mig centenar de persones han fet front a la policia per impedir el desallotjament. Cinc agents tindrien ferides lleus pel llançament de pedres, llambordes i altres objectes. Entre els tres adolescents detinguts hi ha una de les filles de la família desallotjada que no té una alternativa residencial. La CUP demana la compareixença de la consellera d'Interior, Núria Parlon, i del director general de la policia, Josep Lluís Trapero, perquè donin explicacions per l'actuació dels Mossos aquest matí a Mataró. Marta Vallès, Catalunya Ràdio, Mataró.
3: I als esports, Rut Vilà, bona tarda.
10: Bona tarda. Comencen els play-offs de la Lliga ACB amb els partits de quarts de final. El Barça visita la pista de Luca Múrcia a les 7 en un enfrontament que podreu seguir a l'antena digital de Catalunya Ràdio. L'altre partit de quarts que juga avui és el Madrid-Tenerife a partir de les 9. El Barça ingressarà 11 milions d'euros pel traspàs d'Ansu Fati al Mònaco, on ha jugat, com s'ha dit, aquesta temporada. Això servirà per rebaixar en 20 milions la massa salarial en 2 anys. I, a més, el Barça reserva un percentatge en cas d'un futur traspàs del jugador. L'equip blaugrana, però en futbol sala, s'enfrontarà a l'Inter Movistar en les semifinals pel títol de Lliga. El primer partit d'una eliminatòria al millor de 3 serà aquest dissabte a les 9 del vespre al Palau Blaugrana. I avui es decideix la Lliga Femenina de Waterpolo amb el tercer i definitiu partit de la final. A les 9, Sant Andreu, Mataró.
2: Fins aquí les notícies.
11: Tot seguit, les notícies de Sant Just.

Bona tarda, us informa Mariona Sales Vilanova. La regulació semafòrica de l'avinguda Ricardo Bofill ha estat modificada per millorar la fluïdesa del trànsit en direcció a la B23, especialment durant les hores punta. L'actuació s'ha dut a terme després d'analitzar el funcionament de la cruïlla i detectar que les fases curtes de verd dificultaven l'evacuació dels vehicles acumulats, generant retencions puntuals. La nova configuració ha permès passar de 3 a 2 fases semafòriques, una mesura que incrementa el temps disponible pel pas dels vehicles i facilita una circulació més àgil a l'entorn de l'encreuament. Segons les dades analitzades, el canvi contribueix a reduir les congestions de trànsit i a millorar l'accés a la B23, un dels punts amb més intensitat circulatòria del municipi en determinades franges horàries. La modificació també afavoreix una entrada més fluida a l'autopista. En educació, alumnes de l'Institut de Sant Just i de l'Escola Madre Sacramento han participat aquest curs en un projecte d'aprenentatge i servei centrat en la tinença responsable i el benestar animal, una iniciativa impulsada per l'associació SOS Gats i Gossos Sant Just amb la col·laboració de l'Ajuntament. El programa ha permès apropar els participants a la realitat de la protecció animal i conèixer de primera mà la tasca que desenvolupen les entitats i les persones voluntàries del municipi. Durant el projecte, l'alumnat ha visitat diverses colònies controlades de gats de Sant Just i ha participat en algunes de les tasques necessàries per garantir el seu benestar. L'experiència els ha permès conèixer el funcionament de la gestió de les colònies felines i els reptes associats a la cura dels animals. La iniciativa ha contribuït a fomentar el coneixement sobre la tinença responsable, el respecte als animals i la implicació en accions de servei a la comunitat. A través d'aquesta experiència pràctica, els participants han pogut apropar-se a una realitat present al municipi i conèixer el treball que es du a terme en l'àmbit del benestar animal. I pel que fa a medi ambient, el responsable de desenvolupament de negoci de Barcelona Energia, Víctor Bellavista, ha passat pels micròfons de Ràdio d'Esvern per analitzar detalladament el rebut de l'electricitat i aportar recomanacions pràctiques per minimitzar el seu impacte econòmic a les llars. Durant la seva intervenció, Bellavista ha desmuntat alguns mites sobre el consum energètic i ha assenyalat quins són els veritables responsables de l'increment de les factures. Segons ha explicat l'expert, els aparells que estan connectats de manera permanent són els que s'emporten la major part del pressupost elèctric. En aquest sentit, la nevera representa aproximadament el 30% del consum total d'una llar, ja que funciona les 24 hores del dia. En canvi, Bellavista ha volgut treure pes a la il·luminació, assenyalant que tot i representar un 12% del consum, un simple canvi a bombetes LED permet estalviar fins a un 80% d'aquesta partida. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. I això ha estat tot. Tornem amb més informació als butlletins horaris i a l'informatiu complet. Fins ara!

0: Bona tarda, Carles. Bona tarda, Javi. Què tal? Com esteu?
1: Bona tarda. Bona tarda.
0: Amb ganes ja teníem de tenir-vos per aquí. Avui tenim un programa molt xulo, no?
1: On sí.
0: Ens heu deixat aquí un spoiler. Sí. Ens vindrà una persona molt xula.
2: Tota la raó, tota la raó.
3: I la persona molt xula som nosaltres, no tens prou?
0: No, no, en tinc més que suficient. Més que suficient, més que suficient. Però...
1: Sí, sí dia, és veritat.
0: Escolta, ens van prometre alguna cosa que ha passat.
2: Sí, us vam prometre una cosa que succeirà d'aquí dues setmanes.
3: Vale. Si tot va bé, serà d'aquí dues setmanes. Hem hagut de reagendar una mica. Sí, sí. No passa res, no passa res.
2: És una persona molt demandada actualment, llavors, clar, ja. Què farem?
0: Bueno, que ja. No passa res. Per tant, el que anàvem a fer... Dues setmanes després i ja està, eh?
3: Correcte. Sí, però no passa res perquè tenim un programa farcidet, tenim review. Dos reviews, de fet.
2: De fet, sí.
3: La setmana que ve també tindrem review.
0: Heu anat molt
3: al
0: teatre últimament, o què?
2: Hem anat al teatre, hem anat de concert...
3: Demà tornem al teatre.
2: Correcte. O sigui, venen dos programes que per fi feia molt que no podíem veure coses i anem a veure coses.
0: Perfecte, perfecte.
2: La realitat.
0: Doncs això que dèiem, eh? No hi ha cap problema, aquest programa especial... Es posterga dues setmanes i avui anem amb un programa també igual de xulo. Per on voleu començar?
2: Doncs volem començar perquè aquest passat divendres vam anar a veure L'Arquitecte Prohibit a l'Ateneu de Sant Just, que vam parlar-ne la setmana passada, que és el projecte de l'ICSTAC, oi?
3: Sí, de la Federació d'Ateneus de Catalunya.
2: De Catalunya, que està fent... una gira per Ateneus de Catalunya, és la proposta que ha promocionat l'ICSTAC. Mm-hmm.
3: I que ho porta la Tremenda, que correcte. Ja en vam parlar perquè havien estat al Ben Parit.
0: El Ben Parit amb vosaltres, correcte. Sí. Exacte. Que els vau guanyar.
2: Exacte. Sí. Que
0: m'agrada
2: estar...
0: sempre posar aquesta cullerada.
2: Sí, que és cert.
3: Tot i que ara ells tinguin una gira per Ateneus i nosaltres
2: no. No, bueno, que
0: fan todo llega.
2: Sí, és el que hi ha.
3: Però no passa res, molt contents per ells.
2: Sí, oi tant
3: són,
2: que sí.
3: Són un amor, la veritat.
0: I, sí.
3: Vam estar parlant amb ells després de l'obra i tal, i superbé.
0: Vau fer caliu, eh?
3: Sí, home, sí, sí, vam fer bonding. Sí.
0: Networking, això no va dir jo també.
2: Vam fer networking perquè hi ha molta gent jo de la Tremenda que conec a nivell personal i va ser com el moment perfecte per dir mare meva, la Tremenda, a la casa de mare meva, anem a veure. I sí, vam fer...
3: Que es van sorprendre que haguéssim anat i és com, sí? Escolta, però si és que veniu al nostre teatre, vull dir, que com vols que no vinguem si veniu aquí?
0: I tant. Havíeu d'estar 100%.
2: Oh, sí.
0: I us va agradar o no?
2: Sí.
3: Hi ha coses, ara desgranarem una mica l'espectacle. Però és molt de curro i molt maco.
2: Elles també parlaven que hi havia coses que volien canviar, perquè tot això, quan acabin tota la gira pels Ateneus, faran gira al Teatre Gaudí. Això, temporada, ha dit gira.
0: Ah, per tant, estaran... Faran diverses funcions al Gaudí.
3: O sigui, ara tenim, bueno, per qui ho vulgui saber, tenim dues funcions més que fan abans d'estiu, que és el 7 de juny a Palma de Cervelló i l'11 de juny a Sitges. Després de l'estiu tornen a l'octubre i fan diversos teatres de Vilafranca, Sarrià, Vilassar, Caldes de Montbui, etc. I llavors, quan acabin aquesta gira, que crec que és el novembre, diria, si no m'equivoco, llavors, en algun moment comencen una temporada al Teatre Gaudí, que està molt bé perquè m'ho va fer veure el Javi, que clar, és un espectacle sobre Antoni Gaudí al Teatre Gaudí.
2: Exacte, que això que havien dit que era...
0: I a més, crec que aquest any és l'any Gaudí.
3: És el centenari de la seva mort. Per això fan aquest espectacle també.
0: Clar.
3: I que rememora una mica la seva obra, tot i que, òbviament, l'espectacle podries entendre'l perfectament sense saber ni qui és Gaudí. Perquè molt més enllà.
2: Va molt més enllà. Parla d'un futur distòpic sobre, en aquest cas, quatre persones. Quatre personatges que...
3: Bueno, de fet, són bastant més que quatre.
2: Però els principals són quatre, amb el que després gira els seus entorns familiars o... Ja no familiars, sinó socials.
3: Parelles, vincles, pares, jefes... Àvies. Sí,
2: exacte.
0: Però se'l menciona directament a Gaudí o no?
3: Al final. Vaig notar que triguen molt a mencionar-lo com a... O sigui, és com que diuen l'arquitecte prohibit, no sé què, tal, l'arquitecte que va fer aquella obra... I fins a la meitat no diuen Sagrada Família, crec.
2: Exacte, no diuen ni Sagrada
3: Família. I Antoni Gaudí cap al final de tot.
2: Sí, tota la raó.
0: Sí. O sigui que ho has de saber abans. Que
3: al final, crec que potser una de les coses també que es pot remarcar és que el paper d'Antoni Gaudí podria haver sigut qualsevol altre arquitecte del moment o qualsevol altre artista. Vull dir, al final el que està reivindicant és com l'art per sobre de la politització de l'arquitectura o del... Bueno, al final són aquestes quatre persones que estan en un sistema dictatorial, pràcticament, diguéssim,
2: en un
3: nou ordre on se n'adonen que no hi tenen cabuda realment i volen doncs, una revolució. Però tot comença que tenen com una amnèsia. Llavors no saps per què... Salut. Perquè han arribat aquí i mentre va passant el musical vas descobrint doncs, per què tenien aquesta amnèsia, com és aquest sistema en el qual estem vivint ara mateix en el 2079 i 2084, hi ha dues èpoques. Sí. Que això és una cosa que... S'acaba d'entendre
2: sí,
3: molt bé.
2: Que a vegades fan un fast
3: flashback pelante per atràs.
2: Que ella feia, on estem?
3: Sí, però és una cosa que la companyia ens va dir que volen millorar de cara a la temporada del Gaudí.
0: Però, correcte. Clar, és, aleshores és inspirat en Gaudí, però és en un futur distòpic.
2: Exacte, sí. On l'art de Gaudí ha desaparegut per
3: I
2: complet.
3: I està prohibit.
2: Exacte.
3: I de fet s'ha construït un edifici com polític, diguéssim, a sobre d'on estava la Sagrada Família. Va. I s'ha enderrocat la Sagrada Família.
2: Jo crec que el paper de Gaudí, a la que dius la Sagrada Família, crec que una de les coses que dona molta identitat a Barcelona és la Sagrada Família. I el fet que la destrueixin no és esborrar només...
3: Amb el que ha costat construir-la.
2: Exacte.
0: Bueno, que no s'acabarà. No acabar.
2: En aquest futur distòpic sí que estava construït, després la van derruir, o sigui, que penso, Déu sí, meu. Sí, crec que també és un emblema que ens dona identitat i ja és treure'ns història, és treure'ns cultura, és
3: sí,
2: treure'ns...
3: Sí.
2: Crec que va, anava més enllà que fos Gaudí o no.
3: Passada de l'arquitectura, que pot ser considerat un art, no? Perquè tu
0: sí,
3: pots...
0: Sí,
2: bueno, de fet, l'arquitectura és un dels set arts, de les set arts.
3: Doncs això, i passar-ho a una eina de, doncs, de repressió, d'ús
2: sí.
3: Polític, no? Al final, per fer edificis marcats en pues, sublevar sí, sí. La gent, etc. No?
0: Bueno, que cada cop realment veiem edificis més minimalistes que, sí. Que ens diuen menys coses, no? Pues, no ho sé. També
3: els pisos zebra. Anem a denunciar els pisos zebra.
0: Exacte, són pisos tots iguals, tot
3: tots
0: blanc,
3: iguals,
0: blanc,
3: tot blanc, amb el balcó negre... Per favor, què és això?
0: Sí.
3: Però bueno, això ja ha passat antigament. Vull dir, sempre que s'han hagut de fer com grans expansions de...
0: Sí, sí,
3: de... edificació, no?
0: Bueno, com els blocs aquests amb els toldos verds.
3: Clar, per
0: igual.
3: Exemple, o te'n vas a Bellvitge o a Sant Ildefons,
0: sí, sí.
3: Així, tens
0: Barri
3: blocs...
0: Obrer, sí, sí.
3: Exacte, blocs enormes que actualment em semblen molt lletjos, en el seu moment potser tampoc eren tan lletjos, no ho sé, com es veien, però jo crec que passarà el mateix amb els pisos zebra, que d'aquí 50 anys direm, hosti tu, que lleig.
0: Què passats vam ser, no?
3: Clar, amb és que te'n vas als barris nous actualment i dius quasi tot és pisos.
0: A casa meva, inclús a casa meva, que visc a Collblanc, a Hospitalet, que és un barri normal, sí, han fet allà enmig. Què dius? Ostres, això quin sentit té? Yeah. Doncs un pis zebra d'aquests. Yeah. Tot blanc.
3: Sí.
0: Però bueno, és el que hi ha. Però bueno, no ens desviem tant. Anem a... anem a bueno, de fet estan fent uns pisos zebra aquí a Sant Just, no?
2: No ens desviem.
3: Sí?
0: Crec que sí. Aquest habitatge no... protegit. O sigui, està guai,
3: ser.
0: La idea.
3: Pot ser.
2: Sí, crec que ja sé on diu.
3: Però, bueno, i tota la zona de Masjuïta, també és la zona de Masjuïta,
0: sí.
3: És pis zebra.
0: Sí.
3: Bueno, doncs aquí ho portem a l'extrem ja, que és la part d'aquesta... del control de la societat a través també d'aquesta arquitectura, d'aquests edificis on pots ordenar les persones, no?, i classificar-les
2: sí,
3: i tot.
2: Sí, per nom i número.
3: Sí, perquè a més els personatges tenen com un nom i un codi després.
2: Sí.
3: I depèn del número que tinguis, doncs tens més o menys privilegis, si tens més xifres, menys xifres... Bueno, està guai. La música també acompanya molt aquesta obra, al final sí. És una obra musical.
2: De música, està... música original.
3: Sí, de Marc Sambola.
2: Sí. Música en directe,
3: sí. Sí, música en directe és guitarra i violí / sintetitzador.
0: És guai,
3: sí.
0: Això.
3: Amb el Marc Sambola, que toca la guitarra, i la Neus Soler, que toca el violí i el sintes. I molt maca, molt xula, molt etèrea, no? Molt com
2: sí.
3: Et guia a través del musical. Sí que és veritat que no és un musical pop o rock, no? Diguéssim, és una cosa més com...
2: És té tocs bastant de musical, en alguns moments. No musical Broadway, però no sé, jo la noto molt musicalera. Jo crec que triaria cap a una cosa més...
3: Inclús musical una mica clàssic, no? Com aquesta cosa de cançó que té com un motiu que es va repetint i que es va arrossegant...
2: Sí, és que ara mateix que ara...
3: O sigui, a mi, per exemple, em recorda més a un Boscos Andins que a
2: sí.
3: Un...
2: Sí.
0: Eurodrama.
2: Bueno,
3: sí, òbviament, claro. Però ara pensant musicals de Broadway, no? És més això que un Heathers, per exemple, no?
2: Sí,
3: no,
2: el Heathers és molt popero, sí.
3: Clar.
0: Clar, perquè vam parlar, me'n recordo que us vaig preguntar, això és més un drama, què és exactament?
2: És
0: i ara
2: drama,
0: que ho heu vist.
3: És un bon drama.
0: Drama total, eh?
3: Sí,
2: drama post-apocalíptic, com una casa.
0: Vale.
3: Sí,
0: vale,
3: con vale. Sus giros dramáticos.
0: Algun toc d'humor o ni això?
3: Manu,
2: sí,
3: alguna pinzelladeta, però
2: sí.
3: Jo crec que també estàs tan...
2: Jo en un moment vaig fer...
3: Sí, però et costa riure, perquè a vegades passa amb això, quan estàs fent un drama, i tot i que en els drames hi hagi tocs d'humor, costa com riure't perquè estàs en el mood clar, del drama i en la intensitat de la cançó i d'aquest càntin de que volen somiar i que volen trencar les... no sé què, saps? Com que t'estan intentant vendre una cosa que
0: no
3: potser no et dona per riure en aquell moment. però sí que té els seus toquets de comèdia.
0: I si parlem, bueno, vull parlar de dos temes, no sé per quin vol començar, valoració general o punts forts i febles abans?
3: Fem punts forts i febles,
0: sí, si vols. Sí, punts forts, sí. I després la conclusió general.
3: Per mi, el punt més fort és lo bé que canten.
2: Oh, sí.
3: Sí, trobo que els quatre intèrprets que ens van... Són vuit... Bueno, de fet, són més de vuit, però sí, es van rotant, diguéssim, els papers, no? Mm-hmm. Més o menys fan com un 50% de, de les obres. Una persona i el 50% l'altra. I correcte, els quatre amb els que vam veure nosaltres l'obra, que eren la Clàudia Villan, la Paula Mell, l'Arnau Fa i l'Abril Morera, els quatre canten molt bé, sobretot l'Abril Morera. És
2: l'Abril
3: increïble.
2: Morera és increïble.
3: Que és l'amiga del Javi.
2: És amiga meva i és, bueno, sí, jo crec que és la persona...
3: Pèl de punta, eh?
2: Que conec en persona que millor canta.
3: O sigui, és que per mi era perfecta. O sigui, jo l'escoltava i pensava...
2: Perfecta.
3: És perfecta. No...
2: És, té un to de veu, té un timbre, té una afinació... O sigui, és perfecta.
3: És molt perfecta. I ens va dir, és que estava refredada i no sabia si podia fer la funció avui, jo pensant... Oh!
2: No, la pues conec si des, no de primer, des de primer de batxillerat i és que és així, sempre. O sigui, és una màquina, ella és icònica, la veritat.
0: Mira, molt forta. Mira.
3: I després, bueno, òbviament els altres tres intèrprets també, molt bé.
2: Sí,
3: sí. Sí, és una companyia que canta molt bé i les cançons estan molt ben fetes perquè llueixi la veu, perquè sí, sentin les harmonies, sí. Perquè així com no hi ha potser unes coreografies com a tal, vale, hi ha algun moment de moviment, però és bastant simple,
2: sí,
3: però la veu, per mi, i la música és el punt focal d'aquest
2: jo musical. Sobretot destacaria l'última cançó, crec que hi ha unes harmonies molt maques. Molt
3: maca. Se'm va quedar molta estona l'última cançó gravada. Ara m'he oblidat, però...
2: Jo també. Se m'ha oblidat, però he pensat que al moment...
3: Ho tornaria a fer... Na-ni-na-ni-na-na...
2: Hi havia...
3: Ojalà treguin les cançons a Spotify. Si treuen, ja us avisarem.
0: Home, si ho han de rodar tant...
3: Jo crec que quan ho portin al Gaudí probablement ho gravin, perquè sol passar que quan fas temporada graves, ni que sigui alguns dels temes, com per fer promo...
2: Van gravar alguns de Locan, si no m'equivoco.
0: És que a més, el de... que sigui una obra més o menys sobre Gaudí o en honor a Gaudí i ho facis al Gaudí, jo crec que indirectament això ja et farà vendre bastant.
3: Sí, que al final s'han fet la gira per tota Catalunya i hi haurà gent que ja ho haurà sentit o ho haurà vist.
2: Sí.
3: I potser doncs anem a veure ara. Clar, el Gaudí és un altre format perquè és a quatre bandes. En els teatres que han anat, entenc que la majoria de teatres d'Ateneus, o el 100% probablement,
2: sí, siguin
3: a la italiana normal, l'escenari i públic davant. Llavors hauran de veure com ho... Però jo crec que és un musical que és molt adaptable a quatre bandes.
2: Sí.
3: I té aquest rotllo minimal també que el Gaudí pot quedar molt bé.
2: Sí.
0: Anem als punts febles, va.
2: Jo crec que el punt feble de l'espectacle és la primera part, diguem-ne, no hi ha primera i segona part, però com la primera part, que estàs perdut. És una mica llarg. És no llarg en el sentit de...
3: Sí,
2: no sé com explicar-ho.
3: Sí, t'expliquen moltes coses, però de manera molt dilatada i poc concreta, i jo crec que costa com situar-te a on estan aquests personatges, què està passant. I hi ha cançons que són molt llargues i no avancen la trama en aquell moment, i sí que potser penses, avancemos, por favor.
2: I realment diuen que en els primers 15 minuts de l'obra saps del que va. Jo en els primers 15 minuts estava pensant... Però aquestes persones són protes?
3: Tens
2: no?
3: un esbós Tens del que va... Però és veritat no que la segona meitat de l'obra, diguéssim, és molt més àgil
2: és molt més
3: i
2: àgil,
3: passen més coses passen, i disfrutes més.
2: Sí, sí.
3: Tot i així té aquest moment de flashback que per mi és el meu punt feble. Hi ha coses de la trama que no s'acaben d'entendre bé quan tiren endavant i endarrere, no queda clar. Però que ja ens han dit la companyia que són coses que ells també creuen i que volen canviar, perquè el text no és seu. El text és de...
2: Bueno,
3: el text, ens van dir que han passat per tres mans, el text.
2: Ostres!
3: Va ser del Jaume Vinyes... Després va passar pel Marc Sambola, que és el músic,
2: el músic i
3: director musical i que va crear les cançons, també. I després va passar pel director de l'espectacle, que és, ho tinc apuntat per aquí, el Martí Torres Maineris. Llavors, bueno, suposo que ha anat passant de mano en mano, s'han anat fent canvis i ara potser s'ha d'unificar una mica tot, no ho sé.
2: Sí.
0: Doncs potser sí. Una mica dispers l'inici, doncs.
2: Sí.
3: Sí, lent tot.
0: Vale.
3: Però maco.
2: Sí. Sí, no, una cosa
3: no, o sigui, és un espectacle maco.
2: Sí.
3: Visualment, sonorament... Sonorament, es pot dir això.
0: Sí, bueno, i tant que sí.
2: Forma sonora.
3: Sí, no, ja ho he dit.
0: Per tant, en conclusió general, quina nota li donem a aquest espectacle?
3: Per mi...
0: Ara mateix, tenint en compte què pot millorar.
3: Per mi és un... De fet, jo el vaig puntuar a Entràpolis.
0: Mira.
3: Quan clar, vaig començar a entrar i em van enviar i li vaig posar un 8, crec.
2: Ah, sí?
3: Sí.
2: Jo crec que li posaria un 7,5. amb tot això de que tenen de millora, o sigui, crec
0: mira que normalment el Carles és el poli malo i el Javi,
3: sí,
0: el poli bueno.
3: No, el Javi és el poli bueno quan sap que algú el pot contractar.
2: Però estic
3: ja l'he dicho.
2: No, no, però tinc aquí una amiga meva i no,
3: és veritat,
2: miedo,
3: és veritat.
2: No
3: tengo miedo a l'èxito.
2: I no tengo miedo.
0: No, però si un 7,5 és una molt bona nota.
3: No, sí, un 7,5 que està, sí, molt bé. 7,5, 8, sí, per mi,
0: és un,
3: sembla...
0: O sigui, està notable.
2: L'espectacle és un notable.
3: Sí, sí, ara, sí, que hi ha molt de curro.
2: I crec que tenen molt de marge de millora. Perquè total. A sobre, tenen, com tenen tota aquesta la gira per als Ateneus, veuen, tenen la resposta directa d'un públic. Clar, per, o sigui, crec que això no els donarà millor feedback que això per canviar i millorar coses. Molt públic, molt divers i no sé, no sé, crec que anirem cap a molt bé.
0: I també, però, sí. Bueno. Per anar acabant amb aquesta obra, pròximes dates?
3: Doncs això, tenim 7 de juny Palma Cervelló, 11 de juny Sitges, i després, a partir del 12 d'octubre, tornen a encetar la gira amb Caldes de Montbui, Vilassar, Sarrià, Vilafranca, algun poble més que m'he deixat. I si us perdeu tots aquests perquè no us pillen a prop, doncs sempre podeu apropar-vos al Teatre Gaudí quan comencin la temporada. Al Teatre Gaudí quan comenci

0: I bueno, vaig anar a veure la meva amiga, la Clara, un petonet des d'aquí cap a la Clara Subiràs.
1: Amb samarretes de...
0: No, no, jo vaig
1: anar... Customitzades,
0: jo vaig, sí.
2: Uau, o sigui, sí, fan sí. Total, no?
0: Sí, sí. Ara,
1: les mira, portarem...
0: La... Potser les portem algun dia. Sí,
1: les portem
0: sí.
1: Algun dia i potser us donem una foto.
0: Sí, sí.
2: A veure... Aquí, que xus. Ah, però això és a mi, eh?
0: No!
2: No?
1: És que just estàvem parlant de la I abans d'entrar aquí.
2: No, però són unes camisetes...
0: Ai, que bo, pillada.
2: Que la gent, clar, la gent a casa no ho veu. Però
0: no, bueno...
1: És, però ja us diem, la portarem algun dia i...
2: Ja la portarem algun dia.
0: Sí, sí, ja penjarem, no passa res.
2: Imagineu-vos ara com és.
0: Una foto de la Clara, rotllo a la platja Midnight Sun, Zara Larsson.
1: Sí, molt mood Zara Larsson. I ara diran, i qui és Zara Larsson?
0: Que, bueno...
1: Doncs l'hem posat algun cop, eh? L'hem posat.
2: L'hem posat algun cop.
0: Bueno, què anava dient? Doncs això, vaig anar a veure el concert al Palau Sant Jordi i... Va ser molt guai. La veritat.
1: Sí, eh?
0: Sí, a mi em va agradar. O sigui, eren les actuacions... Eren...
1: Públic. Quin tipus de públic hi havia?
0: Molt
1: divers.
0: Familiar. Molt nen.
1: Molts
0: hi havia,
1: nens.
0: Hi havia molts nens, molts pares. I després es notava que estàvem els... que som els amics de les persones que actuen, perquè de cop veies un grup de persones de 20 i pico d'anys amb una samarreta feta com nosaltres i deies, vale, són els amics de... Sí, sí, vale. Però no. La veritat però, és que molt guai.
2: Com va anar el concert? Eren concerts on cantaven tots a la vegada o cada artista tenia el seu
0: Començaven
2: espai?
0: Començaven amb una grupal i després anaven fent com si fos la... com si fossin les actuacions d'allà al plató de TV3.
2: Per tant, anaven sortint, no?
0: Sí.
2: Ara l'Aina,
0: ara l'Aina. Sí, de fet, feien la grupal i començava l'Aina. Després anaven les persones que van ser eliminades primer. Vale. I després anaven fent actuacions la resta de persones que
1: I
0: anaven...
1: I entenc que quan més has durat en el programa, més actuacions més, tenies
0: més
1: en el cantaves. Concert.
0: Exacte. Vale. Per exemple, la Clara cantava 4 cançons. L'Oliver crec que també cantava 4 cançons.
2: Home, i ja
0: després, sí, sí. La Tura i la Moni crec que potser cantaven 5 i l'Aina doncs, cantava 5 o 6 també.
1: I els que demanen a primers doncs, cantaven una perquè doncs cantaven, és la que tenen.
0: No. Cantaven una i també van fer com un... van fer com un mashup. Les persones que van marxar primer, rotllo Blasco, Ian, Irene, que van fer un parell de cançons, sí que van fer 2 o 3, cantaven una i després feien com un mashup amb aquestes.
2: Bueno.
0: I també van cantar les cançons de l'estiu. La Monique, la Tura.
2: La cara del Carles ho és tot, eh?
1: Boníssimes, bueno, cançons
0: que,
1: boníssimes.
0: Bueno, que la cançó de l'Aina, de fet, és la cançó de TV3.
2: Sí,
0: per desgràcia. L'estiu amb tu, no és això?
2: Però ja,
0: no
2: ja li van donar feta, oi, no, la lletra?
1: Sí, sí, li van donar tot fet. Sí. I sona un quadro, però bueno.
0: Bueno, és aquí, ja.
2: Te l'escoltarem. Ara mateix no, jo no l'ubico, eh?
0: L'estiu amb tu?
2: L'estiu amb tu.
0: Potser.
2: L'estiu amb tu, la podem buscar o què?
0: Sí, l'estiu amb tu.
1: Està penjat, o sigui, l'han penjat a Spotify, ja.
0: L'estiu ets tu, no. Aina Machuca?
2: L'estiu ets tu. Jo crec que...
0: L'estiu ets tu. L'estiu ets tu.
2: Ja està.
0: Sí, sí, sí, a Spotify.
2: La podem posar o no?
0: Vinga.
2: Sí? A veure, la busquem, va.
0: És la cançó nova de TV3 de l'estiu.
1: Prepareu-vos, eh?
2: L'estiu ets teu. No.
0: Ets tu.
2: Ets tu.
1: L'estiu ets teu és un eslògan d'una altra cosa. Sí, no, que no farem publi ara.
2: Vale, vale, doncs... Mentre la busquem, el concert... Sí, la tenim? Vinga, va, posem... L'estiu ets tu.
0: D'Aina Machuca. Ha ha ha.

0: Bueno, doncs escolta...
1: Bueno, al final l'estiu...
0: L'haurem d'escoltar bastant.
2: He de dir que probablement...
0: No em sembla ni l'Aina.
2: Ja, probablement de les tres cançons d'estiu, aquesta era
1: la millor,
2: la més passable. La de Mònic per mi era la pitjor, però que crec que també l'ha publicat, però no l'escolteu.
1: Sí, sí, no, sí, que, no està, estan totes publicades ja. Sí,
2: Love però... Mònic, però aquesta cançó Mònic sí.
0: No
2: representa. No
0: sé, és una mica estranya, sí, la cançó. És com... Però
2: és Ia, és però... it's giving Ia. Sí. A mi em dona cançó feta amb el Suno. Una mica.
1: Tu creus? Una Ia...
2: O sigui, no ho sé, ja m'espero de tot. Feien servir la Ia bastant a per editar Eufòria, però sí. Bueno, es veu que es fa servir molt ara la Ia per editar.
0: Sí, no, ara la Ia ja està tot arreu, està tot arreu la Ia. Bueno, és el que ens toca, eh? Són els nous mons. A veure si ens acostumem.

0: a sentir-la, a veure si ens va agradar.
1: Bueno, l'haurem de sentir tot l'estiu, eh?
0: Per això et dic, a veure si, si ens va agradar.
1: L'estiu ets tu i és aquesta cançó.
2: Som
1: perquè...
2: nosaltres.
1: Sí, sí.
0: Però a mi em falta com vidilla la cançó, no? Com energia, no ho sé.
2: Jo al Palau em va... Dije... M'encanta.
1: Potser en directe té més gràcia.
2: A mi en directe em va agradar. Vam fer un mashup de les tres i jo vaig dir, la part de l'Aina em va agradar. També t'he de dir que és el moment que el públic va fer menys soroll. En el moment aquest de les
3: cançons. D'anar al lavabo.
2: Sí, va ser una mica. Però bueno, per mi, com a còmputo general...
0: Clar, com va ser, valoració
1: del valoració
0: concert.
1: Jo...
0: De l'experiència.
1: Qui ho va patar més?
2: Ho va patar molt la Daniela.
0: És la petita, oi?
2: La petita. La
3: Daniela
2: és, molt forta, tio. És molt forta. O sigui, 16 anys, al Palau Sant Jordi, cantant tan bé com canta, és molt forta.
3: És que et cagues a sobre, jo crec. Quants hi ha al Palau Sant Jordi? 19.000 persones? 17.000 persones?
2: I estava molt ple, eh? Estava molt ple. O sigui, no estava sold out.
0: És un o són dos?
2: És un concert. Ah, vale. Vam fer un concert a les 12 del matí.
3: Crec que a vegades han fet dos. Però estem anant de cap a caiguda.
0: La primera edició va ser com molt sí. Molt
2: però la Daniela és molt forta. I després la que va ser per mi molt forta va ser la Clara, evidentment.
3: Per lo que sea.
2: Per lo que sea. No, però la Clara estava platòrica.
3: Magnètica.
2: Estava platòrica.
0: Però la més aclamada.
2: La més aclamada, l'Aina.
0: Sí, no?
2: L'Aina també va ser molt forta, això no ho he dit, però l'Aina va ser molt forta, eh? Uf, no, va cantar
3: molt. És que l'Aina és molt show.
2: Uf, estava tan guapa. Veure... Estava tan guapa i feia tan
3: ha tornat bé. Ja d'Estats Units
2: sí.
3: A gravar
2: sí,
3: coses.
2: Sí, ha tornat de Los Angeles.
0: A veure què ens porta, perquè una de les grans incògnites és el futur d'aquesta gent. I l'Aina sí. Sembla que pot fer
3: a
0: que
3: veure,
0: vulgui.
3: A veure com acaba el futur d'aquesta gent.
0: Sembla que pot fer el que vulgui. Molt sí. Bé.
3: Jo suposo que el concert l'emetran per TV3 en algun moment.
0: Sí, segur.
3: El
0: típic festiu que no volen treballar.
2: Bueno, com estaven gravant tota l'estona. Hi havia bastants planos de tele, o sigui, jo crec que pot
3: pues
2: ser...
3: Bueno, ja, si l'emeten ja us avisarem.
0: Segur que sí, segur que sí. Molt bé, voleu tancar per aquí el concert d'Eufòria?
2: Sí.
0: No t'ha quedat alguna cosa a dir, Javi?
2: No, res, que Clara t'estimo.
0: I ja està. Això és el que li vull dir, Clara t'estimo, clar que sí. Passem ara sí per acabar la programació cultural. Feu-nos una recomanació per veure aquest cap de setmana.
2: Mira, us faré 5 cèntims de Federico García al Teatre del Raval, justament a la sala Tadeus Cantor. És un espectacle en honor a la vida i l'obra de Federico García Lorca, però en aquest cas no es centra
3: tant...
2: Sí, no ho hagués dit, no. Clar.
0: No ho hagués dit mai.
2: No, però no, en aquest cas no es centra tant en el mite, en el geni creador, sinó en ell com a persona. Per això l'espectacle es diu Federico García, no es diu Lorca.
3: O sigui, en la seva vida i en la seva mort... com diguéssim, la seva vida més personal?
2: La seva vida personal. Mm-hmm. Bueno, al final, Lorca és una persona que escrivia amb molt d'èmfasi tant amb la vida com... escrivia a la vida i a la mort, per part iguals, i escrivia amb molt d'èmfasi, i aquest espectacle busca això. És un espectacle multidisciplinari, canten, ballen, actuen... de tot.
0: Pel que dius, suposo que no el glorificarà, no? I mostraran tal com era la seva persona.
2: L'humanitzen. De fet, diuen que l'humanitzen molt, té molt bones reviews, la gent diu que té molta ànima, que té molt de duende, que és molt bonic. O sigui...
0: Té bona pinta.
2: Sí, la veritat és que sí. La veritat és que sí. Van començar el 12 de maig i estan fins al 26 de juliol, de dimecres a diumenges.
0: Guai. Em sembla una proposta molt guai i segur que és molt interessant, perquè al final la vida de Federico García Lorca, doncs, tot sabem com va acabar, que és el seu afusellament, però fora d'això també va tenir una vida molt interessant i és un gran artista, evidentment.
2: Sí, sí.
0: Bueno, va ser.
2: I a sobre, per un preu molt assequible, el preu més baix que he vist són 17 euros. I el peu més alt són 22 euros, o sigui, està...
0: 90 minutets,
2: bé.
0: O sigui,
2: sí,
0: una tarda perfecta.
2: Una tarda perfecta. No, molt bé, molt bé.
0: Doncs m'agrada, aquesta recomanació m'agrada, del 12 de maig al 26 de juliol, per tant, també tenim temps.
3: Tenim temps.
0: Gairebé tot l'estiu per anar-hi, així que ens apuntem
2: per
0: a anar
2: al Teatre del Raval.
0: Sí, no he anat mai, eh? No sé ni on queda.
3: Jo crec que he anat al Teatre del Raval. Jo diria que no.
2: Jo crec que he anat, però no me'n recordo.
0: Però està on és el Raval? Prop de les Rambles o no?
3: On és del Raval, has dit.
0: Sí.
3: Havia entès on és el Raval i dic, hosti,
0: no.
3: Estem desubicats. No ho sé, la veritat que aquí ens has pillat.
0: Raval, eh? Bueno, és igual, no passa res. Doncs ja anirem a veure'l, si podem. Ah, mira, a la parada de Sant Antoni.
2: Sí, ho estàs mirant.
3: Vale.
0: De metro.
3: Doncs molt bé, ja sabeu com arribar.
2: No, he anat aquest, he anat un altre, jo.
0: Per tant, entre Sant Antoni i el Raval.
2: Sí.
0: Ah, és una sala xula, eh? S'ha de dir. Molt bé. Doncs escolta, fins aquí la programació cultural. Ens quedem amb aquesta recomanació per aquest finde i per tot l'estiu, perquè gairebé doncs, dura tot l'estiu.
2: Sí.
0: I ara, com sempre, acabem amb una recomanació musical que ens porteu. Quina cançó esteu escoltant en bucle?
3: Doncs mira, no és nova com a tal, però és relativament recent. Maria Jaume va treure el seu últim disc, que es diu San Domingo Forever, de fet crec que es diu el disc també, com la cançó que us portem, i el va treure com a finals de febrer. I justament aquesta cançó ara s'ha revitalitzat a les meves playlists, l'estic escoltant més. A més, l'he escoltat també com a...
0: S'està fent viral,
3: Sí, oi?
0: Sí.
3: És que jo l'escoltava, però de sobte crec que m'han exposat més aquesta cançó. Ara l'estic escoltant més. Llavors he pensat...
0: És que fa molt d'estiu.
3: Sí, bueno, és que és un disc molt així, si l'escolteu, és un disc molt de festa major, de bueno, les cançons es diuen pues, festa i drama, a plaça,
0: no sé què. Ens agrada una altra
3: cosa. Què no va dir? No, però és una cançó, és un disc molt parlant d'aquestes festes majors, d'aquesta cosa de fer poble amb els amics, anar de festa, tal, no sé què. I San Domingo Forever, San Domingo és una festivitat d'allà de Mallorca, no em feu dir de quina ciutat ni poble i tal, però bueno, és una festivitat. I la cançó diu de que ojalà fos San Domingo Forever, no? O sigui, com sempre fos aquesta festa.
0: Sí, sí. Clar que sí.
3: I doncs aquesta cançó us portem, de Maria Jaume.
0: Molt bé, doncs escolta, ja l'he escoltat, m'agrada bastant la cançó, m'agrada aquesta...
3: Està guai, té un bombo així com d'uns tambors, no, són guais, fan...
0: A mi m'agrada molt, i la Maria Jaume està fent coses molt xules, així que em sembla...
3: A mi m'està agradant molt la Maria Jaume, fa concert al novembre aquí a Barcelona, i potser
0: hi vaig. Potser que va entrada, molt bé. Molt bé, doncs Carles, Javi, gràcies per venir un cop més al refugi de Ràdio d'Esvern, i ens sentim la setmana vinent.
3: I tant.
0: Ens acomiadem amb San Domingo Forever.
3: Adéu!

0: Cinema sense límits.
1: Cinema sense fronteres.
2: Cinema sense mesures.
3: En definitiva,
4: cinema sense condicions. Els dimarts de 8 a 9 del vespre.
3: Quan el cinema es fa ràdio.
5: Això és un autobús, tu. Sí, home. I tant.
6: Això és un blues, tio.
5: Com que un blues?
6: Sí,
5: per què un blues?
6: Just blues.
5: Ah, just blues. Perfecte. Si t'agrada el blues, tots els dimarts de 9 a 10.

I avui, per acabar el refugi, farem un recorregut per la vida i obra d'un dels artistes del moment, un cantant que ho està petant ara mateix a Espanya, amb una gira espectacular.

Evidentment, parlem del puertorriqueny Benito Antonio Martínez Ocasio, conegut popularment com Bad Bunny. I és que costa trobar avui en dia una figura més influent dins de la música urbana. Un artista que ha aconseguit passar de gravar cançons a la seva habitació a Puerto Rico a convertir-se en una de les grans estrelles més sentides del planeta. Però qui és realment Bad Bunny? Com ha arribat fins aquí? I quines han estat les cançons que han marcat la seva carrera?

Bad Bunny va néixer el 10 de març de 1994 a Bayamón, tot i que es va criar a Vega Baja, una ciutat situada al nord de Puerto Rico. Fill d'un camioner i d'una professora, va créixer en una família humil i molt vinculada a la música. De petit, cantava al cor de l'església i ja escoltava moltíssima, moltíssima música. Durant la seva adolescència va començar a interessar-se pel rap i el reggaeton, i com altres joves de la seva generació, van començar a penjar cançons a internet. Mentre estudiava comunicació audiovisual a la universitat, també treballava en un supermercat, i en aquesta època començaria a despuntar en la música. Després d'escoltar els inicis de Bad Bunny a SoundCloud, el productor DJ Luian el va contractar per al seu segell musical i el 2016 es dona a conèixer amb Diles.

però la cançó que canvia per sempre la carrera de Bad Bunny és el single Soy Peor, amb el que va guanyar el reconeixement de l'escena urbana del moment.

quiero fumar regular. Aquesta va ser la primera gran explosió de Bad Bunny. De sobte, aquell desconegut de Puerto Rico passa a col·laborar amb algun dels artistes més importants de la música llatina. Els anys següents són una autèntica allau d'èxits. Arriben col·laboracions amb J Balvin, Nicky Jam o Daddy Yankee, i el seu nom comença a sonar arreu del món. Però el gran salt arriba al 2018. Aquell any publica el seu primer àlbum d'estudi, Por Siempre, un treball que demostra que és molt més que un artista de reggaeton. Hi trobem influències del trap, del pop, del rock i de, també de la música alternativa. Un disc que trenca esquemes i que confirma que Bad Bunny no pensa seguir les normes de la indústria.

Més enllà de l'èxit comercial, aquesta cançó es converteix en un símbol d'optimisme per a Puerto Rico després del pas devastador de l'huracà Maria. Per primera vegada veiem un Bad Bunny compromès amb la realitat social del seu país, i aquest vessant reivindicatiu anirà guanyant protagonisme amb el pas dels anys. L'any 2019 participa activament en les protestes que acaben provocant la dimissió del govern de Puerto Rico, Ricardo Rosello. Bad Bunny deixa clar que no vol ser només una estrella de música, també vol utilitzar la seva veu per defensar les causes socials del seu país. Arriba el 2020, un any marcat per la pandèmia, però també per la consolidació definitiva de Bad Bunny com un fenomen mundial. A finals de febrer del mateix any, llança el seu nou àlbum, Yo Hago Lo Que Me Da La Gana, considerat per molts el millor disc de la seva carrera. Un homenatge al reggaeton clàssic i a la cultura urbana de Puerto Rico.

0: la verdadera.
1: Safaera és un autèntic terratrèmol musical i una cançó que encara avui continua sonant a discoteques de tot el món. L'any 2022 publica Un verano sin ti, un disc que trenca tots els registres imaginables i que es converteix en l'àlbum més escoltat del planeta. Bad Bunny ja no només és un referent de la música llatina, és una figura central de la cultura popular mundial. I dins d'aquell àlbum trobem una cançó que pràcticament tothom ha escoltat almenys alguna vegada, i aquesta és Titi me preguntó.
2: Ey, Titi me preguntó si tengo muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, ey, pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo muchas novias, muchas

0: ven acá, muchachos. ¿Para qué tú quieres tanta novia?
1: Me la voy a llevar a todas pa' un VIP, un VIP. Ey, saluden a Titi, vamos a tirar un selfie.
2: Doncs una cançó que ho va rebentar absolutament, Titi me preguntó, una cançó que ens ha acompanyat durant molts estius des de que va sortir aquest àlbum i que és un absolut tamacle. Però després d'aquest àlbum, la vida musical de Bad Bunny segueix i l'any 2023 publica Nadie sabe lo que va passar mañana, que simbolitza un retorn a les seves arrels més trap, un disc més introspectiu, més fosc i molt centrat a explicar com viu personalment la fama.

Aquí veiem un Bad Bunny més madur, reflexiu i conscient del lloc que ocupa dins de la indústria musical. Un artista que ha passat de perseguir un somni a haver de conviure amb les conseqüències del seu èxit. I amb això arribem a l'actualitat. Aquest 2025 i també 2026, Bad Bunny ha tornat a demostrar la seva capacitat per reinventar-se i continuar marcant la tendència mundial. El seu projecte més recent està profundament connectat amb la seva terra, la seva identitat i les seves arrels culturals. Un treball on recupera sons tradicionals porto-riquenys i on reflexiona sobre què significa pertànyer a un lloc. I probablement la cançó que millor resumeix aquest moment és la que dona nom a una etapa molt especial de la seva carrera. Evidentment, parlem de Baile Inolvidable.

Bad Bunny ja no és només un cantant, és un fenomen cultural. Un artista que ha aconseguit portar la música en castellà als escenaris més importants del món sense renunciar mai als seus orígens. Des d'aquell jove que gravava cançons a internet mentre treballava en un supermercat fins a omplir estadis d'arreu del planeta. Una trajectòria que encara està molt lluny d'acabar. I nosaltres avui l'hem volgut repassar aquí, al Refugi, a través de les cançons que han marcat la seva història.

I fins aquí el refugi del dimarts, fins aquí el refugi d'avui. Gràcies per ser-hi, gràcies per escoltar-nos i gràcies per confiar una vegada més en nosaltres, en Ràdio d'Esberna, en el 98.1 FM. Com sempre, ens retrobem demà. Fins aviat. Moltes gràcies.

0: Tot seguit, les notícies de Sant Just. Sant Just Notícies, edició migdia.
1: Canvis en la regulació semafòrica per millorar l'accés a la B23. Amb aquesta notícia obrim el Sant Just Notícies d'avui, 2 de juny. Us informa Mariona Sales Vilanova.

Tot seguit repassem la resta de titulars. Alumnes de Sant Just participen en un projecte sobre tinença responsable i benestar animal. La Unió Europea a l'època Trump. Nova conferència de l'Aula d'Extensió Universitària amb Joan Ribas Ariño. El director i professor emèrit analitzarà els reptes de la política europea en una sessió programada el 4 de juny a la residència de la Mallola d'Esplugues. Barcelona Energia detalla les claus per estalviar en el rebut de la llum.

La regulació semafòrica de l'Avinguda Ricardo Bofill ha estat modificada per millorar la fluïdesa del trànsit en direcció a la B23, especialment durant les hores punta. L'actuació s'ha dut a terme després d'analitzar el funcionament de la cruïlla i detectar que les fases curtes de verd dificultaven l'evacuació dels vehicles acumulats generant retencions puntuals. La nova configuració ha permès passar de 3 a 2 fases semafòriques, una mesura que incrementa el temps disponible pel pas dels vehicles i facilita una circulació més àgil a l'entorn de l'encreuament. Segons les dades analitzades, el canvi contribueix a reduir les congestions de trànsit i a millorar l'accés a la B23, un dels punts amb més intensitat circulatòria del municipi en determinades franges horàries. La modificació també afavoreix una entrada més fluida a l'autopista.

L'alumnes de l'Institut de Sant Just i de l'Escola Madre Sacramento han participat aquest curs en un projecte d'aprenentatge i servei centrat en la tinença responsable i el benestar animal. Una iniciativa impulsada per l'associació SOS Gats i Gossos Sant Just amb la col·laboració de l'Ajuntament. El programa ha permès apropar els participants a la realitat de la protecció animal i conèixer de primera mà la tasca que desenvolupen les entitats i les persones voluntàries del municipi. Durant el projecte, l'alumnat ha visitat diverses colònies controlades de gats de Sant Just i ha participat en algunes de les tasques necessàries per garantir el seu benestar. L'experiència els ha permès conèixer el funcionament de la gestió de les colònies felines i els reptes associats a la cura dels animals. La iniciativa ha contribuït a fomentar el coneixement sobre la tinença responsable, el respecte als animals i la implicació en accions de servei a la comunitat. A través d'aquesta experiència pràctica, els participants han pogut apropar-se a una realitat present al municipi i conèixer el treball que es du a terme en l'àmbit del benestar animal.

La pròxima conferència organitzada per l'Aula d'Extensió Universitària per la gent gran porta per títol La Unió Europea a l'època Trump i anirà a càrrec de Joan Ribas Ariño, director i professor emèrit. L'acte tindrà lloc el 4 de juny a les 6 de la tarda a l'Auditori de la Residència de la Mallola, Esplugues de Llobregat, i la sessió abordarà els reptes i les transformacions de la Unió Europea en el context polític internacional marcat per la presidència de Donald Trump als Estats Units. La conferència oferirà una anàlisi de l'impacte d'aquest escenari sobre les relacions internacionals, la política europea i els equilibris geopolítics globals. L'activitat és gratuïta per les persones associades a l'aula d'extensió universitària, mentre que la resta d'assistents hauran d'abonar una entrada de 5 euros.

0: El responsable de desenvolupament de negoci de Barcelona Energia, Víctor Bellavista, ha passat pels micròfons de Ràdio d'Esvern per analitzar detalladament el rebut de l'electricitat i aportar recomanacions pràctiques per minimitzar el seu impacte econòmic a les llars. Durant la seva intervenció, Bellavista ha desmuntat alguns mites sobre el consum energètic i ha assenyalat quins són els veritables responsables de l'increment de les factures. Segons ha explicat l'expert, els aparells que estan connectats de manera permanent són els que s'emporten la major part del pressupost elèctric. En aquest sentit, la nevera representa aproximadament el 30% del consum total d'una llar, ja que funciona a les 24 hores del dia. En canvi, Bellavista ha volgut treure pes a la il·luminació, assenyalant que tot i representar un 12% del consum, un simple canvi a bombetes LED permet estalviar fins a un 80% d'aquesta partida. D'altra banda, ha posat especial èmfasi en el conegut com a consum fantasma o stand-by d'aparells com televisors, consoles i encaminadors de línia.
1: Doncs el consum fantasma, com he introduït una miqueta, són aquests consums que estan sempre en marxa quan no som a casa o quan estem dormint i que són d'alguna manera no necessaris, no? Així com la nevera, doncs sí que és necessària que estigui connectada tota l'estona perquè se'ns faria malbé allò que tenim a dins i no podem renunciar-hi. La televisió, per exemple, sí que la podem apagar del tot. Les típiques tires aquestes per connectar cables, no? Els endolls que tenen un petit pilot, també doncs, això es pot apagar, les consoles, els routers, tot això podem dir que se'ns en va potser un 10% potser al final de l'any, de la factura fins i tot, que podem salvar, no? Que podem no gastar. Uh-huh. Per tant, aquí tindríem una gran font d'estalvi que diguéssim, no ens canviaria el confort o la manera com vivim amb l'electricitat i els electrodomèstics.
0: Per començar a reduir la despesa des d'avui mateix, el representant de Barcelona Energia ha proposat adoptar tres hàbits molt senzills. La gestió tèrmica a l'estiu, ventilar la casa a primera hora del matí i tancar persianes i tendals durant les hores de més calor per evitar l'ús abusiu de l'aire condicionat, ús de programes eco, fer servir els programes d'eficiència dels electrodomèstics, especialment en rentadores i rentaplats, els quals redueixen el consum d'aigua i electricitat, i la revisió de la potència contractada. Comprovar els pics de potència utilitzats durant l'últim any per rebaixar el terme fix si es troba molt per sobre de les necessitats reals de la llar. Finalment, Bellavista ha recordat que la ciutadania té un paper clau en la transició energètica i que un dels gestos més senzills i efectius és contractar comercialitzadores que ofereixin energia d'origen 100% renovable, un pas que contribueix directament a la sostenibilitat del model energètic actual.
1: L'objectiu que té la Unió Europea, els objectius del 2030, i que cada vegada doncs, més empreses i també la ciutadania ens està arribant, nosaltres ho veiem cada dia més, doncs hi ha una voluntat de fer una transició energètica, és a dir, passar a un model més sostenible, i una de les coses més fàcils, senzilles i que tenen més sentit doncs, és contractar una comercialitzadora que comercialitzi només energia d'origen 100% renovable. Per exemple, Barcelona Energia, però n'hi ha d'altres doncs, que també ho fan. Doncs els clients, els ciutadans i ciutadanes han de saber que tenen aquesta possibilitat i que només amb això, amb aquest petit gest que ens suposa molt poc esforç, doncs ja estem contribuint molt cap a aquesta transició energètica. Després podem fer altres mesures que puguin ser inversions per part nostra a l'hora de triar doncs, els electrodomèstics, si tenim possibilitat de posar plaques fotovoltaiques, un cotxe elèctric, etc.
0: Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern.

La placeta del Gualdén 7 es convertirà en el principal punt de celebració popular coincidint amb el pas del Tour de França per Sant Just el pròxim 5 de juliol, en una jornada que l'Ajuntament planteja com una gran festa ciutadana vinculada a l'esdeveniment esportiu. Durant el matí i fins al pas dels ciclistes, l'espai acollirà activitats, seguiment de la cursa i propostes d'animació per reunir veïns i visitants en un ambient festiu. La zona de la placeta del Gualdén 7 concentrarà bona part de la programació preparada per l'ocasió i es convertirà en l'epicentre de l'ambient del Tour al municipi. L'objectiu és oferir un punt de trobada perquè la ciutadania pugui seguir de prop una jornada considerada històrica per Sant Just i compartir l'experiència col·lectivament. Un dels moments més destacats arribarà amb la caravana del Tour, que passarà aproximadament 2 hores i mitja abans dels ciclistes. Aquest espectacle itinerant, format per desenes de vehicles promocionals, repartirà regals i sorpreses entre el públic i contribuirà a crear un ambient festiu al llarg del recorregut. La seva arribada és habitualment un dels actes més seguits pels espectadors abans de l'inici de la competició. La celebració també servirà per apropar la història i la dimensió internacional de la prova als assistents i amb més de 120 anys de trajectòria, el Tour de França és una de les competicions esportives amb més seguiment del món i cada any atrau milions d'espectadors tant a peu de carretera com a través de les retransmissions televisives. L'Ajuntament recomana als assistents arribar amb antelació, prioritzar l'ús del transport públic, la bicicleta o els vehicles compartits i seguir en tot moment les indicacions dels serveis d'organització i seguretat. També recorda la importància de respectar les zones habilitades pel públic durant el pas de la caravana i els corredors.

0: Aquest dilluns ha començat la votació clau en què els docents de Catalunya han de decidir si accepten o rebutgen el preacord assolit entre el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris. La consulta, que estarà oberta fins dijous al migdia, arriba en un moment de gran desgast del sector. Des de l'àmbit local, l'Assemblea de Docents de l'Institut de Sant Just analitza amb escepticisme aquesta proposta, que consideren insuficient per resoldre els problemes estructurals del sistema educatiu públic.
1: Sí, en aquest sentit, entenem doncs, que els sindicats, no, majoritaris han entès que era la millor proposta que podien arrencar del departament. Per nosaltres és una proposta insuficient. Aquí no valorem estratègicament si l'hem d'acceptar o no, sinó que és una proposta insuficient pel fet de que no hi ha una voluntat política de donar-li sortida, no? a canviar realment estructuralment el que és l'educació pública a Catalunya. Hi ha una petita millora de sous que tot i així no ens fa ni recuperar el poder adquisitiu perdut. A nivell estructural no canvia més enllà d'una dotació per la inclusiva que segueix sent insuficient, no? amb uns professionals que no garanteixen doncs, la funcionalitat d'aquesta, el retorn de càtedres i dels estadis, que podran ser seductors a nivell individuals, però que no responen a la necessitat col·lectiva doncs, d'enfortir el sistema públic.
0: Els representants de l'Assemblea Local, la Frida i en Roger, han passat pels micròfons de Ràdio d'Esvern per explicar com es viu aquesta situació des de l'Institut Sant Justenc. Segons els docents, el preacord no concreta un calendari clar per la reducció de ràtios a la secundària. Un dels problemes més greus que pateix el centre de Sant Just, on a segon i tercer d'ESO es freguen els 30 alumnes per aula.
2: No hi ha una definició de quan arribaria aquesta baixada de ràtios a totes les aules de tots els centres de secundària a Catalunya. I aquest és un problema greu, perquè aquesta és la clau pel dia a dia a les aules. A quart d'ESO es treballa força bé. Uh-huh. A tercer d'ESO suem molt, perquè és molt complicat estar en una aula amb 30 alumnes amb el perfil que tenim avui en dia. I no parlem ja només de la inclusiva, que quan parlem de la inclusiva estem parlant de que aquest curs, un terç dels alumnes som alumnes amb necessitats educatives especials. Mm-hmm. Un terç. Aleshores, però deixant això de banda, el perfil mitjà del nostre alumnat ha canviat molt els darrers 10, 15, 20 anys. Aleshores, estar en una aula amb 30 alumnes és insostenible. No podem avançar. Aleshores, tenim els resultats que tenim. I el problema no és només a secundària, el problema ve des de primària, òbviament, mm-hmm. que si estan amb unes ràtios altes, perquè a primària es parla d'arribar a una ràtio de 20, amb aquestes ràtios, amb alumnes que necessiten una atenció especial, no podem arribar a on volem arribar amb el que és la formació dels nostres alumnes.
0: Els docents recorden que la Llei d'Educació de Catalunya de 2009 fixava que es destinaria un 6% del PIB a l'educació, una xifra que actualment se situa només entre el 3,5% i el 4%. Entre els punts clau del debat de votació destaquen les ràtios elevades, la inversió pública i el retorn dels estadis. Si el no s'imposa a les urnes, els docents es comprometen a reprendre les mobilitzacions i les vagues de cara a l'inici del proper curs escolar. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern.

0: La colla gegantera de Sant Just ja ho té tot a punt per celebrar la seva 20a trobada gegantera el pròxim dissabte 6 de juny. Aquesta edició, que esdevé una fita històrica en celebrar-se cada 2 anys i sumar gairebé 40 anys de trajectòria, aplegarà un total d'11 colles d'arreu del territori català i de la Catalunya Nord. La jornada començarà a les 6 de la tarda amb la tradicional plantada de gegants a la plaça Maragall, un moment ideal perquè el públic pugui interactuar amb les figures en un ambient tranquil i familiar. A les 7 de la tarda s'iniciarà la cercavila, que passarà pels principals carrers del municipi: carrer Major, Verge del Pilar, carrer Creu, Raval de la Creu, Bona Vista i Rambla de Sant Just, carrer Anselm Clavé, plaça Can Preciós i plaça Verdaguer.
1: La veritat és que durant aquests 20 anys hem estat buscant diferents trajectòries de la cercavila, però n'hi ha una que ens agrada més, que per això l'hem repetit, que és la que farem enguany, no? I és, doncs, començar a la plaça Maragall i anar avançant pels carrers del poble fins a arribar a Rambles i després ja endinsar-nos cap a plaça Verdaguer, on tenim l'Ajuntament i l'Església, que és el moment culminant de la trobada, On després de fer tot aquest recorregut que hem dit abans, ens reunim totes les colles, que enguany no hem dit, però serem 11 colles, comptant els de Sant Just, 10 de fora i nosaltres, i en allà doncs cada colla farà la seva mostra de ball i farà el seu lluïment.
2: Sí, fet. Després hi ha el sopar posterior i som unes 300 persones sopant. Clar. Que tot això també logísticament, a nivell de feina i de tot, doncs també té la seva feina.
0: Les colles convidades que acompanyaran els anfitrions de Sant Just són de les Borges Blanques, Girona, Tuïr, Sant Boi, Centelles, Olesa de Montserrat, Caldes, Esplugues, Cubelles i Sant Llorenç de Savall. El cartell d'enguany és fruit d'un procés participatiu amb l'alumnat de segon de primària de les escoles del municipi. Un jurat format per alumnes de quart d'ESO del Col·legi Madre Sacramento ha escollit els dibuixos guanyadors, protagonitzats per l'Arrel i la Lola. Els infants creadors de les il·lustracions rebran un obsequi de mans de l'alcalde durant l'acte de cloenda.
1: La colla gegantera, qualsevol colla gegantera, necessita gent, necessita persones, clar, necessita persones, però de tota mena. Nosaltres som des de nens petits que porten capgrossos, a més joves que porten doncs els gegantons, com l'Arrel o la Montserrat, els portadors o portadores que porten els gegants, els músics, els que acompanyen, els que vigilen. Els gegants no van sols, els gegants s'ha de controlar que no ensopeguin, que no passi ningú per davant, que no hi hagi un cotxet que molesti i puguin ensopegar. Vull dir que es necessita molta gent. És com, de vegades ho comparo amb els castellers, no? Que necessiten molta gent perquè han de fer pinya. Doncs nosaltres també necessitem molta gent perquè ha d'haver-hi molta gent al voltant que pugui fer funcionar doncs tota una cercavila. I el que faltaria... Ens falta gent, sempre falta gent, sempre. Tenim les portes sempre obertes perquè quanta més gent, millor. Ens falta gent.
0: Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern.

Moment de repassar les activitats de la setmana, Sant Just. Avui a les 7 de la tarda es farà la conferència sobre l'accident del tren de Sarrià de febrer de 1939, una tragèdia censurada. Tindrà lloc a Can Ginestar a càrrec de Víctor Canosa Novella, enginyer industrial, Jordi Font Agustí, enginyer tècnic, i Antoni Grasson, enginyer tècnic. I a 8:15 del vespre, avui es farà la inauguració de l'exposició col·lectiva de l'agrupació fotogràfica de Sant Just a les escoles. Demà dimecres 3 de juny, a les 5 de la tarda, cicle de xerrades per l'educació compartida, família, escola i municipi. Una xerrada que tindrà lloc a l'Escola Montserrat sobre límits respectuosos i sants. Dimecres a 7:15, al Club de Lectura del primer dimecres de mes, a les escoles, amb la lectura Gent Normal, de Sally Rooney. I dijous a les 6 de la tarda, la conferència de l'Aula d'Extensió Universitària de la Gent Gran d'Esplugues i Sant Just, amb el nom La Unió Europea a l'època Trump, a càrrec de Joan Ribas Ariño. A 7:15 el dijous es farà la primera conferència del cicle Entre flors i miralls, l'univers literari de Mercè Rodoreda, i tindrà lloc a casa a la sala Isidro Cònsol de Can Ginestar. A 7:15 de la tarda, el dijous, es farà el Club de Lectura de Teatre a les escoles, amb el firmament de Lucy Kirkwood. I passem a divendres 5 de juny, a les 6 de la tarda, divendres de música, a l'Espai Trobada del Casal de Joves, amb un taller de shakers i tambors. I a 8:15 del vespre, un espectacle de ball i foc a la plaça de la Pau. Divendres 5 de juny a les 8 del vespre, concert de Coratge, sumant veus amb el cor 685 de Sant Feliu i el cor Alfa, a la sala del cinquantenari de l'Ateneu de Sant Just. I passem a les activitats del cap de setmana. Dissabte 6 de juny a les 10 del matí es farà l'activitat Vine a provar el cau al Casal de Joves. I també al Casal es farà un intensiu d'acrobàcies a partir de les 10 del matí. I dissabte, també a les 10, rutes singulars, amb la ruta 3 d'Art Singular, a Can Ginestar. A 11:45, Bristol Kids Activity, amb el nom Fun and Fit, al carrer de la Creu número 79. I a les 6 de la tarda tindrà lloc la 20a trobada gegantera pels diferents carrers de Sant Just, començant a la plaça Maragall i acabant a la plaça Verdaguer. A les 8 del vespre, dissabte, música en directe dins el programa de terrasses musicals al Telepizza Sant Just, a la carretera Reial número 71, i al Samboran, a Jacint Benavente número 3. I passem a l'últim dia de la setmana, diumenge 7 de juny. A les 8 del matí es farà una visita guiada a la colònia Güell. I a les 10 del matí hi haurà el punt d'informació a la penya del Moro, a Can Ginestar, on es podrà descobrir la història i l'entorn de la penya del Moro amb una activitat pensada per tota la família. I per acabar amb les activitats a Sant Just, diumenge 7 de juny a les 7 de la tarda es farà un concert homenatge a Duke Ellington a la sala del cinquantenari de l'Ateneu de Sant Just. La Big Band de l'Escola Municipal de Música d'Espluga, juntament amb el Cor Quaia i la Coral Cronos, presenten aquest homenatge a Duke Ellington.

Encara tenim temps de fer un resum del més destacat en titulars. Canvis en la regulació semafòrica per millorar l'accés a la B23, amb modificació a la cruïlla de l'Avinguda Ricardo Bofill. Alumnes de Sant Just participen en un projecte sobre tinença responsable i benestar animal. L'alumnat ha visitat colònies controlades de gats i ha conegut de prop la tasca de protecció animal que es desenvolupa al municipi. La Unió Europea a l'època Trump, nova conferència de l'Aula d'Extensió Universitària amb Joan Ribas Ariño. El director i professor emèrit analitzarà els reptes de la política europea en una sessió programada el 4 de juny a la residència de la Mallola d'Esplugues. Barcelona Energia detalla les claus per estalviar en el rebut de la llum. Víctor Bellavista ofereix consells per reduir el consum fantasma i optimitzar la factura.

Aquesta ha estat tota la informació del Sant Just Notícies d'avui, 2 de juny. Us ha estat informant Mariona Sales Vilanova. La informació local torna als butlletins horaris i als Sant Just Notícies. Mentrestant, us podeu mantenir informats i informades a radiodesvern.com i a les xarxes socials. Molt bon dia.

0: Cinema sense límits.
1: Cinema sense fronteres.
2: Cinema sense mesures.
3: En definitiva,
4: cinema sense condicions. Els dimarts de 8 a 9 del vespre.
3: Quan el cinema es fa ràdio.
5: Això és un autobús, tu. Sí, home. I tant.
6: Això és un blues, tio.
5: Com que un blues?
6: Sí,
5: per què un blues?
6: Just blues.
5: Ah, just blues. Perfecte. Si t'agrada el blues, tots els dimarts de 9 a 10.

Aquest dimarts, a les 10 del vespre, la música coral Més de 1000 anys d'història, un programa realitzat i presentat per Pep Quintana.

0: Perdona, Jan, hola. Preteníem entrar en un tema de John Lennon que es diu Mother i que teòricament és el que hauria d'estar sonant. Jo estic sentint, al mateix temps que el Mother de John Lennon, estic sentit barrejant una altra cosa que no és el Mother de John Lennon. El que ha de sonar és el Mother Net. No sé si és que l'arxiu que t'he donat...
1: Però estava sonant, eh?
0: Està sonant dues coses alhora, ara.
1: Te'l fico un altre cop?
0: Sí, però el que ha sonat ara no és, eh?
1: Començo de nou, Mother de John Lennon.
0: Correcte, Mother de John Lennon, endavant.
1: Perfecte.

0: Aquest tema que ara sí hem sentit perfectament, la seva entrada, és el crit desesperat de John Lennon parlant d'aquella mare que mai el va estimar. D'altres cantants, d'altres autors han parlat del pare que mai el va estimar i d'altres han tingut la mala sort, que John Lennon també va compartir, de no haver tingut ni el pare ni la mare que l'haguessin estimat mai. Això comparteix aquest fet, es comparteix amb la protagonista d'avui. No avancem més. No. Seguim amb el següent tema, et sembla, Pep?
1: Sí, continuem amb el tema d'avui, que és Kiss.
0: No, sí, endavant. Sí, tema 2.

0: Bona tarda, amigues i amics de Ràdio Desvern. Estem un dimarts més a Cinema Sense Condicions i avui, com ho haureu pogut veure, hem començat d'una forma diferent. L'entrada ha sigut, com ha explicat l'Anastasi, amb John Lennon, i la continuació ha sigut amb el tema Kiss, de la banda sonora de Niàgara. I és que pretenem fer un programa dedicat a Marilyn Monroe amb motiu de que ahir va ser el 100 aniversari del seu naixement. Llavors hem escollit com a pel·lícula dintre de les 30 que va fer, 15 bastant interessants i 5 bastant bones. Bueno, doncs dintre d'aquestes 5 segurament estaria per molts de vosaltres i per nosaltres Niàgara, per diferents motius que ara comentarem. El tema és de... Bueno, la música de la pel·lícula, la banda sonora, és de Sol Kaplan. Abans que res, permeteu-me que tornem a fer un flashback i anem al principi de tot, que és que el programa d'avui està a l'equip format per Jan Hernández. Bona tarda.
1: Com esteu, guapos?
0: Molt bé, molt bé.
2: Intentem estar bé.
0: Sí, sí. Aquí, intentant endinsar-nos en la vida atzarosa de Marilyn Monroe. Bona tarda, Anastasi.
1: Bona tarda. Bona tarda.
0: Què tal? Com ha anat la setmana?
1: Bé, sí? Sí, bastant tranquil·la. Sí, una setmana tranquil·la.
0: Molt bé.
1: Temps de preparar el que estem parlant ara. He tingut una mica més de temps de l'habitual.
0: Sí, bueno, també és veritat que hi ha hagut feina fins a última hora, eh?
1: Sí. Cert.
0: Molt bé, jo sóc Pep Armengol, el que completa el trio de l'equip d'avui. Tal com hem dit, hem fet la banda sonora, un fragment de Niàgara, i és el moment en què a la sortida, quan vegueu la pel·lícula, que us recomanem que la veieu, naturalment, em sembla que es pot veure a YouTube, no?
1: Sí, a YouTube hi ha una versió. Hi ha una versió bastant d'imatge molt completa.
0: Llavors veureu que són dues parelles que es troben a Niàgara. Una parella està consolidada, tan consolidada que està trencant-se, i l'altra està per consolidar, tant per consolidar, que podríem dir que és el seu viatge de noces, una mica apanyat, amb coses de la feina també que té ell, que és un home d'aquests així... multiresponsable a l'americana d'aquell temps. Estem parlant de fa 70 anys, ja la pel·lícula és de 1953. I les coses, bueno, també ho haureu detectat pel tipus de música, que ja es nota que és una música orquestral d'aquella que es portava llavors. Eh?
1: Sí.
0: Bé, si comencem per la història de la pel·lícula, diguem que el director és un director dels importants de Hollywood, dels anys de l'època daurada i dels 50 també, i 60, Henry Hathaway. El guionista és Charles Brackett, que, curiosament, és també el productor. Llavors, la pel·lícula té una durada, segons a quin lloc la veieu, 89 minuts, però jo em sembla que el més corrent són les versions de 92. La fotografia és un punt especial, aquest, és extraordinària, de Joseph MacDonald. Perquè tingueu una idea, Joseph MacDonald és, entre altres, el director de fotografia de Viva Zapata, que es va dirigir un any abans que aquesta.
1: Sí.
0: Vull dir que és contemporani. Però és que, a més, havia fet la fotografia de Taras Bulba, de La gata negra, dels Insaciables, de L'ombra de les pistoles d'oro, etc, etc, etc. És a dir, que és un director contrastat, i aquí veureu que fa un ús de la fotografia i sobretot del color, en el que també té molt a dir Dorothy Jenkins, que és la directora de vestuari. El vestuari és molt interessant perquè ja he dit que hi ha dues parelles, una més jove i una altra més madura. Llavors, una de les parelles està formada per Joseph Cotten i Marilyn Monroe, i aquí la vestimenta de Marilyn Monroe és molt interessant, molt provocativa, podríem dir, I per contra, i una mica crec jo voluntàriament per part de l'equip artístic, marcant un camí perfectament separat entre una i l'altra, el vestuari de Jim Peters, fins que no arriba cap al final de la pel·lícula, és un vestuari molt flu, aquell de vestits que cauen molt, que no marquen el tipus i tal, tot al contrari dels que llueix Marilyn Monroe. Bé, l'argument, pues ja l'hem explicat una mica, són dos matrimonis, un que està en fase de destrucció i l'altre que està als seus inicis. George Lunis és un home atormentat perquè encara té el viu record. Aquest paper està interpretat perfectament per Joseph Cotten. Viu del record de la seva participació en la Guerra de Corea. Un apunt aquí, entre parèntesis, precisament Marilyn Monroe va fer una escapada d'aquelles col·laborativa que es feia bastant llavors. Es va tornar a fer després també amb la guerra de Vietnam, que era per animar la tropa, i Marilyn Monroe va anar a la Guerra de Corea.
1: Sí, sí.
0: Va tindre un moment amb la tropa i tal. Tanquem el parèntesis. Psicològicament, ja dic, el personatge de Joseph Cotten estava molt afectat. Això li comportava que tenia un comportament inestable. I la seva esposa sobre el posa a prova perquè el paper de la Marilyn Monroe és el d'una dona adúltera, infidel, per tant, insatisfeta, mentidera, i que planeja desfer-se del seu marit gràcies a treballar-se l'amant perquè el liquidi l'últim dia que tenim previst estar en el bungalow o la cabanya que tenen al davant de les cataretes del Niàgara. Aquesta seria la cosa, el que passi ja ho veureu després. La pel·lícula, per tant, és un film noir dirigit amb mestratge per Henry Hathaway. Veureu que hi ha uns elements que sobresurten i és que marquen una època que per nosaltres va ser una de les millors de la Marilyn Monroe. Marilyn Monroe va fer 30 pel·lícules i d'aquestes 30 estan 15, estan fetes amb 15 anys. La seva vida va ser lamentablement curta perquè la seva assistenta la va trobar morta a les 11 de la nit al seu apartament. Sobre això ja parlarem després. Llavors hi ha coses a dir de la pel·lícula. Per exemple, vosaltres recordareu que hi ha una pel·lícula que es va fer 3 o 4 anys després, que és Vértigo de Hitchcock. Uh-huh. A Vértigo de Hitchcock hi ha una església, hi ha un campanar, hi ha una escala de fusta que puja fins dalt del campanar, i una vegada estem a dalt de tot, passen coses. Doncs pues molt bé, 3 o 4 anys abans, Henry Hathaway ens planteja una història en el que és molt important una escena en una església, que hi ha un campanar, que hi ha una escala de fusta, que aquesta escala de fusta la pugen de forma molt excitada i corrent dos personatges, que una vegada a dalt també passen coses. És dir, que potser el mestre del suspens, Alfred Hitchcock, havia vist aquesta pel·lícula, i si no, és una casualitat que es pot donar molt en el cine, es pot donar molt en el cine, sí. Perquè a part dels directors també hi ha els guionistes, que lògicament estan al tanto del que s'està fent aquí i allà i tal. Llavors, entre uns i altres, però...
1: Si fos l'únic, sí, però jo penso que la pel·lícula té més la visualització d'algunes coses de la pel·lícula tenen molt de Hitchcock. És cert que estem en el territori Hitchcock, és a dir,
0: sí,
1: una
0: sí.
1: rossa,
0: sí, sí, sí.
1: una rossa innegable, sí, sí. en aquest cas, sí, una morena sí. també... I un territori, evidentment, de thriller, és a dir, de situació de mort. Algú ha de morir. I si et mor un sol, anirem bé. Finalment serà més. Però és bastant, per tant, molt, molt temàtica Hitchcock. Per tant, sí, no és raro que a Hitchcock li arribés, hauries de veure, potser hi ha una escena que s'assembla molt amb la que tu tens escrita. Pensem que Hitchcock, és que els guions d'ell sí que hi havia guió, però ell de fet es basava en novel·les ja escrites. És a dir,
2: sí,
1: mai va fer una pel·lícula que no vingués d'una novel·la, d'un relat, d'una novel·la.
2: I també s'ha de dir una cosa, que moltes vegades es diu que la novel·la és millor la pel·lícula, en el cas de Hitchcock, i també en el cas molt més tard d'un amant de Hitchcock com François Truffaut, moltes vegades ells van agafar novel·les que no passarien de ser novel·les d'aquelles que es venien abans per 5 pessetes dels quioscos.
1: Sí.
2: O sigui, de paper allò, de Pulp Fiction,
1: de pulp,
2: diríem.
1: De pulp, sí, sí.
2: El pulp aquell.
1: De pasta de paper.
2: De pasta de paper. I que ells, a partir d'una trama senzilla, construïen una pel·lícula molt interessant, no?
1: Sí, senyor.
2: Hem parlat abans del guionista, que és, en aquest cas, també el productor, Charles Brackett, dir que el guió és molt bo. El guió d'aquesta pel·lícula està ple de situacions molt interessants, amb torns de diàleg entre rèplica i contrarèplica que són molt agradables i s'aguanten perfectament després de passar tants anys. Mm-hmm. I després dir que el muntatge és de Barbara MacLean. El muntatge, tu diràs, Anastasi, què t'ha semblat?
1: No.
2: Em sembla que és d'aquells que tu moltes vegades dius que el millor del muntatge és que ni es noti.
1: Ja no es nota. Sí, solament amb les escenes potser de més acció, que és on realment la gent verifica que hi ha un muntatge, perquè se'n donen compte que allò no pot estar rodat tot seguit, llavors fins al tot el més lerdo diu, home, això no pot ser que sigui seguit. Llavors aquí hi ha dos o tres moments, un d'ells és aquest que has citat tu, que és la pujada d'aquest campanar fins a arribar a dalt. Evidentment, aquest aquí hi ha un muntatge progressiu, un muntatge que s'intensifica la tensió a base d'escurçar els planos a mesura que van arribar a dalt, és a dir, que hi ha tota una intenció. També hi és en aquell passeig per les passarel·les que fan en què sembla que algú s'està jugant la vida. Allà van a visitar les catarates per sota, com també passa en l'Iguazú, passa exactament igual.
2: Bueno, allí
1: per sota,
2: sí, hi ha un moment Hitchcockià, per exemple, que és un moment en què ella, una mica espantada, se li trenca el suport que dona cap a un precipici que va a l'aigua de les catarates. No?
1: Exacte.
2: És un moment, no passa res, naturalment.
1: Finalment no passa
2: però de cara a l'espectador és un sotrac, no?
1: I a nivell general, ja això és de petites moments de muntatge molt evident, la resta, la pel·lícula, és clar, com dius tu, és un bon guió, l'únic que cal és no fer-lo malbé. I per tant, el muntatge, el millor muntatge, com dius tu, és el transparent, és a dir, l'invisible. És a dir, no que no es vegi que hi ha muntatge. Com està tot tan... També cap al final de la pel·lícula tornem a tenir una pel·lícula, un moment d'acció clàssic, a més, quan la barca sembla que es caurà pel precipici de la catarata, i aquest moment és molt clàssic, estava superben muntat, però no té més dificultat que la de donar cada plano el seu temps, veure les reaccions necessàries, que estiguin col·locades a puesto. Per mi, tot la força de la pel·lícula radica, bàsicament, en que mai perdem el nord. És a dir, la pel·lícula gira al voltant d'aquesta figura de la Marilyn, que és la que tu destacaves abans, amb aquest vestit impressionant.
2: Fúcsia, impressionant.
1: És el centre de la pel·lícula, tant quan és feliç, com quan és mig feliç, com quan és desgraciada.
2: Jo recordo que quan surt ella del bungalop i se'n va cap allà on hi ha la petita festa que estan ballant al carrer, vull dir. El marit de la parella jove es mira la seva dona i quan la veu passar contonejant se li diu que preparen els bombers. Ah, tens, tens escrit?
1: Oi,
2: tant, sí, llegeix. Sí,
1: diu,
2: sí.
1: Porteu la mànega contra incendis. Per què mai no et poses un vestit així? Li pregunta la seva dona. I ella li diu, per portar un vestit així cal saber-ho fer des dels 13 anys. T'importaria posar aquest? Ella diu, aquí és la Marilyn que li passa el disc en algú que el posa. Diu, és clar que no, senyora. Kiss? Ah, vol ballar? Diu, serà millor que no, li diu ella. Coca-Cola sola o amb sorpresa? No, no, sola. Li ve de gust una? No, gràcies. Li agrada la cançó, oi, senyora Loomis? La senyora Loomis és la Marilyn Monroe.
2: Per mi no n'hi ha una altra.
1: No n'hi ha cap altra, efectivament. I aquest és el petit diàleg.
2: No.
1: Que
2: fantàstic.
1: Té el seu punt.
2: Sí. Bé, jo hi ha una cosa que volia comentar, que m'agrada molt de la pel·lícula i del treball que va fer el director, Henry Hathaway, i és que un lloc tan emblemàtic com Niàgara, que surt en diversos moments de la pel·lícula, però sempre surt amb una funció
0: mai una funció decorativa o per empatar l'espectador, sinó que sempre surt amb una funció dramàtica. Sí. És a dir, la cataracta aquí és una metàfora de tota una sèrie de situacions que hi ha dintre dels personatges que els porten cap a l'abisme.
1: Sí, sí, és un... És
0: una metàfora. Imminent,
1: és una metàfora. De fet, des del principi, perquè la pel·lícula abans, jo et criticava una mica l'excés de transcendència que té l'inici de la pel·lícula, amb aquest Joseph Cotten... Que
0: sí, és pretensiós.
1: És una mica pretensiós, perquè sí. el que diu és tremendament pretensiós. Diu, sí. Per què m'han portat aquí les catarates a les 5 de la matinada? Perquè s'aixeca a les 5, tot i que són unes 5 molt clares, perquè és molt de matí. Però bueno, és perquè es veiés la pel·lícula, i si no, a les 5 de la matí no haguéssim vist res. Per demostrar-me els grans que són i el petit que sóc jo, per recordar-me que no necessiten ajuda, molt bé, ja ho han demostrat, però per què no? Han tingut 10.000 anys per fer-se independents. Què té això de grandiós? Suposo que jo també podria, encara que potser trigués una mica més. És aquest home derrotat, que està absolutament... que no entén res ja de la vida, de què ha de fer, i que no entén perquè és tan petit ell. La guerra l'ha marcat molt, suposem. Hem d'imaginar sempre que és un home que ve perjudicat per la guerra de Corea, i per tant, d'alguna manera, té una malaltia mental en un grau o un altre. I per tant, això també fa...
0: Sí, sí, indubtablement. I també té un punt psicòtic, eh?
1: Sí.
0: És a dir, pot convertir-se en un element perillós, eh?
1: Sí, sí, de fet...
0: Bueno, ja us recomanem molt que vegueu la pel·lícula, perquè sí. Creieu-me que per res és una pel·lícula que sembla que s'hagi fet fa 72 anys.
1: No.
0: En absolut. I els actors, sobretot per aquest ordre, Marilyn Monroe, Joseph Cotten i Jean Peters, estan genials els tres.
1: Sí, són... És un càsting visualment perfecte. A nivell interpretatiu, perfecte. Si es veu en versió original, més perfecte encara.
0: Sí, perquè de vegades hi ha la parella protagonista, sí. Ell i ella,
1: sí.
0: I després els altres no passen de ser l'etiqueta aquella de secundaris. No,
1: sí, no.
0: No. Aquí tots els secundaris tenen un paper que està portat fins al final.
1: Sí.
0: Fins i tot
1: El vigilant i jardiner.
0: Jardiner, sí. Que és l'home que es cuida.
1: Sí,
0: no deixa de tindre un paper que és una crossa, sí, necessària per avançar el contingut de la pel·lícula, no?
1: I de la trama. Són aquestes americanes que cuiden tant tots els personatges.
0: I llavors, dir que estem dintre del territori de lo que se'n podria dir en aquell moment un cinema d'alta temperatura eròtica. Mm. Però que era el moment, sens dubte, era així. Perquè jo recordo, la veureu, hi ha una escena en què hi ha un picat sobre el rostre de la Marilyn Monroe, que és una cosa que ens hauria de portar gairebé cap al cinema europeu de Bergman.
1: Sí, eh? I té un nivell d'aquest tipus, és un plan amb molta intensitat.
0: Un plan de molta intensitat.
1: Està vivint ella un conflicte interior molt fort en aquell moment i aquest plan ho reflecteix tot. Hi ha un moment que algú, ara no recordo en boca de qui, surt aquesta frase, que parlant del que deies tu, del poder de la catarata, diu, has visto el río que corre encima de las cataratas? Fluye lento y apacible. Si echas un tronco, se queda flotando. Pues
0: sí.
1: A medida que baja, va ganando velocidad. Golpea contra las rocas y se mete en los rápidos. Y entonces, nada en el mundo, incluido Dios, puede evitar que caiga por la catarata, se va, sin más. Uh-huh. És a dir, aquí està anunciant una mica aquest perill sempre, no, d'aquesta catarata que va caient, que sí, que té una bellesa, però que també té un perill
0: extrem. I dintre del cinema, i parlant del tronc, ens estaria avisant d'aquí uns anys hi haurà algú, Ronjol, que farà La Missió.
1: Sí, senyor.
0: Pel·lícula de la que hem parlat aquí també com a clàssic de la setmana.
1: Sí, senyor. Sí, senyor.
0: Molt bé, avui tenim molta cosa per parlar de la Marilyn Monroe. I ara hauríem de posar un tema musical.
1: Aquí en tenim diversos. Aquesta seria de Els cavallers els prefereixen rosses.
0: Vinga, perquè parlarem de les pel·lícules que va fer Marilyn Monroe.
1: Vale.
0: I aquesta és una d'elles. Els cavallers les prefereixen rosses.

0: Aquestes dues, dintre de la filmografia de Marilyn Monroe, hauríem de parlar d'una que vam tocar fa pocs dies, que és Vides Rebeldes, de John Huston. Després hi ha el multimilionari... Vides Rebeldes seria 1961.
1: És més tard, sí.
0: El 1960 va fer El multimilionari, o L'adorable pecadora, perquè aquí hi havia sempre títols diversos, que era dirigida per George Cukor. El 1959 va fer una que està considerada per molts com la millor, en el cas meu no, però no deixa de ser un Billy Wilder, que és Con faldas y a lo loco. Sí. El 1957, El príncipe y la corista, que a mi tampoc no és de les que més m'agrada, dirigida, interpretada per Laurence Olivier. El 1956, Bus Stop, que és una pel·lícula de Joshua Logan. Joshua Logan és un director molt interessant, americà, i aquí va fer una pel·lícula que va posar, des del meu punt de vista, a la Marilyn Monroe en una situació molt complicada, perquè tenia que fer el paper d'una persona que no és precisament com era ella, però que hi cabia la possibilitat de que els espectadors la prenguessin per ella. Llavors, era, jo crec que és un dels papers difícils de la seva vida. Bueno, després hi ha altres pel·lícules que no tenen més importància. Río sin retorno.
1: És la que anava a dir ara, de la que tenim també banda sonora.
0: I d'aquesta ens agradarà posar-vos un tall de la banda sonora. És del 54.
1: Sí, també
0: està dirigida per Otto Preminger i acabada per Jan Negulesco. I al costat de Marilyn Monroe hi ha Robert Mitchum i Rory Calhoun. Música. I can remember it. It was a long time ago.

0: Seguint amb el repàs a la filmografia de Marilyn Monroe, 1959 va fer Con faldas y a lo loco, de Billy Wilder, com hem dit abans. Aquesta pel·lícula van acompanyar a Marilyn Monroe, Tony Curtis i Jack Lemmon. Com recordareu, és una pel·lícula que és molt divertida, té un guió d'allò, no sé si en català es diu igual, però en castellà seria trepidant, no?
1: Trepidant.
0: Sí, es pot dir en català,
1: és trepidant, de fet.
0: Pues
1: sí,
0: és, no dona pausa.
1: No.
0: És molt divertit i bueno, aquí hi ha el cas que per superar qüestions que hi havia en aquell moment de limitacions amb l'època d'escassès que va viure als Estats Units, pues un grup de músics tenien que disfressar-se i d'això va la pel·lícula. Es donen situacions molt divertides que ho condueixen fins a un final fantàstic en la que surt la famosa frase de Nobody...
1: Nobody is perfect.
0: Is perfect.
1: Ningú és perfecte.
0: Ningú és perfecte.
1: Ningú no és perfecte.
0: Ningú no és perfecte. I aquí tenim un tall de música...
1: Sí, que tenim el 6.
0: De Some Like Is
1: El 6, un momentet del... Un moment del tema. I Wanna Be Loved By You. By you, just you. Nobody else but you. I wanna be loved by you alone. Boop-boop-be-doo. I wanna be kissed by you, just you, nobody else.

0: Tuesday. Your boyfriend's waving at you. You can both go take a flying jump.
1: Molt bé. Seguint amb el repàs de lo més interessant dels 30 títols de Marilyn Monroe, el 1953, també, que va ser un any que va fer tres pel·lícules, va intervindre en tres pel·lícules, Cómo casarse con un millonario, de Jean Negulesco, en la que a Marilyn Monroe la va acompanyar Betty Grable i Lauren Bacall. Llavors, si tirem una mica més enrere, ens anem a 1952, un any abans, en la que hi ha una pel·lícula interessant que es va titular aquí Niebla en el alma. És una pel·lícula del director Roy Ward Baker i en la que Marilyn Monroe l'acompanyen Richard Widmark i Anne Bancroft. És una pel·lícula de cinema negre, també, que és inquietant i força interessant. Jo, pel meu gust, és bastant recomanable. El mateix 1952 va dirigir una pel·lícula que es va titular en anglès Clash by Night i aquí li van posar el títol de Encuentro en la noche. Aquesta pel·lícula no va tindre massa èxit aquí, però compte que és una pel·lícula de Fritz Lang i Fritz Lang no dava puntada sin hilo. Per tant, amb la Marilyn Monroe hi havia la Barbara Stanwyck i el Robert Ryan. Jo crec que seria una pel·lícula d'aquelles per si un dia tenim insomni a la nit, ara que ve l'estiu, que un diu, hòstia, amb aquesta calor, em passaria una pel·lícula. Encuentro en la noche de Fritz Lang pot ser interessant i com a cosa refrescant suplementària tenim a la Marilyn Monroe, que sempre ho és. El 1950 va tindre una aparició estel·lar, singular, amb una pel·lícula molt important. La pel·lícula era Eva al desnudo, de Joseph Il Mankiewicz. En aquesta pel·lícula hi havia com a protagonista, com sabreu, Bette Davis, Ann Baxter, George Sanders, i tenia un paper petit, però molt interessant, també, Marilyn Monroe. Aquí la pel·lícula es va titular en anglès Fall About Eve, és de 1950, i el 1951 li van donar diversos Oscars. Es dona la circumstància curiosa que l'única vegada que Marilyn Monroe va assistir a un lliurament d'Oscars va ser aquí i ella va donar precisament l'Oscar un dels apartats per aquesta pel·lícula.
2: Mm-hmm. Sí, recordo, no recordo quina pel·lícula
1: sí,
2: era.
1: Sí, va fer, per cert, un parlament, bueno, una presentació... Sí. Molt acadèmica, preciosa. Jo he vist el tall que es pot trobar a YouTube.
2: A YouTube també.
1: Que és molt maco. I molt si ens anem a la primera època d'ella, dir que la seva primera pel·lícula va ser el 1947 i es va titular Dangerous Years, que aquí van titular com Peligrosa Juventud. El director és Arthur Pearson, i aquesta és una pel·lícula curiosa que llavors, com que hi havia la mania, la costum dels programes dobles, els directors no es tallaven a l'hora de fer una pel·lícula curta. De les pel·lícules de Marilyn Monroe n'hi ha diverses que no passen d'una hora i 20 minuts, de 80 minuts, però és que aquesta dura una hora i dos minuts.
2: Què diu?
1: És a dir, 62 minuts, gairebé és un mig metratge.
2: Alguna gent diria que sí, que no arriba. Mm-hmm. No ens hem posat d'acord encara que és un llarg metratge. Encara.
1: Llavors, del 47 i del 48 hi ha altres pel·lícules que no val la pena ni esmentar, però al 49 n'hi ha una que, home, sí que crec que valdria la pena tornar-la a veure, perquè segur que una estona riuríem. I és que la van contractar els germans Marx i van fer Amor en conserva, una pel·lícula que jo crec que molts l'hem vist, perquè allò quan te comences a passar perquè un necessita el teu cos pel·lícules dels germans Marx, doncs aquesta és una d'aquelles que...
2: Amb una presència inesperada.
1: I tant. La pel·lícula està dirigida per David Miller. I, per últim, de la seva primera època hi ha una pel·lícula que és pràcticament la primera pel·lícula bona que va fer la Marilyn Monroe, 1950, La jungla de l'asfalto, dirigida per John Huston. Per tant, amb John Huston la història va fer que fes ella la primera pel·lícula important I la darrera pel·lícula important, Vida Rebel, des de Misfist.
2: Correcte.
1: Hi ha coincidències en el cinema?
2: Curiosa, realment.
1: Molt impressionants.
2: Probablement no buscada, perquè, bueno...
1: Impossible. Sí, sí, sí.
2: Fem un salt al buit o tens més
1: Endavant,
2: pel·lícules?
1: Endavant, fem un salt al buit.
2: Anem el 19 de maig de 1962, amb una Marilyn Dayà de 45 anys.
1: Explica'ns coses.
2: Expliquem que aquell dia hi havia una festa molt especial, era president dels Estats Units, el John Fitzgerald Kennedy, i de cop l'actor
1: que presenta
2: l'acte, que en aquest moment no vull recordar el seu nom, perquè Peter Lamford.
1: Peter Lamford, sí, sí, era molt amic, perquè sí, eren cunyats.
2: Eren cunyats. Ell estava...
1: Ja sabeu la teoria dels cunyats, que sí, sí. Ens pot portar molt lluny.
2: Sí, i de fet la seva introducció que fa del tema, de la presentació del que presentarà aleshores, la fa una mica estranya també ella. O sigui, la nit ja no comença massa bé, perquè vol ser molt seriós, però en el fons està dient coses una mica estranyes. Bé, presenta precisament a la Marilyn Monroe. I quan la Marilyn Monroe apareix a l'escenari, una miqueta, entre un problema de tacons, perquè no el podia tenir, perquè els tacons el portava tota la seva vida des que tenia 13 anys.
1: Sí, i tenia un puntet de xampany, també.
2: Un punt de xampanyada, sí. Es dirigeix cap al micro, i en el moment exacte en què toca, després d'unes paraules que ens assaltarem,
1: sí.
2: Canta aquest bonic tema, que és el tema del track 7 des de 1-14.
1: Endavant, Jan, amb el tema.
3: Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President.

0: Segur que el president no va tindre una altra felicitació tan bona com aquesta en tota la seva vida.
1: Segur que no.
0: Que tampoc va ser massa llarga.
1: No, no. Després tenim aquí unes notes de coincidències també de la vida entre per aquests dos personatges.
0: I parlant de la vida, parla'ns de la vida de...
1: Sí, de la...
0: De Marilyn Monroe. Marilyn Monroe.
1: Marilyn Monroe, que després va néixer, i ho explicaré, ho veurem
0: després... Que va néixer Norma...
1: Que va néixer com
0: Norma... Mortensen.
1: Com a Jean Mortensen. Mortensen, cognom aparentment d'origen nòrdic. L'1 de juny del 26 a Los Angeles. La seva infantesa ve marcada, i aquí ho anticipava jo amb el tema abans del John Lennon, a marcar aquest tipus de cosa comú que tenien ells dos, per la inestabilitat, que és una manera de dir una mica elegant, inestabilitat familiar. La seva mare, malgrat tot, tenia un ofici relativament interessant, era la Gladys Pearl Baker, que treballava en uns laboratoris, com no podia ser d'altra manera, cinematogràfics de Hollywood, era una feina tècnica, diguem, però que patia greus crisis de tipus psiquiàtric, és a dir, ella va tenir molts problemes. Probablement es parlava d'una possible esquizofrènia o algun trastorn psicòtic, com tu parlaves abans de trastorns psicòtics. Quan ella era petita, Norma Jean, la mare va ser internada diverses vegades. Per tant, ella va haver de créixer necessàriament passant per diferents cases d'acollida i famílies que van tenir a bé de tenir-la. Per tant, això ja no és l'educació ideal.
0: Acabant amb un orfenat.
1: Acabant amb un orfenat, finalment. Perquè el pare biològic mai tampoc no va formar part, com dèiem abans, que els pares a vegades també ajuden en aquest sentit, també el cas de John Lennon. John Lennon, el pare, tampoc forma part de la vida ni ajuda massa a la relació familiar. De manera estable, i aquestes absències del pare es van convertir en una ferida emocional que la va marcar de per tota
0: la vida.
1: És a dir, sempre va ser una dona amb necessitat de ser estimada, perquè no va ser-ho quan era molt petita, no va ser estimada. No cal ser psiquiatra, és una cosa molt simple d'entendre. Ella va anar coneixent diferents homes per la seva vida, homes importants del que van quedar al rastre escrit, diguem, de qui eren, evidentment n'hi devia haver molts. El primer va ser el James Dougherty, que en realitat jo d'aquest James Dougherty en tinc poques dades de qui era aquest senyor. És, tenim el seu nom, tenim el seu cognom, però un estatut bastant anònim, no? Diríem.
0: La veritat és que ell es va casar amb ell als 16 anys.
1: Als 16, exacte.
0: Perquè el que volia era abandonar el lloc on estava d'acollida.
1: Correcte.
0: I poder construir el que ella pensava, que aquí a casa si fas una família i tens una casa o un pis i endavant.
1: Aquesta idea de que...
0: La cosa no va funcionar.
1: No va funcionar. Intentar reproduir allò que tu no has tingut mai no és més fàcil. Si ja no és fàcil, normalment, imagina't si no
0: és fàcil. Va durar 3 anys.
1: Amb el jugador de béisbol, que en l'època, jo sí que recordo, el seu nom em ressonava, que era el Joe DiMaggio, aquest sí que era un jugador famós de béisbol, una història que no tenia...
0: Bueno,
1: una...
0: perdó, el Dougherty, al principi no sé el que era, però va acabar sent policia.
1: Ah, era policia al final, val, correcte. I el Joe DiMaggio sí, era beisbolista, i bueno, un home ben conegut, jo recordo encara les revistes de l'època, el Lectures, el Garbo, aquest tipus de revistes...
0: Era un tio que tenia bona planta. Es
1: veien, sí, era un tio molt
0: però
1: fort.
0: Però tenia més planta que cervell.
1: Jo penso que bàsicament era això. I ella tenia les dues coses, tenia la planta
0: està,
1: i el cervell. I aquest és un tema que va fer que la parella, no sé quan va durar aquesta
0: no
1: parella.
0: Va arribar l'any.
1: Que no? Però en canvi va omplir premsa del cor moltíssima durant molt de temps.
0: Clar, perquè...
1: Va allargar-se.
0: Tenien, era una parella... De totes formes, ell la va estimar tota la vida. Tant és així que quan arribarem al moment de parlar del comiat de l'enterrament, el que va organitzar tota la cerimònia d'enterrament va ser Joe DiMaggio. Perquè l'altra gent que l'envoltava es va dispersar d'una forma miserable.
1: Es van obrir.
0: Però no ens avancem.
1: I després, el que ja hem parlat una mica així, no hi hem parlat, de fet potser no em donen ni el seu nom, però d'algun moment està sobrevolant la història, és aquest dramaturg conegut...
0: Arthur Miller.
1: Arthur Miller. Arthur Miller sí que és un home important de la seva vida perquè finalment troba una mena de pare...
0: Sí, és que a més aquí s'ajuntaven les dues coses, no? El que buscava ella sempre, perquè ella tenia un interès grandiós, que ja en parlarem, per la lectura, i... per lo que està envoltada de gent intel·ligent.
1: Exacte.
0: De gent que la superés amb ella i per tant de la que pogués aprendre. El dramaturg Arthur Miller era un paradigma d'aquest tipus de persona.
1: Tema.
0: Però què passa? Per ella, ell era l'intel·lectual que li interessava tindre al costat perquè li podia ensenyar molt de la vida i de la literatura, etc.
1: Sí.
0: Però per ell, ella, què era? Un trofeu.
1: Sí, sí, efectivament. I sí, també les fotos aquí diuen molt d'això, perquè els veus junts i te'n dones compte exactament d'aquest doble rol que jugaven. Ella com aparentment sumisa, però en realitat és la ment pensant, i ell com exhibint aquesta perfecta dona al costat. També en aquesta època, una miqueta abans i després també va seguir, ella també en aquest això de posar-se al dia a nivell intel·lectual i voler pujar una miqueta més al graó de ser la simple actriu, la pin-up típica de qualsevol pel·lícula americana, diguem, que per la que podia passar, que no ho era, va anar a l'Actors Studio de Nova York, és a dir, van estudiar amb la família Strasberg, que, com han fet tants, com Marlon Brando, com Paul Newman, com majoria dels actors, i moltes actrius també americanes. I allí afina també molt la interpretació. És a dir, entenc que l'interpretar un personatge, a part del que els propis directors li han anat dient, ella també entén que hi ha una tècnica. I aquesta tècnica te la pots aprendre i la pots ensenyar a algú.
0: Correcte.
1: I ella l'aprèn allà.
0: Aquí és molt important, a part del Lee Strasberg, que era el mentor, a l'home que portava el mètode, hi havia la Paula Strasberg. I la Paula la va acompanyar els últims anys a tots els rodatges. Per exemple, Vides Rebeldes, ella acabava de fer, això en vam parlar, em sembla, l'altra setmana, ella acabava de fer una actuació que, per exemple, el John Huston no es diu massa, però d'aquells que si s'havia de repetir 24 vegades es repetia i aquí no passa res.
1: Sí, sí, sí.
0: Bueno, doncs sempre hi havia al costat la Paula, i la Paula o li feia senyals o quan estava tallada la seqüència que s'havia filmat li deia, escolta, molt bé, o mira, profunditza més en això, mira cap a aquesta banda. O sigui, ella li tenia una confiança absoluta a la família Strasberg.
1: Sí, sí, sí. Clar, ella anà allí d'alguna
0: manera...
1: I
0: va millorar molt com a actriu, eh?
1: Sí, segur. Clar, el que ensenya el mètode, que és el mètode, el mètode d'ells, era bàsicament basar-se en la memòria emocional que tu tens, la pròpia.
0: Sí.
1: I amb la teva pròpia vulnerabilitat.
0: Anar a buscar en la teva resposta emocional,
1: exacte.
0: La resposta...
1: Del personatge que
0: t'han donat.
1: I això, d'alguna manera, és donar-te una arma molt important, perquè el que no, primer, es pot fer mal, és a dir, un actor, un actiu, pot prendre mal si no ho fa així, perquè no es protegeix, perquè pensa que és el mateix ell que l'actor, que el personatge que interpreta, i no, hi ha d'haver aquesta distància. I això ja ho aprèn, i crec que ho aplica molt bé en les properes pel·lícules que fa a partir d'aquí. I aquí ve una mica l'etapa més, d'alguna manera, més complexa de la vida d'ella, que és aquest que ens estem acostant al final, diguem. Perquè
0: sí,
1: tot això...
0: perquè clar, de fet, l'última pel·lícula sencera que va fer és Vides Rebeldes.
1: Sí, així és reconeguda com a tal, no?
0: Perquè l'altra només va durar 37 minuts.
1: Exacte.
0: La que hagués sigut l'última pel·lícula, que de totes formes era una pel·lícula que podia pintar bé, perquè estava dirigida per George Cukor, que es diu Something's Got to Give, amb Dean Martin i Sid Charisse, a part de Marilyn Monroe. Però la productora va decidir que no es continués i també la va treure del curs, o sigui que no va funcionar tampoc. I de l'única forma que s'han vist imatges és amb la tira de documentals que s'han
1: fet
0: sobre Marilyn Monroe, han sortit imatges d'aquesta pel·lícula i també, conseqüentment, hi ha hagut molta literatura amb la que s'ha introduït fotografies d'ella. Clar, aquestes fotografies d'ella ens mostren una Marilyn, que això pot conduir una mica fàcils deduccions i tal. No. O sigui, ella, que passava per un mal moment, segur, però que aquest moment dolent fos desesperant o una situació desesperant, això ja no ho tinc tan segur.
1: Tampoc està
0: perquè
1: tan
0: era
1: provat.
0: Una dona que començava des de la seva seu lideratge per part dels Strasberg, tant el Lee com la Paula.
1: La Paula.
0: Ella havia anat agafant confiança i ja no era la noia insegura del principi, que deia, sí, bueno, sóc guapa i això, però jo mai he estudiat... Perquè, per exemple, amb Los Caballeros les prefieren rubies, la seva companya explicava que després d'estar 12 hores ballant i treballant el guió i tot això, ella se'n anava a dormir i la Marilyn Monroe seguia repassant i ella mateixa assajant perquè buscava la perfecció.
1: No, es va convertir molt exigent en si
0: mateix.
1: Parlaves tu de literatura fa un moment. Tu tenies coses sobre a dir sobre el tema literari.
0: Sí.
1: La vessant literària, diguem.
0: La vessant literària de Marilyn Monroe és molt interessant. Dir-vos d'entrada que en aquell moment, primer, una noia que fos una estrella, i no una estrella qualsevol, sinó una estrella que tenia llavors milers i milers de fotos repartides per tot el món, i que cada cap de setmana es pegaven bofetades a les revistes de tot tipus, però sobretot del cor, per tindre fotografies d'ella amb les últimes coses, i per tant que era perseguida pels fotògrafs, amb tot això, i a més fent cine, i l'exigent que dèiem que era estudiant els seus papers i tal, amb tot això ella tenia una biblioteca de 400 llibres. Sí. Se l'ha fotografiat diverses vegades i s'ha dit, per la gent que havia conviscut amb ella, que era, li agradaven, per exemple, els clàssics russos. Tolstoi, Dostoyevsky, havia llegit L'Idiota, Crim i Càstig, Guerra i Pau, Anna Karenina de Tolstoi i les altres dos de Dostoyevsky. Havia llegit la filosofia de Nietzsche, així hablava Zaratustra, La Gaia Ciència, de Balzac havia llegit La Comèdia Humana, de Rainer Maria Rilke, que li agradava molt la poesia de Rilke, sí. Era un fan i havia llegit diverses vegades Cartes a un joven poeta, perquè d'alguna manera ella trobava inspiració en aquesta lectura. Realment és una lectura que jo crec que és bàsica. No hi ha, pels que escriuen, llegeixen, si són joves poetes d'això, sinó per tothom, aquest sí. És un llibre que hauria de ser obligatori.
1: Sí, un altre que també llegia, el Whitman.
0: Walt Whitman. James Joyce, ell havia llegit l'Ulisses de Joyce, sí. Que hi ha molts que ho diuen i
1: va
0: no l'han llegit.
1: Va aconseguir llegir-lo, ella sí.
0: Molt bé.
1: Esperem.
0: Walt Whitman, les hojas de hierba, Arthur Miller, que va ser el seu tercer marit i va conviure amb ella 5 anys, és l'autor d'obres dramaturgues com La mort d'un viatjant, molt celebrada i representada around the world. Tennessee Williams, un tramvia anomenat Desig, Ernest Hemingway, Adéu a les armes, Francis Scott Fitzgerald, El gran Gatsby, William Faulkner, El soroll i la fúria, etc.
1: Els contemporanis, diguem també, americans.
0: Tots els contemporanis. Ella tenia una biblioteca de més de 400 llibres. Bueno,
1: molt bé.
0: Podríem deixar aquí el que és la literatura.
1: El tema literari. Tens alguna cosa escrita per ella? Alguna frase? Jo vaig pillar alguna cosa, però no ho he portat.
0: Tinc algunes coses d'ella, però com que estem al 53...
1: Tenim un minut i pico. Sí,
0: tenim un minut i pico. Llavors, dir-vos, per exemple, que ella havia dit coses com... vaig interpretar la classe de paper de... vaig intentar interpretar el paper de Cordèlia del rei Lear de Shakespeare, però em va ser molt difícil. Més endavant m'agradaria interpretar Lady Macbeth, perquè seria meravellós que Marlon Brando fos Macbeth. Marilyn Monroe sobre Willie Wilder, perquè igual que va dir això sobre Willie Wilder, també era capaç de fer comentaris sobre les lectures que havia fet. I sobre Wilder va dir: és un cineasta brillant, però es preocupa massa pels guanys de les seves pel·lícules. Bé, hi ha altres coses que tinc d'ella, però ella tenia una vessant, que era la vessant poètica, i m'agradaria llegir-vos un parell de poemes.
1: Anem molt justets ara, Pepa.
0: No, és curt, això.
1: Sí, molt curt. Vinga.
0: Els poemes són els següents. Un poema sense títol que diu: ai, punyeta, m'agradaria estar morta, absolutament no existent, absent d'aquí, de tot arreu. Però com ho faria sempre si hi ha ponts, i el pont de Brooklyn? Però m'encanta aquest pont. Mai he vist un pont que sigui lleig. I un altre. El títol és Vida. I diu així: soc de les teves dues direccions. D'alguna manera estic penjada cap avall quasi sempre. Però forta com una taranyina, el vent, em mantinc... més amb la gebrada freda i resplendent, però els meus raigs, amb avaloris, són del color que he vist en un quadre. Ah, vida, t'han enganyat.

Hi ha una cara de la música que sovint no escoltem. A cara B girem el disc per descobrir històries amagades entre cançons d'ahir i d'avui. Una hora setmanal de viatge sonor, amb relats i emocions que connecten passat i present. Cara B, l'altra cara de la música moderna. No te la perdis.

0: Ποιος είναι ο Τούγος, του.
1: Τι
0: όμα. Ήταν.
1: Ποιος είναι ο Μπλούς, τι.
0: Κόμπο Μπλούς. Παρακά Μπλούς.
1: Τζιος Μπλούς.
0: Α, Τζιος Μπλούς. Παρφίκτα.
2: Bona noche, blueseros del món mundial. Això és Just Blues. Ja estem aquí, donant la vara. Un dia més. Un dia més. Què tal, Jan? Com estem?
3: Doncs com sempre, no?
2: Com sempre bé.
3: Sí, sí.
2: Sempre estàs bé, tu. Fantàstic. I l'Eme Alonso, com està?
4: Bona noche. Bé, cada cop millor.
2: Cada cop millor?
3: Uau.
4: Mira, sí, no?
2: Molt bé.
4: Cada cop fer millor temps.
2: I cada cop millor.
4: Llavors jo me vengo arriba.
2: I avui,
4: com el Jan.
2: I avui tenim aquí el senyor Víctor Puertas. Com estàs?
5: Vinc a molestar una estona.
2: No, molestar de cap manera.
4: Cada cop millor,
2: favor.
4: També.
5: També.
2: No? Cada cop més prim. Cada cop més prim.
5: Hòstia.
4: Olé.
5: Bueno.
2: Bé, bueno.
5: La vida del músico. Va com va.
2: Era el del maestro de escuela, no? Però el músico veu que és peor. Vinga, engeguem.

0: Estem escoltant el senyor Greg Kaizer amb un tema d'ell mateix, que es diu Le Rêve de Bretagne, que sortia en un àlbum del 2026.
1: Meravellós.
0: Laguna Accessions.
1: Un dels millors discos de l'any.
0: Efectivament. I posem aquest disc d'una manera una mica unanista, perquè el Greg Kaizer tornarà per aquí a Catalunya, i de fet estarà a Girona el dijous a la sala, com es diu la sala aquesta, M.A.? Tu et sona?
2: A Girona, sala... no? Està?
0: Sí, és que ho han anunciat fa relativament poc, la sala Platea, pot ser? O...
1: Ah, Platea, vale, sí.
0: Sí, podria ser la sala Platea.
1: Però m'ho dius com si jo fos de Girona.
0: Bueno, però tu ho saps tot, Demea. I ets aquí, estàs a la meva mà dreta.
1: La dreta,
0: bueno,
1: igual, del padre.
0: Sigui com sigui, estarà a Girona, si la gent que esteu a Girona estarà a la sala Platea demà a la nit, el dijous a la nit, perdoneu.
1: Dijous a la nit.
0: I el divendres a les 9 de la nit estarà a Can Gorgs, a Barberà del Vallès, i estarà acompanyat del senyor Sergi Escriu, el senyor Balta Bordoi i el senyor Reginald Vilardell. Si no us voleu perdre aquest grandíssim harmonicista, anava a dir texà, no és de Texas, però com si ho fos, no? I ja està. Més coses.
1: Bueno, no sé, si ja que estem amb l'agenda...
0: Sí, ja que estem amb l'agenda, anem a posar un altre tema. Anem a posar el següent tema, que igual li sona al Víctor d'algú.

0: Bueno, pues aquest disc et sona, no, Víctor?
1: Una veu sí. Inconfundible.
2: Única.
0: Bé, era Balta Bordó i And the Bad Boys featuring Víctor Puertas i el tema es deia Broke and Lonely.
1: D'un àlbum... Jimmy... Estaria bé que un Balta Bordó i And the Bad Boys featuring Johnny Jerry Portnoy i tot acaba en oi.
0: I s'ha quedat tan ample.
2: Bordó i Portnoy, hòstia, pues el Portnoy té ja una edat, eh?
1: Ja,
2: o el
1: ja,
2: pillem ja,
1: ja
2: o...
1: Sí. Bordó i Bad Boys, Portnoy. Bueno, és igual, seguim.
0: Gràcies. Doncs res, res, posava això perquè... que dic que és de l'àlbum Rock My Blues Away del 2022, perquè toqueu aquest dissabte 6 a les 21:30 a la Nova Jazzcava, no?
2: Sí, bueno, tenim...
0: De fet, teniu bolos últimament amb els Bad Boys, no?
2: Sí, sí, la veritat és que també...
1: A madre, o sigui, dissabte 6 a la Nova Jazzcava.
2: Sí, hi ha un doblete. Amb el Balta, sí, el Balta és veritat que amb els discos que està fent amb el Sergio, doncs va, diguéssim que va una mica de cul, de temps i de viatges i de trobar forats. I vam tocar fa poc a Cardona, si no m'equivoco, vam tenir un bolo, ara tenim aquest de Terrassa, que són unes nits com de blues que fan així com...
1: Blues Weekend.
2: Blues Weekend, que no... Sí.
1: És el segon. O sigui...
2: Sí, bueno, és el segon any o és la segona nit? Perquè veig que...
1: És la segona nit. La segona nit.
2: I el Joan Pau, passada, no? El divendres i el Joan Pau, si no m'equivoco.
0: Sí, ja m'ho d'estar per la sorpresa.
1: Però bueno...
2: Ui, perdó.
1: No. Segon Blues Weekend. O sigui que la setmana passada jo crec que hi havia...
2: Ah.
0: Doncs no
2: estava
0: anunciat.
2: Ah, sí, perquè estava el Tòfol.
0: Ah, estava el Tòfol. Sí, vale.
1: O sigui que és... No sé si n'hi ha un tercer.
2: A veure, esperem que sí.
0: Esperem que sí. I ja que heu destapat la sorpresa, doncs el divendres, si vosaltres esteu el dissabte a les 21:30, el divendres està el Joan Pau Comelles i tinc un tema que jo crec que us agradarà molt.

0: Joan Pau.
1: Aquí está el más rápido de l'oeste, el senyor Joan Pau Comelles, que si el voleu veure fent aquest tema o altres, que també anirà tan ràpid o més, podeu anar el divendres, dia 5, a la Nova Jascaba.
0: Blues Weekend.
1: Blues Weekend. I més coses, perquè el diumenge també podeu anar a veure a l'estimada Big Mama Montse amb els seus Captains Brotherhood, que estaran al Cursal
0: de Manresa.
1: Cursal de Manresa.
0: Sí, senyor.
1: I la vam tenir fa poc per aquí, però podem escoltar com a mínim una mica dels seus temes. Home, va. You are an angel, you are an angel. Escoltem You are an angel, va.

0: Doncs aquí teníem a la Big Mama Montse, que estarà presentant aquest àlbum, com es deia?
1: Sense Confine,
0: que va venir a presentar aquí, i estarà al Cursal de Manresa presentant-lo amb molts convidats, i esperem que tingui tot l'èxit del món. I més coses. Bé, l'última cosa de l'agenda que diré, doncs ve un senyor que es diu Martin Hartley, que és un britànic, que és un es veu que és un tio reconegut pel roots music, i fa més això, americana, folk, blues, etc, etc, i escoltarem un tema que es diu Shanghai, que es diu, pues això, es diu Shanghai.

0: Aquest és el senyor Martin Hurley, que estarà el diumenge 7, a les 7 de la tarda i a les 8 i mitja al Jamboree.
1: Molto bene.
2: Quin dia, això, perdó?
0: Això el diumenge.
2: Diumenge.
0: El diumenge dia 7. Per tant, si voleu veure una cosa d'americana, un senyor que toca el slide i que ho fa força bé, doncs ja ho sabeu. Aneu al Jamboree, home, aneu al Jamboree, que...
1: Sí, s'ha d'anar.
0: Que al final l'acabaran tancant, o acabaran dient que no foten més blues i després se'ns lamentarem amargament.
1: I on s'ha d'anar, també, és a la Tecla Sala, la biblioteca que tenim a Hospitalet, que és la seu del Fons Europeu de Blues, i que es fan coses habitualment, com demà. Demà dimecres, dia 3, a les 19, a partir de les 19, tindrem una conferència del Manolo López Poy, que parlarà de llibres i editorials dedicades al blues, i després de la conferència hi haurà un concert amb músics de la Societat de Blues de Barcelona, com la Huchi Kuchi Sonia, el Sergio Giunta i el Lluís Souto, l'estimat Lluís Souto. Amb la qual cosa, això és demà, són el cicle de conferències Blues per tu, que tindrà lloc els tres primers dimecres de juny. I aquest és el primer. El segon, parlarem del segon la setmana vinent.
0: Efectivament.
1: Efectivament. I del tercer, la següent setmana.
2: És Barrio Sésamo, una mica, això, no?
1: Sí. És una mica Barrio Sésamo.
0: Vinga, però això, més coses, hi ha més coses.
1: Bueno, això eren els destacats de la setmana i així com...
0: Un altre destacat de la setmana.
1: Un altre destacat de la setmana és que Bike and Lonson sortirem del nostre cau, que estem una mica ermitanyos aquest període de temps, i el dissabte a les 7 de la tarda estarem al Lolala Bar, al Clot, al costat del mercat del Clot. Un lloc guai i del Clot,

0: Viva los novios.
1: I... Com?
0: Viva los novios.
1: Viva los novios.
2: Però tampoc no promoguis que la gent vagi, perquè si no...
1: No, no, és un event privat, o sigui, pues, us haureu quedat... Us quedareu amb les ganes, perquè en el Sarao, tenim entès que tocaran ni més ni més que l'abans esmentat Greg Isor, que està per aquí aquests dies, el Balta Bordoi, l'Homero Todosa i l'aquí present Víctor Puertas.
2: Donant pel sac fins a les bodes, saps? BBC.
1: Com és això? Com és això, Víctor?
2: Pues res, que a mi em sembla molt guai que ho esmentis, que ho anomenis.
1: I tant que sí. Perquè, fa molt de goig poder-ho
2: dir. Perquè és una companya musical, jo crec que tots els que anem a les jams, quan es pot, no? Que anem a les jams, ella és una persona que apoya molt el circuit de bars i de locals petits on es fan mogudes bluseres. La Halle porta allà picant pedra, diguéssim. Col·laborant també com a músic i com a espectadora i... Hòstia, està molt bé que el dia, no? Que en teoria
0: el casament, doncs,
2: més feliç de la seva vida
1: exactament.
2: Faci un concert, no?
1: Sí, senyor. Sí, senyor. Sí, pues des d'aquí podem desitjar felicitats a la Halle i a l'Eric per molts anys de felicitat, molt de blues del bo, blues del bo. I bueno, pues...
2: Molt bé.
1: Res, que viuen los novios.
0: Això mateix.
1: Molt bé. I per la resta de l'agenda, ja sabeu.
0: A Lluís Souto.
1: De blues de Lluís Souto.
0: Molt bé. Què tal, Nigmos?
2: Vols que... Mira, jo vengo a fer de David Sánchez perquè el David, quan no estava aquí de jefe, venia a posar música.
0: Sí.
2: I fèiem les flautites de David i Víctor. I llavors he portat algú que no és flautita com a tal... Però amb un tema número 9 que es diu Feeling Better Now, d'un senyor que ara us parlaré alguna coseta.
0: Molt bé.
2: Si us sembla.
1: Ok.
3: When I was a kid, I'd fall and scrape my knee. Never scared to climb the highest tree.
2: Aquest també estava molt bé, s'ha de dir.
4: Sí, sí, tant. Segur.
2: Però anem a posar un altre que me'n trempa més, ja veuràs.
4: Ara sí que el tenim.
2: Maybe.

0: Molt bé.
1: Andrew Duncanson, grandíssim cantant, que jo no el tenia molt controlat i que, i que aquests dies amb el Nick Moss, que ara us explicaré quatre
0: detallets. Això és el que volíem saber.
1: Ha sigut un dels convidats. Això de, en aquest disc de l'Andrew està el Michael Pelukin, que un tipus de Chicago, que se'n va anar a viure a Califòrnia i ara ha tornat a Chicago, a Illinois, perdó. Gran harmonicista i saxofonista. La cosa flipant, que encara no m'ho crec, i hem passat ja tres dies des que he tornat, però que em va trucar el Nick Moss per anar a un festival de Suïssa que volia anar... O sigui, és un festival molt curiós, molt elitista per diverses raons, només porten bandes americanes.
0: Mira.
1: Us diria molt... Podria dir moltes coses, però bueno, està bé que és molt elitista, volen portar los números 1 del blues actual americano i els hi costa portar europeus, diguéssim, o fora dels Estats Units. I jo vaig una mica l'excepció. Rodrigo Mantovani al baix també se'l va menjar perquè sí, perquè és el baixista del Nick. I en aquest cas, en aquesta vegada, el Nick ha anat moltes vegades en aquest festival que es diu Groove Now, un festival... bastant heavy.
0: I no venia el Dennis per alguna raó?
1: Clar, jo al principi vaig pensar, està buscant alguien barato o no sé, la qüestió és que amb el Dennis ja, ell ha anat molts anys al Nick en aquest festi i el tio del festival li va demanar que anés amb altres convidats, amb un altre harmonicista, amb altra gent. Llavors em va trucar, com ens vam conèixer una mica més musicalment aquí a Hospitalet i vam estar xerrant, doncs em va convidar, jo encantat de la vida, acollonit, perquè anar a suplir d'alguna manera a Dennis Renling no és tarea fàcil o...
0: No sé,
1: jo ja dic, jo vaig tenir bastant pudor en fer això, però alhora també era molt guai. Hi havia el Bob Welch com a convidat també, pianista, guitarrista espectacular, que tampoc no el coneixia en persona. Estava l'Andrew Duncanson com a cantant, guitarrista, i hi havia el Willie Jordan, que és un cantant de Louisiana, però que viu a Califòrnia, gran cantant, bateria també. Llavors... La veritat és que va ser molt guai, em van acollir com un homàs, que haig d'agrair molt al Nick Moss i al Patrick, el tio del festival, que no les tenia totes amb mi, venint de Barcelona, així de clar m'ho
0: no?
1: va deixar caure des del primer dia que vaig arribar, i des del primer concert del primer dia em va dir, lo siento por mis comentarios...
0: Bueno.
1: O sigui, que a mi m'acaba molt bé, de veritat, és un tio, no és mala persona, però és un elitista, diguéssim, molt a l'extrem, perquè em va fer com una petita entrevista abans del festival preguntant-me si jo també creia que el nivell europeu era molt malo en el blues, i jo no, és que no ho penso, vull dir, i li vaig començar a dir noms de gent que jo considero de primer nivell, Big Creek Slim, Wes Weston, Big Joe Louis, és que hi ha tants que és una mica absurd dir això.
0: Knockout Greg,
1: bueno, és que ja dic, a cada país hi ha la crem de la crem, no, diguéssim, a tota Europa.
2: Vivian de Blue Shack,
1: és que hi ha Dexter Shaw...
2: Tommy Leino...
1: És que hi ha tants, clar. És una mica ridícul posar aquest sello de... No, tiene que ser del West Side de Chicago, home, pues... Bueno, en fi, dit això, que ho trobo més anecdòtic, perquè després ja et dic que... va ser molt, molt xulo el tracte, ens van tractar molt bé i el Nick, la veritat és que em va tractar molt bé i va ser molt guai perquè, clar, Willie Jordan es va posar a la bateria a fer uns temes, a part de cantar, l'Andrew es va posar amb la guitarra, el Bob Welch estava al piano i de cop es passava a la guitarra, jo a l'harmònica m'he passat al piano,
2: tot era un...
1: i la cosa flipada que no us he dit és que el Nick Moss en un tema me dice, ¿me dejas una armónica en si bemol?
0: No.
1: I es posa a tocar l'harmònica com un fill de la gran.
0: Toca molt bé.
1: Molt bé.
2: Hòstia.
1: Toca molt bé.
2: Hòstia.
1: Molt bé. Millor que altres, no ho sé. Tenia bon to, sonava bé, sabia... És que clar, és un tio, jo no ho sabia, ell havia estat 4 anys amb Jimmy Rogers.
0: Sí, això ho sabia.
1: I havia tocat amb... Clar, no em va explicar moltes historietes, però tenia moltes per explicar. 50 i pico d'anys, tota la vida tocant des dels 17 o 18, pues. O sigui que va ser molt guai, la veritat, em vaig sentir molt, molt bé dintre dels nervis d'anar amb aquesta idea de, hòstia, Nick Moss va con Dennis Renling a ver què hace este chaval. fora d'això va ser molt, molt guai. I aquests detalls d'anar canviant instruments aquí tots i...
2: Hòstia, segur que als suïssos o a l'organitzador li van
1: flipar.
2: Trencar el sistema.
1: A més, no? És un festival molt curiós que toques al mateix lloc les tres nits. Llavors, porta bandes així com... Fa com un... És un poco... És como... Dios, yo te junto y te pongo aquí estos músicos y tenéis que hacer... Li agrada juntar això. Hi ha algun festi que ho fa aquí. Ara no me'n recordo qui era, que això ho fa, de juntar músics de diferents... Ara no me'n recordo quin festi, però hi ha un aquí a Espanya.
0: Bueno, el Vicente Zume lo fa.
1: El Zume lo fa, això, per exemple. Però hi ha algun més. Hi ha un festi que també li agrada això de juntar músics. Per València hi havia un festival. La cosa és que va ser molt guai, perquè la primera nit, bueno, cadascú va fer el seu rotllo. La segona nit el Nick va dir, vamos a hacer down home, blues, no rural, però Chicago, el més acústic, escobetes, contrabaix, i va ser espectacular, va ser brutal, de veritat. O sigui, pèls de punta, jo si hagués estat de públic, m'hauria passat teta mirant-lo, perquè el Rodrigo Mantovani és que és sens dubte el millor baixista de blues que hi ha al món, o dels millors, sense cap tipus de dubte. I el Nick Moss és que va ser molt guai, molt maco, la veritat, i algo que m'emporto
0: molt bé. Guai. Sí. Pues ens has posat les dents ben llargues,
2: això,
0: eh?
2: Sí.
0: Les dents ben llargues. Molt bé, Víctor.
1: Sí. Així que res, a veure si el veiem més per aquí.
2: A veure si el... més per ti i amb tu.
1: Ah, bueno, a ver.
2: I amb tu.
1: A veure.
2: Bueno.
0: Escoltem alguna coseta més?
1: Vinga, sí, podem escoltar de l'altre disco, perquè és, amb l'Andrew devem tenir molt rotllo, em va passar els seus discos, i hi ha un altre disco que té un altre harmonicista, que es diu Shellist.
0: El Ronnie Shellist,
1: un altre bon conegut, amb aquest tema que es diu Blanco Bugalú. Una mica diferent, aquest disco.
0: Aquest disc em sembla que està fet per el guitarrista, que toca també el baix amb els peus. Pot ser?
2: Mentre toca la guitarra amb les mans, el baix amb els peus.
0: O toca la bateria amb els peus i llavors té un baixista i el Ronnie Shellist, o una cosa així. No sé,
1: t'ho dic perquè ara m'has matat,
0: El vaig escoltar un dia i em va dir l'Oscar Rabadán que era així. Després em vaig mirar vídeos... I em sembla que sí, que el tio toca la guitarra...
1: Home, pot ser, però clar...
0: I la bateria...
1: Sí, perquè posa Farmer... és que no porto les ulleres. Farmer Foot Drums.
0: Foot Drums. Ah, doncs Foot Drums.
2: Farmer. O sigui...
1: Bateria de pies...
2: Bateria de pies de la granja.
1: De la granja del tio Joe. Hòstia, pues no sé.
0: El tio és com una mena de one man band que s'acaba juntant amb un baixista i un harmonicista.
1: Eso es.
0: O sigui, el tio que podria fer-ho tot, perquè podria fer finger picking i podria fotre's un rack i tocar l'harmònica i a tomar pel culo todos, però acaba fent concessions i surt un... I aquest disc me l'he escoltat i a mi m'agrada força.
1: Sí, aquest sí. Pues escoltem-lo, no?
0: Vinga, va, endavant.
1: Vinga.

0: Aquí ho tenim.
1: Yes.
0: El senyor Ronnie Shellis i els de Dick... The Big Three? The Dick Three?
2: The Dick Three. Dick Three. La portada és brutal.
0: M'he de descriure
2: llàstima,
0: la
2: portada. Llàstima que no...
0: Descriu la portada pels
2: bueno, la portada oients. És un homenatge a una famosa foto de la història fotogràfica d'Amèrica Profunda.
0: D'Amèrica Profunda.
1: Ah, ho has buscat?
2: No, no, és la meva cultura brutal d'abans d'entrar al programa.
1: Es diu American Gothic.
2: American Gothic.
1: De Grant Wood, que es veu que és una pintura molt famosa.
2: És una pintura, no és una foto.
1: Jo crec que és una pintura. Fas dubtar perquè jo no tinc ni puta idea de pintura, haig de dir. Soc molt dolent, però crec que sí, no? És una pintura molt famosa, d'American Gothic. Llavors ell fa una mica la...
2: Exactament, no? En sí. Comptes de forca porta una maza. I bueno... És per veure-la.
1: Sí.
2: La portada és per veure-la. Llàstima que estem a la ràdio. I la meva... Bueno, no tenim temps perquè jo descrigui amb paraules la... No cal.
0: Bueno, surten dos personatges que semblen...
2: Trets d'una pel·li de terror de rural, així, americà.
0: Podrien ser baptistes, amish o sí. Una cosa d'aquestes, no? Amish,
2: molt amish.
0: Bueno, molt amish ell no, sí. Però vull dir...
2: Ell ja no té amish. Cap pinta d'amish, no? És més... Ella és més xicana.
0: Més xicana?
1: Bueno, ella de pinta... No, ah, no.
2: No, jo dic la portada.
0: Ah, no, clar, la portada, no, perquè jo t'estic descrivint l'American sí. Gothic.
1: L'original sí.
2: No, però bueno.
1: Tenen pinta d'amish.
0: Bueno, en fi, és igual.
2: És igual.
0: És igual.
2: Exactament.
0: Però el disc està bé, és altament recomanable.
1: Està molt bé, i el músic que parlàvem de que toca amb els peus, la bateria, és el Jerry Hunt. Fa molt conegut, molt col·laborador dintre de molts discos de blues, com a bateria, si no m'equivoco, com a baixista, com a multiinstrumentista, diguéssim.
0: Molt bé. I aquí toca el Farmer Foot Drums. Farmer Foot Drums. Emea, que ens expliques què va passar un dia com avui, coses d'aquestes?
2: Fem efemèrides.
0: Fem alguna cosa d'efemèrides, no?
2: Alguna cosa d'efemèrides.
0: Digues alguna cosa.
2: Fem efemèrides.

0: Blues Friday, Dinah Washington, introduint la secció d'efemèrides del blues que va passar un dia com avui, una setmana com aquesta, o un dia com ahir, o un dia com demà.
1: Exacte.
0: En el món del blues. O en el món que nosaltres vulguem. Perquè un dia com ahir, un dia com ahir, de fa 100 anys, exactament ahir, o sigui, un 2 de juny del 1926, nacia a Los Angeles una tal Norma Jean Mortensen. Qui era Norma Jean Mortensen?
1: Marilyn Monroe.
0: Marilyn Monroe.
1: Oh,
0: Marilyn Monroe. I no podem deixar de sentir alguna de les cançons que va cantar les seves pel·lícules, i jo especialment vull sentir River of No Return.
1: Oh, yeah.

0: era Marilyn Monroe, River of No Return, en el seu centenari.
1: Molt bé.
0: I aquí, el nostre homenatge. I un dia com demà... No, com avui. No, avui és 3.
1: Sí. No, demà és 3.
0: Demà és 3. Un dia com demà. Naixia, però del 1897, una tal Lizzie Douglas. Lizzie Douglas? No? Memphis Minnie. Al Gears, Louisiana. Sentim Hoodoo Lady.
1: Oh, yeah.
2: Hoodoo Lady, how do you do? Tell me you take a boot and touch a brand new shoe. Well, don't

0: Sonny Boy One.
1: John Lee.
0: El precursor.
2: Juan Luis.
0: ¿Eh?
2: No, perdón.
0: Y bueno, ja estem en s'acomiadem, no? Ens acomiadem i fem la darrera efemèride i ens acomiadem amb ella. Amb ella perquè és la Cora Walton, que ens va deixar un dia com demà del 2009, la Cora Walton, que és la Coco Taylor. Vale? I bueno, ens acomiadem amb Blues Never Die. Mai millor dit.
2: Així és.
0: Bona noig, bluseros del món mundial.
3: Mora les persones.
0: David, Víctor, Jan.
2: Plaer, com
0: sempre. Fins el dimarts vinent.
2: Queden pocs, ja, no?
0: Queden pocs.
3: El 16 acabem.
0: Ah? I festeta.
3: I festeta. I farem festeta.
0: Apa!
3: Bona noig a tots.

0: La música coral, més de 1000 anys d'història. Un programa realitzat i presentat per Pep Quintana.
1: Hola amics, benvinguts una setmana més a la sintonia de Ràdio d'Esvern i concretament al programa La música coral, més de 1000 anys d'història. Avui dedicarem el nostre programa a quatre compositors que, directe o indirectament, formen part de la nostra cultura musical i els que segurament hem escoltat i escoltarem en tots els cicles de concerts sinfònico-corals. Johann Sebastian Bach, Joseph Haydn, Johannes Brahms i Giuseppe Verdi. I serà en aquest mateix ordre, ja que, en certa manera, es correspon amb la cronologia de les seves dates de naixement. Si exceptuem Brahms, que és el més jove, Bach va néixer el 1685, Haydn el 1732, Verdi el 1813 i, finalment, Brahms l'any 1833. De Bach escoltarem tres corals de la seva passió segons Sant Mateu a càrrec de la Chicago Symphony Orchestra i cors dirigits per Sir Georg Solti. Després de la música coral de Bach, ara és el tomb de Haydn. De la creació n'escoltarem dos corals, també a càrrec de la Chicago Symphony Orchestra i cors dirigits per Sir Georg Solti. El tercer dels compositors d'aquest vespre és Johannes Brahms. D'aquí escoltarem un coral de la seva obra Un Requiem alemany pels mateixos intèrprets. I el darrer dels nostres compositors és Giuseppe Verdi. D'aquí, en aquesta ocasió, escoltarem un Te Deum que forma part de les quatre peces sacres. També serà interpretat per la Chicago Symphony Orchestra i cors dirigits per Sir Georg Solti. Bé, amics, en Carles al control i qui us parla, en Pep Quintana. Ens acomiadem de vosaltres, tot esperant retrobar-nos la setmana vinent. Molt bona nit.

0: Són les 11, el 2 de juny li queda una hora i el Catalunya Nit també.
1: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: Un dia més, aquesta segona hora del Catalunya Nit, us explicarem coses ben diverses i interessants, com per exemple que Catalunya està resultant molt atractiva com a plató de rodatge de sèries i de pel·lícules. En marxa, com a mínim, ara mateix, tres rodatges que us explicarem. Una a Barcelona, una a Girona i una altra a Manresa, on, de fet, ja s'han rodat força ficcions.
1: I a aquesta hora de la nit segurament que hi ha molts estudiants que estan fent colzes perquè d'aquí just una setmana comencen les proves de la selectivitat. Són en concret 46.000 alumnes que s'hi presenten i hauran de tenir en compte alguns dels nous condicionants de les proves, com que estarà prohibidíssim qualsevol dispositiu digital. En parlarem amb la nova responsable de la selectivitat. Escolteu atentament perquè potser ja que esteu escoltant-nos i Catalunya Nit i l'entrevistem, potser ens canta alguna pregunta de la selectivitat, qui sap.
0: I la persona que ens escolta des de les 10 i que tindrà l'última paraula del dia porta una granja de 82 cabres alpines i un obrador d'on surten uns 7.000 quilos de formatge a l'any. De la seva experiència n'ha fet un joc de taula, el corral. Sabeu com es gestiona un ramat? Doncs també us anirà molt bé aprendre-ho. I si no ho apreneu avui, teniu aquest joc de taula que s'ha inventat la Mireia Colonques. Anirem, com sempre, pas a pas, minut a minut. Tenim 58 minuts per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
2: Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
1: I entrem en aquesta última hora amb les veus que han marcat fins ara aquest 2 de juny. És una selecció amb el segell de Marc Güell.
3: Si aquest senyor té alguna cosa seriosa a explicar, doncs ja ho sap, que demani per veure'ns i ens veiem a Waterloo el dia que ell vulgui. Ell sap que les reunions amb Junts per Catalunya, amb la direcció, amb la màxima direcció, amb el president de Junts per Catalunya, doncs s'han de fer a Waterloo.
4: Quienes coincidimos en que esta situación es insostenible, deberíamos hacer todo lo posible. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlo.
5: Cinismo y desesperación. A los gobiernos se llega con votos. Y el Partido Popular no tiene un proyecto de país. Esa oposición marrullera que están haciendo está vacía.
6: No veo una alternativa conservadora, veo una alternativa, por la influencia de Vox, involucionista. A quien juegue con esto, a la formación política que juegue con esto, Cataluña no se lo perdonará.
7: Fons de l'Església Catalana asseguren que l'Arcabisbat de Barcelona ha impulsat les gestions necessàries per adaptar la missa a l'interior del temple i la benedicció de la torre a l'exterior amb l'objectiu d'incrementar aquesta presència de la llengua catalana.
8: ¿Cuál va a ser el presupuesto de la visita? Nosotros estamos estimando ahora mismo que el presupuesto consolidado, sin tener todas las cifras cerradas, evidentemente, va a ascender en dinero a 25 millones de euros. El 85% de este dinero, aproximadamente, se destina directamente a los eventos.
9: Aquesta convocatòria de vaga no és en reacció a l'aprovació de l'avantprojecte, sinó que és conseqüència d'unes reivindicacions que fa el col·lectiu mèdic aquí a Catalunya, al Departament de Salut i al CatSalut, que no s'han vist ateses durant tot aquest temps.
10: Nosaltres creiem que aquest acord, aquest preacord, no es pot signar. No entenem com la resta de sindicats no estan disposats a fer més pressió.
11: Això és una revolta! cambiado mucho el ambiente político europeo. Se ha normalizado una manera de hablar de la migración que es extremadamente hostil. Se ha normalizado una especie de políticas que discrimina y que excluye mucho a personas racializadas y migrantes y que genera políticas que son, bueno, medidas que son desproporcionadas.
12: Tenim informació d'intel·ligència que un atac massiu podria tenir lloc aquesta nit. Sisplau, us ho prego, pareu atenció a l'alarma. Tots els socis junts, tothom a Europa, ha de continuar treballant perquè hi hagi míssils per a la nostra gent.
13: Justament per mantenir viu un cello tan valuós com aquest, un Gofriller de 1733, el millor que es pot fer és que estigui tocat. Un cello no pot estar en una vitrina o no pot estar guardat. Ha de ser tocat. Tocat amb respecte, amb coneixement, que és el que, a principi, també volia Pau Casals.

0: Notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès a Catalunya Ràdio.
1: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
1: Som 3CAT.
3: Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat el...
4: 33.748. 33748. Sèrie 25.
3: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
5: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
6: Torna Crims, amb una nova temporada en què tots els casos estan marcats per la premeditació.
7: Un senderista belga entra a la comissaria dels Mossos d'Esquadra. Passejant per les Gavarres, s'ha trobat un pou i quan s'hi ha acostat per mirar dins, ha vist una cosa que li ha deixat mal cos.
6: Un nou capítol que s'endinsa en el crim del pou de Cruïlles.
8: Ens adonem que la bamba, que estava boca avall, està enganxada amb algú, no? Estirem i la bamba no continuava. Clar, vam pensar, què hi ha aquí?
6: Crims, nous capítols. Cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
9: I també disponible a la plataforma 3CAT.
2: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
1: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
1: Som 3CAT.
0: Catalunya Nit. Les notícies pensades. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: Aquesta cançó del grup de metal Motorhead dona nom a un joc de taula de l'editorial catalana Devir, que és la més important del país. És un joc que va néixer en polèmica, però que ara ressuscita amb un èxit rotund. Ace of Spades es va retirar de la venda l'any passat, pocs dies després de presentar-se, per una acusació sorprenent. Marc Garriga, bona nit.
1: Bona nit.
0: De què va el joc i de què se l'acusava exactament?
1: Doncs, per començar, Ace of Spades és un addictiu solitari que consisteix a anar derrotant enemics cada cop més potents, una mica com si fos un videojoc, superant pantalles, i té aquesta ànima heavy metal perquè està ambientat en un salvatge oest demoníac plegat de personatges terrorífics als quals has d'anar derrotant a base de jugades de pòquer. Per fer-lo encara més atractiu, la carta de cada personatge està il·lustrada de forma fantàstica per David Rubin, que és un dels dibuixants més importants de l'estat. Doncs bé, l'any passat es va presentar en una de les fires més importants dels Estats Units i va rebre unes crítiques immillorables, fins que algú va decidir fotografiar dues cartes juntes amb les il·lustracions d'un esclau negre i un esclavista blanc i penjar-les a les xarxes socials assegurant que donaven una visió racista de la història. Res més lluny de la realitat, perquè eren personatges inspirats en la pel·lícula Django desencadenat de Quentin Tarantino, però el mal ja estava fet. L'editorial Devir va reaccionar ràpidament, va retirar el joc, del qual només s'havien venut 600 unitats als Estats Units i fins avui. Ara torna revisat amb l'objectiu de deixar enrere aquell desagradable episodi, com han explicat a Catalunya Ràdio el seu creador Benja Morín i l'il·lustrador David Rubin.
2: Jo personalment, quan va passar això, vaig pensar, si algú obre el meu joc i es sent incòmode, jo no l'he fet perquè això passi. Llavors tot el que puguem fer per corregir-ho estarà ben fet.
3: Bueno, fue bastante duro, la verdad, y creo que ha quedado claro que ni la intención inicial fue nunca ofender a nadie y que lo único que hemos hecho es, pues mira, aprovechar esto no para enfadarnos ni para fastidiarnos, sino para intentar hacer un juego todavía mejor.

0: Marc, ara la pregunta és si la nova edició està tenint èxit.
1: Moltíssim, està pràcticament exhaurit, a l'espera d'una segona edició. Es va presentar a Madrid amb el director de cinema Àlex de la Iglesia. Demà se'n farà la presentació a Barcelona a la llibreria Gigamesh. Però és que, a més, veient com de bé funciona, Amorín i Rubín ens han donat una notícia.
2: Estamos con una vorágine muy grande de un montón de cosas que están surgiendo alrededor de Soft Space. Pues una de ellas, la principal ahora mismo, va a ser la adaptación al cómic del juego, basado en todo el lore del juego, y está ya casi a puntito de caramelo de terminarse.
3: I aquest és el primer projecte de còmic propi de Devir. No serà l'únic, i veurà la llum a l'octubre. És a dir, que estem superil·lusionats.
1: Per tant, Devir, l'editorial de jocs de taula més important del país, que fa uns mesos que publica també mangas provenients del Japó, començarà a editar còmics propis. Aquest Ace of Spades serà la primera referència i es presentarà a la Comic Con de Màlaga, però en vindran més. I, per cert, de la versió original del joc, amb les cartes de l'esclau i l'esclavista, n'hem vist algun exemplar a eBay a més de $200. Ara és una edició de col·leccionista.
0: Gràcies, Marc. 2 minuts i mig i arribarem a 11:45 de la nit. Ara hem de parlar justament de ficció a través de les sèries i les pel·lícules.
4: People think history is dead, but it watches who touches it. Every artifact tells a story. Most of them are lies. And it remembers everything.
0: Catalunya s'està revelant aquests dies com un dels platós més atractius per a les grans produccions internacionals. Fixeu-vos, Girona es prepara per al rodatge de la sèrie Tomb Raider i Barcelona per a la pel·lícula sobre els Beatles, mentre que Manresa serà l'escenari del rodatge d'una nova sèrie de Netflix que es dirà Los Niños del Brasil. En parlem amb la Montse Mas. Bona nit, Montse.
5: Molt bona nit.
0: Aviam, comencem a Girona, la ciutat que ja ha acollit superproduccions com ara, per exemple, Joc de Trons. Mm-hmm. Torna a ser ara l'escollida per rodar algunes escenes de la nova sèrie de la saga de Tomb Raider, prevista per l'any vinent a la plataforma. Això és Amazon Prime.
5: Sí, les noves aventures de l'exploradora Lara Croft, que van néixer com a videojoc i que han tingut versions per al cinema, es rodaran en part a Girona. Sí, les protagonitzarà l'actriu britànica Sophie Turner, popular justament pel personatge de Sansa Stark a Joc de Trons. Per al rodatge de la sèrie s'han triat diversos punts de la ciutat, sobretot el carrer de Santa Clara, els voltants de la catedral i la plaça del Vi, que seran també on es preveuen més restriccions de pas i talls del trànsit aquests dies. Per cert, que aquest estiu hi haurà un altre rodatge de ressò internacional a Girona, concretament a finals de juliol, i a l'entorn també de la catedral. Disney hi gravarà algunes escenes de la pel·lícula Embolicats, basada en el conte de Rapunzel, per a la qual ja s'han fet diversos càstings molt multitudinaris, si ho recordeu, per fer-hi de figurant.

0: Això pot ser molt gros, eh? És veritat que tot va a gustos, però és que hem d'explicar que mentre està en Barcelona ja es fa seu el rodatge dels esperats biopics sobre els Beatles. Es tracta, en aquest cas, Montse, d'un macroprojecte cinematogràfic de 4 pel·lícules dirigides pel britànic Sam Mendes i en què cadascuna se centrarà en un membre diferent dels de Liverpool, eh?
1: Exacte, i un dels seus actors, Paul Mescal, que interpretarà Paul McCartney, ja és a la ciutat. Les xarxes van plenes de testimonis que el van veure divendres i dissabte sortint de festa pel barri de Gràcia o diumenge prenent el sol en un luxós hotel a peu de platja. Es gravaran escenes a Montjuïc, per exemple, on es recrearà un macroconcert dels Beatles i també al Poble Nou, però també es rodarà fora de Barcelona. A Tarragona, segons publiquen alguns mitjans locals, s'utilitza el camp del Nàstic i també la platja de Salou. La idea és recrear diferents escenaris del Regne Unit. Per cert que aquest projecte, que es preveu estrenar el 2028, també ha causat furor pels càstings de figurants. Durant aquestes últimes setmanes, les agències buscaven persones amb estètica natural dels anys 60, sense tatuatges visibles ni talls de cabell degradats. Clar. I moderns.
0: Que no demostrin cap època, no diríem?
1: Exacte.
2: History has shown how one man with a dream can turn the world into a nightmare. Can history repeat itself?
0: I ens falta aquest tercer escenari que dèiem, la Catalunya Central, perquè també resulta atractiva per rodar-hi pel·lícules i altres produccions audiovisuals. Manresa, concretament, serà la seu del rodatge de Los Niños del Brasil, que és una nova sèrie original de Netflix.
1: I un dels grans avals d'aquest projecte és el seu creador, el britànic Peter Morgan, pare de la multipremiada sèrie The Crown. Aquesta ficció de 5 capítols que adapta la novel·la homònima d'Ira Levin sobre la història d'un supervivent de l'Holocaust i caçador de nazis, portarà a la capital del Bages estrelles internacionals de la talla de Jeremy Strong, conegut per Succession, o Gillian Anderson, l'agent Scully d'Expedient X. Es tracta d'un relat que ja es va portar al cinema el 1978, protagonitzat per Gregory Peck, Laurence Olivier i James Mason, en aquest film que sentim de fons. L'atractiu de Manresa per als rodatges es pot comptar. Durant els últims 10 anys s'hi han rodat prop de 500 projectes audiovisuals, entre anuncis, sèries i pel·lícules. De fet, a l'Ajuntament li agrada parlar de Manresa com un petit Hollywood i treballa per facilitar i atraure rodatges a la ciutat a través de l'anomenada Manresa Film Office.
0: Molt bé, doncs això també és economia. Moltíssimes gràcies, Montse.
1: A vosaltres.
0: Bona nit.
1: Bona nit.
3: Catalunya nit.
4: Catalunya Ràdio.
5: Som 3CAT.
4: Som 3CAT. Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
6: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
7: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
6: Per aprofundir en tota mena de temes.
8: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
6: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
9: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos llevat.
4: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, La Solució, amb Elisenda Carot.
10: La nit dels ignorants s'hereda.
11: Jo tinc record del meu avi d'escoltar La nit dels ignorants.
10: Pot arribar a travessar oceans.
12: Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
10: Veu com creixen els seus oients màgics.
13: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
10: I posa la pell de gallina.
14: A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
4: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
14: És que m'heu posat la pell de gallina.
5: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
4: Catalunya Ràdio.
5: Som 3CAT.
4: Som 3CAT.
3: Catalunya nit. Les notícies sota la llum de la lluna.

amb Manel Elias i Agnès Marquès. Catalunya Ràdio.

0: Última setmana de nervis i de molts colzes, suposem, per a 46.000 estudiants que d'aquí una setmana, dimarts que ve, començaran la selectivitat, 3 jornades d'exàmens per poder accedir a aquells estudis, a aquella facultat desitjada, i aquests dies els alumnes es van preparant.
1: Una mica de nervis, la veritat, perquè és molt semblant a la CLE i tampoc sabem molt bé com van les coses ni què hem de fer.
2: No, avui no. El dia de la CLE ja sí que hi haurà nervis.
3: Més o menys podem intuir el que entrarà, el que no, com serà l'examen també, serveix bastant.
4: Anglès bé, castellà no tant, però bueno, no passa res.
5: Difícil, depenent de quin exercici, sobretot per mi els pares mínimos i l'anàlisi inversa.
6: Fàcil del tot no era.
0: Doncs aquests són alumnes del Bages que fa uns dies van participar en un simulacre de les proves d'accés a la universitat a Manresa per, suposo, arribar al dia D una mica més tranquils. Aquest curs el govern ha anomenat una nova coordinadora d'aquestes proves. És la Rosa Pàmies Vilà. Ella és enginyera industrial i doctora en enginyeria biomèdica per la Universitat Politècnica de Catalunya, i tenim la sort de poder-hi conversar avui. Rosa Pàmies Vilà, benvinguda al Catalunya Nit.
7: Hola, bona nit i moltes gràcies.
0: No sé si tu també estàs nerviosa, perquè és el teu primer any, no sé si estàs tan nerviosa com els estudiants o què?
7: Doncs potser una mica sí. El que passa que és veritat que hi portem temps treballant, igual que els estudiants porten preparant-se molt de temps i segur que anirà tot bé.
0: Aquesta setmana, perquè queda just exactament una setmana ara, aquestes alçades ja tenen tot previst, quines preguntes hi haurà, tot imprès i tot això, o com funciona?
7: Sí, de fet, és interessant. Els exàmens es posen amb molta antelació perquè hi ha un procés molt intens després de l'elaboració d'enunciats, de qui revisa aquests enunciats. Penseu que no és només l'examen que surt a la selectivitat. Cada professor, cada responsable de matèria posa 5 sèries, això vol dir que s'han de revisar 5 exàmens de cadascuna d'aquestes matèries, i aquesta revisió la fa personal tant de la universitat com d'instituts, i per tant aquest procés es va allargant en el temps. Comencem al gener i ara ja ho tenim tot a punt. L'IEC és qui fa la maquetació i ara ja estan impresos, ara sí que ja està tot preparat.
0: Ara, si ens estan escoltant estudiants de segon de batxillerat que deuen estar ara preparant la selectivitat, no sé si escolten gaire la ràdio aquestes hores, però deu ser la persona més buscada. Tothom deu dir, ostres, l'hem de trobar i preguntar-li aquí a veure què ens entrarà o no. No sé si et trobes amb estudiants que saben quin càrrec tens.
7: Sí, crec que així rebo correus de no, ho posis difícil, o... Però bé, és així i anirà tot bé. Jo crec que enguany el que hem de transmetre és un missatge de tranquil·litat, i és veritat que venim d'un parell d'anys molt convulsos. Fa 2 anys ja es va canviar el currículum, per tant va canviar el temari. L'any passat es va canviar l'estructura i això també portava molts nervis, però és que enguany no canviem res, i aquesta per mi és la gran notícia. Les PAU segueixen el mateix model que l'any passat, amb els mateixos continguts que l'any passat. Uh-huh. I això espero que doni tranquil·litat tant a centres com al propi estudiantat.
0: Una de les polèmiques de l'any passat va ser les faltes d'ortografia, com computaven, si penalitzaven o no. Hi va haver declaracions al principi que semblava que no, o que més poc, i al final va ser que sí. Com queda això al final? Què passa amb les faltes d'ortografia a la selectivitat?
7: Doncs queda com va quedar l'any passat, en el sentit que hi ha un grup de matèries, que són les matèries de llengua, on s'aplica un descompte de fins a un màxim de 2 punts, i això es va limitar ara fa uns anys, que no pot descomptar més de 2 punts, i aquestes matèries són llengua castellana i literatura, llengua catalana i literatura, literatura catalana i literatura castellana. I és cert que des de l'any passat hi ha un conjunt de matèries on hi ha producció de text, i aquí és on s'aplica fins a un màxim de 10% en els exercicis que hi hagi producció de text. Uh-huh. Aquesta va ser la gran polèmica de l'any passat. Per intentar que això no sigui una polèmica, en aquelles matèries on hi ha producció de text, en concret en els exercicis on hi ha producció de text, l'estudiantat es trobarà que en el propi enunciat hi diu, en aquest exercici la manca de, recordem que no és només faltes d'ortografia, sinó la manca de coherència, de cohesió, d'errors gramaticals, lèxics, ortogràfics, així com aquelles deficiències en presentació, poden comportar un descompte de fins a, si, com que això és un 10%, doncs si l'exercici val 2,5 punts, allà hi dirà 0,25 punts.
0: Clar. Per tant, aquest any queda clar d'entrada ja aquest punt. Aquesta limitació d'un màxim de 2 punts, per exemple, en la llengua, per què es fa així? Si no hi hagués aquesta limitació, hi hauria molts estudiants que ja no aprovarien directament?
7: Mira, ha sigut un acord que han pres no només les universitats catalanes, sinó les universitats espanyoles. Llavors es va arribar en aquest màxim de dir, bé, és evident que tots els exàmens han d'estar correctament redactats, no? Però se li ha donat, hi ha hagut aquest consens de fins a un màxim de 2 punts i així intentem també homogeneïtzar, harmonitzar a nivell de tot l'estat espanyol.
0: Una de les grans novetats d'aquest any, perquè deia que segueix tot igual, però hi ha un fet que no sé si és ben bé el mateix, ara ens ho acabaràs de concretar, perquè és veritat que el món canvia, les tecnologies també, i aquesta irrupció de la intel·ligència artificial, dels mòbils, què es farà aquest any per garantir que els estudiants no copien amb aquestes noves eines?
7: Tens tota la raó, no? Estem en un context on cada vegada hi ha dispositius cada vegada més petits, més discrets, més connectats, i això el que podria ser és un greuge comparatiu entre estudiants. I, per tant, des de l'Oficina d'Accés a la Universitat, el que han fet és intentar posar mecanismes de controls. Des de sempre, a la selectivitat no s'ha pogut portar mai un mòbil o un dispositiu que emeti per wifi o per bluetooth, no? I això està prohibit des de sempre. Quan els estudiants entren en l'examen, el que se'ls demana és que deixin les seves pertinences apartades de si mateixos, és a dir, amb la motxilla, amb totes les seves pertinences, doncs, per exemple, sota una pissarra, amb un lateral, de tal manera que no ho puguin tindre a l'abast. Això sempre ha sigut així. Què fem enguany? Hem de fer alguna cosa més, perquè aquests dispositius potser a simple vista no es veuen. Per tant, aquí entra la figura d'aquests detectors de senyals, no? El que fa el detector és detectar senyals de radiofreqüència, i això vol dir que poden detectar emissions que procedeixin de telèfons mòbils, però no únicament de telèfons mòbils, de qualsevol dispositiu, amb connexió wifi, amb connexió bluetooth, localitzadors de GPS, fins i tot micròfons sense fils, càmeres ocultes, no? Totes aquelles coses que puguin transmetre dades. Per tant, tenim una manera de dir, ostres, si tu has deixat totes les teves pertinences i jo passo amb el dispositiu, com passaria qualsevol vigilant que està vigilant i passa per veure què estan fent l'alumnat, no? Doncs passa una persona amb aquest dispositiu, en el moment que aquest dispositiu vibra, vol dir que allà hi ha un ús que no ha de ser el que és, i per tant es pot detectar quina és la persona que està utilitzant aquests aparells que no ha de tindre el seu abast.
0: Si algú el té, què li passa? Queda suspès automàticament d'aquell examen? Perquè ja m'imagino els estudiants que em perdonin, però dient no, però jo ho tenia, però no ho volia mirar, m'he oblidat de treure-m'ho, què passa?
7: Correcte, si... no? Per començar, sí, i és així, per començar ells ho saben, hem avisat els centres, els mitjans de comunicació ho esteu explicant molt bé, per tant jo crec que ningú pot dir que no ha estat avisat. Quan entrin en la seva aula d'examen, a la porta hi ha unes normes de què no es pot portar. I és així, en el cas que es detecti que algú està fent ús d'aquests dispositius, és el mateix protocol que passava quan es detectava que una persona està copiant, està fent un ús inadequat de xuletes, no? Que és, t'he enxampat, tens un 0, i això ho elevo a la comissió organitzadora de l'ESPAU. I la comissió organitzadora de l'ESPAU analitza el cas, analitza el que ha passat, i pot arribar no només a suspendre aquell examen, sinó a suspendre l'ESPAU.
0: Clar, per tant, és una qüestió molt, molt seriosa. És veritat que ara hi ha aparells molt sofisticats. Per exemple, l'altre dia sentia algun cas que es demanava als estudiants que, quan feien un examen, aquells que porten els cabells més llargs, que es fessin una cua perquè... si tens els cabells llargs et pots posar un aparell molt petitonet a l'orella i a partir d'aquí que et anessin cantant tot de coses, o sigui que això s'està sofisticant moltíssim.

0: una manera de copiar bastant sofisticada, però que es podria donar. Aquest any la selectivitat coincideix amb diverses coses. D'entrada, és els mateixos dies que la visita del Papa a Catalunya. No sé si això... perquè, clar, la selectivitat també es fa per tot Catalunya. Per exemple, penso en Montserrat, no? Visita Montserrat, doncs al voltant de Montserrat hi haurà també exàmens, a Barcelona ja n'hi diguem. No sé si tenen por que alguns estudiants es vegin amb dificultats per arribar al lloc de l'examen.
1: Estem totalment en coordinació amb el Departament d'Interior, amb Guàrdia Urbana, amb Mossos, per veure realment quina és aquesta afectació. I també estem començant a avisar, avui ha sortit un primer avís cap a aquests centres de Barcelona de dir, escolteu, sabeu que hi ha això, per tant, demanem el màxim d'anticipació d'arribar. En principi, tenim la sort que, com que els estudiants arriben més d'hora que les visites del Papa, doncs, el risc és petit, però hi és, perquè hi ha carrers tallats, no? I tots ho sabem. Com que sabem que hi ha això, avisem que es vagi amb el màxim de temps, que es vagi plenament identificat i que s'intentin minimitzar quins són els recorreguts. Què vull dir? Que si un estudiant té un examen a les 9 del matí i després no en té un altre fins a les 3 de la tarda, doncs potser és millor que es quedi a prop de la facultat i que no torni a casa, no? Per intentar minimitzar el número de viatges i que no passi res. I sí, avisarem també, evidentment, tot el que està al voltant de Montserrat, la gent de Barcelona que també va fer l'examen a fora, estaran tots avisats i demanarem doncs, també comprensió. Que poden passar coses, sí, tenim dispositius per intentar minimitzar i esperem que funcioni tot bé.
0: A banda d'això, coincideix també en un moment en què el final de trimestre per a molts docents està sent convuls, amb totes les protestes que hem vist, amb les vagues. Ara estem a l'espera de què és el que votin els docents, però ja la possibilitat fins i tot que sortís que no s'accepten les condicions d'aquest preacord signat entre els sindicats majoritaris i el Departament d'Educació que fessin una vaga indefinida. Això és el que diu, per exemple, l'USTEC. No sé si això pot acabar perjudicant també la celebració de les proves d'accés universitari.
1: És veritat que no és el millor dels escenaris i que ens encantaria que això no fos així, no? Però la realitat que tenim és la que és i, per tant, com a oficina estem buscant alternatives per intentar minimitzar qualsevol d'aquests impactes. Cal recordar que qui s'apunta per vigilar les PAU ho fa de manera voluntària, no és un sorteig que et toqui perquè t'ha tocat i que, a més, és un tema remunerat, no? Per tant, confiem que hi haurà que el personal que ha dit que hi assistirà, doncs farà la seva feina perquè és el compromís que ha agafat.
0: A hores d'ara ja estan tots els que han de formar part de tribunals o són correctors d'examen, ja està tothom localitzat i se sap qui són o encara s'està fent aquesta feina?
1: En principi està tot controlat, està tothom avisat, sempre poden passar algunes coses i per tant estem acabant de... els últims detalls, però el gran gruix de tot el professorat està localitzat i sap a quin tribunal ha d'anar.
0: Vull aprofitar que la tenim aquí per fer una mica de pedagogia sobre què són aquestes proves d'accés universitari. D'entrada comporten tant d'estrès per als alumnes que hi ha fins i tot aquesta campanya de fes les PAU en pau, no? Perquè hi ha la sensació que s'hi juguen molt. Per què s'han de fer unes proves d'accés universitari? Perquè qui no sàpiga com funciona el sistema pot pensar, però si aquests alumnes ja estan molt avaluats, no? Els seus han fet el batxillerat a un institut, també tota l'ESO. Per què cal que passin per aquest filtre?
1: Sí, és cert. I, de fet, el seu gran treball està fent, no? Ells s'han preparat durant 2 anys per fer aquest accés, però també és veritat que necessitem una manera d'ordenar aquest alumnat, no? I la manera de poder-lo ordenar és dir... Molt bé, tu has fet un batxillerat, tu tens unes notes, i de fet això té un pes molt gran, aquestes notes del teu centre. Per entrar a la universitat, el pes d'aquestes notes de batxillerat representen un 60% de la nota final, però jo et faig un examen que aquell dia hauràs de demostrar que és el que has après, i això em permet doncs, que tothom ha passat pel mateix examen i em permet fer un rànquing. En el fons, la selectivitat, les PAU, el que fan és ordenar l'estudiantat per després poder donar les places que donen accés a la universitat, i aquells centres, aquells graus que tenen més demanda, doncs la manera és qui tingui més notes serà el que podrà entrar. El pes de les PAU és el 40%, no? I per tant vol dir que les matèries que tu t'examines de PAU és un 40% i després en funció del grau on tu pots accedir, doncs et pots examinar de fins a 3 exàmens extres, que això és aquesta cosa que a vegades costa una mica d'entendre, de dir, no, un 60% és la teva nota de batxillerat, un 40% és la nota de les PAU, i aquesta nota no caduca, és la teva nota d'accés, però després a determinats graus, per fer l'admissió a determinats graus, hi ha altres matèries que també has cursat durant el batxillerat i de les que t'examines els mateixos dies de la PAU que et permeten arribar fins a 4 punts més, fins a aquest 14.
0: Les PAU, per tant, són també una manera de fer justícia, diguem, per exemple, per si hi ha un centre d'ensenyament obligatori o de la secundària, batxillerat, que té tendència a puntuar més alt, aquí en principi és per equilibrar, no? Per assegurar que tots han assolit uns continguts similars o que aquest és el nostre llistó, per entendre'ns.
1: Sí, és difícil perquè des d'ensenyament s'està fent una molt bona feina i els docents intenten sempre ser molt justos, però tots sabem que davant d'un mateix examen, no, doncs, bueno, com avaluaràs també potser en funció de com tens la teva classe, i llavors les PAU el que fan és, ara fem el mateix examen, el fem tothom i ningú es pot queixar si aquell centre ha posat més o menys nota. És un examen únic i aquí ens hi posem tots i ens hi juguem tots el mateix.
0: D'entrada també hem de dir que la majoria dels alumnes els fan bé, perquè quan veiem... una altra cosa és entrar allà on volies, però quan veiem les notes que arriben, si no m'equivoco, aquest any arribaran el 23 de juny, o sigui que la revella pot ser molt forta o molt cruel, ja veurem, la revella de Sant Joan, però acostumen a anar bé aquests exàmens.
1: Clar, perquè qui fa les PAU és qui ha aprovat batxillerat o qui ha aprovat un cicle formatiu de grau mitjà, de grau superior, perdó. Per tant, és gent que ja està preparada i ara simplement els ordenem, però els coneixements els han de tenir perquè els han adquirit durant el batxillerat. Nosaltres no posem en dubte que han adquirit aquests coneixements, per això el percentatge d'aprovats acaba sent tan alt de dir, bueno, doncs això ens ha servit per ordenar.
0: Ara ho deia que per molts alumnes s'hi juguen molt, hi ha molt d'estrès, molts nervis. Quin consell els donaria als 46.000 estudiants que faran la selectivitat i que espero que alguns ens estiguin escoltant?
1: Segur que sí que ens estan escoltant i clar, des de la meva posició és molt fàcil dir tranquil·litat, però crec que és així. Crec que l'esforç l'han fet durant tot el curs. Porten 2 anys treballant aquests continguts, no? I ara és una prova més. Han fet simulacres. No només, no? Ara comentaves els comentaris dels que havien fet el simulacre a València. Ai, València, perdó.
0: El Bages, sí, sí.
1: Però tots ells a l'institut també han fet simulacre de què ha de passar les PAU. Tots s'han preparat amb exàmens de PAU. Per tant, els coneixements els tenen. Estan en un any molt tranquil. Per tant, últim esforç, sé que ara costa molt, que fa molta calor, però ha d'anar tot bé, i al final, doncs, ja està, els exàmens no han de sorprendre'ls en excés. Evidentment, sempre trobarem alguna cosa, no?, i ens queixarem de si són més o menys difícils, però un cop hagin ja fet les PAU, veuran que les PAU, això, són assequibles i que és una prova més que hauran de passar, i molt semblant potser al que es trobaran després en el seu futur universitari, no? Potser és la porta d'accés de dir, ostres, així, exàmens concentrats, bueno, sí, però és que aniràs amb un grau i això és el primer pas per veure la vida universitària, que és fantàstica i que, per tant, ho aconseguiran.
0: En aquest mateix càrrec, fins ara hi havia Pilar Gómez, que hi va estar, si no ens equivoquem, 20 anys, és a dir, molt, sí. Molt de temps. Imaginem que també t'hi passes 20 anys. La selectivitat serà més o menys igual que ara o creus que anirà evolucionant, que ha d'anar canviant o ja la tenim ben plantejada? Com ho veus tu?
1: I mira, la Pilar durant aquests 20 anys ha fet un treball excel·lent i un dels meus primers reptes era dir, uau, anar darrere de Pilar, això serà difícil, no? I tenim un repte per endavant. Es plantegen noves opcions, abans parlàvem de la intel·ligència artificial, tot això anirà més. Ara tenim un detector, però potser sí que haurem de plantejar com són aquests exàmens, no? Estem en evolució, estem parlant amb tots els responsables, què passarà, què passa amb continguts, Bé, jo crec que igual no seran, però no d'aquí 20 anys, en menys de 20 anys hi haurà canvis. No crec que durant masses anys pugui dir es manté tot igual. No, perquè evolucionarem i segurament l'ESPAU també ho faran.
0: Aquestes decisions a qui pertocarien? És a dir, us aneu reunint amb la resta de comunitats o com es planteja? Hauríem de retocar això o allò? Això està canviant tan ràpid que ho hauríem de fer d'una altra manera? Com es fa aquesta feina?
1: Mira, el temari està com dividit, no? Això ve d'un BOE, però després a nivell de Generalitat tenim un real decret que marca quin és el contingut de segon de batxillerat i, per tant, el contingut que ha d'anar a l'ESPAU i no tota Espanya té el mateix contingut, per tant, aquí ja tenim les nostres diferències, però sobretot jo confio molt en els equips de persones que posen aquests exàmens. Estem pensant que tenim 35 matèries, per tant, hi ha 35 responsables de matèria que són especialistes en la seva àrea i, a més, aquest responsable de matèria té un equip de coordinació on s'hi combinen professors d'institut i professors també universitaris. I aquest conjunt de gent que veu cap on vol evolucionar la matèria, que són experts en el seu àmbit, que són docents molt implicats, són amb els que jo confio plenament per pensar, no?, de dir, ah, mira, encara que soni una mica estrany, ja hem tingut les primeres reunions de cap al 2027, què passarà? Quins són els canvis? Què hem de fer? Què hem de tindre en compte? Estem parlant de 264 persones, entre coordinadors i sotscoordinadors, que tenen moltes ganes, no?, que són especialistes i que marcarem aquestes noves tendències.
0: Per acabar, de cara a l'any que ve, n'hi haurà de canvis? Crec que s'avança, no?, i una mica les proves i la recuperació.
1: Clar. Exacte. El canvi més important serà un canvi de dates, perquè desapareix la convocatòria de setembre. De fet, som l'única comunitat autònoma que encara tenim exàmens de setembre. Això què vol dir? Que aquests exàmens que es feien al setembre es passaran a fer al juliol. Per tant, hi haurà una ESPAU al juny, la convocatòria ordinària al juny, i una PAU extraordinària al juliol, que és el que fan, ja et dic, la resta de comunitats autònomes. Això també serà un repte tant organitzatiu com pels centres, com per tothom en general.
0: Clar. Doncs de moment comencem per aquestes. Queda exactament una setmana. Seran les primeres proves d'accés a la universitat que estan a càrrec de Rosa Pàmies Vilà, per això hi volíem parlar, i t'agraïm molt que ens hagis acompanyat aquesta nit. Una abraçada.
1: Moltes gràcies per aquesta conversa.
2: Divuit minuts i arribarem a la mitjanit. És hora d'anar a treure el cap a veure si han arribat ja les portades del diari i han començat a imprimir-les. Lídia Téllez, bona nit.
3: Hola, bona nit, Agnès.
2: Què, han arribat o no han arribat?
3: Han arribat, les
2: Molt
3: tenim
2: bé.
3: aquí.
2: Doncs vinga, comencem per la de l'ara.
3: Doncs mira, pressió Omeia perquè el papa parli català en la benedicció. Per una altra banda, Feijóo menysté l'oferta de Junts de negociar la moció a Waterloo. Els punts més polèmics de la Giri Meloni adoptada per la Unió Europea. I després tenim Rússia llança un atac massiu sobre Kiev, almenys 22 persones moren i més d'un centenar queden ferides en un bombardeig. I es veu una d'aquestes persones ferides i al fons unes cases en flames.
2: Molt bé.
3: I després tenim el periòdico. El AMB planea el tercer túnel de Rodalies en la Diagonal, que és un projecte a largo plazo. Tenim també la ola de calor de mayo causó 111 muertes prematuras en España. El Papa hablará en catalán la benedicción de la Torre de la Sagrada Familia. Trump estalla y llama loco a Netanyahu por sus ataques en el Líbano. Y, por otra banda, Alberto Núñez Feijóo, ayer en las jornadas del segle d'Economia, va dir devolveré la decencia a mi país con ayuda o sin ayuda. Y la foto es una imatge del segle, bueno, d'un ministre estranyà des d'aquest moment. I ja està, fins
2: Molt
3: aquí.
2: Bé, déu-n'hi-do, moltes coses, moltes de les quals hem parlat i tractat aquí al Catalunya Nit. Que vagi molt bé. Bona nit, Lídia.
3: Bona nit, que vagi bé.
0: Tenim més portades aquí a l'estudi, Marguell, a veure per on van.
4: Mira, podem afegir, El País cobra dient que les cadenes hoteleres espanyoles comencen a sortir de Cuba davant les polítiques de Donald Trump. La foto destacada del País és per un veí de Kiev en una zona atacada per míssils russos i titulen que Rússia assenyala Europa com objectiu legítim. I també en aquesta portada, un espai per Feijó que rebutja negociar amb Carles Puigdemont la moció de censura. Tenim també la portada del Punt Avui, que es fixen en l'OTAN, titulen A punt de la ruptura.
2: Molt bé. I això pel que fa als diaris de demà, l'antena de Catalunya Ràdio, pensem també que hi podem trobar amb Joan Rossinyol. Bona nit.
5: Bona nit. Doncs mira, demà tres escenaris.
2: Aviam.
5: El primer, tornarem a les jornades del Cercle d'Economia, com molts dies. Si avui hi passava Núñez Feijó i deia això...
6: Necesitamos sosiego. Sosiego. Para hablar. Para discutir. Para discrepar.
5: Doncs demà serà el torn del president espanyol, de Pedro Sánchez, amb visites a les plantes també de Grífols, a Lliçà de Vall, abans d'aquesta xerrada al Cercle d'Economia, i a la SEAT, a Martorell, quan hagi acabat.
2: Molt
5: pendents demà de Pedro Sánchez. El segon escenari, en aquest cas són diversos escenaris i tenen a veure amb això.
7: Estant a Catalunya, la presència del català hauria sigut desitjable que tingués un paper més rellevant.
5: Demà Ricard Ostrell resseguirà els llocs que visitarà el Papa Lleó XIV just d'aquí una setmana. Serem a Montserrat, a la Sagrada Família, a Brians i amb aquesta polèmica del català que ja hem explicat aquí, amb aquesta visita doncs, del Papa just la setmana que ve, dimecres de la setmana que ve.
8: Sí.
5: I el tercer escenari, Manel, és aquest.
8: Home, la Patum de Berga
5: demà,
8: comença.
5: Exactament, demà comença la Patum a Berga amb les passades, els passacarrers, no sé si ho dic
8: demà
5: bé. Passacarrers. En parlarem demà al Radar, el podcast que fa l'Eloi Barrera amb la nostra corresponsal a la Catalunya Central, amb la Nàtia Dell, i demà, doncs això, tret de sortida de
8: tant,
5: Patum.
8: I tant, doncs demà tots a escoltar el Radar. Gràcies.
2: Bona nit.
4: Bona nit.

0: Però abans d'anar cap a la Patum de Berga, això serà demà, ens queden 14 minuts per tancar el dia d'avui, però també farem territori interessant.
1: Home, i tant. Mira, la convidada que tenim avui explica que de petita ja apedaçava els peluixos amb tiretes imaginant-se que es dedicaria a millorar la vida dels animals. Ara diu que el seu dia a dia és una bogeria. Ara fa 7 anys que porta una granja a Muntanyola, a Osona, amb 82 cabres alpines i un obrador d'on surten uns 7.000 quilos de formatge a l'any. Tot i això, té temps per jugar. És una apassionada dels jocs de taula. I d'aquestes dues grans faleres, la granja i els jocs de taula, n'ha sortit el corral. No sé si els nostres oients, per exemple, saben com es gestiona un ramat, bueno, els nostres oients i nosaltres mateixos, no? Sabríem com fer formatge artesà? Doncs bé, si no ho sabeu, el vostre joc és el corral, perquè la nostra convidada i la seva parella han convertit el dia a dia del seu ramat de cabres en un joc de taula per apropar el sector primari a les famílies. Ens acompanya la veterinària Mireia Coloncas. Bona nit, Mireia.
2: Hola, bona nit, què tal?
1: Com estàs? Bé, has après alguna cosa avui escoltant el Catalunya Nit?
2: He après, mira, més que aprendre alguna cosa, la veritat és que m'ha anat molt bé, perquè aquí a casa tenim el costum de mentre sopem doncs escoltem les notícies, però avui no sé com ha anat, però que no m'ha engegat ni la tele, i mira, m'ha anat bé que així ja m'he posat al dia.
1: Veus? Va, fantàstic. Escolta, a casa no heu posat ni la tele, expliquem-ho aquest corral que compartiu amb la teva parella, són les cabres d'en Peyu, no? Sou parella vosaltres dos. Aviam, explica'm d'on us ha sortit aquesta idea del corral, com s'hi juga? Són cartes, per exemple, o com va?
2: Sí, el corral és un joc de taula, és un joc de cartes, de partides curtes de 15-20 minuts, a partir de nanos de 8 anys. Els més petitons també poden jugar, però amb els pares aprenen alguna cosa, però la veritat és que jugaran més els pares que ells. I és un joc que es basa una mica en un cicle real de portar una gestió d'un ramat de cabres.
1: Està bé, perquè és la veritat és que és molt bona idea, perquè no sabríem ni per on començar, no? la immensa majoria. El Peyu i tu sortiu dibuixats a la capsa del joc. Mm-hmm. En una de les cartes hi surt el drop.
2: Sí, en Drop és el meu gos pastor. Al final, les cartes que hem fet servir pel joc, tot és real. Surten les nostres cabres reals del ramat, hi ha la Quimba, hi ha la Piques, hi ha la Vana, totes són cabres reals, hi ha els mascles que tenim al corral, hi ha en Drop, que és el meu gos pastor, i tot es basa en una realitat.
1: I aquesta carta que es diu Mascabrona... Què és aquesta carta?
2: La més cabrona, us deixem pensar una mica vosaltres, aviam què us transporta, però és una carta bastant cabrona, la veritat.
1: D'acord, doncs ja ens hi trobarem, no?
0: Si et surt, què passa? Si et surt aquesta, què...
2: Aquesta carta, si te la tiren, acabes perdent tots els formatges que tu has aconseguit. Figura
0: Ostres.
2: Que et construeixen una gran superfície al costat de la teva petita agrobotiga i clar, t'absorbeixen tots els teus formatges i et quedes sense res. Se te'n va en orris el negoci.
0: O sigui que aquesta és una de les fotudes que et pot tocar. També hi ha
2: aquesta,
0: la burocràcia.
2: Aquesta és fotuda, sí.
0: Dins la burocràcia què?
2: Dins el que és el joc de cartes, evidentment hi ha unes cartes que et beneficien, com és això en Drop, que és el gos pastor, que si toca aquesta carta, doncs com que tens el gos que t'ajuda a pasturar el ramat, doncs amb menys cartes de farratge dins el corral fas créixer les cabres. O tens la carta de la Mossab, que és la gossa de protecció que protegeix davant de qualsevol carta d'adversitat. I llavors hi ha les cartes que t'arriben a fer la punyeta, diguéssim. Hi ha la sequera, que et queda sense menjar el corral, tens la burocràcia, que al final és una carta que et fa perdre molt el temps, com a la vida real, diguéssim, i perds el teu torn. O tens el camió cisterna que et roba tota la llet aconseguida, i són cartes, bueno, que a la vida hi són i les hem transportat en un joc.
0: Clar, ara pensava que té un punt pedagògic, evidentment, pels que no en saben de la vida al camp i tot això, però dintre del sector també molta gent li deu fer gràcia, no?, jugar amb tots aquests elements que comentes, perquè s'hi deuen sentir ben reflectits.
2: Sí, la veritat és que estem rebent molt bon feedback, tant per una banda de públic general com públic del sector. Estan tots molt contents, els que hi estan jugant, la veritat és que està tenint èxit.
1: Sí. Entenc que guanya qui és el millor pastor.
2: Guanya qui aconsegueix tres formatges. Has d'aconseguir, al final, la finalitat del joc és aconseguir tres formatges, un fresc, un semicurat i un curat, i llavors per aconseguir aquests formatges has d'aconseguir llet, i per aconseguir llet aquí és on ve el paper de gestionar el teu ramat de cabres.
1: Clar. Perquè què ha de tenir un bon pastor de cabres, Mireia?
2: Molta vocació. Ha de tenir molta vocació i que li agradi molt, que sigui un apassionat de cuidar els teus animals, que siguin bons, que estiguin sans, que siguin feliços per tenir la millor llet i per tenir realment uns bons formatges. I jo crec que això és el que et converteix en un bon pastor.
0: Quan es diu molta vocació, que això també passa en el periodisme i moltes altres professions, vol dir que ni horaris ni res, no? Feina dura.
2: Feina dura, sí. Jo al final sempre ho dic, aquí el corral és casa nostra i és el nostre estil de vida, perquè si m'ho mirés com una feina, la veritat és que pararíem bojos. I jo crec que una mica passa una mica amb tot el sector primari, sigui agricultura, ramaderia o el que sigui, jo crec que estem tots ficats al mateix sac. I som una gent molt apassionada d'això i és la sort que té el sector, que els que ens hi dediquem ho vivim molt. Perquè si no, la veritat és que el sector té poc sentit, A nivell econòmic i tot, a nivell d'hores laborals, no té cap sentit, però bueno, perquè ens ho agafem així.
0: Tenir desenes de cabres, per exemple, què comporta? Quina hora t'has de llevar? Quina mena de constància has de tenir?
2: La veritat és que la meva feina del dia a dia no acabo de seguir cap rutina, perquè cada dia em canvia una mica, però sí que a nivell d'hores pots començar a les 6 del matí i acabar a les 8 o les 9 del vespre, i llavors depèn del dia treballes més o menys, t'ho vas gestionant, i depèn de l'any tens més o menys feina. Ara, per exemple, a la primavera sempre hi ha molta més feina i pilles molt d'hores, fas moltes hores, però la veritat és que l'hivern, quan aixuguem les cabres, que aixugar vol dir que les deixem de munyir perquè deixin de fer llet, que és abans de parir, com que no laborem hi ha menys feina, llavors en aquella època dediques més temps a manteniment o a pasturar i dediques menys hores al corral, diguéssim. Et va canviant bastant segons l'any.
1: I per tant, en aquestes èpoques també la feina és menys física, entenc, no? O què?
2: Acaba sent física també, però és més tranquil·la. Vull dir, al final també hi dediques tot el dia, però és un altre ritme, és un altre ritme. Ara la primavera és una bogeria, per exemple. Hi ha la paridera, tens tots els parts, el postpart de les cabres, comences a elaborar, has de començar a vendre, has de gestionar. Nosaltres fem visites guiades al cap de setmana, hem de fer les visites, i vulguis o no, hi ha molt, molt volum de feina. I a l'hivern, bueno, sí que és física perquè és això, també hi ets allà, però hi ha menys volum.
1: Uh-huh. Ara ho deies, no?, que dissabtes i diumenges al cap de setmana feu visites guiades a la granja a les cabres d'en Peyu. Suposo que allà és quan agafeu consciència del gran desconeixement que té la gent, que tenim, de com funciona una granja, o us sorprèn?
2: La veritat és que no sorprèn, perquè és una cosa que ja se sap, que hi ha molta desconeixença, hi ha molt poca cultura del sector primari, però sí que a la que ho vam posar en pràctica el tema de les visites, això sí que quan ho tens a davant encara ho veus més real, que hi ha aquesta desconeixença, i per això també una mica el joc aquest, perquè sí que nosaltres durant les visites expliquem com funciona tot un projecte com el nostre i d'on surten uns formatges, perquè al final estem acostumats, mira, anem al supermercat, agafem un formatge i no sabem ni d'on ve. La gent ni s'ho mira, ni no mira ni d'on ve aquest formatge, d'on ha sortit. Llavors, nosaltres el que fem amb aquestes visites és explicar-ho, d'on surt tot això. I ja no se'n anava a dir. Al final és això, que la gent no ho sap. Sí. I vam decidir que, bueno, que una bona forma d'explicar-ho, abans de fer les visites, que és fotre com la xapa, diguéssim, és aprendre-ho però jugant, que jo crec que és una forma molt, molt interessant d'explicar-ho a la gent, perquè és com més s'ho queden els nens petits, quan juguen això i ho entenen, és molt divertit. Quan veus un nano petit parlant d'una segalla, o de que un boc està cobrint una segalla per primer cop i que tenen llet, i això, és, la veritat és que és xulo de veure.
0: Clar.
1: I tant.
0: Abans dèiem al principi que ja de petita t'agradava allò d'intentar que els peluixos fins i tot estessin bé. Al final ha pogut més directament al camp que a la veterinària, per exemple. O també en fas una mica?
2: Em faig, de fet em faig molta de veterinària aquí amb el meu mateix ramat, diguéssim, el meu dia a dia aplico molt la veterinària, no només amb petites cirurgies o coses d'aquestes, sinó a nivell d'alimentació, de maneig, de gestió, tot això, al final si ets veterinari la veritat és que t'ajuda moltíssim, i si hi ha algun problema gros que jo no me'n surto, truco qualsevol col·lega veterinari i entre tots ho resolem, però la veritat és que el meu dia a dia aplico molt la veterinària, i sigui amb les cabres o amb els gossos pastors que tenim o qualsevol història. Al final no només intervenen cabres aquí aquest projecte.
0: Clar. Al migdia els hi poseu la renaixença, als animals, o que les cabres, perquè es distreguin, s'entretinguin?
2: Les cabres, la veritat és que, pobres, últimament estan escoltant bastant rock.
0: Ah, sí?
2: Sí.
0: Com és això?
2: Són bastant rockeres. Jo a mi m'agrada bastant el rock de música. I, mira, són bastants fans ara ja. Però sí que a l'obrador, per exemple, sí que em poso. Jo mateixa em poso la renaixença, sí.
0: Està bé. I el Peyu ajuda amb les cabres? Domina també?
2: En Peyu físicament ajuda poc dins el que és la gestió del ramat, sí que ajuda amb el manteniment d'instal·lacions i tal, i llavors participa molt amb el que és la construcció del projecte, diguéssim, quan volem fer coses noves, és un cap més pensant, que no només estic jo pensant aviam com podem tirar endavant aquest projecte.
0: Clar, està bé, cadascú la seva tasca.
2: Sí.
0: Cada dia nosaltres tenim aquí una responsabilitat molt forta, que és decidir quina cançó escoltarem per última vegada del dia, és a dir que aquest dimarts, per exemple, doncs serà la que estem escoltant aquesta setmana. No és rock ben bé, t'ha tocat una setmana molt tranquil·leta, però vaja, avui va així la cosa.

L'hem extret del nou disc de Maria del Mar Bonet, 60 anys de carrera, 60 anys dalt dels escenaris. El disc es diu L'aigua no cansa i aquesta cançó es titula Nit. L'havíem de posar sí o sí.

0: Per sobre la veu de la Maria del Mar Bonet, qui tindrà avui l'última paraula del dia és la Mireia Colunques. Ella és veterinària i fa un gran equip amb en Peyu. A les cabres d'en Peyu és el seu negoci personal i particular. A la vegada que han fet créixer una altra idea, un altre projecte que es diu El Corral, aquest joc de taula en el qual aprendrem una mica com a gestionar un ramat, com es fa formatge artesà i algunes de les moltes dificultats que té avui en dia el sector primari. Mireia, gràcies per acompanyar-nos i ara aquest temps fins a la mitjanit, un minut i 20 segons és teu perquè tinguis l'última paraula del dia.
1: Molt bé, gràcies per convidar-me i reanimar la gent que ens estigui escoltant, doncs que si tenen algun petit productor per la zona, si el volen anar a visitar i conèixer el seu projecte, si els agrada, els interessa què estan fent, doncs que apostin per ells i que comprin productes de proximitat, que això al final és el que ens manté vius a tots.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bona nit, us informa Ignasi Abad. El papa Lleó XIV podria incloure finalment el català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família i incrementar-ne la presència durant la missa. Fonts eclesiàstiques han confirmat a Catalunya Ràdio que l'arcabisbe Joan Josep Omella ha impulsat les gestions necessàries per demanar al Vaticà que el pontífex faci servir tant el català com el castellà en el moment simbòlic de la benedicció de la Torre, moment culminant de la visita a Catalunya. Aquest gir de guió arribaria després del malestar que ha provocat l'absència de la llengua catalana en el sector eclesiàstic i el govern catalans, que n'havien lamentat la reducció en comparació amb la visita de Benedicte XVI l'any 2010. De fet, el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el president del Parlament, Josep Rull, també han mogut fitxa en contacte amb Omella. Les mateixes fonts de l'Església Catalana asseguren que el nou guió formal de la benedicció encara no està tancat i que els detalls es faran públics aviat. Més notícies, Oriol Pujador.
2: La visita del papa cau en plena selectivitat, per això el Departament de Recerca i Universitats demana als estudiants que s'examinin a Barcelona o al voltant de Montserrat que surtin amb molt temps per arribar als centres on faran els exàmens. La nova responsable de les proves d'accés a la universitat, Rosa Pàmies Vilà, ha explicat al Catalunya Nit que ja s'han posat en contacte amb centres de Barcelona per advertir-los d'aquest fet.
3: Com que sabem que hi ha això, avisem que es vagi amb el màxim de temps, que es vagi plenament identificat i que s'intentin minimitzar quins són els recorreguts. Què vull dir? Que si un estudiant té un examen a les 9 del matí i després no en té un altre fins a les 3 de la tarda, doncs potser és millor que es quedi a prop de la facultat i que no torni a casa, no? Per intentar minimitzar el número de viatges i que no passi res.
1: Els metges catalans tornaran a fer vaga per reclamar millores per al col·lectiu. Segons us pot avançar Catalunya Ràdio, el Consell Executiu del Sindicat Metges de Catalunya ho ha aprovat aquest dimarts. La jornada de mobilització se suma a les 11 jornades de vaga que els facultatius ja han fet fins ara i que no han servit per acostar posicions amb la conselleria. Ho ha explicat aquesta emissora Xavier Lleonard, secretari general del sindicat.
4: Convocar una nova jornada de vaga coincidint amb la setmana de vaga estatal del 15 al 19 de juny. Farem una vaga destinada i dedicada al Departament de Salut el 17 de juny, que és dimecres.
2: El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha descartat recollir el guant de Junts i muntar una trobada a Bèlgica amb Carles Puigdemont per negociar una moció de censura contra Pedro Sánchez. Li ha proposat aquest dimarts al matí el número 2 dels juntaires, Jordi Turull, en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio.
5: Si aquest senyor té alguna cosa seriosa a explicar, doncs ja ho sap, que demani per veure'ns i ens veiem a Waterloo el dia que ell vulgui.
2: A preguntes de la premsa, a Barcelona, el líder popular s'ha limitat a dir que només parla de coses serioses.
1: Arriba a Europa l'eina d'intel·ligència artificial que s'ha demostrat més ràpida i efectiva per identificar vulnerabilitats en sistemes operatius i navegadors. La companyia Anthropic ha ampliat a 15 països europeus, entre els quals hi ha Espanya, l'accés al seu model Mythos en condicions d'absoluta confidencialitat. El potencial d'aquesta eina per posar en risc els sistemes de seguretat a nivell mundial va fer desistir els seus creadors de posar-lo a la venda i n'ha limitat la distribució. La donació d'òrgans continua creixent a Catalunya. Entre el gener i l'abril d'aquest any s'han registrat 128 donants vàlids, un 4% més que el mateix període de l'any passat. Aquest augment ha permès fer més transplantaments.
2: Des de principis d'any s'han realitzat 465 intervencions amb èxit. També baixa la negativa de les famílies a la donació, però la taxa continua sent molt alta. Se situa ara en el 23%, gairebé 4 punts menys que fa un any, quan era del 27, molt per sobre de la mitjana històrica. A finals d'abril, gairebé 1.400 persones continuaven en llista d'espera per rebre un òrgan a Catalunya.
1: I els esports, triomf del Barça de bàsquet a la pista de l'UCAM de Múrcia per 68-91, el primer enfrontament de quarts de final de la Lliga ACB. Els blaugranes podrien classificar dijous per la semifinal si guanyen el conjunt murcià al Palau Blaugrana. També aquest dimarts, Madrid 97, Tenerife 98.
2: El Mataró ha guanyat el seu tercer títol de la Lliga Femenina de Waterpolo en derrotar per 9-10 al Sant Andreu en el tercer definitiu partit de la final.
1: El Barça cobrarà 11 milions d'euros pel traspàs d'Ansu Fati al Mònaco i rebaixarà en 2 anys 20 milions de massa salarial. A més, el Barça reserva un percentatge en cas d'un futur traspàs del jugador.
2: A Holanda, l'Ajax d'Amsterdam ha arribat a un acord amb Michel Sánchez per la seva incorporació com a entrenador principal les properes 2 temporades.
1: I a París, el torneig de Roland Garros de tennis, l'Alexander Zverev ha superat Rafael Hotter als quarts de final del quadre masculí i s'enfrontarà per un lloc a la final al txec Jakub Mensink, que ha derrotat el brasiler Joao Fonseca. Al torneig femení, les dues primeres finalistes ja se saben, són la russa Mira Andreeva i la ucraïnesa Marta Kostyuk.
0: Fins aquí les notícies.
6: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
7: S'ha dit que en Elias pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
6: Sense filtres.
7: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
6: Sense pèls a la llengua.
7: I a més també podem anar a sopar, eh?
6: Sense vergonya.
7: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
6: Però amb molta, molta cafeïna.
7: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
6: A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya.

0: La setmana que ve anirem a fer la nit dels ignorants a Montserrat i anirem just la vigília que el papa Lleó XIV faci la seva visita oficial a Catalunya. Serà el dimarts 9 de juny a les 12 de la nit, ja que l'endemà a la tarda el pontífex anirà, perquè primer serà Montserrat, de Montserrat a la Sagrada Família, per beneir la Torre de Jesús. Tot plegat coincideix amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. I lluny dels actes oficials, dels diners que costa la visita, del marc, evidentment, religiós que envolta una visita papal a Barcelona, a Catalunya, a la nit dels ignorants us volem demanar quines històries teniu vosaltres al voltant de Gaudí, dels monuments que tenim a Catalunya. Per exemple, us poso un exemple meu, perquè m'entengueu, eh? Jo vaig entrar a l'univers Gaudí quan era molt petita, perquè, com que anava a l'Esplai, a Cornellà, a vegades fèiem excursions per passar el dia a la Colònia Güell. Recordo el dia que vaig veure la cripta i em va semblar un castell de sorra acabat de fer i vaig quedar absolutament meravellada. Vaig entrar a Gaudí per la cripta. Teniu alguna anècdota, alguna sensació que vulgueu compartir sobre alguns dels indrets de Barcelona o de fora de Barcelona al voltant de les obres de Gaudí? La setmana que ve volem dedicar una part del programa d'un dels dies a escoltar les vostres històries i us demanem, com ja vam fer per Nadal, que compartiu amb els ignorants la vostra relació amb les obres de Gaudí. Potser trobem algú que tenia un familiar que el va conèixer o que hi va treballar a les obres de la Sagrada Família, o us heu quedat amb ganes de visitar un lloc concret, o potser us vau fer el primer petó, la primera abraçada al Parc Güell, o potser heu portat uns amics estrangers a visitar la Sagrada Família i mai abans hi havíeu entrat. Potser hi viviu a prop i n'esteu farts de tants turistes i de tanta gent amunt i avall. Qualsevol testimoni, qualsevol història, qualsevol anècdota serà benvinguda. I el que demanem no és que ens truqueu avui per explicar això, sinó que ho compartiu a través del WhatsApp del programa amb un àudio, que és el 667-220-148, perquè la setmana que ve ho escoltarem ben vestit, amb músiques per l'ocasió i amb els vostres testimonis. Què us sembla? Ens hi ajudeu? La nit dels ignorants la fem Oriol Fidalgo, Aina Grau, Mònica Muñoz, Albert Duran, Domènec Sobirà i Judit Perpinyà. I la vostra veu és el primer que volem escoltar.
1: 93-201-7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
0: Bona nit, són les 12:10 i arrenca aquí una nova edició de la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio. Telèfon del directe a punt, telèfon del WhatsApp també. Ja sabeu que els missatges que ens deixeu avui no els escoltem fins demà, però el directe sí, el 93-201-7474, on ja ha trucat la Rosa Maria des del Baix Penedès. Bona nit, Rosa Maria.
2: Bona nit.
0: Què tal, com estàs?
2: Pues mira, molt bé, encara que us estic compartint perquè us estic sentint per la ràdio, però no puc deixar de veure la televisió TV3 en aquests moments. Ara estan fent anuncis, però segur que acabaran de seguida i continuaran fent el programa, perquè en el moment que jo volia escoltar-te, el primer que dius sempre,
0: sí,
2: és com un vici, ja. I has parlat de Montserrat. I
0: sí,
2: precisament estic veient un documental que és meravellós. Són uns nois joves, pateixo, sí, per les seves mares, perquè deuen patir molt, que són escaladors.
0: Sí.
2: I com escalen tot Montserrat, bueno, tot, els pics més alts, i amb una destresa fantàstica, a més amb una fotografia molt maca, molt, molt. És un 10, la veritat. I us pico perquè la gent que ara no ho està veient, perquè està bé que estiguin escoltant els ignorants, que ho puguin rescatar.
0: Que el
2: perquè
0: recuperin,
2: val la
0: no?
2: pena. És una passada. No és espiritual, però és natural.
0: Sí, és,
2: a veure si m'explico.
0: Paisatge i testimoni de gent jove, no?
2: Totalment.
0: Que puja a la muntanya de Montserrat.
2: Oh, nens, gent que vas, dius, bueno, en els moments que estem vivint ara, veus gent tan sana, gent catalana nostra, que coi, els nostres nens, com pugen allà dalt, és una passada, això. És una enveja, però un patiment, però ja dic, he pensat en seguida amb les mares, perquè ja. Patir, n'hi ha un que fa un salt d'un pic a l'altre, i jo dic, Déu meu, Déu meu.
0: I però... això estàs veient a TV3, que deu ser un sense...
2: TV3, sí,
0: el sense ficció és o no?
2: Sí, sí.
0: Sí, el sense ficció,
2: primer
0: no?
2: Primer ha sigut, que m'agrada molt, Superman, molt bé, m'ha estat molt bé també aquest, però bueno... ja està bé, ja, molt bé. I me n'anava a dormir, dic, perquè clar, ja és l'hora, a les 12 ja, sempre procuro escoltar-vos i m'adormo després. I avui m'he enganxat amb les muntanyes de Montserrat, dic, jo no me'n puc anar a dormir ara. És impossible.
0: Doncs deu quedar poquet ara, tornen de publicitat i uns minutets
2: sí,
0: i ja s'acabarà.
2: Bueno, que no, el dia 4 són 7 dies. Clar.
0: Ah, doncs
2: encara
0: potser queda
2: que
0: més.
2: Toc,
0: doncs avui vas a dormir una mica més tard, no passa res.
2: Sí, sí.
0: Et poses però, la ràdio ja després i ja t'adormiràs.
2: Val la pena, sí.
0: Doncs mira, bona recomanació, Rosa Maria, moltes gràcies per fer-la.
2: Bueno, gràcies a vosaltres també per fer el que esteu fent. Val?
0: Gràcies, que vagi bé, bona nit. Molt
2: gràcies,
0: bé.
2: Bona nit.
0: Bona nit. L'Anna Maria, que ens truca des de Barcelona, bona nit.
3: Hola, bona nit, Marta, bona nit, ignorants. A veure, jo no faig ni cap pregunta ni contesto cap resposta. El volia fer-vos és un comentari i compartir amb els ignorants el concert que va tenir lloc el diumenge passat a l'Auditori de Barcelona, de la Banda Municipal de, Barcelona, mm-hmm. que era sobre la sarsuela, era una versió de la sarsuela Cançó d'Amor i de Guerra.
0: Oh.
3: Com que jo sé que hi ha molts ignorants que n'han parlat molt
0: i
3: sovint
0: tant.
3: Perquè jo us escolto bastant fins que m'adormo però no acostumo a trucar-vos. Aleshores bé, jo sóc neboda de l'autor de la lletra, d'un dels autors de la lletra. Aleshores jo quan he tingut ocasió de, hi ha hagut una ocasió especial, sempre m'ha agradat anar-la a veure-la i bé, haig de dir que estava a l'Auditori ple del tot.
0: A rebentar, no?
3: No hi cabia ni una agulla allà. A més, la gent, penso que el públic va gaudir molt perquè va ser una audició molt maca, molt ben portada. Esclar, és una audició, no és teatral, no és el que era abans la sarsuela, que evidentment avui en dia ja no es fa o es fa alguna cosa diferent, no?, diguem-ne.
0: Però era només música o també hi havia cantants?
3: No, hi havia cantants,
0: molt
3: evidentment,
0: bé,
3: hi havia cantants, vull dir que eren els personatges que feien la seva versió, tots els diferents números i que hi ha, que vull dir que n'hi ha
0: sí,
3: molt.
0: Sí, sí, tant i tant, totes les cançons.
3: Molt bé,
0: perfecte.
3: Vull dir, va ser molt emocionant, per mi va ser molt emocionant, perquè jo ja, vull dir, tinc sempre la pena de que jo no vaig conèixer el meu oncle, perquè va ser de les persones que van morir a l'exili després de la Guerra Civil, i aleshores ell era un enamorat del país, el Víctor Mora era un enamoradíssim del país, era un patriota tremendo, un catalanista tremendo, i aleshores ell el Pirineu per ell era el màxim, i jo quan sento la cançó del Pirineu se'm posa la pell de gallina perquè realment va morir a l'exili amb una enyorança tremenda, i bé, la lletra s'hi lliga molt amb això, no?
0: Sí.
3: I bé, va ser molt emocionant per mi, molt maco.
0: Doncs Anna Maria, gràcies per compartir a veure si el, no sé, algun altre any en fan algun altre o en algun altre moment la programen.
3: Sí, perquè regularment van fent coses, sí, sí. Molt bé.
0: Doncs moltes gràcies, Anna Maria.
3: De res,
0: que vagi molt bé. Adéu-siau, bona nit.
3: Adéu.
0: Veus, això és començar en positiu, avui, en molt positiu. Dues recomanacions, el Sense Ficció estan fent avui sobre aquests escaladors que pugen a la muntanya de Montserrat, que ens deia la Rosa Maria, i l'Anna Maria, aquest concert que ja es va fer a l'Auditori sobre la cançó d'Amor i de Guerra per la Banda Municipal de Barcelona. O sigui que millor ho podem començar amb dues bones recomanacions. A veure per on continuem a través dels missatges de WhatsApp que ens heu deixat escrits o amb àudio al 667-220-148. Per exemple, la Sílvia des de Sabadell diu: sabeu d'algun lloc o ONG on poden entregar ulleres de sol i ulleres graduades? On poder entregar, d'acord, entenc donar, molt bé. Per la mort d'un familiar en tenim vàries i algunes no tenen ni un mes. Ens agradaria si algú les pogués aprofitar. Moltes gràcies i enhorabona pel programa. Doncs un lloc on es puguin entregar aquestes ulleres graduades i de sol perquè algú altre les pugui aprofitar com un gest bonic que ens demana la Sílvia des de Sabadell. La Mari Carme diu: us felicito pel bon programa que feu. La Marta l'ha fet molt dinàmic. Fa molts anys que us escolto i amb aquest canvi encara és tot millor. Gràcies, Mari Carme. Volia fer una pregunta perquè tinc un problema relacionat amb els diners d'un banc. Diu: potser fa cosa de 2 mesos un oient va trucar explicant que ells ho havien solucionat a través del Banc d'Espanya. Voldria saber si em podria posar en contacte amb aquesta família. Fa poc també vau donar el nom d'una persona que la Marta va dir que miraríeu d'entrevistar, també sobre el mateix tema d'estafes bancàries. Em podeu ajudar? Sí, el tema de les estafes bancàries, de les estafes online, per entendre'ns, el farem la setmana... A veure, no em vull equivocar. Aina, mira'm, la setmana que ve? Divendres de la setmana que ve, pot ser? Sí, oi? Divendres de la setmana que ve. Farem aquest tema, per tant, si algú vol fer preguntes o té dubtes sobre estafes a través d'aplicacions, a través del mòbil, a través de correu electrònic, qüestions de bancs, serà la persona aquí que ens podrà contestar i que us podrà ajudar a través d'una entrevista que farem aquí en directe l'últim dia de la setmana que ve, el dijous a la nit de dijous a divendres. Més missatges que ens heu deixat. En Felip, des d'Agramunt, diu: qui i quan va implementar les pagues vitalícies als polítics? Només els expresidents del govern espanyol i de Catalunya i el País Basc tenen aquest privilegi, ens diu en Felip des d'Agramunt. En Joan, des de Lleida, quina és la farmàcia més antiga de Barcelona? Hi ha un pla de refugis climàtics per aquest estiu a la capital catalana, tenint en compte les temperatures que s'esperen? Demana en Joan des de Lleida. La Maria, des del Priorat, diu: per què TV3 diuen que ja som a l'estiu i que durarà fins al 31 d'agost? L'estiu començarà oficialment el diumenge 21 de juny a les 10:25 amb el solstici d'estiu i durarà fins al 22 de setembre amb l'equinoci de tardor, ens diu la Maria. Després, una pregunta queixa justament que ens deixa en Josep, que truca des del Parc Güell.
4: Una cosa curiosa que trobo jo és que com és que els presentadors comentaristes del temps a TV3, quan fan referència del temps aquí a Catalunya, amb el seu mapa al darrere, fan referència que si a Lleida, que si a Tarragona, que si a Girona, que si a les Terres de l'Ebre, fan comentaris extens. Menys extens és quan parlen del temps de les Balears i menys encara de València. I el que jo trobo malament és que quasi mai es fa referència a la Catalunya Nord. Jo trobo que seria bo, allò que deia en Pujol, de fer país, ja que hi ha el país de cultura catalana, doncs que es fes una exposició. No cal que sigui al mateix temps, però sí que tractés tot el temps que fa en els països catalans, que seria a Catalunya Nord, a Catalunya Central, Balears, València, Alacant i a l'Alguer. Jo trobo que això seria l'ú positiu i correcte. Gràcies. A veure què opineu vosaltres.
0: Doncs aquesta és la pregunta, reflexió que llença en Josep des del Parc Güell. L'Antonio diu: a les gomes de pollastre se les pot anomenar anelles elàstiques, que això ens ho va dir una altra gent, o bandes elàstiques, efectivament. Ara ens truca el 93207474 la Maria Pilar des de Manresa. Bona nit.
5: Hola, molt bona nit a tothom. Mira, era pelú de les ulleres. Jo abans, perquè per desgràcia hi vaig haver d'anar, a la Barraquer em recollien.
0: Ah, sí que ho ha preguntat.
5: Em recollien allà al Barraquer, sí. Uh-huh. Perquè llavors la tecnòloga, l'Anna, em sembla que es diu Anna,
0: sí,
5: que és la filla de Barraquer,
0: sí,
5: anava a l'estiu, bueno, a l'estiu no sé quan, perquè quan tu t'esperaves passaven els vídeos de lo que havien fet.
0: Sí.
5: I havia anava a l'Àfrica, no sé quin lloc, però i llavors allà ella estava tot un mes i curant i operant i portava totes les ulleres de què li havien donat. I llavors les que anessin bé en aquelles persones.
0: d'allà. Molt bé, molt bé. Doncs mira, o sigui, ja tenim una pista.
5: No sé si encara ho fan, però abans era això.
0: Si pot adreçar, igual sí, llavors ells les porten a països que necessiten i que no les poden comprar, està clar.
5: Ah, això mateix.
0: Sí.
5: Jo n'hi havia portat, d'un familiar n'hi havia portat.
0: Molt
5: o sigui, que ara et dic, ara ja fa molt temps que no... Bueno, no hi vaig, la veritat.
0: Però en aquest cas, mira, pots ajudar aquesta persona que ho demanava, a veure si encara existeix, que faci un truc i ho demani.
5: Exacte.
0: I potser serà una manera.
5: Sí.
0: Perfecte, doncs moltes gràcies.
5: De res.
0: Gràcies, doncs, Maria Pilar.
5: Que tingueu molt bona nit tothom i tots els ignorants també, que tingueu salut.
0: I sobretot, això sobretot.
5: Això.
0: Gràcies,
5: això
0: bona nit.
5: Vale, que tingueu bona nit.
0: Adéu. En Lluís, des d'Esplugues de Llobregat, ens ha deixat un WhatsApp escrit. Diu, ahir vas comentar que vas fer neteja de llibres. Pregunto als ignorants, què en feu dels llibres que ja heu llegit? Jo fins ara els portava una papereria de Segur de Calafell perquè els venguin, ja que amb els diners que recapten ajuden a una associació d'animals abandonats. I el Lluís, que és d'Esplugues de Llobregat, pregunta, hi ha alguna iniciativa semblant a Barcelona? M'agradaria saber-ho per evitar desplaçaments. Mira, veus aquesta iniciativa? Jo no la coneixia, la trobo molt maca, aquesta papereria de Segur de Calafell, si és que ja no existeix. A veure si algun ignorant li sap dir d'alguna altra iniciativa semblant a Barcelona. I la Maria Rosa, des de Sant Cugat del Vallès, ens fa una de les seves creacions i crec que va pel futbol, pel Barça femení, vaja.
6: Com que he fet alguna tonteria pels nois del Barça, em sembla que les noies també s'ho mereixen. Bé, encara que elles no se n'entenin, però bé, els he fet aquesta coseta. Diu, no hi ha per res com el futbol que faci embogir les masses. Tant masculins com femenins aixequen les passions a casa. Per fer un equip tan bo calen bons elements, un club acollidor i mosses amb talent que es lliguin bé els cordons i saltin al terreny jugant a cor que vols posant-hi rau, xei, seny, remena, ai, com la remenen, la pilota en el camp, xicotes de cuixa forta. Jugar bé i guanyar els importa, mirant sempre endavant, remenen, ai com remenen. Ja tenen quatre orelludes, les del Barça són tossudes, i per la cinquena van, remenen, ai com la remenen. No reposen ni un moment, posant-hi el cor i les ganes, i amor propi. Pies caient, ai, remenen molt bé les nenes. Bona nit.
1: La nit dels ignorants. Un programa per ser feliç.
7: Mira, Marta.
0: Digues.
7: És la primera vegada que truco.
0: Ai, que contenta em fa això, Maria Àngels. Molt contenta,
7: fa,
0: doncs.
7: Pues, quasi 40 anys que estic escoltant el programa... I resulta que al començament, quan ho portava el Carles Cuné, els primers moments vaig pensar, això no tirarà endavant. Bueno, han passat els anys i ara us demano perdó a tots els ignorants perquè heu sigut tan forts, heu aguantat aquests 40 anys quasi, i a part... A tots els equips que ho heu portat, us he anat escoltant sempre, m'heu fet molta companyia. Una abraçada
0: per tots.
8: Des d'aquell dia per mi es va fer de mi.
1: La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa. L'entrevista que no t'esperes.
0: A principis de temporada, aquí a la nit dels ignorants, teníem aquesta conversa. Relacionat amb el canvi climàtic, arriben microplàstics a l'Antàrtida?
9: Els microplàstics és una línia d'investigació de les que ara està en auge. Per exemple, l'any passat vam tenir un projecte que es dedicava a pescar peixos i a veure si els trobaven microplàstic als estómacs. I en trobaven.
0: En trobaven. O sigui, arriben aquests microplàstics
9: arriben
0: al Pol Sud, sí.
9: Allà està.
0: vam entrevistar en Joan Riba, que ara sentíem, cap de la base John Carles I de l'illa Livingston, a la península Antàrtica. Fa 18 anys que hi va i gestiona prop de 120 persones que al llarg de 4 mesos passen per allà. Aquest contingent inclou molts investigadors científics, però també electricistes, cuiners, guies de muntanya o informàtics. Amb un equip de gent tan nombrós i en un lloc tan remot com l'Antàrtida, evidentment, també hi ha d'haver metges. Esclar. I aquesta és la feina que van fer l'any passat Antoni Garcia i la Laura Guarro. I ara potser us imagineu que són uns metges especialitzats en aquest tipus de viatges, experts en climes i entorns extrems, que només es dediquen a això. I no és ben bé així. Antoni Garcia l'hem trobat al cap de Gramunt. Bona nit.
10: Hola, bona nit.
0: I a la Laura Guarro l'hem trobat al cap de Sant Cugat. Bona nit, Laura.
11: Hola, bona nit.
0: Tu, Laura, has estat molt temps treballant a urgències de Can Ruti i crec que Antoni havia fet cursos de medicina de muntanya, però vau haver de fer alguna formació específica? Ho demano tots dos per anar a l'Antàrtida, que comenci qui vulgui.
11: Un cap de setmana vam anar... Bueno, ens vam trobar el Toni i jo, però el Toni com a instructor quasi, perquè ell sí que dominava aquest tema molt més que jo, que era una formació de medicina de rescat o de muntanya. Mm. Això sí que jo... per mi era novetat, per entendre'ns, i aquesta va ser la formació com molt específica que em van recomanar fer i que era necessària, i després a part, pues, altres jornades i una mica pues, refrescar ja per interès propi temes que saps que tens més oblidats o que vols marxar amb més seguretat d'algunes coses concretes, no? I em buscava doncs, una petita rotació per marxar més tranquil·la, bàsicament.
0: Tu també, Toni?
10: Sí, la veritat és que realment vull dir, hi ha coses que com a metges de família que som la Laura i jo, doncs, ja dominem una miqueta bastantes coses, però no en profunditat. I sí que et vas actualitzar una miqueta pel que puguis trobar-te allí, però inclús recordo que parlant amb el Joan ens van comentar que amb temes d'odontologia que algun cop havien tingut problemes i sí. Recordo que vaig anar a fer pràctiques amb un odontòleg perquè m'ensenyés aviam com es podia fer curar una càries o si convenia treure algun queixal.
0: Clar.
10: I aquest va ser una de les pràctiques que vam arribar a fer,
11: sí,
10: perquè
11: sí.
10: Clar,
11: jo,
10: aquest tema no toquem
11: era,
10: nosaltres.
11: Jo era quasi obligat a fer-ho, sí.
0: Clar, et pots trobar coses que no són de... Clar, et pots trobar...

0: podia ser, doncs m'agradaria poder viure aquesta experiència.
1: I tu, Laura?
2: Sí, jo també ho tenia present com una oportunitat de poder fer en algun moment. I és cert que m'ho hem donat... vaig tenir un interès més especial en que fos real i també probablement també em vaig veure preparada per fer-ho, no?
1: Mm-hmm. Crec que la campanya aquesta dura com uns 4 mesos, meitats de desembre, finals de març, us vau dividir en dos, i a tu, Laura, et va tocar obrir la base. Jo recordo quan parlàvem amb Joan Riba, que ens deia que era com haver de despertar a poc a poc un monstre adormit. No sé què et vas trobar quan vas arribar a Livingston, tu.
2: Home, és molt emocionant. Per mi potser és del més emocionant de la campanya, del que em va tocar viure, i vaig entendre aquest comentari del Joan, que a mi també me l'havia fet. I és una sensació molt, molt especial, no? Arribes a una illa deserta que no hi viu ningú i que porta un hivern polar, que del cert no saps com trobaràs les instal·lacions, per entendre'ns, ells que són, no?, veterans i saben... Jo no ho sabia, i el Toni tampoc, no? Però... Vull dir que per nosaltres era tot novetat, però ells, tot i que repeteixen moltes campanyes, cada cop que arriben és una incògnita i que tot estigui a lloc, que tot arrenqui, no? Uh-huh. Al final, en 24 hores, pues fan que hi hagi aigua, que hi hagi llum, que tinguis una ràdio, que et puguis comunicar, que o sigui, s'engega una ciutat.
1: Exacte.
2: I això ho fan tots els tècnics i amb un nivell... molt, un nivell de coordinació i de professionalitat molt alt.
1: I després, a principis de febrer, vas arribar tu, Toni. Que recordes el moment de veure l'Antàrtida per primer cop i aquella base?
0: Sí, va ser una cosa, bueno, a poc no vas arribant. Vam arribar amb avió i vam fer un viatge de nit amb un vaixell i despertar-nos al matí i trobar la illa i aparèixer la base així de color vermell allí, doncs va ser realment molt, molt emocionant, perquè sí que ho havia vist en fotografies i t'havies informat una miqueta, però veure-ho en directe doncs ja va ser una miqueta doncs, com molt més emocionant.
1: És, ja m'heu dit que queixals no en vau treure, no, per sort, però clar, és inevitable preguntar-vos, com a metges, si us vau trobar en alguna situació complicada, alguna malaltia d'algú, algun accident o casos freqüents que et trobes en una situació així, que per tant és quan t'has de remengar i curar tota aquella gent que té algun problema.
0: Bé, però bueno, vam estar de sort, almenys ens va tocar cap cosa complicada. D'acord? Sí que és veritat que la gent, quan tothom que passa per allí ha seguit una revisió prèvia, d'acord? Ja tot està bastant protocolitzat i tothom que va ja no té problemes de salut molt greus, sinó hi ha una mica una condició, una limitació per poder-hi anar. I realment doncs, cal dir que tampoc com a accident greu tampoc no vam trobar cap, a la nostra part, sí que coses bàsicament banals, però sí que la nostra tasca també molt era bastant preventiva, no? Una mica veure la gent com estava i tal, i evitar mals majors.
1: És a dir, algú possiblement doncs, va tenir un mal de panxa, alguna cosa que no t'ha sentat bé, però cap altre cas més greu que s'hagi de demanar doncs, el suport de la base que hi ha més pròxima, no? I de dir ei, que algú d'aquí ha de marxar perquè té un problema més greu. No, tot això va ser bastant més tranquil, eh?
0: Almenys el nostre any, sí, eh?
1: Sí,
2: sí, bueno, és sí que pot passar que tingui que marxar algú de la campanya, però no per gravetat, no? Sinó per precaució, moltes vegades.
1: Clar.
2: O sigui, no, la indicació de que algú torni i surti de la campanya no sempre és per un quadre emergent, no? Ja. D'emergència.
1: Ja.
2: O sigui, allà... El que sí que a mi em va cridar molt l'atenció com a metge és que el concepte d'urgència i emergència aquí és... Allà et canvia una mica. O sigui, tu aquí, algú urgent, jo que vinc del món de l'urgència, almenys, no? En general, quan tu dius això, és una urgència, vull que vagis a urgències, no sempre és emergència, no és immediat, no? Ah. Tens un marge, però allà aquest marge no existeix gaire, no? Allà, si fas tornar algú, pot ser que tardi un dia o una setmana a tornar... I no és, mira, escolta, quan tu visites algun ambulatori al CAP, que treballem ara en primària, el Toni i jo, dius, pues és a l'hospital aquesta tarda i que vull una analítica.

0: crítica avui, o jo què sé, no?
1: Sí.
0: Això no existeix així. Allà et canvia una mica el concepte. Has de tenir una mica el criteri aquest d'emergència i urgència diferent que aquí, i sumat, sobretot, almenys la meva experiència allà és més que la gravetat en si, tu tens que tenir una visió del que pot suposar una complicació d'una cosa que ara és banal, però no saps el que serà d'aquí 4 dies, amb aquesta base decideixes algunes coses que no vol dir que siguin greus, però has de decidir.
1: Clar.
2: Poden passar coses que es compliquin en un futur o així, llavors has de tindre una mica la previsió del que pot passar perquè l'evacuació allí no seria ràpida,
1: clar.
2: Es pot comportar dies, i llavors amb això és amb el que hem de treballar.
1: Estic pensant, clar, un metge té una consulta, no? No sé si a la base vosaltres teníeu també un consultori, i si havíeu d'estar allà sempre localitzables, és a dir, tu no podies anar a passejar mentre els científics feien la seva feina i els tècnics engegaven no sé què, perquè sempre has d'estar com localitzable per si hi ha algun, ja no dic emergència, però sí alguna necessitat immediata, no? O com ho fèieu?
0: Mira, allà hi ha una organització molt, molt bona des del meu punt de vista. Primer, que tothom va amb ràdio i mai estàs localitzat ni tu ni ningú. O sigui, tothom té l'obligació d'anar amb la ràdio i sempre has d'estar amb... Bueno, sempre has de poder atendre, no? Per això, qualsevol tècnic de la base, no? Tot l'equip, que som els tècnics, doncs el que tu deies des de els electrònics, els mecànics, l'informàtic, tothom té una ràdio i tothom està connectat les 24 hores. Això és així. I després sí, hi ha una consulta que és una meravella. És un mini hospital. Sí. Un mini hospital que tardes 10 dies amb posar-te al cap on està tot, perquè
2: situar-te,
0: això també és important, de saber on estan les coses.
1: Oh, clar.
2: De tantes coses que hi ha.
0: I té una vista que és impressionant. Tens la vista a la bahia i els icebergs i tot. O sigui, és un lloc que atrapa molt, la veritat. I el matí funciona, o sigui, cada dia hi ha una reunió d'estaf al matí on el cap de, ens van arribar el cap de la base, no? Organitza la feina que farà tothom, cada tècnic sap el que farà al llarg del dia, i inclús quan s'acaba aquesta reunió es queda pues, el metge, o sigui, o jo o el Toni, depèn del moment, amb els guies de muntanya normalment i el cap de la base, i es fa també una visió del planning del dia per saber si en algun moment passa alguna cosa, hi ha algun tipus d'accident, com accedirem, com aniré al metge, en aquest cas, com aniria jo, si aquests pugen al glaciar i aquests van amb Zodiac a tal lloc, vale, pues, abans de començar la jornada tu ja saps qui està al glaciar, qui està amb una cala extraient aigua de no sé on, i on està cadascú, i també saps que si t'avisen que passa alguna cosa, amb qui anirà, qui t'acompanyarà a cada lloc i com faràs tot això. O sigui, està tot realment molt, molt organitzat i mentrestant la majoria del dia estàs a la teva consulta perquè puguis atendre a consultes espontànies i també t'organitzes, jo almenys organitzava visites programades per dir alguna cosa, no? Tu vols fer una idea de tots els tècnics que estan a la base, conèixer bé el seu historial, a vegades els citava o... una feina molt preventiva, no? De dir...
1: Sí.
0: Si fas això, sí, sí. Farem això i que estigui tots els escenaris una mica organitzats el dia a dia, no?
1: Sí, sí.
2: L'organització és primordial perquè, sobretot, com ha dit la Laura, portàvem una emissora i sempre comunicàvem al cap de la base doncs, si ens movíem el que fèiem i tal. I la reunió per avui al matí, el briefing que es feia, era per saber una miqueta les tasques de tothom i saber on se mouria la gent, on estarien, per estar preparats per si passava alguna cosa i havíem d'acudir pues, a la glacera amb qui aniria, amb qui ens acompanyaria. Una miqueta aquesta organització era primordial.
1: Clar. Les estones que no estàveu al vostre mini hospital i no estàveu fent memòria d'on teníeu totes les coses i que no estàveu atenent ningú, vau poder fer alguna visita o navegar entre icebergs o veure balenes, algun moment allò, de, entre cometes, de cap de setmana per disfrutar d'aquell lloc que, evidentment, doncs, no s'hi va cada any?
2: Sí. Sí, sí, hi havia... Sí, s'organitzaven sortides.
0: Però és espontani, això, eh? Això va ser una mica dirigit, eh? O sigui, és el propi cap de base que, sobretot els dies que vam solapar-nos el Toni i jo, que hi ha uns 10 o 15 dies, no me'n recordo, que que coincidim, no? Que s'està molt bé.
2: Mm, amb el traspàs. Canvi, exacte.
0: En aquell moment que hi ha dos metges a la base, també és un molt bon moment que això al cap de base ho veu clar també. Pues avui potser tu te'n pots anar amb aquests científics que surten, no? Que de pas aniran acompanyats per metge, però també a tu et serveix pues, per fer una sortida diferent. Però no és un tema espontani, me'n vaig a passejar, no. Això no.
2: No.
0: Sí. Sí, no, sí que... hi ha una disciplina laboral que jo crec que és supernecessària, uh-huh. que manté un ordre per tothom, no? I això està bé.
2: Sí, això està bé.
0: Però
2: inclús
0: també hi ha molts moments de... Els diumenges es fan excursions... Es té en compte que la gent pugui gaudir l'experiència, nosaltres i tots els altres tècnics, també, però sempre mantenint pues, la dinàmica laboral, no?
1: Mm-hmm. Digues, Toni, digues.
2: Home, si intentàvem organitzar sortides el diumenge o així una sortida pues, amb alguna cala, tots, tant treballadors com científics, tots conjuntament per fer una mica una activitat de llaure i fer una mica també d'equip per conèixer-nos tots. Això és primordial, però sempre una cosa organitzada, no és una cosa espontània ni voluntària. Bàsicament, pues, fèiem de tot el grup.
1: Uh-huh. Entenc que hi ha tota aquesta part professional com a metges, que ja m'ha quedat clara. No sé si en algun moment fins i tot us ha tocat una mica fer de psicòleg, no sé si en algun moment hi ha algú que es pot tenir una mica d'enyorança, una mica de nostàlgia, de tenir un baixó els que estan tot els 4 mesos per entendre'ns, i també si veu haver de tirar algun cable en aquest aspecte, potser va passar això o pot passar també?
2: Sí.
1: Sí, no?
2: Bueno, jo vaig estar més la segona part de de l'estada, i llavors la gent que ja portava més temps una mica pues, ja li havia tocat tot aquest tema més d'enyorança i tal, suposo, més amb la Laura la primera part. I però sí, que has de ser una mica... La tasca preventiva inclou això, ser una mica perspicaç i de veure una mica les conductes de la gent, una mica el llenguatge no verbal, veure una mica com estan, si convé parlar-hi una estona i a veure com se troben. Però això forma part de la nostra feina, uh-huh. una mica pel benestar emocional de tothom.
1: De tothom, clar.
0: També hi ha el suport d'una psicòloga, en aquest cas, de l'any passat, que la tens de referent i que pots contactar amb ella, i que ella faci el suport o teràpia si és necessari algú, no? O sigui, hi ha un referent.
1: Ah, per videoconferència, vols dir, eh?
0: Sí, exacte.
2: Sí.
1: D'acord.
0: Sí, està contemplat. Però, per exemple, jo això no vaig trobar que fos... Però, bueno, jo crec que el Toni amb la segona fase, clar...
1: Clar, més normal. Fa més temps que hi són, clar.
0: Més temps i apareixen més. Però no especialment, almenys la meva sensació, és que entres... Tot i estar en un espai molt, molt... amolellat de tot, no? És veritat que agafes com una dinàmica de dia a dia que també, no sé, que entres en rutina molt ràpidament, no? I bueno, no sé, i es crea, i també vam tenir, jo crec, molt bona campanya a nivell equip global.
2: L'experiència va ser molt positiva en quant a la gent, vull dir, molt, no sé si va estar molt, molt bé a nivell social i tot, però bueno, destacar una mica és que realment no, la primera part potser més d'enyorança, tot i que havia un suport de psicologia, per la meva part no el vam haver d'utilitzar, i sí que havíem d'estar una mica més pendents de tot el que pogués arribar a succeir.
1: Uh-huh. No sé quantes vegades des del cap d'Agramunt i des del cap de Sant Cugat heu mirat per la finestra i heu recordat aquelles imatges blanques i heu dit, ai no, que ara no sóc aquí, ai, que sóc aquí i no sóc allà, no? Perquè devia ser un xoc a la tornada, no?
2: Bastant.
1: Sí, no? Sí, està clar. I tornaríeu per això? Tornaríeu a fer l'experiència? O un cop ja n'hi ha prou?
2: No. Bueno... L'experiència va ser molt maca i a mi no em faria res tornar-hi. El que passa que penso que, bueno, també està molt bé i crec que no hem de ser tan egoistes i deixar-ho per altra gent que també ho pugui gaudir com ho hem gaudit nosaltres.
1: Mm-hmm.
2: Però realment és l'experiència que recomano moltíssim.
1: Doncs a veure qui seran els pròxims que vagin cap a la base Joan Carles I de l'illa de Livingston, a la península Antàrtica, com van fer en Toni García, metge de família al cap d'Agramunt, i la Laura Guarro, metge responsable de cronicitat a domicili al cap de Sant Cugat, a qui us agraïm moltíssim que ens hagueu explicat la vostra història aquí a la nit dels ignorants. Moltes gràcies i bona nit.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Bona nit.
0: Bona nit.

0: 3 quarts d'una de la matinada i és que amb aquesta música jo ja em veig allà a l'Antàrtida, saps? Però no, som aquí, a Catalunya Ràdio, a la nit dels ignorants i esperant la trucada dels oients que truquen al 93-201-7474, com ha fet la Mariló des del Poble Sec. Bona nit.
1: Hola, Marta, bona nit. Mira, és referent al que diu aquest senyor dels llibres. Jo ara m'haig de canviar de pis i tenia la casa, sobretot amb el fill.
0: Mariló, perdona un moment, és que et sento una mica malament. Et sentim una mica malament.
1: I ara?
0: A veure?
1: Ara em sents bé?
0: Has canviat el telèfon alguna cosa? Perquè et sento com molt fosca i no se t'entén molt bé.
1: Bueno, que dic que era per lo dels llibres.
0: Es trucaves per això dels llibres, on portar els llibres? A veure.
1: Que jo ara m'he de canviar de pis i tenia cases, bueno, infinitat. I sobretot el meu fill tenia infinitat. I no els volen ni que els regali segons quins llibres. No volen diccionaris, no volen enciclopèdies. No, això no volen, perquè dic que això es busca per a l'ordinador, però ni que els regali. Això ja. No volen. Col·leccions de segons què, tampoc
0: no volen.
1: Ara, hi ha un posto, aquí a prop d'on vinc jo, al carrer Vila Vila, que es diu Biblioteca Solidària.
0: Biblioteca Solidària.
1: Sí. I agafen llibres, però, bueno, més aviat, pues, novel·les, llibres infantils i coses així. Llavors, ells ho venen i el que recullen, pues, es veu que és per ajudar la gent.
0: Perfecte, molt bé.
1: I jo el que sé també, perquè alguns d'aquests que no han volgut els han portat els punts verds. I els punts verds els agafen i llavors els posen en uns expositors.
0: Sí, que la gent pot intercanviar i agafar-ne, no? Si
1: no,
0: això ho he
1: la
0: vist.
1: Gent si passa i l'interessa on se l'emporta.
0: Perfecte.
1: Sense pagar ni res.
0: Molt bé. Doncs
1: però
0: perfecte, Mariló.
1: Hi ha molts llibres que no hi ha manera. Ja. És que no els volen.
0: Sí, sí.
1: Perquè diuen que ara la gent per ordinador, que ja et dic, aquests de la Biblioteca Solidària tenien molts diccionaris, enciclopèdies i coses d'aquestes, això no volen res, és que no ho volen ni que els hi regalis, no ho volen.
0: Els
1: regales, a més, els regales.
0: Sí, sí, els regales no ho volen. Em quedo amb aquest nom, Biblioteca Solidària. Gràcies, Mariló, perquè et sentim en dificultat.
1: Està de Vila, però no és el número.
0: No, ja ho buscaran, no passa res, al Poble Sec. Gràcies, Mariló, una abraçada.
1: Adéu.
0: La Lídia des de Gràcia, bona nit.
2: Hola, bona nit, Marta. És la primera vegada que et truco des de que estàs tu.
0: Oi?
2: Felicitats pel programa.
0: Oi, gràcies.
2: Vas trobar el llistó molt alt, però filla, l'has superat amplament.
0: Gràcies, Lídia, per trucar, que em fa molta il·lusió quan dieu això.
2: Bueno, escolta, mira, cada dia et sento, però des del llit. Però és que avui ja dic, cada dia dic, bueno, ja de seguida truca algú donant resposta. Avui dic, saps què passa? Que ja quasi s'acabarà la temporada.
0: Clar, i tu encara sense trucar, què és això?
2: I jo sense trucar, doncs no, avui mira, per dues coses et truco. Una
0: doncs
2: dels llibres i les ulleres.
0: Va.
2: A veure, els llibres, jo els de lectura, és que suposo que són els que vas donar tu i així, no parlem d'això, de diccionaris i tot
0: no,
2: això.
0: Llibres,
2: però
0: sí.
2: També hi ha una que és Aida Books, en diuen.
0: Aida Books.
2: Books. Mm. I a la web és Aida Books tal qual, .org.
0: Molt bé.
2: Aleshores, això està al carrer Astúries 78.
0: Sí.
2: Però es pot consultar allà pues, per trucar i dir els dies que recullen els llibres i tot. Són llibres, pues, això, és bàsicament de lectura o de contes infantils i així en bon estat. I tot això també són projectes solidaris que fan i allà més o menys ja poden trobar tot. Però allà l'únic, ni t'ho remuneren ni res. Però cada equip, almenys en el meu cas, cada equip et donen com una aportació que descompte de la desgravació de la renda. Ah, amigo.
0: Ah,
2: poquet,
0: amigo.
2: No sé si són 50 cèntims, un euro, dos euros, és
0: no
2: igual,
0: no? Però mira, és un però, gest, és un gest
2: exacte,
0: que fan. Sí, sí.
2: Referent a les ulleres, una cosa molt més senzilla. Ho poden portar jo la primera vegada les vaig preguntar el punt verd i em portava el punt verd. I llavors em van indicar una òptica que hi havia al carrer Lepanto Provença, que allà hi ha un punt verd, amb una òptica, diu, aquí li recolliran. Però resulta que he preguntat i portat a altres com òptica universitària o qualsevol altra. Qualsevol òptica t'ho recullen.
0: Ah, sí?
2: Que fan. Sí.
0: No
2: cal, bueno, si vol anar a Barraquer i així, doncs pues perfecte, no? Però vull dir, si ho té més a mà qualsevol òptica, segur que li agafaran, que pregunti i ja veurà.
0: Molt bé. Doncs escolta'm, bueno, Marta, per ser la primera vegada, dues respostes no està malament,
2: home,
0: eh?
2: Home, he aprofitat ja que m'hi he aixecat.
0: Clar,
2: és que
0: dona.
2: Saps què passa? Si tinc que encendre el llum i tot el meu marit, que la gran sort que posa el cap al coixí...
0: I dorm,
2: i ja pam! I jo amb l'auricular allà, i però si tinc que encendre la llum i clar. Tot, i avui m'he aixecat amb el mòbil, saps? Doncs, amb la llum del mòbil,
0: molt bé, molt
2: a poc
0: bé.
2: A poc.
0: Que no es noti que bueno. T'has aixecat. Escolta,
2: bona
0: Mídia,
2: final
0: encantada.
2: De temporada. M'alegro molt d'haver-te sentit i moltes felicitats pel
0: moltes
2: programa.
0: Gràcies per trucar i una abraçada ben gran.
2: Igualment.
0: Adéu-siau.
2: Una abraçada per tu també.
0: Molt
2: adéu,
0: bé. Bona nit. Va, que avui estem de sort, eh? Perquè la Lídia és el primer cop que truca aquesta temporada i em sembla que el pròxim oient, que ens truca des d'una miqueta més lluny, no és pas del barri de Gràcia, també truca per primer cop aquesta temporada, diria jo. En Juanjo, des de Puerto Rico. Bona nit.
3: Bona nit, Marta, com esteu?
0: Això tu, nosaltres en la mar de bé, com estàs?
3: Molt bé, molt bé. Fa molt temps que no trucava des de la temporada de Xavier Solà. M'agrada molt haver-te conegut. Parlo una mica el català, no gaire, però lo entenc molt bé. I m'agrada molt el programa i moltes felicitats. Ho fas molt bé.
0: Ai, que bé, Juanjo, em fas feliç. M'agrada molt que escoltis el programa des de Puerto Rico, o sigui, és que és brutal. I que t'hagis decidit a trucar abans d'acabar aquesta temporada, o sigui, que contenta i feliç, molt bé. Tot bé per aquí?
3: Sí, sí, és clar.
0: Ah? Tot bé per Puerto Rico?
3: Ah, sí, tot bé. Fa molta calor, però tot bé, tot bé. Para hacerte, ¿verdad?, el cuento algo corto. Mi relación con Barcelona o Cataluña es porque mi madre era de Mataró y yo tengo familia, primos en Argentona y en Mataró, y por eso pues mi relación con Cataluña, Barcelona, y hace unos 5 años que no he podido ir, pero siempre todos los años iba y espero poder volver el año que viene.
0: Ai, que bé, Juanjo. Doncs escolta'm, si tornes aquí, ja saps, nosaltres aquí cada dia fem programa i jo t'agraeixo moltíssim que mantinguis aquest lligam amb Catalunya, ni que sigui a través de la teva família, evidentment, i d'aquest programa, i em fa molt feliç que des de l'altra punta del món ens escoltis, o sigui que, sí. Que contenta de saludar-te.
3: Sí, voldria fer una pregunta, una curiositat, aprofitant el moment... A mí me agrada molt la beguda, el whisky, y me agradaría saber si hay algún whisky de fabricación exclusiva de Cataluña y ya algún whisky catalán, porque de verdad que no lo sé.
0: Molt bé, doncs a veure si algú li troba un whisky fabricat a Catalunya, al Juanjo, que així quan vingui se l'emportarà. Molt bé. Juanjo, encantada d'haver-te conegut i de que ens escoltis. Una abraçada ben gran cap a Puerto Rico.
3: Gràcies, igualment.
0: Adéu-siau, bona nit.
3: Adéu.
0: En Lluís, des de Lleida, bona nit.
4: Hola, bona nit.
0: Com estàs?
4: Pues molt bé. Aquí escoltant-vos, com molt bé. Dit.
0: Sí, m'agrada. Tu diràs, sí. Què vols explicar-nos, Lluís?
4: No, és que abans estava sentint una parella que explicaven un viatge d'aventura o un viatge científic per l'Antàrtida. M'ha fet gràcia perquè jo vaig a viatjar molt, però aquest any un gret. Vaig fer un fa 18 anys que vaig cruzar tot Àfrica en solitari en moto.
0: Toma, en sèrio?
4: Sí.
0: Tot Àfrica sol?
4: Sí, sol.
0: Déu-n'hi-do, no? I que era un somni que tenies, o què?
4: Bueno, als 50 anys.
0: Ah, clar. Et vas fer un autorregal i vas dir, ara me'n vaig amb mi mateix i va anar tot bé, perquè, clar, amb moto a l'Àfrica, tot sol.
4: Bueno.
0: Aventures en deus tenir.
4: 10.000. Quan les coses acaben bé, és que hem anat bé. Diu que estava que bien acaba, diuen en castellà, no?
0: Clar.
4: Va ser una miqueta perquè, bueno, jo soc motorista, com havíem dit, professionalment, a nivell particular, i hi ha una aventura d'uns catalans fa molts anys que es deia Operació Impala. Sí. De quatre catalans que van cruzar tota l'Àfrica en Impales als anys 70.
0: Sí.
4: Monteses Impales, una moto mítica, fabricació catalana,
0: sí,
4: la moto que no
0: existeix,
4: sí, coneixes, sí, no? Bé, i aquell va inspirar i vaig dir, bueno, pues algun dia ho faré això. I sí, pues fa 18 anys ho vaig fer.
0: I l'experiència positiva al final, molt positiva?
4: Molt positiva. Molt
0: positiva.
4: És una experiència, vaig enviar la moto a Ciutat del Cabo.
0: Vas fer amb Impala també o no?
4: No, jo quina... vaig fer amb una BMW 650.
0: Ah, això, palabres maiores, això, no?
4: Sí, clar, clar. Itàlia no existia en aquells moments, ja era
0: clar,
4: complicat.
0: Clar.
4: I vaig fer el seu recorregut, el més similar possible al que van fer ells, però vaig fer amb una... Ells anaven tres motos i un terreny i ho vaig fer en solitari.
0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Molt valent, sí, també, eh? Travessar tot Àfrica. No.
4: Al final, no, la vida ja s'ha de ser valent per viure, no?
0: Sí, sí, escolta'm. I arriba una edat, sí, que dius, si no ho faig ara, no ho faré. Doncs vinga, cap allà.
4: O ara o nunca.
0: Sí, senyor. Sí, doncs escolta'm. A preparar el pròxim repte, per quan em facis, no sé, 55 o quan vulguis, és igual.
4: Bueno, no, faré més, fa
0: 18 anys, això. D'acord. Doncs mira, pel 70, sí, no sé, inventa't alguna cosa, pel 70.
4: Ho intentaré, no paro.
0: No pares.
4: Faig Mongòlia, faig Iran, i faig moltes en motos, sí, sí.
0: Que bé, molt bé. Doncs que sí, per molts anys, Lluís, gràcies per compartir-ho.
4: Molt bé.
0: Una abraçada, bona nit.
4: Vale, adéu, bona nit.
0: Va, i ja tenim una última abans de la... Sí, ens dona temps. El Joaquim, des de la Bisbal d'Empordà, bona nit.
5: Bona nit, Marta, i tots els ignorants. Bé, com que tothom diu això de que ho fas bé, i tot, jo sé que ho fas bé. Ara bé, jo he sentit la nit dels ignorants per en Carles Cuní, per en Xavier Solà i per tu. Els altres entremig, no.
0: Sí.
5: I us he de dir que tant aquests que en Carles com en Xavier com la Marta heu complert les meves expectatives.
0: Doncs mira,
5: i amb
0: que
5: això,
0: bé.
5: Ja,
0: mira que ja bé. Molt bé, molt bé, Joaquim, així m'agrada.
5: Després, referent a això dels llibres, que la gent... Jo no en llenço mai cap, ni en dono mai cap, perquè els tinc com una cosa meva. De,
0: sí, sí.
5: Vull dir que en tinc un que és del 1780.
0: Tu, les, mare meva.
5: De les obres de Juli Verne, no totes, però un bon grapat, potser n'hi ha 10 o 12. Mm. I després, els dels meus avis, entre que del temps entre el 1900 i el 1931, doncs vull dir, els llibres de text d'escola, també els guardo també com una relíquia. I els que he comprat jo, esclar, després també els guardo.
0: Clar.
5: I ara, darrerament, perdó, darrerament en tinc molts de dedicats pels autors,
0: uh-huh,
5: si puc. I esclar, i això també és un valor afegit,
0: clar,
5: que els hi dono.
0: Clar, molt bé. Així que bé, vas tenir casa més gran, perquè si no, no hi cabràs al final, no? Ja ho veig.
5: No, esclar, tinc dos estanteries i
0: vas ja posant, vas
5: tinc
0: omplint,
5: totes plenes,
0: vas
5: i les vaig posant ara així ajaguts a dalt, sí, i ara ben a com puc, i estic esperant comprar la tercera estanteria.
0: Vinga,
5: perquè
0: doncs,
5: ja
0: no hi caben.
5: Ja
0: doncs no, que per molts anys puguis llegir i tenir molts llibres.
5: Després, una altra cosa, la cançó d'amor i de guerra, que jo l'he vista al Teatre Municipal de Girona,
0: sí,
5: però no... Bueno, la música estava en el fondo, com en el Liceu, perquè m'entengueu.
0: Sí.
5: En el fondall aquell, i era com l'obra, com una sarsuela,
0: sí,
5: que és
0: sí,
5: una sarsuela.
0: Sí, sí, sí, el fuso dels músics, si fos... sí, sí.
5: Ah, això mateix,
0: sí,
5: però vull dir que era la sonografia, més que tot. Sí. Tot plegat, eh?
0: Molt bé.
5: I ara vull dir una cosa, bueno, que sobre el cas en Dic, però no diré res, perquè això ja hi ha la justícia, la policia i tot això, però vull dir que jo... havia discutit amb el meu pare, el cel sigui, vull dir, alguna vegada havíem discutit.
0: Joaquim, que queden pocs segons per la una, ho dic,
5: sí,
0: perquè...
5: Ah, val. Doncs, vull dir, però bueno, després acabat de discutir, que anem a veure el Barça a la penya, perquè
0: vinga,
5: m'entenguis, no?
0: Sí.
5: I la meva mare, en el viatge de nuvis, va anar a Montserrat i va pujar a Sant Jeroni amb sabates de taló. Ja ho he dit tot, no?
0: Ja, d'acord, sí, d'acord. Joaquim, moltes gràcies.
5: No es mereixen.
0: Una abraçada, bona
5: nit.
0: Arribem a la una, les notícies, i continuem.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Almenys 23 morts i 130 ferits en un atac massiu rus la matinada passada, segons un balanç oficial, en un dels bombardejos més durs del que portem d'any. La ciutat de Dnipro, a l'est del país, i la capital, Kiev, han estat les més afectades en una acció en què s'han llançat més de 650 drons i una setantena de míssils. Feia dies que el Kremlin amenaçava amb un atac a gran escala. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, avisa que aquesta matinada n'hi podria haver una altra.
2: Tenim informació d'intel·ligència que un atac massiu podria tenir lloc aquesta nit. Sisplau, us ho prego, pareu atenció a l'alarma. Tots els socis junts, tothom a Europa, ha de continuar treballant perquè hi hagi míssils per a la nostra gent.
1: Més de 40.000 persones han passat la nit al metro per refugiar-se. El secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, ha condemnat l'agressió i ha reiterat una crida a la desescalada. Les negociacions de pau entre les dues parts estan estancades. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: Alberto Núñez Feijóo tanca la porta a una reunió amb Carles Puigdemont a Waterloo per abordar una moció de censura contra Pedro Sánchez. El número 2 de Junts, Jordi Turull, ha instat el líder del PP a fer-ho en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio. El president de la Generalitat, Salvador Illa, adverteix a Junts que si facilita una operació per derrocar el govern de Sánchez, Catalunya no li perdonarà.
1: Finalment, el Papa Lleó XIV podria incloure el català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Ho asseguren fons de l'Església Catalana que perfilen un acord perquè la llengua catalana tingui més presència en la celebració de la setmana que ve.
3: Els metges catalans tornaran a fer vaga per reclamar millores per al col·lectiu. Segons ha pogut saber 3Cat Info, la mobilització serà el dimecres 17 de juny. És la 12a jornada de vaga que el sindicat majoritari entre els metges convoca sense que hi hagi hagut cap reunió amb la conselleria per acostar posicions.
1: Un acord durant la primera sessió del judici de la fallida de la cooperativa agrícola de l'Aldea redueix d'11 a 4 els acusats. El forat econòmic, que es va enfilar als 4 milions i mig d'euros, es jutja després de més de 14 anys.

0: Així sona el cello que Pau Casals va tocar durant més de 60 anys i que ara la seva fundació ha cedit a una jove, a un jove italià, que és tota una promesa del violoncel. Amb aquest gest volen impulsar el talent de les noves generacions i, de pas, preservar també el llegat de Casals. L'entrega de l'instrument s'ha fet aquest dimarts a Bèlgica.
1: El públic belga ha rebut l'icònic violoncel de Casals amb una ovació i qui tindrà l'honor de tocar-lo durant els propers 4 anys és Ettore Pagano.
2: I really feel the weight and the responsibility.
3: He sentit el pes i la responsabilitat de tenir aquest instrument entre les mans. S'anirà fent lleuger amb el pas dels mesos, però el tractaré amb el màxim respecte.
1: A l'estiu aquest violoncel es podrà sentir a Catalunya. El 21 de juliol Pagano farà un concert al Vendrell i l'endemà al Palau de la Música.
0: Esports, triomf del Barça de bàsquet a la pista de l'UCAM Múrcia per 68-91 en el primer enfrontament de quarts de final de la Lliga ACB. Els blaugrana es podrien classificar dijous per a la semifinal si guanyen el conjunt murcià al Palau Blaugrana. També aquest dimarts, Madrid 97, Tenerife 98.
1: El Mataró ha guanyat el seu tercer títol de la Lliga Femenina de Waterpolo al derrotar per 9-10 al Sant Andreu en el tercer i definitiu partit de la final.
0: El Barça cobrarà 11 milions d'euros pel traspàs d'Ansu Fati al Mònaco i rebaixarà en 2 anys 20 milions de massa salarial. A més, el Barça es reserva un percentatge en cas d'un futur traspàs del jugador.
1: L'Ajax d'Amsterdam ha arribat a un acord amb Michel Sánchez per la seva incorporació com a entrenador principal per les dues pròximes temporades.
0: El torneig de Roland Garros de tenis, Alexander Zverev, ha superat Rafael Hoder als quarts del quadre masculí i s'enfrontarà per un lloc a la final al txec Jakub Mensik, que ha derrotat el brasiler João Fonseca.
1: Al torneig femení ja hi ha les dues primeres semifinalistes. Són la russa Mirra Andreeva, que s'ha imposat a la romanesa Sorana Cirstea, i la ucraïnesa Marta Kostyuk, que ha guanyat la seva compatriota Lina Svitolina.
4: Fins aquí les notícies.
5: Som el dia.
6: Som la nit.
7: Som dos programes amb el mateix objectiu.
5: Saber què està passant.
6: Què ha passat.
7: I també per què ha passat.
5: Tant a casa
6: com al món.
7: Què ens fa diferents?
5: El ritme.
6: El ritme.
7: El ritme.
5: Perquè al Catalunya migdia som immediatesa.
6: Perquè al Catalunya nit som pausa.
7: Som el dia i la nit, però tots dos tenim la força dels serveis informatius de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
5: A tot hora
6: i a tot arreu.
8: De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Catalunya migdia, amb Òscar Fernández. I a les 10 de la nit, Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
7: Som diferents.
8: La tarda de Catalunya Ràdio.
9: I atenció, perquè avui arrenquem amb una notícia que barreja una gran diva, el recinte més important de l'òpera i una mentida. L'actriu Judit Martín ha revelat que fa uns anys el director de teatre Lluís Pasqual hauria suplantat la identitat de la soprano Montserrat Caballé.
10: Aquesta veu no és de ningú.
11: Hi ha persones que tenen la necessitat de situar-se al centre narcisista.
10: Quina història, mare de Déu.
8: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
9: La millor hora del dia.
12: Brava per l'equip de la tarda.
10: És increïble.

0: Una de la matinada i a punt d'arribar i 8 minuts. Tornem a ser aquí, a la nit dels ignorants, a Catalunya Ràdio, al 93-201-7474. Veiem si aquesta segona hora també truqueu algú que porteu molts anys escoltant el programa o que durant aquesta temporada encara no havíeu trucat mai. És si fem rècord avui de gent que no vol acabar temporada i no haver trucat al programa. Vull dir, perquè en portem dos d'oients avui i, mira, posats a demanar, doncs estaria bé. A més de trucar al 93-201-7474, també ens deixeu aquests missatges de WhatsApp, al 667-220-148. I avui ens hem trobat, entre d'altres, també una pregunta que ens deixa la Fina des de Nou Barris, a Barcelona.
1: Esta tarde he ido a un establecimiento del que soy clienta, de frutería, y me ha parecido raro porque estaba como desangelado. Las ofertas que ponen en la calle para que la gente tome en cuenta, para las personas que hacen precios muy variados, había desaparecido todo. Y bueno, habían cambiado de dueño, sí, pero es que aparte habían comentado que el ayuntamiento no permite que el género se exhiba afuera, que tiene que estar dentro. A ver si puede invitar a alguien del municipio que venga y que explique a ver por qué se prohíbe que el género pueda ser exhibido medio metro fuera sin molestar al viandante, al contrario, facilitando al dueño que pueda venderlo y a la persona que le convenga, pues enterarse de las ofertas y serle cómodo, ¿verdad?
0: Doncs és el que demana la Fina, a veure si algú pot explicar aquesta normativa que, segons el que he dit, fa que no puguis exposar segons quina mercaderia a l'exterior. No sé per què, perquè algun altre dia ens ha trucat algun altre dia dient que hi havia masses coses a l'exterior de segons quines fruiteries, vull dir que ara no sé exactament què diu aquesta normativa, a veure si algú ens ho pot aclarir, i ens truca i ens ho pot aclarir, si no ho demanarem nosaltres. Ara ens truca el 93-201-7474, la Núria, des del barri Sant Andreu, Barcelona. Bona nit.
2: Bona nit. Mira, és sobre aquest noi que ha preguntat per el whisky a Catalunya.
0: El Juanjo, des de Puerto Rico, exacte, que vol un whisky fabricat, sí, a Catalunya. Sí, Núria.
2: I jo me n'he recordat que vaig sentir una notícia, deu fer, no sé, uns 3 anys o 4 o 2, no sé. I ho he buscat per internet i coincideix amb el que jo vaig sentir. I jo explico el que sé i espero que sigui veritat.
0: Vinga.
2: El whisky es diu Catalonia Single Malt Whisky.
0: Catalonia Single Malt de Whisky.
2: Exacte. Treball Licors és la... O sigui, la casa, com si diguéssim, no?
0: Sí.
2: I és de Llançà.
0: És de Llançà. Molt bé.
2: Sí. I doncs es va començar a fabricar el 23 de març del 23.
0: De l'any 23?
2: Sí.
0: Del 2023?
2: Sí, ah, aquest és l'únic whisky, teòricament, que és 100% català.
0: Doncs mira que és bona aquesta, veus? No, i això no ho sabíem. Perfecte. Doncs ja té resposta en Juanjo, des de Puerto Rico.
2: És que m'ha fet gràcia perquè ho havia sentit, sí, fa temps, i dic, ara ho buscaré a veure si és veritat tot el que jo recordo.
0: Vale. Catalunya Single Malt Whisky, de Llançà. Ja ho he apuntat. Per
2: sí, sí.
0: Perfecte, doncs ja està. Resposta
2: és curiós,
0: feta.
2: No?
0: Molt curiós.
2: I
0: sí,
2: espero,
0: sí,
2: que tot sigui veritat i que... Sí, allò, sí. Perquè a vegades l'internet també, vull dir...
0: No, home, vaja...
2: Però bueno, espero que sí, perquè a més coincideix molt amb el que vaig sentir jo aquella
0: època. Clar, perfecte. Molt bé, doncs escolta, moltíssimes gràcies, Núria.
2: Bona nit, que vagi bé.
0: Bona nit.
2: Adéu.
0: La Roser, des de Rubí, bona nit.
3: Hola, bona nit. A veure, és la primera vegada que truco. I tinc una pregunta que em porta de cap.
0: La primera vegada, perdona, Roser, aquesta temporada?
3: No, sempre, de sempre.
0: De tota la vida?
3: Sí, no m'hi he trucat mai.
0: Mare meva, doncs benvinguda, Roser.
3: Us escolto, però no m'hi he trucat mai. I tenia una pregunta, crec que això és una pregunta dels ignorants. Mira, a les botigues tu vas a comprar pernil d'ous i diuen 97 de carne, i l'altre què és?
0: Ah, d'acord, sí, ja sé què vols dir. Sí.
3: Llavors, jo ja no em compro mai, si no és a la xarcuteria, ja no em compro mai.
0: Sí, l'altre 3% de què va, no?
3: Exacte.
0: Molt bé. Doncs va, algun, bueno, algun xarcuter que ens expliqui.
3: Vale.
0: Roser, benvinguda, eh? Ja t'espero un altre dia.
3: Gràcies, espero que sí, espero que sí. Gràcies, bona
0: gràcies,
3: nit.
0: Gràcies, bona nit.
3: Adéu, adéu.
0: Adéu. La Maria Lluïsa, des de Barcelona, bona nit.
4: Hola, bona nit. Jo soc, em sembla que sóc la que fa 3 o 4, que no havíem trucat mai des que estàs tu.
0: De veritat, avui faré un aplaudiment. O sigui, oh, estic contenta, Maria Lluïsa. Oh, oh, que
4: mira,
0: em fa contenta,
4: l'última
0: això.
4: Vegada que vaig trucar era quan estava els últims dies del Xavier Solà, que quan vam saber que venies tu al programa, saber si faries aquell programa musical que fèieu els dies festius intersemanals.
0: Encara el fem, sí.
4: Doncs
0: sí.
4: Això, aquesta va ser l'última vegada.
0: Ostres,
4: i avui, com tinc un motiu perquè ja fa dies que me l'estic rumiant i passarà el temps i ja haurà marxat, dic, deixa'm avui i aprofito.
0: Doncs vinga, perfecte, escolta'm, digue'm.
4: A molts carrers de Barcelona i inclús en places hi ha uns arbres que no tenen fulles, avui me'ls he mirat, però això, mirar-los, eh? Tenen una fulla molt petita, un ramet de fulles, i la resta és una flor entre blava i lila que cau a terra i fa bonica terra.
0: Oh, sí, jo també els he vist ara aquests dies, és veritat.
4: I si el trepitges, no rellisca la flor.
0: Sí, important.
4: Perquè l'amiga, si anava amb una amiga l'altre dia, i diu, ui, si la trepitges cauràs. Dic, pues mira, jo ho he caigut ja 50 vegades perquè caic amb no res. I no, vaig trepitjar-ne una, la vaig arrossegar i realment no rellisca. Però voldria saber el nom de l'arbre.
0: Clar, sí senyora. Jo també els he vist i he pensat, oh, que bonic, i no sé com es diu aquest arbre.
4: Però doncs, aquesta és la meva.
0: Molt bé, doncs mira, així també em farà servei a mi, Maria Lluïsa.
4: Gràcies.
0: Moltes gràcies.
4: Benvinguda, que segueixis molts anys, que ho fas molt maco, que ens fas molta companyia, i eres dolça... Va, riu una mica. Sí, queda maco.
0: Queda bonic. Maria Lluïsa, moltes gràcies.
4: Una abraçada.
0: Una abraçada, bona nit.
4: Adéu-siau, bona nit.
0: Avui fem rècord, de gent nova, sí o no? És rècord, estic encantada la vida. A veure, l'Helena, des de Sabadell, bona nit.
5: Hola, Marta, bona nit. Escolta'm, jo també soc nova perquè només trucava en l'època de Xavi Solà.
0: És a dir, aquesta temporada encara no havies trucat tampoc. Vinga!
5: Encara tampoc, vinga.
0: Avui és el dia, avui és el dia.
5: Sí, estàs, oi?
0: Sí, sembla
5: que sí.
0: Molt bé, molt bé. Molt contenta.
5: Bueno, salutacions a tots els ignorants, perquè a aquestes hores té molt mèrit.
0: Sí, i tant.
5: Tots aquí, oi?
0: Sí.
5: Escolta'm una cosa, mira, nosaltres estem buscant, la meva mare té 90 anys, farà 90 anys a l'octubre,
0: sí,
5: d'acord? I estem buscant una persona que va treballar amb ella quan era molt joveneta. En aquelles èpoques es treballava amb 11, 12 anys. I estem buscant una persona, no tan... Primer per saber si encara hi és o
0: sí,
5: no. I era el fill de la botiga, era una botiga de modes al carrer Nou de la Rambla. Llavors, jo estic buscant per internet, per tot arreu, i no sé com trobar-ho. No sé si existeix un registre de barri, una cosa així...
0: A veure,
5: per poder localitzar.
0: Per localitzar, que era una dona, entenc?
5: Sí. No, és un noi.
0: És un noi.
5: És un noi, sí.
0: És a dir, era un noi que...
5: Si vols, puc dir-te el nom.
0: Sí, clar, sí, sí.
5: Sí, o sigui, el noi aquest deu tenir ara un any menys que ma mare, potser uns 87-88.
0: Sí.
5: I es deia Jordi, o es diu, Jordi Miquel Torres.
0: Jordi Miquel estudiar, Torres.
5: Uh-huh. Sí, va estudiar enginyeria tèxtil a Terrassa, mentre ma mare era modista i a la botiga que es deia La Mascota al carrer Nou de la Rambla, que aquesta botiga per suposat ja desapareixer, eh?
0: Uh-huh.
5: Perquè van tirar l'edifici i ara em sembla que es diu García Morat o a Luxeus.
0: Molt bé.
5: Llavors, no tant per buscar-la pel vostre servei súper, estem encantats els ignorants, sinó per saber si existeix alguna cosa on...
0: Clar, algú que conegui, algú que pugui donar-te, sí, de dir, doncs mira, sí, el trobareu aquí, no, ja no hi
5: exacte,
0: és, però el que sigui.
5: Exacte, exactament.
0: Que li voldries portar a la celebració de la teva mare, entenc, eh?
5: Bueno, sí, a veure, per almenys li faria molta il·lusió,
0: clar,
5: si encara hi és.
0: Clar, clar,
5: encara...
0: clar. Tant de bo, Helena, t'imagines que ho trobem? És que, clar...
5: Ostres, és que seria molta il·lusió, perquè
0: seria...
5: contínuament em parla, no? El Jordi, llavors, la botiga era dels amos, es deia Miquel, no, Manel Miquel, i la senyora era la Rita.
0: Avita?
5: Rita.
0: Ah, Rita, Rita.
5: No sé el
0: Els amos es deien Miquel, has dit? Sí. Miquel i Rita, eh?
5: Manel i Miquel. Ah, Manel, Miquel
0: i Manel, Rita. Miquel i Rita, molt bé.
5: Correcte. I llavors el fill és el que ha de tenir més o menys l'edat de la meva mare.
0: Molt bé. I Jordi, Miquel, Torres.
5: Ella sempre en parla i era una època que ja s'ho havia passat molt bé i molt jovenet. I... Però bueno, a partir de que cadascú es casa i tot això, doncs clar, perds la pista.
0: Perds el contacte, sí, a més d'aquella època.
5: Sí. I no tant per utilitzar el programa, per suposat, sinó... Si
0: no, no, a veure, cosa, escolta'm, ja. hem trobat a l'Escolanet que cantàvem el Sergio Dalma, doncs per què no podem trobar en Jordi Miquel
5: no,
0: Torres?
5: Per què no? Bueno, vull dir, jo ho intento.
0: Tu intentes, sí. Tant sí, de bo, tant de bo. Si a veure si algú ens dona, li passaríem el teu telèfon.
5: I tant.
0: I si sí, és així, sisplau. Ens ho fa saber, eh? Això
5: sí, i tant.
0: Molt bé.
5: I tant, tornaria a trucar.
0: Perfecte, Helena.
5: Gràcies per tot.
0: Gràcies a tu.
5: Vinga,
0: adéu, bona
5: una
0: nit. Una abraçada. Quantes portem de gent nova? 4, 5? Ja no m'he perdut. En Ramon, des de Calella, bona nit.
6: Sí, hola, bona nit.
0: Què tal, Ramon?
6: Jo no he trucat mai, però us escolto moltes vegades.
0: Tampoc no has trucat mai? Mai aquesta temporada?
6: Sí. Mai.
0: Mai de la vida?
6: No, mai de la vida. No havia trucat mai, però escoltava els que he escoltat d'en Solà i tu.
0: Sí, sí. Doncs benvingut, Ramon, benvingut.
6: Però no, he trucat ara perquè estava al llit ja, i jo ho estava escoltant.
0: I has dit...
6: Abans de quedar adormit. I això del que ball, no, és veritat, això, eh? Jo hi he estat. Vull dir, jo, si vols t'ho explico en un moment. Jo vaig veure que hi havia un matrimoni que havien deixat les seves feines que tenien... I que havien posat a llançar, van posar una destil·leria d'aquestes,
0: sí,
6: que fan ratafies,
0: sí,
6: fan una ratafia, diverses ratafies, una que em va fer gràcia perquè es diu ratafia clandestina de la República de Catalunya. Sí, sí. Però això ho pots trobar, es diu que ball, i els conec, amb ells són molt simpaticots, i vaig anar allà a visitar-ho i tot.
0: Sí.
6: I tinc una ampolla, que ara ja es buida, perquè jo no veig gaire, perquè ja sóc gran, però vull dir que si venia alguna persona, algun amic i tot això, però guardo l'ampolla, que tenia el barril número 1, que és el primer que vam fer, el número 40, 95. I ara en tinc un altre que és per encetar, que el vaig comprar, del barril número 2. Perquè això, com que necessita 3 o 4 anys, em van dir, el 5,
0: sí,
6: perquè ho puguin treure, perquè s'ha de... es fa artesanalment i ha de tenir solera,
0: sí,
6: doncs fins que no... Com van tenir el segon, em vaig comprar. Bueno, també, aquests fan vodka, ginebra, ron i ratafies de diverses classes. I és ben veritat, això.
0: Doncs és ben veritat. Mira, el que ha dit la Núria és ben veritat, segons el Ramon, perquè ja està dit tot, o sigui que més clar l'aigua.
6: Si es posa que ball... UEVLL en l'ordinador sortirà i surten allà i els preus i tot.
0: Perfecte. Mira, igual se'l pot comprar per internet i tot.
6: I el porto-riqueny aquest, si vol, suposo que si d'allò hasta l'enviaran a casa.
0: Potser l'enviaran, clar, igual l'enviaran, clar. Doncs
6: ara no és barato, eh?
0: Sí,
6: aquesta
0: sí.
6: No és barato, eh? Perquè això... Bueno, ja el porta allà.
0: Clar.
6: No. O sigui, era per això, i m'he aixecat del llit i tot.
0: Expressament. Ai, doncs, Ramon, t'ho agraeixo moltíssim. O sigui, primer per aixecar-te del llit, segona perquè t'has decidit a trucar. O sigui,
6: no, per aixecar-me del llit no, vull dir, perquè vull dir, ja tenia la feina feta, però vull dir, perquè vull dir, com que estic jubilat...
0: Ja dormiré una miqueta més tard, no passa res.
6: He pensat, ara li diràs, perquè jo ja dic, hi he anat allà i són molt trempats, eh? La noia em sembla que tenia una carrera universitària, i ell em va dir, em sembla que havia treballat a la Caixa, i van posar-ho a casa seu, i està molt bé, eh?
0: Molt bé, molt bé. Doncs escolta...
6: Ho han ensenyat tot i tot.
0: Perfecte.
6: I vull dir que això és, no és... O sigui, en aquesta vegada, a l'internet, si a vegades fot el...
0: Sí, sí, algun... aquí no, aquí és de veritat.
6: Aquí és de veritat,
0: tu hi has estat, molt bé.
6: I jo tinc aquí, tinc les capses aquí demà ara, mentre estic parlant.
0: Perfecte.
6: Vinga.
0: Doncs moltes gràcies, Ramon, a descansar.
6: A vosaltres.
0: Adéu, bona nit.
6: Adéu.
0: L'Anna, des de Centelles, bona nit.
7: Hola, bona nit. Ja també és la primera vegada.
0: De veritat, m'ho dieu. És que avui s'heu posat d'acord. M'encanta, m'encanta.
7: Jo, la veritat és que us escolto esporàdicament, perquè normalment dormo, però quan no puc dormir, doncs...
0: Poses la ràdio, molt bé.
7: Sí, exacte. Doncs tinc un parell de respostes, casualment, de preguntes que han fet avui.
0: Sí.
7: Una és la de l'arbre aquest que fa la flor blava lila, es diu xicaranda.
0: A veure com? Xi?
8: Xicranda.
0: Xicranda.
8: Sí.
0: Molt bé. Aquest és l'arbre de la flor lila. Molt bé.
8: Sí, a veure, jo l'altre dia, perquè també em havia vist ja d'altres llocs i tal, vaig fer la foto, vaig buscar-ho en el Google Lens i és això el que em va dir. M'imagino que no està equivocat.
0: Molt bé.
8: I l'altre és el de les ulleres, bé, ja han dit que també n'hi havia a la Barraquet recollint, però hi ha la Fundació Trueta de Vic, que també en recollint.
0: La Fundació Trueta de Vic.
8: Exacte.
0: Molt bé. Mm-hmm. Que es poden portar aquí i ells se les queden també.
8: Sí, se les queden.
0: Perfecte. Molt bé. Doncs, molt bé.
8: Res més.
0: Anna, moltes gràcies.
8: A vosaltres.
0: Que descansis, bona nit.
8: Gràcies, bona nit.
0: Bona nit.

0: Doncs avui anirem a Noruega i ho farem de la mà d'un periodista, escriptor i viatger, que hi ha anat 5 vegades pel cap baix. La primera quan només tenia 20 anys i amb una motxilla a l'esquena la va recórrer fent autostop i on li van passar coses que no ha oblidat mai. Parlem de Xavier Moret, per qui Noruega, una terra de naturalesa desbordant, és un país que no l'ha decebut mai. Per això probablement diu que ja ha passat a formar part de la seva vida. Xavier Moret ha vist el sol de mitjanit, ha perseguit aurores boreals i fins i tot ha intentat buscar el tauró de Groenlàndia, que pot fer 7 metres de llarg i viu a les profunditats dels mars àrtics. Xavier Moret, bona nit.
1: Hola, bona nit.
0: Xavier Moret explica tot el que sap i ha viscut durant els seus viatges per terres vikingues en aquest llibre, Noruega, sota l'aurora boreal, que acaba de publicar Pòrtic, del grup 62, tot i haver viatjat arreu del món, uns 140 països. Xavier, dius que prefereixes redescobrir que descobrir llocs. Per això has anat tantes vegades a Noruega i per això ara has fet aquest llibre?
1: Sí, sí, perquè hi ha molta gent que em diu i no faràs la col·lecció completa, que són 190 i pocs països. Dic, no, això no és com col·leccionar cromos o segells. No aspiro a fer la col·lecció completa de països, sinó anar als llocs que m'han agradat i tornar-hi. A Grècia hi he estat més de 30 vegades i torno cada any. I els països nòrdics també m'entusiasmen, el primer Islàndia, però ara he volgut fer Noruega, que és un altre país que em té fascinat.
0: I per què et té fascinat Noruega?
1: Mira, perquè els països nòrdics estan bé. D'entrada, pel fred. És un canvi de clima respecte al Mediterrani que tant si vas a l'estiu com a l'hivern et deixa enlluernat. A l'hivern per les nevades, la temperatura sota zero, les aurores boreals que es posen a fer jocs de llums en el cel, i a l'estiu pel sol de mitjanit i també per una mica de fred comparat amb el Mediterrani. Però a nivell de paisatge el que més m'atrau són això dels fiords, que són les grans muntanyes de més de 2.000 metres que de cop i volta es desplomen sobre el mar i deixen un com els fiords per poder penetrar terra endins. I aquest paisatge jo trobo que és dels més fascinants que he pogut veure mai.
0: Molt joves, per exemple, ara marxen a fora, doncs, alguns a fer un Erasmus, d'altres se'n van quan acaben els estudis a fer un màster, d'altres busquen feina en països que saben que els pagaran millor que no pas aquí. Tu, amb 20 anys, expliques en el llibre, per què vas marxar a Noruega? Vas acabar treballant de rentaplats, envasant cogombrets o congelant peix per una marca com Findus?
1: Doncs mira, me'n vaig anar precisament perquè tenia 20 anys i encara tenia ganes de trobar-me a mi mateix. Érem d'aquests joves desorientats que no saps què fer, i viatjar trobo que és la gran lliçó de la vida, que és millor que qualsevol universitat. I vaig decidir anar-me'n a treballar a Estocolm, vaig estar rentant plats i envasant cogombres, i algú em va parlar d'una fàbrica de congelats prop del pol, del Cap Nord, i cap allà vaig anar, cap a la Findus de Hammerfest. I pel camí passen coses, i això vaig descobrir que els viatges eren una cosa que m'excitava molt i et fa que tornis diferent a casa. Aquests viatges llargs que tornes diferent són els que més m'emocionen, i suposo que per això he acabat dedicant la meva vida als viatges.
0: Si ara tinguessis aquests 20 anys, tu faries el mateix i aniries explicant la teva aventura, com fan altres, a xarxes socials, potser, o no? O t'ho quedaries més per tu
1: no,
0: i després
1: no.
0: ho abocaries en un llibre?
1: No crec que ho fes, però potser perquè sóc d'una altra generació. A la generació actual li toca això de fer xarxes socials i comunicar immediatament el que estan fent i gairebé el minut. Jo, en canvi, m'agrada més fer el viatge, gaudir-lo i a la tornada recollir els apunts i el que he llegit i tot plegat i fer-me el llibre, que és una cosa diferent, més reposada, i que és com, de fet, com un reportatge periodístic llarg.
0: Clar.
1: Que m'hi trobo molt a gust. Sí.
0: Jo et deia abans de començar aquesta conversa que justament jo no hi he anat mai a Noruega i que llegint el llibre et venen moltes ganes de dir, o sigui, busco un vol i me n'hi vaig, ja sé que és car, però ja farem pícnics, és igual, encara que plogui és igual, encara que faci vent és igual, però ja estalviarem d'alguna banda. Si algú vol fer un viatge a Noruega, hem de dir que aquest llibre no és una guia, però sí que t'introdueix, t'inocula aquestes ganes d'anar-hi i de fer una mica el teu ritme. Si ens haguessis de recomanar, Xavier, què són els imprescindibles? Que potser això fa ràbia, quan has de visitar un país, però què ens recomanes? Hem d'arribar al Cap Nord, no ens podem perdre les illes Lofoten. Què diries que és l'essencial per conèixer un país amb tanta bellesa natural com és Noruega?
1: Mira, hi ha un poeta noruec que diu, Jacobsen, que diu: a Noruega gairebé tot és nord. I té raó, des que comences a Oslo, la ciutat d'Oslo, que a més tenen molts diners, el govern noruec, gràcies al petroli que van descobrir allà l'any 69, doncs llavors l'han renovat molt últimament i és una ciutat fascinant. Abans era potser la capital pobra dels nòrdics i ara, en canvi, és una ciutat que dona gust visitar. Però després també te'n pots anar a Stavanger, que és la capital

0: nord és un límit d'Europa que et marca un final de viatge on et quedes fascinat amb tot el que veus pel camí. I si pel camí tens la sort de veure aurores boreals o sols de mitjanit o paisatges nevats i tot plegat, doncs acaba d'enriquir el viatge per contrast. Si vols la propina, tens les illes Svalbard encara, que és una altra fi del món.
1: Una altra fi del món, perquè n'hi ha més d'una de fi del món aquí, eh?
0: Home, el Cap Nord és com un Finisterre i a 1.000 quilòmetres més amunt del Cap Nord tens les Svalbard, que és un domini de la naturalesa absolut, on hi ha més ossos polars que habitants i que dona gust visitar-lo.
1: Com, clar, tu que hi has anat tantes vegades i que la primera eres molt jovenet, com ha canviat Noruega des de que tenies 20 anys amb el poc turisme que hi devia haver en aquell moment, a la Noruega també assaltada pels turistes que busquen això, una mica de fresqueta, veure els fiords i sobretot l'estiu, com tu deies, el sol de mitjanit, però a l'hivern aquestes aurores boreals. L'has vist evolucionar molt, com tants altres llocs, malauradament. A pitjor, per entendre'ns?
0: No tant a pitjor com altres llocs. Potser ha exercit de barrera, d'una banda els preus que són alts, de l'altra el clima, el transport que no és fàcil, però l'he vist evolucionar molt. Jo vaig treballar durant 2 estius, vaig anar a Suècia a treballar, i allà consideraven que Noruega era el país pobre dels escandinaus.
1: Imagina't.
0: I amb el temps, descobrint el petroli, ara resulta que s'han invertit els papers, no? I llavors Noruega és el país ric, i són només 5 milions i mig, i a més són... han tingut la precaució de no gastar tots els diners del petroli, sinó només un 3% dels beneficis cada any, però tot i així tenen una quantitat de diners que els hi ha permès fer molts túnels, perquè, és clar, el paisatge dels fiords és complicat. Molts túnels, molts ponts, autopistes, trens que s'enfilen cap a les pistes d'esquí... Tot plegat ha anat canviant molt, però ha canviat bastant bé dintre de tot. No és com aquells països com, per exemple, els Emirats Àrabs, que volen enlluernar mostrant que són països rics, sinó que han procurat gastar-se els diners en renovant un país, però sense fer malbé allò de la cabanya al bosc, que és el somni de tots els noruecs. De seguida et parlen, tinc una cabanya al bosc, estan vivint en una casa espectacular, ben escalfada, però ells somien el cap de setmana anar a la cabanya al bosc, que no té aigua corrent, que no té un lavabo, però allà senten aquest esperit pioner que fa que se sentin connectats amb els antics vikings.
1: Jo em pensava que això era un mite, això de la cabanya al mig del bosc i tallar-se la llenya i que no hi hagi llum. No, és veritat, eh? És la seva màxima, no? D'anar a escapar-se cap a la cabana.
0: Sí. Exacte, i allà t'expliquen el cos. Cos vol dir ser feliç amb les coses petites.
1: Petites, sí. Eh?
0: És una cosa molt, molt noruega. Jo em pensava que era un tòpic i no. De seguida et diuen, estàs en una casa... a Oslo, meravellós, estàs la mar de bé. No, el que hem de fer és anar a la cabanya del bosc i allà tallar llenya. Ells ho consideren com un regal de la naturalesa. I per això aquell Lars Mytting, que és un dels molts escriptors noruecs que hi ha últimament, va fer el llibre de la fusta, que t'explica l'olor que fa la fusta, com tallar-la, com apilonar-la. Tot plegat és una connexió que tenen amb la naturalesa que els fa feliços quan tenen més contacte amb ella.
1: El plaer de les petites coses. Jo desconeixia aquesta paraula, que és tal qual, eh? Una K, una O i una S.
0: Sí.
1: Cos. I vol dir això, no?
0: Cos.
1: És una paraula noruega.
0: Sí.
1: Està molt bé. Tenen, dius, el tema de la cabana és un mite que no és cap mite, que és realitat, però el ritual de banyar-se i després la sauna, fer una bona suada, també es manté?
0: I tant, que es manté. Sí, eh? I la veritat és que perquè és el mateix, és com una immersió en la naturalesa, però és que de banda tots hem vist fotos de l'òpera d'Oslo, que és espectacular, però just al davant tens una cabanya de sauna on veus que els ciutadans d'Oslo van a banyar-se allà a l'hivern i tot, i que disfruten fent aquest contrast d'aigua calenta i d'aigua freda, no? Jo recordo una de les primeres vegades allà dalt de tot, estava a l'hivern, i sota zero, i tot nevat, i vaig veure una sauna i vaig dir, aquí no... Em deien, posa-t'hi, perquè la sortida et tires a l'aigua, que havíem fet un forat al gel, i veuràs la meravella que és. I vaig dir, aquí no em banyo ni boig. Però esclar, és que la sauna arriba a 90 graus, i surts suant, i et tires a l'aigua, i és veritat que aquell contrast és com tanques els ulls i et sents que estàs fent un viatge en el temps cap al temps passat i una immersió en la naturalesa que et compensa qualsevol fred que et pugui fer.
1: Escolta'm,
0: si a sobre tens una aurora boreal
1: ja imagina't.
0: Al cap, llavors ja és una meravella.
1: Escolta'm, sí. Posats a demanar curiositats que he llegit en el llibre, què passa si et fan un petó durant el sol de mitjanit? Tu que ho has viscut en primera persona, diguéssim.
0: Bueno, que és com una aurora boreal, però amb efectes suplementaris.
1: Ja.
0: No, això va ser una anècdota que m'ha fet gràcia començar el llibre amb això, que jo tenia 20 anys, arribo amb autostop al Camp Nord, on encara no hi havia el gran centre comercial que hi ha ara, i arriba un autocar d'universitàries noruegues i una em diu... Una que era guapíssima, per cert.
1: Clar, no pot ser d'una altra manera.
0: Et puc fer un petó en el moment en què el sol estigui en el punt més baix? I em vaig quedar parat i li vaig concedir el permís, generós que sóc. I, ostres, de cop i volta, dic, però què està passant? Estàs veient el sol de mitjanit, una noia et fa un petó, què és això? I he volgut començar el llibre amb aquesta descripció d'aquest moment, perquè és el que primer que vaig recordar quan vaig fer un llibre de Noruega.
1: Clar, no m'estranya.
0: I penses en aquest moment que és un regal de la vida. Sí.
1: Totalment. Escolta, és veritat que els asiàtics busquen veure les aurores boreals i que després se'n van a fer un fill, diguéssim, per entendre'ns?
0: Sí. Això m'ho han explicat a Noruega, m'ho havien explicat abans a Islàndia i a Alaska.
1: D'on t'ho tret, aquesta... això?
0: Algú s'ho va inventar, suposo, per fomentar els viatges, però el bo és que han d'anar... Per això s'han inventat també a Finlàndia, tenen molts hotels amb cúpules de vidre, perquè no hàgim de patir veient l'aurora fora i corrent al llit per veure si fem un fill amb garantia de felicitat.
1: Sí, és per fer un fill amb garantia de felicitat, eh? O sigui, fort i sa i tot això.
0: Ara no sé si hi ha estadístiques sobre si ho són o no, però que ells ho intenten, sí,
1: ja.
0: I Déu-n'hi-do, eh?
1: Escolta'm, i el tauró boreal, que expliques, que s'explica en alguna manera en el llibre, què té de real o què té de mite?
0: No, és real, és real.
1: És real, real.
0: Pot viure 500... És un animal que sembla mitològic, que sembla inventat, però pot viure 500 anys. I fa 7 metres de llarg i més de 500 quilos. I llavors jo vaig llegir aquest llibre que està traduït al castellà, El llibre del mar, on un artista de per allà, l'Eslo Foten, juntament amb un periodista d'Oslo, se'n van empaitar el tauró boreal. I bé, fracassen, però és una bogeria d'aventura que està molt ben explicada en aquest llibre. I llavors jo vaig escriure a l'artista aquest, que viu allà, i li vaig dir que volia parlar amb ell. Vaig anar a parlar i em va explicar la bogeria del tauró boreal i també vaig navegar amb la seva llanxa. No vam veure cap tauró boreal, però em va portar a la factoria de la família que encara pescava amb balenes i que estaven assecant bacallà, que és la gran indústria de l'Eslo Foten. I tot plegat, trobo que quan vas a fer un llibre de viatges, el protagonisme no l'has de tenir tu, sinó el país.
1: Clar.
0: I que a través de la història d'aquest Hugo Asfjord, doncs podia reviure com era la vida a l'Eslo Foten temps enrere. Ara ja hi ha molt més turisme, però abans, quan no hi havia turisme, tot era bacallà i bogeries, com la d'empaitar el tauró
1: boreal. Escolta'm, si no m'agrada el bacallà, ho tinc fumut per anar a Noruega?
0: No, també tens salmó.
1: Ah, d'acord.
0: T'agrada el salmó?
1: Sí, més. El bacallà gens, el salmó més.
0: No, i passa que allà és un país molt abocat a mar. i un 80% de la població viu arran de mar. I llavors, però últimament el salmó, hi ha moltes granges de salmó, i després el bacallà el pesca molt, es lo foten sobretot. Però si no menges això, també tens animals com cèrvols, rens i animals d'interior, diguem-ne, vedelles, i es menja bé allà, sí, sí.
1: No, es menja bé, car, país. Però es menja bé, ja m'ha quedat clar això.
0: Es menja car però bé, sí.
1: Escolta'm, Xavier Moret, abans et demanava com ha canviat el país en tots aquests anys, que tu dius que ha aguantat millor que d'altres pel tema turisme, però et puc demanar com ha canviat la teva mirada sobre Noruega entre el primer viatge i el més recent que hagis fet?
0: M'ho pots demanar, evidentment, però la veritat és que ha canviat moltíssim, però com que vas canviant a poc, d'any en any, tampoc ho notes tant. Potser sí que al tornar al Cap Nord, on he anat 5 vegades, la primera vegada tens aquella primera mirada que és d'enlluernament absolut i de descoberta. I en les últimes ja és més la mirada d'anar amb la llibreta prenent notes al moment. Diguem que m'he espatllat una mica, però continuo pensant que viatjar és anar a l'encontre de l'altre. I valoro molt en els viatges el factor humà. O sigui, no només descriure tot el que veus, sinó veure qui trobes, qui t'explica una història interessant, què prens de tu mateix viatjant. I tot plegat, això, aquesta curiositat encara la tinc.
1: Que bé, i que no la perdis. Algun racó que et queda per descobrir a Noruega, creus? En algun altre viatge que
0: puguis fer? Noruega? No, potser m'aniria uns dies més a Kirkenes, que hi ha una cosa que, a part del que hem parlat, hi ha el vaixell aquest que puja des de Bergen fins a Kirkenes, es diu Hurtigruten, seguint tota la costa, que era l'antic vaixell postal, i llavors està molt bé anar-hi l'hivern i anar veient com la costa nevada i cada vegada més fosca te la vas trobant i les casetes de colors. És un viatge preciós, però jo el vaig fer fins a Kirkenes, que és l'última ciutat ja molt a prop de Rússia, i potser m'hi quedaria més dies a Kirkenes perquè és una ciutat on últimament els xinesos estan volent convertir-la en el seu port de cara a l'Àrtic. I m'agradaria veure com evoluciona tot això.
1: Doncs vinga, va, a buscar algun vol i una altra vegada cap a Noruega. Acabo, Xavier, amb una referència que fas en el llibre, que jo no desconeixia, que va escriure Josep Pla quan va anar per primer cop, dius, als anys 20. Va dir Pla: és difícil no quedar en ridícul en aquest país de grandiositats geogràfiques on la Terra us va fantàsticament gran. Ho trobo molt, molt peculiar, com sempre.
0: És molt bo.
1: És molt bo,
0: Josep Pla. Molt del Josep Pla. Sí, ell tenia la nòvia, l'Adi Enberg, que era a Noruega, i per tant va anar a parar allà a Trondheim, que per ell, clar, és difícil no quedar en ridícul davant d'aquesta grandiositat de la naturalesa.
1: I tant. Xavier Moret, autor de Noruega sota l'aurora boreal, editat per Pòrtic, moltes gràcies per explicar-nos com és, com era i com es manté Noruega, i mira, animar-nos a anar-hi aviat. Així que moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres i fins aviat.
1: Fins aviat, bona nit.
0: Bona nit. Nobody dares to speak against your word, so they just sit quiet to what you are, and who cares if you

0: A punt d'arribar a 3:15 de la matinada, deixem Noruega, tornem a Catalunya per fer les últimes trucades d'avui abans del conte. La primera és de la Maria Àngels, des de Lleida. Bona nit.
1: Hola, bona nit, Marta. Mira, és la primera vegada que et truco tu, també.
0: També la primera. Quin dia que portem avui?
1: Sí, havia trucat algunes vegades.
0: Molt bé. Sí, gràcies, però... Maria Àngels.
1: M'encanta com fas el programa.
0: Ai, que bé.
1: Molt natural i molt bonic.
0: Que contenta.
1: I només és una anècdota que ja l'havia explicat al Xavier, que sempre deia el Xavier que era un programa que passava de pares a fills. I resulta que jo va ser al revés, em va passar de la filla a mi.
0: Que bona. Sí, primer sí. La filla que escoltava el programa i després la mare.
1: Sí.
0: Que bo, que bo. Doncs que bé.
1: La filla llavors estudiava de nit i així... I em va dir, com que no sóc gaire dormidora, em va dir, per què no escoltes aquest programa? I mira, ja fa molts anys, ja, almenys fa 25 anys ja.
0: Imagina't. Doncs però, que bé, la teva filla. Molt bé.
1: M'ha agradat sempre. Molt bé.
0: Doncs me n'alegro i me n'alegro que hagis trucat, Maria Àngels, per saludar almenys. Que me n'alegro que hagis trucat per dir-nos-ho i així ens hem saludat.
1: Sí, molt bé.
0: Molt bé, moltes gràcies.
1: Bueno, vale, una abraçada.
0: Una abraçada, bona nit. I en Josep, des de Tàrrega, bona nit.
2: Hola, Marta. Bona nit.
0: Bona nit.
2: Bueno, jo t'aplicaré un cas que vaig fer la mili amb el mestre. Saps on dic?
0: Sí.
2: Bueno, i vaig ser dels 15. Me van agafar per francotirador a la patrulla de tiro. Vaig tindre un capità estupendo. I per Setmana Santa mos van demanar que desfilessem i portéssim el Crist per allà pel mestre. Només vam quedar quatre. Igual que tu ara no t'ho creuràs. Com feia la professora, jo me va tocar el cap, la part de dalt.
0: Sí.
2: I me'l vaig mirar. I vaig tindre, pel moment, la vista tan vell que ell me va obrir els ulls.
0: Ai, mare. Que fort, Josep, que fort.
2: Me vaig posar a plorar.
0: No m'estranya.
2: Tenia el capità al costat i me va dir tranquil. Me vaig tornar a mirar i tenia els ulls tancats.
0: Déu-n'hi-do.
2: Sí,
0: Déu-n'hi-do. Sí, Josep. Posa la pell de gallina. Josep, ho hem de deixar aquí que arriba l'hora del conte, però gràcies per compartir aquest moment.
2: Per escoltar-me.
0: I tant, només faltaria.
2: Mi és un orgull parlar amb altres.
0: Per nosaltres escoltar-te també, Josep. Una abraçada
2: gràcies,
0: molt gran. Que descansis.
2: Gràcies.
0: Bona nit.

Perquè aquesta setmana us estem explicant els contes que Sergi Bàmies va escriure a Cançons d'amor i de pluja, que Quaderns Crema va publicar el 2013. I el conte d'avui, dins del capítol genèric Dos cotxes mal aparcats, porta per títol Fu Manchu. Quan, després d'un vol turbulent, arribo a casa del meu germà, ell em diu: mentre siguem fora, treu a passejar el cotxe de tant en tant. És un turisme sud-coreà, fora de catàleg, polsegós, d'aquests que la Guàrdia Urbana amenaça de retirar de la via pública amb avisos intimidatoris. Tot i tenir garatge, el cotxe acostuma a dormir a la intempèrie davant de la casa, situada a la perifèria residencial d'una ciutat llunyana. He vingut aquí perquè el meu germà i la meva cunyada se'n puguin anar una setmana de vacances i rellevar-los en l'atenció a la nostra mare. Ella, que encara té moments de lucidesa i de bon humor, ha desenvolupat una teoria sobre la seva bellesa i el cotxe. Afirma que tenen en comú un desballestament imminent. Desgastat per les exigències d'una convivència imprevisible, el meu germà ha convertit el cotxe en un refugi. I escolta flamenc, i fuma, i surt a fer-hi tombs aparentment absurds, combinacions aleatòries de rondes i de visites a botigues de gasolineres. Que me'n confiï les claus és un gest insòlid, i per això busco estones intempestives per sortir a voltar i descobrir una geografia que desconec. No és una conducció fàcil, igual que per tractar la mare, que l'està preparat pels ofecs, les patinades i les desorientacions. Per no modificar cap rutina, m'obligo a seguir el protocol basat en això que anomenen capacitat de sacrifici. És un sacrifici compartit, d'una banda, per una assistenta que actua des del silenci, insubornable en els moments de calma, hostil quan la situació degenera, i de l'altra per la meva cunyada, que ha assumit un lideratge heroic i gens agraït. Quan el taxi se'ls endú cap a l'evasió provisional de les vacances, ens quedem sols. La mare, amb el regnat limitat per la cadira de rodes, l'assistenta, disposada a combatre qualsevol brot totalitari, el cotxe, precari però digne, i jo, convençut que tot serà un desastre. La realitat, però, em contradiu. Durant els dies que passem plegats, compartim una harmonia equilibrada. Més enllà de la desorientació pròpia dels 92 anys, la mare actua amb naturalitat, sense caure en rebequeries. A més de celebrar-ho, me n'aprofito. A segons el jardí, li pregunto per allò que mai no he volgut explicar. Quan els meus germans i jo li hem preguntat i adoptava el rictus d'escriptora professional, li responia: el que vulgueu saber ho trobareu als meus llibres. La lectura dels diaris, litúrgia fonamental per entendre la nostra família, li suggereix comentaris com: tant com m'havia agradat el Gaddafi. De tant en tant, ens ataquen vespes gegants, però ella les espanta amb un gest de menyspreu més dissuasiu que cap insecticida. En una d'aquestes converses de jardí, mentre el capvespre regalim a muntanya avall, m'explica fil per randa un episodi de la guerra. Té 19 anys i comanda un grup de capitanes comunistes. Això ja ho expliques als llibres, li dic, per, seguint les recomanacions del neuròleg, evitar la memòria automàtica. Ella continua: han rebut l'ordre d'entrar als cinemes per informar la població d'un pacte imminent de rendició del bàndol republicà. Ho ha explicat d'una tirada, sense confondre ni les dades ni les dates, amb una seguretat que em fa sospitar que els records també segueixen una disciplina secreta. Conec l'episodi. Igual que quan el vaig llegir per primera vegada, torno a imaginar la mare joveníssima interrompent la projecció per arengar uns espectadors que, tot i la guerra, encara tenen esma per sortir de casa. Li pregunto si recorda quina pel·lícula feien. Ella ho havia escrit, però era un detall que jo havia oblidat. I, obrint molt els ulls, respon: Fu Manchu. Aquest element fa que l'anècdota em sembli encara més real, potser perquè, quan esclati la pròxima guerra, m'agradaria que m'enxampés dins d'un cinema. La mare explica que, des de l'amfiteatre, imitant els oradors més eloqüents de l'època, va cridar: catalans! Et van insultar? Li pregunto. Aquí la mare dubta, com si encara tingués l'alternativa de triar entre la veritat i la conveniència. La majoria se'n van anar i els pocs que es van quedar deien: ja has acabat, nena? M'adono que sento més simpatia pels espectadors que no pas per ella, i que això no deu ser normal.
M'hauria de commoure més el compromís de les capitanes que no la resignació del públic. Han passat 74 anys i el record encara li crepita a les pupil·les, habitualment entelades pels medicaments, i la consciència de la pròpia invalidesa. No deixaré de pensar en Fu Manchu fins al moment d'anar-me'n, endreçant mentalment els records acumulats durant aquestes converses al jardí. A Mèxic, escrivia cartes a Ramon Mercader amb tinta simpàtica. El teu oncle va custodiar el rebut d'or de Moscou. I, com sempre, lamentaré la presència de la història en majúscules, asfixiant la lletra petita de la vida domèstica. M'hauria agradat parlar-li de cosins, de joguines, d'excursions, de com celebràvem els aniversaris o el Nadal, però cada anècdota arrossega pintors, cantants, actors, una caravana de comunistes de renom que, per reacció, reforça la simpatia que sento pels espectadors anònims del cinema i per Fu Manchu. No puc comentar-ho amb ningú perquè, més que un interlocutor, l'assistent és un pou de silenci addicte a l'estridència de les telenovel·les. La seva vida, m'imagino, deu assemblar-se a aquestes històries melodramàtiques. La nostra, en canvi, té la presumptuosa pretensió de ser carn de documental. Quan trec el cotxe a passejar, ni parlo en veu alta, com si fos un terapeuta, i a la seva manera el motor em respon. L'últim dia el meu germà telefona per dir-me que ja tornen. Per fer-li una sorpresa, decideixo portar el cotxe a un túnel de rentat. M'atrau la promesa del sabó i de la cera, dels raspalls gegants i de les tires que fuetades embruten d'entrada per, en acabat, es van dir. En punt mort, el cotxe no es manifesta, però quan poso primera per sortir del túnel, el sento adolorit i reticent. El retorn de la meva cunyada i del meu germà reactiva els capricis de la mare. Quan la salut és una arma, imposa una injustícia doblement cruel. No puc ni vull quedar-me. I quan ens acomiadem, ella m'agafa les mans amb una força que no sé interpretar com el nostre últim contacte. Pujo al taxi i de cua d'ull veig la silueta inusualment lluent del cotxe sud-coreà. Una setmana més tard, el meu germà em truca per dir-me que la mare ha mort. Les seves últimes paraules conscients comentant una notícia de la secció d'esports del diari han estat: el Mourinho aquest també és un altre guapo. Torno a agafar l'avió, els serveis funeraris enllestim la paperassa, hem d'esperar un dia per poder accedir al crematori. En teoria, hauríem de dur les cendres fins al poble, però qui sap si per homenatjar la difunta el cotxe decideix morir-se al revolt més tancat d'una carretera voltada d'oliveres. Fins aleshores, el meu germà i jo hem contingut el plor, en part per pudor i en part perquè, com va escriure la mare, hi ha gent que plora riuades sense plorar, altres, amb els ulls secs, ploren de cor i d'ànima. A primera vista pot semblar que la mort del cotxe ens ha afectat més que no pas la de la mare, però en realitat la tristor i la contrarietat, la del meu germà i la meva, no són pas pel cotxe, sinó per la tinta simpàtica, pels llibres, pel que la mare havia considerat important no explicar-nos mai i per l'encert que no li perdonaré mai de no haver-ho fet. Per aquests anys de bellesa devastadora i per la prioritat omnipresent de la política. Una prioritat que ha prevalgut fins al final, reconsagrada capitana que arengues els incrèduls, que intentes contagiar-los al compromís amb les idees enfront de la solitud d'un cinema on, en plena guerra, la gent s'abadeix per compartir un univers en el qual Fu Manchu és una amenaça, sí, però una amenaça de mentida.

no em direu que si amb aquesta història en Sergi Pàmies, que déu-n'hi-do també, que és preciosa, i l'última trucada, el que ha explicat en Josep de Tàrrega portant la creu i el Jesucrist obrint-li els ulls i després tornant a estar tancats, jo m'he quedat amb la pell de gallina que encara no m'he refet entre una cosa i l'altra. O sigui que déu-n'hi-do quin programa avui ens heu fet, vosaltres ignorants, i avui em permetreu tots els que sempre truqueu, els que truqueu cada setmana, els que truqueu cada dos o cada tres dies, que m'encanta parlar amb vosaltres, però avui em permetreu que faci una felicitació a tots els que heu trucat per primera vegada a la vida. O sigui, alguns per primera vegada a la vida i uns altres per primera vegada des que jo faig el programa, per tant, des de l'1 de setembre. I és una cosa que, ho dic cada vegada, em fa molta il·lusió. Jo sé que hi sou, però quan dieu que truqueu per primera vegada, el meu cor se n'alegra, que voleu que us digui. Per tant, demà continuarem. Si voleu continuar trucant, els que no truqueu mai, benvinguts. I els que truqueu sempre, benvinguts també. Aquí no fem diferències a ningú. Perquè arribem al final, i això vol dir que ens anem a dormir nosaltres després de llegir el conte. Arriben les 2 de la matinada, els nostres companys dels serveis informatius són aquí. Així que nosaltres a les 12, demà, tornarem a ser aquí amb més preguntes, amb més respostes, amb més converses serenes, amb més històries interessants, que espero que també us agradin. Així que gràcies per ser-hi, bona nit, que descanseu fins demà.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El papa Lleó XIV podria incloure finalment el català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família i incrementar-ne la presència durant la missa. Fonts eclesiàstiques han confirmat a Catalunya Ràdio que l'arquebisbe Joan Josep Omella ha impulsat les gestions necessàries per demanar al Vaticà que el pontífex faci servir tant el català com el castellà en el moment simbòlic de la benedicció de la torre. Aquest gir de guió arribaria després del malestar